0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: Amb molta naturalitat i sense gens dramatisme. Que és difícil, sí. A vegades, parlar aquestes coses sense... Fins i tot en el cas de la mort de la mare i en el funeral, etcètera, etcètera, doncs no hi ha dramatisme.
4: No, és que no m'agrada gaire el dramatisme. Llavors, sí que tenia por, que semblés molt victimista o molt dramàtic. Sí que hi ha moments en què la Laia crec que...
3: És que s'autocompadeix una mica,
4: sí,
3: no?
4: Sí, massa, massa. L'altre dia, no sé qui li explicava, que estones jo tenia ganes, mentre escrivia, mentre revisava, sobretot, d'agafar la Laia, sacrejava ben fort i dir-li, tia, reacciona, sisplau. Però sí que és veritat que volia fugir una mica del dramatisme i d'aquí la quotidianitat. Potser perquè només escriure d'aquesta manera, també és cert. Però m'agrada molt fixar-me en les petites coses i a partir d'aquí anar estirant un fil. I mira, justament la meva editora, la Núria, em recordo que una vegada em va dir, trobo a faltar saber més com se sent la Laia. I va ser tota una feinada de...
3: D'anar forgant?
4: Sí, que clar, d'anar pensant, clar, com es deu sentir ara en aquesta situació, que és una situació, doncs això, molt quotidiana, del dia a dia, que a vegades no els donem prou importància, no?, perquè anem fent i ja està, i anem tirant endavant, a vegades en pilot automàtic. Però
3: són
4: hàmsters, molt interessant,
3: no?, que també ho diu ella.
4: Sí, exacte.
3: Dins
4: d'aquesta
3: roda.
4: Totalment.
3: Que ens sentim tots. Estàs preparant alguna altra cosa? Tens ganes de seguir escrivint? Has trobat aquí un dels teus camins, a part del periodisme?
4: Tant de bo pugui continuar escrivint. D'idees n'hi ha i n'he deixat d'escriure, evidentment. És cert que m'està costant una mica. Tinc una idea al cap i tinc moltíssimes ganes de fer-la gran, tant si s'arriba a publicar com no. O sigui, al final és més una cosa per mi, sempre he estat escrivint una cosa molt, molt personal, però m'està costant molt posar-m'hi. I penso gairebé cada dia, et diria, però quan em poso davant de l'ordinador a escriure no acaba de sortir res. I això fins fa unes setmanes em tenia una mica així, però ara he decidit que no m'ha d'obsessionar, que hem d'abraçar com vinguin les coses.
3: Exacte,
4: i ja està.
3: Exacte, i de moment pots disfrutar molt dels èxits d'aquesta novel·la. Gel a 40 graus, de la Laura Serabrisa, que us la recomanem. Una lectura perfecta, per què no?, per aquest estiu, que us acompanyarà i que reflecteix la quotidianitat d'aquesta generació i que moltes vegades la trobem els que no som d'aquesta generació, també molt, molt, molt, molt propera. Moltíssimes gràcies, Laia, per haver vingut.
4: Gràcies a tu, Noemí. Que vagi bé.

0: Ens encanta mirar el cel de la mà de la Laia López. Ella és física i amant de l'astronomia i amb ella descobrim moltes coses. I avui volem descobrir falsos mites, podríem dir, no? Exacte. De l'espai. Entre ells, per exemple, el sol. Laia, bon dia, que no sé si
1: molt bon dia.
0: El sol no és groc, vermell ni taronja.
1: Exacte.
0: No ho és, eh?
1: No és de cap d'aquests colors, tot i que des de la Terra el veiem d'aquests colors, no és així. Això és perquè la llum del Sol viatja a través de la nostra atmosfera i això fa que el veiem d'aquests colors. Aquest fenomen es coneix com dispersió atmosfèrica, però realment el Sol és blanc.
0: De fet, blanc?
1: Sí, sí, emet en tots els colors visibles de l'espectre, aproximadament per igual, i això fa que es combinin i que creï aquesta llum blanca. Si estiguéssim a l'espai, no tinguéssim atmosfera, el veuríem de color blanc.
0: De color blanc, doncs ja ho tenim. No existeix una cara fosca de la Lluna.
1: És molt comú parlar de la cara fosca de la Lluna, però realment no hi ha cap costat de la Lluna que no li toqui el Sol. És a dir, la Lluna, totes les seves cares reben llum solar de manera igual durant el dia lunar. El que sí que existeix és la cara oculta de la Lluna,
0: clar,
1: que no significa que sigui fosca, només significa que nosaltres no la podem veure des de la Terra.
0: Mm-hmm.
1: I això és perquè la Terra i la Lluna orbiten, roten en si mateixes de manera sincronitzada. És a dir, si tu

0: i jo ens poséssim a donar una volta a la mateixa velocitat, sempre ens veuríem de cara. Jo mai et veuria a l'esquena. I això és el que li passa a la Terra i a la Lluna.
1: El Mercuri no és el planeta més calent del sistema solar.
0: El Mercuri és el planeta més a prop del Sol, però no és el més calent. Té màximes temperatures de 430 graus, però el planeta més calent és Venus, amb màximes de 460 a 470 graus, i això és perquè té una atmosfera molt densa, que està composada principalment de diòxid de carboni, i això crea un efecte hivernacle extrem que fa que retingui la calor. En canvi, Mercuri pot ser molt calent, però també és extremadament fred en la cara que no rep llum solar.
1: Els asteroides no estan amuntegats en el cinturó d'asteroides, que clar, ho fem una mica gràfic perquè sembla que el cinturó d'asteroides hagin d'estar així, no? Però no té per què.
0: Exacte. En pel·lícules com Star Wars segurament heu vist que quan entra una nau en aquests cinturós d'asteroides està ple de roques i han de fer maniobres i acrobàcies amb la nau dreta i esquerra, que està tot ple de roques. Però realment no és així. La distància mitjana entre dos asteroides és d'un milió de quilòmetres.
1: Imagina't.
0: És a dir, no és tan dens, és de fet al contrari, i per això les missions espacials que enviem, diguem-ne, no tenen tanta por de travessar el cinturó d'asteroides perquè saben que el risc no és tan alt.
1: Les estrelles no parpellegen, de veritat.
0: Hem vist moltes vegades quan mirem al cel que algunes estrelles sembla com si parpellegessin, però no ho fan realment. Això passa per la turbulència, una altra vegada, de la nostra estimada atmosfera terrestre, que distorsiona la llum abans que ens arribi als nostres ulls. En canvi, si estiguéssim a l'espai, sense atmosfera, veuríem que les estrelles són fixes i estables.
1: Les constel·lacions no són grups de reals d'estrelles.
0: Aquí a la Terra ajuntem algunes estrelles i les anomenem constel·lacions, però aquestes estrelles poden estar separades per centenars d'anys llums. No tenen relació entre elles, però cultures des de fa molts anys les han ajuntat doncs, per orientar-se al cel i això ha portat un gran valor, no, a la seva història. Però realment aquestes estrelles no estan juntes.
1: Les estacions no depenen de la distància al Sol.
0: Aquest és un altre mite que crec que molta gent no coneix, perquè molta gent pensa que a l'hivern fa fred perquè la Terra està més lluny del Sol. Però no és així. De fet, a l'hemisferi nord, a Catalunya, on ens trobem, a l'hivern la Terra està més a prop al Sol. Les estacions són degut a la inclinació de l'eix terrestre, que està inclinat 23,5 graus, i a l'hivern, diguem-ne, aquesta inclinació a l'hemisferi nord està inclinat a la part lluny del Sol, i per això fa més fred, i per això els rajos arriben més inclinats, tenim menys energia i els dies són més curts.
1: I l'estrella polar, que moltes vegades diem, mira, és l'estrella més brillant, doncs no, no ho és.
0: No ho és, l'estrella polar és molt coneguda perquè ens indica el nord, però no és la més brillant. L'estrella més brillant del cel nocturn és Sirius, que està a la constel·lació de la Óssa Major.
1: I hi ha molts mites falsos de l'espai, però anem a per l'últim d'avui nostre, que és Saturn no és l'únic planeta amb anells.
0: Saturn és el planeta famós del sistema solar pels seus anells, però no és l'únic. Júpiter, Urà i Neptú també tenen anells. El que passa és que els seus anells són més fins i difícils de veure des de la Terra.
1: Doncs escolta'm, ja sabem més coses de l'univers gràcies a la Laia López, que ella és física i a més amant de l'astronomia. Laia, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: RAC 1. Continuem ara amb la voluntat de conèixer millor els insectes que ens envolten. Doncs sí, a l'estiu tot acuca viu i per això volem conèixer com és la vida d'aquests petits éssers vius, els insectes. Volem parlar amb Roger Vila, que és biòleg, expert en plagues. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Noemi.
1: Avui parlem de les paparres. Ai, que a més aquesta temporada va haver-hi com una febre. De sobte la gent estava aterrida per aquests bitxos que semblava que ens havien de fer, de convertir-se en una plaga. No sé si és que hi ha hagut més paparres últimament que mai.
2: Sí.
1: Sí,
2: de fet, tot i que ens falten estudis que ho demostrin a nivell numèric, perquè no sabia... És un grup que no ha tingut un interès específic molt gran, històricament.
1: Fins que no et piquen, no?
2: Exacte. I el que passa que a vegades et bases en percepcions, i sí que hi ha la percepció, i cada vegada més contrastada, que sembla que van en increment els últims anys.
1: Comencem per qui no sàpiga què són les paparres, doncs descrivim-les una mica.
2: Sí, mira, les paparres, jo més que res aclarir que no són insectes. Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
1: Aràcnids, clar, i són, les paparres no són insectes, són aràcnids.
2: Són aràcnids, és a dir, tenen vuit potes i són... D'alguna manera, per dir-ho així, són més propers a les aranyes, als escorpins, i estan ficats dins del grup dels àcars, que potser els àcars sí que la gent els coneix.
1: Tots els hi posem una mica de cara.
2: Sí, sembla que sí.
1: De totes maneres, físicament sí que les podem descriure, perquè sobretot les reconeixem quan estan unflades, no? Ara ho explicarem, que és quan mengen.
2: Sí.
1: Però com viuen?
2: Bueno, estan al medi, vale? S'alimenten de sang. Mm-hmm. Val? És a dir, viuen picant.
1: Els mosquits, en aquest punt, seria una mica similar,
2: sí,
1: no? Viuen de sang.
2: Sí, molt similar. L'única diferència és que els mosquits piquen només les femelles, algun dia, si voleu, en parlem, vale? Però només piquen les femelles per fer la posta d'ous. Necessiten com un aport extra d'energia. En canvi, les paparres són hematòfags estrictes, és a dir, necessiten alimentar-se de sang. Vale? Mm-hmm. I llavors tenen cicles que són relativament complexos. Quan un es posa a estudiar paparres queda meravellat, perquè el seu cicle passa amb diferents hostes. Què vol dir diferents hostes? Doncs que hi ha espècies que arriben a tenir tres tipus d'hostes diferents, és a dir, que quan són joves, són petits, piquen a llangardaixos, per exemple, i s'alimenten de la sang de llangardaixos. Quan són juvenils, piquen a conills i s'alimenten de petits la sang de petits rosegadors. I quan són adults, piquen a bestiar més gros, a vaques, cavalls, senglars, etc etc.
1: I a persones.
2: I nosaltres estem per aquí al mig, correcte.
1: Que és per això que ens fan tanta por.
2: Sí, sí, de fet, el tema de les paparres preocupa perquè són transmissors de malalties, val? I com que et piquen a diversos animals, doncs poden fer de pont entre els portadors, que poden ser un conill i una persona, o altres animals i entre les persones. Llavors, són animals que són preocupants per això, perquè poden transmetre algunes malalties, hi ha un llistat enorme que no cal ni entrar-hi, però sí que, bueno, els que ens dediquem al sector de plagues, al final jo sempre ho dic, gestionem riscos, no? Uh-huh. I si tenim un animal que ens transmet malalties i està creixent la població d'aquest animal, doncs hi ha un risc que és creixent, que això no vol dir que es materialitzi, vale? Perquè ens falta un tercer agent, que és que el virus estigui circulant i estigui aquí. És a dir, hi ha d'haver el transmissor, l'hoste i el virus. Uh-huh. Llavors, per sort, de moment, per exemple, un gènere de paparres que sembla que ha incrementat molt, que es diu anialoma, que són les que estan trobant la gent als parcs, el virus que transmeten, que és un virus que genera les febres de Crimea a Congo, de moment s'està analitzant i aquí no és present, aquí a Catalunya. Per tant, ens falta un tercer element perquè hi hagués transmissió. Però això no vol dir que no ens ocupem d'aquest risc. Però la gent no s'ha d'espantar, com si diguéssim.
1: I, de fet, són un exemple de per què és important conservar la biodiversitat.
2: Sí, sí, perquè també hi ha un estudi que ho demostra, aviam com ho explico, ens hem d'imaginar que les paparres, com us he dit, poden picar a diversos animals, no? Doncs ens hem d'imaginar que a Estats Units es va demostrar en un estudi que hi havia unes paparres que picaven, no sé com es diu en català, les zarigüeies.
1: Ui, que difícil.
2: Sí, una espècie d'arrossegador, vale? Les zarigüeies i rates, picaven per igual, indistintament. Quina diferència hi havia? Que les zarigüeies aquestes... el virus no el tolera, el seu cos no el tolera i, per tant, el mata, el virus. En canvi, els rosegadors sí que són portadors del virus. Què passa? Si tenim paparres que piquen a un i piquen a l'altre, tenim paparres que es converteixen en portadores i paparres que no.
1: Clar.
2: Què passa? Quan s'han canviat els boscos, s'han eliminat els boscos, s'ha eliminat l'hàbitat d'aquestes zarigüeies, les paparres han passat a picar el 100% a ratolins, que són els portadors. Per tant, les paparres, que abans et podien picar i tu tenies un 50% de possibilitats de transmissió, ara són 100% portadores. I, per tant, paparra que et pica és paparra que té el virus. Llavors, això és un exemple molt clar de que a vegades dius, bueno, i a nosaltres què ens interessa, no?, conservar la biodiversitat? Doncs realment ens protegeix aquesta xarxa de biodiversitat animal, d'espècies, etc., ens genera una barrera. És el nostre primer filtre de protecció de la salut i aquest és un exemple claríssim.
1: Claríssim. De totes maneres, quan algú li pica una paparra, com a mínim, quan la té la pell, ha de vigilar com se la treu, no? Aquesta
2: correcte.
1: Seria una de sí. les claus per sí. si et passa o no la infecció.
2: Sí, sí. Mira, jo he estat rumiant perquè visualment és fàcil quan ho expliques, però clar, per la ràdio
1: es fa més difícil.
2: Sí.
1: I volem estar tots ben preparats
2: exacte.
1: Per si ens piquen. A veure,
2: he trobat un exemple que crec que serà molt aclaridor.
1: Ah, doncs a veure.
2: Suposo que tothom ha inflat un globus sí. d'aigua, allò que el poses a la boquilla de l'aixeta i l'infles.
1: Sí.
2: Vale? Doncs ens hem d'imaginar que la paparra és aquest globus d'aigua. El risc de transmissió passa quan apretem la paparra i tot el contingut, que seria el globus d'aigua, pot sortir.
1: Clar.
2: Vale? I
1: per tant, ens entraria.
2: Ah, exacte. Llavors, com ho hem de fer per treure una paparra? Doncs com ho fem per treure un globus d'aigua sense mullar-nos, que és pinçar-lo per lo més a prop de la boca, que en aquest cas seria el tubet aquest del globus, pinçar-lo per allà i estirar fermament cap enrere. Si tu estàs pinçant el contingut de dintre, no hi ha manera que surti i, per tant, te l'estàs traient.
1: Clar.
2: Vale? Els metges, molta gent està molt preocupada per si s'ha quedat un tros de cap a dintre, etc etc. Això els metges diuen que no cal patir, perquè el cos expulsa. Quan es clavem una punxa, el cos l'acaba expulsant.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, simplement netejant la ferida amb aigua i sabó, i antisèptic, i ja està. No necessita més cures. I el que és molt, molt, molt important, jo ho recomano molt, és guardar-se la paparra en un tubet en alcohol, que això sí que ningú fa.
1: Ah.
2: Per què? Perquè les malalties que transmeten les paparres són específiques de cada espècie. És a dir, cada espècie és més competent per poder transmetre un tipus de malaltia o un altre. Aquestes malalties, un dels riscos que hi ha i que preocupa és que tenen difícil diagnòstic, vale? Donen símptomes molt, molt dispersos. Si nosaltres al metge, quan hem tingut una paparra, ens la guardem i al cap de 15 dies, 2, 3 setmanes, un mes, el que sigui, tenim febres, ens trobem malament, etc., el metge segur, quan tu tens mal de cap, et fan mal els ossos, sospita d'una grip i ja està. Llavors, el fet de poder-li dir que hem tingut una paparra i fins i tot tenir la paparra perquè identifiqui l'espècie i pugui saber si hi pot haver alguna relació amb aquelles malalties que transmet, ajuda molt a la rapidesa a l'hora del diagnòstic. Vale? Que tot i així ja no és senzill, el diagnòstic. Una de les malalties que més preocupa és l'enfermetat de Lyme, que està infradiagnosticada, que té un tractament a molts anys i qui l'ha patit ja sap que és molt dur, té una sintomatologia molt, molt diversa i és difícil. Llavors, tot el que acceleri la detecció accelera començar el tractament i accelera la recuperació.
1: Si més no, sempre que ens traguem una paparra, recordem-ho, perquè si mai tenim un símptoma estrany, com a mínim poder dir, mira, em va picar una paparra,
2: correcte.
1: Aquest, descartem una mica el que pugui tenir
2: correcte.
1: Conseqüències.
2: Correcte,
1: eh?
2: Correcte.
1: I com ja m'ha explicat com treure la paparra, per tant, si, no les hauríem d'extingir, no? Vull dir que formen part també de la biodiversitat. Dóna'ns aquí algun argument
2: sí.
1: perquè no ens les vulguem carregar.
2: Sí, sí, com tot
1: és
2: servir.
1: I a més no es pot.
2: No,
1: és a dir,
2: no.
1: Però no.
2: No
1: les tens a casa.
2: No, no, i a més, jo
1: no
2: sempre
1: es convertiran en una plaga dins de casa nostra.
2: No, no. I jo sempre he dit que les paparres tenim un gran avantatge, que és la prevenció ens funciona molt. No? Ara estem recomanant als ajuntaments que quan tenen doncs, una zona boscosa, que sabem que hi ha densitat de paparres, posin un cartell avisant de que hi ha paparres. Això vol dir que hem d'estar alarmistes, de que no hem d'anar-hi? No. Les paparres, normalment, per picar, s'esperen als arbustos, s'esperen quietes, i quan detecten que passa calor i moviment una possible presa és quan es deixen anar, quan rasquem un arbust i tal, es deixen anar, pum, i s'enganxen a la pell, vale? Pues no sortir-nos dels camins, passejar, no hi ha cap problema, no ens hem d'embardissar, i quan acabem pues ens hem de repassar. El dia d'aquella excursió, pues a la dutxa et repasses, mires que no tinguis cap paparra enganxada, i en principi fent aquesta prevenció és difícil agafar una paparra i que no la vegis. Sí que hi ha certs col·lectius que tenen més risc, pues jardineria, o nosaltres, per exemple, biòlegs que anem al camp i ens embardissem a buscar insectes i tal.
1: Hi ha alguna manera de posar-se algun repel·lent o alguna cosa, no?
2: Bueno, és difícil. Per paparres que jo sàpiga no existeixen. Sí que els repel·lents per mosquits i altres insectes hematòfags poden ser una ajuda. Per paparres que jo sàpiga no existeixen. Portar roba clara, perquè llavors si se't
1: barrets,
2: posa...
1: Barrets, també,
2: sí,
1: a vegades,
2: sí,
1: no?
2: Sí, si se't posa una paparra a sobre, si tu vas de negre, doncs se't confondrà i no la veuràs. Si vas amb uns pantalons clars blancs, de seguida veuràs, no? Llavors, són petites recomanacions, que els cartells que estan fent els ajuntaments ja hi són, i seguint aquestes instruccions és complicat. I si se'ns enganxa una paparra, també és important dir-ho, diuen els especialistes que hi entenen, que fins les 24-48 hores el risc de transmissió és gairebé zero. La paparra necessita, a diferència del mosquit que pica un minut, la paparra necessita molts dies per anar menjant sang. I per tant, fins que no s'engega tota aquesta maquinària i tal, el risc de transmissió és molt baix. Per això és important repassar-se després de l'excursió, perquè encara que se te n'hagi enganxat una, tu te la treus, la guardes en un pot, etcètera, etcètera.
1: Te la treus bé.
2: Exacte, però és difícil.
1: Ai, les paparres, doncs avui n'hem volgut parlar amb el Roger Vila, que és biòleg i expert en plagues. Moltíssimes gràcies, Roger, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs sí, senyor, ens agrada molt a la primera pedra parlar de curiositats històriques, de fets històrics, i no ho fem de qualsevol manera, sinó que recuperem a l'equip dels Ulls de Clio. Benvinguts a tots tres, que són el Marc Segués, el Pau Sobirà i l'Albert Colell.
3: Hola, què tal?
4: Bon dia.
1: Moltes ganes que ens expliqueu aquestes històries, que qui us vulgui seguir, escolta'm, que posi els Ulls de Clio, no?, per internet.
3: Sí, a YouTube, a Spotify, a Instagram...
4: Tot, pel carrer, tot arreu.
5: Si de ho fet, pel carrer.
1: De fet, jo diria que es quedin aquí ara, perquè n'explicareu unes quantes, no?
3: I molt ben explicades,
1: a veure,
3: ja
1: va, qui comença? L'Albert, no?
4: Jo avui començo jo, que jo avui us porto la història d'una paraula. Una paraula que segurament heu utilitzat moltes vegades, però que potser no sabeu que ve d'una persona real. I d'una persona bastant desagradable, tot sigui dit. Perquè avui parlarem d'un epònim. Què és un epònim? Una paraula que prové d'un nom propi. Alzheimer, per exemple, ve del metge que va descriure la malaltia.
3: També quina mala sort, eh?
4: Sí, pobret. Sandwich, ve d'un compte anglès que li agrada molt aquest tipus d'entrepà. O els mesos de juliol i agost, que venen de Juli César i August, per exemple. És a dir, hi ha gent que deixa empremta conquerint mitja Europa, com els que acabo d'anomenar, i altra que ho fa perquè ningú la podia veure ni en pintura. I aquest és el cas d'avui.
3: És a dir, que hem de vigilar el que fem a la vida perquè el nostre cognom pot donar...
4: Pot perdurar amb alguna negatiu, com és el cas que trobarem ara. Ens traslladem a Irlanda a mitjans del segle XIX. Un país que encara s'estava recuperant de la gran fam de la patata de 1845.
5: Home, coneguda per tothom.
4: Entre el cercle d'historiadors, sí, estimat Pau. Una catàstrofe brutal. 1 milió de morts i un altre 1 milió de migrants, que van anar molts als Estats Units. La terra era el recurs més valuós del país, però la major part pertanyia als terratinents anglesos. Mm. Els pagesos irlandesos treballaven als camps, però no eren seus. Pagaven lloguers altíssims només per poder sobreviure. En aquest context arriba en Charles Cunningham.
3: Home, i tant, aquest sí, Pau, aquest sí que s'ha de conèixer.
5: Sí, el de la patata.
4: En Cunningham, un anglès de família rica que havia fracassat en la seva carrera militar i que buscava fer diners administrant terres. Acaba treballant pel comte d'Erne, propietari de milers d'hectàrees a Irlanda.
3: El que ara passa en pisos, llavors passava en terres.
4: Exacte, posaria un propietari de pisos i un que li vol gestionar.
3: Un gran tenidor.
4: I aquí, és on el nostre amic comença a destacar ràpidament. Però no per simpàtic. En Charles es dedica a pressionar els pagesos sense pietat. Multes constants, amenaces de desnonament, exigències impossibles... Era aquella mena de persona que, si avui existís, respondria... La llei és la llei, mentre et fot fora de casa.
3: I que desocupa, els
1: de
3: la primo...
1: Sí, és que tot al final, tot acaba retornant, tot ressona, la història repeteix.
4: Doncs ens plantem al 1879. La collita ha estat desastrosa per culpa del mal temps. Els pagesos demanen una reducció del lloguer perquè no el poden pagar. El propietari accepta baixar-ne només una petitíssima part i en Charles s'encarrega de fer complir aquests cobraments. Molts pagesos s'arruïnen intentant pagar, però tres famílies no poden fer-ho i són desnonades.
3: Desnonades dels camps?
4: Exacte, de la casa de pagès on estaven vivint i de les terres que estaven treballant. I aquí és on tot esclata. La situació arriba a la Lliga de la Terra, un moviment que defensava els drets dels pagesos irlandesos. El seu líder, Charles Stewart Parnell, fa un discurs davant de centenars de persones. Si tu, Marc, pots fer-nos de Parnell...
3: Pregunta
4: a la multitud el següent, en Parnell.
3: Què hem de fer amb qui es queda les terres d'un desnonat?
4: I la gent comença a cridar. Pau, fes-me de gent.
5: Sí, faig de gent. Mateu-lo!
3: Mateu-lo!
5: Apedregueu-lo!
3: Fort!
4: Una reacció una mica intensa. Però també penseu que la gent passava gana. Parnell, que era diputat i no volia acabar amb problemes judicials, respon:
3: no, farem una cosa millor. L'ignorarem. És rebaixar bastant, no? Sí, de matar, sí, ignorar... Sí, sí,
5: arribarem a un pacte.
3: Però ni un paper terra, però... no l'ignorem.
4: Explica la idea perquè tothom l'entengui.
1: A veure.
4: Ningú li parlarà, ningú treballarà per ell, ningú li vendrà res ni li comprarà res. L'aïllaran completament. I això ho van fer. Els treballadors van abandonar les seves terres. Les botigues no els servien. El carter no li portava les cartes. Al pub no li tiraven cerveses.
1: Ui.
4: Tota la comunitat li girava l'esquena. En resum, el van començar a boicotejar.
3: Ep.
4: Perquè sí, el cognom complet del nostre amic Charles Cunningham era Charles Cunningham Boycott. Ah. I així és com el cognom d'un administrador anglès odiat per mitja Irlanda va acabar convertit en una paraula internacional. El terme es va fer tan popular que els diaris ja el feien servir aquell mateix any. I el 1888 va entrar oficialment al diccionari Oxford. La millor part és que el boicot va funcionar tan bé que el boicot va haver de portar treballadors de fora protegits per gairebé 900 soldats britànics per poder recollir la collita.
3: Wow.
4: 900 soldats per collir patates. Una operació que va costar moltíssim més del que valia la mateixa collita.
3: És a dir, aquest senyor veu com el seu cognom entre el diccionari d'Oxford en vida.
4: Sí, sí, sí, sí, ho va veure en vida.
5: Gros, eh? És un cas més gros, sí.
4: Però després d'això, finalment, Boycott va marxar d'Irlanda, va tornar a Anglaterra, on va morir uns anys després.
1: Déu-n'hi-do, tu. Mira, ja sabem una nova paraula d'on ve l'origen, no? Boicot, boicot, poc ho pensàvem, eh?
6: Exacte.
1: Però seguim, i ara li toca al Marc a la secció d'història.
3: Sí, jo també us porto de viatge, no anem a Irlanda, sinó que anem una mica més a prop, perquè aquest estiu jo m'he deixat caure per...
7: Viniendo de cualquier parte al llegar a Zaragoza.
3: A Zaragoza.
5: Vigila unes coses. Vigila unes
3: coses. A veure
5: la
3: Pilaric, a l'Expo del 2008, al Palau de la Jaferia... No us vinc a parlar de cap d'aquestes coses, simplement venia a constatar que Saragossa hi fa molta calor,
4: sí,
3: i que tampoc és el lloc més bonic d'Espanya. Estarem d'acord?
4: No ens mullarem, potser, ho has dit tu.
3: Jo ho afirmo rotundament.
1: Perfecte.
4: Em sembla bé. Anem amb tu.
3: Parlant de Saragossa, jo us vinc a desgranar de com un dels llocs més valorats a nivell natural de tot Espanya, i pel qual passes per anar fins a Saragossa, s'ha acabat convertint, indubtablement, en un dels més lletjos que té Espanya. Mm. Abans d'això, però, m'he mullat jo, mulleu-vos vosaltres. Diríeu que Catalunya, casa nostra, té algun lloc que tampoc val massa la pena de deixar-s'hi caure pel poc bonic que és? Noemi, també t'has de mullar.
1: Home, jo diria potser alguna zona de les afores de Barcelona, no? Que són així com allà xotes...
3: Sí. Un hospitalet.
1: Industrials. Un... No, hospitalet no tant, però no sé, alguna zona industrial et diria, però no diré més.
4: Jo per mullar-me i per dir una zona de contrast completament diferent amb zona metropolitana,
1: sí,
4: hi ha alguna zona del Pla de Lleida...
5: Que Déu-n'hi-doré.
4: Que un cop n'has vist una...
5: Sí.
3: Tot igual, sí.
4: És molt pla i segueix molt enllà i no...
1: Sí. Ah, però a casa vostra però en cap, eh?
3: No, no, no, ja, el Solsona, no, i el Solsonès.
5: Ja veniu, veniu. Estirant cap ja lluny, lluny.
3: Per si de cas aneu a Biosca, que ja tampoc.
5: No, sí.
3: Doncs, a veure, tornant a Espanya, sí, Pau, sí, et te'n salvo, jo destacaria...
5: No, no passa res, Manresa.
3: Doncs jo destacaria els Monegros, que és un desert que hi ha a l'Aragó, que uneix el pitjor d'aquest país, que és la sequera, l'espanyolitat dels toros d'Esborne i el Rou, que és un festival de música tecno on abunden més les drogues que les fotos de Puigdemont al telèfon de la teva tieta, Pau. Llavors, avui descobrirem la història de quin sonat va convertir un paratge natural en aquesta desgràcia i per què. El 1766, el rei Carles III nomena nou ministre a Pedro Pablo Abarca de Bolea i Pons de Mendoza.
4: Bé. Nom més llarg, eh?
1: Seram.
3: Altrament conegut com a comte de Aranda.
5: Perfecte.
3: Li direm així.
4: Millor, sí, millor.
3: Si no, se'ns faria tard, avui.
1: Sí, sí.
3: Aquest comte acaba passant a la història per moltes coses. Una d'elles, la deforestació del bosc dels Ines més gran de tota Europa, ara conegut com els Monegros. I és que, de fet, d'aquí ve el nom de Monegros. Era una massa tan gran i tan fosca de vegetació que li deien Monts Negros.
1: Mm-hmm.
3: Els Monegros eren un bosc comunal, font de riquesa del poble aragonès. D'allà penseu que treien la llenya per escalfar les cases, els monestirs i l'aigua de les basses per la gent i els ramats. Però, el conde de Aranda tenia uns altres plans per aquell gran i dens bosc. Parlàvem de l'especulació i dels camps, doncs aquí també
1: sí,
3: els diners
1: sí,
3: ho movien
1: fort,
3: tot.
1: Sí, noi, sí, noi.
3: El conde de Aranda va decidir, a finals del segle XVIII, convertir el bosc dels Ines més gran d'Europa en un macroterreny per cultivar cereals. I quina excusa va posar? Doncs que ho feia per la felicitat del poble. també haver-t'ho treballat una mica més.
5: Justet.
4: Que ser molt més feliços veure camps de blat.
3: Tindríem més menjar, podríem fer més pa, aquelles excuses. I com ho tirem davant? Doncs molt fàcil, privatitzant els camps. I us preguntareu, i ningú s'hi oposa? Les Corts d'Aragó no van poder perquè el decret de nova planta les havia fulminades i, per tant, catifa vermella i, un cop privatitzat, el procés va ser molt senzill, es resumeix en aquest so.
4: Ai. Bé,
3: veurem, matisos històrics. Ja,
4: l'historiador. La típica motosserra del segle XVIII, sí, no, mare?
3: El so és modern perquè la gent ho capti la idea. Perquè de la forma com fos, va començar a talar totes les alzines per preparar els terrenys per cultivar. Però quin detall no havia contemplat el nostre amic? Que la Vall de l'Ebre és una de les zones menys plujoses d'Europa i talant tots els arbres elimines completament la humitat. Conseqüència de la tala? Desforestació, erosió, menys precipitació, les basses es salinitzen i, pas final, desertització total del bosc més gran d'alzines d'Europa. I ni camps de cultiu, ni res, perquè no hi havia aigua per cultivar. Cosa que va ser un cop mortal per l'economia aragonesa. Però, sospitosament, ningú demana responsabilitats al comte d'Aranda i ara, quan passeu per allà per la carretera, és lleig com una mala cosa quan estava ple d'alzines.
1: És molt trist, que passés Monegros a convertir-se en el que és ara.
3: A anar de negros.
1: quasi.
5: Bueno,
1: escolta'm.
5: Sóc jo,
1: A veure, va. Pau, aixequeu això.
5: Sí,
1: no m'ho solucionem.
5: Jo avui us porto una mica al meu terreny. Direu, literatura catalana? No, literatura espanyola.
3: Què vol dir? Que ets espanyol, ara?
5: No, però mira. També una mica està bé de tant.
4: No gaire t'hi trobes.
5: Marxem, allò que diuen, un lugar de la Manxa, cuyo nombre no quiero acordarme, saps?
4: Aquí, diu, sí. Bé,
5: doncs anem a parlar de Don Quixot. Anem a fer un exercici.
3: A veure.
5: Saps? Camineu per l'espai.
3: Sembla cites,
1: sí,
3: també.
1: Sí, maco. Mira, de fet m'ha agradat aquesta musiqueta.
5: Imagineu-vos que decidiu escriure un llibre de ficció.
3: Molt bé.
5: Sí. I a més, decidiu fer veure al llarg de tot el vostre text que vosaltres no sou l'autor d'aquesta novel·la. Per què? Doncs perquè així us podreu carregar l'autor de l'obra sent el mateix autor de l'obra.
3: Si fas una obra per criticar-te tu mateix.
5: Ah, imagina't.
4: Ets un pèl egocèntric.
1: Que bo.
5: No, perquè no dius pas que ets tu.
3: T'has de caure molt malament, també, per fer tot això, per criticar-te.
5: No? I has de saber escriure una mica. Això és el que ens va fer Miguel de Cervantes, el que segurament és la gran obra de la literatura espanyola, que és el Quixot. Bé, si ens parem a analitzar l'obra, veurem que Cervantes fa referència a diverses persones com a responsables de l'escriptura d'aquella història. La major part del text fa referència a un suposat historiador aràbic que es diu, si em poguessis fer el favor, Albert, de llegir-me aquest nom.
4: Nom
5: de...
4: exòtic.
5: Sí, sisplau.
4: Sidehamete Benageli.
5: Home, i tant.
3: Segur que sí.
4: Demano disculpes a la comunitat d'historiadors aràbics.
5: Bé, segons explica en la ficció, aquest personatge seria qui, a partir de manuscrits i de textos històrics, hauria trobat la història de Don Quixot i l'hauria escrit. Ja tenim el nostre amic Cervantes amagat sota el nom d'aquest suposat historiador que havia buscat tots aquests documents. Mm-hmm. Però, a més, resulta que no és només un recurs que serveixi per amagar l'autoria d'aquest text, sinó que és també per fer una burla de totes aquelles novel·les de cavalleries de l'època que s'escrivien, doncs, suposadament trobant-les en arxius i en documents estranys. I el que volia fer-ne era criticar l'estil i tota la manca, doncs, de la veracitat històrica que podien tenir aquell tipus de novel·les de cavalleries que hi havia a l'època. Però és que encara per complicar-ho més, Cervantes resulta que durant tota l'obra va fent aparèixer diferents traductors, editors i autors que modifiquen la història o que hi intervenen d'alguna manera o altra.
3: Per tant, va explicant en tot moment el procés d'escriptura del llibre que estem llegint.
5: I això és la introducció del concepte de metaliteratura a casa nostra, o seva, depèn de com ens ho mirem.
3: No s'havia fet mai, això.
5: Tampoc hi havia tantes coses abans d'això,
1: Està molt bé, em sembla molt interessant.
5: És interessant.
3: I llavors, quan les primeres edicions del Quixot, a la portada no hi posava Miguel de Cervantes, hi posava Cide Hamed de no sé què.
5: Clar, aquestes coses d'assignar les obres i tot això ve més tard. No, no és... No és
1: eren més humils, llavors.
5: Exacte, sí. Diguem-ho així. Sí.
4: Jo pensava que ens portaries tirant-lo blanc, eh?
5: No, si cas un altre dia. Si cas un altre dia.
3: L'estiu vinent, potser.
5: No, res, si aquesta història o aquesta secció doncs, no us ha agradat, doncs, no sé, sapigueu que l'ha escrit un tal Albert Colell, que... que es dedica a remenar pels arxius i mirant el seu temps lliure pues, es va inventar aquesta
4: invento
5: teoria.
4: Invento metaliteratura, sí, també.
1: Exacte. A mi m'agrada molt, la història. Les tres, totes tres. Però, si us sembla, la setmana que ve ens tornem a trobar tots tres.
3: Fantàstic.
1: Aquí serem. Tots quatre, perquè jo també hi seré.
3: I tant. Home, si tu no ho faríem, no?
1: Sí, espero, no ens falles. Espero. Que vagi molt bé.
3: Bona setmana. Adéu,
5: que vagi bé.

0: i recollir aquests falsos mites sobre la sostenibilitat, la moda. Amb qui en parlem? Doncs amb la Sònia Flotat. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que és la directora de MOV, Moda en Moviment, aquesta plataforma per accelerar la transformació del negoci de la moda cap a un model més sostenible, més innovador. I li hem dit, vine a parlar-nos d'aquests falsos mites, com per exemple, a veure, un d'ells. Tot acaba al mateix lloc, és a dir, jo vaig posar una vegada un xip amb una peça de roba i vaig veure que va acabar amb un d'aquests contenidors de no sé quin país en el que s'omplen de robes i robes i quilos i tones de robes i això vol dir que no es recicla.
1: Exacte.
0: Això és cert o no?
1: Què passa amb
0: això? Què hi ha amb aquest mite?
1: Sí, això ho tenim i a més jo crec que ho tenim amb totes les fraccions, també amb els envasos, no?
0: Sí.
1: Igual, jo no separo perquè després ho posen tot en el mateix
0: lloc.
1: Tal. No puc parlar de la resta de fraccions perquè no les conec, tot i que confio plenament en que gestiona de la millor manera possible, i amb roba òbviament també, i també segur que es pot fer millor, com tot, i també és una fracció que és molt incipient, tot i que portem molts anys amb contenidors. De fet, no està regulat i és una cosa que es fa gairebé voluntàriament. Són les entitats socials, hem vist moltes vegades, que tenen aquests contenidors i gràcies a ells generen negoci i generen recursos per fer projectes, però tot i que sigui una cosa així, funciona molt bé. I de fet s'està regulant, que ho hem parlat en algun moment i ho tornarem a parlar quan això sigui més realitat, tal. Però ara mateix, què passa? Jo tiro una peça de roba al contenidor. De fet, cada català, cada catalana, tirem 20 quilograms de residus a l'any, que es diu aviat.
0: Es diu ràpid,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: Exacte. És el 4% de la brossa, del total de brossa que tirem, el 4% és roba, és textil.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. D'aquest percentatge, sí que un 86%, un 86 llarg, de fet, va a la fracció resta, al contenidor gris. És a dir, no ho tirem on toca. I això és un problema.
0: Clar, per començar aquí ens sí, estem equivocant.
1: 86%.
0: És ja, molt, és altíssim.
1: És altíssim. Això va directament, i això sí que acabarà, doncs, incinerat o a un abocador. No sé, ni tinc ni idea si aquí o allà o a on. Però això ja fora
0: segur
1: de joc. Fatal. Perdem.
0: Molt malament.
1: La resta, el 13%, el 13,5%. Aquesta part sí que, gràcies a tots els que poseu les bosses, que sempre diem tancades, que no estiguin humides, etc., en aquest contenidor de la roba, això va a una planta de gestió de residus, que hi ha unes persones que seleccionen. Cada vegada ho fan més màquines, que a més ho poden fer millor ara, no vull dir de les persones, però vull dir que ajuden molt els processos, cada vegada es fan millor. Però bàsicament és una tasca molt humana. És persones que agafen peça de roba, i miren, i què fem amb aquestes peces de roba? Veiem si es poden reutilitzar o no. Un 14% d'aquestes peces es reutilitzen, és les que trobem a les botigues de roba de segona mà a Catalunya mateix, val? Que n'hi ha diverses, doncs són aquest 14%. I un 11%, aquestes mateixes entitats la donen directament a persones que la necessiten, amb la qual cosa no està malament aquest percentatge. Aquesta roba es queda aquí, aquesta roba no la trobarem a cap lloc de por
0: ahí. El xip no anirà per enlloc.
1: Exacte, el xip no anirà per enlloc. Hi ha un 3% d'aquesta roba que gestiona, es classifica, que no és apta per vendre-la de segona mà i es passa a reciclatge. La destrueixen per fer altres coses. En el millor dels casos, de fet, en un 1% o menys de l'1%, es converteix en nova roba, en nou fil. Això és molt difícil, però cada vegada es millora i s'espera que això creixerà molt. I l'altre serveix per fer farcits dels coixins dels cotxes o dels avions o aïllant per la paret. Mira, estem a l'estudi de RAC1 i crec que això és teixit, no teixit, exacte, que segurament és reciclat.
0: Clar,
1: no,
0: pot ser. Mira, sí, clar.
1: Mira, no ens havíem fixat.
0: Estem col·laborant amb aquesta sostenibilitat.
1: Exacte, aquest 3%, petit, però aquí hi és. Després hi ha una part, un 8%, que és rebuig, són impropis, són coses que no es poden ni reciclar, perquè són els botons, tot el que té la roba, els joventons, no sé en català,
0: sí,
1: els
0: joventons, sí,
1: tot això. Un 17%, aneu apuntant i us sortirà el 100%, aquí.
0: Que no ens hem descomptat, no, això està tot molt ben estudiat.
1: Sí. No, perdó, exacte. Un 47%, que és dels més alts, és gairebé la meitat, es selecciona a Catalunya i s'envia a altres països, aquí comencem ja a sortir del territori, perquè us vengui de segona mà, perquè és roba que han triat i és apta per ser venuda de segona mà, però aquí a Catalunya no es té capacitat, o a Europa inclús, no es té capacitat per gestionar tota aquesta roba i va a altres països, i per això a vegades, quan poses
2: el xip,
1: acaba en un mercat de, jo què sé, m'ho invento, de Turquia.
2: Clar.
1: O de no sé on. Doncs sí, perquè s'envia allà. O bé de segona mà, o també allà potser s'acabarà reciclant, o s'acabarà, depèn del que es pugui fer amb aquella roba, amb l'estat que estigui.
2: Uh-huh.
1: I sí que hi ha un 17% que ni tan sols hi ha capacitat a Catalunya de seleccionar-la, de gestionar-la, és a dir, arriba tanta roba, aquests 20 quilos per persona cada any, 20 quilos, que les plantes de gestió no poden ni obrir les bales ni classificar res, i s'envia directament a altres països, i aquí sí que hi ha un petit gran problema, que no sabem què passa, i que això s'ha de millorar. Per això a vegades us passa que hi ha roba que acaba on no toca. És un percentatge no petit, tampoc molt gran, però segur que si no ho poseu al contenidor de la roba, acabarà cremat o incinerat. Amb la qual cosa, confiem en el sistema, pressionem perquè el sistema cada vegada sigui millor, i ja veureu que cada vegada arriben més regulacions europees que encara ajuden més a que hi hagi recursos per gestionar tot això.
0: Mm-hmm. Per tant, quan haguem de desfer-nos de la roba, deixem-la en el contenidor de la roba de la manera que toca.
1: Exacte.
0: Que si no, no ho farem bé, i farem que les peces arribin a l'altra punta de món on no han d'estar i mal reciclades. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
3: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: I ara entrem en el món dels crims contra el patrimoni cultural, de la mà del Marc Balcells. Parlem de crims contra el patrimoni cultural. Ho fem amb el Marc Balcells, que ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i criminòleg, expert en delictes contra el patrimoni cultural. Marc, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I aquest estiu doncs ens hem posat a parlar de grans crims contra el patrimoni, sobretot en èpoques bèl·liques.
4: Exacte.
0: També. Especialment avui, que parlarem de Sarajevo. No?
4: Exacte. Destrucció intencionada del patrimoni cultural, recàlculo d'intencionada en negreta i en subratllat i en cursiva, i en cas de conflicte armat. Sí, avui, mira, volia començar parlant d'una fotografia, que es va fer a Sarajevo el 27 d'agost de l'any 92. És un home que va pel mig d'un carrer desert sota la pluja i porta un violoncel a l'esquena, i es veu al darrere un edifici esvelt de pedra clara, amb arcades de ferro, una cúpula central, que està, a més, traient fum per totes les finestres, no? A més, amb les parets molt ennegrides ja d'aquest estat de destrucció avançat. I aquest edifici, pels que hi heu estat després, a Sarajevo, és la famosa Villegnica, que és l'antic Ajuntament de Sarajevo, i des de l'any 1951 acull també la Biblioteca Nacional de Bòsnia i Hercegovina. El senyor que està caminant a la foto és Vedran Smailovic, violoncel·lista de la Filarmònica de Sarajevo, que aquella tarda va entrar a les ruïnes de l'edifici i va tocar mentre les cendres dels llibres queien sobre ell com una mena de neu grisa, amb aquesta forma de dir, no?, de que encara queda algú per recordar aquests edificis. Doncs sí, la nit del 25 al 26 d'agost del 92, les milícies sèrbies disparen obusos de fòsfor des dels turons que estan envoltant Sarajevo, no? I no ho fan a l'atzar, sinó que l'objectiu és l'edifici més representatiu de la Sarajevo multicultural. Un edifici construït en el 1894 en estil moresc, que és una mescla d'arcs otomans, elements vienesos, símbol exactament d'aquest nacionalisme radical que vol destruir, no?, tot el que suposa aquesta idea que tenen al cap. El foc va durar dies, i quan s'apaga, el 80% del fons de la biblioteca ha desaparegut. 2 milions de volums, 700 manuscrits incunables previs a la impremta, 155.000 peces bibliogràfiques úniques, era el major fons de manuscrits orientals del sud-est d'Europa, en àrab, en turc i en persa, i tot cremat en una sola nit. Gradimir Goyer, que era un director de teatre de Bòsnia, ho va explicar amb una precisió que fa molt mal, no? Destruir la biblioteca no és un acte de vandalisme gratuït, sinó un intent de destruir la prova de la coexistència. Mm-hmm. Sí. És a dir, serbis de Bòsnia que ordenen l'atac no volen simplement fer mal a la gent de Sarajevo, volen eliminar l'evidència que aquella gent havia existit, havia llegit els mateixos llibres que ells, havia construït un país de forma compartida. Per tant, la biblioteca, en el fons, és un símbol, no és només un repositori de llibres, sinó que guarda la demostració que la Gran Sèrbia, que és únicament Sèrbia, era mentida, no? I aquí és on apareix el personatge més inversemblant d'aquesta història i un dels més sinistres de tota la temporada, que déu-n'hi-do els que ja portem en aquests capítols, que és Nikola Koljevic. És un professor universitari a Sarajevo, especialista en Shakespeare, reconegut com un dels millors lectors de poesia del país. És un home que passa hores i hores en aquella mateixa biblioteca, consultant edicions antigues, preparant classes que els seus alumnes recordaven amb entusiasme, però a mesura que la guerra s'acostava, era el número 2 del Partit Democràtic Serbi de Radovan Karadžić, i va ser ell qui va ordenar disparar els obusos de fòsfor sobre la biblioteca que se suposava que ell tant estimava. Va ser ell, en el fons, per tant, qui dona l'ordre que acabarà cremant els llibres que ell havia llegit, no? L'Enric Juliana va cobrir la guerra per a la premsa i va visitar les ruïnes poc després i ho va deixar escrit amb una pregunta que no té resposta còmoda. Ell diu, quins ressorts poden conduir a un professor universitari, a un lector exquisit de Shakespeare, a ordenar l'incendi de la biblioteca on ha passat hores estudiant?
2: Sí, sí.
4: Per tant, compte que diu ell que algunes guerres no les fan els ignorants. Que això és un tema que trobo molt bé que estiguem portant sobre la taula en aquests programes. Les fan els il·lustrats, que han decidit que la cultura de l'altre és un obstacle. Mentre la biblioteca crema, uns quants empleats van fer el que pots esperar que fessin, és a dir, entren jugant-se la vida a l'edifici en flames, llencen llibres per les finestres i uns altres doncs, recollint els llibres des del carrer i amb cremades a les mans. Ja t'ho pots imaginar, no? Salven només, evidentment, els pocs que eren, un 10% del fons. El 90%, cendra, imagina't. Sarajevo és una ciutat amb moltes biblioteques i una de les coses que fan les guerres és obligar la gent a protegir el que pot, com estàvem explicant en la història d'aquests voluntaris, no? A poca distància de la Viècnica hi ha la biblioteca Gazi Hurresbek, que va ser fundada el 1537 i especialitzada en manuscrits àrabs, turcs i perses, que es va salvar gràcies a una operació discreta i meticulosa. El seu director es diu Mustafa Jahic i va traslladar els 10.000 manuscrits del primer pis a la planta baixa quan comença el setge. Uns dies després comprova que segueix sent massa perillós i va empaquetar tota la col·lecció en caixes de plàtans i la trasllada amagada a una escola islàmica propera. I quan pregunten a Jaich com es va sentir durant aquells dies, respon que tenia por, però que no podia imaginar-se que aquells manuscrits desapareguessin per la seva inacció. I, per tant, la resistència a vegades no només és heroica, sinó que veu també d'aquesta cosa de no em puc quedar quiet. En recordem-nos la setmana passada amb el testimoni de la Rose Balan, que és aquella senyora que està al GD Pom apuntant, jugant-se la vida contra els nazis, on van a parar cada una de les obres que acabarà repartida per tota Europa, per tota l'Europa nazi, no?
0: Sempre hi ha algun petit heroi, no? Gran heroi.
4: Exacte. I ens hem de centrar en un petit objecte, que és el gran objecte icònic d'aquest atac. Un objecte petit, de 34 pàgines il·luminades en or i coure, escrit a mà en hebreu sobre vedell blanquejat i nascut a Barcelona a l'any 1350 i que al llarg de 6 segles va sobreviure a la Inquisició Espanyola, als pogroms europeus, als nazis i a la Guerra de Bòsnia. És la famosa Haggadah de Sarajevo. Una Haggadah és un text litúrgic que es llegeix durant el Seder de Pasqua jueva, el sopar ritual que commemora la sortida d'Egipte, i la Haggadah de Sarajevo és la més antiga de les Haggadot sefardites conservades. És una obra mestra de la miniatura medieval que conté, com us deia, 34 il·lustracions de passatges bíblics des de la creació fins a la mort de Moisès. Tacades de vi, que vol dir, és prova de que va ser utilitzada en molts ceders al llarg dels segles, i clar, el 1492, quan el decret de l'Alhambra expulsa els jueus d'Espanya, la Haggadah surt de la península Ibèrica, probablement passa per Itàlia, i arriba a Sarajevo cap al segle XVI, on la comunitat sefardita troba refugi en una ciutat que en aquell moment era part de l'Imperi Otomà, i poc habitual en Europa, és una ciutat molt tolerant, no? El 1894, un home anomenat Josep Cohen la ven al Museu Nacional de Bòsnia per poder alimentar la seva família i llavors és des d'aquell moment que la Haggadah havia viscut al museu, no? Durant la Segona Guerra Mundial, quan els nazis entren a Sarajevo i reclamen la Haggadah per exposar-lo en un museu d'una raça extingida que havia d'anar a Praga, el director del museu, Josso Petrovic, va respondre que un altre oficial nazi hi havia vingut el dia abans i que se l'havia endut, i quan li van preguntar, escolti, com es deia aquest senyor, va dir que ell, qui era ell per preguntar el nom d'un oficial de les SS, i els nazis van marxar. I és el moment en què Petrovic confia el llibre a Dervish Korkut, disculpeu, un bibliotecari musulmà del museu, que l'amaga sota terra d'una mesquita en un poble de muntanya. El 92, 1992, qui el va salvar va ser Enver Imamovic, arqueòleg i professor universitari, que en aquells moments és qui està dirigint el Museu Nacional, no? Quan va comprendre que el museu està en primera línia de foc i que ningú no vindria a protegir-lo, Imamovic fa el que no estava en cap protocol. Agafa agents de policia, creu a Sarajevo sota els obusos, entra al museu, troba la Haggadah i la trasllada a la volta, a la càmera cuirassada del Banc Nacional, on va esperar l'acabament de la guerra. Per tant, una mateixa joia, tres guerres, tres rescatadors de tres religions. Per tant, qui vulgui dir que Sarajevo era l'argument contra la neteja ètnica, la Haggadah era l'argument en miniatura. I una última cosa, si us plau, acabo amb aquest que no voldria oblidar-me tampoc, que la guerra de Bòsnia no és la guerra de Sarajevo. A 200 quilòmetres del sud-est de Sarajevo, la ciutat de Mostar, i això tenim imatges i tots ho recordem, una altra batalla es lliurava sobre un pont, el famós Stari Most, el pont vell, que havia construït el 1566 Solimà el Magnífic. El va dissenyar Mimar Hayruddin, deixeble d'un gran arquitecte de la mesquita de Solimà d'Istanbul, i era un arc de pedra de 29 metres de longitud i 21 metres d'alçada sobre el riu Neretva, una gran obra de l'arquitectura balcànica islàmica. El pont havia unit les dues ribes del Mostar i amb elles les comunitats que hi vivien. Doncs el novembre del 93 el port portava mesos rebent obusos de les forces croates del Consell de Defensa Croat, que assetjaven la població bosníaca de Mostar, i el 9 de novembre un tanc va disparar sense parar fins que l'arc de pedra es va partir i va caure al riu Neretva. Això tots ho vam veure, jo en aquella època tenia 13 anys i ho recordo perfectament, i per tant, doncs bé, això ho va ordenar un tant, posem-hi nom, Slobodan Praliak, un general, que era un home, poca broma, amb tres llicenciatures universitàries, enginyeria, sociologia i dramaturga, director de teatre, de televisió a Zagreb, que ja em diràs per què es va fotre general, però bé, quan li van preguntar per la destrucció del pont, va dir que, escolta, que era un pont vell i que ja estava, vull dir que tampoc res. Sí que és veritat que alguns d'ells van acabar jutjats per un tribunal ad hoc de Nacions Unides, però bé, al cap i a la fi, tornàvem a veure com un cop més la Convenció de l'AIA del 54, doncs feia el que podia, perquè bé, en fi, quan hi ha aquestes guerres és complicat, eh? Així que amb aquestes dues històries us deixo una mica per reflexionar.
0: Històries tristes i històries, doncs això, que desvetllen que moltes vegades els que més cultura tenen són els que poden fer més mal.
4: Talment, talment, Noemí.
0: És així, i n'hem volgut parlar amb el Marc Balcells. Marc, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, una abraçada.

0: A tancar el programa amb música, qui millor que amb l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Avui vens amb la samarreta del Matina Codina.
1: Sí, avui corporatiu una mica. Sí, Matina Codina,
0: m'agrada molt la samarreta, eh?
1: L'eslògan, què et sembla?
0: Felicitats pel programa.
1: Està bé. S'ho diuen ells mateixos, perquè com que, mira, si la gent no ho diu, s'ho diuen ells, ja està, s'ha acabat.
0: Clar que sí, clar que sí. I nosaltres hem de parlar de...
1: Sí, d'un grup, d'un artista, del panorama català, internacional, qui sigui, i que anirem descobrint qui és a mesura que vagi avançant la secció.
0: Val. Ens deixem portar.
1: Deixem-nos portar, va.
0: Vinga, va.
1: Va, comencem. Any 1997. Un nen neix a Sant Feliu de Llobregat. Mm-hmm. Ens situem ja geogràficament, eh? La vida del petit comença força accidentada. La seva mare pateix una malaltia que s'ha agreujat amb l'embaràs. Ella sabia que això podia passar, però malgrat tot decideix tirar endavant i porta a la criatura al món quan només té 3 setmanes, el nen... Ella es mor, malauradament.
0: Ei.
1: Però, en fi, això és una decisió que ella va prendre perquè ja sabia que podia passar. Malgrat tot, va tirar endavant l'embaràs i va tenir la criatura, que és el personatge del qual parlem avui a la secció. Mm-hmm. Anem al 1993, va. El nen ja no és una criatura, està a punt d'entrar a la pubertat, té 14 anys i un gran interès per la música. Fa uns anys que va a l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu i toca la guitarra i canta amb el grup d'Esplai. Això fa que a poc vagi perfeccionant el seu talent. Té molts referents musicals a casa, ha mamat Lluís Llach, Serrat, Raimon, però també li encanta el nou rock català, que aquells anys està esclatant com Sau o, per exemple, Sopa de Cabra. Aquesta t'agrada.
0: També, sí, sí.
1: Va, et situem ja al 1999. Li encanta la música i ja té un grup amb els amics que es diu Nafen.
0: Nafen, eh?
1: Nom peculiar, eh?
0: Sí, sí, no? Sí, sí. A més, és que no em sona. De moment estic una mica perduda,
1: no?
0: Eh?
1: Bé, doncs a veure si més endavant et va començant a sonar. Però té clar que almenys la música, de moment, és un hobby, o si més no, un pla B. Perquè el pla A són els estudis. Perquè està estudiant AD, Administració d'Empresa, a la Universitat Pompeu Fabra. A més, aprofita tots els coneixements que va adquirint i els utilitza al despatx del seu pare, on hi treballa mentre estudia.
0: Ahà.
1: 2001, li sorgeix l'oportunitat de fer un Erasmus. La majoria dels seus companys que volen fer una part de la carrera a un altre país trien Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit, però gràcies a les opcions d'intercanvi internacional que ofereix l'UPF, en Joan,
0: on va?
1: Que és el nen del que parlem,
0: sí, en Joan,
1: pot triar anar a Amèrica. I això fa, agafa les maletes i se'n va a Argentina.
0: Caram.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
0: Home, bona elecció, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: A veure, de totes les opcions, Argentina ha de ser, si més no, divertit.
0: Clar,
1: a mi m'agradaria, també.
0: Home, ha de ser fantàstic. I no sé si això li va influir a nivell musical o què.
1: Sí, allà descobreix un nou món i una cultura que li crida molt l'atenció. La universitat, on estudia, té la possibilitat de fer una assignatura de teatre i l'agafa per provar. Allò li encanta, eh? De fet, li agrada tant que quan torna a Catalunya veu clar que és una de les seves passions i s'apunta a l'Institut del Teatre. L'any 2006, després de fer els seus estudis com a actor, apareixen els primers papers. Al principi són papers d'extra. De fet, surt a sèries de TV3 com El cor de la ciutat.
0: Això forma part del meu univers, també, de jove, eh? Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el cor de la ciutat, jo crec que ha marcat no una generació, sinó diverses, perquè han fet quants capítols?
0: No sé, molts.
1: 4.500,
0: això va molt bé, perquè així no saben quina edat tens, saps? Quan dius, jo també l'he vist.
1: Va, fins i tot durant un temps dona vida a un dels personatges del Super 3, en Crust.
0: Ah?
1: No sé si això ho sabies.
0: No. De fet, no li poso cara ara mateix.
1: Això li permet agafar moltes taules i més endavant tindrà papers més rellevants a altres sèries com La Riera, Arròs Cubat o L'última nit del karaoke. Bé, jo crec que a aquestes altures tots sabem de qui estem parlant, no?
0: Jo crec que ho intueixo, ara ja sí.
1: Però va, seguim. Anem ara al 2010, compagina aquesta feina d'actor amb el despatx del seu pare, però hi ha una altra cosa que no ha deixat mai, que és la música. Després d'acabar amb el grup Nafen, creu que és el moment de començar el seu projecte propi. Quan ja té algunes cançons fetes, decideix reunir-se amb diferents músics, amb els que ja té bona relació i comparteixen la mateixa visió musical. S'entenen de seguida i després de fer uns quants assajos, decideix començar a treballar i fer concerts. Aquest mateix any guanya el premi Sona Nou, i això fa que els impulsi i que arribin a un públic més ampli.
0: Uh-huh.
1: 2012, ja porten 2 anys rodant el projecte i comença a ser conegut, però falta alguna cosa, falta el disc. El gravarà als estudis Blind Records i compta amb la col·laboració de diversos músics amics seus. El 14 de febrer d'aquell mateix any publica i ja és un èxit des del primer moment. El disc es titula...
0: A veure, què?
1: Jo mai mai. Jo mai...

0: marit.
1: Que bonica, eh?
2: És molt.
1: Que bonica.
2: És molt, toca a més, molt aquesta cançó.
1: Sí, a més hi ha una història darrere, sí. I això fa, la fa encara més atractiva, no?
2: Història que a més també ha derivat en una pel·li, que
1: sí,
2: és la
1: exacte.
2: Barcelona nit d'estiu.
1: És veritat.
2: I nit d'hivern, crec, també. No sé si van fer les dues a partir de la cançó de Joan Dausà.
1: Gai, no? Sí. Doncs m'encanta Joan Dausà i m'encanta la història, la trobo molt bonica. Sí.
2: Doncs ja ho veus, parlem, evidentment, d'un dels cantants més influents del nostre país, que, a més, ha tret nou disc, que es diu Immortals, i que, si et sembla, podem acabar amb una cançó seva d'aquest nou treball.
1: I tant, em sembla fantàstic. Doncs m'agrada molt la història.
2: Doncs la cançó es diu Welcome to my party.
1: Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Arnau. Que
2: gràcies
1: vagi molt
2: a vosaltres.
1: Bé. Adéu a tothom.
2: Adéu.

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I un dissabte més, el Pep Antoni Roig, que ja ronda per aquí al Via Lliure. Què tal, Pep? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: Un dissabte més amb aquesta literatura en xancletes. Viatgem amb el Pep per tot el món. Hem anat per tot el món, ciutats de tot el món, a través de la literatura catalana, d'autors catalans i d'alguns llibres que ens proposa el Pep. La setmana passada vam anar a Ciutat de Mèxic.
1: Correcte.
0: Hem fet Nova York, hem fet Marsella, la setmana passada Ciutat de Mèxic. Aquesta setmana...
1: On anem avui? Avui anem a la primera ciutat que vam dir...
0: Ah, sí que ho vam dir.
1: Tu i jo havíem estat.
0: Sí,
1: anem a la ciutat de Dickens, del Rolling Stones, de Harry Potter, dels vols barats de Ryanair.
0: Sí.
1: Sobretot,
0: sí, sí, sí.
1: El període 2008-2015, jo no sé què va passar al món, però...
0: Podries anar-hi com qui va a València.
1: Ja, exacte.
0: Sí, sí, sí. O sigui,
1: era més econòmic anar al Regne Unit que al Berguedà, em
0: total,
1: sembla.
0: Total, total.
1: Estem parlant de Londres. Evidentment. No sé a quina quins aeroports de Londres has conegut? Perquè n'hi ha moltíssims.
0: Sí, he conegut Heathrow i Luton, es diu, no? Luton?
1: Doncs mira, jo he conegut Luton...
0: I Gatwick, pot ser?
1: No, n'hi ha un altre, Stansted.
0: Stansted,
1: Jo he conegut Stansted i Luton. Ni Gatwick ni Heathrow.
0: Però Ryanair, ara no recordo. Ryanair no sé a quin volava, ara no me'n recordo.
1: Jo una vegada amb Ryanair vaig acabar anant, no sé si a Birmingham i tot.
0: Ostres.
1: Agafar un tren, vull dir, aquestes coses raríssimes.
0: Ja són ganes de...
1: Girona a Birmingham, 4 euros. Vinga, va, tira-t'hi.
0: Vinga, de tota la vida, des de Birmingham...
1: Quants cops has estat a Londres?
0: He estat 3 cops a Londres. Sí, sí, sí. Un gairebé de passada, perquè després vam anar al nord d'Anglaterra, però els altres dos sí, 3 o 4 dies, 4 o 5 dies.
1: Jo diria que 3 vegades, ara no sé si 3 o 4, una vegada vaig anar a veure Manel.
0: Home, Manel, sí, a Londres.
1: A una sala que ara no recordo el nom.
0: Carai.
1: Però és una sala de Londres, sí, que regularment hi fan concerts de música catalana.
0: I Manel va actuar,
1: sí,
0: a Londres, eh?
1: No, crec que també tinc una amiga que va anar a veure els Pets, etc, etc.
0: Ah, sí, bueno, això sí que ho recordo, és veritat.
1: És com una discoteca on, de cop i volta, un dia de febrer, hi ha 1.000 catalans allà dintre fotuts, i de fet, estar allà dintre és com estar al barri de Gràcies, simplement que surts i...
0: I simplement que han anat amb Ryanair.
1: La gent condueix al revés i els autobusos tenen dos plantes.
0: Per tant, avui anem a Londres.
1: Anem a Londres, que crec que és una capital que per res del món és llatina.
0: No.
1: Una gran capital europea que no té traces de llatinitat, però tinc la percepció que a Londres els catalans sempre ens hi sentim una mica com a casa nostra, i crec que és el motiu.
0: Sí, tu has detectat el per què, tu creus.
1: Sí, perquè crec que a Londres... Hi ha molts catalans que fins i tot ens entendrim al recordar Londres per una senzilla raó. No hi ha un barri català a Londres.

0: No. No és com a l'Havana o com a Buenos Aires, aquests llocs que tu vas a Londres i trobes una comunitat catalana.
1: Ni fins i tot referències, com tu deies, vas explicar a Marsella, no?, que hi havia referències a la platja dels catalans. Sí. No hi ha aquestes referències, com a mínim que jo conegui...
0: I jo crec que fins al segle XXI els catalans hi hem estat poc a Londres vivint. Poder d'aquí 100 anys comença a aparèixer descendents de... No, és que els meus pares van venir a Londres, així...
1: Però a priori no.
0: Però crec que tots els catalans tenim una relació especial amb Londres perquè hi ha una paraula que, si la pronunciem, ens produeix la mateixa emoció que els grecs sentien en pronunciar Troia. I aquesta paraula és Wembley.
2: Atenció! Koeman, toca el socio, fora Guero, pica, Koeman! Gol!
1: Joaquim Maria Puyal.
0: Joaquim Maria Puyal, el 20 de maig de 1992, el senyor Arnau Mañé encara no existia.
1: No, faltaven 3 anys perquè naixés.
0: Però el senyor Pep Antoni Roig, precisament, feia 3 anys que ja existia. Confesso que no recordo absolutament res
1: que amb 3 anys
0: d'aquella nit.
1: Però la mística, no? Suposo que...
0: He vist tantes vegades el gol de Koeman repetit i he vist tantes vegades el Puyal explicant això que el record de la primera Copa d'Europa per qualsevol barcelonista, i m'atreviria a dir per qualsevol català, i que no se m'enfadin els espectadors pericos, és com recordar el dia que vam trobar el Sant Greal futbolístic, no? Crec que per això tenim una connexió especial amb Londres, perquè la ciutat ha quedat incorporada, podríem dir, la geografia emocional del nostre país. No? És a dir, hi ha molts catalans que quan van a Londres no van directament al Big Ben, ni fan fotos als autobusos vermells, ni als guàrdies amb barrets de pell. Hi ha molts catalans que quan van a Londres directament miren el mapa del metro on és Wembley.
1: Per anar a l'estadi, no?
0: Per anar a l'estadi. Tu hi has estat mai?
1: No, no hi he estat mai. Tu sí, entenc.
0: Jo sí.
1: Jo no hi he estat, no.
0: Però clar, no he estat al vell Wembley.
1: Ah, clar.
0: Que això encara li dona més mística a l'assumpte. És a dir, això és una secció de literatura, perquè ara acabi d'aparèixer, perquè clar, estem parlant de coses que no tenen a veure amb la literatura, però ja veurem que sí. És a dir, Wembley té alguna cosa poètica.
1: L'antic va desaparèixer, bueno, van fer desaparèixer...
0: Van fer desaparèixer l'any 99,
1: i
0: van crear el nou al damunt, no? Clar, el vell Wembley és com les meravelles del món antic, no? Que només queden les piràmides, doncs el vell Wembley per nosaltres és com una meravella del món antic, perquè és mític. I, de fet, quan et trobes algú que ha estat al vell Wembley, és més, quan et trobes algú que va estar a la final del 92, hi ha un respecte vehement per aquesta persona. Jo vaig tenir la sort de ser-hi, però l'any 2011...
1: Al nou Wembley.
0: A la segona final que el Barça va guanyar. Wembley,
1: a la final de la Champions.
0: De la final de la Champions del 2011 contra el Manchester United, aquell 3-1.
1: 3-1, sí senyor.
0: Amb el mític gol que el Messi acaba fotent una gada al pal del banderí de córner. I la veritat és que vaig sentir moltíssimes coses en aquella final. Ha quedat a la història a Vidal aixecant la copa perquè havia acabat de passar un càncer.
1: Càncer de fetge.
0: Jo confesso que vaig plorar com un animal aquell dia, i vaig plorar com un animal per una connexió, jo crec que telúrico-poètica, amb l'espai, perquè Londres continua sent allà, i per això avui farem turisme literari per Londres, que, com ha quedat demostrat, alguns la coneixem més gràcies a un estranger que es deia Koeman que no pas a un estranger que es deia Dickens.

0: Això és Bowie.
1: David Bowie.
0: Per tant, arribem a Londres amb el Pep Antoni Roig, això, banda sonora de David Bowie.
1: Sí, però anirem 4 dècades una mica més enrere que l'inici del mític punk anglès. Mm. Comencem parlant d'un llibre que es va escriure als anys 40 i que es diu Hores Angleses. Hores Angleses, de Ferran Soldevila.
0: Clar, perdona, aquest Stairman és dels anys 80.
1: Però he pensat que era una bona manera d'aterrar a Londres.
0: Banda sonora de David Bowie, però dius que anem anys 40.
1: De fet, anem als anys 40, de fet, anem als anys durs, anem als anys del Blitz, anem als anys dels bombardejos sobre Londres durant la Segona Guerra Mundial, i porto aquest llibre, Hores Angleses, que no és tan brillant estilísticament com qualsevol llibre de viatges o una crònica estrangera que pogués escriure Josep Pla o Gaziel, que l'altre dia en parlàvem, etcètera, sí, etcètera. Però és un llibre escrit per un historiador que viatja i que quan arriba a un lloc canvia completament la seva manera d'entendre la ciutat.
0: Per tant, estem parlant d'un historiador i d'un llibre, dius.
1: Sí, Hores Angleses, un dietari de Ferran Soldevila. Ferran Soldevila és un dels grans historiadors de la història de Catalunya.
0: Sí.
1: És un dels més importants, sobretot d'abans de la guerra. De fet, seva és la Història de Catalunya, publicada just abans de 1936, que és un llibre bastant cabdal.
0: Clar.
1: Quan Soldevila publica Hores Angleses, però és l'any 1938. Europa és a les portes d'una nova guerra, la democràcia retrocedeix a tot arreu, Hitler està governant Alemanya, Mussolini domina Itàlia, Espanya està immersa en la Guerra Civil, i en aquest context Anglaterra apareix com una rara excepció, perquè és un país que sembla haver convertit la moderació en una forma de vida.
0: Però llavors estàs parlant d'un llibre d'història, no estàs parlant d'un llibre de viatges, en aquest cas.
1: A mig camí. És un llibre que no és exactament un relat de viatge, tampoc és exactament un llibre d'història.
0: Però Soldevila és historiador.
1: Sí. Ell passeja per Londres com un historiador que intenta resoldre un enigma.
0: Ah.
1: Què té aquesta societat anglesa que la fa diferent? Perquè sí, a primer cop d'ull, la gent condueix al revés, etc, sí, etc, però hi ha més coses, no? Londres, per ell, no és una ciutat, sinó que és sobretot un caràcter. El més curiós és que Soldevila dedica menys temps als grans monuments que això, que el que esperaríem, no? És a dir, ell prefereix entrar als bars, prefereix parlar amb la gent i començar a copsar, d'una manera com faria Josep Pla, quins són els costums col·lectius. El te de les 5,
0: clar,
1: les pintes dels pubs, el futbol els diumenges, sí, però sobretot l'ordre, la puntualitat, el respecte gairebé religiós per les normes, la manera de fer cua sense que ningú s'enfadi, la discreció, l'autocontrol, tot això és el que acaba definint, segons ells, Londres.
0: Per tant, perdona, el Big Ben, per exemple, no?, que algú el podria descriure com és, on està, en quin moment, quina importància té la ciutat, De passada,
1: però s'hi atura poquet.
0: A Soldevila li interessa molt més aquestes coses per entendre la societat anglesa.
1: Sí, de fet.
0: O londinenca, vaja.
1: Sí,
0: no sé.
1: De fet, bueno, que és Londres, sí, sí. És una metonímia del Regne Unit per ell, no? De fet, del Big Ben el que li interessa és el que hi ha al costat, que és el Parlament.
0: Ah, clar. Westminster.
1: Clar, exacte. És a dir, ell parla molt de que li sembla fascinant que els anglesos hagin construït una societat on les institucions funcionen gairebé amb la mateixa naturalitat amb què funcionen els rellotges, cosa que als ulls d'un llatí...
0: Sí, d'un mediterrani.
1: D'un mediterrani, no? és una miqueta estrany, no?
0: Sí. Llavors, I més, perdona, en aquell context, també.
1: Correcte,
0: estem parlant dels anys 40.
1: Exacte, o sigui, aquí estàvem amb bombardejos i el Coliseum, sí, sí, caient a trossos. Llavors, ell també explica que els jardins poden explicar un país, i una de les coses més boniques del llibre, per mi, és la importància que donen els parcs.
0: Ah.
1: Un turista hi veu arbres, i Soldevila hi veu política.
0: Els parcs,
1: Sí, Londres és una ciutat, no sé si vas arribar al Hyde Park,
0: sí,
1: o a Saint James, és una ciutat on els parcs realment
0: fan goig
1: i són passejables.
0: Per cert, aprofito, fa una setmana vam veure una imatge, no sé si l'has vista, de Londres, de Hyde Park, diria que és, i d'altres parcs de la ciutat, que també és política, jo crec, que eren completament arrasats,
1: marronosos, no?,
0: per la calor, per les onades de calor que estava vivint la ciutat, i aquell verd, aquell goig que fan, que dèiem ara, els parcs del centre de Londres, també això, completament canviats d'aspecte pel canvi climàtic, en aquest cas, i per les onades de calor, que jo, en el meu punt de vista, això també és política, no?
1: Correcte.
0: També és aquesta manera d'entendre-ho. Però ell ho veia d'això.
1: Ell agafa els parcs des de la idea de la convivència.
0: Ah.
1: Perquè, clar, és un espai públic, un espai lliure, un espai natural, enmig de la urbs, i jo crec que una miqueta traumatitzat pel que estava passant aquí, on realment la convivència s'havia trencat, sí, sí, a trossos des de feia anys. Parla de Hyde Park o de St. James Park com això, no? Tu que has estat corresponsal polític a Madrid, crec que és un llibre que t'agradarà molt, perquè Soldevila hi veu una fascinació evident pel parlamentarisme britànic, no perquè el consideri perfecte, sinó perquè n'admira la seva continuïtat. I realment és una cosa... Vull dir, el Regne Unit ha patit molt poques revolucions polítiques al llarg dels anys, no?
0: I és un referent, això, democràtic i parlamentari, sobretot.
1: Evidentment. Clar, per un català als anys 30, això té alguna cosa de prodigiós quan aquí la política era, francament, tan complicada.
0: Has dit, perdona, el títol...
1: Hores Angleses.
0: Hores Angleses, i el puc trobar fàcilment...
1: Molt fàcil de trobar, perquè hi ha una reedició molt recent de l'editorial Adasiara, que és una editorial meravellosa, i val molt la pena llegir-lo per això, perquè és un llibre que ensenya a mirar el Regne Unit d'una altra manera, i perquè Londres, segons Soldevila, impressiona pels seus costums. Anem, però, d'aquest llibre, d'abans de la Guerra Civil, a un altre, que s'assembla una mica, són dos llibres bastant semblants, que ve justament després.

0: Estem escoltant London Calling. Ara parlarem de The Clash, però recordeu, Pep Antoni Roig, estem repassant Londres a través de literatura catalana d'un autor català. Hem fet Hores Angleses del Ferran Soldevila i ara, això, amb aquesta banda sonora, canviem de registre. Segon llibre que ens porta el Pep per explicar-nos la ciutat de Londres.
1: Segon llibre que us porto avui, i he començat amb London Calling perquè és la frase que deia la BBC per ràdio durant els bombardejos de Londres.
0: Ah,
1: a la Segona Guerra Mundial. Sí, jo crec que això és una cosa que poca gent sap, perquè la cançó ha acabat sent, fora del Regne Unit, suposo, la cançó ha acabat sent més famosa que la pròpia frase. I justament és aquesta època a la qual anem ara, perquè potser el primer llibre del qual parla no és un llibre de Londres, sinó que és un llibre que veu un català quan el món sembla que s'està acabant. I aquest llibre és precisament això. Es diu Memòries de Londres.
0: Sí.
1: I és de tot un exalcalde de Barcelona.
0: Ah,
1: Carles Pi i Sunyer.
0: Home, i tant. Carles Pi i Sunyer.
1: Mític nom. Exalcalde de Barcelona, Memòries de Londres. Què fa Carles Pi i Sunyer a Londres mentre els nazis estan bombardejant la ciutat? Doncs Pi i Sunyer és un dels tants exiliats catalans que després de la guerra ha de fotre el camp i arriba a Londres i, clar, descriu tot allò que està veient. Ell ve d'una guerra i se'n troba una altra, tot i que ben bé la Segona Guerra Mundial el Regne Unit no va ser el punt on va patir més, però clar, quan va allà, ostres, es troba que tot un exalcalde de Barcelona allà passa a ser
0: un mes. O desapercebut, vaja.
1: Un mes, i escriu aquest llibre, que aquest llibre sí que són unes memòries, no com abans, que hem parlat més d'un assaig gairebé amb ulls d'historiador. Aquest és un llibre molt més personal i és un llibre molt recomanable. Jo no sé si hem de fer esment en qui era Carles Pi i Sunyer, per qui no ho sàpiga.
0: Fem-ne quatre pinzellades.
1: Personatge molt interessant, enginyer, amb ànima d'humanista. Als anys 30 esdevé alcalde de Barcelona, com Barcelona és una de les ciutats més tenses, jo crec que d'Europa, i després de la guerra, quan Franco guanya la guerra, ha de marxar. Quan travessa la frontera, quan arriba al Regne Unit, ell no se'n va pensant, començaré una vida nova? No.
0: Yeah.
1: Ell se'n va pensant, quan tornarem? Lliga una mica amb el que vam parlar la setmana passada de Mèxic. Doncs en aquesta situació en la que has perdut el teu país, en què no saps si tornaràs, pum, resulta que Europa, de cop i volta, també es fot en guerra. Déu-n'hi-do la situació. Què fa Carles Pi i Sunyer aleshores? Comença a escriure el llibre creient que Hitler perdrà i que la derrota del nazisme el permetrà tornar a casa. A Catalunya.
0: Així, aquesta és la premissa o des del punt de vista en què ell comença a escriure aquest Memòries de Londres del Carles Pi i Sunyer.
1: I és una premissa que des d'avui fa mal de llegir.
0: Home, i tant, i tant.
1: Tu veus el convenciment d'un home que està convençut que el nazisme no guanyarà, i en aquest cas l'encerta, perquè finalment no va guanyar per sort. Bueno, no va guanyar. Ja m'entens?
0: Sí, no es va instal·lar, diguem-ne, com una dictadura de Franco.
1: Correcte.
0: Que ell, entenc que pensava que cauria el dominó, les fitxes del dominó.
1: Correcte,
0: no?
1: ell creia que la victòria de les democràcies europees permetrien enderrocar el franquisme. I aquí és on s'equivoca. Però no perquè fos ingenu, sinó perquè és que era el que esperaven la majoria d'exiliats catalans d'aquell moment, no? Quan avui llegim el llibre tenim el privilegi que ell no tenia, que és que nosaltres ja sabem el final de la història i, desgraciadament, no tenia raó. Això fa que moltes pàgines siguin emocionants.
0: Exili, en aquell moment, ahir, la setmana passada, parlàvem de la ciutat de Mèxic, ara parlem de l'exili, en aquest cas, a Londres, en el cas de Carles Pi i Sunyer.
1: Sí, ell va continuar escrivint, pensant, reunint-se amb gent, imaginant un futur que aquests exiliats potser no arribarien a veure mai, i aquesta obstinació, més que qualsevol càrrec polític, és el que encara avui el converteix en un personatge extraordinari i que fa interessant llegir aquest llibre, tot i que, insisteixo, des dels ulls d'avui provoca cert dolor veure l'esperança d'un home que finalment tu ja saps que allò no va complir-se.
0: Clar, i pensàvem, és a dir, Carles Pi i Sunyer es plantejava que era qüestió de temps, i aquí, quan el llegim ara, veiem que tu estàs veient una persona que té una esperança, una expectativa, que no s'acaba de complir mai, suposo.
1: Llibre fàcil de trobar, també.
0: Ah, també,
1: Sí, Edicions 62 em va fer una reedició fa uns 15 anys, molt elegant i molt bonica, època i crec que és bastant senzilla de trobar tot arreu. És un llibre que és un autèntic tresor per entendre el segle XX europeu i per entendre'l des d'aquesta vessant tràgica de l'esperança derrotada de molta gent.
0: Clar.
1: Que va creure que la victòria de les democràcies dels aliats permetria alliberar del jou feixista la Catalunya i l'estat espanyol en general.
0: Això és Memòries de Londres de Carles Pi-Sunyer.
1: I ara fem, et demano un cop de timó radical perquè passem de la política
0: sí.
1: a l'erotisme.
0: Ai.

0: Carai, quin canvi de registre, ara, Pep.
1: A què et porta aquesta cançó?
0: No ho sé.
1: Has vist Notting Hill?
0: Sí.
1: Hi ha una escena increïble de Notting Hill en què ell, el Hugh Grant, el protagonista, passeja pel carrer principal de Notting Hill durant totes les estacions de l'any recordant el seu amor que ha marxat.
0: Mira, mira, escolta, escolta, escolta. She may be the beauty
1: or the beast, may be the fair. És una escena brutal que crec que la cançó aquesta, que és She, d'Elvis Costello, ens permet apropar-nos al a un tema interessant. Fins a l'altre dia vam parlar de poesia amb Agustí Bartra. Ara anem també a un altre poeta. Canviem d'època, marxem dels anys 30 i 40, ens n'anem als anys 60, canviem de gènere i ens anem a un barri concret de Londres, que no és Notting Hill, sinó que és Kensington, un dels barris més elegants de la ciutat. És el barri on el poeta Gabriel Ferrater va viure uns mesos el 1960, quan treballava a Anglaterra. Coneixes Ferrater?
0: Sí, en aquest cas sí.
1: Anem bé de Ferrater avui?
0: Sí,
1: perfecte. Resumim molt ràpidament, podríem dir que Ferrater és el gran renovador de la poesia catalana de la segona meitat del segle XX, en la línia evolutiva, si féssim una línia evolutiva, la poesia catalana contemporània. Podríem començar amb Verdaguer, seguiríem amb Maragall, Carner, Papa Seit, Riba, Foix i arribaríem a Ferrater. Poeta importantíssim. Aquest poema del qual vull parlar, que es diu Kensington, demostra per què. L'any 1960, Ferrater marxa a Londres buscant feina a la Mona Editorial, hi viu uns mesos, coneix de prop la cultura britànica i manté una relació molt intensa amb una noia, amb la traductora Helena Valentí.
0: Una altra catalana, entenc.
1: Una altra catalana,
0: que es troba a Londres.
1: Correcte. D'aquella experiència neix, entre altres coses, el poema Kensington, inclòs dins el colossal Les dones i els dies, que és el gran llibre que jo crec que qualsevol ciutadà de Catalunya hauria de tenir a casa. És a dir, igual que tots els catalans tenen la targeta del CatSalut a la butxaca, tots els catalans haurien de tenir Les dones i els dies al prestatge de l'habitació.
0: Per tant, Gabriel Ferrater utilitza el barri, però per explicar la història d'amor amb aquesta traductora que deies Helena Valentí.
1: No tant la història d'amor. Ara entendràs per què. El poema pren aquest espai real, Kensington, però no pretén descriure'l. De fet, si esperes trobar-hi carrers, monuments o taxis negres en el poema, no els trobaràs. Pel Ferrater, la ciutat és gairebé una excusa. Kensington esdevé més aviat un estat mental. Què vol dir això? Hi ha una escena molt típica en la poesia de Ferrater que repeteix en alguns poemes seus. Hi ha una habitació, hi ha dos amants, hi ha una conversa després del sexe. I en aquest cas és ell intentant entendre què acaba de passar. Això és exactament Kensington. Només que aquí apareix una idea fascinant. La dona, ella, intenta explicar què ha sentit durant l'orgasme. Què ha sentit durant l'orgasme. I no pot. O millor dit, només ho pot explicar mitjançant metàfores. Per exemple, sempre sembla que em transformo. No sabràs mai les coses que em fas creure, cos meu. Una vegada vaig ser Kensington, aquesta estesa de carrers retors, clars de llum sense sol. I fa un moment et dic que m'he tornat una flor groga. És a dir, tenim la noia, l'amant, que diu que s'ha convertit en Kensington, i després diu que s'ha convertit en una flor groga.
0: Una flor groga.
1: I Ferrater intenta interpretar aquestes imatges i diu: d'imaginar floral, a mi m'és fàcil. Et tornes una flor i tot el teu cos puja cap aquí. És com si el tio n'és de sobrar,
0: no? Sí, una mica, no?
1: Ell creu que pot entendre fàcilment el que la seva amant li diu que ha sentit, però s'equivoca, i aleshores ella li diu: no, no, si la flor no compta. És que era tota groga. També he tornat una flor groga. I el poema acaba mostrant això, no? Que hi ha experiències íntimes que el llenguatge només pot rodejar, però no capturar del tot. I per això Ferrater es queda en la flor. Però és incapaç de captar-ne el color, el to, la profunditat.
0: És per tant, un poema, insistim, que parla o intenta explicar l'orgasme femení, en aquest cas, que això pels anys 60 és una cosa que realment podria ser molt, molt actual, molt
1: moderna,
0: contemporània.
1: Sí. Ferrater fa una cosa molt poc habitual, que és que no escriu un poema d'amor, sinó que escriu un poema sobre la dificultat de comunicar l'amor, o en aquest cas el plaer, no? L'amor és només el laboratori, podríem dir. La pregunta de fons és: podem explicar realment què sentim? i la resposta sembla ser no gaire. I aquí és on el poema es torna màgic, crec jo. Perquè quan la dona diu que ha estat Kensington...
0: Clar, és que això és una cosa... Què és Kensington?
1: Exacte, què és Kensington? No, ella no està pensant en un barri, no està pensant en el Hyde Park, no està pensant en fer turisme. Està buscant una imatge que expliqui una sensació interior. Ferrater no aclareix mai del tot què significa Kensington, i precisament aquesta és la gràcia, que cada lector, quan llegeix el poema, hi projecta una cosa diferent. Uns hi veuen llum, d'altres amplitud, d'altres una pau estranya. En general, una metàfora oberta, no?
0: I això era una mica la tònica de Ferrater, d'aquesta poesia de Gabriel Ferrater, o era només en aquest poema?
1: Sí, no, és... ell, la seva poesia sempre parla del desig, d'un desig vist des d'un adult, però d'un desig sense idealitzar-lo, sense convertir-lo en una tragèdia, sense convertir la dona en una musa inabastable. Els seus poemes jo crec que estan plens de parelles que es coneixen, que s'equivoquen, que fan l'amor, que es deixen, que es retroben, que es malinterpreten. És una poesia molt humana, i els protagonistes dels poemes de Ferrater no semblen personatges literaris, sinó els teus amics.
0: Yeah.
1: Ferrater ha passat a la història com un mite gairebé, perquè es va suïcidar l'any 1972 i es va suïcidar poc abans de fer 50 anys perquè ell havia promès que no passaria mai de 50 anys.
0: Ah, sí, això no ho sabia.
1: Va complir amb la seva promesa, diguéssim, una promesa una mica gore, no? Durant molt de temps, aquest fet va alimentar el mite del poeta maleït, però cada vegada hi ha més estudiosos, que insisteixen que reduir-lo al seu final, en aquest suïcidi, és una injustícia. La seva influència literària i intel·lectual és molt més gran que la llegenda que l'envolta la seva mort. I sé que ens queda poc temps, però abans d'acabar, m'agradaria, ja que hem parlat d'Helena Valentí, sí, de l'Amanda Ferrater, m'agradaria recomanar un últim llibre precisament d'ella.
0: Doncs va.

0: Elton John.
1: Una altra banda sonora molt anglesa, també.
0: Sí, un altre mite. Hem parlat de Kensington, hem parlat de Ferreter...
1: Que no sabem encara ben bé què és, eh?
0: Bé, però bueno, ja és una metàfora oberta. Hem parlat de Ferreter, anem a parlar de la que va ser la seva parella durant un temps, d'Helena Valentí. I anem a parlar d'un llibre que es diu L'amor adult, que no és una novel·la ambientada únicament a Londres, però veu de Londres.
1: D'acord.
0: D'una Londres íntima, femenina i quotidiana.
1: D'entrada, situem Helena Valentí.
0: Sí, Helena Valentí.
1: A part de ser la parella o sí, l'amant de Gabriel Ferreter.
0: Helena Valentí era una escriptora i sobretot traductora que als anys 60 se'n van a Londres a treballar. Ella sempre deia que es guanyava la vida fent traduccions. Deia, no tinc absolutament cap altre ingrés, no tinc cap renda, no tinc beques, no tinc res. Escric cada dia per poder viure, és a dir, escric cada dia traduint per poder menjar.
1: Però tu has dit que aquest L'amor adult sí que era...
0: És una creació seva.
1: Un llibre seu,
0: sí,
1: no és una traducció.
0: No és una traducció, és un llibre seu, és un llibre de contes, en què Londres no n'és l'únic escenari, però sí que és fonamental en la construcció dels personatges, crec, i en la construcció de la manera com aquests personatges veuen el món. Helena Valentí hi aboca bona part de la seva pròpia experiència després d'haver viscut gairebé una dècada a Anglaterra, primer com a professora a Durham i després a Cambridge. El llibre es publica l'any 77 i és el seu debut narratiu. És una escriptora que desgraciadament no ha passat a la història de la literatura catalana com a gran narradora, però recomano llegir-lo, aquest llibre, si volem endinsar-nos en aquesta... si volem palpar Londres en aquests contes. Què hi pinta Londres? Doncs, bueno, no és una Londres turística, és una Londres quotidiana, la Londres dels pisos, de les biblioteques, de les universitats, dels pubs, dels carrers residencials. És la ciutat on una dona catalana intenta construir una identitat adulta. I hi ha una idea que m'agrada molt, que és el títol.
1: Sí?
0: Sí.
1: Que hem dit L'amor adult.
0: És un títol enganyós, crec.
1: Clar, perquè podríem pensar que...
0: Que és, sí, això, que és una història d'amor, no?
1: D'amor, de... Sí, sí.
0: I no ben bé. El llibre es pregunta, què vol dir estimar quan ja no ets adolescent? Quan ja no creus en els prínceps blaus, quan tens feina, quan has de pagar factures, quan tens autonomia, quan has viscut, quan l'amor ha de conviure, diguéssim, amb la llibertat. És un llibre, per tant, molt més filosòfic del que sembla, i és un llibre que es pregunta o intenta desmitificar o posar-li interrogants a la idealització que tenim de l'amor.
1: Ho deixem aquí, Pep?
0: Ho deixem aquí. Sí, crec que hem tocat quatre llibres, hem fet una bona passejada per Londres, espero i desitjo, i ho deixem aquí. Ens veiem la setmana vinent en una ciutat que em sembla que coneixes bastant bé.
1: No ho dic.
0: Va, vinga. Adéu.
1: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Montserrat Torrent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, la pregunta és obligada. Com està?
1: Bé, jo penso que la meva edat ja mai dic que estigui bé. M'enfado quan les meves nevades em pregunten com te'n trobes. Dic, com voleu que em trobi? Ni bé ni malament, però estic contenta. Disc ja en tinc prou. Tinc 100 anys i 103 dies. Cada dia té un valor incommensurable per a mi. Això és un regal que Déu m'està fent. Jo procuro disfrutar. Jo mateixa també em regalo una miqueta i cada dia menjo un bombonet. Mai passa d'un.
0: Aquest és el secret, un bombonet al dia, per arribar als 100 anys i 100 i pico dies?
1: És una al·licient. O sigui, jo matinejo molt, eh? A les 5 ja estic de peus a terra i em poso a estudiar.
0: Ara parlarem d'aquesta rutina, ara parlarem de música, parlarem de tot plegat. La Montserrat ara feia referència a una tauleta. Perquè els nostres oients també n'estiguin al cas, vostè no hi sent del tot bé, però aquí davant nostre tenim una màquina que transcriu totes les meves paraules i que a la Montserrat l'ajuda a entendre'm i, per tant, a respondre'm totes les preguntes perfectament, ja ho heu sentit. Veig que s'ha adaptat amb 100 anys la mar de bé a aquestes noves tecnologies.
1: I això ha sigut un miracle que va trobar un organer amic. Estàvem després d'un concert tot fent tertúlia i va veure que jo quedava completament marginada. Va dir, esto no puede ser, no puede ser. És injusto. Va començar a buscar i va trobar aquesta transcripció instantània. Jo encantada de la vida, ara ja no sóc una illa. Jo deixo que parlin, que disfrutin, però quan em diuen coses la llegeixo i puc contestar.
0: Que sospito, coneixent-te poc, que això de xerrar i de tertuliejar una mica t'agrada.
1: Molt. M'agrada molt. I m'agradava moltíssim. Ara és que em retrec, perquè penso puc fastidiar-me, també, que han de fer un esforç de raonar a poc a poc perquè ho llegeixin. Sempre m'ha agradat.
0: Montserrat, vostè encara toca l'orgue, fa música cada dia?
1: Cada dia. Cada dia del món, a no ser els dies que he estat molt, molt malalt, que llavors és impensablement impossible ni sé com dit. Però si no, a les 5 del matí la meva rutina és aixecar-me. Ara, des que he estat tan, tan greu, 5 i mitja. Penso que m'allastro, estic perdent mitja hora. Però considero que ja em llevo tard, però ja recuperaré. Una miqueta d'higiene i em poso a estudiar 2 hores.
0: Aquesta rutina, a vostè, què li aporta? Què li permet, aquesta rutina tan marcada?
1: Ja és un ritme de vida. No em costa ni cap sacrifici, no té cap mèrit. I després ve l'hora d'esmorzar, que m'ho prepara l'assistenta. Després d'esmorzar, ve la dutxa, llavors descanso una estoneta. M'agrada molt fer els mots creuats de l'avantguàrdia.
0: Què diu ara?
1: Cada dia. Cada vegada jo m'estrello i dic, ui, això és molt difícil de mirar què volen dir.
0: Aquesta activitat mental és una de les claus que vostè creu per les quals ha arribat tan bé als 100 anys?
1: Jo penso que activa el cervell. El fet d'estar buscant, i aquest fet d'anar pensant, ajuda. És a dir, que el cervell estigui actiu. Després de dutxar-se i tot això i de ser vots creuats, torno a estudiar una hora. Després hi ha el dinar, a les 12 en punt.
0: Perdoni, això vol dir que a les 12 del migdia vostè ja ha estudiat 3 hores, ha fet els mots encreuats de l'avantguàrdia, s'ha dutxat, ha fet la seva higiene, un trosset, ha respost als missatges que tenia pendents.
1: Després torno una mica a l'avantguàrdia i desig que passa el món, les guerres, entro amb tot. Aquesta cosa tan trista que deu, tantes injustícies. I ve l'hora preuada de la migdiada. Hora i mitja.
0: Sagrada.
1: Cada dia. Això és sagrat. I després estudio una altra hora, per arribar a les 4 hores, si s'acaba.
0: Vostè que és concertista, per tant, molta pràctica durant molts anys, és important aquesta constància, aquesta rutina que vostè deia en una feina com la seva?
1: Jo crec que és molt important tenir aquest sistema d'estudi constant. Ho dic molt ara que em demanen, després del concert, que digui alguna cosa, la gent jove, dic, sigueu constants i no tingueu pressa. Si voleu arribar dalt de tot i correu molt, us podeu estimar. Jo vaig anar molt a poquet, pensava que no arribaria enlloc, però anava estudiant, perseverant a l'estudi, i Déu-n'hi-do el lloc que hi arribar. Però sense voler arribar-hi, de vegades les joves tenen una pressa tremenda. Per què no s'entrenen? Hi ha persones molt desordenades. estudien un dia 6 hores i després passen 8 sense tocar ni una nota. És una rutina.
0: Com dèiem, la Montserrat Torrent és organista, fa només uns mesos ha celebrat els seus 100 anys. Se sent diferent després d'aquest centenari, de celebrar el centenari, crec que era el maig?
1: Ai, Déu meu, jo no esperava que fos tan sonat aquest centenari. Pensava que seria una miqueta que hi haurien alguna mostra de Tracy, però tan... No, ho agraeixo molt que hagin fet això. Però si hagués estat de la meva part decidir, amb almenys ja estaria contenta. Ja deia perdó que encara estic viva, si estigués, que ja n'hagués anat. Celebraria el centenari i potser més a gust. Però estic aquí, això us pot incomodar.
0: Però millor que estigui viva. És per celebrar el centenari, no?
1: Però no és gaire corrent. Sempre celebren el centenari quan ja el protagonista ha traspassat.
0: Però, senyora Torrent, li haig de dir una cosa. Tampoc és molt habitual que una persona arribi als 100 anys amb la seva trajectòria i la seva vitalitat.
1: No és gaire normal. No m'han donat compte.
0: Amb el centenari de la Montserrat també ha arribat la inauguració definitiva de l'orgue de l'Església de Sant Felip Neri, un projecte que vostè tenia entre cella i cella durant dècades, crec que des dels anys 60, pràcticament. Què li va semblar quan ja va veure que per fi s'havia fet realitat allò?
1: Bé, jo estava contenta quan em vaig enamorar de l'orgue i sobretot del seu repertori. Estava feliç tocant aquí a Barcelona amb el que hi havia. Els orgues bons havien cremat durant la Guerra Civil, però com que no els havia conegut, no tenia cap coneixement de lo que es va perdre. Era feliç, però vaig anar a París amb una beca i vaig sentir... Oh, això no s'assembla de res a lo que jo estic tocant a Barcelona. Ha de canviar. I vaig començar a captar. I demanava a tothom. Em donava 5 duros, deurien ser. Un altre 25 pessetes. Anava de casa en casa i em van donar moltes adreces de gent important. Jo anava als despatxos a veure i em deien, però qui toca l'òrgan aquest a Barcelona? I no ho sé, ara de moment no ho sé, però en el futur crec que hi haurà molts que tocaran. Després es va estancar. Jo ja vaig tenir molta feina amb el conservatori, els concerts ja... Era impossible continuar anant pel carrer buscant que em donessin donatius.
0: I el primer cop que va tocar aquesta nova orga o aquesta remodelació de l'orga de Sant Felip Neri, què va sentir vostè?
1: Molta emoció, encara la sento ara. I vaig dir, ja puc cantar el Nunc Dimittis. Jo ara ja puc morir en pau. El que era l'obra de la meva vida, amb ajuda de tants, vull dir, no ha sigut una cosa personal, sinó moltíssims, ha lograt arribar a bon fi. Ja no cal que m'esforci a res més. Sé que aquesta orga serà per molts organistes, per en Bernat, que és l'organista oficial de Sant Felip Neri, però també per altres.
0: Diria que li han posat el seu nom. És l'orga Montserrat Torrent.
1: Bé, això és un objecte que m'han volgut ser, perquè saben que si jo no ho hagués iniciat, potser no ho haguessin iniciat o haguessin tardat més a fer-ho. Sempre hi ha d'haver algú que tingui la iniciativa de dir això és molt difícil, impossible, però hem d'intentar-ho.
0: Avui al Via Lliure estem parlant amb la Montserrat Torrent, una de les pioneres de l'Orgue Catalunya, que enguany, com dèiem, ha celebrat els seus 100 anys de vida. La Montserrat ha fet més de 1.700 concerts a tot el món, ha gravat una cinquantena de discos, si no em fallen els números. A part, també destaca la seva faceta més pedagògica, més de transmissió del coneixement, i ella feia referència ara mateix a un tal Bernat, que està aquí a la taula amb nosaltres i que és el Bernat Bailbé. Què tal, Bernat? Bon dia.
2: Bon dia.
0: El Bernat és organista titular de Sant Felip Neri, el relleu de la Montserrat, podríem dir. Pesa tenir aquesta predecessora en la teva feina, en el teu dia a dia?
2: A veure, la Montserrat Torrent és una institució, i doncs sempre imposa, i l'admiració doncs preval, no? Parlar de la Montserrat Torrent és una mica fàcil perquè és això, un monument. Però jo penso amb la Montserrat Torrent joveneta que ha tingut aquesta idea tant de futur d'un bon orgue a Barcelona per la litúrgia, per l'ensenyament i per als concerts, en aquella època, doncs... Tot
0: era pionera,
2: fer...
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Era una
2: sí.
0: pionera en aquest
2: és
0: sentit.
2: És per tirar coets, que es diu. Sí, sí.
0: En tots aquests anys que coneixes la Montserrat, hi ha algun consell, alguna idea que t'hagi donat i que t'acompanyi que sempre et rondi pel cap?
2: Home, els consells rebuts a les classes, especialment tot el que fa la transmissió de les recerques sobre les obres d'aquí.
0: Com ha guanyat l'orgue de Sant Felip Neri després de tots aquests anys de reconstrucció? Què té ara que no tingui un altre orgue?
2: A veure, ja primer la cadireta és dels primers anys. La cadireta és el moble petit que es veu a davant del gran moble. I només amb això es podia fer moltíssima música, per exemple, parlat, evidentment, sense la magnificència de l'orgue com està ara. I ara, doncs, que l'orgue està acabat, totes aquestes mateixes obres, que eren boniques ja amb la cadireta, agafen un relleu extraordinari, i això és degut a la perícia dels organers, que han treballat d'una manera minuciosa, i l'harmonitzador, l'Òscar Laguna, s'ha esmerat a fer una sonoritat, jo diria que com de vellut. És extraordinari.
0: Per tant, pels barcelonins, pels catalans i per tothom qui ens estigui escoltant, què els hi diria? Els hi diria que s'hi acostin i que escoltin...
2: Que vinguin a escoltar aquest orgue, que realment, sentint aquest orgue, sentiran les obres per orgue tal com s'han de sentir. Que això és el que havia previst ella als 60, als anys 60.
0: És a dir, fa 60 anys, fa 6 sí, dècades sí, sí. Que la Montserrat però, ja va tenir aquesta idea, no?
2: Sí, sí, i és absolutament... I clar, va caure, ha predicat dins d'un desert, però per sort algú ha obert les orelles, no fa gaire.
0: Tu que coneixes la Montserrat des de fa molt de temps, què és el que més t'impressiona d'ella?
2: A veure, quan he vingut aquí la coneixia sobretot per l'aspecte musicològic sobre la música de per aquí. Però després he descobert una Montserrat que tocava unes obres de totes maneres, obres contemporànies, s'adentrava dintre d'obres així de Josep Soler, per exemple... les variacions de Schoenberg, vull dir que he descobert una Montserrat que abarcava tot el repertori de l'orgue, no un percentatge.
0: Montserrat, vostè recorda quan es va posar per primer cop davant ja no d'un orgue només, sinó d'un piano, el primer cop que va fer música, vostè el recorda?
1: A l'infància. Recordo la meva mare que em donava classes, això ho recordo perfectament, amb una moneda de 5 cèntims, que era de coure, i tenia de fer uns exercicis i la moneda no tenia de caure. Recordo això. Recordo el concert per la ràdio, que quan vaig arribar dic, no me'n recordo de res, la meva mare, però va quedar gelada. Que no te'n recordes? Dic, no. Però vam començar i me'n vaig recordar de tot.
0: Parla molt de la seva mare, ella era pianista, si no m'equivoco, l'insistia molt?
1: Bé, jo crec que sí que hi va haver alguna cosa d'això. Potser van notar que hi havia més facilitat que les altres germanes. Jo penso que érem quatre germanes, totes quatre tocant el piano. El pare va tenir una predilecció perquè jo estudiés música.
0: Montserrat, quan va entendre que es podria dedicar a la música a vostè?
1: No, amb què s'ha dedicat? Sense la Guerra Civil hagués tocat el piano i ara encara tocaria, m'agradava el piano, m'agradava tocar Chopin, m'emocionava molt. Però va haver la guerra i els estudis es van interrompre, van cabre bombes, van fugir de la Ronda Universitat i els cosins es van deixar més tard, ja quan havia acabat la guerra, una caseta a Santa Coloma de Farners que hi anéssim a passar l'estiu. Llavors l'organista anava a l'església i va dir, toquin, ja que som pianistes. Clar, jo tocava Chopin i sonava horrorós d'ell. Però un dia, entrant... Què és això? Un perlut de fuga de recte tocat pel doctor Jovany. I va ser una revelació. Dic, oh... I vaig estudiar, vaig matricular. Només que per anar a Santa Coloma de Farners i tocar una miqueta, però en Pol Seran era un mestre amb un caràcter. I vostè ve en plan amateur. No torni, no cal que torni més. Jo no perdo el temps en amateur. Jo dic, no, no, no, no, vostè està equivocat. Jo tinc vocació d'organista. Dic, no, això està inandant. No torni. Dic, bueno, provem-ho. Em va fer passar un any fent exercicis, només de pedal, de pedal, però jo deia, no hi arribo. Mans i peus. Tenguis, quan arribi a casa seva, tenguis. Però un dia veus que es va arrepentir. Dic, oh, quina meravella poder tocar això. Vaig pensar, adéu piano. He trobat el que m'omple la vida, però per mi, no de cara a l'exterior, ni pensant en donar classe, ni concert, tot això no, ni existia. Mai, mai vaig pensar que hi havia un projecte amb l'orgue. Mai. Era una satisfacció, un goig, un plaer. I després dels horrors de la guerra, que hem patit gana, que hem patit angoixes, posa que ens matin a tots pel fet de ser només catòlics. Horrors. Ara tenim la sort d'estar tancada en una església i ningú em veu i tocant música que m'omple, que em fa veure que hi ha alguna cosa més superior a el que havia vist fins ara.
0: Vostè ara parlava d'aquest professor que era dur, però al llarg dels anys després vostè va anar voltant món, en un món, el de la música, que jo diria que és especialment d'homes, un món també el de l'orgue, que també era cosa en general d'homes i més en el seu moment. No sé si li van fer sentir en aquell moment que vostè no estava al lloc indicat, justament per ser dona.
1: Certament, quan vaig començar ja a donar un concert hi van haver injúries. Fortes, què s'ha cregut aquesta noia que es ve a donar una lliçó? Carta, és que em sap tan greu que s'han perdut perquè serien testimoni de lo que dic, que era perdre el temps que una noia mai és capaç de tocar l'orgue. I van haver consideracions falses. Ahir ho vaig demostrar, això. Vaig tocar un orgue que el teclat és molt dur. Jo tenia molta feina per enfonsar les tecles. Esclar, en aquest sentit, sí que un home té la nana gran. Però és anar a buscar.
0: I quan li deien totes aquestes coses, vostè hi treia ferro, se n'adonava, o ha estat més tard que ha dit, home, allò no estava bé?
1: Jo m'ho tirava a l'esquena perquè, com que era contenta amb l'orgue, tant se n'adonava el que digués. Ni contestava. No em prenia ni la molèstia. A més, jo, per molts motius, era molt, molt, molt tímida, molt retreta, molt reservada. No volia discutir amb ningú. Ara sóc més rebel. Ara em barallaria amb el primer que trobaria. Perquè si diria, no teniu raó, això és una cosa absurda el que dieu. Perquè l'instrument és gran, és potent, però és l'instrument que és potent. No cal que jo ho sigui de potent.
0: Com dèiem, la Montserrat no hi sent massa bé. Insistim que tenim aquesta tauleta aquí davant que li va transcrivint les meves preguntes i el que comentem. La meva pregunta és, com estudia durant 4 hores cada dia si vostè no hi sent del tot bé i, per tant, no pot escoltar bé la música que fa vostè?
1: Les dues primeres en silenci, absolut. A les 5 de matí i no puc engegar el motor, els veïns sentirien. Ho sento tot. No t'ha tornat a mi acostumat d'estar interiorment. Quan engego un motor estic afinada. No és que digui, ara estava jo en una altra mà. No, sona tal com jo ho sentia per dintre.
2: Això és una performance, perquè és molt...
0: Què vols dir?
2: És molt difícil imposar-se aquesta manera d'estudiar. És molt difícil imposar-se-la,
0: Però això vol dir que és molt tossuda, la Montserrat, i que és molt constant.
2: Sí. I aquesta manera d'estudiar és molt eficaç, però molt difícil de tenir una constància. Un espera sempre a que soni l'orgue.
1: No ho sento com ho senten els altres. Quan toco jo, ho sento. Quan toquen els altres, no ho sento. Haig de ser sincera. El dia del concert al Palau de la Música vaig sentir el que jo tocava, no que van tocar els altres organistes. No. Sentia sons, però dir nota per nota, ni pensament.
0: I el dia que li van dir que havia perdut oïda, que havia perdut qualitat d'oïda, va pensar que això li podria condicionar la resta d'anys que quedaven sent vostè música i organista?
1: Va ser tan trist que no podia creure, no podia acceptar. Deia, no, aquest doctor s'ha equivocat, anem a buscar un altre. No pot ser, no pot ser, no pot ser. Perquè tenia un oïdo privilegiat. Quan seguim el dictat al conservatori, era la primera que el feia. Jo passava les meves companyes i passava, i ara no sé res. Quan vaig comprar aquest petit aparcament, la il·lusió màxima, quan la terrassa estava coberta, era el dematí sentir els ocellets que s'hi posaven i pensava, oh, quina felicitat. I ara ja no sé ni ocells, ni que tinguessin tiburons, sentiries, si fessin soroll els tiburons, no els sentiria. Va ser una tristesa tremenda. A poc a poc vaig passar a ser la tragèdia, perquè no hi ha solució. I vaig començar a estudiar i a escoltar. A gastar les partitures i dir, llegeix-les, però canta-les. I les cantava. Ara aquesta veu era l'altra. I això em va anar quedant.
0: Com dèiem, amb la Montserrat tenim el Bernat Bailbé, que està, o que és l'organista titular de Sant Felip Neri. Et volia preguntar si actualment la música tocada per orgue a Catalunya té una bona salut.
2: Sí, en aquests moments hi ha una bona salut organística a Catalunya. Hi ha una bona cinquantena d'orgues que funcionen bé. Hi ha, no ho sé exactament, però posem entre 20 i 40 organistes que toquen molt bé, i hi ha una certa resposta de les institucions per organitzar concerts.
0: I més enllà de la salut en general, vostè veu relleu, o veus relleu generacional també pels organistes?
2: Sí. A veure, hi ha 5 o 6 o 7 conservatoris de grau mitjà repartits per Catalunya, més l'ESMUC, i l'ESMUC en aquell moment, doncs, els conec una mica, els alumnes de l'ESMUC, perquè venen a fer pràctiques a Sant Felip Neri, que, per cert, suposo que a partir ja d'aquest curs també hi faran les classes. I, doncs, veig... no sé, ara no podria dir exactament, 6, 7, 8 organistes que venen a fer pràctiques i que s'ho prenen molt bé. Vull dir, per d'aquest cantó no hi haurà problema de relleu generacional. Però hi ha una cosa que és més preocupant, que és com aquests alumnes tindran el seu acolliment a l'Església, perquè l'Església sí que té molts problemes i no sé si molts llocs que hi ha orgues molt interessants es poden permetre de tenir un organista en condicions. Això ja és més complicat.
0: Econòmicament, fins i tot,
2: sí.
0: Vols dir, no?
2: Sí.
1: Orgullosa que en Bernat Vaide hagi sigut de sempre meu. Perquè ara és un gran organista, jo el conec des que era un nen. I fa tanta il·lusió, i penso, ara és avi.
0: Per acabar, vostè té corda per estona? Té ganes de tocar durant molt temps més?
1: No ho sé. El que Déu vulgui. Jo cada dia dic, senyor, només us demano que em dongueu una mort dolça, que no sigui una mort. Que n'hi ha ni vistes tantes, que algunes han sigut angoixoses. En canvi, altres s'han apagat. Jo és el que espero, que Déu em doni una mort tranquil·la, no una mort ofegant o alguna cosa així, seria terrible. Bé.
0: En tot cas, acompanyada de l'orgue sempre, no?
1: Sí. Penso, veurem el que passarà. Però espero que hi hagi misericòrdia.
0: Fem una cosa, per acabar, tri una peça que soni per tancar aquesta entrevista.
1: Bé, ho provaré.

0: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui. Lago, bon dia.
1: Bon dia.
0: Setmana central d'agost, setmana de calor, ningú pel carrer. Tothom està al cine o és que no hi ha tampoc res interessant?
2: Alguna cosa n'hi ha, però,
0: sí, eh? Alguna
2: però
0: cosa...
2: seguirem dient tot l'estiu les ressaques de Spider-Man i l'Odissea.
0: Un clàssic.
1: Spider-Man ja té el cinquè, no?, lloc, sí, històric, ha superat a Top Gun Maverick.
0: De recaptació.
2: De recaptació,
1: sí,
2: mundial.
1: De taquilla, sí, sí, increïble.
0: Ara en parlarem amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, també estrenes diverses, com a mínim, alguna també a plataformes. Abans, però... Neus Aldeguer, què tal? Bon dia.
3: Bon dia,
0: Arnau. Un consell abans de tot.
3: Doncs mira, aquesta setmana tenim dues recomanacions per tu a Filmin. Si l'Eclipsi t'ha deixat amb ganes de continuar mirant l'univers, sí, has de descobrir la col·lecció Senyals del Cel. La coneixes?
0: No, però doncs, ara ja la conec i ja veuràs.
3: Són tot de pel·lícules per qui encara busca respostes entre les estrelles. I si vols descobrir el millor del cinema independent d'aquesta temporada, Arnau, no et perdis tota la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que està disponible en línia a Filmin fins al 24 d'agost.
0: Doncs consells per Filmin, per tothom qui vulgui, ja ho sabeu. No te'n vagis gaire lluny, Neus, perquè de seguida arrenquem a cinema i sèries i tinc alguna pregunta per tu que m'has d'explicar.

0: Vinga, i com us dèiem ja, el Víctor i la Belit a punt per obrir la sala de cinema, per entrar a les plataformes de tot tipus, amb menys eufòria que altres setmanes, perquè venim de l'Odissea, venim de Spider-Man, però alguna coseta hi ha. Alguna coseta hi ha.
1: Hi ha una estrena al nivell d'aquestes dues, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Però no és un blockbuster?
1: Sí, és un blockbuster.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Ara hi entrarem. Però al nivell de l'Odissea i de Spider-Man...
1: Bueno, per mi millor que les dues, la veritat. Però a nivell d'espectacularitat, sí? d'entreteniment, 100%, sí. Al mateix nivell.
2: Cris Patera, diríem, no?
1: Sí, però, clar, per mi no és una elogi, això.
2: Bueno, però sí, una mica
0: però
2: sí.
0: Que, o sigui, però, perdona, estàs dient de qualitat, de sí. Nivell, o de també moltíssima gent que anirà al cinema?
1: Jo crec que més qualitat que moltíssima gent. No crec que hi hagi molta gent que hi vagi, perquè, bueno, ara en parlem, però
0: sí, ara,
1: tant de bo, tant de bo.
0: Ara m'ho expliques, però... Bueno, un primer esquer bo perquè la gent es quedi a escoltar a veure què ens porten avui la Belit Lago i el Víctor Rodrigo. Abans, però, com us deia, la Neus està per aquí, que torna a venir després de parlar de Marvel. Avui no parlem de Marvel, o sí?
3: Una miqueta.
0: Ah, una miqueta.
3: Una miqueta.
0: No, us hem explicat aquest matí que aquesta matinada hi ha hagut una gran presentació de Disney. Mm-hmm. Què seria? Una mica l'agenda dels propers mesos, seria això, Neus?
3: Exacte, Disney ha confirmat algunes dates i algunes estrenes. Ho ha fet durant el Disney Entertainment Showcase, que és un dels esdeveniments més importants d'aquesta companyia, on fan aquests els anuncis dels propers projectes cinematogràfics.
0: Per tant, una gala... Per presentar...
3: Noms, dates, fins i tot amb els conviden a molts dels actors i és tot un esdeveniment.
0: I llavors n'hem fet un repàs a les 9 del matí, també amb l'ajuda de l'Adrià García, que és membre de la redacció de cultura d'aquesta casa, però ara volem repassar, ja que esteu aquí, també perquè valoreu una miqueta el tema i per preguntar-vos si us motiva aquestes estrenes o aquestes dates que ja han concretat. A veure, per exemple, si sou fans de Star Wars, també de l'univers Marvel, ara ho dèieu, de Pixar, fins i tot, una mica de tot a Disney, que avui us ha regalat alguns caramelets. Vinga, va, Neus, què ens han d'explicar?
3: Una de les més esperades és la segona pel·lícula de Coco, que ens
0: aquesta és grossa.
3: Ens va captivar a tots, crec que quan va sortir, i arribarà aquesta segona pel·lícula a la gran pantalla el novembre del 2029. Poquititi!

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Els Increïbles, tercera part, també tenim data. Sabíem que hi era això, sabíem que s'estava fent, però no teníem data.
5: Ara sabem que serà el juny del 2028.
4: Carai, anem lluny, també.
5: Mig any abans que la de Coco, per tant, ja ens podem anar preparant.
4: Coco, dèiem, el novembre del 2029, per tant, tenim marge per veure la primera pel·lícula
5: tres vegades, si voleu. Això també és el màrqueting, per poder tenir tres anys per anar-nos articulant.
4: I la tercera part dels Increïbles, que serà el juny del 2028.
5: Però no seran els únics superherois que tornaran a les pantalles. For I am
4: Doom. Què és això, Neus?
5: Aquesta cançó que ens transporta, que ens posa la pell de gallina, almenys en Víctor i a mi.
6: Literalment.
5: L'he vist com recol·locant-se la cadira.
6: Literalment.
5: Doncs
4: el Ferrus diu que sí, el Ferrus diu que sí, està emocionat també com vosaltres.
5: Sí, és que és inevitable. Doncs res, que Marvel Studios ha publicat fa poques hores un primer tràiler, un special look, una miradeta que diríem, de la pel·lícula nova d'Avengers, que es dirà Avengers Doomsday, i que s'estrenarà aquest 18 de desembre als cinemes.
4: Home, per tant, això és... Ja,
5: aquí ja podem anar, i de fet ja es pot comprar l'entrada.
4: Ah, sí?
5: O sigui, ja es poden reservar les entrades.
4: Carai. Això
5: és una cosa que,
4: això és una cosa, és veritat que al teatre o en altres formats sí que tu compres entrades potser per tres mesos vista, però jo al cinema no he comprat mai una entrada a, no tres, més mesos vista. Quatre.
6: Algun cop jo crec que sí,
4: Sí, eh?
5: Has d'estar molt
4: tu la compraries, ara tu perquè deus tenir passes i aquestes coses, però jo... Tu la compraries, per aquesta pel·lícula?
6: Clar, o sigui, amb Doomsday has de pensar que és com una espècie de... No, a veure, salvant molt les distàncies, però de final del Mundial. En el sentit de gran esdeveniment de tots els friquis i més venint d'Infinity War.
5: A mi fa una mica de por per això, també, perquè per Infinity War va ser, per mi, un cop molt dur. O sigui, jo, des de que es va morir el Black Widow, vaig plorar la resta de la pel·lícula i faltava com una hora i mitja perquè acabés. Vull dir que...
4: Per tant, data clau aquesta, 18 de desembre d'aquest any, n'estarem pendents. Els que no som tan friquis de Marvel, és això, no? N'estarem pendents i ja hi haurem d'anar també al cinema.
5: Una cosa que sorprèn, o que a mi almenys m'ha sorprès, és que en Robert Downey Jr. farà del dolent, el Doctor Doom, que recordem que és l'actor que durant anys ha donat vida a Tony Stark i Iron Man, és la mateixa persona, i ara assumirà, doncs, en aquest nou paradigma de l'univers Marvel, un dels papers més importants de la pròxima etapa.
4: Més coses que hem descobert en aquesta gran gala de Disney d'aquesta matinada.
5: Doncs pel que fa a l'univers de la Guerra de les Galàxies, veurem a Ryan Gosling, a Amy Adams i Matt Smith, que protagonitzaran a Star Wars Starfighter i que s'estrenarà...
4: Però aquesta ja la sabíem, no?
6: Feia temps que s'havia projectat aquesta sèrie barra pel·li, perquè va anar volant cap un costat o l'altre, però era aquells projectes que es cancel·laven perquè el director queia, el productor no li agradava, es refeia la idea, i ara ho han solidificat una mica.
4: I ara aquí ja hi ha data, Neus.
5: Serà el 28 de maig de l'any vinent, és a dir, el 2027.
4: Però no queda tant pels fans de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, 28 de maig, la propera edició, podríem dir. Què més?
5: Al gener, Disney Plus publicarà la nova temporada d'Ahsoka, que recordem que és el personatge que va ser creat per la sèrie d'animació Star Wars The Clone Wars, la Guerra de Clones, i que va aparèixer en el live action de El Mandalorian per primera vegada. Així que ja ho sabem. I a més, atenció, perquè els X-Men es tornaran a reunir a la Mansió X, no?, amb els nous protagonistes. Tindrem a l'actor Adam Driver, conegut per personatges com el de Kylo Ren, que era el successor de Darth Vader a Star Wars. També tindrem actrius com la Sadie Sink, que és famosa pel seu paper a Stranger Things, i ara també la vam veure a Spider-Man.

0: Spider-Man, a la nova de Spider-Man, i també veurem a Indiana Barrett, que és protagonista del thriller Obsession, que també ha tingut bastanta repercussió, i són alguns dels noms ja confirmats en aquesta nova pel·lícula d'X-Men, que aterrarà a les sales, atenció, el 5 de maig del 2028.
1: Doncs també hauran d'esperar els fans de X-Men a 2028, 5 de maig. Va, i últimes estrenes que han anunciat Disney aquesta matinada...
0: En portem ja parlant unes quantes setmanes, però serà la pel·lícula d'Embolicats, la princesa Rapunzel portada a la vida real, no?
1: La que s'ha gravat a Girona, entre d'altres.
0: Exacte, s'ha gravat aquest estiu Girona, Besalú, Figueres, i a més Disney ha anunciat que ja està treballant en dues noves produccions, una de les quals estic molt emocionada, que és la tercera part de Totrópolis, i la segona és la de Lilo i Stitch, però aquestes encara no tenen data, per tant haurem d'esperar una mica més.
1: La d'Embolicats no té data, tampoc?
0: No, encara no.
1: Ah, d'acord, és a dir, la gent que s'hagi... hagi participat com a... Jo diré demà.
2: Figurant.
1: Com a figurant, com a extra en aquests rodatges a Girona, Besalú i Figueres. De moment no sap quan sortirà la gran pantalla.
0: Potser ells ho saben i nosaltres no ho sabem.
1: I m'has dit també Zootrópolis i...
0: I Lilo i Stitch.
1: La segona de Lilo i Stitch. Quina és la que et feia gràcia, tu?
0: Jo, Zootrópolis. És molt curiós, però és que a mi aquella pel·lícula em fascina.
1: A la taula, quin és del que us ha dit, explicat la Neus, ara mateix, quin és el que més il·lusió us fa del calendari?
3: Sent sincers, Els Increïbles 3.
1: Ah, mira, quan hauràs d'esperar, no, aquesta? O...
3: Sí, perquè a més ho van fent cada 12 anys.
0: Aquesta
3: ho claven.
0: Cada 12 anys.
3: 2004, 2016, 2028.
1: Carai.
0: Jo vaig néixer el 2004, quan es va fer la primera. És molt
1: aquesta vegada tampoc.
2: Calia.
1: Què fèieu vosaltres el 2004?
3: Jo mirava Els Increïbles.
1: Ja mirava Els Increïbles. Valit, alguna... Tu no ets molt de Disney, no? Però...
2: No, en general, no. Et diria que el que més gràcia em fa del que ha comentat la Neus és X-Men, perquè surt la Indiana Barrett, que m'encanta, em fa molta pena, perquè no és el gènere que a mi m'agrada aquest tipus de pel·lis, però segurament doncs l'anirem a veure.
1: Doncs aquest és el recull de Disney que ha fet aquesta matinada, una gala per repassar els propers mesos i anys d'estrenes i una mica el que dèieu, màrqueting, bàsicament, això, màrqueting.
3: Per mantenir el xup-xup sempre.
1: Posar la mel als llavis, no?
3: Sempre. Això Disney ho fa sempre.
1: Doncs això, aquest xup-xup, aquesta mel als llavis de la gent de Disney per saber quines seran les properes estrenes del seu univers. Gràcies, Neus, fins ara.
0: Fins ara.
1: Canvi de registre, eh? Ja veuràs. Canvi de registre, encara no entrem a les estrenes, però ràpidament, atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone, si volem, a la gran pantalla.
3: Amb la reestrena.
1: Reestrena d'aquesta setmana?
3: Sí. Aquesta setmana...
1: La La Land,
3: aquesta. Sí, perquè ja són el desè aniversari, que estan el 2016, i és la meva pel·lícula de terror preferida.
1: Per què de terror?
3: Home, perquè ja no és spoiler quan passen 10 anys, però el final...
2: El
3: trencament és brutal. Jo t'haig de dir que la vaig veure 2 dies consecutius al cine.
1: Per mi és... Sí, eh?
3: El dia de l'estrena, que vaig anar jo sol
1: a recrear-te i fer-te mal,
3: i el dia següent amb la noia amb qui festejava, en plan, has de veure això, per favor, i vaig plorar tota l'estona.
1: 10 anys, doncs, de...
3: Home, no hi torni jo ara a plorar.
1: Mira, 10 anys de l'estrena de La La Land, la podeu veure reestrenada aquests dies a diferents cinemes, entenc.
3: Sí, segurament la col·locaran a pràcticament totes les grans distribuïdores. Sí.
1: Vinga, va, entrem a la sala de cinema i fem estrenes. I aquesta, Valit, diria la que tu comentaves, que per tu serà una... o és la gran estrena de la setmana.
2: Totalment.
1: I que està, com a mínim, qualitativament al nivell de l'Odissea i d'Spiderman.
2: Per mi està per sobre, però entenc que la gent potser no ho considera.
1: Què és?
2: És una pel·li d'aventures de dinosaures, o sigui, és una pel·li familiar.
1: Que s'anomena, perdona, que no hem dit el títol.
2: The End of Oak Street. Dirigida per David Robert Mitchell, que és el director de Under the Silver Lake, que ja és un pel·liculón, It Follows, que és de terror, però també és molt bona, i 8 anys més tard, de la seva última pel·li, estrena aquesta meravella, que jo entenc, vale, has tardat 8 anys, però ens dones molt bon contingut. Protagonistes, Ewan McGregor, Anne Hathaway, que... Home. Ja l'hem vist durant aquest estiu diverses vegades. És una família, tot és molt 80, suburbi, estatunidenc, molt cute, molt bonic tot, i de cop un dia plou molt i s'aixequen, es lleven, que el seu veïnat, que és Oak Street, de cop està inundat, és una selva i hi ha dinosaures. I llavors és un survival, no? És una pel·li d'aventures de sobreviure, i per mi, òbviament que hi ha Jurassic Park, l'ombra de Jurassic Park aquí, però és un to molt diferent, o sigui, és una barreja de comèdia, de pel·lícula d'aventures, també una mica de drama familiar. Ells estan com a punt de divorciar-se, però alhora pues, com han d'estar units, no?, per sobreviure. Llavors, és superdivertida. O sigui, està molt ben feta. O sigui, tots els dinosaures, increïble. Recomano a tothom que hi vagi. O sigui, doneu-li una oportunitat. No sé si pels actors, que estan molt bé. No sé si... Clar, el director no sé si és gaire conegut. Per mi és un dels meus directors preferits. Però, de veritat, molt, molt bona pel·lícula, molt bona experiència.
1: Doncs recomanació fervorosa de la Valit Lago. Sí, sí. Víctor, a tu t'ha agradat tant, també?
3: A mi potser no la posaria per sobre de l'Odissea o de Spider-Man, però entenc el punt, perquè jo crec que és la gran pel·lícula de l'estiu per no haver d'entrar tant en una saga que t'hauries de menjar 25 pel·lícules per entendre-la, o en una Odissea que potser estàs cansat del relat, Nolan, el debat, i tothom anava a veure-la, jo no vull participar d'això, sinó que vull gaudir del cinema espectacular blockbuster. I jo crec que aquesta pel·lícula ajunta una mica els estils d'un Spielberg amb un Jurassic Park, que tothom està fent aquesta comparativa, però per mi amb un J.J. Abrams o un Bayona. Les pel·lícules aquestes blockbusters que feien ells, que hi ha un punt de...
2: Juguem... És productor, J.J. Abrams. És, en plan, és molt seva, també.
3: Una mica juganers amb el survival, el terror, però adaptat a tots els públics. És a dir, al final Jurassic Park és terror per crios, en el sentit més estricte, perquè tu veus allà el dinosaure, tu tens 7 anys i tu dius, jo li agafo un pànic absolut al Tyrannosaurus Rex. Amb aquesta jo crec que la setmana passada quan parlàvem de The Last House, que us vaig explicar, sí, el survival, sí, de la pluja, semblava un paral·lelisme divertidíssim, sí, allò era una castanya absoluta. Això és un guió fet per gaudir, un guió per entendre el cinema de l'entreteniment, de l'espectacularitat, i sobretot la paraula que ha fet servir la Valit m'agrada molt, que és l'experiència. L'experiència de gaudir, de... no serà la pel·li que tu recomanaràs al teu tiet supercinèfil o no sé què, però li diràs, si tu vols passar bé, mira't això.
1: I deies abans, dinosaures molt ben fets, efectes visuals, entenc, molt ben treballats, pantalla gran, per tant, cinema obligatori.
2: Aneu al cine, o sigui, òbviament això després ho podeu recuperar, però aneu al cine, és molt... O sigui, jo, pel·lis de dinosaures que no siguin Jurassic Park, hi ha moltes pel·lis de terror de dinosaures, però clar, aquests efectes, o sigui, és molt...
3: És un blockbuster ciència-ficció que calga ciència-ficció entenent les circumstàncies que passen per després desenvolupar la història, eh?
2: Sí.
3: En una gran pantalla es gaudeix multiplicat per 10.
1: Abans havíem dit que aquest és l'estiu pel que fa als homes de Tom Holland, i pel que fa a les dones és Hathaway, ara no em sé el nom. Anne Hathaway.
2: Modern Mary, The Odyssey, no? Ara aquesta. Queden
3: el Diablo
2: es Viste Prada 2. Queda un parell per estrenar encara
1: aquest
2: any.
1: Amb tots aquests mesos, eh?
2: Sí. Ara està aquesta dona molt embarassada. Jo crec que... prèvia a l'embaràs, ha fet tot el que ha pogut i ara diu, vale, anem a parar una estona per...
1: De fer molts reportatges justament aquests dies a la premsa. Avui crec que n'hi ha un parell, no sé si a La Vanguardia n'hi ha un, que parlen d'ella també en aquesta línia un dels noms de l'estiu cinematogràfic.
2: Crec que és una actriu que està molt millor en la comèdia que en el thriller o en el drama, o sigui, a mi a Modern Mary no m'agrada, la pel·li ja no m'agrada, però és que ella...
3: Massa afectada. Li pesa massa el paper dels miserables, que la van agafar com...
2: Sí.
3: No, és una tia de categoria.
2: Però
3: en
2: canvi, un Diablo està molt bé.
3: Literalment.
2: Aquí, l'Ewan McGregor està millor, la veritat.
3: Sí, és que l'Ewan...
1: Per tant, aquesta és The End of the
2: Oak Street.
1: Ja em costarà. The End of the Oak Street.
3: Tot al final del carrer.
1: Al final del Oak Street. I que és molt recomanable, diuen la Belén Lago i el Víctor Rodrigo, també, per anar al cinema, que aquest també és el que ens importa. Canviem de registre o canviem de pel·lícula, com a mínim d'estrena, i anem a Palestina 36.
4: Una salt al Quds. This is Jerusalem calling.
1: Clar, una pel·lícula que arriba també en un moment molt concret, sí, amb una guerra claríssima a Palestina, a Israel, a la Franja de Gaza. No sé també si això és part de la història, entenc, si es diu així la pel·lícula, no?
3: És una espècie de pel·lícula històrica / no diré biogràfica, però que intenta tocar tots els pals dels grans protagonistes polítics, socials d'aquella època. La pel·lícula és de l'Anne-Marie Jassir, una directora cineasta de Palestina, però la coproducció és Qatar, l'Aràbia Saudita, Dinamarca, Noruega, França, perquè al final Palestina ja la indústria del cinema no funciona per raons evidents, no? Llavors la pel·lícula es va estrenar i fer l'any passat, i llavors l'any passat tenia un sentit. El problema està en que ens ha arribat ara aquí a les sales de cinema I jo crec que és una pel·lícula que t'explica el passat, però parla el present i el futur.
1: Perdó, es va estrenar, però on?
3: Als Estats Units i al Regne Unit. Llavors,
1: aquí, no
3: aquí va trigar, no em preguntis per què, podríem arribar segurament a buscar-nos raons israelianes per tot arreu, però hi ha un context en el qual molts actors britànics van voler participar d'aquesta pel·lícula i els hi ha penalitzat relativament, perquè al final tracta com l'any 1936, quan Palestina és un protectorat britànic, està al bord del col·lapso. És a dir, el context que tots coneixem, quan comença a haver-hi l'antisemitisme a Europa, els nazis, els jueus comencen a emigrar cap al Pròxim Orient, i llavors allà es comença a crear un caldo de cultiu. Llavors la gràcia està aquí, en que aquelles pulsions d'aquell moment, de les discussions dels britànics, de com ells intenten fer una transició pacífica, recordant la situació que hi ha allà, tots els, et diria més els ultres jueus que arriben volent reclamar la terra que consideren pròpia, legítima, els palestins defensant, això és nostre. Aquest diàleg és de fa 80-90 anys, però és molt actual i busca una mica la pulsió democràtica i diplomàtica de dir, la conversa ha de tornar-hi a ser, perquè si no, el que desencadena és el conflicte bèl·lic, que al final acaba venint en certs moments. Evidentment, el 36 no hi ha una guerra, hi ha una guerra en altres llocs, però la pel·lícula jo crec que intenta parlar-li el present.
1: Per tant,
3: llavors, o sigui, és molt important,
1: això. Hi ha paral·lelismes, eh? O sigui, 100%. Intenta fer aquests paral·lelismes.
3: 100%. És a dir, és com... ens hi trobem... Això passa molt en les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, que hi ha diverses que el que et fan és només explicar-te una batalleta, un espia que va fer no sé què, un no sé quantos, però a vegades algunes generen un context, per exemple, de la resistència, sí, en certes situacions, de com es perseguia el diferent, camps de concentració, que intenten parlar a la conversa del públic del present, no? Aquesta pel·lícula en Palestina 36, des de l'enfocament britànic, perquè això també cal dir-ho, que hi ha molt enfocament britànic, intenta tornar a trobar un punt de calma en el Pròxim Orient. És molt difícil ara mateix, i sobretot en, crec que en un context on ara tens a sobre la guerra Hormuz,
1: sí,
3: Iran,
1: l'estret d'Hormuz,
3: tornar-te a Palestina, sabem com hi ha ara mateix els hàbits de consum de la informació, jo crec que arriba massa tard la pel·lícula. Em sap molt greu, perquè hauria d'haver-se estrenat el novembre l'any passat.
1: Sí, de fet, fa un any, el Via Lliure o qualsevol programa, la programació d'estiu, era una constant, la informació també del genocidi a Gaza, amb Israel i Palestina al centre. Per tant, sí que és veritat que ara informativament o mediàticament queda en un segon pla, i per tant suposo que també les sales del cinema...
3: I estrenava a l'estiu, Arnau, em sembla un pal, per ella.
1: Ja. Palestina 36, en tot cas, a tu t'agrada.
3: M'ha convençut. Hi ha molta gent que la considera massa lenta, massa feixua, però jo crec que amb la conversa actual és necessària i crec que hi aporta bastant context.
1: Palestina 36, i ara sí, un canvi de registre, va, absolut.
5: Out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here. Legends are made here. And I know that this summer will be no different. Welcome to Camp Rock!
1: Benvinguts a Camp Rock, deien el tràiler, perquè això és Camp Rock 3.
3: Camp Rock 3.
1: Tercera part de Camp Rock.
2: S'acaba amb Víctor.
1: Això s'estrena a Disney Plus.
3: A Disney Plus, es va estrenar ahir.
1: Però és estrena...
3: directa, de directa, plataforma.
1: D'acord. Tercera part, no? O sigui, tercera part de Camp Rock. Calia...
3: La meva recomanació és que us desinstal·leu Disney Plus.
1: No, va, no diguis això tampoc.
3: Tu, en sèrio, eh? O sigui, jo sóc un gran fan...
2: American Horror Story, millor.
3: Sóc un gran fan de la primera i la segona de Camp Rock, entenent el context del que era els telefilms Disney Channel, High School Musical, Camp Rock, tota aquesta espècie de Hannah Montana quan es va fer la pel·lícula, aquest subgènere del subgènere teenager. Llavors, estem parlant ara d'un Camp Rock 3 que el que busca és intentar atrapar els nostàlgics de la meva generació una mica més grans per que reintrodueixin el Camp Rock i intentar buscar les generacions actuals, que treu-les tu del TikTok, que aquí és, tens un problema amb certes coses. Llavors, amb què juga Camp Rock 3? Amb un grup nou d'adolescents que arriba al famosíssim, en el seu univers, Camp Rock, és a dir, un esplai per dedicar-te a ser cantant de rock and roll.
1: Però el context, llavors, molt similar a la resta.
3: Literalment, perquè...
1: les altres entregues, vull dir.
3: Apareixen els Jonas Brothers una altra vegada com a actors protagonistes, perquè ells, que són el grup fictici de Connect 3, busquen un onero pels seus concerts. Llavors, tornen al camp i el que creen és una espècie de concurs per intentar aconseguir pues, cantant dona, o sigui, noi, noia, o qui sigui, un grup, perquè els hi canti els concerts. A partir d'aquí, què passa? Que el que busques tota l'estona és anar recuperant les cançons antigues mentre t'introdueixen noves. I el que estàs escoltant, els xavals que han agafat, són còpies baratíssimes de la Demi Lovato o dels Jonas Brothers, sobretot del Joe Jonas. Llavors, tu tens la sensació d'estar veient pues, un anunci de Camp Rock, molt dos llarg. O un, molt llarg, nou, adaptat com a les noves generacions, intentant doncs, fer petites clocadetes d'ull a la meva generació, de dir, no, ara portarem una estona a Demi Lovato, perquè no sé...
1: Que potser era millor fer una reunió, com va passar
3: literalment,
1: amb High School Musical,
3: amb
1: no?
3: Amb Hannah Montana.
1: Exacte. I fer una, no sé, una reunió d'antics alumnes, per entendre'ns.
3: O
1: i...
3: amb High School Musical van fer una sèrie, que es deia High Musical, sí. El musical, que el que buscaven era en un institut, al mateix institut, que havien passat molts anys després, homenatjar el Troy i la Gabriela, perquè havien fet aquells teatrillos al final de curs, etc, fent una espècie d'actuació musical recreant les cançons que havien creat ells. A partir d'aquí, doncs, tens un subjoc i en una sèrie pots intentar crear aquest ecosistema de trames adolescents, del que li agrada aquest, l'altre, no sé quant, tal. Però, clar, Camp Rock, com a tal, era un telefilm que... era cutre, és a dir, tu veus ara mateix vídeos de YouTube i de TikTok on la gent fa jocs de veure de totes les escenes que tu consideres que són ultra incòmodes, xupito. Clar, això s'ha perdut. Llavors, reintroduir-ho com una espècie de màrqueting, el que se li diu als legacy sequels, no funciona.
1: Per tant, auditor, que Camp Rock 3 diria que no li agrada gaire. Per cert, l'Anna ens pregunta que repetim el títol de la pel·lícula d'aventures entre Jurassic Park i Lo Impossible, que dèiem
2: The End of the Oak Street. Que, al final de... com és?
1: El final de Oak Street. The Oak Street, sí. Vale? El final de Oak Street, perquè quedi clar que, a més, com que ha estat una bona recomanació de la Valit, que els oients la recordin i la busquin si volen als cinemes, a les sales de cinemes. Va, una altra estrena, en aquest cas a Filmin, que diria que li ha agradat a la Valit Lago.
6: That was amazing, guys.
1: Vaja, he dit que t'agradava, diria que sí, no?
2: Sí, sí, m'ha agradat. Sí.
1: És Truly Naked.
2: Sí, de fet ara la Neus parlava de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que és el festival de filming que es fa a Mallorca, que s'acaba d'acabar, i aquesta ha sigut una de les grans descobertes, que ja venia de Berlín, i la tenim a Filmin des d'ahir, és a dir, jo la recomano. De què va aquesta pel·li? És d'un adolescent, que a més és un actor debutant, o sigui, és la seva primera pel·lícula, que el seu pare és actor porno, vale? Llavors ell es dedica, per una banda, a anar a l'institut i quan està a casa a gravar les escenes pornogràfiques protagonitzades pel seu pare, vale? No surt res gaire explícit, no us espanteu, evidentment surten cossos nus, però no, aquest no és el point, no? El conflicte de la pel·lícula és com un noi de 16-17 anys ha construït la seva sexualitat amb un set de rodatge pornogràfic a casa seva, no? Com normalitzant molt això, i alhora quan ell coneix a una noia que li agrada, que també és debutant, o sigui, són els dos protagonistes de debutant i crec que estan molt bé, com es relaciona amb aquesta noia a través de la sexualitat, les seves primeres experiències en primera persona, com això xoca una mica amb el seu context familiar. No té mare, el seu pare és l'únic seu referent masculí adult, i llavors és com, crec que juga molt bé amb aquesta descoberta, no? Al final és un coming of age molt britànic, o sigui, és molt, està rodat a Anglaterra, diria que a la costa del sud, diria, i el trobeu a Filmin. Doneu-li una oportunitat.
1: Filmin Truly Naked. Per tant, bona recomanació de la Valit, aquest Truly Naked de Filmin, que a la Valit li ha agradat. Abans d'anar a una sèrie que vull parlar d'estrena de plataforma Netflix, ràpidament, diria que a tu t'ha agradat, no sé si l'heu vist els dos, La Fiera de Netflix.
2: Jo me l'he perdut, aquesta.
1: Doncs, Víctor, diria que...
3: És recomanable, però, per exemple, la gent que té, com jo, costa, perquè t'explica la història real de diversos saltadors de salt base, que eren entre madrilenys i catalans, interpretat per un Carlos Cuevas, Miguel Bernardó, Miguel Ángel Silvestre, sí, José Manuel Poga, també surt el David Mercé, que el coneixereu molt perquè fa l'Artur Mas al Polònia.
1: Sí.
3: És al final un cant a l'amistat, que jo crec que entra molt bé dins de la plataforma de Netflix. És una pel·lícula gaudible dins de no veureu coses morboses, perquè molts ja es coneix, molts perden la vida en aquests salts. Llavors és una espècie d'homenatge tant a ells com a la seva pròpia amistat.
1: De fet, diria que un d'aquests saltadors va perdre la vida mentre s'estava gravant, no en referència...
3: Sí, sí, literalment.
1: No formava
3: part del
1: rodatge.
3: Un dels quatre, el tres va morir, un d'ells va morir durant el rodatge i ell formava part de l'assessorament de la pel·lícula.
1: Exacte. No sé si es basaven en aquesta història, també, la
3: pel·lícula. Hi ha un punt, també, que intenta jugar amb tot això.
1: La fiera de Netflix, per tant. I també en Netflix diria que és una de les estrenes que a mi em fa més il·lusió, perquè sóc un fifer.
7: I was born in football. I live in football. Every day of my life.
1: I no només això, sinó perquè és que avui comença la Lliga Espanyola de Futbol. Avui, per tant, comença la Lliga del Retorn de José Mourinho, i aquesta és una sèrie, diria Víctor, sobre això, sobre Mourinho i la seva vida i obra.
3: No, és que més que la seva vida és una espècie d'homenatge permanent,
1: sí, eh?
3: Don José Mourinho, en les seves etapes més importants com a entrenador, especialment se centra en el Chelsea. Són només tres capítols, Chelsea, Inter i Real Madrid, i una mica pinzellada allò la Roma, una mica pinzellada l'Oporto, etc. Llavors, la gràcia està en que només apareixen exjugadors que veneren a José Mourinho, menys Iker Casillas. Apareix Iker Casillas per intentar parlar sobre el moment aquell del vestuari, del
1: home,
3: Real Madrid.
1: Que la seu a la banqueta.
3: El que ens interessa a nosaltres, Arnau, és com tracta la relació amb el Barça.
1: Sí.
3: Un dels que apareix allà és Luis Figo.
1: Vaja.
3: Sí, com a persona que és entrevistada.
1: Com a ex-barcelonista, vols dir?
3: És... la figura de Mourinho en aquest propi documental és egolatria tota l'estona, es parla d'ell mateix com si fos una espècie de déu futbolístic, que ell té un mètode i el farà servir sempre, li ha funcionat sempre i és un triomfador i li és igual com fer les coses per guanyar, si no el segueixen i són dèbils, li és igual.
1: És a dir, que els culers...
3: ho passaran fatal,
1: no,
3: perquè a més
1: mirin, no?
3: el tio acusa una altra vegada Frank Rijkaard de la semifinal aquella del Chelsea contra el Barça, dient que se'n van al vestuari a parlar amb l'àrbitre, i els quarts de final, no, són les semifinals contra l'Inter de Milán, el tio diu que ells s'hi van dedicant cos i ànima i que els errors arbitrals... No parlen ni dels errors arbitrals.
1: Vaja, Mourinho, sèrie de Netflix que es diu Mourinho.
3: És Mourinho al quadrat.
1: Perfecte, doncs Mourinho, per qui vulgui tenir aquesta dosi de Mourinho, a Netflix pot trobar aquesta sèrie del ja nou entrenador del Real Madrid. Ho haurem de deixar aquí avui, nois. La setmana que ve més i millor. No sé si a l'horitzó veiem alguna altra cosa, però insistim, m'ha agradat molt la recomanació fervorosa que ha fet la Valit de El final de Oak Street, que tothom l'apunti per anar a les sales de cinema. Valit Lago, Víctor Rodrigo, moltes gràcies a tots.
3: A vosaltres.
1: Ens retrobem la setmana que ve. Dos minuts de publicitat i de seguida la uineta aquí al Via Lliure de RAC1.

0: dissabte i diumenge, de 9 a 2, Dia Lliure, amb Bernau Mañé.
1: 6 minuts i seran 3 quarts de 2.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: que la deixaria sonar perquè no sé ben bé mai quan atacar-la. Zoe Ribaudí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquesta sintonia que
1: la
0: sempre
1: sintonia
0: em sorprèn.
1: La sintonia de les coses importants.
0: De les coses importants.
1: Sí, i de les coses incòmodes.
0: Incòmodes, diria.
1: És incòmode? T'incomoda?
0: Bastant. Sí, perquè les altres sintonies sé quan entrar, sé quan intentar atacar la sintonia, però ara amb aquesta no acabo d'entendre mai com va la cosa.
1: Amb aquesta volem desconcertar, que és una mica el que a mi m'agrada, generar aquesta sensació.
0: És el que tu vens a fer aquí.
1: Ambigüitats, clar, pros, contres...
0: Caos.
1: Continua,
0: és el que ens agrada. Zoe Ribaudí, com estàs?
1: Molt bé, contentíssima d'estar amb vosaltres.
0: Una setmana més la Zoe Ribaudí aquí. La setmana passada vam apartar el judici, perquè recordeu que amb la Zoe anem a judici sempre que puguem, cada dissabte. Ens porta el judici, bàsicament. I la setmana passada vam fer una pausa en els judicis perquè hi havia ruptures. I vam fer aquell tema de ruptures i de com havia anat tot plegat. Et va fer mal aquell dia, eh?
1: Pausa per salut mental. Pausa. Les cures del centre.
0: Pausa per salut mental. I a l'estudi de RAC1 que hi ha tota la tropa del Via Lliure. Carla Buigas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, com estàs?
2: Molt bé. I tu?
0: Jo millor que tu, segurament. Alba Carnicer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Nora Rossell, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Neus Aldeguer, bon dia. Bon tota dia. La tropa del Via Lliure aquí a l'estudi de RAC1, perquè, insistim, cada dissabte amb la Zoe Ribaudí anem a judici. Aquesta setmana no és una excepció.
1: No.
0: On ens portes? Què estàs fent? Què trames?
1: No, avui volem jutjar els pares, i ara no entendreu, eh? Ara posarem context. Els pares que no entenen, repeteixo, que no entenen els hotels Adults Only.

0: Anem al zoo i anem... Perdó, anem al judici i anem al zoo, també.
1: Efectivament, anem avui a tot arreu.
0: Perdó, has dit, avui jutgem els pares que...
1: Que no entenen que no estan a favor dels hotels adults only.
0: Que vol dir els
1: només
0: hotels
1: adults.
0: Amb només adults.
1: Exacte, perquè en plena temporada de vacances una de les polèmiques de l'estiu és aquesta, els espais adults only. Sí. Cada vegada hi ha més hotels, però també restaurants o llocs d'oci, que directament diuen als nens que aquí no hi poden entrar. I això ha fet que alguns pares parlin. Ull, parlin d'infantofòbia.
0: Infantofòbia.
1: De discriminació i d'una societat que cada vegada tolera menys els nens.
0: Anem molt forts, trobo.
1: Anem molt forts. Però jo avui, des d'aquí, vull demostrar que no només no és cap problema que existeixin els hotels adults only, perdó, és que el concepte en anglès sempre hi ha...
0: Només nens.
1: Només nens.
0: Perdó, només adults, al revés.
1: No només, només adults, perdó, exacte. Sí.
0: Ja estàvem. No és cancel·ling.
1: Els hotels només per adults no només són un problema,
0: sí,
1: sinó que són un avenç per la societat i, sobretot, un triomf per Catalunya.
0: A veure, estem plantejant a adults only, només adults, que tu hi estàs a favor, per tant, dels adults only.
1: Jo estic a favor dels adults only, d'entrada.
0: A la taula esteu tots a favor, també, d'això?
2: Sí, no. O sigui...
0: No, hi ha algun que no. Espera un moment. A veure, l'Alba, tu no hi estàs a favor d'aquesta discriminació, com era? Infantofòbia.
1: Infantofòbia.
3: No, estic a favor. Al final, jo crec que això respon a la necessitat aquesta dels adults, no? De desconnectar, potser, d'aquesta comunitat que al cap i a la fi hem fet durant anys, no? Vull dir, estan famílies.
0: Ens estem posant seriosos, Atenció,
3: No, jo perquè tinc nebots i no sé si vosaltres també teniu...
2: Jo perquè tinc nebots, estic a favor.
3: Estàs a favor dels adults only.
0: Justament pel mateix motiu.
3: Perquè els nebots em donen la vida, sincerament, i les criatures també.
2: Però els teus nebots, són els nebots d'algú altre.
3: Però no, jo entenc que hi hagi adults que vulguin desconnectar, que vulguin silenci, que vulguin parlar entre ells i que no hi hagi una criatura plorant o cridant al fons.
0: Així, sí, així. Sí.
1: Així se sent,
3: Exacte.
0: Bueno,
3: però
0: doncs...
3: Així se sent contra, realment en contra.
0: Tu, Neus, què deies? Que estàs a favor dels adults only?
4: No, jo volia preguntar, o sigui, si és a favor dels adults only vol dir que... O sigui, en contra dels nens, O sigui, estem dient nens, sí. no els volem dir, en les nostres no vacances, no els volem tenir al voltant, no els volem sentir plorar, cridar.
0: El dubte és si estem a favor d'aquests llocs, hotels sobretot, que només accepten adults, que no accepten els
4: home,
0: nens.
4: Home, jo com a germana gran, que tinc dos germans petits que me'ls estimo molt, però sí que és veritat que a vegades una pauseta...
0: Una pauseta
4: no fa mal a ningú.
0: Bé, doncs hem plantejat la situació. Però, com sempre, la Zoè crec que porta proves per defensar la seva teoria, en aquest cas, a favor dels només adults a hotels, restaurants, on faci falta.
1: Efectivament, la meva primera prova són les molèsties quotidianes a l'hotel, en aquest cas.
0: Les molèsties quotidianes a l'hotel. A veure, explica'ns-ho.
1: Exacte, no, perquè hi ha motius per voler vacances sense criatures, com ara dèiem. Per exemple, molesta molt el nen que es pixa a la piscina de l'hotel, el nen que no para amb la pilota, el nen que guixa les estovalles, els crits, les corredisses pels passadissos. I hi ha molts pares que diran, no, els nens són vida. Quina vida? Jo em pregunto, un hotel que no sigui adults only, quina és l'alternativa? L'alternativa és aquesta. És més aviat perquè jo, per mi, el contrari dels hotels adults only són els hotels amb animació infantil. Aquests hotels on et desperten amb la bomba de King Gaffrey a les 7 del matí i tens un senyor amb un micròfon i entra, bon dia, famílies! Això, així se sent un hotel amb nens. Entendeu que això és un despropòsit. Sí,
4: entenc una mica de prohibió divertir-se.
1: Completament, estem en contra de la diversió.
3: Quan nosaltres anem a un indret a tenir activitats pels adults, és a dir, poso, per exemple, un massatge, l'espa, etc. Però quan uns nens també estan en un hotel, clar, ells també tenen, o han de tenir aquest dret, no?, de tenir una animació infantil.
1: Però es tracta de... Però tu veus, no?, que hi ha dues coses que no coincideixen. Una cosa són les vacances que volen els adults i l'altra les que volen els nens. Si les prioritats no coincideixen, han d'estar en dos universos a part.
3: Els nens es poden quedar amb la...
0: A veure, torna a fer el teu argument.
3: Mentre es fa... Els nens es poden quedar amb l'animació. És a dir,
1: quan els pares intenten debatre sobre el que fan amb els nens, sona la música tan alta que no ho poden parlar.
0: Clar, no, realment, les molèsties, aquestes, com has dit, quotidianes a l'hotel, amb aquest megàfon, aquest micròfon...
2: Sí, però aquí s'està descobrint que les vacances somiades d'Arnau Mañé és un lloc amb animació on no pari de sonar la bomba.
0: Tu, justament és exactament les vacances que jo m'imagino. Sí, sí, i nens saltant a la piscina, fent la bomba.
4: Sarnau, fent una doble voltereta.
0: Jo és que pensava que quan deies la bomba era per això, pels nens que es llencen a la piscina
1: també,
0: com si volguessin
1: treure... També en el sentit metafòric.
0: Tota l'aigua de la piscina.
1: I saps què passa a la piscina?
0: Què passa?
1: Una cosa encara pitjor.
0: Ai.
1: No és només suportar el teu fill, sinó que has de suportar els nens d'altri. Perquè el teu fill farà un amic a la piscina. Mm? I saps què passarà?
0: Ah.
1: Que no es farà amic d'un nen català, es farà amic d'un nen alemany. I, evidentment, es comunicaran en castellà.
0: Clar,
1: i vosaltres entendreu que tal com està la situació lingüística al nostre país, no podem assumir aquest risc. No podem assumir perdre una criatura més en la lluita per la llengua. Doncs és millor que els nens es quedin a casa, casal d'estiu a la Pobla de Mafumet, tanes amb la iaia i he recuperat tots els capítols de les tres bessones, a veure si així remuntem com a país. Aquesta és la meva primera
0: prova. T'aviso que no remuntarem com a país ni com la llengua així, però com a mínim ho intentarem. Va, una segona prova en contra d'aquests, perdó, a favor d'aquests només adults en hotels o restaurants.
1: Sí, perquè Arnau, com dèiem, ara resulta que si no vols nens de vacances tens infantofòbia. Però jo vull, sisplau, analitzar aquesta frase, els adults only, perquè si tu dius adults only, per començar, en cap moment diuen nens no. Només diuen adults only, diuen només adults.
0: Sí.
1: Són els nens que s'estan sentint discriminats? No, perquè qui s'està ofenent aquí? Els adults, els nens no s'han ofès. Jo no he vist cap nen davant d'un hotel amb pancartes i fent una manifestació. En canvi, s'ofenen els adults?
0: Clar.
1: Per deixar-los entre amb ells.
0: Clar.
1: No serà això una visió adultocentrista? Pensem-hi.
0: Ah, mira.
1: Pensem-hi i reflexionem-hi.
0: Després de la infantofòbia, l'adultcentrisme, no? En aquesta derivada de molts hotels.
1: Completament.
0: Potser no fan la manifestació perquè encara no poden, també, no?
1: És igual, això.
0: Pobres nens.
1: Nosaltres ens fixem en els fets objectius. I, d'altra banda...
0: Sí.
1: Deixeu-me dir que això no és discriminació. És escollir una temàtica. Tu, cadascú tria l'experiència que vol. Hi ha hotels de terror, hotels que són cases dels arbres, hotels nudistes, hotels per anar amb animals. Per què un hotel sense nens ha de ser una fòbia?
0: Clar, és simplement, vés al hotel del costat.
1: Completament.
0: Si vols nens, vés a l'hotel del costat.
1: Exacte.
3: És que hi pot haver hotels adults only, hotels nens only... I tothom content.
1: Ah, hotels,
0: o sigui, no. Hotels nens only.
1: Nens only gestiona aquí.
3: Hotels pares amb nens.
0: Això saps on passava? Els nens only... a la casa de Michael Jackson.
1: La tercera prova. Diran, en un hotel adults only no hi ha nens. Però deixeu-me dir que això és mentida, perquè que sigui adults only no vol dir que no hi hagi nens. Hi ha adults de 45 anys, que són molt més infantils, que una criatura de 4 quan estan de vacances.
5: Hola, què tal, família? Com em veieu? Superguai, eh? I l'enllaça em supera.
0: Tu imagina trobar-te el Joel Joan
1: a l'hotel,
0: en aquell hotel,
1: en
0: aquell hotel de només adults.
3: Això sí que és una experiència.
1: Això ja és l'espectacle, ja tenim un nen, també tenim l'home que es cola al bufet, l'home que es baralla perquè li han pres la tombona, l'home que veu massa i acaba fent més soroll que 5 criatures. No hi ha espai per tots.
0: El que agafa el tàper per emportar-se els croissantets del bufet lliure.
1: Sempre és un home aquí, per anar a dinar a la platja. Jo això ho he fet, eh? No hi ha espai per tots, deixem que les vacances siguin un espai perquè els adults reconnectin amb el seu nen interior. I a més, com dèiem abans, els nens també els estem fent un favor perquè ells no ens hauran d'aguantar nosaltres.
0: No, però això, a l'hotel dels nens per una banda i als hotels...
4: Jo crec que aquí no estem fent un favor és als avis, també et dic.
0: Ah, bona aquesta.
1: No hi ha un avi més feliç que tenir una... O sigui, amb un avi li deixen una criatura 5 dies i ja dic jo que és molt feliç.
0: Jo crec que aquí...
1: Després es queixen, és igual.
0: Va, més proves.
1: Al cap de 2 dies els troben a falta. I per últim, i la prova definitiva, la baixa natalitat. Ens diuen que cada vegada neixen menys nens.
0: Clar.
1: I que si els excloem dels espais públics tendim cap a una societat cada vegada més envellida. Però, deixeu-me dir, que s'equivoquen. Si volem combatre la baixa natalitat, potser els adults only són exactament el que necessitem. Perquè deixar els pares sols és l'única manera de fer més nens.
0: Ah.
1: Llavors, si tenen nens a la vora, senyor jutge, quan vols que el facin? Quan vols que creïn aquestes criatures?
0: És a dir, tu per defensar o per argumentar en contra d'aquesta baixa natalitat, tu dius que justament el que necessitem són hotels sense canalla, hotels amb només adults.
1: Perquè es podran entretenir a fabricar més criatures.
3: Al final, tot
1: i per
3: això...
1: què?
3: Són arguments a favor dels nens. Vull dir, tu has començat dient infantofòbia, però és el contrari, absolutament.
1: Clar.
3: A favor de la canalla.
1: O sigui,
3: hi hagi més canalla.
1: Com que estem a favor de la canalla, estem a favor dels adults only.
0: Molt bé, molt bé.
1: Hem donat la volta
4: a la truita. Completament.
0: Molt ben, molt ben trobat.
3: No, jo amb aquest argument sí que no havia pensat. I
1: veus?
3: És que no hi ha... Perdó, t'he tallat. No, digues. No hi ha res més anticonceptiu que estar envoltat de nens insuportables.
1: Això mateix.
3: És en aquest moment que dius...
2: Prou, nens, prou. No vull
1: tu veus la teva criatura de 3 anys muntant una marranada i dius, no vull més. Quan no hi són, dius, ai, mira, portem-ne una més a la família.
4: Els trobes a faltar i tot.
2: Tira més enrere, potser com està la situació actual, que no pas està envoltada de canalla. Però...
0: Senyora fiscal, però aquí només veig proves a favor de...
4: Ja, ja ho ha dit al principi, Arnau, o sigui, això era...
0: No te n'amagues.
1: No, jo vinc a defensar el que m'hi dóna la gana. Escolta'm, que no s'ha entès la dinàmica.
0: No, ja,
1: ja anem
0: ja
1: al segon judici, eh?
0: Ja portem el segon judici.
1: Ja has de
0: veure per tu decideixes cap on anar la cosa i ja veig que no, res...
2: Que està bé, t'ha barejat, perquè és tot a favor de canalla. Aquests. Jo crec que el que hem d'estar en contra és dels hotels amb activitats en general. No? Les activitats...
4: Prohibida divertir-se.
0: Hotel treballat. Una mica més de bomba.
4: L'Arnau estaria allà fent aquagim amb totes les àvies.
0: Aquí, l'aquagim, eh? Vinga,
1: el problema no és...
2: El problema no són els infants ni les activitats per nens, sinó el problema són la gent com l'Arnau Mañé, que vol estar escoltant la bomba tota l'estona.
4: Per què no fem hotels, Arnau Mañé?
1: Hotels per nens amb traumes, perquè la gent que de gran li agrada això és perquè de petit va ser un infant amb traumes.
2: És com ha de ser molt esgotador, no?
4: Aixecar-la pel matí.
1: Un infant que amb 10 anys llegia el diari cada matí.
0: De què esteu parlant?
1: D'Arnau Mañé.
0: Ah, vale.
1: Arnau, com és que jo conec?
0: Escolta, no estem parlant de mi, ara. Què?
1: No, deixeu-me resumir una mica, deixeu-me convèncer-vos. Avui hem sentit parlar d'infantofòbia, de discriminació i de baixa natalitat, però de què estem parlant exactament? Només d'un hotel on simplement et diuen, miri, nens no. On veieu el problema? I després hi ha la qüestió lingüística, perquè això no va només de vacances, va de quin país volem construir, un país on un adult pugui estar-se 3 dies sense sentir un mama i, sobretot, on cap nen Alemany ens robi un futur parlant del català, i si per aconseguir-ho hem d'enviar tots els nens a l'exili, és a dir, a casa els avis, doncs jo dic que comenci la repoblació, que aprenguin dels avis, que s'impregnin i que tornin a casa recitant l'auca del senyor Esteve, i mentrestant els pares tindran temps per ells per imaginar un futur. Deixem-los 3 dies en un adults only i que passi el que hagi de passar, perquè potser aquests hotels no estan expulsant els nens, potser n'estan fabricant. Per tot això, jo demano des d'aquí que els pares que no entenen el concepte adults only siguin declarats culpables.
2: Bravo! Sí, senyora.
0: No havia vist mai un judici amb aplaudiments a la sala i aplaudint el fiscal que demanava directament que siguin declarats culpables, no deies?
1: Sí, i tampoc un judici on soni la bomba de King Africa cada...
2: també crec que ens hem aventurat totes a aplaudir d'aquesta manera, perquè crec que cap ens sentim representats en el sentit de que estem declarant culpables als pares.
1: Clar,
2: que
1: estan...
2: aquí volia anar.
1: Clar,
2: nosaltres, vull dir que a mi em sembla molt bé, perquè llavors a mi directament no m'afecta.
6: No, però que també en aquests hotels on hi ha nens, jo crec que també té molt a veure com es comporten els pares. És a dir, si hi ha nens que no paren de fer soroll, que es tiren de bomba de piscina, mullant a la gent... Clar, hi ha els típics pares que li diuen, ai, nens... no sé què.
0: Com? Què diuen?
6: Hi ha d'altres que... És com que... És com si no tinguessin fills.
4: Aleshores, com si sentissin plau.
1: Bueno, perquè estan de vacances i és el que han de fer.
6: Aquest comportament, aquest tipus... Enteneu-me, tipus de pares, doncs jo no... Això
1: no combregues amb aquest tipus de pares.
4: Jo he de dir que aquí també hem de contemplar una variable, que és que hi ha hotels que són adults only, és a dir, prohibida l'entrada dels nens, però no l'entrada d'animals.
1: Ah.
4: O sigui, arriba un punt que els animals passen a ser més humans que els nens.
6: Ens trobem pixum de nen a les piscines, però ens trobem caques de gos a la gespa. A mi això també em mola.
4: L'Alba està molt afectada.
2: I també diré que el del pixum de nens a la piscina no és el problema, perquè tu te'n vas a un hotel d'adults.
1: Els adults també pixen.
2: Que està ple d'activitats, que tu t'aixeques pel matí i tens aquagim. Després tens un vermut divertit, després tens bingo musical i després ballar la conga a tot el restaurant tots junts, i et dic que tota aquella gent, encara que sigui adulta, també es pixa a la piscina.
4: 100%.
0: A veure, estic mirant Adults Only aquí prop de la ràdio, a Barcelona.
6: Podríem fer una excursió d'equip.
4: Però que hi hagi activitats, Arnau, que si no, no t'ho passaràs.
2: Que soni la bomba, sisplau.
0: Mira... Aquí, just aquí davant, n'hi ha un. Aquí,
1: sí?
0: 170 euros la nit, si voleu, ja ho sabeu.
1: Aquesta... Sí, tots menys tu, no?
0: No, jo no vindré.
2: M'agradaria saber com és el protocol. Vull dir, si jo ara vaig amb el meu cosí petit en un hotel d'aquests, com et diuen que no?
4: No, directament... et barren el pas.
6: Diu, sí, clar. La...
4: Diuen, no, clar, però llavors no pots entrar.
2: És un trauma més cap al nen, no? No, perdona, tu no pots entrar.
4: És com el seguretat de la discoteca. Vamos sacando DNIs.
2: Veus?
4: Ja, el nen ja menor
2: d'edat. Fins a quina edat?
0: Adults. Fins a quina no hi ha... No hi ha pèrdua. Adults only.
6: Ja, val, 18.
0: Entenc que sí,
4: si
0: no?
4: Si tens 17, no jo? Pots entrar.
0: Com a les discoteques no, de 18 anys.
6: Hi haurà gent que es cola com a la discoteca.
0: Segurament. Va, vinga.
1: Fem una votació ràpida o què? M'agradaria que ens reafirméssim cadascuna amb el que realment opina. Nora, tu què? A favor? O sigui, culpables els pares que no entenen el concepte d'adults only o innocents?
6: Culpables. Culpables perquè és el que dèiem. O sigui...
0: Perfecte. En contra. Vot en contra.
6: És el que dèiem. Igual que hi pot haver llocs per adults, hi pot haver llocs per nens, que cadascú vagi on li pertoca. Punt.
0: Vot en contra de la Neus. Per tant,
6: De la Neus?
0: Perdó, vot en contra de la Nora, però és que no sé si és en contra.
1: És en contra dels nens. O sigui, volem cancel·lar els pares que no entenen els adults only. Per tant, estem a favor dels adults only.
0: Perfecte.
6: A favor dels adults only.
0: Neus.
4: Jo estic d'acord amb la Nora. O sigui, no estic cancel·lant els nens, estic cancel·lant els pares.
6: Mm-hmm. Efectivament.
4: Em refereixo als nens, al final no tenen cap culpa si no es poden ni manifestar. Però...
0: també, vale, vinga, merci.
1: Un altre a favor dels adults only.
0: Alba.
6: Jo estic a favor de... És a dir, en contra dels adults only, perquè crec que els nens són vida i hem de socialitzar, vinga, i viure en comunitat.
0: Un vot a favor, ja és algo, vinga, va. Carla?
6: Jo estic en contra... Estic a ja no favor dels adults only.
1: Us he posat complicat, però...
6: Sí, sí. Per salvar el català.
0: Ah, veus? Molt bé, bon argument.
6: Qüestió lingüística.
1: Però hauria d'haver una
6: Montserrat. Els adults only, vull dir, també hi ha gent que no parla català. Si no... Ei, però no has escoltat els arguments de les UE.
0: Alba, si no vols salvar el català, ho dius i ja està, no passa
1: ara,
0: res.
1: Ara.
0: Per tant, fem el recompte.
1: Per tant, fem el recompte. Tenim 3 persones que estan a favor dels adults only, que això vol dir que estan en contra dels pares que estan en contra dels adults only.
0: És ben bé complicat, que ens ho hem fet.
1: Ho faig expressament per despistar, i així poder-me sortir amb la meva.
6: Clar.
1: I una persona que està a favor de portar els nens a tot arreu. Sí. Una persona que no entén res en aquesta vida, que és l'Alba Carnicer. Per tant, m'és igual a mi el resultat. Bueno, no, en aquest cas estic molt a favor d'aquest resultat. Condemnem a tots els pares que estan en contra dels adults only, cap
0: sí?
1: setmana, en un hotel amb animació infantil, on soni cada matí la bomba.
0: Carai, vinga.
1: Bomba! Però no estem en contra de la canalla.
0: És la teva opinió. No, en cap cas, en cap
4: això
0: cas.
4: Mai.
0: Tinc la sensació que aquesta secció hagués acabat igual haguéssim votat el que haguéssim votat els integrants d'aquest programa.
1: I no és maco, això.
6: Ara això es debatrà, eh?
0: Es debatrà quan?
6: Els mitjans.
0: Els mitjans.
6: Hem obert
1: titulars.
0: Els medis, que m'agradaria a mi.
6: Els medis.
0: Zoé Ribau, dir que tinguis una bona setmana, a veure què ens portes la setmana que ve i a veure amb què es balotes el galliner un cop més els dissabtes al Via Lliure.
1: Deixem que la setmana ens sorprengui, amigues.
0: Adéu a la resta, també.
1: Adéu.
0: Que...
1: adéu.

Vinga, mig minut i seran les dues del migdia i arronden per aquí el Quim Salvador i l'Adrià García a punt pel 14-15. Tota la informació del dia, pendents de Seto també, pendents d'aquest mercat de fitxatges del Barça. Quim Salvador i Adrià García, ara mateix el 14-15 nosaltres, i tornem demà a partir de les 7 del matí. Que sigueu feliços. I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Gas, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, les 11. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs, dissabte 15 d'agost del 2026. Dissabte d'inici de Lliga, per fi, en teníem moltes ganes, i dissabte d'un moviment que sabíem que estava al caure i que avui ja està confirmat. Ferran Torres canvia Barcelona per París. Ja és jugador del Paris Saint-Germain.
2: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años...
1: Així s'acomiadava del Barça i de l'afició Ferran Torres amb un vídeo que ha publicat a Instagram aquest mateix vespre. Tancar una etapa de 4 anys i mig al Barça amb llums i ombres, 207 partits i 65 gols amb la samarreta blaugrana. En moments d'esplendor, recordem tots plegats, per exemple, el gol de la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid l'any passat, i moments també, per què no dir-ho, de sequera golejadora. I un episodi final, sense la samarreta del Barça, que segurament ha marcat el que ha vingut en aquestes últimes setmanes, el gol que va donar el Mundial a la selecció espanyola. Ell mateix s'havia encarregat de generar dubtes sobre el seu futur, amb declaracions als mitjans de comunicació, i després de dies de negociacions entre Barça i PSG s'ha confirmat la seva sortida del Camp Nou, marxa a canvi d'uns 50 milions d'euros i signa fins al 2031. Avui ja s'ha entrenat i ha parlat per primer cop com a futbolista del PSG. Després el sentirem. Portarà el dorsal 9 i arriba a París avalat per Luis Enrique. De fet, com hem explicat reiteradament aquí a RAC1, el tècnic asturià ha estat clau en aquesta operació perquè va trucar a Ferran abans del Mundial. Resolt el cas Ferran, s'accelera ara l'arribada de Rodri. El Barça espera que l'acord es tanqui molt aviat. De fet, Flick espera a Rodri per dimecres al Gamper. L'activitat als despatxos també és frenètica. La carpeta del davanter centre, el Barça que no rendeix amb Julián Álvarez i es dona uns dies de marge per intentar canviar la situació. Més tard anirem cap a l'Argentina per saber com s'està seguint allà aquest cas i què hi diu el seu entorn. Ahir mitjans argentins asseguraven que les declaracions de Julián durant el Mundial, dient que havia, que volia marxar, vaja, de l'Atlètic, havien estat a instàncies del mateix club matalasser. Mentrestant, el Barça continua amb la seva pretemporada i ja és a Basilea, on demà disputa el penúltim partit de preparació. A 4:45 de la tarda, el Barça en xancletes amb el Jaume Mollo i companyia. Novetats de la convocatòria. Hi han entrat Eric, Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Lamine, Olmo i Gordon. En canvi, no han viatjat a Suïssa Pedri i Gavi, que continuen posant-se a to. Demà també juga el Madrid al camp de la Schalke 04. L'última amistosa a les 5 de la tarda. Mbappé, Diomandé, Cucurella i Coté podrien tenir els primers minuts. Dissabte 15 d'agost, Mare de Déu d'agost, és festa major a molts pobles i ciutats de Catalunya i també ha arrencat la nostra festa major particular, la Lliga de Futbol. Ho ha fet aquesta tarda amb un Alavés 3, Getafe 0, amb un expulsat dels madrilenys Kiko Femenia a la primera meitat. I el segon partit del dia el tenim ara en directe a la recta final, Sevilla-Rayo Vallecano. Oriol Jové, hola, bona nit.
3: Bona nit.
1: Com el tenim aquest partit en aquest moment?
3: Doncs a mitja hora per arribar al 90, som al minut 60, amb empat a 1 entre el Sevilla i el Rayo. El Rayo que s'ha avançat al minut 7 de la primera meitat amb un gol d'Álvaro García. A la mitja hora de Burgos Bengoetxea n'hi ha anul·lat un altre a l'equip madrileny, un gol d'Isi de cap que ha estat anul·lat per falta en atac del mateix jugador, i fa uns instants, fa menys de 10 minuts, ha empatat el Sevilla a la sortida de vestidors amb un penal que ha transformat Guridi. Val a dir que de Burgos ja havia assenyalat un penal a la primera part a favor del Sevilla, en aquest cas l'havia rectificat el VAR, però en aquest segon penal sí que hi ha hagut llançament i hi ha hagut el gol de l'empat, el gol de Guridi, que deixa el partit absolutament obert al Sánchez-Pizjuán, com diem, a mitja hora pel final, Sevilla 1, Rayo 1.
1: Ho anirem seguint amb aquest tram final de partit amb l'Oriol Jové. Demà debut a l'Espanyol, a les 7 de la tarda hi ha RAC1 contra el Llevant. Més tard trucarem al Dani Solsona per preguntar-li com veu aquesta estrena de l'Espanyol. Fins ara l'equip blanc i blau ha fet 5 fitxatges. A segona divisió divisió. El Girona juga demà a la mateixa hora contra el Leganés. Ho seguirem aquí a l'antena de RAC1 amb el Miquel Agut des de Montilivi i el Marc Brugués, naturalment. També li farem un truc al Marc d'aquí a una estona. D'avui, de la jornada segona, destaca la golejada de l'Andorra 5-1 contra el Ceuta, amb gol i assistència de l'ex de l'Europa, Jordi Cano. Gol i assistència en el seu debut a segona amb 31 anys. Espectacular, cap al final del Tu diràs, intentarem felicitar-lo en directe. Ara, Oriol, tenim en marxa l'últim partit del dia a segona divisió.
3: Sí, és el Mallorca-Valladolid, un partit que havia anat igualat fins fa poca estona, però que s'ha desnivellat la balança a favor dels locals. Som al minut 76, guanya el Mallorca 2-0. El Valladolid, insisteixo, però fins fa un quart d'hora el partit estava empat a 0. Ha inaugurat el marcador Pablo Torre, l'exblaugrana, amb un gol de falta directa, i fa cosa de 5 minuts Raillo ha marcat el segon. Per tant, l'estrenen, el retorn a segona divisió del Mallorca Son Moix, que de moment és positiu. A 15 minuts, una mica menys, més l'afegit perquè s'acabi. Mallorca 2, Valladolid 0.
1: Segona divisió a banda, encara no han arrencat la Lliga els tres catalans de la Lliga Femenina, però avui han jugat tots tres. El Barça ha empatat a 2 al camp del Manchester City, gols de Graham Hansen i Vicky López. Per cert, Clara Serra Jordi s'ha lesionat el canell dret i ha causat baixa de la concentració de la selecció espanyola sub-20, que està preparant en aquests moments el Mundial. Torna cap a Barcelona per iniciar el procés de recuperació. L'Espanyol i el Badalona s'han enfrontat aquest vespre amb victòria blanquiblava 1-0 amb gol de Bicho. I al marge del futbol, avui hem tingut una gran notícia per l'esport català. El gabanenc Pol McGrath s'ha penjat la medalla d'or als europeus d'atletisme de Birmingham a la mitja marató marxa, plata fa 2 anys, bronze l'any passat al Mundial, i ara sí ha pogut aconseguir l'or. El de Pol McGrath és el primer or català en aquesta edició dels europeus. Set minuts per sobre de les 11. Fem una petita pausa i de seguida obrim tertúlia aquí al Tu diràs amb l'Àngel Pérez, l'Albert Fernández i l'Albert Blaia. I amb el Dani Manzanera al control tècnic. Això és la nit esportiva de Catalunya. Ara tornem.
4: Moltes gràcies per demà, moltes gràcies per sempre.
0: Tu diràs amb Pau.

0: La tria musical del Dani Manzanera, clar que sí. Nil Moliner, per arrencar el Tu diràs, 12 minuts per sobre de les 11 de la nit. És moment d'arrencar tertúlia. Avui, que és dia Ferran Torres, hem tingut fumata blanca, finalment, després de dies de negociacions. Ahir el futbolista ja va viatjar cap a París i avui hem tingut l'anunci oficial. Ja tenim per aquí l'Albert Fernández. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
1: Hola, Pau, què tal?
0: L'Àngel Pérez.
2: Bona nit, com esteu?
0: I l'Albert Blaia. Hola, Albert, bona nit. El tenim ara, Albert Blaia, hola.
3: Hola, bona
0: ara
3: nit.
0: Ara sí, perfecte, perfecte. Que el tenim des de la distància. Ara sí que ja l'hem pogut saludar. També tinc per aquí l'Àlex Pintanel. Què tal?
4: Què tal, Pau? Com estàs? Bona nit.
0: A veure, ara anirem a Ferran, que lògicament és un dels noms propis del dia. Però abans d'obrir la carpeta Mercat, per deixar-ho dit ja, el Barça que ja és a Suïssa, perquè recordem que demà disputa el penúltim amistós de la pretemporada. Dimecres jugarà el Gamper a casa, però demà a 4:45 davant el Basilea, aquest penúltim amistós de la temporada, Àlex.
4: Sí, Basilea demà, dimecres Gamper i diumenge vinent el debut oficial al camp de l'Elx. El Barça ha viatjat aquesta tarda amb tots els mundialistes, excepte Pedri i Gavi. Els dos migcampistes són les principals absències d'aquesta convocatòria. Segons el club, s'han quedat a Barcelona per gestió de càrregues. De fet, en el cas de Pedri, tot just avui ha fet el primer entrenament a la gespa després dels dies treballant al gimnàs. També s'han quedat a Barcelona els sis futbolistes que han de sortir: Jofre, Casado, Jaco, Tomi, Héctor Ford i els cosins Guille i Toni Fernández. Demà, en principi, és una de les principals novetats en aquesta convocatòria, debutarà Anthony Gordon. En aquests primers dies ens consta que ha impressionat molt el cos tècnic del Barça. Físicament, diuen que és un animal, ha arribat molt bé de forma, s'ha adaptat molt bé a la dinàmica de feina i també amb els companys. Per tant, demà és cert que és un partit amistós i que porta pocs dies treballant, però bé, especials ganes de veure l'exfutbolista del Newcastle.
0: Ja van incorporant-se els futbolistes del primer equip, els mundialistes que havien allargat les vacances, lògicament després d'acabar tard el Mundial. Gordon, per exemple, que demà pot ser que tingui els primers minuts. Albert, ganes de veure'l ja amb la samarreta del Barça, a veure quines primeres sensacions deixa.
1: Ho parlàvem amb l'Àlex, no? Abans de començar.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Comença l'avís molt proper a Fabián i Dembélé, un Ferran que fa un parell d'hores aproximadament ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials acomiadant-se del Barça.
5: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa. Llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado. Siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto. En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones, con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y fuerza Barça.
6: Aquest ha estat el comiat de Ferran Torres aquest vespre amb un vídeo en castellà a Instagram fent referència al Barça i també a la selecció espanyola.
7: Molt bé el follero, eh? Llegint a 1 per hora, que semblava que estava posat a menos 0,5 la velocitat de l'àudio pels que ens escolten, que no es pensin que hi havia cap errada, sinó era la velocitat real amb la que l'ha publicat el follero. I, com no, amb guinyo a la selecció espanyola en un vídeo que t'acomiades de l'afició del Barça, que ja m'explicaràs tu, que sí, que ja sabem que has guanyat el Mundial i que has marcat un gol, que per si algú no s'havia enterat, però no sé. A més, em sorprèn també que ho faci en castellà quan ell, a l'acte en què vaig estar present fa 2 setmanes al seu poble, que no afegiré qualificatius, al seu poble, va dir públicament que ell prefereix parlar el català, el valencià, que el castellà. Per tant, no sé, m'ha sorprès aquestes dues coses. M'ha sorprès que no ho he vist una mica tard, no? Ha sigut als vols de les 10 de la nit, no? Potser.
8: Sí, a les 9, més o menys.
7: Entenc que
8: sí.
7: Això al final també hi ha un punt d'estratègia comunicativa, no? Que deuen tenir unes hores per publicar i que deuen tenir unes mesures d'audiència i tal. Però en tot cas, bueno, mira, tanta paz lleve como descanso deja, no? Que es diu.
6: Ara parlarem de l'encaix que pot tenir Ferran amb el PSG de Luis Enrique en un equip on Pinta portarà el dorsal, no, el número 9, ho
4: sí,
6: hem sabut.
4: Que és el que deixa lliure Gonzalo Ramos, que marxa al Milan. El davanter ha parlat al canal oficial del club parisien, com dèiem, en un intens per Ferran. Ha volgut agrair la confiança que han dipositat en ell, ha expressat la felicitat de jugar en un club tan ambiciós com el PSG en un projecte il·lusionant, amb un objectiu clar, que és el de guanyar la seva primera Lliga de Campions.
9: Sobre todo al final, que es un proyecto ya ganador, asentado con gente muy joven, que esto va para muchos años. Y bueno, ¿por qué no poder ganar una Champions aquí? Que yo no he tenido la oportunidad de ganar ninguna y yo creo que este es el club adecuado para poder hacerlo.
4: A RAC1 vam explicar que una trucada de Luis Enrique a Ferran abans de començar el Mundial va donar el tret de sortida a aquesta operació. L'Asturi ha estat clau fins al punt que sense ell possiblement aquest fitxatge no s'hagués acabat de concretar. Ferran ha elogiat el seu nou tècnic.
9: Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí y para mí, pues, tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes, pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto. Yo creo que él es un entrenador que sabe mucho llevar al jugador, conocerlo, depositar la confianza incluso muchas veces cuando el propio jugador no la tiene y sabe exigirte al máximo, que creo que eso es algo muy bueno y sobre todo sabe sacar tu máximo potencial.
4: De fet, Luis Enrique el fa debutar amb la selecció espanyola i és un dels futbolistes amb qui sempre ha tingut molta confiança. Demà juga el PSG, final de la Supercopa de França davant el Lens i per tant avui a parlar Luis Enrique en la període d'aquest partit.

0: partit i l'asturià s'ha desfet analogis cap al seu nou futbolista. Estic content, és clar. Crec que és un jugador internacional, un jugador que coneixem molt bé. Crec que encaixa perfectament amb el que busquem i volem d'un jugador, que pugui connectar amb els jugadors de tot arreu, sobretot en atac, també amb la seva mentalitat. Ara mateix és important tornar a trobar aquest tipus de jugador.
1: Ferran elogia Luis Enrique i Luis Enrique elogia Ferran. Blaia, clar, arriba a París amb l'aval de Luis Enrique, que això no és un tema gens menor.
2: No, ara ho comentava el Pinta, crec que és absolutament clau la figura de Luis Enrique i el coneix de la selecció. A més, és un entrenador que valora molt tot el que representa Ferran i jo crec que s'ha de subratllar també que el PSG ha renovat tot el fons d'armari de la davantera, perquè a priori seguirà sent la mateixa, la titular, però ha arribat a Clius, que l'altre dia ja va tenir minuts, ho acaba de fer Ferran Torra, i sembla que Mika Götze, un talent també neerlandès, doncs acabarà d'arribar. Per tant, anirem veient com es va renovant aquesta plantilla, quin paper jugarà Ferran Torres, que jo crec que ell aspira, al final ho ha comentat, no guanyar la Champions, no crec que sigui el davanter titular, però sí que tindrà molts minuts sobretot a la Lliga Francesa, i a la Champions doncs, en molts contextos i partits doncs, pot tenir la seva. I jo crec que és un projecte que evidentment hi ha aquest risc d'anar guanyat dos de seguides, en podran guanyar una tercera, que és el que busca Ferran. Sembla complicat, però ara mateix, doncs, després de repetir, jo crec que ningú li tanca la porta al PSG.
1: Mira, oficial de fa tot just una estona, Mika Götze, nou jugador del PSG, per tant, ahir ho dèiem, és un element diferent a Ferran, però un altre element a l'atac del PSG. Clar, Albert, veurem quin rol assumeix a París, però a priori, vaja, es fa molt difícil pensar que pugui rascar minuts en els dies importants del PSG.
3: Tinc els meus dubtes en Ferran per una qüestió. És de tots aquests futbolistes, fins i tot els que han arribat, Götze, Clius, i els tres que juguen de titulars habitualment, és l'únic davanter centre. Realment, no? L'únic futbolista que podem qualificar actualment com un davanter centre, perquè Ousmane Dembélé juga en aquesta posició, però no és un davanter centre. Per tant, la idea de que en algun partit important Dembélé pugui marxar a una banda, Kvaratskhelia a l'altra, això segur, i Ferran ocupi aquesta posició de davanter mòbil, que ajuda a la pressió, amb el que li agrada a Luis Enrique aquest tipus de futbolista, no l'acabaria de descartar al 100%. A Götze no el veig, a Clius tampoc, com a titular. Però a Ferran, alguna opció de rascar alguna titularitat en partit gran? No la descarto al 100%.
1: Àngel, què
4: hi veus? Aviam si troba a París la titularitat que no ha tingut enlloc. Perquè al final Ferran és
3: El València.
4: Bueno, el València sí, però el València no va saber tenir paciència perquè, si no recordo malament, va exigir, crec, la capitania amb 19 anys... Va ser un dels motius pels que...
0: Va sortir malament, d'allà.
4: Pels que va acabar marxant, i després no ha sigut titular al City, no ha sigut titular al Barça, no ha sigut titular a la selecció espanyola. Veurem si és titular a París. Jo crec que amb Luis Enrique, o sigui que compta amb la, diguéssim, amb el suport de l'entrenador, que és molt important de cara a un jugador com ell, sobretot perquè jo crec que Ferran és un futbolista que ho ha demostrat, que es mou molt per moments d'estat mental, és a dir, de confiança, i la confiança de l'entrenador pot ser el que el faci rendir d'una manera o d'una altra. Llavors jo crec que igual que ha tingut la de Flick i que la confiança de Flick ha fet veure potser el millor Ferran que hem vist en la seva etapa en el Barça a nivell de gols i a nivell d'aportació.
3: Però tu creus que ell ha tingut la confiança de Flick?
4: Home, jo crec que sí, perquè per asseure Lewandowski, o sigui, és a dir, en aquesta darrera temporada Ferran i Lewandowski s'han repartit una mica bastants minuts. Recordo també la temporada de la Copa del Rei, que Ferran va ser bastant determinant, que podent haver donat alternatives, Flick va confiar en ell. És a dir, jo crec que el fet de desbancar de la titularitat indiscutible una figura com Lewandowski ja és una senyal de que l'entrenador confia en tu en determinats partits. O sigui, per mi jo crec que Flick ha confiat en Ferran, perquè, entre altres coses, si no fos per Flick, Ferran no hauria anat al Mundial i Ferran no hauria marcat aquest gol, i ara Ferran no estaria en aquest glow-up que està, que sembla que sigui Pelé. És a dir, si Flick l'hagués mantingut a la suplència i l'hagués deixat un jugador del jugador 13, 14 o 15 de la plantilla i l'hagués deixat pels minuts residuals dels partits, no sé si Luis de la Fuente l'hauria acabat convocant. És a dir, jo crec que Ferran no es pot queixar de Flick.
5: Ell no té aquesta sensació, eh? No, sense queixar-se de Flick, ell no té la sensació
4: d'haver-se
5: sentit titular.
3: Ni ell ni l'entorn.
4: Què volia? Ser titular indiscutible?
5: Jo crec que ell volia jugar més.
3: Clar, ell es queixa...
5: Ell en cap moment ha tingut la sensació de que per Flick era un tio indiscutible.
3: Crec que ell es queixa...
4: Pues li hauré de donar les gràcies.
3: Per exemple, partit contra l'Espanyol. Surt, marca, és important... I el següent partit, si no recordo malament, era el de Champions contra l'Atlético de Madrid. Sí. I juga Lewandowski, ell és suplent. I de fet, a la tornada, és titular i marca. I és important. I crec que es queda una mica amb la... Ell i l'entorn, no només ell. I el seu entorn, amb la sensació de que, tot i jugar més que Lewandowski, aquesta temporada mereixia més. Pels gols, etc. I va tenir una mala ratxa i tal. O sigui, ja no és que ho pensi jo, és el que a mi m'arriba com a informació.
4: Entenc.
3: I crec que també això és part de que hagi perdut sintonia amb Flick, amb Deco a l'hora de la renovació, i també és un motiu pel que ara mateix està a París.
4: Sí, però vull dir, si no s'ha queixat, entre cometes, Dani Olmo, Fermín, Gavi està lesionat, però vull dir, futbolistes que han tingut un paper potser que no han tingut, a nivell, ara no tinc els números al cap, però jo crec que Dani Olmo...
5: Ferran és l'un... Ara no recordo qui té part davant, però ho està mirant aquests dies. Ferran és l'onzer futbolista amb més minuts de la temporada passada.
4: De la temporada, però de la zona d'atac, com si diguéssim... O sigui, jo, per exemple, jo crec que Dani Olmo és molt millor jugador que Ferran, és un jugador per ser titular indiscutible al Barça, i hi ha hagut molts partits que no els ha jugat. O sigui, entre cometes, tindria més arguments per queixar-se Dani Olmo que Ferran, pel tipus de futbolista i per la proporció...
3: Doncs s'ha queixat més Ferran.
4: No, bueno, pues clar, pues que al final un ha de ser conscient i coherent també amb les seves capacitats.
1: Ara repassarem amb l'Oriol Jové unes quantes dades de la trajectòria de Ferran pel Barça, però ara mirava que aquesta última temporada és la que ha tingut més minuts amb la samarreta del Barça. Sí que és veritat que ja quan arriba el gener del 22 amb Xavi té força minuts en aquell tram de temporada, però sí que és veritat que aquesta última és quan ha tingut més minuts amb el Barça. Blaia, no sé, què creus que busca Ferran, que no ha trobat aquí a Barcelona, o quins motius creus que té per marxar cap a París?
2: Jo crec que un dels motius principals és que al final la pressió que pot sentir el PSG i la que sents al Barça no té absolutament res a veure. El PSG, ell sap que el dia a dia la gent no el veurà, i quan dic la gent em refereixo a l'opinió pública generalitzada. Aquí al Barça estàs sempre sota l'escrutini de tota l'afició, d'un grup d'opinions importants. Ferran, jo crec que mentalment és un jugador que ha demostrat ser molt ciclotímic en aquest sentit, dependre molt de quan està bé, però que també és un futbolista de males dinàmiques, i ell sap que al final això el PSG entre cometes desapareix, perquè la Lliga Francesa doncs té moltíssima menys rellevància, perquè al final doncs el PSG ja la pot gestionar d'una altra manera, no hi ha aquesta sensació de pugna de dia a dia amb un rival directe com té el Barça, i després a la Champions estàs molt protegit. Al final vas a ser allà un jugador que pot aportar, com deia abans, jo estic d'acord amb l'Albert, que pot ser aquest nou en determinats escenaris, però al final saps que no tens aquesta responsabilitat. Jo crec que és un equip més rodó que l'actual Barça, segurament, amb un puntet de maduresa i de forma superior, i evidentment el salari. Jo crec que Ferran, doncs, al final aquell buscava doncs tenir més minuts i jugar més, però també buscava doncs pujar a nivell salarial. Jo crec que el PSG no tindrà molts més minuts en quant a rellevància, perquè al final no és només aquest any que comentàvem els partits que ha jugat, és que la temporada passada, que sí, que el Lewandowski està lesionat, però ell acaba sent el davanter titular de l'eliminatòria contra l'Inter, que és probablement doncs els partits més importants del Barça els darrers 7-8 anys, la final de Copa contra el Real Madrid, que tothom recorda, i les semifinals contra l'Atlètic, no? És a dir, d'aquests partits importants, menys potser la Supercopa d'Espanya, també el partit, el clàssic contra el Madrid, que el Barça guanya la Lliga, Ferran és el titular. És a dir, que potser no ha tingut tants minuts, però en moments importants hi ha estat, i jo crec que el PSG no sé si tindrà aquest aparador, ja ho veurem.
1: Ara, Pinta, et deixo dir, crec que has mirat unes dades, però abans, Jové, actualitzem una mica com tenim aquest Sevilla-Rayo ja en la recta final del partit.
6: Doncs sí, a 4 minuts més l'ha afegit, i tot i que després del gol de l'empat del Sevilla al minut 52 de Guridi, des dels 11 metres de penal, havia estat el Sevilla qui havia portat la iniciativa i qui tenia més números de decantar la balança al marcador. Ara el Rayo ha tingut una doble ocasió claríssima, primer amb una falta i després amb un remat de córner. S'ha lluït en les dues accions Blajo Dimos. Per tant, el Rayo, que ara posa una marxa més a la recta final d'aquest partit, de moment insistim amb empat a un al Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, Rayo 1. S'ha acabat, per cert, el partit de segona que teníem en joc amb victòria del Mallorca. Mallorca 2, Valladolid 0.
1: Doncs mira, bon inici d'un dels equips que acaba de baixar de primera divisió. Recuperem el fil de Ferran. Pinta, em sembla que volies afegir alguna cosa.
5: Sí, el tema dels minuts. En quant a partits, és dels jugadors que més partits ha jugat. De minuts, dèiem que era l'11, parlava abans l'Àngel d'alguns noms. És cert que dels de dalt, Lamine és el que ha jugat més, el que va jugar més la temporada passada, Olmo, i després ja ve Ferran. Ferran, per exemple, ha jugat més que Rashford, ha jugat més que Lewandowski, més que Rafinha. Cert que Lewandowski i Rafinha van estar lesionats, sí, però que ha tingut, evidentment, després has de mirar minuts de qualitat, però en quant a números així, no són mals números, realment.
3: Per cert, si no m'oblidaré, estava pensant, quan escoltava a Ferran dir que ell ha marxat al Paris Saint-Germain, que li sembla el lloc ideal per guanyar la Champions, sí, que això ha de deixar un molt bon equip com és el Barça, un candidat també a la Champions, igual no tant com el París, per anar a guanyar-ne un altre.
5: Que li preguntin a Mbappé.
3: A vegades, això ha passat, perquè estava pensant a qui li ha passat, això li ha passat a Mbappé, això li va passar, malauradament pel Barça, a Zlatan Ibrahimovic, que va deixar l'Inter i l'Inter va ser campió d'Europa, i això li ha passat a Michael Owen, que també va anar al Real Madrid a per la Champions i la va guanyar el Liverpool aquella temporada.
5: Estàs dient que el Barça guanya la sisena?
3: Oh, vull dir, a vegades...
4: Sí m'agrada, sí m'agrada.
3: No, tant de bo, però a vegades... No,
4: s'ha de projectar, s'ha de projectar.
3: Fer aquestes, no? Fer aquestes càbales a vegades surt al revés.
1: És d'aquelles declaracions que són de maroteca, eh? Perquè després mai... potser l'encerta, sí, i escolta, clar, i endavant, però és d'aquelles que després al cap d'un temps les pots recuperar.
4: No, i guardem les dades que acaba de donar l'Àlex, perquè veurem si quan acabi la temporada amb el PSG... Els clar, números és... de Ferran en nivell de minuts són...
3: És que Lliga jugarà molt. És que clar, no, és
1: aquí
3: que...
1: està el tema.
3: Bueno, aquest és el tema. Bueno, és que els bons juguen a Champions.
4: En principi sí, però bueno, veurem. I veurem també els minuts de qualitat, també, que són molt importants.
1: Però llavors, Albert, ell marxa a París per jugar més minuts, però a la Lliga, i clar, per tant, els partits importants a la Champions, clar, que són aquells que tots els jugadors certament volen jugar, aquí ho té molt més complicat.
3: Ho té més complicat. Jo he dit que en alguna vegada pot aconseguir la titularitat, però el més normal és que ell jugui 30 titularitats a la Liga, però que després a la Champions no la rasqui tant, sí, sí.
4: De totes maneres, crec que el Barça, entre cometes, es treu un marrón de sobre, perquè si pel que estàvem comentant, si per la temporada passada ja va quedar disconforme de la participació, aquesta temporada, que segurament hauria tingut un rol similar en Flick, però venint d'haver marcat el gol del Mundial, i amb el qual ell se sent encara, se sent millor i se sent amb més dret i amb més diguéssim, autoritat o amb més bona inèrcia, com si diguéssim, per ser titular, no sé si hauria gestionat de la mateixa manera que va gestionar la temporada passada la manca dels minuts que ell considera. És a dir, jo crec que hauríem pogut tenir una patata calenta amb Ferran, sí, però... si s'hagués quedat, perquè ell ara mateix es pensa... Que és el millor davanter del món. T'entenc. I que ha de ser titular en qualsevol equip.
3: Però ara mateix, Àngel, a dia d'avui, Ferran seria titular al Barça, sí o no?
4: Depèn. Sí,
3: amb la plantilla que hi ha ara mateix.
4: Sobre el paper, sí, però si Flick s'inventa un fals nou, ja sigui Fermín, ja sigui Olmo, ja sigui Rafinha, ja sigui qui sigui, ja sigui el propi Lamin, i els resultats demostren que amb rendiment i amb gols el milloren... O sigui, vull dir, entenc el que dius, Albert. Sí, sí, sobre el paper, Ferran, sí, si ara seguís el Barça, avui... en l'11 de gala o en el primer partit el posem al 9.
1: A Elx seria titular, vale, si físicament vale, estigués bé.
4: Estic d'acord, però hauria de mantenir un rendiment per seguir ostentant aquesta posició de nou titular. Si es passés 3 o 4 partits sense marcar, com va passar la temporada passada, igual tindria que trobar una alternativa.
1: Però és que estem en una situació, després ja anirem amb el tema Julián, que el Barça s'està enfocant amb el davanter argentí, van passant els dies, la situació no es desencalla, i ara mateix... segur que hi ha alternatives i les posarem sobre la taula, però, vaja, s'entén que ara el Barça sí o sí fitxarà un davanter. Potser, si s'hagués quedat Ferran, no hi hagués hagut cap reforç al davant i el Flick, per exemple, hauria intentat trobar algun invent...
3: No, i que el davanter que arribi, Pau, ha de ser millor que Ferran, si no vas a pitjor a la plantilla, no? Ha de ser millor que Ferran, millor davanter centre. Tants davanters millors que Ferran... i el mercat ara mateix?
4: Depèn. Depèn de com... Clar, és que el Ferran al final és... depèn de la cara de Ferran Torres que tinguis. És a dir, la bona versió de Ferran sí que és un molt bon davanter, però és que les hem vist les dues cares. Llavors...
1: Home, si ens agafem els números d'aquesta última temporada en què ell fa 21 gols, i és veritat que ha tingut més protagonisme que les anteriors, però home, és una quantitat prou digna per un davanter que no és titular al Barça. Ara en seguim parlant, però abans Oriol veia el joc aturat aquí a Sevilla, que és el que està passant ja al temps afegit d'aquest Sevilla 1, Rayo 1.
6: Doncs que hi ha hagut un expulsat. Se n'ha anat al carrer Quique Salas, el jugador del Sevilla, per una falta duríssima, una entrada al turmell sobre De Frutos. Per tant, el Sevilla, que afrontarà aquests últims minuts amb un jugador menys, ha estat ben bé aturat el joc 3 minuts i seran afegits 7. N'han transcorregut ja pràcticament 2, per tant, en queden com a mínim 5 i absolutament tot obert, eh? Tot obert el Pizjuán, el Rayo que ho intenta, el Sevilla que també ho intenta, cap dels dos equips es conforma amb l'empat. De moment, Sevilla 1, Rayo 1.
1: Esperarem que acabi aquest Sevilla-Rayo per apuntar unes dades del Jové, de la seva famosa base de dades, per acabar d'analitzar el pas de Ferran pel Barça, però li donem una mica de temps que acabi aquest partit. Jo crec que tu, Àngel, ara ja ho apuntaves, aquest gol a la final del Mundial, jo crec que canvia alguna cosa, no?, en el cap de Ferran.
4: D'entrada, canvia que hem pogut treure més pasta la que hauríem tret si no hagués marcat aquest gol, per tant, jo, en quant al Barça, me n'alegro molt. I en el seu cap, canvia que òbviament, ell se sent un jugador molt més important, molt més valuós, molt més amb un estatus, com si diguéssim, de crack, quan en realitat és un gol que l'has de marcar, que has d'estar allà, però que s'ha de contextualitzar. És a dir, la incidència de Ferran en el Mundial d'Espanya, per posar un paral·lelisme, no és la d'Iniesta en el Mundial del 2010. És a dir, Iniesta marca el gol de la final, però té una incidència determinant en tot el Mundial. Ferran és suplent d'Oyarzabal durant tot el Mundial i
5: juga molt poc, sí.
4: I a la pròrroga es troba una pilota morta a l'àrea que, òbviament, sí, l'has de marcar, però tampoc és el gol de Maradona que comença al mig del camí i es regateja 8. O sigui, jo crec que està una mica sobrevalorat ara mateix.
1: A veure, veig el Pizjuán, Luis García Plaza, totalment embogit, ja perquè el 93 i mig, què ha passat, Oriol Jové?
6: Doncs embogit amb raó, perquè hi ha penal a favor del Sevilla. Penal a favor del Sevilla, al minut 93 i mig, contraatac del Sevilla, era un 2 contra 4, rep la pilota Ure al cor de l'àrea gran i Legend
5: no sé si és penal.
4: La va haver, eh?
6: Això segurament partit, ho anirà a mirar de Burgos, sí. Bengoetxea, partit difícil d'arbitrar.
5: Si el toques amb la puntera, però molt poc, eh?
4: Pita Ricci, eh?
6: Doncs ara si mateix...
5: El contacte és mínim.
6: Molta confusió damunt la gespa. També veiem a Benyat, el tècnic del Rayo, que debuta avui en partit oficial amb el conjunt de Vallecas, parlant amb l'assistent. I pendents de si el VAR
1: Trujillo Suárez,
6: que per cert serà el VAR demà del partit del Girona, del debut a segona. Home. Contra el Leganés a Montilivi, avisa de Burgos Bengoetxea perquè s'ho vagi a mirar, perquè pot ser un moment decisiu. Recordo que el Rayo anava guanyant al descans.
3: Sí, toca igual, eh? Ara tinc dubtes, eh?
6: I el Sevilla té l'oportunitat de remuntar. Jo crec que sí que hi el toca, eh?
1: Sí.
6: Jo crec que sí que el toca.
4: Molt justa, eh?
6: Jo crec que sí que el toca.
1: L'escombra lleugerament, però jo crec que el contacte sí que existeix.
4: Ja li ha rectificat un penal al Sevilla, a la primera part. Jo crec que no, que com li rectifica un altre, se'l mengen, o sigui...
3: Bon debut d'Ure, per cert.
6: Sí, ara provocarà aquest penal.
3: En principi bastant desconegut, però que ha marcat molts gols a Suècia, jugar davant escocès, i ho ha fet molt bé, realment. El retall era molt bo.
6: Per cert, entrat al descans, substituint Isaac Romero.
1: Dos partits avui de primera, una vermella a cada partit. Han expulsat a Kiko Femenia del Getafe i ara aquí a Sevilla també han expulsat a Quique Salas.
6: Doncs hi haurà penal, eh? Hi haurà penal.
4: Pues és justet, eh? Bueno, sí. Clar, si el toques penal, però vull dir, no s'ha vist una imatge molt clara on es vegi el contacte.
3: Clar, Guridi ha marcat el primer, però entenc que no hi és. La tenia Peque, serà Peque, no?
6: Sí, sí, l'exjugador del Barça Atlètic.
1: I del Cornellà.
6: Que planta la pilota a 11 metres de distància de batalla, que és qui ara mateix pot evitar la remuntada del Sevilla, que anava perdent a casa en el debut a la Lliga. Peque té la responsabilitat d'aconseguir els primers 3 punts de la temporada pel Sevilla. Agafa embranzida el davanter, el menut davanter del Sevilla, que fa honor al seu sobrenom. Va cap a la pilota, Peque, el xut i el gol. Gol de Peque, gol del Sevilla al minut 96, a falta d'un per acabar el temps afegit. Peque avança el Sevilla des dels 11 metres, remuntada del Sevilla a base de penals, n'ha fet 2 per capgirar el gol inicial del Rayo en aquesta segona meitat. Gol de Peque, gol del Sevilla al 96,5, Sevilla 2, Rayo 1.
1: Doncs déu-n'hi-do la bogeria al Pizjuán amb aquest gol de Gerard Fernández, futbolista català, que si n'hi ha un gir de guió donarà la victòria al seu equip. Ho celebren lògica eufòria a la gespa i també a la graderia, i encara continuen protestant els jugadors del Rayo. Veia l'Egent molt emprenyat amb De Burgos Bengoetxea, continuava reclamant-li que no era penal.
5: No, veure, difícil, jo tampoc el veig.
6: Era a mi el que em convenç és que la caiguda és... és a dir, si no hi ha un contacte, la caiguda és
5: natural,
6: realment
5: és
6: molt ben feta. O sigui, sí, veig
5: natural,
6: una caiguda natural, orgànica. Sí. No sé com dir-ho.
3: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí, que és natural, és...
1: Doncs a l'espera que xiuli De Burgos alguna cosa haurà d'afegir, però en qualsevol cas ja hem superat els 7 minuts que havia establert l'àrbitre basc, i ara ens ensenyarem aquestes protestes del central del Rayo Vallecano, que ha estat qui ha comès aquest penal. Ara cantarem el final del partit al Pizjuán, però abans, recuperant el fil de Ferran, Albert, una operació, Albert Fernández, sí, perquè avui tenim dos Alberts. De fet,
3: ens passa,
1: tenim molta gent aquí a la taula que comença el seu nom per la lletra A. Juan, sí, Àlex, sí, sí. Àngel, Albert, sí, sí, sí. I l'Albert Blaia també. A veure, Albert Fernández,
3: sí.
1: Econòmicament, ha estat una operació prou bona pel Barça.
3: Sí, sí, en principi és un futbolista que li queda un any de contracte, que marxa per 50 quilos, tenint en compte que no és un crac mundial, no? Que és Ferran Torres, que és un bon davanter, però no estem parlant, no?, d'una superestrella mundial. Crec que és un preu que no és una bogeria, però que està molt bé, i més tenint en compte una cosa que realment no la tenim tant en compte i critiquem el Barça quan ven, però és una realitat. Jo ho he parlat amb gent del club, gent que ha treballat a la gestió del club. La resta d'equips saben de la necessitat econòmica del Barça. Vull dir, amb això el Barça, malauradament, fins que no passi un temps, haurà de jugar amb això. I és complicat i és difícil fer una bona venda. I aquesta és una bona venda. De fet, si treus les clàusules, no?, de Neymar i tal, i la de Figo, i treus el tema d'Artur, que va ser una cosa que no era un preu real, era una, no diré estafa, però un truc, no?, que van fer Roma i
6: Juve i Barça. ¿Dónde está la bolita? Aquí o aquí,
3: si treus aquests tres, ja és el fitxatge més car de la història del Barça en quant a vendes. Per tant, sí, sí. Com deia aquella portada, crec que era del Marca, bien vendido, no?
1: Blaia, amb el que s'està pagant en aquest mercat i en els últims mercats, aquests 50 quilos aproximadament per Ferran, què et sembla?
2: Jo crec que és una, com diu l'Albert, una molt bona venda, perquè al final no només les xifres històriques del Barça, que sembla que és un club que no sol vendre massa bé, o el temps que toca, no, el cas de Rakitic, per exemple, crec que és un d'aquests evidents que tots tenim a la retina, el de Ferran, crec que està molt, molt ben fet, perquè al final és un futbolista que potser sí, si fos a la Premier, doncs seria més car, però estem parlant d'últim any de contracte d'un jugador que per tu no és un titularíssim, que segurament no li veus més sostre del que ja té, del que ja ha arribat, i que per tant saps el rendiment que et pot donar per lo bo, que ha sigut moltes coses, i per lo dolent, que també han estat d'altres que han limitat, diríem, el potencial de Ferran. I per tant, doncs són 50 milions, que a més arribaran en un moment que tu els necessites, que et poden ajudar amb altres operacions, perquè recordem, doncs, que el Barça està fent moltíssims moviments, perquè segurament la pròxima temporada doncs no en podrà fer tants, no? I per tant, doncs, jo crec que també aquí Flick està apretant per tenir els màxims efectius possibles, pensant, doncs, que d'aquí un any a veure com està tot el tema.
4: Sobretot també tenint en compte el benefici comptable que implica, perquè quedaven només 11 milions per amortitzar, per tant són pràcticament uns 35 milions d'euros de beneficis extraordinaris a les comptes ja realitzats, i que t'estalvies els 8 milions que tenies pactats amb el City en el cas de renovar-lo, que recordem que si el Barça hagués renovat a Ferran tenia que pagar 8 milions al City, i després el fair play que et genera a nivell de seguir confeccionant la plantilla. Vull dir, és una operació que per mi està ben realitzada i que beneficia el Barça, la miris com la miris.
1: Jove, sembla que hi ha ball de bastons al Pizjuán, eh?
6: Sí, hi ha molts nervis. Ara, jugada atacant del Rayo, que, vaja, ha acabat amb ball de bastons, amb Agumé enganxat amb Paté 6. Molts nervis. De Frutos, novament, era qui voltava per terra. Passem ja 4 minuts del temps extra que s'havia assenyalat. Som al 101. No pot quedar gaire. És veritat que s'ha hagut de prolongar l'afegit pel gol del Sevilla, però vaja, ara repartiment de targetes de Burgos Bengoetxea, i si no hi ha un miracle, jo crec que això del Sevilla acabarà amb remuntada i 3 punts per començar aquesta lliga a primera divisió. El Sánchez-Pizjuán amb remuntada amb inferioritat numèrica, perquè just el Sevilla havia patit l'expulsió de Quique Salas quan ha capgirat el marcador, i amb 2 gols de penal, que també és remarcable. Xiula al final de Burgos Bengoetxea el Ramón Sánchez-Pizjuán, remuntada i victòria del Sevilla, que suma els 3 punts, com diem, remuntada amb 2 gols de penal de Guridi i de Peque. Al final del partit, Sevilla 2, Rayo Vallecano 1.
1: Doncs la victòria del Sevilla 2-1 contra el Rayo, que es posa al conjunt sevillista amb 3 punts, igual als de l'Alavés, que ha sumat la primera victòria d'aquesta temporada a la primera divisió, ha golejat el Getafe 3-0 aquesta tarda a l'Alavés. Ara aquesta victòria del Sevilla 2-1 a casa contra el Rayo Vallecano, amb aquest gol in extremis de penal de Gerard Fernández Peque. Hem de fer una pausa, un minut per sobre de 3:15, i de seguida rematem 4 dades del pas de Ferran pel Barça amb l'Oriol Jové, i hem d'anar cap a l'Argentina per analitzar tot el cas Julián, que sembla que encara en tenim per uns dies.
7: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
8: Bon dia.
7: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
7: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
10: Hola, buenos días.
11: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
9: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt, i ara ja ho haig de fer amb 2 passos. I
1: dic, està fent gran, està fent gran.
10: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
12: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
13: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
14: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
15: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
16: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
17: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic, o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
12: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
18: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
14: RAC 1. Tots som un milió. Hasta.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Està animat el Dani Manzaner al control tècnic amb l'excel·lent tria musical. 5 minuts per sobre de 1:15. Hola, Joan Ferrer, bona nit.
2: Bona nit, Pau.
1: Amb el Joan parlarem ara del debut a la Lliga de l'Espanyol demà a les 7 de la tarda contra el Llevant a Cornellà.
2: Sí, els blanquiblaus que debuten a l'RCD Stadium on rebran el Llevant a partir de les 7 de la tarda, com dius, Pau. Avui ha parlat el tècnic Manolo González en la prèvia on ha fet un repàs a la situació general de l'Espanyol. Per exemple, ha deixat clar que el principal objectiu de la temporada és aconseguir la permanència el més aviat possible i diu que un cop fet, després ja podran pensar en fites més altes. Diu també que intentaran millorar la classificació de les últimes dues temporades, però apel·la al realisme i insisteix que no poden perdre el respecte a la competició.
3: Yo ya sé que la gente dice, igual el míster es poco ambicioso, no es así, yo quiero quedar lo más arriba posible, de hecho, quiero mejorar la clasificación del año pasado, pero hay que ser consciente de la realidad de la liga. Yo creo que nadie esperaba que el Girona bajase, nadie esperaba que el Mallorca bajase y se han encontrado en segunda división. Entonces, a la liga hay que tener el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia.
2: Manolo també ha explicat que aquest estiu, junt amb el seu cos tècnic, han analitzat els 38 partits de la temporada passada i diu que un dels objectius d'aquest curs serà incidir en aquelles petites coses que es van fer molt bé durant la primera volta del curs passat. I pel que fa al mercat, recordem, fins ara l'Espanyol ha fet 5 fitxatges, l'últim en arribar al central serbi Banja Derkusic, que va arribar ahir mateix i avui ja ha entrenat per primer cop a les ordres de Manolo. El tècnic ha dit que, si tot va bé, la intenció és que demà mateix ja pugui entrar a la convocatòria. I de la resta de moviments, Manolo ha deixat clar que està satisfet, diu que els cedits han tornat molt bé i que els fitxatges també s'estan adaptant molt bé, i quan li han preguntat per la pretemporada ha explicat que no tenen tanta importància els resultats com si preparar-se de la millor manera per l'inici de la Lliga.
3: El que ens interessava sobretot és que els jugadors agafessin minuts, perquè si no, la pretemporada no té sentit. Si la pretemporada queremos la Champions de pretemporada, no servirà de res, perquè el que farà és que més de la meitat de la plantilla no arribi en condicions de competir el primer dia, i el que volem és que qualsevol jugador que tingui que jugar demà estigui en condicions de competir.
2: Recordem que fins ara l'Espanyol ha disputat 6 amistosos amb un balanç de 2 victòries, 3 empats i 1 derrota, precisament en l'últim compromís davant el Coventry de la Premier. Demà, però, comença la competició oficial amb aquest Espanyol Llevant a partir de les 7. Per cert, Pau, que xiularà Carlos Muñiz, àrbitre aragonès que ha estat promocionat aquesta temporada de primera divisió i que mai ha xiulat a l'Espanyol.
1: Demà que seguirem aquest partit amb l'Edu de Batlle, el Jaume Molló, el Xavi Puig i, naturalment, el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Ganes d'aquest debut de l'Espanyol a la Lliga 2026-2027?
4: Sí, ganes de guanyar, sobretot. Però sí, ja en tinc ganes. La veritat és que no sé quin Espanyol ens trobarem, perquè a la pretemporada, com ha dit Manolo, doncs, són partits que vas veient jugadors que han vingut cedits, altres que són nous, van agafant minuts, es van preparant, quina és la idea futbolística que té Manolo, si és la mateixa d'altres temporades, i fins que no acabi el mercat, doncs estàs a expenses de que pugui arribar un, dos o tres jugadors més, no? Per tant, seria molt interessant començar ja guanyant i sumant 3 punts.
1: Uh-huh. Sentia Manolo ara parlar del realisme, que no se li pot perdre el respecte a la competició. Dani, objectiu, quin ha de ser?
4: És que jo estic molt cansat de sempre, de tants anys, que l'objectiu d'entrada sigui, escolta, mantenir la categoria, que ja ho sabem que és molt important això, no? Uh-huh. Però m'agradaria que arriscar una mica més, no? En el sentit de dir, escolta, nosaltres anem a mirar aviam si quedem almenys a mitja classificació per estar tranquils, o si tenim ocasió d'optar una mica més amunt, no? I escolta, i no passa res que es digui això, perquè si al final no es pot aconseguir, doncs tampoc és un fracàs, veient com estan els altres equips i com ha anat el campionat. Però ja d'entrada dir que la permanència, doncs escolta, a mi no m'agrada, perquè porto molts anys escoltant aquesta història.
1: Què t'està semblant aquest mercat? Fins ara 5 incorporacions. Ara deia el Joan, que demà ja apunta d'entrar a la convocatòria aquest central eslové que va anunciar ahir el club. Què t'està semblant? Què creus que li pot faltar encara en aquests dies que queden?
4: No, encara falten peces, eh? Uh-huh. Però tan important és que arribin jugadors, no sé si 4 o 5, ara han arribat 5, no sé si n'arribaran un parell més, però la importància de que arribin jugadors és perquè siguin titulars, o sigui, perquè siguin jugadors titulars. I els que ja tenien el planter la temporada passada, alguns dels jugadors que no van estar en el seu millor moment, doncs aquests conformin tota la plantilla, no? I ara, de moment no sé qui jugarà. Segur que jugarà Calatrava, aquest ho tinc segur, uh-huh. Ho tinc clar. Un dels centrals i un lateral esquerrà també, perquè és que no n'hi ha cap més, va marxar Romero, ha marxat Salinas, o juga Hinojo o juga Harman. Harman no l'he vist prou bé, no, el que ha fet a la pretemporada doncs, no, està lluny de ser el lateral que pugui jugar, potser juga Hinojo, i no sé si demà jugarà, suposo que Unai amb Cabrera, no? A partir d'aquí, al mig del camp, doncs, pràcticament seran els mateixos. Anem a veure Moscardo... No, és que, clar, han arribat, no estan bé, no coneixen el club, no saben la manera que treballa Manolo, uh-huh. I s'han d'anar adaptant. I això es veurà d'aquí 2, 3, 4 partits.
1: Uh-huh. Quines línies s'han de reforçar més amb aquestes peces? Remarques que han de ser jugadors que vinguin a ser titulars, a jugar d'entrada el màxim de minuts possibles.
4: Sí, clar, perquè està clar que...
1: Ui, sembla que estem perdent el Dani Solsona, ara mirarem de recuperar-lo. Dani, ets per aquí?
4: Hola?
1: Ara sí. Dani, deies que s'havia tallat
4: Hola?
1: La trucada.
4: Sí,
1: sí. Sí.
4: Dic que, per exemple, un central ha de jugar per Nassos, no hi ha un altre, no sé que jugui Riddle, i un lateral també, o Harman o Hinojo, jo crec que jugarà Hinojo. Banda dreta hi ha Omar, si se'n va Rubén, doncs queda coixa a la banda dreta del lateral. No sé que adapti algun altre jugador, però en principi no hi ha un recanvi. Al mig del camp jo suposo que igual fa falta un altre jugador i un jugador en banda. Avui en dia tenim a Calatrava, que pot ser que jugui banda dreta, i Dolan a banda esquerra. És veritat que hi ha Jofre, i aquesta mitja punta hi ha Javi Hernández, que ha arribat de la sessió, si es pot fer en un lloc, no? Però jo crec que... I en atac... La lesió de Quique jo crec que ens ha fet molt de mal, i aquí és on Marcos Fernández doncs, ha de donar el to, eh? O Roberto, un dels dos, anem a veure.
1: Justament, per anar acabant, Dani, què t'està semblant Marcos Fernández, aquest jugador de Cambrils que ha estat cedit al Ceuta aquesta última temporada, segona divisió, està fent la pretemporada amb l'equip, fins i tot ha fet algun gol, què t'està semblant, quin creus que pot ser el seu paper si es queda al primer equip?
4: Està en la línia del que va fer la temporada passada amb el Ceuta, no? Que va marcar 13-14 gols. Aquí a la pretemporada també n'ha marcat algun. Anem a veure si amb una mica més de continuïtat, perquè, clar, tampoc l'hem vist lo suficient. He vist alguns partits del Ceuta la temporada passada, com vaig veure del Castelló amb Calatrava, però clar, estem en un altre nivell i l'hem de veure una mica més, almenys jo l'haig de veure una mica més, encara que està demostrant que té olfacte, que la porteria la veu bastant bé. No sé, potser portar un altre atacant, si aquests dos no funcionen.
1: Encara té feina Monchi amb aquestes dues setmanes llargues que queden per tancar el mercat de fitxatges, com ara recollia el Dani Solsona. Dani, demà t'escoltem a la transmissió amb l'Edu a partir de les 7, una estona abans, aquest Espanyol Llevant des de Cornellà, i després a la nit aquí t'esperem al Tu Diràs.
4: Molt bé.
1: Que vagi molt bé, una abraçada. Bona nit.
4: Una abraçada a tots. Bona nit. Bona nit.
1: I abans, ara passarem a parlar del debut del Girona. Trucarem també al Marc Brugués per radiografiar l'actualitat gironina, però abans deixeu-me que acomiadi els tertulians, que encara els tenia per aquí. D'una banda, l'Albert Blaia. Blaia, gràcies, bona nit.
5: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Albert Fernández, l'altre Albert del dia, bona nit, gràcies.
6: Bona nit, també...

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
4: I del pas per la Champions i també l'inici de l'era post-Mitchell amb Quique Álvarez, que ha volgut enviar aquest missatge en la roda de premsa prèvia a l'estrena.
5: Jo a l'afició no hi puc dir res. Espero que ens vingui a animar com bé sempre i que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil després d'uns anys excepcionals, però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga i que hi haurà moments durs. Igual el moment dur, espero que no, però arriba el primer partit. Intentarem que se sentin identificats amb l'equip i que se sentin orgullosos.
4: Per tant, Quique Álvarez, d'alguna manera demanant temps, demanant paciència a l'afició i avisant que per bé que el Girona, doncs, sobre el paper hagi de ser un dels favorits aquesta temporada perquè és un recent descendit, doncs que la Lliga de Segona Divisió és molt dura, és molt competitiva, el Girona ho sap de sobres pels anys que hi ha passat i que, per tant, doncs, s'ha de tenir paciència. Un Quique Álvarez que comptarà amb gairebé tots els efectius disponibles, a excepció dels jugadors que estan fora de ritme, és a dir, Unagi, que va jugar al Mundial, Porto, que és el tram final de la seva recuperació, i Unai Hernández, incorporat ahir. Això vol dir que, més enllà d'Unai, sí que seran a la llista els altres tres fitxatges, Pichur, Ethan i Ivan Morante, i també Sigankov, que no ha disputat ni un sol minut a la pretemporada. Tradició dels últims anys, la Lliga comença pel Girona amb moltíssimes carpetes obertes a la Secretaria Tècnica, sobretot en defensa. Ara mateix només hi ha quatre peces a la rereguarda gironina, que són Arnau, Àlex Moreno, Francesc i David López. Quique reconeix que és la principal mancança ara mateix.
5: Tampoc estic descobrint res si es veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador, doncs, els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé, haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara.
4: Per tant, li queda feina d'entrades al Girona i també de sortides, perquè de moment continuen a l'equip jugadors que per cartell o per fitxa semblaven destinats a marxar després del descens, com Doni, el mateix Sigankov, Unagi, evidentment, Banato, Yasser Asprilla, el fitxatge més car de la història del club, que torna de la sessió al Galatasaray, i amb tot plegat, un possible 11 per demà podria ser amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, David López i Àlex Moreno a la defensa, Ethan i Fran Beltran al mig del camp, amb Brian Hill a la dreta, Minso a l'esquerra, Doni a la mitja punta i al davant Banat, amb un Leganés al davant que encadena la seva segona temporada a la categoria, a segona divisió. L'any passat va patir fins l'última jornada per salvar-se i, com el Girona, estrenarà tècnic. Rubén Alves, amb ell, ha fet una desena de fitxatges al conjunt madrileny, entre els quals hi ha l'ex blanquiblau Álvaro Tejero o Lucas Irán, per demà a les baixes d'Enric Franquesa, Gozler, Amadou Diawara i el dubte de Powells. El partit arrencarà a les 7 amb arbitratge de Gale Capezteguía sobre la gespa i de Trujillo Suárez des del VAR.
6: I n'estarem molt pendents, lògicament, amb el Miquel Agut des de Montilivi, també amb el Marc Brugués, a qui podem saludar aquesta hora en directe. Li agraïm que ho faci. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
7: Hola, bona nit.
6: Com estan els ànims per Girona? Poques hores per l'estrena a la segona divisió.
7: Bueno, doncs una mica el que comentàveu, no? La sensació aquesta que hi ha una mica a l'entorn i que sentim Quique Álvarez confirma una mica és d'incertesa i d'un punt de resignació, que per tot això que hi ha en el mercat, que està tot obert, que hi ha molts fronts oberts, però esclar, demà toca començar a competir, ja hi ha punts en joc, una categoria nova, molt punyetera, que el Girona la coneix molt bé i que l'ha patida, i amb la sensació una mica de veure què passa. I esclar, això als primers partits té un risc, perquè començar malament, si l'objectiu com va afirmar la cúpula directiva ara fa un parell de mesos, a finals de juny, és pujar o pujar, començar malament vol dir arrossegar una llosa molt pesada que al final pots acabar-la

0: acabar-ho pagant, com va passar la temporada passada.
1: Clar, ara ens ho relatava també l'Oriol Jové, hi ha molta feina a fer els despatxos, però clar, mentrestant, el calendari ja et diu has de sortir a jugar, per tant, has d'anar competint i, lògicament, intenta treure resultats, també perquè després els punts es poden trobar a faltar, malgrat que, insistim, encara queden coses per passar en aquest mercat de fitxatges. Llegia aquesta tarda, per exemple, el diari de Girona, l'opció d'Abdul Mumin, central del Rayo, que vindria per reforçar la defensa gironina.
0: Sí, sí, ho deia l'Oriol, la defensa és la línia més, més debilitada, perquè s'han anat Vitor Reis, s'han anat Blin, s'han anat Rincón, i Mimeng, o bueno, no sé com ho pronunciarem amb en Miquel, però ja és a la ciutat i és a l'espera de passar la revisió mèdica per signar contracte, un defensa ganès que arriba lliure del Rayo Vallecano i que surt d'una greu lesió de lligaments, que només li va deixar jugar 4 partits la temporada passada i que hauria de ser un dels reforços importants d'aquí que es tanqui el mercat d'hivern. No serà l'únic, n'arribaran més de defenses i a partir d'aquí, doncs, totes les sortides que hi puguin haver i que fins ara estan fent de tap, ho comentava Osiankov, Ounahi, Arnau Martínez, Asprilla, ja veurem si van Martín, si van de Bec, si algun altre, doncs a mesura que vagin sortint gent, doncs n'anirà entrant, però esclar, el Girona s'està fent fort amb els traspassos, que em sembla bé, però al final es pot acabar enganxant els dits i quedar-se sense marge de reacció per trobar recanvis a última hora.
1: Perquè l'opció de quedar-se amb aquests jugadors que ara deies, és difícil d'imaginar en aquests moments?
0: N'hi ha alguns que es fa pràcticament impossible, com és el cas d'Ounahi, sí, que té molt de mercat, és el cas de Sigankov, que només pràcticament una setmana després de certificar el descens ja va comunicar directament al club que no volia continuar, que donava per tancada la seva etapa al Girona. I llavors hi ha el cas d'Arnau Martínez, que té molt de mercat, que és un dels principals actius del club i que acabarà sortint perquè té moltes ofertes i ho té pactat amb la València, ara falta que es posin d'acord. I llavors hi ha altres casos que pot ser que s'acabin quedant. Jo veig Fran Beltran quedant-se, veig Benat quedant-se i a partir d'aquí Àlex Moreno també es podria quedar. I la incògnita potser és més Ivan Martín. Asprilla, jo el veig fora perquè aquí no ha encaixat ni al vestidor, ni al club, ni a la ciutat, ni enlloc, bàsicament. I és un jugador que no té encaix al Girona.
1: Una nova temporada, segona, que arriba amb un nou entrenador, Quique Álvarez. Què n'esperes del tècnic que ha pujat del filial, una mica les sensacions que t'està transmetent fins ara, lògicament tot supeditat a com està la plantilla, però què n'esperes i què t'està transmetent, Marc?
0: Al final, Quique Álvarez debuta a la categoria, debuta com a primer entrenador en futbol professional, però recordem que és un home que fa molts anys que viu del futbol, de jugador, d'entrenador també del Barça juvenil i de segon entrenador tant a primera divisió com a segona divisió, i que no li suposarà res d'estrany. És un tècnic que arriba amb les idees clares, té un cos tècnic que coneix bé, el seu germà, Jordi Balcells, molts anys a la casa, i que m'agrada que és un ve de l'escola de Can Barça, evidentment, però que no s'amaga de dir que quan no es pugui tenir la pilota tocarà defensar, tocarà córrer, tocarà mossegar, tocarà aturar el joc, si cal, tocarà calmar-lo, i a partir d'aquí, a segona divisió, és això, petits detalls, controlar-los, 1-0, 0-1, i anar sumant punts per arribar com més amunt millor.
1: Ja per anar acabant, Marc, ara sentíem el document del tècnic demanant suport en els moments en què la cosa es posi complicada, una mica perquè tothom sigui conscient, ho deies a l'inici de la teva intervenció, de la categoria on juga el Girona, que lògicament és molt complicada. Jo crec que tothom ha de ser conscient i una mica, lògicament, les expectatives, doncs home, és buscar l'ascens, però entenent també la dificultat que comporta jugar en aquesta categoria.
0: Sí, sí, claríssim. Jo ara mateix, 15 d'agost, faríem bé tots plegats d'oblidar-nos d'aquesta paraula ascens, perquè jo a dia d'avui i de demà no veig el Girona candidat a l'ascens encara, ja veurem com s'acaba el mercat, però anar parlant, anar repetint lo de l'ascens, tal com està ara l'equip, en què manquen peces de nivell per apuntalar-lo, després de tota la trencadissa que hi ha hagut amb el descens i de totes les incògnites que hi ha, faríem bé d'oblidar-nos una mica, almenys en aquests primers setmanes, mesos, i a partir d'aquí els resultats manaran. Una victòria demà ho canviaria tot. Ara ve una ensopegada, podria alimentar doncs el desencís general amb què es va acabar el curs passat i que es va instal·lar doncs arran del descens i que sembla que no se n'acaba d'anar del tot.
1: Important arrencar amb bon peu, sobretot per revertir aquestes sensacions enrarides que hi ha a Girona, sumant-li el descens, també una mica com estan en el mercat de fitxatges, tots els canvis que hi ha hagut i també els que s'espera que hi hagin en aquests 15 dies que queden de mercat. Demà aquest Girona-Leganés a partir de les 7 de la tarda, n'estarem molt pendents a l'antena de RAC1 i després a la nit, el tu diràs, repassarem tot el que hagi donat de si aquest partit. Marc Brugués, moltíssimes gràcies, periodista del diari de Girona, t'agraïm molt que hagis estat avui aquí al tu diràs. Gràcies, una abraçada i bona nit.
0: De res, a vosaltres, bona nit.
1: I encara a segona divisió, és tard, 4 minuts per la una, però jo crec que és moment, i em confirmen que ens ha agafat el telèfon, és moment per anar cap a Andorra, perquè avui un català, Jordi Cano, ha aconseguit ha tingut un dia molt i molt bo, un dia per recordar en la seva estrena a la segona divisió, la seva estrena al futbol professional. I ara en parlàvem aquesta tarda el català Jordi Cano, debutat a segona divisió amb un gol i una assistència amb l'Andorra i amb 31 anys. Després de ser el màxim golejador aquesta última temporada a Primera Federació amb l'Europa, a l'estiu li va arribar l'oportunitat. I ara en parlàvem aquesta tarda el català Jordi Cano, debutat a segona divisió amb un gol i una assistència amb l'Andorra i amb 31 anys. Després de ser el màxim golejador aquesta última temporada a Primera Federació amb l'Europa, a l'estiu li va arribar l'oportunitat del futbol professional. I arribar i voldre. El volem saludar a aquesta hora al Tu diràs de RAC1. Hola Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: I enhorabona.
2: Moltes gràcies. La veritat que no m'ho crec encara.
1: No em vull imaginar, no em vull imaginar com et deu bullir el mòbil de missatges, trucades.
2: Sí, és una bogeria. Però ja et dic que, ostres, debutar i amb victòria ja era algo increïble, doncs imagina't a portant a l'equip.
1: Avui debut, gol, assistència i golejada, 5-1 contra el Ceuta. Vaja, és que és un guió immillorable, Jordi.
2: Sí, per estrenar-se a la Lliga doncs està molt bé, no? Però hem de tenir els peus a terra perquè quan treus pit doncs te'l poden enfonsar ràpid i nosaltres som un equip molt jove, que amb molta energia i que té moltes ganes de fer grans coses al futbol.
1: Avui has obert la llauna, hem vist com et tapaves la cara en la celebració, què és el que et passa pel cap en aquell moment?
2: Doncs moltes coses, sobretot del meu començament a segona catalana. He picat molta pedra, he passat per moments de tot tipus, de jugar molt poc, de pensar de tirar la tovallola, de centrar-me en la meva carrera d'educació primària. I bé, però bueno, quan tens un somni, que és el d'intentar arribar al futbol professional, doncs passen aquestes coses.
1: Clar, mai és tard, aquesta és la prova. Avui has debutat al futbol professional amb 30 anys. Relataves diferents moments de la teva carrera, tant professional com personal, malgrat l'ambició que tu tenies per arribar-hi, t'imaginaves, fa uns mesos ja potser sí, però fa un, dos, tres anys que aquest moment podia arribar?
2: No, sí, ho veia com alguna cosa impossible. És a dir, jo l'última etapa, el segon any a Terrassa, les vaig passar canutes amb l'entrenador que tenia, i mira que jo el Terrassa és un club que l'estimo molt, però ostres, no vaig jugar, I bé, vaig decidir tornar a l'Europa, a casa meva, i amb la Dai, que em va transmetre molta confiança, i al final gran part és gràcies a ell.
1: Has pogut parlar amb el teu germà, l'Àlex, que he vist amb un tuit que penjava una fotografia també demostrant l'orgull del dia d'avui. No sé si has pogut parlar amb ell. Què t'ha dit?
2: Doncs supercontent, està molt orgullós de mi, tant ell com el meu germà Carlos, la família, els meus pares, la parella, tots, que han vingut a veure'm, i ja et dic que han fet un esforç brutal de venir, perquè al final ha tardat 4 hores en venir, perquè entre la cua que venen aquí a Andorra a passar el cap de setmana i tal, doncs imagina't, i a sobre que ha caigut una la de Déu aquí de pluja, doncs bueno, orgullós jo també dels que m'han vingut a donar suport.
1: Ara deia, has obert la llauna amb un gol, però a més també has donat una assistència, un toc d'esperó, vaja, inimaginable. No sé com se t'ha passat pel cap aquella opció. Jo crec que és, ja d'entrada ho podem dir, una de les assistències de la temporada a la categoria.
2: Doncs mira, i a sobre ha sigut que el lateral Carri, que també ha sigut que m'ha donat de tacó, o sigui, ha donat una gran casualitat.
1: Sí.
2: Però bueno, la confiança, al final la confiança és el que et fa estar bé al camp i es basa en la tua confiança, sí.
1: Aquesta confiança que ja havies demostrat a l'Europa, ara ho deies amb la Dai Benítez d'entrenador, i ara sembla que la continues tenint. Amb aquest mes aproximadament que portes a Andorra, amb un nou club, amb un entorn totalment diferent, com t'hi estàs sentint, Jordi?
2: Doncs la veritat que superbé. Estic gaudint del que és el futbol professional en tots els sentits. En quant a instal·lacions, també de l'staff, que ja, per exemple, tenim com 5 fisios que estan per tu. Llavors, al final, quan tot suma, doncs pel jugador doncs, li va millor, no?
1: I en l'estil de joc de l'Andorra, clar, vens d'una Europa en què segurament la manera de jugar t'afavoria molt. Aquí creus que hi encaixes bé?
2: Mira, avui ha sigut dels partits que més he gaudit, perquè, mira, ostres, si veus les estadístiques del partit, ha sigut rapaç, però bueno, és un estil de joc que es basa en la possessió, en trobar els espais també per dins, i bueno, a mi doncs intentar donar aquesta profunditat, però ja et dic, estic molt, molt content dels companys que tinc, són uns futbolistes espectaculars, i quan estàs rodejat de gent molt bona, t'ho fa més fàcil.
1: I has debutat amb força, amb bones estadístiques i un dia pel record, però en conjunt què n'esperes d'aquesta temporada, la teva primera temporada de segona divisió?
2: Doncs hem de ser ambiciosos a la classificació. Sí, la veritat que parlar d'ascens és molt d'hora, perquè hi ha molts equips que tenen molt pressupost, que més pressupost que nosaltres, però és el que t'he dit abans, que nosaltres tenim aquesta energia de fer ganes de fer grans coses al futbol, i en això crec que no es guanyarà ningú, però peus a terra i pas a pas.
1: Ja per anar acabant, Jordi, tu t'has marcat alguna xifra, sabent de la teva ambició, no sé si t'has marcat algun objectiu a l'apartat individual.
2: Doncs serà difícil repetir lo de la temporada passada, però, ostres, si arribo a les 2 xifres, doncs seria espectacular, però ja et dic que si puc ajudar també amb assistències, doncs estaré igual de content.
1: Sens dubte que 2 xifres en l'any de l'estrena a segona divisió serien números boníssims. Jordi, t'agraïm molt que ens hagis atès aquesta nit al Tu diràs de RAC1, de nou. Enhorabona, i que continuïs amb aquesta bona dinàmica i amb aquest bon rendiment ara a l'Andorra i al futbol professional. Gràcies, bona nit i una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada molt gran.
1: Jordi Cano, a l'antena del Tu Diràs, un dels noms destacats del dia del futbol català. Li agraïm moltíssim que ens hagi des avui el Tu Diràs en un dia molt especial per ell. Debuta amb 31 anys a la segona divisió. A veure, que hem de repassar encara algunes qüestions. Per exemple, que els tres equips catalans de la Lliga F han jugat amistosos aquesta tarda de dissabte. Hola, Clara Rodergas, bona nit.
3: Bona nit, Pau.
1: El Barça ho ha fet contra el vigent campió de la Lliga Anglesa, el Manchester City.
3: I n'ha tret un empat força positiu. Pere Romeu ha presentat l'11 més titular possible, tenint en compte les nombroses baixes que tenia per avui. Aitana, Alexandri, Kerolín, Kika, Serra Jordi, Aixa Camara i Carla Julià. I el cert és que les blaugranes han estat superiors a la primera part i han marxat al descans guanyant per 0-2 amb els gols de Graham i Vicky López. A la segona part, amb molts canvis i moltes jugadores joves sobre la gespa, el City ha fet un pas endavant i ha acabat empatant a 2. Ara bé, el tècnic del Barça ha fet una valoració molt positiva del segon test de pretemporada en declaracions als mitjans del club.
4: Molt bon partit, crec que hem fet una molt bona primera part, hem acabat el partit amb molta jugadora jove i hem tingut força possessió de la pilota, no molta ocasió al final, però molta possessió. Sí que elles ens han arribat per moments en situacions on teníem la línia defensiva molt alta i ens han fet córrer enrere i a part dels dos gols alguna que altra ocasió, però la valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions. Les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
3: El proper amistós del Barça ja serà, Pau, la presentació al Gamper divendres vinent, dia 21, 8 del vespre, contra el Brighton, el Johan Cruyff. I l'Espanyol i el Badalona s'han enfrontat entre ells a la Ciutat Esportiva de Nijarica, amb victòria per al conjunt blanquiblau per 1-0 amb Diana de Bicho. A més, el Badalona ha acabat amb 10 per l'expulsió per doble groga de Vicky Losada. És tot just el segon triomf de la pretemporada per les de Sara Monforte després d'haver superat aquesta mateixa setmana a l'Europa. Divendres vinent, últim test contra el Villarreal. El Badalona s'enfrontarà dissabte 22 al filial del Barça.
1: Deixem de banda el futbol, obrim la pàgina poliesportiva. Avui hem de parlar d'una magnífica notícia per l'esport català. El gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Europa dels 20 quilòmetres de marxa. Miquel Pascual, bona nit.
5: Bona nit. McGrath ha sumat el primer or català europeu que s'està disputant a Birmingham després de guanyar la prova amb un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. Aconsegueix així el títol més important de la seva carrera després de la plata continental que va guanyar fa 2 anys a Roma i del bronze mundial de Tòquio l'any passat. L'atleta català reconeixia que l'or era complir un somni.
6: Un sueño cumplido, muy contento. Carrera que tenía planeada, ¿no?, desde el principio, me he sentido muy bien, me he encontrado con mucha fuerza y no podía fallar. Tenía muchos amigos, tenía mucha familia, estaba mi entrenador. Ha sido una preparación excelente, muy dura, muy exigente, pero he llegado aquí en estado de forma tanto mental como físicamente muy buena.
5: El gabanenc ha accelerat el ritme a partir del quilòmetre 12 i els seus rivals no l'han pogut seguir, tot i que l'italià Francesco Fortunato ha redollat distàncies al tram final i li ha fet suar la victòria. Finalment s'ha endut la plata a 13 segons. McGrath explicava a Carrer Lliure que el físic li ha jugat una mala passada en el tram final de la carrera.
6: Problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no amb força, però tenia l'inscripcional una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
5: No ha estat l'única medalla catalana en marxa del dia, perquè la mataronina Maria Vicente s'ha fet amb el bronze a la prova de marató. És la seva segona medalla continental després de la plata a Munic 2022. Llavors, en la distància de 35 quilòmetres, Laura Monge ha estat onzena a la mateixa prova. La resta de jornada en clau catalana ens ha deixat un rècord d'Espanya d'heptatló, obra de Maria Vicente. Ha estat vuitena en la prova completa d'avui i ha batut la marca estatal amb un registre de 6.372 punts. Per la seva banda, Abdel Samad Oukelfen ha estat setè en els 10.000 metres.
1: I més enllà de la delegació catalana, hi ha hagut un rècord del món també en marxa. Ha estat de la granadina Maria Pérez de la prova femenina de mitja marató marxa, que s'ha endut l'or i ha establert un nou rècord mundial, 1 hora 30 minuts i 6 segons en una disciplina molt nova. Això sí. Miquel, gràcies.
5: Bona nit.
1: I encara encara abans de tancar el Tu diràs, 9 minuts per sobre de la una. Hem de repassar encara algunes qüestions més amb el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
7: Bona nit, Pau.
1: Què ens expliques?
7: Doncs que els europeus de natació, el mallorquí Hugo González ha marcat el millor temps a les semifinals de 200 estils i lluitarà demà per la medalla d'or quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7. En aquesta mateixa disciplina, el barceloní Nil Cadavall s'ha quedat fora de la final i a última hora de la tarda la sabadellenca Ainhoa Campabadal ha estat setena a la final del 4x200 metres lliures mixt. D'altra banda, en handbol, victòria del Barça davant el Nordhorn Lingen en el primer amistós de pretemporada dels de Carlos Ortega, que demà es veuran les cares amb el Füchse de Berlín a la final de la Premium Cup. També avui ha estat el debut del Barça, en aquest cas, però el de futbol sala, el torneig Mucho Más, organitzat per Viñalbal i Valdepeñas. Victòria del conjunt blaugrana per 3-2 contra el Cartagena, demà diumenge final contra els anfitrions a partir de la una del migdia.
1: I en tennis estem pendents del debut de Rafa Hoder al Masters 1000 de Cincinnati, que és la competició prèvia al US Open, un partit que ja ha arrencat aquesta hora.
7: Sí, ha començat fa ben poca estona, és a la segona ronda del torneig contra el canadenc Denis Shapovalov, número 48 al rànquing ATP. De moment, primer joc del partit, mana Hoder 40-30. I aquest vespre, Martín Landaluce ha superat en 3 sets a l'italià Matteo Arnaldi. Ara el madrileny s'enfrontarà en tercera ronda a l'argentí Thiago Tirante, que ha aixecat un set en contra a Novak Djokovic. Tot plegat el dia en què hem sabut que l'equip ciclista NSN Development Team abandona la Volta a Portugal després de la tràgica mort ahir de Finley Terling, un dels seus corredors. En un comunicat compartit a les xarxes socials, l'RSN ha explicat que es retira de la competició portuguesa, però que amb el vistiplau dels pares de Terling, l'equip principal seguirà corrent a la Volta de la República Txeca i a l'Arctic Race.

0: 11 minuts per sobre de la una de la matinada. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Demà hi tornem tota la tarda pendents de l'esport en directe amb el Barça en xancletes des de les 4 de la tarda amb aquest Basilea-Barça, després Espanyol llevant a les 7 a la mateixa hora, Girona-Leganés, i ho rematarem a les 11 de la nit amb el Tu diràs. Demà, Roura, Pichi, Solsona, la tertúlia dels diumenges. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, i a tota la redacció d'esports de RAC1. Demà hi tornem. Descanseu. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: Tu diràs amb Pau Bonastre.
0: Cinc minuts per sobre de la mitjanit. Continuem aquí al Tu diràs de RAC1 fent tertúlia amb l'Àngel Pérez, l'Albert Fernández i l'Albert Blaia, també l'Àlex Pintanel. Ho parlàvem ara amb la Vero Brunat i realment la incorporació de Julián és molt difícil. Ho hem anat dient en els últims dies. No sé, Àngel, per exemple, si creus que hi pot haver algun moviment, si t'aventures a pronosticar algun desenllaç amb el cas Julián.
3: Jo a dia d'avui no m'atreviria a categoritzar-la de molt difícil en el punt, no t'estic dient que sigui fàcil, no, però vull dir, en el punt en què el Barça a dia d'avui segueix tenint com a primera opció i com a opció prioritària i segueix mirant únicament a l'opció de fitxar Julián Álvarez, entenc que el Barça té informació i el Barça sap coses que han de passar, sap capítols
4: que
3: han de succeir, per tant, em semblaria estrany que si fos tan inverosímil i tan difícil de succeir, a dia 16 d'agost ja el Barça seguís encaparronat amb només mirar cap a la via Julián. Aleshores, és veritat que passen els dies i no es desenroca, perquè no és allò que diguéssim, mira, hem millorat respecte a la setmana passada en certes coses, però jo entenc que el Barça segueix tenint, entenc no, la informació que tenim és que el Barça segueix mirant només aquesta opció, i per mi jo crec que serà molt important l'anàlisi intern que faci l'Atlètic de Madrid de la situació en base a fins on estigui disposat Julián a tensar la corda, perquè al final tu estàs donant un missatge cap a la resta dels jugadors del teu equip i dels que puguis fitxar. És a dir, si partim d'una base de que, i això és una informació certa i contrastada, de que l'Atlètic de Madrid, mitjançant Gilmarín, li va dir a Julián fa uns mesos que arribat a l'estiu l'ajudaria o li facilitaria la sortida, i arribat al punt en què el jugador es manté amb la ferma decisió de sortir, el club el reté i no fa res, absolutament res, per obrir-se a que pugui sortir, això... Estàs transmetent un tarannà com a club. Clar. Aleshores, el proper jugador que vulgui signar a l'Atlético de Madrid sap que va a un club on, en el futur, quan es trobi en una situació com la de Julián, es pot trobar amb un problema com el que té Julián. Aleshores, jo, com a Atlético de Madrid, mesuraria molt bé, diguéssim, amb quin tarannà o per què vull passar a la fama,
5: sí, però
3: o per què vull ser reconegut.
5: Jo tot això ho compro totalment, ho he pensat des del principi, que al final és una tensió tan gran que tot i que el futbolista no té la paella pel mànec, al final el jugador acaba jugant on vol, perquè la pressió és massa gran i ningú vol tenir un davanter que val una pasta que al final no el puguis utilitzar bé perquè està descontent, perquè no rendirà, vull dir, no té cap mena de sentit. Però a mi el que em fa pensar que és molt difícil o gairebé impossible segueix sent les declaracions de Miguel Ángel Gilmarín dient jo no lo voy a vender ni por 150 ni por 200, perquè ell, de cara a la seva afició, clar, surtin globus.
3: Clar, però per això necessita, jo crec que el que necessita o el que està esperant l'Atlètic de Madrid és un posicionament encara més
5: radical.
3: Sí, sí. L'Atlètic de Madrid necessita, per justificar davant de la seva afició, si acaba sortint Julián Álvarez, l'argument que... O sigui, Gilmarín s'ha de dir a la seva afició i dir que no ho heu vist, que ho ha dit ell. Que no ho heu vist, que era insostenible. Que no ho heu vist, que no hem tingut un altre remei. Tot el que no sigui això, l'Atlètic no ho pot fer, entre altres coses, però perquè va fotre un ridícul mundial amb tot el tema dels tuits i tot el tema d'aquestes reaccions.
5: Però va dir quiero marcharme, quiero que dejen, me dejen cumplir mi sueño.
3: Mi sueño,
5: és a dir,
3: sí, sí.
5: Ja, el següent és, no vull entrenar, és que, què és el següent? Què més pot dir un futbolista?
3: Bueno, no, pues, pot declarar-se en rebel·lia. En rebel·lia.
5: Això és el que estem dient, clar, clar. És que és l'única mesura que jo entenc.
0: Però aquí és on demostrarà si ell, d'entrada, que és molt lícit, no fer aquest acte de declarar-se en rebel·lia, que ell com a professional clar, dir, escolta, jo entreno fins a l'últim moment, sí, sí. Sigui amb la samarreta del Barça o la samarreta de l'Atlètic de Madrid, però aquí també aquell punt de ganes que tingui Julián i la voluntat de forçar, de tensar la corda amb un club que ja ha dit per activa per passiva, i ho deia l'Albert, és que vaja, és que estan, jo crec que fins i tot estan lligats de peus i mans amb les seves pròpies declaracions. Vull dir, que ara, per molt que volguessin, clar que en aquesta vida tot es pot justificar, però seria molt difícil un gir de guió en aquest sentit.
1: Jo, és la meva opinió, Jo crec que només 5 passes endavant de Julián poden desbloquejar això. Això és opinió, Crec que Julián ha d'anar fort. És a dir, fort,
3: sí, clar.
1: No sé, fort és sortir i dir que no vull jugar a Madrid i només vull jugar al Barça, fort és no anar entrenant, no
5: fort
1: sé.
5: Fort és dir, però Miguel Ángel Gilmarín és un mentiroso i m'enganyado.
1: És, vull dir, és anar amb tot dia. Queden 15 dies per tancar el mercat. Si tu tens clar, com té clar, que el seu objectiu és jugar al Barça i que no vol tornar a jugar a l'Atlètic de Madrid, ha d'anar fort, ha d'anar fort.
4: Sí. També hi ha un element que, si realment l'Atlètic de Madrid es creu això de que el vol convèncer perquè és un tio important i tal, jo crec que un gest molt determinant hauria sigut que el dia que està convocat per tornar als entrenaments s'hagués trobat cara a cara amb el seu entrenador físicament, no que el seu entrenador estigués a Eivissa de viatge. És a dir, que és molt lícit que Simeone se'n vagi amb els seus dies lliures de vacances on vulgui, però si tu com a club tens la tessitura de que vols convèncer el teu crac perquè està temptat i perquè tens clar que vol marxar al Barça i tu realment el vols convèncer de que segueixi i li vols manifestar el teu, el famós carinyo que demanava Ferran Torres del Barça, no? Que me lo demuestren. Home, no és una bona primera declaració d'intencions que el tio torni de vacances no, i es trobi que l'entrenador ha marxat.
5: I d'aquí 4 dies jugaran al Metropolitano i serà escridassat, si té minuts. Serà escridassat.
4: Jo tinc la sensació que si tu ara poguessis parlar amb Gilmarín en la intimitat, amb una conversa amb la que ell es pogués assegurar que no sortiria o poguessis inclús profunditzar en la seva consciència, jo tinc la sensació que Gilmarín a dia d'avui, dintre de la seva consciència, creu que Julián Álvarez sortirà de l'Atlètic de Madrid aquest estiu. El que passa és que ell necessita un argument i una excusa perquè el que no surti en globo sigui ell. Llavors, hem de veure com
1: desfasar el relat ara.
4: Clar, hem de veure com es produeix. Correcte, sí, sí. I com es desencalla. O sigui, jo no sé fins i tot si pot haver-hi un punt, no et dic de performance o no et dic de teatrillo, però pot arribar un punt en què Gilmarín pacti amb Julián i li digui, mira, escolta, Julián, tu vols marxar al Barça. Jo no et puc deixar marxar ni puc negociar amb el Barça. Hem de buscar un punt en comú en què tu facis alguna cosa que a mi em permeti justificar la teva operació. Perquè si no, no s'entén.
5: I tot això acompanyat de que el Barça efectivament pugi l'oferta. Però és que el Barça no pot pujar una oferta si no li han contestat la primera.
4: No, clar.
5: És que crec que això és bastant bàsic. Si no hi ha un interlocutor, per molt que tu pugis, és el que estàs parlant al Barça.
1: No,
5: que comenci la negociació realment.
1: No vol negociar.
5: Clar, aquest és el tema.
1: Si no, al final...
5: Per això li deia a la Verònica que per molt que 150, 160 és igual.
1: Demana si no... els 500 de la clàusula, que això és no negociar, evidentment. No, és la clàusula i te l'emportes.
6: Jo, amb el que estava escoltant ara, i volia fer un parell de coses. A veure, jo crec que el tema de l'oferta, estic d'acord, però també hi ha un punt de dir, el Barça va fer la primera oferta fa molt, l'Atlètic realment és el que dieu, realment sí que et va dir aquesta oferta no la valorem, però jo crec que si tu fas aquesta segona oferta, dir no, és que ara una de 150, si tu ja directament aquí com a club tornes a dir que no, és que no hi ha més passes, és a dir, a partir d'aquí no pots anar més endavant. Jo crec que el Barça, si no l'ha fet, és perquè entenc que està esperant alguna cosa, però també dic, crec que un davanter de primer nivell, és el que ha comentat abans la Vero, surt per aquest preu. L'Atlètic ja no és per un tema d'orgull, tema del que vosaltres vulgueu, sinó també és un tema de què vas a buscar al mercat amb 100 milions d'euros actualment per suplir a Julián. No hi ha res, absolutament res. Si vols fitxar Osimhen, que podria ser aquest altre nou que m'encaixaria a l'Atlètic de Madrid, són 120, 130, 140. D'aquí no baixa. Per tant, jo crec que també t'has demorant aquestes xifres. Jo crec que el Barça, al final, fins ara, diríem, està esperant més a que sigui el jugador que faci alguna cosa, quan el jugador ja ha fet aquest gest. Jo crec que esperar més del jugador sí pot anar encara una mica més enllà. però a mi em costa pensar que potser Julián una setmana de començar la Lliga forçarà més la maquinària, que potser sí que ho fa perquè ens està sorprenent tot una miqueta com està avançant, però crec que el Barça al final també per demostrar a l'Atlètic que tu estàs anant pel jugador, doncs tu plantes l'oferta màxima a la que tu creguis que estàs disposat a arribar per aquest pel futbolista. Si no et contesta, o la resposta de Miguel Ángel Barí torna a ser que no, doncs a partir d'aquí ja tens el que una mica el que volies, però jo tinc la sensació que arribarem a un punt tan encallat que el Barça es trobarà amb problemes per anar a firmar un altre davanter, perquè la resta de clubs sabran els diners que pots estar disposat a gastar, quedaran cada vegada menys dies perquè els rivals puguin buscar un substitut, i no, no sé, tinc la sensació que tot està en un punt mort i crec que fa molt que estem dient sempre una miqueta el mateix també.
0: Aquest és l'escenari que portarem ara a punt d'arribar a un quart d'una de la nit, l'escenari de l'alternativa a Julián. Si no ve Julián, d'una banda, amb el Pintanel, t'has estat mirant possibles alternatives dins de la pròpia plantilla que ja hi ha a Barcelona i després altres peces que hi pot haver al mercat, cadascú amb els seus condicionants, i després aquí a la taula ho comentem. A veure, Pinta, comencem per aquests jugadors que potser Flick pot reconvertir.
1: Mira, hi ha força jugadors que podrien jugar en aquesta posició de fals nou. Ara mateix, l'únic davanter centre que té el Barça és Hamza Abdelkarim, és l'únic perfil, per entendre'ns, de davanter centre nat que hi ha actualment a la plantilla del Barça. A partir d'aquí, Flick té alternatives. Una és Olmo, i és una de les opcions, ens consta, que més agrada a Hansi Flick, que en les dues temporades és cert que l'ha utilitzat poc, però l'ha utilitzat, l'ha fet servir de fals nou i, a més, amb bon rendiment. Hi ha una altra solució, que és la de Lamine Yamal. Aquesta agrada a bastantes persones. Ahir en parlàvem. Flick explicava avui al Jordi Caradero en Mundo Deportivo que l'ha provat ja en algun d'aquests quatre entrenaments que ha fet Lamine Yamal. Sembla inevitable, i això el Blai ho ha dit més d'una vegada, que amb els anys Lamine acabi jugant en aquesta posició. El dubte és si el moment és ara. A l'estat d'Anglaterra, Flick ja va dir que Lamine podia perfectament adaptar-se a aquesta posició, i de fet la temporada passada ja el prova en dos partits, i les dues cares noves en atac, Gordon i Adeyemi, també podrien actuar en aquesta posició de fals nou. Aquí el dubte que existeix és si aquestes solucions o alternatives que té Flick són puntuals o podrien arribar a ser definitives en cas que el Barça no fitxi Julián.
0: Blaia, com ho veus, aquestes opcions que pot tenir Flick dins de l'actual plantilla?
6: Mira, jo n'hi sumaria una, que és la de Fermín. Jo crec que sí. Fermín també, sí. A mi em sembla un jugador que com aquest punt agressiu, mòbil, amb xut amb les dues cames, agressivitat, pot tenir sentit. De les que ha comentat el Pinta, jo crec que a mi la que més m'encaixa per com és Flick seria... ve la de Dani Olmo, perquè és aquest perfil associatiu, o també jo crec que Gordon, que és un jugador que ja ho ha fet al Newcastle, ho ha fet amb Anglaterra, és un futbolista que també té aquesta capacitat per ser molt vertical, que et pot permetre tenir a Lamine Yamal amb un jugador que el pugui alimentar. Jo crec que Lamine, ell mateix ho va dir en alguna entrevista, que sap que en algun futur acabarà jugant per dins, però no sé si encara és el moment. Em genera més dubtes, i jo crec que és una bona oportunitat ara per aquests partits que queden de pretemporada, per anar veient algun joc aquí de Hansi Flick que ens doni alguna pista, perquè evidentment, doncs, si acaba rebent un nou quedarà resolt, però si no, crec que serà una temporada per veure molt ball de bastons en aquesta posició.
4: Jo hi ha una cosa que sempre per mi ha prioritzat, que és que no moure els jugadors de les seves posicions on són els millors, els més bons i els més determinants. La temporada passada vam tenir el debat amb Cubarsí, no? De si a la dreta Cubarsí, a l'esquerra, a la dreta a l'esquerra, que amb qui era millor de parella. Jo sempre defensava que Cubarsí central dretà i on ha de jugar és a la dreta. Després ja busques la vida per l'esquerra. I aplicat això, jo penso que ara mateix Lamine, a dia d'avui, la posició on és determinant és a la dreta, i Dani Olmo, la posició on és determinant és, diguéssim, una mica més d'interior, una mica a la mitja punta. Aleshores, si li sumes que tampoc tens un substitut, potser amb Dani Olmo sí que tindries més opcions, però amb Lamine no tens un jugador de perfil per la dreta claríssimament que dius, ostres, si posem a Lamine de fals nou, tinc aquest que em rendirà, igual que Lamine és impossible, però em rendirà molt bé. En canvi, a l'esquerra, amb Gordon i Rafinha, sí que tens aquesta alternança. És a dir, si tu... O sigui, jo d'entrada estic molt d'acord amb el que deia el Blaia de Fermín. Per mi Fermín és una opció que m'agrada molt,
3: perquè entre altres coses és un jugador que el tens ara amb una nebulosa, que no serà titular per la dreta, no serà titular per l'esquerra, al mig té la competència de Dani Olmo, tot i que en Fermín mereix jugar, llavors seria una solució bastant interessant, però jo abogo també, a part de Fermín, per Gordon o Rafinha, i en aquest cas jo aposto més per Rafinha. És a dir, ara que tens a Gordon per jugar de Rafinha, jo aposto més per Rafinha de fals nou, perquè d'aquesta manera no perdries, diguéssim, no deixes orfa la posició que abandona Rafinha de la banda, perquè has fitxat a Gordon, que és un jugador de primer nivell que et pot suplir, i Rafinha crec que és un jugador que com a fals nou, amb la mobilitat que té, és un jugador que va bé de cap, que xuta, que té xut fort, que té primer, aquest primer toc determinant, que té, no sé, jo crec que per mi, si em fas agafar entre tot el mateix, totes les opcions de Flick, jo a dia d'avui em quedo o amb Fermín o amb Rafinha.
5: Jo em quedaria amb Gordon, perquè és el jugador que està més acostumat, ho ha fet amb Anglaterra, ho deia el Blaia, ho ha fet amb les 21, avui també ho està, no? Ha sortit publicat, i realment ho recordava, ell va ser MVP d'aquella Eurocopa Sots 21 jugant com a davanter centre. I també perquè el Newcastle aquesta temporada li ha tocat bastant jugar davanter. Certament ha tingut problemes, no?, buscant una mica un futbolista que ocupés la posició, i ha acabat jugant bastant de davanter i marcant gols quan li ha tocat.
3: Però no creus, Albert, que a l'hora també de tenir en compte la pressió defensiva potser et pot aportar més Gordon que no pas Rafinha? És a dir, has de tenir en compte també que el jugador...
5: Que els dos són dos fenòmens en la pressió. I atenció, que tu ara jugaves amb un davanter centre que no pressionava, però tenir un davanter centre, segons com organitzis la pressió, que ajuda en ser el primer en apretar la sortida de pilota, també pot ser fantàstic. No sé, crec que no hi ha un davanter clar, i crec que el davanter que acabarà jugant encara està per arribar. Estic convençut.
0: Julián. Serà Julián.
5: Però entenc que Deco deu tenir altres noms a la... No, a la carpeta.
0: Bona assistència, perquè el Pinta també ha fet una llista de possibles candidats. Julián, objectiu número 1, ho hem explicat, però si no és Julián i hem d'anar al mercat, què?
1: Donarem noms que han sortit en les darreres hores, que són opcions, tot i que el club té més dubtes. Jo a vegades penso, com l'Àngel, que alguna cosa ens hem perdut perquè el club segueix insistint fins al final amb Julián. Objectiu número 1, evidentment, l'argentí. L'últim en sortir, Luis Suárez, l'entorn del futbolista. Ahir vam poder parlar amb ells i van assegurar a RAC1 que són conscients que no és una prioritat, però saben de l'interès del Barça. La clàusula del colombí és de 80 milions d'euros, una clàusula ara mateix prohibitiva i que el Barça no té ni molt menys intenció de pagar. És cert que ahir, quan parlàvem amb el Barça, és una opció que ens negaven, que el Barça, de moment, no la veu com a alternativa. Insistim, l'entorn de Luis Suárez, evidentment, sap d'aquest interès del Barça i... aquesta temporada l'han anat a veure en diverses ocasions. Lautaro Martínez, un nom que van treure els companys del Desmarque, a Phil li agrada molt perquè és un futbolista expert i veterà en un equip molt jove. De fet, és una de les coses que li transmet a Flick a Rodri quan parlen per telèfon, que en una plantilla tan jove van bé aquest tipus de futbolistes. L'Inter no el vol deixar sortir, per tant, una opció ara mateix també en aquest aspecte complicada. Mica Utadze, el davanter del Villarreal, tot i haver sonat en les darreres hores, no acaba de convèncer el tècnic a la banda del Barça i, per tant, a hores d'ara seria una opció que en principi no tindria recorregut. Després hi ha dos noms que agradaven molt a la direcció esportiva del Barça, però que per diferents motius és complicat que vinguin. Un és Slani, el futbolista del Hoffenheim, que no va passar més la revisió mèdica per uns problemes físics amb el Leipzig, i per tant es queda al seu club actual, amb qui de moment encara no ha debutat en aquesta pretemporada, però ens consta que Slani agradava i molt a Deco i companyia, com també era Krupi, aquest davanter del Bournemouth, lesionat 3-4 mesos, no tornarà a jugar fins al mes d'octubre-novembre, i això, evidentment, li resta qualsevol possibilitat. Afegim Tresoldi, el futbolista jove del Bruges, 21 anys, avui ha tornat a marcar, ha marcat 3 gols en aquest inici de campionat, i per tant, aquests són els noms que posem al damunt de la taula. És cert que alguns el Barça no, els descarta, i per tant, tornem una altra vegada potser al punt inicial de si no ve Julián, el ventall d'opcions no és que acabi de trempar molt.
0: Blaia, et sentia fa uns dies aquí al Tu Diràs que apuntaves, per exemple, el nom de Mica Utadze, que ara també el deia el Pinta, també et sentia parlant de Krupi, però tenint en compte que està lesionat, per tant, en aquest sentit complicat, com ho veus?
6: Sí, és complicat, realment, perquè són opcions que totes generen dubtes per un motiu o per un altre. Jo crec que al final les direccions esportives han de tenir un pla, han de creure i, evidentment, has d'assumir que sempre hi ha un marge d'error gran, però fins i tot operacions que sembla que no hi poden ser, no? I al final, si tu repasses els fitxatges de més de 100 milions que s'han fet al món del futbol, molts d'ells doncs, han sigut fracassos. Per tant, els diners no t'asseguren l'èxit ni molt menys. De les que ha comentat l'Àlex, a mi la de Mica Utazi m'agrada molt per perfil, perquè crec que potser és el més similar a Julián, aquest jugador dinàmic, que té bona capacitat per llegir espais, que és un futbolista que pot caure a banda, que té bon xut amb les dues cames, jove i amb ambició. A mi m'agrada molt el de Tresoldi, em sembla un davanter molt i molt complet. De fet, avui ha tornat a marcar amb el Bruges, només 22 anys, és un perfil que estic convençut que acabarà jugant en un equip gran, un jugador que més crec que és salvant les distàncies, perquè evidentment no té aquest nivell, però perfil Lewandowski en el sentit que és molt corpulent, que va bé fora l'àrea i que es mou molt bé dins l'àrea. Veurem què acaba passant amb aquest jugador. A mi el nom de Lautaro no m'acaba de convèncer pel Barça de Flick, em sembla un perfil de davanter més acostumat a jugar amb una altra punta, potser un pèl més lent, amb menys mobilitat i sobretot que és molt car, perquè al final és el capità de l'Inter, costaria molts diners i deu tenir un salari molt i molt alt. I el de Luis Suárez tampoc m'acaba de convèncer perquè també és car i crec que no té el nivell potser per ser el nou del Barça.
4: Jo tinc la sensació de que la sensació basada en que Deco s'ha guanyat el crèdit a tenir aquesta confiança que expressa ara, i és que el plan és Julián, però jo estic segur que Deco i l'àrea esportiva del Barça, de tots aquests noms que ha dit l'Àlex, estan informats de les respectives situacions, i així com va treure Gordon quan pràcticament ningú havia parat de Gordon, quan ha fitxat Bissigu, quan Bissigu pràcticament no havia sortit i s'ha adelantat, jo tinc la sensació que el Barça, no sé si és Mika Utadze, no sé si és Lautaro, no sé si és qualsevol dels noms que acabem de mencionar, però jo tinc la sensació que el Barça està informat de les situacions, de les diferents opcions, que el Barça té clar, en l'hipotètic cas de que Julián en algun moment deixi mori la carpeta Julián, a per què anirà, i tinc la confiança de que ho executaran. A partir d'aquí hem de veure qui és, és com la pregunta del millor, no? qui és aquest, però vull dir, és lògic també, em sembla, de primer de negociació, o digue-li com vulguis, és lògic que el Barça a dia d'avui no hagi activat cap tipus de moviment pel davanter que no sigui Julián. Per mi em sembla lògic.
5: És lògic si realment hi ha una opció real.
4: Vale, però vull dir, si
5: perquè si és donar-se copes de cap contra la paret
4: però per, això deia
5: per
4: jo
5: arribar
4: al principi,
5: l'últim dia de mercat,
4: però Albert,
5: no, tan lògic no.
4: Per això deia jo al principi que em semblava que no és tan difícil pel fet que el Barça no ho hagi descartat, perquè realment, si tu com a Barça segueixes creient que pots fitxar Julián perquè necessites que Julián faci un pas, perquè estem tots d'acord que l'única manera de que Julián fitxi per Barça és que Julián faci alguna cosa. Sí. Si tu, pel que sigui, siguis el Barça o siguis qualsevol club, ara ja no va de colors ni de noms, si el jugador en qüestió, sigui en aquest cas Julián, s'assabenta o s'entera o pot contrastar que el club, en aquest cas el Barça, s'ha mogut per un altre jugador, automàticament perds totes les possibilitats de que aquest tio faci la major per deixar l'Atlètic de Madrid. Perquè imagina't que tu fossis, que vosaltres sou Julián, no? I esteu valorant si feu un pas molt fort, que òbviament seria un pas irrenunciable. Com tu t'assabentis que d'altra banda no t'estan jurant la fidelitat màxima, anul·les qualsevol opció de fer aquest pas.
1: De totes maneres, el Barça, jo crec que desconec si té alguna altra operació avançada, de nou, però sí que és evident que el Barça paral·lelament treballa, perquè seria irresponsable fins a l'últim dia que després...
4: Però, Àlex, hem de diferenciar treballar en el sentit d'estar informat, de conèixer les situacions contractuals dels jugadors, les situacions dels clubs, les voluntats dels clubs. Una cosa és la part informativa i una altra cosa és quan passa a la part operativa, és a dir, a la part de manifestar activament la voluntat de poder fer un fitxatge.
5: Però ha de tenir un deadline, no? Ha de tenir un dia sí, o que s'acabi, perquè clar, però és que van passant els dies i que estem a dues setmanes del final del mercat.
4: Bueno, però jo crec que en aquest cas és tan contundent l'aposta del Barça en Julián que interpreto, o entenc pel que sabem,
3: que estan disposats a esperar i a portar-ho a més dies. En condicions normals s'hauria acabat ja la carpeta, però el Barça esperarà. Però clar, és que em sembla massa obvi que fer qualsevol gest amb qualsevol altre club d'iniciar una possible operació és que seria posar-te la guillotina a tu mateix, perquè seria matar una operació la que tu estàs confiant en fer. O sigui, em sembla, per mi el Barça ara mateix està seguint els passos que ha de seguir en base a la seva voluntat, i en el moment que cregui, pels inputs que tingui o perquè les passes, com dèiem, que puguin passar, que encara no sabem, que s'hagin esgotat, aleshores pues, ja canvia de plan.
1: Dimecres hi ha un Atlètic de Madrid-Màlaga, que és el debut de l'Atlètic a la Lliga. Podria ser un bon moment, no? Ah. Si Julián vol jugar fort, crec que pot ser un bon moment per moure fitxa.
0: A veure, queden 15 dies perquè tanqui el mercat de fitxatges. Veurem què passa en aquesta carpeta que el Barça no té resolt encara, que és la de fitxar un davanter centre. Veurem si és Julián o alguna de les alternatives que hem plantejat aquí a la taula, o algun nom que no ha sortit, que també podria ser perfectament. Abans de tancar el tema Barça, perquè el Barça encara no debut aquest cap de setmana, demà ho hem explicat, jugar a Basilea, però sí que demà debuta a l'Espanyol, la primera divisió, i a segona al Girona. El Sabadell ho farà dilluns. Però abans, per rematar tema Barça, de Rodri, Pinta, que... Mira, en quina situació
1: aquesta estem? Tarda circulava per xarxes que alguns mitjans havien explicat que el City havia rebutjat aquesta tercera oferta del Barça, de poc més de 70 milions d'euros. Estaven les xarxes revolucionades. Hem parlat amb el club i el club no en té constància. Per tant, màxima tranquil·litat amb el cas Rodri, després d'aquestes darreres informacions, i el Barça segueix sent molt optimistes. Ahir explicàvem que el deadline que es marca una mica el Barça és el dimecres al Gamper, no per jugar, perquè més amb els problemes d'esquena crec que ha fet ahir ni va entrenar Rodri, però sí per poder-lo presentar juntament amb la resta de la plantilla. Veurem si estan o no a temps, però en qualsevol cas l'optimisme es manté al Barça amb fitxar Rodri.
0: Veurem dimecres aquest partit del Gamper si ja llavors podem veure a Rodri no jugant, però com a mínim sent presentat davant de l'afició. Encara queden uns quants dies, poden passar moltes coses quan anirem seguint aquí a l'antena de RAC1. Farem una pausa, continuarem aquí a la taula amb l'Àngel Pérez, l'Albert Fernández i l'Albert Blai. Abans d'acomiado l'Àlex Pintanel. Pinta, gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, Pau. Bona nit.
0: Fem una pausa i de seguida truquem a Dani Solsona per valorar el debut de l'Espanyol i després al Marc Brugués, també per parlar de l'estrena del Girona. Continua la nit esportiva de Catalunya aquí al Tudiràs.
2: RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
7: Adel Expósito, li cau mort en Pol, el xoc, gol!
2: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugués.
7: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
2: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som un milió.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I avui comencem amb filosofia. L'Anaïs Borràs ens parlarà dels filòsofs, dels pensadors i què pensen sobre el canvi climàtic. Seguirem també fent rutes de disseny. Anirem cap a l'Astúries futurista. Jocs i contes amb l'avi Sisquella ens proposarà com jugar, a què jugar amb els més petits i amb els més grans, i seguirem també escoltant relats curts, aquells que explicava el Geni Rodari a través del telèfon, contes per telèfon. Seguirem també fent un viatge pel fons marí, els errors financers, que ens corregirà l'Edu Conti, i com sempre tancarem els diumenges amb música dels musicals, amb Martí i Jordi Ramos. Tot això ara mateix, aquí a La Primera Pedra.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.

0: bany, que cada estiu exclamem quina calor, mentre patim temperatures cada vegada més extremes. L'estiu de 2025 va ser considerat el segon més calorós des que hi ha registres a Catalunya. Les dades indiquen que continuem situant-nos com a mínim 2 graus per sobre dels límits fixats en l'acord de París per frenar aquest escalfament global. Cal reflexionar, per tant, sobre com fer front a la crisi climàtica i ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia i quina calor, no?
0: Doncs sí, quina calor i, clar, no podem evitar pensar en la crisi climàtica cada vegada que estem a l'estiu, no?
1: No podem evitar-ho i no hem d'evitar-ho, perquè a vegades ens pensem que la crisi climàtica és una problemàtica del futur, que bé, que ja ens la trobarem i que ja farem alguna cosa, però és urgent qüestionar el model de vida que ens està conduint cap aquí i imaginar, doncs una alternativa, és urgent.
0: I segur que els filòsofs tenen molt a dir i que tu ens explicaràs ara.
1: Sí, ho farem a través del pensament del filòsof japonès Koei Saito, que és l'autor d'Una nova manera de viure, el capital a l'era de l'antropocè, publicat en català per Tigre de Paper l'any 2022. El llibre, bé, ha estat tot un best-seller al Japó, arribant a vendre més de 500.000 còpies. És una autèntica barbaritat. Sí. Uh-huh. Jo vaig tenir la sort d'entrevistar-lo l'any passat en una de les seves visites a Barcelona, que és una ciutat que, per cert, li agrada molt i que, de fet, referencia al seu llibre. Té aquesta obsessió per Barcelona. De fet, potser té fins i tot una idealització per Barcelona.
0: Ja pot ser. No m'estranya, per això.
1: Sí.
0: I ell fa la proposta de comunisme decreixentista.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: No apagueu la ràdio, perquè és un concepte que entenc que fa por.
0: Sí, dens, no? Comunisme decreixentista.
1: Ell mateix fa broma amb el fet que ha ajuntat dos termes que potser poden sonar fins i tot massa contundents. Mm. Ho fa, diguem, com a moda de provocació, d'una provocació que li ha funcionat, perquè ha vengut tant, doncs que podem confirmar que li ha funcionat.
0: A veure, explica'ns-el tu, Anaïs.
1: Sí, és fàcil. Aquest concepte assegura que el capitalisme no funciona, no? Parteix d'aquí, el capitalisme no funciona.
0: Això ho hem notat tots una mica,
1: sí,
0: no? Estem tots una mica en crisi amb aquest concepte.
1: Ens ho sembla, pel que sigui, no? I la seva proposta intenta pensar alternatives capaces de fer front en concret a la crisi climàtica, entenent que la crisi climàtica és una conseqüència d'aquest model econòmic, que ha estat provocada per aquest model econòmic.
0: Mhm.
1: Saito fa una descripció de per què ha passat això i observa com el capitalisme és un sistema d'expansió infinita on inverteixes diners, produeixes béns, crees plusvàlua i reinverteixes aquesta plusvàlua per produir cada vegada més.
0: No té fi, no té fi.
1: Una roda infinita. I què passa? Diem, no té fi, però és que el nostre planeta sí té fi. Llavors aquesta lògica és insostenible. Segons el filòsof, les problemàtiques mediambientals són l'evidència que estem produint i consumint massa i que això ens està portant, doncs, cap al desastre ecològic.
0: Mm-hmm.
1: Què podem fer, no?, davant d'aquest desastre?
0: Sí, perquè això ja ho veiem, però com ho posem? Com hi posem remei?
1: Bé, doncs, ell proposa la necessitat de créixer. A vegades quan sentim aquest concepte, no sé si et passa, però sentim una mena de, com de flop, de baixona, com no ens acaba d'agradar.
0: Sí, sí.
1: Ara, ell defensa fins i tot que aquest decreixentisme no ha de significar necessàriament austeritat.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Fashion. Nosaltres comprem roba constantment, però això no necessàriament sembla que ens proporcioni una satisfacció real, no? A vegades consumim ja per consumir, però no ens genera un benestar.
7: No, no, i a més a vegades, doncs, optimitzar aquest consum ja està bé, no? Comprar una peça, però que sigui bona, que sigui propera...
6: Sí.
7: Quilòmetre zero, totes aquestes
6: que
7: coses.
6: Duri,
7: que ens duri moltes anys. Temporades, exacte, que sí. No caduqui.
6: Que no caduqui al cap de dos mesos.
7: Exacte. Sí.
6: També la destrucció de parcs o biblioteques per construir centres comercials, no, que això passa, doncs tampoc sembla que en generi gaire felicitat.
7: No, no, no, no, totalment. Per tant, conclusió, Anaïs, a veure, què fem?
6: Fa temps que és evident que alguna cosa hem de fer. Cada estiu és més evident. Un canvi és necessari. Potser per això hem d'acceptar la invitació de pensaments com Kohei Saito a imaginar una nova manera de viure. Potser en aquest context marcat per la crisi climàtica i també per una profunda atomització, potser hem d'explorar, com ell diu, noves maneres d'abundància i satisfacció. Potser hem d'explorar com consolidar una comunitat on compartim molts d'aquests recursos que ja existeixen, en lloc de continuar consumint irresponsablement com si els recursos del nostre món fossin infinits, que no ho són.
7: Exacte, i sí, mira, podríem acabar recomanant el llibre, no?, que la gent se'l llegeixi, és dens, però segur que pot ser molt il·lustrador d'aquesta nova era que estem vivint. Una nova manera de viure, el capital a l'era de l'antropocè.
6: Us el recomano.
7: Sí, senyor. Doncs, Anaïs, moltíssimes gràcies.
6: A tu.

0: atents a tots els amants de l'arquitectura i el disseny, perquè farem escapades. Les fem de la mà d'una periodista especialitzada justament en arquitectura i disseny, que és l'Ariadna Rousseau. Ariadna, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim ganes de fer aquestes escapades per conèixer, doncs això, edificis que probablement no se'n t'hagués acudit mai anar-los a veure expressament i que valen la pena. A més, estem en l'any de la capitalitat de Barcelona com a seu d'arquitectura i jo crec que val la pena aprofitar l'excusa. Avui anem a Astúries.
1: Avui anem a Astúries i és una ruta que he titulat Astúries Futurista. I ara veuràs per què.
0: A veure.
1: Perquè després de tres rutes per França, ara ja tocava canviar una mica de zona i de paisatge. I dir, bueno, doncs vinga, marxem cap al nord d'Espanya, que és una zona superatractiva a nivell arquitectònic, i concretament anem cap a Astúries amb un destí final espectacular. Ja saps que parlem de rutes que puguis fer amb cotxe i que el destí final sigui un edifici d'algun arquitecte impressionant, i aquest cop anem a veure el centre Niemeyer de Avilés. Val, aquesta és una ruta més llarga a nivell de distància de totes les que us he proposat aquest estiu, i des de Barcelona fins a Avilés hi ha uns 900 quilòmetres. Això traduït en el llenguatge de carretera són gairebé 9 hores de conducció.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Per tant, tornem a convertir el trajecte en part de l'experiència.
0: Que
1: no?
0: Ja ens agrada.
1: Anem
0: ja
1: a veure
0: agrada,
1: el centre,
0: sí.
1: Niemeyer, però què fem de camí?
0: Ah, exacte.
1: Sortim ben d'hora i tirem milles cap a Logronyo. Mm-hmm. Sortim de Barcelona, de Girona, d'on vulguis, de Tarragona, Lleida, on vulguis. I tirem cap a Logronyo. Val? Des de Barcelona són unes 4 hores i mitja. Parem allà per dinar al carrer La Laurel. Mm-hmm. Ens fem uns pinxitos.
0: Típic.
1: Vi, si has de conduir, no?
0: No cal. Val?
1: Els copilots, sí. Perquè tot seguit enfilarem cap al Ciego, que està a 20 minuts, per fer una visita guiada a les bodegues Marquès de Riscal. Mm-hmm. Obra de l'arquitecte canadenc Frank Gehry, del que us he parlat moltíssim, i recentment, de fet, vam parlar la ruta del Luma d'Arles,

0: que també és l'autor de l'edifici del Luma. A partir d'aquí, carretera i Manta, per arribar a fer nit a Llanes, que estarà 3 hores i mitja. És un dels primers pobles d'Astúries, és preciós, i aquí ja comencem a veure una mica les platges, els penya-segats, la boira, i aquesta llum que canvia constantment, tan pròpia de tota la zona cantàbrica. A Llanes trobareu una instal·lació d'art públic que val molt la pena visitar, són els famosos Cubos de la Memòria d'Agustín Ibarrola. Mm-hmm. Ja saps que barregem arquitectura, però també una miqueta d'art i disseny i, bueno, creativitat en general.
1: Exacte.
0: Aquesta intervenció artística són uns blocs de formigó en el port que s'han convertit en una de les imatges més reconeixibles de la costa asturiana. El segon dia aprofitaria per visitar Ribadesella, Cangas d'Onís i, per descomptat, Covadonga. No? Aprofitem i anem a veure la parròquia, la Santina, els llacs, i passem un dia una mica a la natura, perquè val la pena, no tot han
1: de ser necessitem, edificis. Sí, exacte, ho necessitem.
0: El dia següent, el destí serà Gijón, però abans passaríem per Lastres, que és un poble molt famós d'Astúries que es va fer molt conegut perquè es va rodar la sèrie de Doctor Mateo. Mm. Però a part d'això, val la pena, encara que no s'hagués rodat la sèrie, val la pena visitar-lo. A Gijón tenim una de les visites arquitectòniques que més ens agraden, l'Elogio de l'Horizonte, l'escultura monumental d'Eduardo Chillida. És una peça enorme de formigó situada damunt d'un turó que mira directament al Cantàbric. I ara sí, després de Gijón, anem ja cap a Avilés. No? A Avilés, allà tenim l'estrella del nostre viatge, que és el Centre Niemeyer. L'impacte és enorme, perquè Avilés no és una ciutat monumental ni especialment turística. De fet, bueno, a mi tothom m'havia parlat una mica que era molt lletxota. A mi no em va semblar tan lletxota, però sí que és una ciutat amb grues, ports, un passat molt industrial, fàbriques, sí. I de sobte, enmig de tot això, apareix una gran nau espacial, no? Arquitectura blanca, corba i optimista. És el Centre Niemeyer del gran arquitecte brasiler Oscar Niemeyer. De fet, aquest projecte el va regalar el Principat d'Astúries després de rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Arts. Això el converteix en una obra molt especial perquè, a més, és l'únic edifici de Niemeyer que tenim a Espanya. Ell odiava les línies rectes, deia que la recta era artificial i que la corba era la forma de la natura. Això ho veiem en molts arquitectes, no? Aquesta obsessió per la natura, per la llum. I aquí ho veiem molt, no? Perquè ja són com tres edificacions. Primer tenim l'auditori, que representa el mar. És com una estructura corba, sinuosa, que emula una gran onada. La muntanya la trobem a l'edifici de la cúpula, que és un espai expositiu de línies molt suaus. L'arbre és aquesta torre mirador, molt típica, no? quan veiem les imatges. I el riu és una passarel·la d'entrada que connecta el centre històric amb aquesta illa urbana. Llavors, o sigui, són com unes edificacions que tu realment veus com està intentant representar la natura, no? El mar, la muntanya, l'arbre i el riu. A mi aquesta ruta m'agrada especialment perquè combina dues coses que semblen incompatibles, l'arquitectura ultracontemporània i el paisatge salvatge. I acabes entenent que el nord d'Espanya no només és gastronomia i pobles bonics, sinó també un territori d'arquitectura espectacular.
1: I tant.
0: A diferència d'altres escapades, potser més culturetes, aquesta funciona perfectament amb nens. Tu pots passar molt bé i Niemeyer, platges, penya-segats, carreteres impossibles, el viatge és tota una aventura.
1: Doncs ens vindrà molt de gust fer aquesta ruta, com dèiem, a Astúries, que a vegades la desconeixem, i que, total, al final acaben sent 9 hores de camí, però que hem dit que amb aquestes parades es fa ben fàcil. Una ruta familiar, sí senyor, doncs avui hem volgut fer aquesta ruta per conèixer una mica més l'arquitectura i el disseny que tenim ben a prop, més a prop a vegades del que pensem. Ariana, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves. En aquesta secció, en aquest espai, volem conèixer, volem aproximar-nos a la generació més jove, com viuen, com senten, què senten, com es relacionen. En volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Noé.
1: Ells han passat per la primera pedra perquè ens ha estat estudiants fent pràctiques en aquí i hem dit, escolta, explica-nos una mica. Estem parlant d'edats entre 19 i 25 anys i doncs això, volem veure què sentiu, com veieu el món amb els vostres ulls. A veure, expliqueu-nos-ho.
2: Primer, abans de tot, volem deixar clar que nosaltres no som psicòlegs ni som experts, ¿vale?
3: No, volíem deixar-ho clar.
2: Sí, per si de cas.
1: Ho sabem.
2: Però, bueno, si parlem de joves, hi ha tres conceptes que nosaltres volem destacar, que són la inseguretat, la síndrome de l'impostor i la solitud no desitjada.
1: Que això ha passat sempre.
2: Sí, la pregunta no és tant si ara ens passa o no, perquè sempre ha passat, perquè aquestes sensacions no són exclusives de la nostra generació. Podríem dir que són com característiques de la joventut, no? Uh-huh. El que sí que ha canviat molt és com les vivim i, sobretot, com parlem d'elles. Perquè, bueno, partim de la base que ara tenim moltes més eines per parlar-ne obertament o per identificar què ens passa i sense prejudicis, sense jutjar-nos, no? Uh-huh. I això és, en part, el que ens diferencia dels joves d'unes altres generacions.
1: Clar.
2: De fet, mira, tinc aquí una dada del baròmetre de joventut del 2025 que diu que més de la meitat dels joves a Espanya, concretament un 54,7%, reconeix haver tingut problemes de salut mental el 2025.
1: Un 54,7%, eh?
2: Aproximadament una de cada dues persones.
3: Una de cada dues.
1: Sí, sí, és més de la meitat, de fet.
2: Exacte. Però també aquests estudis també ens han ajudat molt a donar-nos visibilitat, no? Perquè abans no hi havia tants estudis i els joves potser no se s'entenia massa o no sabia què us passava, no?
3: Clar, hi ha molts estudis i baròmetres sobre les dades. Això també ho visibilitza més, no? Puguem veure més com què passa amb aquest tema, no?
1: Clar, potser abans també hi havia malalties mentals, és a dir, depressions, etc, però no se'n parlava i per tant no existien els números.
2: Clar. Exacte. Mm-hmm. I aquí és on entren la inseguretat i la síndrome de l'impostor, que és aquesta sensació de no ser prou, de dubtar de tu mateix i de pensar que en qualsevol moment algú descobrirà que no ets tan vàlid com sembles. Mm-hmm. I és aquesta sensació també de pensar que una altra persona seria capaç de fer el que tu estàs fent i de fer-ho millor. I a mi aquesta sensació, no, em sembla una mica, bueno, em sembla molt injusta, perquè crec que tu t'ho estàs currant molt i sempre tens aquesta veu interna al teu cap que t'està dient que no, que l'altra persona és millor que tu.
1: Sí, sí, total. I el difícil és fer la lluita per deixar de sentir aquesta veu i empoderar-vos una miqueta, no?
3: Clar, si tu has currat per arribar fins allà, per què t'has de sentir traïdor d'on estàs, no?
1: Clar.
3: T'has currat.
1: Ja sí, està. Sí.
2: Clar, però el problema és que molts cops aquesta veu ja no és només interna, sinó que també és externa i t'ho estan dient.
1: Ja. Vols dir que a vegades no es confia prou amb la gent jove, no?
2: Sí, exacte.
1: Això és un retret per la resta de gent. Molt bé,
2: sí.
1: Molt bé.
2: A més, també tenim la solitud no desitjada, perquè una cosa és estar sol i una altra cosa molt diferent és sentir-se sol.
3: Exacte. Perquè cada cop hi ha més joves que se senten sols, tot i estar connectats, entre cometes, digitalment.
1: Hiperconnectats digitalment.
2: Clar, perquè precisament potser aquest és el problema, no?
3: Clar, o sigui, justament sembla que, ostres, tinc tothom online al mòbil i sembla que estàs molt més a prop de tothom del que ho estàs. Uh-huh. Però, a veure, la solitud ha existit sempre, no? Ja ho hem parlat, però ara adopta una nova forma amb les xarxes, amb la tecnologia pel mig, no? I és que un de cada quatre joves experimenten la solitud no desitjada aquí a Espanya. Un de cada quatre.
1: Entre els 16 i els 29 anys, oi?
3: Sí, sobretot aquesta edat és molt, molt més exagerada i és bastant impressionant. Hi ha una altra dada que és que 2,5 milions a Espanya la pateixen. Això és molt important recalcar que és el sentir-se, no tant estar-ho, perquè hi ha gent que està sola, eh? Però...
1: No, és molt pitjor el sentiment. Tu pots estar sol i, en canvi, sentir-te la mar de bé.
3: Totalment. És com... cal diferenciar, no? Jo, per exemple, algun cop en algun concert, no? Et sents totalment sol, tot i estar rodejat de gent. Això és... cal diferenciar-ho. Això per què passa? Doncs passa, d'entrada, jo crec, per una inestabilitat molt gran avui en dia. La feina molt precària que hi ha, les dificultats per independitzar-se, el que sabem molt, no? Ja s'ha parlat molt del tema, però això què fa? Això debilita molt les relacions, perquè estàs ocupat. Això jo ho he volgut resumir així, no? Sempre estàs ocupat, sempre estàs fent coses, tothom té molta cosa a fer, i ara tinc això, ara l'altre... O sigui, quadrar una quedada amb amics es fa enginyeria...
2: Impossible.
3: Per quadrar el teu horari, perquè és que tinc tot de feines. I això...
1: Aquesta tendència a omplir tant el temps
3: clar,
1: no és bona.
3: Ocupats.
1: I heu d'estar fent, heu d'estar estudiant, heu d'estar treballant, heu de fer, heu de fer, heu de fer.
3: S'han de fer coses per poder pagar-te també el teu estil de vida, i això fa que acabi distanciant-se molt i no creant un vincle tan fort amb la gent que tens al voltant.
1: Per tant, per vosaltres, la inestabilitat no ajuda a tenir una vida social més tranquil·la.
3: No, també està a les xarxes, que et creen una comparació constant, no? I aquesta versió tan idealitzada de tothom, que sembla que és més millor que tu, que té una més bona vida que tu, i això a vegades t'allunya molt de la persona, perquè potser estàs uns mesos sense veure aquella persona, però vas veient la seva vida, anem a dir, exagerada, a les xarxes.
1: Falsa, una mica. Falsa,
2: no veus la realitat.
3: Pseudo-falsa, no?
2: I potser no tens les mateixes condicions de vida que l'altra persona, però tot i així et compares.
3: Uh-huh. I això, et va allunyant.
1: Clar, en comptes d'aproximar-te a la persona, no saber les seves debilitats, fa que t'allunyis.
3: I veure aquella persona i que et digui, em passa això, em passa l'altre, no. Clar. Veus com està en una platja perfecta. I
1: doncs
3: això t'allunya.
1: La falta d'empatia i de poder sentir-te a prop amb els moments més febles, fa que tu, aquell amic, el vegis més distant, encara que el veus cada dia a les xarxes.
3: I tant. Està jo aquí voldria puntualitzar una iniciativa molt maca que ha sortit aquí a Espanya, que es diu Aquí la Sole, que és una espècie d'influencer que es fa dir Soledad, no? Aquí està la Sole, que vol acabar amb aquesta soledat no desitjada entre els joves, i està molt bé, perquè me l'he trobat molt aquests anuncis del tren a les estacions, que avisa de que, bueno, bé, aquesta sensació falsa de connectat que et dona les xarxes socials i l'internet
1: és tramposa,
3: és molt trampa, i el que cal és contacte, cal veure's de veritat. I el que crea aquesta iniciativa és aquests espais segurs, organitza tallers, grups de conversa, crea aquest espai on et pots veure amb gent de la teva edat, perquè cal estar molt bé que sigui de la teva edat, sobretot, i així pots fer.
1: Fer relacions més reals.
3: Clar, perquè pot semblar un pèl avorrit, entenc, per la gent jove, però si realment et sent sol, pot ajudar moltíssim.
1: Aquí la Sole,
3: exacte. I bé, només remarcant un punt, no sé si estaràs d'acord amb el que diré ara, Noé, però hi ha un punt que, del tema de la inestabilitat que he parlat abans, volia remarcar que ha canviat també molt la prioritat dels joves. I és que abans, jo crec que, en general la gent, però la gent jove, en aquest cas, prioritzava molt més la feina que no pas ara. Haig d'agafar una feina, haig de ser millor en ella i anar escalant dins d'aquest món laboral, no?, una mica. Mm-hmm. Ara no.
1: No, exacte. Tu abans entraves en una feina i sabies que hi havia una carrera professional a dintre, clar, interna, que et podia anar promocionant, i que al final acabaves en un lloc de treball que et donava més seguretat, més estabilitat. Ara és molt més difícil, oi? No. Les feines van i venen.
3: Clar.
1: I a més, vosaltres potser tampoc aposteu tant pel món laboral.
3: No, aquest és el tema.
2: És que la nostra relació amb el món laboral i amb el treball ha canviat moltíssim.
3: I tant. Jo crec que prioritzem molt el temps, el nostre temps, la nostra tranquil·litat.
2: Sí, i la salut mental.
3: Sí.
2: I si n'hi ha una feina que ens treu aquesta salut mental o aquesta estabilitat, doncs directament passem d'ella.
1: A més, us diré una cosa, i al final penso, si ens veieu tan estressats, tan agobiats, home, doncs, d'allà de dir, vull ser com el meu pare, no. Jo no vull tenir la vida que teniu vosaltres.
2: Sí,
1: i em sembla molt bé.
3: I això ha creat aquesta gran comparació que vam trobar l'altre dia, que és viure per treballar, no. Treballar per viure, perquè cal treballar, no? És aquest el canvi amb la prioritat de la gent jove, no?
1: Està molt bé, sí, doncs jo crec que feu bé de treballar per viure i no viure per treballar. Està
3: doncs
1: molt bé.
3: Anem a passar a la secció de En un minut t'ho explico.
1: Doncs a veure, què m'expliqueu en un minut?
2: Doncs hem preparat un qüestionari que hem enviat al nostre entorn per veure com els joves rebem alguns dels mites que existeixen sobre la generació Z i si som de vidre.
1: Ah, mira, està molt bé, o sigui que heu fet feina de camp, investigació
3: de camp.
2: Sí.
3: Escolta,
1: de camp.
3: Cal anar més a profunditzar. I el primer mite seria: som fràgils i no sabem gestionar la frustració.
2: Ah, doncs més de la meitat dels votants confirma que sempre resolvem, però que primer ens frustrem una mica.
1: Ja.
3: Això ho podem confirmar, sí. La Paula. Jo, sí, jo ets totalment. A dir que puc explotar una mica massa ràpid a vegades, si jo no també. Em surt la cosa com volia.
2: Clar, bé. Perquè també ens diuen que som la generació de la immediatesa, no?
3: Clar.
2: Per tant, no tenim tanta paciència. Quan alguna cosa no ens surt bé a la primera o a la segona, compte.
3: Quan tot està a un clic i allò no et surt, dius, home, què passa aquí?
1: Clar, doncs heu d'aprendre a tenir una mica més de paciència,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, tot i això... Acabem arribant, eh? No,
2: sí, sempre ho resolvem.
3: Ens ha deixat clar que la gent no es queda en aquest mal rotllo, sap avançar de la frustració.
1: Està bé.
2: I a més, més del 40% creu que la nostra generació és més fràgil que els joves d'altres generacions.
1: Ah, sí? Us sentiu més fràgils, per tant?
3: Bé, l'enquesta diu això.
2: A mi m'ha sorprès una mica, la veritat.
3: A mi una mica també. Jo crec que, per exemple, o sigui, jo crec que ens ho han dit tant, que ens ho hem cregut una mica, que som més fràgils del que som, però al final jo crec que les condicions, no dic més o menys difícils, però les condicions són difícils i això no et fa fràgil, simplement et posa en una qüestió difícil, no?
2: Exacte. Clar, perquè nosaltres també hem viscut coses que els joves d'unes altres generacions no han viscut. Han viscut unes altres coses, però no és el mateix. Per tant, no som més fràgils, sinó que som diferents.
3: Diferents. Sí.
1: Això m'agrada, sí senyor. No sou fràgils, us toca viure en unes circumstàncies molt diferents.
3: És el que passa. Sí. Passem al segon mite, que seria no volem treballar.
2: Fals. No generalitzarem.
3: No, perquè hi ha molta gent que vol treballar.
1: Però realment sí que voleu treballar.
2: Sí. Hem preguntat què és el més important pels joves a nivell laboral, no? Si treballar d'alguna cosa que no t'agrada, treballar amb propòsit o amb equilibri de vida personal i laboral. Mm-hmm. I el 80% tria l'equilibri.
3: Tranquil·litat.
2: Yeah.
3: Escolta, vaig...
1: Passa molt bé.
3: M'ho monto. Ho tinc aquí així, vaig a la feina, després a casa, amb els meus amics...
1: És a dir que per la feina que heu fet i la gent amb la que heu preguntat... L'equilibri i la pau és la principal motivació.
2: Total. Sí, perquè, dominant. A més, no hi ha cap vot per treballar molt en un treball que no t'agrada simplement pel fet de treballar.
3: Ningú ha votat això.
2: Ningú ho ha votat.
1: A canvi de diners, tampoc, eh?
2: No.
1: Està molt bé. Doncs ja m'agrada, ja. Què més?
3: Passem al tercer i últim mite, que seria els joves no tenim les habilitats necessàries i tampoc volem desenvolupar-les.
2: En aquest sentit, quan hem preguntat si creuen que tenen oportunitats de demostrar el que saben, un dels encastats ens comenta literalment, i obro cometes, volen treballadors molt joves, amb molta experiència i és impossible.
1: Clar. Això és veritat.
2: Això acaba generant una espiral, no?
3: Sí.
2: De la qual costa molt sortir.
1: Clar, et demanen quina experiència tens. I tu, vosaltres, quan acabeu d'estudiar, no heu pogut treballar, perquè és que en prou feines heu pogut acabar d'estudiar.
3: I et notes com molt tard, no? Ho hem parlat abans. Noto que sempre vaig tard, perquè és que aquell als 18 anys ja ha fet no sé què, ja té un Goya, no sé què, i tu... No, encara estic aquí menjant-me els mocs a casa. Llavors... Sembla que vagis molt tard a tot. Tothom sempre està amb molta més cosa i crec que aquí se'ns demana una mica, potser massa,
1: A més, us diré una cosa. Al final de trens em passen tota la vida.
3: I tant.
2: Ja. I som molt joves encara per arribar tard a qualsevol
1: ara,
2: cosa.
1: Exacte, aquesta sensació de que sempre arribeu tard moltes vegades es té i després la vida t'ensenya que és que mai s'és tard per començar una cosa.
3: Hem d'esperar el tren.
1: I que cada vegada la vida és més llarga, tu.
3: Clar.
2: Sí, és veritat.
3: Clar, és veritat. La tecnologia ens donarà el 120.
2: Mira, aquesta perspectiva no la teníem, eh?
1: Cada vegada la vida és més llarga, per tant, el que abans exigia els 20 anys, ara es pot exigir els 30 i no passa res.
2: Crec que
3: ja arribarem als 120, aquestes generacions, no? Sí, no? La tecnologia no avançarà.
1: Ara cada vegada l'esperança de vida va pujant, a veure què ens depara la ciència.
3: Jo espero que sí.
1: Potser sí que vosaltres ho viureu, això.
2: Sí, home.
1: Ja veurem. O sigui que aquí ja hem arribat al tope?
2: No.
1: A veure.
2: Gairebé el 90% dels encastats reconeix haver-se sentit infravalorat pel fet de ser jove.
1: Ah, sí?
2: Gairebé el 90%.
3: Això
2: i la gran majoria
3: bastant, sí.
2: Coincideix en que és per prejudicis cap als joves de que no som capaços.
3: Uh-huh. Aquesta capacitat, no? Aquesta cosa de... És que encara ets una mica inexpert, no ets capaç.
1: És a dir, que de fet ja es parla de l'edadisme i de la confrontació de generacions. La gent gran sembla que hagi de rebutjar la gent jove i la gent jove també a vegades sembla que hagi de rebutjar la gent més gran.
3: Clar.
1: Per tant, potser aquí ens hauríem de conciliar una mica, no? No creieu que hem de fer una mica les paus entre generacions?
3: Sembla que si no estàs entre aquesta edat dels 30, 50, més o menys, alguna cosa així...
1: El món t'expulsa, una mica?
3: Sí, molt jove, molt gran... No estàs dins d'aquell
1: doncs
3: tema,
1: doncs m'agrada aquesta perspectiva. Feu molt bé de subratllar-ho, que no pot ser que les generacions generacions més amunt, pensem que els joves els mirem sempre amb aquest despreci, no? Amb aquesta sí. falta de confiança cap a vosaltres.
2: Sí, perquè som totalment capaços, però ens falta demostrar-ho i ens falta experiència, no?
1: Sí, sí.
3: Ho hem de demostrar.
2: Sí,
3: ho hem de demostrar.
2: Total.
1: Doncs nosaltres us deixarem que ho demostreu. De
2: Gràcies.
1: Fet, aquí ens agradarà que ens expliqueu aquestes coses per poder anar canviant una mica. Entre tots ho farem tot millor, no?
3: I tant.
2: Això espero.
1: Segur que sí. Doncs Paula i Joan, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i us convoquem la setmana que ve, no?
3: Sí.
2: Sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Adéu.
1: I ara anem a saber què recorda el Margarit d'aquells estius. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Noé. Ho anunciàvem diumenge passat. Avui viurem uns moments d'estiu tan simpàtics com interessants, tan actius com relaxants.
5: Cinema, la fresca, cinema, com ho puede ser?
6: Ja és aquí en Jep Cabestany, el nostre expert en cinema. Quina pel·lícula representarà avui? Dramatitzarà.
5: Bueno, avui vinc a parlar d'una pel·lícula d'aquelles...
4: Els Oscars presenten la secció del cinema amb el nom de Cinema a la Fresca. En parlem avui, ja que un 13 d'agost de 2008 s'estrenava Mamma Mia, la pel·lícula on Meryl Streep excel·lia com a personatge i com a cantant. L'aniversari d'aquesta versió cinematogràfica ens fa pensar en aquells moments de pel·lis a la fresca, quan amb un simple llençol penjat o aprofitant el blanc de la paret de la plaça, col·locàvem l'altaveu del tocadiscos i som-hi. El projector no era res de l'altre món, però funcionava. Aquelles cadires que cadascú portava de casa, l'entrepà i la gasosa, i vinga, quina posen avui? Unes escenes meravelloses. Quantes imatges inoblidables a la fresca. De les més agraïdes, sempre eren les que ens apropaven les bones i males arts de l'oest llunyà. Els cavalls, els vaquers, els mal anomenats indis, el setè de cavalleria, el somni de l'or i els barruts tan valents i foleros com perdudament enamorats de la noia de Torn. Res a veure amb les experiències del cinema a l'aire lliure que venen dels Estats Units. Aquells recintes on hi entres amb cotxe, demanes l'entrepà i la Coca-Cola i sense moure't del volant veus la projecció, assegurant la bona companyia per compartir sensacions de tota mena. Per mi, el cinema a la fresca, arran de mar, assaborint la marinada i la celebró, és un plaer estiuenc indescriptible. Festa i companyia. La Mediterrània en estat pur. De tota manera, som de mar i muntanya. Sovint assaborim productes d'un i altre lloc barrejats. El medi natural al nostre país ens presenta igualment paradisos de mar i tanmateix espectaculars valls i pics de muntanya. El proper diumenge hi pujarem. De moment, però, pengem el dia en el nostre cinema a la fresca. Moments especials d'estiu. Malgrat tots els malgrats, la vida és bella.

0: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet es va publicar el desembre, és Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
1: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
2: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
3: Raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat.
4: M'hauré de reprimir.
5: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
6: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets? Dic, sí.
7: Sí,
6: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
5: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
8: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fumiga?
9: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, sí, va començar a posar cançons de la Fumiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
8: I hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fumiga?
10: Per aquesta mesura. Un mite, aquesta màquina que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
5: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
11: I a La Repesca els la donarem.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
12: Que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure.
14: Ara que volem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
18: A la piscina!
19: Al cotxe!
20: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: I, oh?
23: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
24: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
25: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
26: RAC1 Podcast.
27: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
5: RAC1.
4: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
28: Els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
29: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic, vés-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
5: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
1: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
5: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
4: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
5: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
4: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
5: Molt pendents de la resta de la jornada a primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som 1 milió.
1: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius meravellosos, anem a gaudir ara amb els més petits de la casa.

0: Aquest estiu estem jugant molt, estem llegint molt, ho fem de la mà de l'avi Sisquella, que ella és psicòloga, està al capdavant del centre de psicologia Ludum, que ho podeu trobar per Instagram, @ludumcp. Avi Sisquella, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noé.
0: Que volem jugar més, que ens agrada molt això de jugar. Doncs vinga, comencem pel joc, que serà aquest...
1: Aquest Ladrones Mapaches.
0: Ah, que veig que és d'Ava, que és una
1: d'aquestes...
0: D'aquestes
1: que ja és conegudeta,
0: Sí. Podríem dir editorial de jocs.
1: Exactament.
0: Que fa jocs molt xulos, que a més, físicament també són molt macos.
1: Són bonics.
0: Són bonics.
1: Tens raó. Sí.
0: Oi?
1: I és petit per portar-lo a la motxilla.
0: Sí, són pràctics.
1: A la bossa de la platja és meravellós.
0: Sí, és un potet ara així amb uns dibuixos molt
1: Exactament,
0: macos.
1: Exactament, sí.
0: Molt bonics. I què? Sí. Què? Com es juga?
1: És un joc de daus, aquest.
0: De daus.
1: Vale? I de càlcul. Aquí treballem càlcul pels més petits. Pels més petits vull dir a partir de 5-6, Més petits no. D'acord? I aleshores aquí hi ha uns nombres, que cadascú té 6 nombres d'aquests, per exemple, si el 13 en tindríem 6, i hem d'aconseguir amb aquests daus aquest valor,
0: vale?
1: Sabent que els daus blancs, que en tenim 4, sumen i els daus vermells resten. Vale? Per tant, el nen o la nena tiren 2 daus,
0: sí.
1: Per exemple, ha sortit, he d'aconseguir un 13, 5, doncs segueixo sumant, més 6, 11, més 3, 14. Què he de fer per aconseguir un 13? Restar. Ah, no sortirà. Ui.
0: Però pots triar quin deu tires.
1: Sí, però clar, ja m'estic quedant sense,
0: clar,
1: només... Estic amb 8 ara. 8, a veure, menys 2. Ah, ja està, 6, no he aconseguit el 13.
0: Oh.
1: Em passa el torn.
0: Et passa el torn.
1: I ara passa el següent amb les seves fitxes. Cadascú té els seus valors de fitxes.
0: És fàcil, és senzill.
1: És fàcil, és molt dinàmic, és ràpid, que això també està bé pels més petits, i és càlcul mental divertit.
0: Clar, perquè aquest és d'aquells jocs que et permet improvisar un joc ràpid en un moment.
1: I si tens poc temps, doncs en comptes de 6 fitxes, en treus 3.
0: Clar.
1: Saps? I l'adaptes una miqueta al que necessitis.
0: Doncs em sembla...
1: És molt divertit.
0: Sí, molt interessant. Ava és Ava. Qui ho produeix. I el joc es diu?
1: Ladrones Mapaches.
0: Ladrones Mapaches.
1: Sí.
0: Doncs molt bé, ja hem jugat. Ara anem a llegir una mica.
1: Vinga.
0: Que també ens ve de gust.
1: Vale. Què? Avui us porto un llibre d'enigmes, però per més petits.
0: Ah, molt
1: bé. Fa unes setmanes vam parlar d'enigmes per adults o per més grans, i avui us porto un llibre molt bonic, perquè si no els enigmes només van a partir de nens de 10 anys. I vaig trobar aquest mini-enigmes del mar, amb unes il·lustracions boniques.
0: Molt apropiat per l'estiu, això de mini-enigmes del mar.
1: I amb uns textos molt curtets, que és això. No cavalca, però sap nedar. Comparteix el nom amb un altre animal. Viu entre les algues i té la cua enroscada.
0: Uh-huh.
1: I aleshores, quan l'infant diu el que creu, aixeca i surt el cavallet de mar.
0: Val,
1: però perfecte. Són lectures amb lletra majúscula, o sigui, això s'agraeix també, depèn de l'edat, i molt fresquet i molt lleuger.
0: Sí.
1: I per tant...
0: amb unes il·lustracions molt maques, molt visual.
1: Sí, molt bonic.
0: Tot plegat molt visual.
1: Enigmes del mar.
0: Mini enigmes del mar.
1: Exactament.
0: Sí, senyor. Doncs editorial la tenim...
1: Zahorí.
0: Zahorí. Doncs mira, ja tenim llibre i ja tenim joc. O sigui que aquest estiu qui digui que no s'ho passa bé és
1: que...
0: perquè no vol.
1: És que no ens escolta.
0: És que no ens escolta.
1: Exactament.
0: Que posi més la primera pedra. Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: I tenim una proposta més de lectura per compartir en família. Parlem de l'obra d'un periodista, mestre i pedagog revolucionari. Un escriptor guardonat amb el premi Hans Christian Andersen, una inspiració per a tots aquells que l'han llegit alguna vegada. Aquest estiu ens hem proposat fer lectures curtes perquè l'excusa del temps no ens serveixi. I si parlem de contes curts, hem de parlar d'un gran contista, Gianni Rodari. Tenim aquí els contes per telèfon, però és que Editorial Joventut també té el llibre dels errors, que és del mateix autor, i avui el volem descobrir amb la Elodie Bourgeois. Elodie, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: D'Editorial Joventut, que ens porta aquestes dues meravelles perquè són un recull de contes que jo crec que hauria d'estar, no sé si tu ho veus igual, a totes les cases. És igual si hi ha nens petits o si no els hi ha, perquè són grans contes per llegir també els adults.
2: I tant que sí. Contes per telèfon, de fet, es va publicar a l'any 62 o 63, ja porta més de Pues 60 anys. Estava calculant, dic, ostres, són molts.
3: Sí, són molts anys.
2: Són molts i jo crec que fa molt de temps que està a les biblioteques familiars. Molts pares i avis ja el coneixen, el llegeixen encara als seus fills i als seus nets. I afortunadament és un llibre que també es llegeix encara a les aules.
3: Mm-hmm. En aquest cas està il·lustrat per Emilio Urberuaga i traduït per Teresa Duran. Però vull fer especial menció a les il·lustracions. Estem parlant de contes per telèfon. Són unes il·lustracions que acompanyen molt el text, que estan totalment integrades amb el text. És veritat que són petites, és a dir, no és un conte basat en les il·lustracions, però que fan molt bona companyia i que li donen com una més fàcil lectura, no?
2: Sí, a veure, l'Emilio Urberuaga és un il·lustrador a qui li agrada molt jugar, també és molt juganer, com el Rodari. Ens va semblar que realment aquest binomi del Rodari i de l'Urberuaga era molt maco, perquè ell sempre juga amb les seves il·lustracions, hi ha molt d'humor, com dins dels contes de Rodari. Vull dir, es complementen molt bé.
3: Mm-hmm. Ara parlarem de qui va ser Gianni Rodari, però per tenir una idea d'aquest llibre, Contes per telèfon, gairebé el primer conte podria ser el motiu de l'existència d'aquest llibre, perquè explica un senyor que viatjava molt i que, justament perquè viatjava tant, volia explicar cada nit, no es volia perdre el moment del conte a la seva filla. Llavors la trucava cada vespre i podia fer, era l'època que s'havien de pagar les factures telefòniques de manera molt més elevada, i va fer contes curtets per acompanyar cada nit a la seva filla. Aquesta podria ser el motiu, perquè són contes molt, molt curts que es podrien explicar amb una trucada telefònica gairebé, no? Qui va ser Gianni Rodari i per què de la importància de voler publicar ara, avui dia, també joventut aquest conte?
2: Bueno, Gianni Rodari va ser una figura molt important a Itàlia. Ell va néixer a Omenya al 1920 i, bueno, primer va ser periodista, després va ser mestre, i al ser mestre es va donar de tots els problemes que hi havia a les aules, que venien encara d'un sistema molt rígid, i es va donar que els nens no gosaven parlar a les aules, que el més important era l'autoritat. Clar, ell també havia viscut aquest
3: Mussolini, no?
2: Amb el Mussolini, etc. I llavors va començar a experimentar amb els nens, explicant-li els contes que ell anava escrivint. I així, experimentant, es va adonar que gràcies a la participació dels nens, si et posaves a la mateixa altura que ells, si els feies participar, etc., bueno, els resultats eren molt diferents i els nens venien amb moltes més ganes a l'escola. I llavors es va iniciar una mica aquest moviment de renovació pedagògica que a Itàlia, que va ser, bueno, associacions de mestres, però també de pares, que, bueno, van lluitar una mica per trencar amb aquest model tan autoritari, tan homogenitzat de les escoles. I llavors
3: ell utilitzava el llibre una mica com a apropament intergeneracional, no? També.
2: Exacte. Ell, per ell, diguem, els contes, els llibres, era una manera de lluitar una mica, bueno, tenir un espíritu més crític, de poder criticar la societat, però amb molt d'humor, i permetre també a la gent, pues això, vull dir, poder combatre una mica tots els problemes que tenien o aquest sistema polític que havien de patir.
3: Ell també va lluitar contra el sistema polític de Mussolini amb l'escriptura i amb les poques eines que tenia, no?
2: Exactament.
3: Que li permetien, vaja.
2: Exactament, sí, mm-hmm. sí. Ell va decidir, pues, que era la seva arma per lluitar contra el fascisme i l'autoritarisme. Mm-hmm. Bueno, després políticament ja va agafar un altre camí, ja es va afiliar al Partit Comunista, etc. Però vull dir que dins de la seva ensenyança i de la manera d'entendre el món i d'ensenyar, és veritat que hi havia aquest desig d'alliberament pel joc, vull dir que era una manera amb la fantasia, amb la imaginació, poder crear un nou món.
3: Uh-huh. A través d'aquests contes, ell construeix aquest nou món, contes per telèfon, també el llibre dels errors, que podem intuir la mateixa fantasia.
2: Sí, bueno, hi ha la seva introducció, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que diu: els errors no es troben en les paraules, sinó en les coses. Hem de corregir els dictats, però sobretot cal corregir el món.
3: Està molt bé.
2: Bueno, això per mi és una frase brutal.
3: Hem de corregir els dictats, però també hem de, sobretot, corregir el món. Això és el que el fa tan vigent, no? És a dir, que avui llegeixes els llibres, els contes de, per telèfon de Jenny Rodari, o el llibre dels errors, i trobes... no et caduca.
2: No caduca, i jo crec que, vull dir, la lluita que va tenir ell per, bueno, per reformar l'escola, la pedagogia, encara és present, vull dir, a les aules aquí a Catalunya, almenys, veiem que hi ha molts professors que volen una altra forma d'ensenyar, on els nens ho passin bé, on puguin expressar-se, on puguin ser lliure, i això sempre va de la mà de la imaginació, del joc, de la fantasia.
3: A ell li va mereixer el premi, el reconeixement també, que se li diu el Nobel de Literatura Infantil, el Premi Andersen. Uh-huh. Això va ser el 1970, va morir jove.
2: Bueno, el 60, sí.
3: El 60, sí, però a causa d'una operació que hagués pogut tenir molta més producció literària, sí. I va fer la gramàtica de la fantasia, l'art de construir històries.
2: Bueno, això és un manual que hauria de tenir tots els mestres, i també els pares, jo crec, els pares i les mares, perquè vull dir, és com un manual de com crear històries, com jugar amb el llenguatge... hi ha un munt d'idees i de... És com, bueno, un manual per poder inventar històries, i de manera molt, molt fàcil. Per exemple, està allò del binomi fantàstic, que seria unir dues paraules oposades. Per exemple, pues, no sé, un cocodril i un avió. I a partir d'aquestes dues paraules, els nens han d'inventar una història. I vull dir, això dona molt, molt, molt de joc. Vull dir, cada nen i nena inventaran una història diferent amb aquest cocodril, amb aquest avió que pot passar, etc. Però partim de dues paraules. Vull dir, per exemple, vull dir, això és brutal. És una cosa tan fàcil com donar dues paraules als nens i a les nenes i deixar volar la imaginació.
3: I que experimentin. A més, totalment revolucionària, pensant en l'època que ell també va escriure i va proposar aquesta gramàtica de la fantasia, que no estàvem acostumats a que els nens fossin els que creessin lliurement, no? Aquesta... Exacte. Voler que siguin ells sense cap pauta i amb coses tan bàsiques que desenvolupessin tota la seva fantasia. Exacte. Amb aquesta innocència i aquest joc amb la realitat. Clar. Era molt revolucionari.
2: Era molt revolucionari, i ja el nen, pues, era un ésser actiu, i vull dir, ell el que volia era això, que participés, però no només al col·legi, sinó al barri, a la família. Volia crear com, bueno, éssers que poguessin reflexionar per ells mateixos.
3: Exacte, aquí surt una mica el pensament crític, ja des de petits, treballar-los per arribar a conclusions ells mateixos. En el llibre trobarem, no sé quants contes hi ha, no els he arribat a comptar, però n'hi ha molts perquè són molt curts, tots ells.
2: Són molt curts, perquè a la introducció diu que el seu pare, com que, clar, que les trucades eren molt cares, pues, havien de ser curts, i algun dia, si venia una mica més, pues, sí que podia ser una mica més llarg el conte.
3: Aquí està la base d'aquests relats tan... Exacte. Breus, que, com dèiem, ens agradaran a petits i a grans.
2: Sí, vull dir, es llegeixen en menys de 5 minuts, són, bueno, realment són llibres molt, molt macos, ple d'humor, d'imaginació, de fantasia, a la vegada crítica al món actual, però amb un llenguatge molt espontani, i bueno, i la traducció de la Teresa Duran és excel·lent, és una molt bona traducció. La Teresa Duran també és, coneix molt bé a Jenny Rodari, perquè també va fer la traducció de Llibres dels errors. Ella també té aquest espíritu juganer també, i jo crec que, bueno, hem trobat la gent adient a l'espíritu Rodari.
3: A més fa un recorregut per Itàlia.
2: Exacte.
3: Que a través dels contes també que, te la imagines, no?
2: Que no és fàcil traduir, perquè, clar, vull dir, hi ha moltes referències a Itàlia o al menjar, i clar, la Teresa va tenir...
3: En poques paraules es explica coses que una cultura ja les té sumides, no?
2: Exacte, o tenir molta imaginació per fer les adaptacions, perquè clar, els errors, el llibre dels errors, hi havia molts errors ortogràfics italians,
3: clar,
2: que això s'havia de passar al català, i per sort tenim les dobles S's, i vull dir que l'ortografia catalana no és fàcil, tampoc,
3: i
2: va poder jugar amb això, perquè clar, hi havia contes que eren molt difícils de trobar-hi, però us recomano realment llegir-los perquè són superdivertits, us ho passareu molt bé, i tant adults com nens, com deies tu, jo crec que realment, vull dir, cadascú entén al seu nivell la crítica que fa el Gianni Rodari.
3: A més, és un llibre, com dèiem, que hauria d'estar a totes les cases, perquè es pot llegir en qualsevol moment, no hi ha excusa, pots començar i acabar un conte en menys de 5 minuts.
2: Exacte.
3: I per totes les edats.
2: I també podem potser proposar a pares i mares que viatgen molt que facin el mateix, que
3: exacte,
2: cada nit...
3: Mira,
2: truquin doncs, els seus nens.
3: Que truquin cada nit als seus nens i que els expliquin un dels contes.
2: Un dels contes.
3: No els passarà factura tot això, perquè serà una tarifa molt econòmica, perquè ja va néixer pensat així. Contes per telèfon, i l'altre és el llibre dels errors, que em deies, està esgotat, o sigui, ja no el trobareu, però podeu anar a les biblioteques.
2: Es troba a les biblioteques. A les biblioteques el trobareu, i potser alguna llibreria sí que queda algun exemplar. Va ser una edició especial que vam fer el 2020 pel centenari del naixement de Rodari. I, bueno, que això també va ser bastant especial, perquè va ser en plena pandèmia. I clar, quan vam fer el llançament d'aquest llibre vam pensar, ostres, i ara com fem aquest llançament? Un llibre, clar, que vam treballar tan maco,
3: és preciós.
2: La edició és preciosa, i al final vam decidir fer una presentació online, clar, perquè tothom estava tancat a casa, i va ser una de les presentacions més exitoses dels últims 20 anys de la nostra editorial. Perquè, clar, es van apuntar més de 300 persones. A la presentació vam convidar acadèmics, especialistes de Gianni Rodari, etc. I va ser un èxit total, que no ens ho esperàvem, i va ser realment molt, molt maco.
3: És que segurament va marcar una generació, també.
2: Sí,
3: aquests contes
2: també
3: van marcar el imaginari d'una generació dels anys, que podríem dir, des dels...
2: 60
3: fins... Des dels 60 fins que ell va morir, i que continua absolutament vigent i viva. Doncs moltíssimes gràcies, Elodie Bourgeois, per haver-nos has explicat aquest món de fantasia tan constructiva com és el que va crear Gianni Rodari. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. Les fronteres de Ceuta demostren control després d'evitar una nova entrada massiva. Les forces de seguretat marroquines van detenir ahir prop de 300 persones, majoritàriament subsaharianes, que intentaven entrar des de Finidec. A més, també es van utilitzar gasos lacrimògens i es van fer l'ús de càrregues per dispersar aquells que s'aproximaven a la frontera. A la mateixa frontera de Finidec també van expulsar-hi periodistes que cobrien la crisi d'EFE i Televisió Espanyola. Fons del govern asseguren que l'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb aquells periodistes afectats i les autoritats del Marroc a la vegada per trobar una solució. I a Ceuta s'ha activat un pla extraordinari de reforçament sanitari davant de la presència encara de milers de persones després de l'entrada massiva a finals de juliol. Segons ha informat el govern de la ciutat autònoma, aquest dispositiu incorpora un nou metge de salut pública i més d'un centenar de treballadors per fer tasques de neteja i control ambiental. La ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui la ciutat autònoma per conèixer de primera mà la situació sanitària actual. I a Catalunya els bombers han rebut prop d'un centenar d'avisos relacionats amb les tempestes. La major part han estat per inundacions a baixos i acumulacions d'aigua a la via pública. De cara avui, però, Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del pla Inuncat, però es manté en prealerta. I a Pontferrada, dues dones han mort per una riarada. Es trobaven a l'interior d'una bodega de la localitat de Manzanedo de Valdueza, a Pontferrada, que es va quedar inundada per una riuada d'aigua i fang causada per una forta tempesta. A més de les dues dones de 60 i 80 anys, dos infants també han patit ferides greus. I pel que fa al terratrèmol de 7,7 que va sacsejar Indonèsia a l'illa de Flores, ha deixat ara 47 morts, desenes de ferits i 5.000 desplaçats. Poc després del terratrèmol es van registrar algunes rèpliques a la mateixa regió i a l'illa de Sumatra, a l'oest del país, ahir se'n va registrar un altre de magnitud 6,9. De moment, els equips de rescat continuen avaluant els danys d'aquest terratrèmol i de les zones afectades. I a Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat ara 294 morts i 320 desapareguts, segons l'últim balanç. Els equips de rescat encara treballen per trobar més desapareguts, tot plegat mentre l'ajuda comença a arribar a les zones més afectades provinent de mobilitzacions ciutadanes i de països com Xile, els Estats Units i Israel. I pel que fa al cinema, la pel·lícula Lejos de los árboles de Meritxell Colell ha aconseguit un doble reconeixement al Festival Internacional de Cinema de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte ha rebut el premi Free Press, qui otorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i divendres va rebre el Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula. El nou projecte de Colell segueix una artista mexicana neta d'exiliants republicans catalans que busca completar un mapa sonor de llengües que perillen, ho explicava en una entrevista a la CNN.
2: El que en aquell moment va ser silenci perquè no hi havia la forma de parlar-ne, no? Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, no? Que és el nostre llegat també com a societat. Si un pensa en el territori espanyol i en l'Europa actual, estan tornant moltíssimes corrents polítiques heredades.
1: El jurat del festival ha destacat sobretot el tractament d'aquests temes, de la memòria, els silencis familiars i el pes de l'exili. I ara els esports, en Pau Bombardó.
3: El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda a 4:45 jugarà contra el Basilea a l'últim amistós de pretemporada abans del trofeu Joan Gamper. Per aquest partit, Hansi Flick ha convocat tots els mundialistes excepte Pedri i Gavi. Els dos migcampistes són les principals absències i, segons el club, s'han quedat a Barcelona per gestió de càrregues. El partit davant els suïssos servirà per veure el debut de Gordon i es podrà seguir en directe a RAC1 al Barça en xancletes a partir 4:45 de la tarda. Amb la primera divisió ja començada, avui serà el torn de l'Espanyol, que debuta contra el Llevant a l'RCD Stadium a partir de 7:00 de la tarda. Manolo González va confirmar que el serbi Derkusic, l'últim fitxatge en arribar, podria entrar a la convocatòria. I avui també serà torn pel Girona, que s'estrena en el seu retorn a segona divisió després del descens. També a 7:00 de la tarda contra el Leganés a Montilivi. En tenis, Rafa Nadal s'ha classificat aquesta matinada per la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, després de remuntar a Shapovalov un 5-1 en contra al tercer set. El madrileny s'ha acabat imposant per 7-5, 4-6 i 7-5.
1: I pel que fa al temps, matí de diumenge de sol, amb núvols alts i mitjans que s'aniran desplaçant cap al nord del país, on a mig matí creixeran les primeres nuvolades i descarregaran en forma de ruixats al Pirineu. A partir de la tarda seguiran creixent cap al terç nord i l'interior de Catalunya, on deixaran xàfecs en tempesta localment intensa, acompanyada de calamarsa o pedra i fortes ventades. També es pot escapar algun ruixat a la zona dels ports. La temperatura baixarà a punts a l'interior, però es mantindrà a la costa. Això és tot per ara. Més notícies a les 9 al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: I seguir pautes de bons hàbits esportius és fonamental, sobretot quan tenim bons exemples.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: 94 anys i llença un bon missatge, llença un bon missatge que és, escolta, mai és tard, perquè va començar amb 75 anys a entrenar. En 87 es va convertir en instructora de fitness i ara en 94, clar, és tota una icona, no? L'entrenadora en actiu més longeva del món i més antiga. Llavors, quatre exercicis. Ella ho fonamenta tot en quatre exercicis i alimenta't millor que pitjor. Aquest apartat ho deixarem aquí, evidentment.
2: Sí, perquè és molt important.
1: És molt important.
2: No li podem dedicar dos segons.
1: Però ella marca quatre exercicis, la sentadeta amb equilibri, és a dir, t'ajups, com si t'ajupissis per seure en una cadira, però al final no seus. Ella concreta els 90 graus, això és una mica mita, però bueno, ella diu això, 90 graus, sentadeta, i quan puges has de pujar un genoll al pit, o un amic a elevar-ho, fora de terra, no cal que sigui al pit, i mantenir-te 2 segons, 5 segons, llavors tornar a baixar. Això, 10 sèries, no he vist, he buscat, però no he vist exactament les repeticions, no tinc el seu llibre, però bueno, aquest és un dels exercicis, i diu que 10 sèries, no?, d'aquest exercici, després la libèl·lula, no?, que treballa l'esquena i els braços, no?, doncs promet una bona postura, has de seure a terra, amb les cames obertes, l'amplada
2: de les espatlles,
1: i llavors dur els braços des de davant i estirats a dalt, que tapin les orelles, no? Traient pit. Bueno, llavors la reverència, una reverència, doncs, de genolls a terra, són flexions de braços amb genolls a terra, que ella li diu reverència, que és molt japonès.
2: Clar.
1: També, no?
2: I a més, queda més estilós, li faré unes quantes reverències, que no passen unes quantes exercicis de
3: flexions de braços.
2: No, flexions de braços.
1: Avorrit, ja ho he dit mil vegades. Sí. Són reverències. I els genolls al pit, que és, doncs, tomba't, mirant el sostre, les cames flexionades, els peus a terra, i a partir d'aquí mou els genolls cap al teu cap. Ella concreta cap al cap, i el cap ha d'estar fora de terra. Això és el que diu ella. Pots carregar una mica l'esternocleidomastoideo, entre altres, però bueno,
2: el coll per davant.
1: Senyor, el coll per davant, sí, perdó.
2: És que jo sóc una ignorant de segons quins termes a l'hora de parlar d'esport.
1: I és que jo, la
2: però, clar, és aquella sensació de dir, ostres, quan el coll el tenses perquè estàs fent força amb el coll, perquè estàs aguantant aquell abdominal que no l'estàs fent.
1: Exacte.
2: No sé si és que la fas malament o és que...
1: Fas força amb un múscul que no cal fer força, sí. i que pots carregar el coll. Sí, sí, per davant i per darrere. Llavors ella diu que aguantis també 2-5 segons i que facis 10 sèries. 10 sèries de cada exercici, cada dia. 10 sèries, quantes repeticions? Posem-ne 10, aproximadament.
2: Però cada dia, de dilluns a diumenge.
1: De dilluns a diumenge, mira, això no m'ho inventaré si t'ho dic. No ho sé, perquè he buscat i no ho sé, i no tinc el llibre. I no ho he vist especificat.
2: Home, jo crec que només que ho facis...
1: Potser 3 dies.
2: Un parell de dies o 3,
1: parell,
2: si no fas res, ja estàs millorant, no? Exacte. Sempre parlem del mateix.
1: El concepte millor que pitjor.
2: Sí.
1: El concepte substitueix flexibilitat per perfecció. És a dir, perfecció, perdona, al contrari, per flexibilitat.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Millor que pitjor. Si no ho feies i ho fas, correcte.
2: Exacte. Doncs anem una miqueta a més. Però està clar que aquesta senyora té 94 anys, és entrenadora, l'entrenadora més longeva del món. Busqueu-la... Taquimica, i el mètode es diu Taquimica, per tant, no hi ha pèrdua, i en allà, doncs mira, com a mínim trobarem una altra manera de motivar-nos, que al final és el que busquem tots.
1: Efectivament, una altra eina, exacte, que sigui aspiracional, per dir, hosti, si aquesta senyora va començar tard i mira com viu, no?
2: Sí,
1: no
2: sí.
1: Només com està, amb 94 anys, doncs, bueno,
2: està molt
1: perquè
2: bé.
1: No puc jo.
2: Doncs això, a fer esport, i si no, la cursa de RAC1, que també està ben a prop, o sigui que, Fito, una bona manera també de començar-se a motivar, fent una cursa.
1: Impacte, curta. Corrent una mica.
2: I amb bona gent, al voltant.
1: Comunitat, és sempre acompanyat, faràs més exercici, està demostrat això també.
2: Sí, veus? Sí. Doncs mira, la cursa de RAC1 és perfecta. Fito, que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Instructor de submarinisme, a part de tècnic de la casa, i li hem dit, va, porta'ns avui a un lloc que sigui propet de la ràdio, no? Per exemple...
1: Us porto a casa.
0: A casa teva, exacte. A Mataró, sí, i allà veurem moltes coses.
1: Sí, a Mataró no us portarem un punt de busseig concret com acostumem a fer, sinó que us portarem un grapat ben gran de punts de busseig.
0: Ah, perfecte. Què té d'especial Mataró?
1: Doncs Mataró és sovint molt menys tinguda, pel bussejador, perquè és evident que la costa catalana tenim la Costa Brava, que és un gran paradís del busseig, amb grans parets, amb grans espècies molt vistoses, amb molt de color... Però és que Mataró és molt especial perquè és, a més és gairebé únic al món. Perquè Mataró, què té? Què tenim a Mataró i al Maresme? Tenim rieres.
0: Sí. Vale,
1: doncs aquestes rieres, al llarg dels anys, amb anys i milions d'anys d'història, les rieres han aportat aigua dolça al mar. Aquesta aigua dolça, al barrejar-se amb l'aigua salada, han fet precipitar el carbonat càlcic, que han fet que la platja, amb la pujada al nivell del mar, hagi anat quedant fossilitzada sota el mar.
0: Mm.
1: Llavors, el que són les immersions, estem bussejant en història viva del planeta, en antigues platges fossilitzades, que amb el pas dels anys doncs, han anat trencant, han anat fent forats i han anat quedant colonitzades a vida.
0: Home, això pinta molt bé.
1: És molt xulo.
0: Com és la immersió, per això?
1: Mira, doncs són immersions de molt fàcil orientació, a més, perquè són, com et dic, barres que són horitzontals, són paral·leles a la costa. Per tant, tenim... una orientació de nord i sud que són 60 graus, 240, si nosaltres seguim 60 graus nord anirem amunt de la barra, quan s'acabi tornarem 240 graus sud i arribarem cap a un altre cop al vaixell on tenim el vaixell.
0: Difícil de perdre'ns, eh?
1: Difícil perdre'ns. A més, el bo que tenim és que hi ha immersions des dels 6 metres de profunditat fins als 40, 50, 60 metres de profunditat.
0: Això ho fa fàcil?
1: Això ho fa fàcil que pugui bussejar-hi tothom.
0: Ah,
1: també és un lloc molt bo per iniciar-se en el busseig. Sí que és veritat que és un lloc que s'hi ha d'anar sempre en vaixell en aquests punts d'immersió, perquè són allunyats de la costa i, per tant, no s'hi pot arribar des de la platja, però hi ha punts per tots els nivells, des dels que s'inicien fins als més experimentats que se'n volen anar a immersions de 40 o 50 metres.
0: Escolta'm, què té d'especial? Què veurem? Quin fons marí trobarem?
1: Doncs, com et dic, veurem primer aquesta història viva del planeta, que són aquestes barres de roca, però és que aquestes barres, com et dic, han anat colonitzades i al ser de roca, doncs el que trobarem és molt de peix de roca que s'ha amagat entre els forats i demés. Però si hi ha algo especial a Mataró és, per una banda, la posidònia, que no és una alga, sinó que és una planta, recordem, planta que té la seva arrel, té la seva tija, té la seva fulla, fa flor i fa fruit, i a més fa la fotosíntesi, cosa que vol dir que absorbeix diòxid de carboni i expulsa oxigen. Això és una molt bona, un molt bon criteri per saber la qualitat de l'aigua. Un lloc on hi hagi posidònia, saps que hi ha bona qualitat de l'aigua perquè està oxigenant l'aigua i hi ha bona qualitat, hi ha bona visibilitat perquè necessita sol. Llavors, és un punt de bo per les aigües. I a part d'això, hi ha una altra cosa que ens encantarà.
0: Què?
1: I si us puc, jo us portaré alguns vídeos perquè són preciosos. Els nudibranquis.
0: Nudibranquis.
1: Ens hem d'imaginar les baboses de terra, que fan una mica de fastiguet, així amb aquella bava, marrons i aquestes coses.
0: D'entrada no ho pintes bé,
1: Doncs són maquíssimes.
0: Ah, sí?
1: Perquè són molt més petites, és a dir, poden medir des de pocs mil·límetres fins a uns 20 centímetres, veiem que hi ha un ventall gran de mides, però és que a més tenen formes i colors molt diferents i molt espectaculars. Des de grocs, blaus, vermells, taronges, de color verd... Molts colors i moltes formes, amb plomalls, amb punxes, són molt maques de veure.
0: Doncs recomanem que ens seguiu a l'Instagram de La Primera Pedra i segurament allà podreu recuperar algunes d'aquestes imatges que us estem dient aquí només en paraula, doncs la podreu veure. David, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hi ha infants i adolescents que viuen en una situació difícil. La seva família no en pot tenir cura i l'administració se n'ha de fer càrrec. Mentre la família d'origen d'aquests infants intenta refer-se, és convenient que n'hi hagi una altra que pugui oferir-los un bon entorn per créixer. D'aquest tipus de família se'n diu família d'acollida o família acollidora. A Catalunya es pot dir que en falten unes 300-400 d'aquestes famílies d'acollida per tenir un sistema robust en aquest sentit. Avui volem parlar de tota aquesta realitat amb l'Helena Lladós, que ella és directora de l'Institut Català de l'Acolliment. Helena, bon dia.
1: Bon dia.
0: També en parlarem amb la Clara Camacho, que ella és psicòloga, treballa en equips d'acompanyament i validacions. Bon dia també.
2: Bon dia.
0: Clara, i també volem parlar-ne amb els protagonistes d'una d'aquestes famílies, l'Anna i l'Òscar. Bon dia i benvingut a tots dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim moltes ganes de conèixer aquesta realitat, però primer potser l'hem de descriure una mica des del punt de vista més institucional. Ara estava dient, falten unes 300-400 famílies d'acollida per tenir un sistema robust. Com és que falten tantes famílies? Quina és aquesta realitat? Quines són les mancances principals?
1: Bé, la primera realitat és que, com dèieu bé, no? Hi ha infants que estan tutelats per l'administració perquè no poden viure de manera temporal amb la seva família, i aquests infants estan o en famílies d'acollida o en centres d'acollida. La realitat és que les famílies d'acollida, que poden ser tant la pròpia família extensa que es busca la família, o famílies d'acollida alienes, no? Famílies que ens encarreguem de buscar des de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Però com que no hi ha prou famílies, hi ha en concret 255 infants menors de 6 anys que encara estan vivint en centres. Llavors, per tots aquests infants menors de 6 anys, és bàsic que poguéssim trobar, no?, aquestes famílies que els volguessin acollir a casa seva i que els volguessin acompanyar durant aquesta etapa de creixement i mentre no poden estar amb la seva família. D'altra banda, també hi ha infants més grans que estan en centre, però la prioritat i el que ens hem marcat des del departament en principi és que aquests infants menors de 6 anys no estiguin en centre. Per tant, contra més famílies tinguem, més tipologies de famílies tinguem, més aquests infants podran sortir del centre, tant els menors de 6 anys com els més grans.
0: Hi ha diferents tipus d'acollida també, perquè segurament molta gent es està escoltant i depèn del tipus d'acollida hi ha un nivell d'implicació o un altre. Estem parlant de urgència i diagnòstic. Quin grup és aquest?
1: Sí, l'acollida d'urgència i diagnòstic és aquella acollida immediata que es fa amb aquells infants que es desemparen i es tutelen per l'administració, i mentre l'administració està estudiant quina és la millor mesura per a aquell infant, es fa aquest acolliment d'urgència. Aquest acolliment, idealment, no hauria de durar més de 6 mesos, perquè és quan els equips han de fer aquest estudi, i són infants, acostumen a ser infants, nadons o fins a 6 anys. Però hi ha molts nadons. Aquest acolliment d'urgència i diagnòstic, el que deia que és la primera, aquest sí que, com que són nadons, necessita una dedicació per part de les famílies més exhaustiva que quan acompanyes amb un infant més gran. Mm-hmm. Sí que és cert que aquestes famílies tenen dret a tenir el permís marental i parental. Per tant, també, com quan tens una criatura o quan adoptes una criatura, pots tenir aquest permís i, per tant, tens aquest temps per acompanyar-lo. Mm-hmm. Però, tot i així, són nadons i necessiten...
0: Després hi ha l'acolliment simple.
1: Sí, l'acolliment simple és aquell acolliment, ja hi ha una mesura d'acolliment, l'infant no ha pogut tornar amb la seva família amb aquesta primera mesura, i aquest acolliment acostuma a durar uns 2 anys, que és mentre s'intenta treballar amb la família d'origen perquè es pugui produir aquest retorn. Uh-huh. Quan aquest acolliment simple pot tornar l'infant amb la família, s'acaba l'acolliment, i si no, passa a acolliment permanent, que és aquell acolliment que no té una data fixa o no té una data segura que es pugui fer aquest retorn amb la família, si és que es pot fer, perquè també hem de dir que hi ha un percentatge molt petit d'infants que després puguin realment tornar amb la família d'origen.
0: Uh-huh. I famílies col·laboradores?
1: Sí, després hi ha aquelles famílies...
0: Períodes de vacances o períodes més curts?
1: Exacte, són aquells... No, períodes més curts no, són períodes de vacances i caps de setmana. Uh-huh. Són infants que estan en centre, en CRAES, més grandets, a partir de 8-9 anys, i que surten amb aquestes famílies en períodes de caps de setmana o vacances, no?, per també gaudir de la vida familiar, viure en un entorn familiar, però continuen vivint al centre, i és el centre que els hi fa el seguiment.
0: Ara passo a parlar amb la psicòloga, amb la Clara Camacho. Clara, què necessita un nen que li pugui donar una família d'acollida? Quines són les principals necessitats?
2: Bueno, la principal necesidad de un niño en este caso es precisamente tener la familia, es decir, un hogar, un entorno estable, un entorno seguro que le proporcione todo lo que un niño necesita y merece, ¿no? Atención, cuidado, afecto, respeto. Y una palabra que es muy importante para Cuyimén, que es la incondicionalidad, ¿no? Que es que pase lo que pase, haga lo que haga, esta familia permanecerá ahí, ¿no? Para atender precisamente todas sus necesidades. Y una cosa específica también de la Cuyimén es que necesita que la familia acogedora y todos los profesionales que lo rodeamos tengamos una visión muy amplia y muy flexible de todos sus procesos de vida, porque en su vida hace parte de su familia biológica. Entonces es importante que tanto la familia acogedora como los equipos de profesionales que lo acompañamos hagamos una validación de esa familia, un acompañamiento y que esta familia biológica haga parte de su vida, tanto como la familia de acogida.
0: Què necessita tenir una família d'acollida a nivell més emocional i més psicològic, independentment de la part material, que se suposa que ha d'haver uns mínims per poder assumir una criatura, però sí, sobretot la part més psicològica, què ha de portar a la família?
2: Sí, hay unos requisitos que sí, como tú bien dices, están establecidos, que son lo básico, como bien dices, pero nosotros realmente lo que buscamos y estas campañas que se están haciendo de difusión son familias normales, entre comillas, que tengan una situación estable. La idea es que tengan una situación estable, sí, ¿verdad? A nivel económico, a nivel social, a nivel de pareja, que sea una familia que tenga claro el proyecto de Cuyimén, esto es fundamental, que comprenda muy bien las diferencias entre un acogimen y una adopción, eso es básico, porque un proyecto no tiene nada que ver con el otro, por lo tanto, esto tiene que tenerlo claro. A partir de allí, que su ofrecimiento esté claro, que sea una familia, generalmente lo que se busca, una de las características es la flexibilidad, porque el acogimen es un proceso muy vivo, muy cambiante, muy dinámico, y se requiere que haya capacidad para adaptarte a los cambios, a las cosas que no están previstas, a los movimientos con visitas biológicas, uh-huh, a la intervención de muchos profesionales que estamos allí acompañándolos. Entonces, flexibilidad, adaptabilidad, y sobre todo estabilidad emocional también, uh-huh, que sean familias que estén en un momento bueno de su vida y que como pareja también estén, si hay pareja o si son solos, pues que estén tranquilos y consolidados.
0: Ara veia a l'Anna i l'Òscar que anaven somrient i anaven fent que sí, perquè clar, com se us va córrer, com va néixer la idea de ser família d'acollida, com vosaltres també, ja, em sembla que teniu 5 fills ja. Déu-n'hi-do. Com va néixer aquesta idea? Com us va aparèixer la possibilitat de plantejar-ho a la família i com van reaccionar, sobretot també, els més petits, no? Que suposo que va ser la primera consulta que devíeu fer després de decidir-ho vosaltres.
3: La veritat és que fa uns anys ho vam veure a la tele, una d'aquestes campanyes que es fa a TV3, que sortia, no? Ser família d'acollida, ens vam mirar i ens vam dir, ostres, ha de ser algú molt bonic. Però nosaltres teníem la petita, que encara era molt petita, i vam dir, ens agrada, però creiem que no és el moment, ho aplacem.
4: I havia també una família a l'escola, que era família acollidora, i això també ens va...
0: O sigui que ja coneixíeu uns pares.
4: Va ser la primera port d'informació que vam tenir.
3: Sí. No? Sí, els van fer moltes preguntes, inclús bueno, ens van estar explicant i van dir, ostres, doncs per més endavant ens ho guardem. I va ser ara farà 2 anys, quan a l'estiu, van fer també una nova campanya de ser família acollida, ho vam veure, ens van mirar i vam dir, és el nostre moment, ara sí. L'Adri, la petita, tenia 8 anys i vam dir, va, vinga, mirem-ho. Vam entrar a la web de la Generalitat, com ser família acollidora, i una de les coses que deia és, primer, heu de preguntar, si hi ha fills biològics, s'ha de tenir en compte l'opinió dels fills. I, bueno, era juny-juliol, i amb un dinar un cap de setmana els vam dir, escolteu, ens agradaria parlar amb vosaltres. Hem pensat que podríem ser família acollida. Clar, els nens van dir, què? Què és això? I ens els hi vam explicar. Ràpidament molts van dir, sí. Va haver-hi la petita que va dir...
0: Tindré competència.
3: Clar, deixaré de ser la petita. Els hi vam explicar que sempre per normativa ha de ser 2 anys més petit que el teu últim fill biològic. I ens van dir, doncs, màxim tindrà 6 anys. I una de les nenes va dir, però i això què és? Adoptem, com els gossos, perquè tenim 2 gossos adoptats. I ens va dir, no, no, no.
0: A més a més.
3: I ens diu, no és com els gossos, no. Mm-hmm. No és adoptar, és acollir. I llavors els hi vam estar explicant i ens va dir, bueno... Mirem-ho, anem a mirar-ho. I llavors ens vam...
4: Bueno, ho vam deixar una miqueta en l'aire i al cap d'uns dies van tornar a preguntar, no?
3: Sí, vam estar parlant uns dies a casa.
0: Clar,
3: sí,
0: no va ser immediat, no va ser...
3: No, és un procés molt llarg.
0: És un procés molt llarg,
4: sí. Carlomín, que pensin, llavors pregunten.
0: I com va ser que la primera visió del nen, perquè és un nen, no?, el que tenim acollit, què tal va ser? L'adaptació va ser fàcil, ràpida?
3: Sí, va encaixar bastant.
4: Bueno, ja la primera visita va ser molt, sí, molt còmoda, molt, no en diré fàcil, però sí amb molta connexió, jo crec, sí, veritat.
3: Sí, la veritat és que sí, perquè va ser... Llavors vam passar un any, per tornar un moment ràpidament a això, vam passar un any en què ens vam contactar amb el SAF Tercera i vam estar un any on vam fer moltes entrevistes psicològiques, moltíssimes, moltíssimes, vam fer entrevistes individuals, entrevistes amb parelles, van entrevistar els nostres fills individualment, després va venir a casa una treballadora social per veure la casa, va fer una altra entrevista a tots els nens en grup, vull dir, ha sigut un procés que ha anat molt bé perquè et vas fent a la idea, et t'obliguen a fer un curs de formació on dèiem formació.
4: Que aquesta va ser la nostra sorpresa.
3: Clar, clar, si tenim 5 fills, què ens han d'explicar? I vam dir, anirem a perdre el temps. Vam pensar, no ens fa falta. Haguéssim fet els dos 3 sessions més. O sigui, va ser una meravella. Aquell curs de formació...
4: No, ja el primer dia vam sortir bastant tocats.
3: El primer dia ens va obrir els ulls. Tocats. I ens van canviar moltes mentalitats, idees que teníem, i ens va fer encara...
0: Fonamental, fer aquest curs i tot aquest procés, per també, ho dic des del punt de vista també institucional. Doncs és evident que us heu adaptat molt bé, perquè tenim també un tall aquí de la Mariona, que és la més petita, que ho descriu molt bé.
5: M'agrada molt tenir un germà d'acollida perquè és molt mono i molt petit i hi ha moltes coses que ha descobert amb nosaltres, per exemple, en el tren, en l'avió, en el zoo, i sempre s'ho passa molt bé i és molt guai compartir-ho amb ell. I a sobre, abans ja no jugàvem tant amb coses de nens petits i ara, gràcies a ell, tornem a jugar amb cotxes, amb avions, veure Bluey, és molt xulo. No sé quant de temps estarà amb nosaltres, espero que estigui molt, però des del primer dia que està aquí l'estimo com si fos un germà més. És una passada.
0: És una passada, és que... Però clar, aquest moment que està descrivint la Mariona, suposo que vosaltres també estareu d'acord com a institució, deu ser el més dur, no? Pensar que potser un dia, ell, afortunadament també per ell, torna amb les seves famílies. Aquest encaix, com el porteu vosaltres i com s'ha de portar des del punt de vista institucional? Comencem potser des del punt de vista de la família d'acollida, no?
3: De moment el portem molt bé, perquè encara ho veiem molt llunyà. Però és veritat que gràcies al curs de formació et dones compte de que és un bé pel nen. El nen té uns pares biològics i l'objectiu és donar-li una família, perquè aquest nen estava en un centre i un nen de 3 anys en un centre no hi ha d'estar. I necessitava una família, necessita amor, necessita aquest amor incondicional, que com diu la Mariona, estàvem fent el pla d'acoplament. El pla d'acoplament és aquest nen estava en un centre i anàvem cada dia al centre a conèixer-lo, a estar estones amb ell, hores a dinar amb ell, vam passar el dia amb ell, i el tercer dia va venir a casa a passar unes hores. El dia següent va tornar a casa i la Mariona em va dir, mama, és que pot ser que ja l'estimi?
0: Que maco!
3: Va ser... I dius, és que el dia que nosaltres ens va dir mama i papa, que va tardar 4 dies només en dir-nos mama i papa, es converteix en el teu fill.
0: Us va canviar la vida, no?
3: Totalment.
4: Tot.
0: Sí, ho dieu convençuts,
4: A tots els nivells, sí. I a nivell de família ha sigut una experiència, jo crec, espectacular.
0: Enriquidora en tots els sentits. Sí.
4: Que també hi ha els moments, que no és tot flors i violes.
0: Hi ha moments durs, també, m'imagino.
4: Perquè aquell s'ha començat a sentir segur, ha anat traient caràcter, ha anat traient el seu nivell de dir, que jo estic aquí i es fa el que jo vull, i també està bé, perquè...
0: Quina edat té?
3: 3 anys, fa 4 anys.
4: Farà 4, d'aquí poc.
3: D'aquí poc fa 4 anys.
0: Per tant, per vosaltres, l'experiència positiva pesa infinitament més que qualsevol altre punt negatiu que hagueu pogut viure, no?
3: I tant.
4: Sí, no, i veure com ha crescut, com ha guanyat pes, com s'ha desenvolupat, va arribar a cap cas i no xerrava, ara xerra pels colzes.
3: No calla.
4: No anava, que pràcticament no caminava, ara ja agafa la bici i se'n va, vull dir, és tremendo. Sí.
0: Aquesta evolució, des del punt de vista psicològic, és el que es pretén, no? És el que es busca amb aquestes famílies d'acollida.
2: Sí.
0: És aquí on volem arribar.
2: Sí, exactamente. I com tu decías, com se supera estos miedos, esto es con respecto a la temporalidad o tal, se supera precisamente pensándolo así, ¿no? Si tú piensas que en estos nenes como una propiedad o como, ¿no? O si piensas en ti, más bien, ¿no? En tu propia situación de pérdida, pues es un problema, ¿no? Si tú piensas en el bienestar que le puedes aportar a este niño desde el minuto cero hasta el tiempo que sea que esté contigo, ya las cosas van a cambiar. Si ya ellos, con el poco tiempo que lleva el niño, ya ven estos cambios, pues imagínate tú con todo lo que se va ganando en el tiempo. Lo que nos tenemos que quedar es precisamente con eso, con lo que el niño va adquiriendo, con lo que el niño va aprendiendo, va sintiendo, la seguridad que va desarrollando. Y eso, todo eso, sea el tiempo que sea, lo va acumulando en su mochilita. Y pase lo que pase con este nene, eso que lleva en la mochila lo llevará toda la vida. Uh-huh. Entonces, las familias acogedoras tienen un papel fundamental no solamente de enseñar, de cuidar, de proteger, que es no lo básico también, sino la idea de reparar esa mochilita, de dar herramientas al niño para que afronte su vida futura. Y la familia acogedora hará parte siempre de su historia, que eso es algo que a veces la gente no piensa, ¿no? Y si está entre ahí se va, pues esos 3 años tú haces parte de la historia de ese ser humano. Y esos 3 años, seguramente, si lo has hecho bien o lo has hecho con el amor que has podido, has impregnado en ese niño lo que se necesita, que la familia acogedora es un hogar. Amor, afecto, cuidado.
3: Era un nen molt insegur, perdona.
2: Sí.
3: Era un nen molt, no molt insegur, era un nen de 3 anys que havia viscut una realitat molt dura a casa seva, després va estar un any en un centre d'acollida. I és un nen que ha estat 6 mesos, els primers 6 mesos, que era tot... Si t'enfadaves una mica o feia alguna cosa i tu aixecaves una mica el to de veu, no, això no, vigila. O no, però què fas? Estàs contenta, mami? Estàs contenta, mami? Mm-hmm. Aquesta por de no t'enfadis, dic, no, clar, estic contenta i t'estimo molt. I doncs aquests 6 mesos, on era com una oca que ens anava seguint sobretot a mi, perquè la figura materna ell la tenia més descuidada i ara ens ha sigut com una lapa.
4: Ha sigut una descoberta.
3: Sí.
4: O sigui, les primeres 3 setmanes estava amb mi enganxat, i a la que l'ha de descobrir amb ella jo vaig desaparèixer durant un temps, sí.
6: Vas passar segon pla,
4: vaig agafar vacances.
3: I el tenia totalment enganxat, amb una dependència bestial, totalment, i va passar aquests 6 mesos i de cop i volta va fer un canvi. I dius, ostres, ara jo vaig al lavabo i no em segueix, ara vinc, vaig a passejar els gossos, ara vinc, estàs amb el papi, amb els germans, ara torno, i vale, mami, fins ara. Vull dir, i ara si t'enfades fa... Perdó, mami, ja no és... Estàs enfadada, no? Aquella por de no t'enfadis, no.
6: Ell manté la relació amb la família biològica?
3: Sí, anem a les visites amb la família biològica cada 15 dies.
6: I què tal porteu aquesta part?
3: Bé.
4: Sí.
3: No, molt bé.
4: Jo crec que bé.
3: Molt bé. Sí, la veritat és que quan anem a buscar li diem anem a veure el papi, el nom del papa, i jo perquè ell és el papa Òscar, l'altre és l'altre pare, i ara ens diu, val, anem a veure el papa i després anem a casa, amb la Mariona, amb l'Adri, amb el... Sí.
6: Clar, anem... sobre ell s'ha trobat amb una família nombrosa, no? Molt més que nombrosa.
4: Però insisteix molt amb això, eh? Anem, estic, però anem a casa, eh? I tu, sí, tranquil, que després anem a casa.
3: Sí. Però va molt content, surt molt content. També és un treball que al principi és no vull anar, i el que ens van dir, l'objectiu és que s'hi ha d'anar, i a més és positiu, o sigui, Clar. Sí, és molt xulo, anem a veure el papa, tu estàs allà jugant, ho ha de veure. També és veritat que ens diuen que les reunions, les visites són de qualitat, o sigui, les visites que fa amb el pare, hi ha algun que ens explicaven, hi ha casos, en el curs de formació t'ho expliquen, a vegades hi ha casos que els pares són visites que no són bones pels nens, doncs no, ells no t'estimen tant com jo t'estimo molt més. Nosaltres hem tingut la gran sort que el seu pare també està fent un treball paral·lel amb la de Gaia, on va a unes entrevistes i es veu que li donen formació de com exercir, quines pautes seguir en les visites, i les compleix. I llavors el nen va molt content i surt molt content.
4: Sí, no, la veritat és que no falla una visita.
3: No falla mai.
4: Una visita.
6: Un exemple que probablement seria l'exemple utòpic, no?, de que hauríem d'aconseguir, no? És a dir, que si algú ens està escoltant i té ganes de ser família d'acollida, les Calerans són un exemple perfecte. El primer que han de fer és que entren a la pàgina web, no?, de la Generalitat.
1: Sí, a la pàgina web de la Generalitat, a la vitensinoacolliment.gencat.cat, allí hi ha tota la informació, i com bé dèieu, també hi ha la informació de les entitats que col·laboren amb nosaltres, no?, per fer tota aquesta formació i aquestes entrevistes, i a partir d'aquí pues, ja comencem el procés. Però sí que és cert el que dèieu, que des de que t'ho planteges, no?, fins que realment fas el pas, acostumen a passar aquests 2-3 anys, no?, perquè clar, és un canvi amb la família, s'ha de pensar, s'ha de parlar, i també una altra cosa que dèieu, que el boca a orella al final, no?, conèixer altres famílies acollidores, altres exemples, també és el que amb el percentatge més elevat amb el que les famílies s'acosten a nosaltres, pel boca a orella d'altres famílies i també per les campanyes, però el boca a orella de les famílies i les experiències és molt important.
6: Experiències que dèieu, no canviaríeu per res,
3: per res.
6: Hi ha un abans i un després de...
3: La veritat és que com a família som millors, jo crec que hem crescut com a família, hem guanyat, també és veritat veritat que, com deia, hi ha moments en què no tot és flors i violes. Vull dir, són situacions en què és un nen que no l'hem educat nosaltres.
0: Clar, no que ja té la seva motxilla.
3: Ell no té la base que tenen els nostres fills, ell té una altra. I també t'has d'adaptar. Has de ser molt versàtil i saber-te adaptar i saber tenir recursos per donar-li la volta. I també flexibilitat horària, perquè són visites al CDA, visites amb el psicòleg.
0: És una ocupació més que no és cap broma.
3: És una feina.
0: Doncs ens ha encantat poder parlar, sobretot amb l'Anna i l'Òscar, que són aquest exemple que ens anima a molts a tenir ganes de poder fer aquesta acollida tan necessària, com dèiem, també amb l'Helena Lladós i amb la Clara Camacho de cara a la institució per poder donar doncs, cobertura a tots aquests infants que ens necessiten com a societat. Moltíssimes gràcies a tots, Òscar, Anna, Helena i Clara, per haver estat aquí i per haver parlat d'aquest tema. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I a l'estiu ens agrada reflexionar i endreçar els nostres números.

0: Parlem d'errors financers. Així ens hem proposat aquest estiu i ho fem amb l'Eduard Conti, que el trobareu a contieconomia.com. Ell és assessor de finances personals. Eduard, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I dèiem, parlem dels errors financers més habituals, perquè ens falta una mica de cultura financera i sobretot a nivell de finances més bàsiques, les més quotidianes. Avui parlem d'habitatge i decisions sense fer números, que és un gran error. Anem amb aquest error financer molt, molt, molt habitual.
1: Sí, sí, és al final prendre qualsevol tipus de decisió respecte a l'habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, sense haver fet números, això és un, bueno, és un error molt i molt típic.
0: Mm-hmm. Per tant, estem parlant de les dues coses, tant comprar com de lloguer.
1: Sí, sí, perquè moltes vegades es planteja com si hi hagués una resposta correcta universal, no? Aquells tòpics, no? O frases fetes de llogar és llançar els diners, o comprar és una bogeria, que també això, jo diria que últimament sentim bastant aquesta segona, no? De comprar és una bogeria, o és impossible, o és complicadíssim. I la realitat és molt més complexa, perquè l'habitatge, al final, no és només una decisió econòmica, sinó també emocional. I aquí és quan ens hem de posar en guàrdia, no? Quan les emocions s'interposen sobre les decisions econòmiques.
0: Llavors, quin és l'error concret? Quin seria?
1: Mira, l'error en relació a l'habitatge seria decidir només per emoció, pressió o inèrcia. I sense fer números. O sigui, jo el dels números ho poso... Els números al final són un llenguatge i parlen, no? Llavors els hem d'escoltar, els números. A veure què ens estan dient els números.
0: Exacte, que siguin de veritat, és a dir, no ens enganyem nosaltres a ells.
1: I saber interpretar-los. I perquè és comprensible, aquest pes del factor emocional en relació a l'habitatge. I més perquè, a més, tots sentim una pressió al voltant de l'habitatge, eh? Jo crec que, quan dic tots, vull dir...
0: Fins i tot els més joves, no?
1: Jo crec que és una societat pressionada pel tema de l'habitatge, no? I perquè crec que estan passant moltes coses en molt poc temps i s'està transformant la relació de la població amb l'habitatge. O sigui, si anem 40 anys enrere, era una relació, diguéssim, més sana, no? En el sentit de que no era una missió impossible ser propietari, no? I això et donava una... Tot i que en aquell moment la gent va fer un esforç molt gran, no? Que en cada context de l'esforç no tens la perspectiva de pensar d'aquí 40 anys serà més difícil, no? Tu ho fas a cada moment. Però ara és una relació de conflicte, no? L'habitatge, a més, jo crec que està al peu del carrer, no? Al final, tornant a l'error concret, jo diria que jo he vist gent, per posar exemples, no? He vist persones, famílies, pagant lloguers molt alts durant anys sense cap tipus d'estratègia en relació a l'habitatge, sense reflexió, de dir, bueno, estem pagant aquests diners, però podríem fer una cosa diferent, no? Podríem plantejar una compra, que implicaria allò de seure's a fer els números, no? Però també he vist persones comprant habitatges, o sigui, passant a ser propietàries, i després sentir-se econòmicament ofegades, no? O sigui, d'una banda fas un pas endavant que és... que en teoria té que millorar la teva situació, com és comprar un habitatge, però després te'n dones compte que el cost d'oportunitat és molt gran perquè fas un pas enrere en molts altres àmbits, no? I de cop igual pots inclús arribar a sentir la paradoxa d'aquest propietari, però econòmicament estàs pitjor.
0: I què hauríem de mirar, doncs, abans de decidir?
1: Mira, coses molt bàsiques. Abans de decidir, quin és el cost real que tindrà aquest habitatge? És a dir, fer bé els números vol dir, escolta, el preu anunciat són 300.000 euros, jo tanco la compra per 290, val, però no costa 290. I haig de sumar uns impostos, després tinc que veure la hipoteca que em costarà, perquè la hipoteca no és gratis, no? Inclús els que pagaven un 1% també els costava diners, després també hauré de pagar, doncs igual hauré de fer una petita reforma, hauré de moblar, hauré de pagar després uns IBIs, unes comunitats, igual alguna derrama. Llavors també, entre aquestes coses bàsiques que hem de mirar és quan podem assumir sense anar massa justos, no? Sense fer aquests sacrificis que abans et comentava, no? Faig el pas endavant de ser propietari, però després em faig dos enrere en quant a tota la resta de les àrees de la meva vida, no? Llavors hem de veure quin impacte tindrà sobre la resta de la nostra economia, no? Aquestes decisions, perquè al final una hipoteca no és només una quota mensual. Moltes vegades el que fem és comparar la quota amb el lloguer, amb la renda del lloguer, i això és una simplificació excessiva, i més perquè, per exemple, una cosa molt típica que em trobo, no? Pensa que quan tu pagues una quota hipotecària, no tots els diners que surten, cada mes per pagar aquesta quota de la hipoteca tenen el mateix efecte o el mateix destí. És a dir, quan pagues una hipoteca, una part són interessos, però una altra és patrimoni propi. És a dir, la part que amortises a cada quota hipotecària, això és com posar-te diners a la teva guardiola, que és el teu pis, no? Mm-hmm. O sigui, el que és el cost, per exemple, amb una hipoteca a 30 anys amb un tipus d'interès del 3%, al final de la vida d'aquesta hipoteca veuràs que de cada 3 euros que pagaves, un ha anat a pagar interessos, però els altres dos han anat a pagar el pis. És a dir, que al final el que ha sigut cost ha estat al voltant d'un 30%, no?, del que has anat pagant cada mes. En canvi, quan vius de lloguer, el 100% del que pagues va a la butxaca del propietari i tu no estàs... Estàs resolent una necessitat que tens, que és la de tenir un habitatge, però no estàs creant cap mena de patrimoni. Mm-hmm. Una diferència important.
0: Jo i tant, sí, sí. I tu personalment, com ho veus? Comprar té sentit avui dia?
1: De bona pregunta, no? Jo crec que sovint sí que té sentit. No perquè comprar sigui sempre millor, sinó perquè tenir un habitatge en propietat cobreix una necessitat molt bàsica, que és tenir un sostre, que és a més una de les necessitats bàsiques o inclús dret, segons la Constitució espanyola, diu que és un dret dels ciutadans, no?, l'habitatge. I mira, mira com estem, no?
0: Això t'anava a dir.
1: Llavors, a més de cobrir aquesta necessitat bàsica, alhora, i això hem vist el que ha passat i no tenim motius per pensar que no segueixi passant en el futur, el fet de tenir un habitatge en propietat permet construir patrimoni amb el pas dels anys. Val? Hi ha gent pujades o baixades, a llarg termini tu estàs construint patrimoni. Ara bé, i això aquí ve la nota important, no? Això no vol dir comprar qualsevol cosa ni a qualsevol preu. És a dir, s'ha de tenir una mica de criteri i fer bé els números.
0: Clar, i això seria també des d'un punt de vista financer, com es veu, no?
1: Clar, clar, i aquí és interessant, no? Perquè quan una persona compra un habitatge per viure-hi, normalment no està pendent cada dia de si el valor puja o baixa. Mm-hmm. És a dir, això és una diferència molt important en quan inverteixes, per exemple, en fons d'inversió, en accions, en bitcoins, el que sigui, no? Que tu estàs allà, encara que no ho vulguis i t'hagin dit mil vegades que no ho miris cada dia, tu cada dia vas mirant com està la inversió, no? Però tu, quan tu et compres un habitatge, no estàs cada dia mirant com van les valoracions, ni se't passarà pel cap vendre-ho perquè ha baixat un 10%, que és el que sí que et passa a vegades quan una inversió financera baixa, no? Des d'aquest punt de vista, com que simplement el que estàs fent és deixar passar el temps, moltes vegades aquesta paciència és precisament el que més costa quan invertim diners. Per això moltes vegades veiem, quan mirem a la generació anterior a la nostra, no?, les persones que ara tenen 65, 75, 85, 90 i pico anys, aquestes persones, què és el que veiem quan analitzem el seu patrimoni? Que és un patrimoni molt immobiliari i que aquestes persones s'han enriquit amb el pas del temps. O sigui, són les generacions més riques del nostre país, però ho són per l'immobiliari. Mm-hmm. Són generacions que a nivell de coneixements financers, experiència invertint, tot això no en tenen. I quan ho han fet han tingut disgustos. Però, en canvi, simplement fer una cosa aparentment tan senzilla com comprar-te un pis per resoldre una necessitat, perquè al final se l'han comprat per viure ells o per anar de cap de setmana, el que fos, al cap de 30, 40, 50 anys resulta que econòmicament s'han enriquit.
0: I, per tant, què li diries a qui està ara mateix en aquest dilema?
1: Jo li diria que abans de decidir si comprar o llogar, facin els números, ho repeteixo, que facin els números, que entenguin bé què poden assumir i pensin com aquella decisió afectarà la seva vida d'aquí 10, 20 o 30 anys. Perquè és una decisió que pot donar-te molta estabilitat, però també te la pot treure, si no ho fas bé. O sigui, aquí no és un tema de simplificar-ho tant com per dir comprar o llogar. És comprar... què? Llogar? Què? Quan? En quines circumstàncies? Val? Tot això és el que és qualitatiu. La pregunta al final és: estàs decidint quin habitatge et convé o simplement tens por de quedar fora? Perquè moltes vegades el que tenim, jo això ho estic observant molt en el moment actual, amb moltes persones, és que tenen por d'estar perdent l'últim tren de ser propietaris. No m'atreviria a dir tampoc que no tenen raó, però la història també ens diu que tot el que està pujant i pujant i pujant i pujant i pujant durant anys, hi ha algun moment que descansa.
0: Que descansa, com a mínim.
1: Però entenc perfectament aquesta pressió, perquè jo penso que que la tenim socialment, no? La por de quedar fora de la propietat.
0: Doncs errors financers, això és el que anem repassant amb l'Eduard Conti, i que, com dèiem, el podeu seguir a Conti Economia. Eduard, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vagi bé. La primera pedra.

0: Doncs sí, amb aquesta música, com no podia ser d'altra manera, parlem de musicals, aprofitant que tenim aquí el Marc Tió. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que és el nostre corresponsal de RAC1 a Nova York i que, a més és votant dels Globus d'Or. I que acabem de dir molt bon dia i sabem que l'Abel, si ens està escoltant, ens dirà, no, en català no es pot dir molt bon dia,
1: és culpa meva,
0: 100%, o sigui que és bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I, a veure, Marc, parlem de musicals, que és més el nostre terreny, oi?
1: Exacte, sí. Escolta'm, us en porto un...
0: Jordi Ramos està dient aquí que no m'has dit bon dia.
1: No, no.
0: A tu et dic bon dia, no et dic molt bon dia perquè és un error.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Jordi Ramos, que no t'havien dit res.
1: Doncs mira, Jordi, Noemí, us porto... I
0: a l'audiència en general.
1: En general, eh? Us porto un musical que jo crec que és dels més bonics d'aquesta temporada. És la clàssica comèdia romàntica de Hollywood. O sigui, és una preciositat... I a més passa a Nova York, o sigui, si passa a Nova York és que és molt millor, o sigui, perquè ja hi ha aquest component màgic de la ciutat. Té un nom una miqueta llarg, es diu Two Strangers Carry a Cake Across New York, és a dir, dos
0: Caram.
1: Estranys, dos desconeguts, porten un pastís per Nova York.
2: El formatge?
1: No, és un, és un pastís de noces.
0: És un
1: te'l menjaries igualment, com
3: segur,
1: jo.
3: Segur.
1: Els amics li diuen Two Strangers, vale? Perquè clar, és massa llarg el títol. I ja sabeu que els americans tot s'ha de fer curt. Per tant, dos estranys. I aquests dos estranys són un noi i una noia que es coneixen en unes circumstàncies una miqueta estranyes, perquè el noi que viu a Anglaterra se'n va a Nova York uns dies per anar al casament del seu pare, que és un pare que va marxar, va abandonar la casa seva i que està totalment desconnectat, i es casa amb la germana d'aquesta noia amb qui es coneix. Vol dir, ja heu vist una miqueta aquí col·laborònic.
0: Sí.
1: Però bueno, passa a Nova York i aquí és on es coneixen, perquè la noia l'espera al JFK, a l'aeroport, i lògicament ell és un flipat de la vida, una mica com jo, li agrada Nova York, li agrada el cinema, tot veu localitzacions i això, i justament té una cançó, que és de les primeres que canten al musical, que es diu New York. New York.

0: In New York, is that Times Square?
1: No, that's Queens.
2: Bé, tenim un, sumem una altra cançó de Nova York, que no, crec que no n'hi ha mai suficients. Vol dir, ja m'agrada.
3: Es nota, eh, que és el corresponsal a Nova York.
4: És l'actitud aquesta que fem tots quan anem a Nova York.
3: Sí, és que realment Nova York és, mereix totes les cançons del món mundial.
2: Exacte, i aquesta, i també es mereix aquest musical, ja us dic. És un musical molt divertit, molt, molt graciós, i aquell, aquella mena de xoc cultural, no? El noi que és anglès, que té molt... Aquest, aquesta mena de... S'ha fet una muntanya de Nova York, una, la, com idealitzada, ho fem bastant tots, això, i arriba en aquesta Nova York, que és la real. I clar, es troba amb aquesta noia que es diu Robin, que està allà, diu, mira, la ciutat n'estic fins al monyo, perquè ella coneix més la realitat d'això de l'esforç, que tot costa molt, que vols trobar parella i no la trobes. I de fet és la que canta la cançó següent que us porto, que es diu Què serà, What Will Be, que és la, ella està servint cafès allà i clar, s'imagina dir, hòstia, no seria millor tenir una vida més xula que la que tinc ara? What's happening? What'll it be? Are you happy? Are you coming? Are you going in the mirror?
3: In the future, what do you see? Clar, la ciutat de somnis, i ella diu, home, els somnis no són això que estic vivint, no?
2: Exacte, és aquest contrast, no?, d'algú que ve amb el lliri a la mà, acaba d'arribar a la ciutat, tot és cine i televisió, i ella diu a la ciutat que tu tens tan idealitzada, en realitat, home, una merda no és, eh? Us ho dic perquè jo he vist qui no ho és, però bueno, que et trobes també la realitat de viure a Nova York, no?, i tots els reptes i les dificultats que tens. I crec que és per això funciona també aquest contrast, no?, d'algú que ve amb aquell idealisme i ella que li fa aquell xoc de realitat. És un musical d'aquests curts, eh? 1:45, és com una pel·lícula, per això us deia que és com una comèdia romàntica, no tenir pausa, és a dir, que la mira sencera com una pel·lícula.
4: Ves que no l'acaben adaptant.
2: Podria ser, jo crec que té molts números, perquè és que realment és deliciós, o sigui, el guió, els diàlegs, ells estan molt bé, la parella d'actors. A més, penseu que són només 6 actors a l'escena, i els, o sigui, són els dos protagonistes i els altres 4 que van sortint esporàdicament. Vol dir que el pes el porten els dos protagonismes, els protagonistes que són els que estan constantment en escena, vale? I és un petit format, és a dir, que no té grans canvis d'escenografia, però no, que té aquesta mena de sentit del ritme, humor i aquestes cançons que sentiu que són molt boniques. Us porto una miqueta la que és la Cluenda. Lògicament són dos, es van coneixent, no, es van enamorant una miqueta, tot i que ell li diu, seràs la meva tieta, clar, quan es casin, seràs la meva tieta, no? I aquella mena de cosa de dir, hòstia, quina cosa més rara. Però al final, diguéssim, pues això, la vida els hi canvia, s'han conegut i els ha canviat la vida, i canten aquesta cançó que es diu If I Believed, no?, si hagués cregut, i que és com una miqueta el final d'aquest musical.

0: Nosaltres també hem, sí, estem canviats. Després de sentir aquestes cançons hem canviat amb uns altres.
1: Estem molt tovets, Jordi. Estem molt tovets, ara el Marc.
2: És la típica obra que notes que és perquè sortis amb un somriure.
1: Sí, no? Això està molt bé.
0: I és així, eh? Surts
1: i que agraït, eh? Sortir amb un somriure avui dia de veure un espectacle.
0: Sí.
1: Almenys a mi, a vegades em fa molta falta, tal com està el món. Necessito una mica de somriure.
2: N'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
1: No, no, per això, per això, ja volem, ja volem, sí, sí. A veure, Jordi, què ens portes tu?
0: Fes-nos un somriure.
1: Clar.
2: Doncs mira.
1: T'has quedat així una mica mut.
2: No, no, no, no, no. També us puc fer somriure, sí? En aquest cas, en família. Perquè també hi ha propostes musicals per tota la família que val la pena posar en valor com el fil invisible.

0: Està molt bé, escolta'm, això quan que... ho veurem. Que, sí, sí. Que...
1: Home, de fet, aquesta ja ha tingut dues temporades al Teatre Goya, a partir del gran èxit del llibre de Míriam Tirado. Ha anat superbé de vendes el llibre del fil invisible. Parla de la maternitat, d'aquest fil que connecta pares i fills, i realment doncs, ha sabut connectar molt bé amb tot el públic familiar que ha omplert el teatre dia rere dia, que aquest estiu el podrem veure el dia 10 d'agost al Festival de Cap Roig, i confio plenament en que pugui tornar a la temporada del Teatre Goya, perquè jo, que visc molt a prop, et puc dir que estava ple cada dia a la porta, i que, de fet, no només la tinc pendent, sinó que a sobre la protagonista, si segueix sent-ho, és la Bet.
0: Home, a veure, això no podia anar més de clar. Cara al Jordi Ramos, ho hem fet expressament. Home. Una cantant eurovisiva en aquest musical, sisplau, què està passant? És el musical del Jordi Ramos.
2: Ets el productor.
1: De... No ho soc, però només per això jo crec que és un motiu per anar-la a veure. Llàstima que no posin Dime, Eurovisió 2003, però... Això ja la faria a nivell màxim. Algun dia haurien de fer un musical... És igual,
0: sí,
1: és igual.
0: No, ja n'hi va haver un, no?, el musical.
1: Sí, però... sí, però ostres, sí. Dime, la Bet, això ja seria espectacular. Ja sé que no està ella en aquest punt, però, bueno, tens el temps.
0: El Jordi sí que hi està.
1: En qualsevol cas, estem amb musicals familiars. Aquest realment és una aposta segura, ha tingut molt èxit. El podem veure aquest estiu, encara hi ha oportunitats. I el Nadal torna. Per 13a vegada...
0: Epa!
2: Ostres!
1: El Petit Príncep.

0: Que ja són 13, dius? 13,
1: 13 temporades. Que escolta'm, l'ha vist molta gent, però encara hi ha temps per veure-la o per tornar-la a veure, i que jo crec que també val la pena posar en valor, perquè, escolta'm, que pugui seduir a tanta gent durant tants anys, escolta, diu molt de sí, sí. I a més una partitura que, escolta'm, que podria internacionalitzar-se molt fàcilment.
2: Anava perquè... a dir això, mereix Broadway?
0: Absolutament. Què fa a Nova York que no el tenen allà?
2: I, escolta, li faré quatre trucades.
1: S'ha de dir que, a veure, tu vas a veure l'espectacle i, a veure, té els actors que té i el pressupost que té, però tu l'infles de diners aquí i muntes una gran cosa així molt espectacular
0: que sí.
1: Amb aquesta mateixa partitura i aquest mateix argument, i realment jo crec que podries fer un espectacle, no dic que no triomfi, perquè 13 temporades ja és una prova prou important de triomf, sinó que, escolta'm, que pugui arribar a ser un fenomen internacional que jo crec realment que té el potencial
0: des
1: per fer-ho.
0: Des d'aquí ho demanem.
1: Sí, jo recordo que el tindreu aquest any al Paral·leu 62 del 4 de desembre al 8 de gener, per tant, temporada de teatre nadalenca absoluta, familiar, i que val la pena anar-la a veure, sigui amb nens o no sigui amb nens, perquè no només
0: petits
1: trobes...
0: Petits i adults.
1: Petits i adults, no només tens cançons com aquesta, sinó com la que, mira, cada vegada que fan Eufòria, diuen que acaben farts de que totes les noies que van a fer la prova de cant ho fan amb una cançó. Aquesta. Aquesta.

0: No m'estranya també que la triïn, aquesta.
1: Home, és que és espectacular, sí. Tu, la primera repartiment, que era l'Helena Gadel, qui feia aquest personatge de la Rosa, jo realment em vaig quedar... bocabadat davant d'aquell moment diva en un espectacle familiar, que és l'última cosa que t'esperes, amb tot el respecte pel, pel gènere. Vull dir que realment, escolta, Petit Príncep, sé que ja és un clàssic de l'escena catalana, encara no són els Pastorets, però jo crec que una cita que s'ho val i que val la pena reivindicar una vegada més.
0: Sí, senyor, doncs des d'aquí la reivindiquem i escolta'm, qui sap, Marc, si un dia te la trobes per Nova York.
2: Home, ja farem els possibles perquè així sigui.
0: Exacte, fes les teves trucades. Marc Tió, Jordi Ramos, moltíssimes gràcies a tots dos.
2: Adéu, bon dia.
3: Bon dia.

0: life sounds like...
1: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 16 d'agost del 2026. Un dia amb una mica de tot. Durant el matí tindrem el sol amb núvols alts que s'aniran desplaçant cap al nord, on, per cert, a mig matí ja podrien caure els primers ruixats. A la tarda creixeran més nuvolades cap al nord-est i cap a l'interior de Catalunya. Seran xàfecs importants amb tempestes, en alguns punts intensos, i amb calamarsa, pedra i fortes ventades. També pot caure algun ruixat a la zona dels ports. La temperatura baixarà a punts de l'interior del país. Avui que l'actualitat torna a passar per Ceuta, inevitablement, de seguida hi connectem en directe perquè finalment sí que hi va haver un intent de traspassar la frontera des del Marroc. Unes 300 persones ho van provar sense èxit. Aquest cop la policia del Marroc els va parar els peus i els va detenir. Ara us expliquem. El cas, però, és que avui molts diaris es pregunten el mateix. Per què aquest cop el Marroc sí que va ser capaç de frenar l'ofensiva de persones que volien entrar a Ceuta? D'entrada perquè eren molts menys, això segur, menys organitzats segurament també, però molts d'aquests analistes coincideixen en una cosa. Aquest cop sí, el Marroc volia sanificar un control, volia demostrar a Espanya que és un soci fiable o que com a mínim té la paella pel mànec en aquesta qüestió. El Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia, escriu avui que va ser tota una demostració que, quan vol, el Marroc pot resoldre el problema abans que recaigui en la policia espanyola. Això sí, el Miquel també explica, també recorda que podria ser tot plegat un muntatge teatral, aquest compromís puntual del Marroc. En aquest tema, però, és important no deixar de banda un detall d'ahir, d'aquesta jornada tensa a Ceuta. Les autoritats del Marroc van expulsar els periodistes de Televisió Espanyola i d'EFE que estaven cobrint la notícia, que estaven informant de la possible arribada de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola. Eren en territori marroquí i la policia del Marroc els va impedir fer la seva feina, explicar-nos a tots nosaltres el que estava passant-hi. Gràcies a periodistes com ells vam saber que 100, 200, 300 persones intentaven creuar o que, per exemple, la majoria eren subsaharians. O també vam saber, gràcies a ells, que el Marroc havia carregat contra aquestes persones que intentaven creuar i que ho havia fet de males maneres, els havia llançat, entre d'altres, gasos lacrimògens. Vist així, potser també la cosa s'entén més, aquesta censura informativa. Sorprèn, però, la resposta tèbia del govern espanyol sense condemnar la censura informativa i defensant amb la boca petita, això sí, la llibertat d'expressió també al Marroc. Això sí, del govern espanyol, d'aquestes fonts de la Moncloa, cap que el vot polític contundent no sigui cas que la diplomàcia d'aquests últims dies vagi pel pedregar. Sigui com sigui, a Ceuta la situació continua sent molt complicada. La crisi humanitària no ha desaparegut, tampoc desapareixerà quan els mitjans deixem de fer-li cas, i moltes persones malviuen a la ciutat autònoma espanyola, Ceuta. La Júlia Manero s'ha passejat en les últimes hores per un d'aquests campaments on algunes nenes, algunes noies, s'amaguen per seguretat, per sobreviure. La Guàrdia Civil ha confirmat 15 violacions a Ceuta des de l'entrada massiva. Les víctimes són justament aquestes noies, aquestes dones migrants que han arribat a territori espanyol. La Júlia ara ens ho explicarà, però que parin les orelles totes aquelles persones que hagin d'arreglar la situació. Tot plegat el dia que torna la Lliga a RAC1. L'Espanyol debuta oficialment al campionat aquesta tarda a partir de les 7, i a la mateixa hora el Girona, en aquest cas a segona, també juga al Barça avui a la tarda, amistosa Suïssa. Recordem que el Barça debutarà a la Lliga la setmana que ve. De tot plegat, d'això també en parlarem cap al final de la tertúlia per fer bullir l'olla i per saber com arriben tots plegats. Xavi Puig, Jaume Molló, Edu de Batlle, Miquel Agut, alineació de luxe que torna aquesta tarda a primera fila per fer-nos gaudir. Superdiumenge, el Superesports, i a partir d'aquí, menú per a tots els gustos. Aquí al Via Lliure, insults, cuina, habaneres. Avui és dia de rom cremat a molts llocs de Catalunya i moltes més coses des d'ara i fins les dues del migdia. Ens hi posem, passen 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a aquesta hora del matí, l'Alba Carnicés a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents de Ceuta, on ahir més de 300 migrants van intentar entrar en aquesta ocasió des d'una zona de muntanya a uns 3 quilòmetres del pas fronterer. El govern del Marroc, però, ho va aturar. Ara bé, a banda i banda de la frontera, la situació és tensa. Centenars d'agents desplegats continuen en alerta pel temor d'una nova arribada massiva després que aquests últims dies s'hagin fet crides a les xarxes socials.
0: A Catalunya es manté l'alerta per risc d'incendi, malgrat que la situació ara per ara és força tranquil·la. L'estat preocupen els focs que cremen a Niebla, Huelva i a Osca, a l'Aragó. De moment, l'incendi de Niebla millora, però continua cremant, tot i que amb menys intensitat. Ja ha arrasat 38.000 hectàrees. A hores d'ara, el que més preocupa és el d'Osca, que avança descontrolat i ha cremat 16.000 hectàrees. Hi ha milers de persones evacuades. A més, la previsió no és favorable perquè les condicions meteorològiques dificulten les tasques d'extinció.
1: Pendents també dels terratrèmols que han sacsejat diversos punts del món, a Indonèsia, el terratrèmol de magnitud

0: s'han presentat.
1: I la jove de Valls es reivindica i descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès en una actuació en els castellers de Vilafranca. També es van lluir amb dos gama extra, el 5 de 9 i el 4 de 9 amb l'agulla. La colla vella, en canvi, va ser l'altra cara de la moneda després de caure a la primera ronda de 5 de 9 amb folre.
2: L'Espanyol s'estrena aquesta tarda a la Lliga. L'equip de Manolo González rep el Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. A la mateixa hora, el Girona rebrà el Leganés a Montilivi en el retorn a segona divisió. Encara haurem d'esperar per veure el debut del Barça a la Lliga, però els de Hansi Flick ja són a Suïssa per jugar aquesta tarda l'últim amistós abans del Gamper. S'enfronten al Basilea a 4:45.
3: I pel que fa al temps, ens espera un matí de diumenge més tranquil, amb sol i núvols alts i mitjans que s'aniran desplaçant cap al nord i que hi podrien deixar algun ruixat a mig matí. A partir de la tarda es torna a complicar la situació. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja al Pirineu, Prepirineu i a comarques de Girona, on els ruixats poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ventades a punts de l'interior i als ports. Tampoc es descarta algun xàfec. Les temperatures són lleugerament més baixes que ahir, menys a Ponent i a la costa, on la xafogó segueix sent molt marcada.
0: Són les 9 i 8 minuts. Ceuta i Melilla mantenen l'alerta després d'un altre intent per entrar irregularment des del Marroc.

0: 300 persones van intentar creuar durant el dia d'ahir a la frontera amb Ceuta des de Finidec, al Marroc, aquest cop, però la policia marroquina va aconseguir barrar-los el pas. Ara ho sentíem, aquest era el so ambient del moment en què s'evitava que es repetissin les imatges de fa dues setmanes. El dispositiu de seguretat que va preparar Rabat era de màxim. Milers d'agents patrullaven la frontera, però també gossos, drons i alguns helicòpters. Els gendarmes van acorralar els migrants a una zona de muntanyes, a uns 3 quilòmetres del pas fronterer, i al llarg del dia es van veure imatges de tensió amb càrregues i fins i tot llançament del gas lacrimogen, tot plegat mentre Ceuta contenien l'alè pel temor d'una nova arribada massiva. Després que durant les últimes setmanes les xarxes s'omplissin de crides a fer una segona entrada ahir dia 15 d'agost, la ciutat es va blindar amb milers de policies i guàrdies civils. I malgrat que ahir va ser un dia de total normalitat a la ciutat autònoma, les autoritats no abaixen la guàrdia i mantindran el dispositiu de seguretat almenys uns dies més. Sapiguem quina és l'última hora, la situació ara mateix a la frontera de Ceuta amb el Marroc. Anem-hi en directe. Júlia Manero, bon dia.
1: Bon dia. La frontera de la platja del Tarajal es desperta avui més tranquil·la després de l'intent d'entrada de migrants ahir que va acabar aturant el Marroc. Alguns dels efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil controlen la zona. Aquesta hora, però, la imatge és molt diferent de com la vam deixar ahir i l'ambient que respira és molt menys tens. No veiem vehicles militaritzats, tampoc helicòpters ni un gran dispositiu. Ara bé, algunes parelles de militars fan guàrdia a l'entrada per la platja. Ens explicaven ara, precisament, que la nit ha passat sense cap ensurt i en plena normalitat, però que no abaixen la guàrdia. Pel que fa a la banda marítima, a l'aigua ara mateix no hi ha embarcacions de la Guàrdia Civil a la vora de la barrera marítima. Ja ho hem anat veient aquests dies. Ceuta és una ciutat que es desperta tard, especialment avui, que és diumenge. No hi ha massa gent pel carrer. A la perifèria, molts dels migrants, els que no són en centres o campaments, dormen a les platges, a la vora de les guinguetes o sota de parasols permanents. Alguns també estan al centre, dormint en bancs, parcs i zones verdes.
0: Com dèiem ahir, el Marroc va contenir una nova onada de persones a les portes de Ceuta amb càrregues i gasos lacrimògens. De moment, però, com ara ens diu la Júlia, avui la situació és diferent. També és veritat que fa 24 hores la situació era idèntica a la que ens explicava ara la Júlia Manero des de Ceuta. En aquell moment, més tard ja durant el dia, cap al migdia i a la tarda, la imatge del cordó policial i els migrants mirant-se'ls des de la distància, dalt d'una muntanya, als afores de Finidec, apareix aquest matí a la majoria dels diaris, a la majoria de les portades de la premsa d'avui. A diferència del que es va viure fa 15 dies, ahir Rabat va exhibir el seu control fronterer, ja des de primera hora van anar acorralant aquests grups de gent que intentaven creuar cap a Ceuta i després alguns episodis de tensió, després d'aquests moments, van retenir-los i van enviar-los a d'altres punts del país amb autobusos. A més, van detenir una seixantena de sospitosos d'haver incitat i haver promocionat la migració irregular a les xarxes socials. Segons explica avui La Vanguardia, el dispositiu policial del Marroc a la frontera amb Ceuta es mantindrà actiu com a mínim uns dies més davant de possibles noves arribades. Júlia.
1: Sí, la policia marroquina, amb prop de 6.000 efectius, va interceptar fins a 300 persones, la majoria subsaharians, però també algun marroquí que es dirigien a les portes de Ceuta. Les forces de seguretat, a més, també van detenir una seixantena de persones

0: persones acusades d'incitació i promoció de la migració irregular a través de xarxes socials. Els van aturar a una zona muntanyosa del Finidic, a uns 3 quilòmetres del pas fronterer. Els grups antiavalots els van dispersar amb càrregues policials, gas lacrimogen i cops de porra, tot i que el Marroc els va fer girar cua, alguns d'ells, sobretot els subsaharians, que venen de més lluny, es van quedar amagats per la zona. Pel que fa a la frontera espanyola, a primera hora de la platja del Tarajal s'hi veia poca presència policial, ara ho dèiem, i no va ser fins ben bé al migdia quan hi va començar el moviment. A banda dels efectius que ja havien anunciat el govern espanyol, s'hi van desplegar també la unitat de cavalleria de la Legió. Són precisament la unitat militar que va acudir d'urgència a la zona el dia que va esclatar la crisi migratòria.
1: De fet, ara continuarem pendents de la situació a Ceuta, ara hi tornarem, però una de les imatges, ara parlàvem dels migrants, en aquest cas de les persones que intentaven entrar a Ceuta des del Marroc, però una de les altres imatges és l'expulsió de Finidec dels periodistes de Televisió Espanyola i de l'agència EFE, que estaven justament a la zona després de presenciar i retransmetre les càrregues policials de les forces marroquines. Doncs bé, el Marroc va expulsar de Finidec aquests periodistes de Televisió Espanyola i de l'agència EFE. Els hotels on s'allotjaven els professionals van rebre un comunicat de les autoritats locals que els obligava a marxar immediatament i sense explicacions. Tots dos mitjans han denunciat en dos comunicats respectivament la decisió i han defensat el periodisme professional i rigorós. Per la seva banda, la Moncloa evita condemnar obertament la censura informativa o fer-ho clarament, i defensen amb la boca petita la llibertat d'expressió al Marroc i a tots els punts del món, a tot arreu. L'ambaixada espanyola de Rabat, de fet, està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del país, del Marroc, per intentar trobar-hi una solució. Ahir la mirada també estava posada a Melilla, on tampoc estava molt clar com es desenvoluparia el dia. En tot cas, fonts del Ministeri de l'Interior han confirmat a RAC1 que la frontera a Melilla, en aquest cas, va estar tranquil·la i que no va haver-hi cap intent de creuar-la, que, per tant, tot el focus estava centrat a Ceuta. I justament aquesta ciutat autònoma, a Ceuta, 10 dies després de l'entrada massiva a la ciutat, avui la crisi humanitària, la crisi que s'hi viu, encara és palpable als carrers d'aquesta ciutat, especialment a la perifèria de Ceuta. La Guàrdia Civil ha confirmat fins a 15 violacions des de l'entrada massiva d'ara fa un parell de setmanes. 15 violacions, un detingut per terrorisme també. L'últim episodi de violència sexual va ser aquest divendres a la nit, quan 3 persones van intentar forçar a una nena de 10 anys al barri de Varela. Aquests dies us hem anat explicant que pràcticament no es veuen noies migrants pels carrers de Ceuta. No és perquè no n'hi hagi, sinó perquè moltes d'aquestes estan amagades precisament per por a violacions o per la seva seguretat directament. Davant d'aquest escenari, una agrupació de veïns de la barriada del Príncipe fa uns dies van començar a improvisar un campament al camp de futbol del barri per acollir totes aquelles noies, totes aquelles dones que ho necessitin, per protegir-les del que els pugui passar. Un dels impulsors de tot plegat és l'Ahmed, que explica a RAC1 que hi ha noies amb situacions molt diverses.
2: Cada persona de ellas es un mundo, cada persona de ellas es una historia, ¿sabes? Hay gente vulnerable, gente que maltratada, hay gente que ahora ha pasado fatal, niñas que no tienen padre, que no tienen madre, que se han criado con unos familiares, que a lo mejor no tienen el cariño, el afecto que deberían de tener. En fin, ahí cada situación es muy diferente.
1: L'Ahmed afegia que fan guàrdies de nit per evitar que ningú entri al recinte a increpar-les i denuncia que els cossos de seguretat continuen sense aparèixer a la zona. A aquesta hora no hi ha una xifra exacta de les noies que hi ha al campament, però es calcula que rondarien les 300 persones, les 300 noies, dones, nenes. De fet, cada dia, Júlia, reparteixen en aquest campament fins a 350 racions de menjar.
0: Sí, la majoria d'aquestes joves són menors d'edat. De fet, calculen que només entre 70 i 80 tindrien més de 18 anys. La Muna Enaim té 17 anys i és futbolista. Explica a RAC1 que va creuar la frontera sola, 2 dies abans de l'entrada massiva, i que ha estat 10 dies dormint al carrer.
3: He estat al carrer durant 10 dies i vaig entrar un dia abans de l'entrada massiva. Les condicions no eren bones, dormia a terra. Però gràcies a Déu, i del que estic feliç és que tot i el temps al carrer, encara sóc verge, he evitat que em facin res i ara ja estic millor. Aquí estic millor.
0: El seu objectiu és arribar a Europa i jugar a futbol. La Salsabil també té 17 anys. Va arribar a Ceuta amb la seva mare perquè no els quedava res al Marroc. Ara volen aconseguir els drets que diu no tenien al seu país. Ho ha dit a RAC1.
4: Ho
0: Espero poder construir un bon futur, un bon destí aquí i que tinguem l'oportunitat de millorar totes les coses dolentes que hem passat. Perquè no teníem res de res, ni tan sols teníem drets al Marroc i espero que ens els donin aquí. Qualsevol cosa bona, de veritat.
3: Si bé estan millor aquí que al carrer, les condicions són pràcticament inhumanes. Estan instal·lades sota unes lones de plàstic a més de 30 graus i amb molta humitat. Tampoc tenen dutxes ni lavabos i, de fet, moltes d'elles estan començant a contraure infeccions.
1: Gràcies, Júlia. En temps de tertúlia tornarem cap a Ceuta amb l'enviada especial de RAC1 allà per explicar quina és l'última hora de la ciutat autònoma espanyola. El següent escenari, però, serà la reubicació de tots aquests migrants, menors o no menors, que pot posar més llenya al foc a la picabaralla política dels últims dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà Ceuta avui mateix, aquest matí, per conèixer de primera mà la situació als carrers de la ciutat i les mesures sanitàries que estan prenent les autoritats per tractar a les més de 5.000 persones migrants que encara són a la ciutat, més enllà d'aquestes menors que ara explicàvem amb la Júlia que malviuen en un campament d'un barri de Ceuta. La ministra de Sanitat es reunirà amb el delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez, i amb la directora de l'Institut Espanyol de Gestió Sanitària, Isabel Muñoz. Més tard també es trobarà amb el president de Ceuta del Partit Popular, Juan Jesús Vives. Més enllà dels compromisos polítics, Mònica García, la ministra, també visitarà entitats socials i sanitàries de la ciutat autònoma. Demà serà el torn de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que també visitarà la ciutat autònoma de Ceuta. Més enllà d'aquesta visita, la situació política continua sent tensa, ara ho dèiem, la següent escenari serà aquesta reubicació dels migrants que posarà més llenya al foc a tota la picabaralla política, però és que qui posa llenya al foc és la presidenta de la Comunitat de Madrid, un cop més, Isabel Díaz Ayuso, que ahir aprofitava l'entrega d'uns premis per carregar una vegada més contra Pedro Sánchez. Eren uns premis que res tenien a veure amb això, eren uns premis sobre la entrega o sobre la feina dels bombers de Madrid. Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso va posar tots els migrants al mateix sac, titllant-los a tots de terroristes.
4: España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: A Ayuso li van preguntar també pel cas de l'Àtic, per la polèmica de l'Àtic que envolta la Comunitat de Madrid, i en aquest cas no va respondre i no se'n va desentendre. No és l'únic estira i arronsa, però polític, que la situació de Ceuta ha generat en les últimes hores. El líder de Vox a Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha exigit al PP que deixi entrar Vox al govern d'aquesta ciutat autònoma, i de fet ha atacat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per, segons diu Vox, haver recolzat les polítiques del govern de Pedro Sánchez.
5: Durante demasiado tiempo, Juan Vives ha mantenido una actitud de complicidad y sumisión ante las políticas de Pedro Sánchez. El Partido Popular cuenta con 9 diputados en la Asamblea y Vox cuenta con 4. Entre ambas formaciones sumamos 13 diputados, una mayoría absoluta suficiente.
1: Aquesta és la proposta, per tant, Vox, que vol entrar i que demana entrar al govern de Ceuta al Partit Popular. Redondo, el líder de Vox a Ceuta, considera insuficient l'actuació del govern espanyol a Ceuta i ha insistit que cal reforçar la frontera amb el Marroc. Ara mateix l'equip de govern de Ceuta està format pel PP en minoria i acostumen a pactar amb el PSOE i amb Moviment per la Dignitat de la Ciutadania de Ceuta. Tot plegat mentre la Unió Europea continua seguint de ben a prop aquesta crisi humanitària a Ceuta. Ahir mateix Itàlia va deixar clar que només aixecarà els controls als viatgers procedents d'Espanya quan disminueixi realment el risc d'una nova entrada. El ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, en una entrevista al diari del Corriere della Sera, va dir que els controls que haurien de preocupar Espanya són els de la frontera amb el Marroc, perquè, segons ell, és d'allà d'on arriben tots els problemes. Per tant, els controls de la Unió Europea o els controls d'Itàlia per aquells viatgers que arribin d'Espanya continuaran en els propers dies.

0: I més enllà de la situació a Ceuta, ara mateix pendents a casa nostra també del temps, perquè aquesta tarda podria tornar a ploure amb força, però sense tanta intensitat, i de fet passaria segurament al nord del país, és a dir, que podria repetir-se la situació d'ahir, però a menys llocs. Anem a pams, al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de l'interior del país, diversos ruixats ahir van descarregar de valent, molts d'ells amb ventades i amb calamarsa inclosa, per exemple, al Coll del Bruc, van caure pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre, i al Bages les tempestes van deixar fins a 90 litres per metre quadrat. De fet, a bona part del país la calamarsada va emblanquinar el terra, com a Camprodon, al Ripollès, o a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, i les tempestes van portar un ambient més fresc, encara que fos temporal. Per exemple, a Avià, al Berguedà, la temperatura va baixar 10 graus durant els ruixats, dels 27 graus als 17 en només un quart d'hora. Durant tota la tarda es van registrar més de 150 trucades al 112 per incidents relacionats amb la pluja, i els bombers van atendre 94 avisos per inundacions o per arbres caiguts, la majoria a l'interior del país i al nord de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, l'R3 es va tallar durant 3 hores entre Vic i Ripoll, també perquè un arbre va caure sobre les vies. Laura Ballar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquests aiguats, on van ser més complicats, on van caure més pluja a tot Catalunya ahir?
1: Bé, recordem el que va passar ahir. A Camprodon, per exemple, es van registrar 55 litres i una calamarsada forta, però a tot el Ripollès en conjunt, més de 100 litres per metre quadrat. Al Bages també, uns 90-100 litres amb fortes pedregades. Al Berguedà s'hi van registrar més de 80 litres, dels quals 40 van ser a Berga, i a més el cop màxim de vent va ser de 98 quilòmetres per hora, o sigui, bastant fort. A Osona també més de 70 litres, així que va ser una tarda bastant moguda.
0: Tarda mogudeta, veurem què passa avui, perquè dèiem que avui podran caure alguns ruixats, però potser sense tanta força com ahir, o com anirà la cosa avui?
1: Bé, avui de moment tindrem un matí tranquil amb sol i bandes de núvols alts que es desplaçaran cap al nord, on ja a mig matí pot començar a caure i el primer ruixat de la tarda, però torna la inestabilitat i les tempestes d'estiu. Hi ha avisos activats de perill moderat per intensitat de pluja. De moment al Pirineu, Prepirineu i a comarques de Girona, que és on se n'esperen més ruixats, tempestes, calamarsa i ventades. Però també se n'esperen cap a l'interior o puntualment a la zona dels ports. A més, la temperatura baixarà una mica respecte a ahir, a punts de l'interior, però a la costa es mantindrà, i a Ponent pot ser una lleugerament una mica superior.
0: Per tant, pendents d'aquest temps inestable, podríem dir, una cosa així, inestable. A cada lloc farà una mica una cosa diferent, però pendents també d'aquests ruixats que puguin caure al llarg del dia. Més enllà d'avui, ja de cara a la setmana que ve, la gent vol saber si pujaran, baixaran les temperatures, quin temps comença a pintar de cara a principis de la setmana, com a mínim.
1: Mira, la setmana que ve sembla que seguirem amb la mateixa dinàmica que aquests últims dies, sol al matí i tempestes a la tarda. Sí que és veritat que la temperatura a poc baixarà, amb un altre pic una mica més alt que es notarà el dimecres, però a partir de dijous els termòmetres es normalitzen i s'esperen al voltant de la mitjana climàtica. Encara fa calor perquè és agost, però ja no serà la calorada que s'ha viscut al llarg de tot aquest estiu.
0: Això vol dir que el pic de la calorada aquest estiu ja l'hem passat, potser?
1: Esperem que sí.
0: Molt bé, gràcies Laura, fins ara.
1: Fins ara.
0: Per cert, ara ho dèiem amb la Laura, ruixats a casa nostra, però és que a Manzanedo de Valdueza, a Lleó, almenys dues persones, dues dones de 60 i 80 anys van morir i dos nadons van quedar ferits per una riuada sobtada. Segons la policia espanyola, les dues dones estaven dins d'un celler quan l'aiguat els va sorprendre. Tot i que els equips d'emergència van arribar al lloc, no van poder fer res per salvar les seves vides. I a Catalunya continua el risc d'incendi, tot i que la situació anirà a la baixa en les properes hores. Protecció Civil mantindrà actiu el Pla Alfa, però ja no hi haurà cap part del país en perill extrem. De fet, ahir es van declarar dos petits incendis, un a Sabadell i un a Algerri, que els bombers van estabilitzar ràpidament. Els agents rurals, això sí, demanen no abaixar la guàrdia, demanen prudència. Per cert, que els bombers van donar per extingit ahir l'incendi que va cremar divendres 10 hectàrees a Collserola i que va obligar a confinar els veïns del barri de Can Caralleu de Barcelona. A casa nostra, per tant, situació força tranquil·la pel que fa als incendis. El que preocupa més a hores d'ara són els focs que cremen arreu de l'estat, a la península Ibèrica, a Niebla, a Huelva. Les flames han donat una petita treva aquestes últimes hores i de moment no han augmentat les hectàrees cremades. Ahir 114 veïns van poder tornar a les seves cases. De fet, el vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha publicat un vídeo a X on ha explicat les dificultats que s'han trobat per combatre aquest incendi i ha agraït la feina de totes les persones que hi estan treballant.
2: Un incendio imprevisible, con cambios constantes de viento durante todo el día, con fenómenos convectivos que complicaban por completo cualquier estrategia de incendio y con focos secundarios que provocaba saltos de más de 3,5 km. Gracias al tesón y al trabajo de estos profesionales hemos podido proteger a la población.
0: L'incendi a Andalusia, a Huelva, ha calcinat 38.000 hectàrees i s'ha convertit, per tant, en el pitjor de la història d'Andalusia. A Osca, la situació a l'Aragó és molt diferent. El foc continua arrasant Aragó, ja ha cremat més de 16.000 hectàrees, per tant, la cosa es complica. La xifra de persones evacuades també ha augmentat i s'enfila a les 1.000 persones evacuades de casa seva. Les condicions meteorològiques, a més, estan posant difícil les actuacions a la zona, ho explicava el conseller d'Hisenda, Interior i Administració Pública del Govern de l'Aragó, Roberto Bermúdez.
3: El día iba a ser complicado y ha sido muy complicado y para colmo las previsiones meteorológicas no se han cumplido. Viendo que el incendio es muy complejo, está complicado y realmente está en una fase todavía muy compleja.
0: Per poder combatre aquest incendi a l'Aragó, el govern de Jorge Azcón ha demanat ajuda terrestre i aèria també al govern francès i a les comunitats autònomes més properes. Per cert, per primer cop, un equip de científics ha col·laborat en els treballs d'extinció en diferents incendis aquest estiu. Són 25 científics que treballen per aportar dades en temps real sobre com atacar el foc. I amb la Lliga de Primera Divisió ja començada de futbol, avui és el torn de l'Espanyol. Després d'una pretemporada on els pericos només han perdut un partit, enceten ara una nova temporada, la tercera consecutiva a primera, amb l'objectiu d'aconseguir la permanència el més aviat possible. Avui els blanquiblaus s'estrenen rebent el Llevant, a l'RCD Stadium, a partir de les 7 de la tarda. Pau Bombardó, bon dia.
4: Bon dia, sí, ho faran amb gairebé tots els efectius disponibles i mantenint el bloc que li ha donat a Manolo González bons resultats i bones sensacions durant aquesta pretemporada. Podrem veure el debut de les noves incorporacions, inclús la de la més recent, el serbi Derkusic, que ja està inscrit i tot apunta que s'asseurà avui a la banqueta. Avui debuta l'Espanyol, però ahir la Lliga ja va donar el tret de sortida amb dos partits. El primer, una golejada de l'Alavés per 3-0 davant el Getafe amb gol i dues assistències del premianenc Mariano. El segon, una ajustada i polèmica victòria del Sevilla per 2-1 davant el Rayo Vallecano.
0: El Barça encara no debuta a la Lliga aquest cap de setmana, ho farà diumenge vinent, però ja és a Suïssa, on aquesta tarda a 4:45 jugarà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper.
4: Per aquest partit, Hansi Flick ha convocat tots els mundialistes, excepte Pedri i Gavi. Els dos migcampistes són les principals absències i, segons el club, s'han quedat a Barcelona per gestió de càrregues. El partit davant els suïssos servirà per veure, això sí, el debut d'Anthony Gordon i es podrà seguir en directe per RAC1 al Barça en xancledes a partir d'un 4:45.
0: Un partit on ja no hi serà Ferran Torres, que ahir va ser anunciat oficialment com a nou jugador del Paris Saint-Germain i ja ha deixat unes primeres declaracions que no han agradat gaire a l'afició culer.
4: El valencià, que ahir ja es va entrenar a les ordres de Luis Enrique, va atendre els mitjans oficials del club parisenc i va dir que el PSG és el club idoni per guanyar la seva primera Champions.
5: Sobretot al final, que és un projecte ja ganador, assentado con gente muy joven, que esto va para muchos años. Y bueno, ¿por qué no poder ganar una Champions aquí? Que yo no he tenido la oportunidad de ganar ninguna y yo creo que este es el club adecuado para poder hacerlo.
4: Aquestes van ser les primeres paraules de Ferran Torres com a nou jugador del Paris Saint-Germain després de ser anunciat durant el matí, però va trigar una mica més en acomiadar-se de l'afició del Barça. Ho va fer finalment a les 9 de la nit amb un vídeo a les seves xarxes socials.
6: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona.
4: Amb la sortida de Ferran, el Barça accelera per fitxar a Rodri. Les postures amb el Manchester City són molt properes per acabar tancant l'acord. Des del club blaugrana són molt optimistes i esperen poder comptar amb el migcampista madrileny pel Gamper, que es disputa dimecres vinent.
0: A segona divisió, per cert, avui també és el torn pel Girona, que torna a la categoria de plata després de 4 temporades consecutives a primera.
4: I ho farà davant el Leganés a Montilivi a partir de les 7 de la tarda. També s'estrenarà a la banqueta de Montilivi Quique Álvarez, que podrà comptar amb gairebé tots els efectius disponibles d'una plantilla, això sí, encara incompleta. Les absències per avui seran Unahi, que va jugar al Mundial, Porto, que està al tram final de la seva recuperació, i Unai Hernández, incorporat divendres. Això vol dir que sí que hi seran a la llista els altres tres fitxatges, Pixur, Ethan i Van Morante. També serà Sigankov, tot i que no ha disputat ni un sol minut a la pretemporada. Tant Girona com Espanyol, a partir de 6:45 en directe a RAC1.
7: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran.
8: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
7: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
8: Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat. Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
7: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
8: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
12: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: RAC1. Tots som un milió.
0: Passen 4 minuts de 9:45 del matí. Atenció, això, el Parc de Collserola de Barcelona continuarà tancat 8 mesos després de l'inici de la pesta porcina. El govern manté les restriccions d'accés perquè encara s'hi detecten senglars infectats i diu que l'erradicació del virus va per llarg. Segons llegim avui al diari Oponés, des que es va detectar el primer cas a finals de novembre, s'han analitzat més de 10.000 animals i se n'han confirmat més de 700 positius. Ara els casos han baixat i aquest estiu se'n detecten entre 1 i 5 casos de setmana, però encara no es pot donar la pesta per controlar, de Dia Garcia.
14: Sí, encara hi ha desplegats 1.000 d'efectius. Els experts expliquen que Collserola és una zona especialment difícil per combatre el virus. Hi ha una densitat molt alta de senglars, a més dels veïns que hi viuen, carreteres i habitatges. Tot plegat complica les batudes nocturnes, les captures i la instal·lació de tanques i trampes. A tot això s'hi suma un altre problema, com que com més s'estén el virus, més difícil és erradicar-lo. Els experts recorden que els animals infectats ja van sortir de la zona inicial i per això l'evolució que està tenint el virus ja entrava dins les previsions. De fet, apunten que caldria mantenir les mesures de contenció fins a un any després de detectar l'últim positiu.
0: Per tant, aquesta és la notícia. Després de 8 mesos tancat al parc de Collserola, com a mínim hi estarà una època més, una temporada més tancat al parc de Collserola per aquesta pesta porcina que continua controlant-se. Això per una banda, però és que potser molts de vosaltres us n'heu adonat, aquest estiu hi ha menys mosquits. Els experts reconeixen reconeixen que han notat una disminució de la població d'aquests insectes. Per exemple, el Servei de Control dels Mosquits del Baix Llobregat ha detectat la meitat de mosquits tigre a aquesta comarca respecte als últims anys. Apunten que té a veure amb la calorada i també amb la falta de pluges d'aquest juliol, Mar Villanueva.
15: Sí, després de les pluges abundants d'aquesta primavera, els experts preveien un augment de la població de mosquits, i és que les cries necessiten punts d'aigua per créixer. Tot i això, el mes passat va ser un dels més secs dels últims anys i la calor va ser la gran protagonista, ho ha explicat a RAC1 el codirector de Mosquito Alert i professor d'investigació i crea del CSIC, Frederic Bartomeus.
16: Sobretot els mosquits tenen una fase aquàtica i, per tant, els punts de cria es poden haver estat evaporant, els embornals mateixos on s'acumula fullaraca i aigua, punts de cria que hi hagi a les cases, als espais privats. I, a més, són ectoterms, no regulen la temperatura i, per tant, s'assequen, es deshidraten si la humitat és molt baixa i la temperatura és molt alta.
15: Explica també que amb el temps la temporada de mosquits es podria desplaçar de l'estiu cap a la primavera i la tardor perquè la temperatura seria més idònia pels insectes.
0: Aliança Catalana és el grup de l'oposició que menys iniciatives ha presentat al Parlament de Catalunya des que va començar la legislatura, ara fa 2 anys. A RAC1 hem mirat les dades de tots els partits de l'oposició i els de Sílvia Oriols només n'han registrat un centenar en aquests 24 mesos. Això són, de mitjana, només 2 iniciatives al mes per diputat, per diputada en aquest cas. En canvi, els que més en presenten, amb diferència, són la CUP i Vox, amb gairebé 10 d'iniciatives per cada diputat al mes. Laia Colomer.
17: Sí, des que va començar la legislatura, els grups han registrat gairebé 22.500 iniciatives. Són, per exemple, preguntes orals, per escrit, peticions de compareixences, mocions o propostes de resolució. Els grups que més n'han presentat amb xifres absolutes són Vox, Junts i el PP, però això canvia si mirem la mitjana per número de diputats. Els d'Ignacio Garriga són els que més en registren, amb 19 al mes per parlamentari, unes xifres que s'expliquen sobretot per les preguntes per escrit que registren, que en són moltíssimes. De fet, en només 2 setmanes de juny, una mateixa diputada en va fer més de 1.100 per demanar informació sobre diagnòstics mèdics. A la CUP, cada un dels seus 4 diputats en presenta també 19 de mitjana al mes, són 9 vegades més que Aliança, que amb només 2 parlamentaris menys n'han presentat un centenar en 2 anys de mitjana. Són 2 iniciatives al mes per diputada. En els últims mesos han estat bàsicament preguntes orals que pertoquen al ple. Pel que fa als socis del govern, en xifres absolutes, Esquerra ha presentat el doble d'iniciatives que els comuns, però proporcionalment piquen més pedra els diputats de Jéssica Albiach, 14 al mes cada un, per 6 dels republicans. Els diputats del PP en presenten 1 a 100 cada mes i els de Junts 5.
0: I atenció a aquesta història que avui llegim al periòdico, que potser us sorprendrà que continuïn haver-hi novetats al voltant del 23F, de l'intent de cop d'estat de Tejero i companyia, però avui llegim en un reportatge d'aquest diari, del periòdico, que mentre el militar Antonio Tejero intentava fer-se amb el poder, amb aquella mítica frase de quieto todo el mundo, al bar del Congrés hi havia festa grossa durant les gairebé 18 hores que van tenir segrestats els diputats. Els colpistes van arrasar el bar, la cuina i la cuina de la cambra. Segons aquest reportatge, van desaparèixer, atenció, 97 quilos de menjar, tot plegat sense pagar ni un cèntim.
14: Sí, la despesa del Congrés va ser de 200.000 pessetes, 106.000 en beguda i 39.000 en menjar. Els militars van beure concretament 4 ampolles de luxós xampany Moet, 6 ampolles de codorniu, 19 de whisky, 24 ampolles de vinegre i 16 de cervesa. Tot va anar a parar a l'estómac dels militars perquè els diputats, durant aquelles hores, no van menjar res. Quan va començar l'alliberament dels parlamentaris, els guàrdies civils sí que van oferir-los menjar, però només un ho va acceptar, Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. Mesos després del cop d'estat fallit, el Congrés va reclamar als militars que paguessin la factura, però no ho van fer. És més, el diari l'Alcázar, d'ideologia ultra, va promoure una col·lecta perquè els condemnats no haguessin de rascar-se la butxaca. Van aconseguir molt més de 200.000 pessetes que necessitaven per recaptar 18 milions de pessetes.
0: És una història, insistim, que escriu avui el periòdico i que ho rescata d'alguns dels arxius de les Corts Generals del Congrés dels Diputats, que el periòdico rebusca aquest estiu en els arxius de les Corts Generals i que expliquen justament aquesta curiositat, aquest detall, el compte, podríem dir, de com va sortir de car aquell intent de cop d'estat del 23F. El terratrèmol de magnitud 7,7 que va colpejar aquest dissabte al nord d'Indonèsia, concretament l'illa de Flores, ja ha deixat 51 morts i desenes de ferits. Encara continuen les tasques de rescat. Més d'una cinquantena d'habitatges han patit danys greus i també s'han registrat esllavissades en alguns punts de l'illa. De moment hi ha unes 5.000 persones desallotjades. Hores més tard d'aquest terratrèmol va tornar a tremolar la terra a Indonèsia amb un sisme de magnitud 6,9. En aquest cas, però, va ser a l'illa de Sumatra i ara per ara no s'ha declarat cap incidència greu. D'altra banda, a Colòmbia s'ha rebut una onada de solidaritat després també del terratrèmol d'aquest dilluns. 25 artistes han participat aquesta nit en un concert benèfic a Medellín que ha recaptat gairebé 2 milions de dòlars i 31 tonelades, tones d'aliments i també altres productes pels afectats del terratrèmol. Diumenge que ve se'n farà un altre d'aquests concerts, serà en aquest cas a Bogotà, on hi actuaran grans noms internacionals com Karol G, Sebastián Yatra, Maluma o Miguel Bosé. Tot plegat, mentre la xifra de morts a Colòmbia per aquest terratrèmol encara augmenta, l'última actualització s'enfila als 295 morts i més de 300 desapareguts, segons informen les autoritats locals, a banda dels gairebé 4.000 ferits.

0: I a Veneçuela s'han alliberat 72 presos polítics en les darreres hores, segons confirma l'ONG Foro Penal, això després que el govern veneçolà anunciés divendres mesures per alliberar a 131 persones.
1: El secretari dels Estats Units, Marco Rubio, ho ha qualificat com un pas endavant molt important per al país i ha assegurat que des d'inicis d'any s'han excarcerat a més de 1.000 veneçolans. Recordem que va ser just quan les forces nord-americanes van capturar el seu president Nicolás Maduro a Caracas.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'alinea amb Pedro Sánchez, sorprenentment, i exigeix que s'elimini d'una vegada per totes el canvi d'hora. Ara bé, els motius són ben diferents dels del president espanyol.
2: Sí, en un missatge a True Social, Trump ha qualificat d'absurds els canvis de rellotge perquè, segons ell, generen un trasbals innecessari i contribueixen també a disparar, diu, la delinqüència als carrers. Si hi ha més hores de sol durant el dia, diu, baixarà la criminalitat als Estats Units, com si els delinqüents només actuessin de nit. A més, considera que provoca alteracions al dia a dia dels nord-americans. La norma que vol posar fi al canvi d'hores, l'anomenada Llei de Protecció del Sol, que el mes passat va rebre la llum verda de la Cambra de Representants i que ara necessita també l'aval del Senat.
0: Doncs aquest és el tema que ara preocupa Donald Trump, el canvi d'hora, que sorprenentment, per motius molt diferents, s'alinea amb una proposta, d'entre d'altres, de Pedro Sánchez. Tot plegat mentre l'alto el foc entre Israel i el Líban, justament que Trump va mediar i va intentar impulsar, de moment aquest alto el foc entre aquests dos països fa aigües. En les últimes hores, almenys 11 persones han mort al Líban a mans de l'exèrcit israelià. Benjamin Netanyahu ha justificat l'atac dient que Hezbollah havia ferit 3 soldats seus de gravetat. Sobre les morts dels civils, ha assegurat que les tropes no sabien que estaven en l'objectiu de l'atac. I atenció a la història que us expliquem ara, un nom, Jason Ardey, exprofessor de Sociologia a la Universitat de Cambridge, i una notícia que ha trasbalsat el Regne Unit. Després de diverses setmanes d'un debat mediàtic al voltant de la seva figura per acusacions de plagi, ha estat trobat mort al seu domicili aquest divendres. El professor havia fet història en convertir-se en el docent negre més jove a obtenir una plaça titular a una de les universitats més prestigioses del món.
1: Però per què era polèmic? Doncs les darreres setmanes se l'havia posat al punt de mira acusat de falsedats al seu currículum i un presumpte cas de plagi. Tot i que la universitat no havia descartat inicialment, se li va obrir una investigació interna i ell mateix va demanar la dimissió. El cas va esclatar després que l'acadèmic Nathan Kovnes, expulsat el 2024 per racisme, qüestionés públicament els seus mèrits. De seguida se'n va fer ressò als mitjans de comunicació, especialment els més conservadors, que l'han estat seguint al mil·límetre. Després de la seva mort, la bola es continua fent gros. La seva família denuncia que Ardey ha estat víctima d'una campanya d'abús continuat i demana als mitjans que aturin l'assetjament i la desinformació. Tant ha trasbalsat la notícia al país que el primer ministre britànic Andy Burnham l'ha qualificada d'una tragèdia i ha demanat un moment de reflexió col·lectiva per analitzar com s'ha arribat fins aquí. Més enllà de la polèmica del plagi, el cas havia obert un ampli debat sobre l'escrutini que afronten els acadèmics negres dins de les institucions d'elit.
0: I mentrestant, la Xina ha pres mesures dràstiques pel que fa als acompanyants emocionals fets amb intel·ligència artificial. El govern de Xi Jinping ha posat fre a la indústria creixent dels governs o dels chatbots amb lleis que prohibeixen complaure excessivament els usuaris, induir a l'addicció o dependència emocional i, per tant, perjudicar les relacions interpersonals reals dels usuaris.
2: Parelles, pares o amics virtuals amb qui compartir confidències, converses, gustos i intimitats. Una pràctica força comuna a la Xina que ara s'ha vist afectada per les restriccions del govern als chatbots que fan que perdin part del seu atractiu. El sociòleg alertaven dels perills d'aquests acompanyants digitals en les relacions personals reals, encara que a curt termini poguessin ajudar a combatre la soledat, una tendència que tampoc contribuïa als plans governamentals de reactivar la natalitat en un país amb una població molt envellida. Les xarxes socials xineses s'han inundat d'indignació. Alguns usuaris han compartit les últimes converses amb les seves parelles virtuals i molts asseguren estar passant per un dol.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Atenció si heu d'anar a Sicília perquè sembla que la situació allà ja ha millorat. L'aeroport de Catània, a Sicília, Itàlia, reobert després d'una setmana tancat per l'erupció del volcà Etna, Els vols van tornar a operar ahir a les 2 del migdia després que l'avís pel perill de les cendres del volcà passés de ser alt a ser moderat. Aquesta situació, per tant, ha afectat en total a uns 100.000 passatgers que han vist com els seus vols eren desviats o directament cancel·lats. Tot plegat ha saturat el transport públic de l'illa i ha encarit encara més els preus del transport privat. Els desplaçaments entre Catània i Palerm han arribat a costar fins a 800 euros. La patronal del turisme calcula que les pèrdues del sector podrien arribar entre els 12 i els 24 milions d'euros a Sicília. Malgrat tot, l'alerta no ha acabat perquè les emissions de cendra de l'Etna són dèbils, però encara expulsa lava. I atenció també a aquesta història. A Tailàndia han rescatat un pare i dos fills de nacionalitat francesa que van quedar a la deriva durant 16 hores a la deriva, després que la moto d'aigua que havien llogat bolqués davant la costa de l'illa de Koh Samui. Aquest era el moment del rescat. En el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials es veu com els dos nens s'agafen a la barca i que el seu pare els segueix nedant per darrere. L'empresa propietària del vehicle va donar l'avís a les autoritats locals perquè la família no va tornar a l'hora acordada. El pare, de 50 anys, i els seus dos fills, de 5 i de 7 anys, van estar flotant a Tailàndia tota la nit de dijous a divendres després que els rescatistes anul·lessin la cerca durant la nit. Tot i l'ensurt, la família ja ha decidit que continuarà amb la seves vacances.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Deu minuts i seran les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra detenen 6 persones amb més de 200 antecedents a Barcelona arran d'un dispositiu Campai Katana.
2: A banda de les detencions, els agents han denunciat 2 persones i n'han identificat una 50ena més que acumulen més de 850 antecedents. L'objectiu del dispositiu és combatre els robatoris d'estirades, de rellotges, pulseres i altres objectes de valor.
0: Els serveis d'emergència van socórrer aquest dissabte un home en estat greu per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp.
1: El 112 va rebre l'avís passades 2:15 de la tarda. El parapent amb 2 ocupants va caure uns 30 metres de la zona on es va enlairar.
0: Els Mossos d'Esquadra també han detingut a un home a Castellbell i al Vilar, al Bages, per presumptes delictes d'explotació sexual i tràfic de drogues.
2: Es tracta d'un arrestat per un ordre europea de detenció i entrega que havia emès Itàlia. L'acusat hauria comès els delictes entre el gener i el juliol del 2025.
0: Hi ha un menor en estat crític i 4 més ferits després de xocar amb un cotxe contra un vehicle pesant a l'AP7 a l'altura de l'Arbós, al Baix Penedès. I s'arrossega de fa mesos, però cada cop és més evident. La indústria de l'automòbil a Europa s'encamina cap a una crisi. Els costos elevats i la competència asiàtica, sobretot la xinesa, fan trontollar aquest sector. Alemanya ha baixat tant la producció de cotxes com el nombre de persones ocupades. Catalunya, en canvi, para el cop gràcies als vehicles elèctrics. Tots els detalls els té el Jordi Dotres.
9: Àsia guanya pes en detriment d'una Europa on els costos de producció són més alts. Alemanya s'ha quedat encallada en la transició del vehicle de combustió cap a l'elèctric. En aquest país, la producció de cotxes aquest 2026 és un 15% més baixa que fa 7 anys. I l'Institut d'Estadística Alemany ha publicat aquesta setmana que el sector ha perdut un 6% dels treballadors només des de principi d'any. I un símptoma més de la crisi. El gegant Volkswagen va anunciar fa unes setmanes un ERO que afecta 100.000 treballadors i 4 fàbriques. En contrast amb el clima negatiu a Europa, Catalunya veu el futur amb cert optimisme. Ho explica RAC1 el catedràtic d'Història Econòmica de la UB, Jordi Catalán.
10: La bona notícia de SEAT és que ha començat la transició cap a cotxe elèctric. Ja està en fase pràcticament de comercialització el Cupra Raval, que es fabrica a Martorell.
9: La indústria de l'automòbil suposa entre el 10 i el 15% de les exportacions a Catalunya.
0: I aquest cap de setmana Estocolm està sent la capital de la cultura popular catalana. Avui es tancarà la 38a edició de l'Aplec Internacional de l'Adi Folk, que aquest any s'organitza a la capital de Suècia. Enguany les xifres han sigut de rècord. Més de 1.200 dansaires, diables, castellers i geganters han viatjat cap allà, cap a Suècia, per compartir la cultura catalana arreu del món. Josep Riba.
11: L'Aplec l'acull el Cultur Festival, en un festival urbà amb més de 2 milions de visitants i que cada any combina concerts i activitats folklòriques a la era lliure. Enguany, la convidada d'honor és la cultura catalana, representada per l'Aplec de l'Adi Folk. El president de l'associació, Ivan Besora, explicava com d'important és aquest festival nòrdic.
12: Que l'Aplec, la cultura catalana, sigui la convidada d'honor del Cultur Festival, el festival més important a nivell cultural dels països nòrdics, és una manera de fusionar aquestes cultures d'aquest país amb la cultura catalana, i realment ho estem veient amb la gran afluència de públic que hi ha en tot moment.
11: Entre els actes d'avui en destaca una dia de castellera amb els castellers d'Estocolm d'Anfitrions i on també actuaran els bordegassos de Vilanova i els saballuts de Sabadell. Tot plegat s'acabarà al vespre amb una cluenda final on actuaran tots els grups que han participat al festival.
0: I les joves de Valls es reivindica la Bisbal del Penedès en l'inici del Tourmalet casteller fins a Sant Fèlix.
13: Posa el peu a l'espatlla i es col·loca l'acotxador i va l'enxaneta, que ja té l'aleta a tocar. 4 de 9 sense folre, ho sentim a la plaça. Carregat! I ara ve la part del treball, ara ve la feina, ara ve quan han de suar...
0: Així erraven els de Castells a RAC1, el 4 de 9 sense folre de les joves de Valls. En una actuació en els castellers de Vilafranca també es van lluir amb dos gamma extra. L'altra cara de la moneda és la colla vella dels xiquets de Valls, que va haver de fer una passa enrere després de caure la primera ronda de 5 de 9 en folre. Joel Penya.
14: Les colles vallenques van arribar amb unes sensacions a la Bisbal i van marxar amb les oposades. Les joves van fer la millor actuació del que duen d'any amb el 4 de 9 i el 2 de 9 emmanillat com a grans fites. La vella, en canvi, va carregar el 5 de 9 en folre a primera ronda i ara haurà d'agafar forces de cara a la marató que tenen per davant. Els caps de colla són Francesc Inglés i Manel Urbano.
15: Molt content d'aquesta diada. És la millor actuació de la temporada. Hem assolit l'objectiu, que repetir o millorar l'actuació de Sant Joan.
16: Hem plantejat un dia de descans, previs amb un dia d'aquests, també aquest so de l'eclipsi ens va fer canviar una mica l'assaig, no? La planificació, doncs, no, crec que no ha estat la correcta.
14: I els castellers de Vilafranca, que són com una locomotora. Ahir van tornar a signar una gran actuació, no han caigut aquest any. Van fer el 4 de 9 en forra i l'agulla i el 5 de 9 en forra com a grans estructures. El cap de colla és Àngel Grau.
17: Que els assajos realment siguin molt exigents, però al mateix temps que cuidem una miqueta aquest peu per jugar molt bé les cartes i, com tu deies, sobretot arribar sense caure a Sant Fèlix seria una cosa molt, molt important.
14: I els bous de la Bisbal, els locals, també van poder celebrar de valent la clàssica de set que es van notar.
0: I l'agost també és sinònim de festes majors, de concerts, de festivals arreu del territori, però aquests dies també hi ha espai per les arts escèniques. La majoria de grans teatres abaixen el taló fins al setembre, quan arrenca la nova temporada. Ara bé, a Barcelona hi ha moltes sales que no fan vacances.
2: Sí, cada cop són més els teatres de la capital catalana que programen espectacles durant l'agost. Això sí, acostumen a ser reposicions o funcions més petites. Un exemple és el cas de la Versus de Glòries, que manté en cartellera Angle Mort, la comèdia de Sergi Belbel i Roc Esquius. A RAC1 en parlava Jofre Blesa, que és el codirector de la sala.
18: El públic ens ha respost sempre molt bé, segurament perquè som un dels pocs teatres que estem oberts i, per tant, l'oferta cultural i teatral a la ciutat de Barcelona es concentra en 5 o 6 teatres que hi ha oberts. És una de les apostes que sempre hem tingut molt clares a l'hora de programar les temporades a la sala.
2: A banda de la Versus, aquest agost tampoc fan vacances sales com el Teatre Muntaner, que estrena la setmana que ve l'últim monòleg de l'Edu Mutante del versió RAC1.
0: I la directora barcelonina Meritxell Colell marxa del Festival de Cinema de l'Orcano a Suïssa amb les mans ben plenes.
19: Estem lluny d'un i l'altre i estarem encara més. El que pensa el nostre mar.
0: La seva nova pel·lícula, Lejos de los Árboles, ha rebut dos premis. D'una banda, el guardó Fi Perrequeschi, el principal reconeixement de la crítica, i també el premi Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que concedeix la premsa independent suïssa.
1: La producció explica el viatge de l'Adela, una neta d'exiliats catalans que recorre tot el Perú per registrar llengües en perill d'extinció. Colell, que també ha fet de productora, muntadora i guionista, es va estrenar en la direcció el 2018 amb la pel·lícula Amb el vent. D'altra banda, la gran triomfadora del Festival de Locarno va ser la romanesa You Don't Belong Here, de Florian Servan, que es va endur el Lleopard d'Or.
0: I pel que fa a l'agenda de concerts, avui al Festival Mar d'Estiu actua Sergio Dalma. Arriba a Santa Susana per presentar Ritorno a Via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva carrera, i dins del marc del Festival Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, pujarà a l'escenari Clara Peia. En aquest cas, la Clara Peia, que tocarà a la Sala Las Vegas de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, mentre el pop-rock de la Lala Love You arriba a la Occident Summer Fest. Això en ple cor de la Cerdanya, però a Barcelona, dins el marc del Festigàbal. Ahir parlàvem amb la Uineta i avui el festival que s'organitza a l'Heliogàbal per la Festa Major de Gràcia, avui arriba la màgia de fades. Màgia.

0: Això a les festes majors de Gràcia. Pel que fa a la festa major de Manlleu, avui hi ha concert de Sexeni.
1: Vaig conèixer ballant, mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera a l'Ola Mitja Mar.
0: I a la festa major de Cardedeu fan la seva parada pertinent al grup català del moment, la Ludwig Bank. L'Ludwig que posa punt final a les festes del poble, les festes de Cardedeu, que acaben avui a la nit.

0: I a la resta dels esports, amb el Pau Bombardó, el Barça femení va empatar ahir contra el Manchester City en el segon amistós de la pretemporada.
1: Les blaugrana van marxar al descans dominant per 0-2 gràcies als gols de Graham i Vicky López, però el campió anglès va empatar a la segona meitat. Tot i això, Pere Romeu va fer-ne una valoració positiva.
2: Però la valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions. Les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
1: Divendres els blaugrana jugaran contra el Brighton al trofeu Joan Gamper i també ahir l'Espanyol va superar el Badalona per 1-0.
0: Els europeus d'atletisme avui s'acaba la competició després d'una jornada molt exitosa ahir pels atletes catalans.
1: Amb medalla d'or inclosa la de Paul McGrath, que va imposar-se la mitja marató en marxa. També va penjar-se el bronze Raquel González en modalitat de marxa atlètica també, però a la marató. I a la resta de la jornada en clau catalana ens va deixar també un rècord d'Espanya en aptatló de Maria Vicente. I més enllà de la delegació catalana, la granadina Maria Pérez va batre un rècord del món, ho va fer a la prova femenina de mitja marató marxa, que li va valer per endur-se la medalla d'or continental.
0: Gràcies, Pau. De seguida obrim tertúlia.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Passa un minut de les 10 del matí.

0: فيه كاع الحاجات اللي دازوا علينا خايبين.
1: Cada persona de ellas es un mundo, cada persona de ellas es una historia. Hay gente vulnerable, gente maltratada, hay gente que ahora ha pasado fatal.
2: El gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
3: Durante demasiado tiempo, Juan Vivas ha mantenido una actitud de complicidad y sumisión ante las políticas de Pedro Sánchez.
4: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Juntos hemos sido campeones, con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y fuerza Barça.
5: Algunes de les veus d'aquest diumenge 16 d'agost del 2026, Equador, podríem dir, de l'estiu, Equador radiofònic no, l'Equador radiofònic ja l'hem passat a l'estiu, però sí que per moltes persones, no, que comencen ara vacances o acaben aquesta segona quinzena d'agost, que hi ha gent que comença a incorporar-se i gent que comença a agafar les vacances. Avui tertúlia amb l'Imma Lucas. Què tal, Imma? Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Com estàs?
6: Encantada.
5: Tu ets d'aquestes, de les que ja han fet vacances, n'han de fer...
6: És la vida de l'autònom, eh? Un peu a les vacances, un altre peu a la feina.
5: Això és un clàssic, un clàssic dels autònoms. Aquí estem fresquets, com a mínim, perquè fora apreta fora. Arnau Muniesa, bon dia.
7: Bon dia, Arnau.
5: Tu de quins ets?
7: Aviam, jo sóc d'aquells tan criticats que entre les feines que faig sóc profe de secundària.
5: Ah.
7: Per tant, des del 30 de juny, que estic de vacances, tot i que, com et vaig comentar, el mes de vacances que es pot estar, sempre intentem estar actius.
5: Molt bé. Per tant, actius, però això, de vacances, força de vacances. Quim Vilargunter, bon dia, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
5: Tu també autònom o...?
8: Jo també sóc autònom i estava de vacances, però mira, avui m'ha tocat treballar i aquí estic, eh? O sigui que...
5: Ara pensava, els que sou autònoms, us heu d'autoimposar a vegades parar? Com ho feu, això, de dir, va, haig de parar aquests dies i això peti qui peti? Perquè, sí, si no, suposo que seria impossible.
8: Sí, a veure, clar, al final ho has d'acabar fent, el que passa és que no sempre és possible.
5: Ja.
8: Tu autoimposes i diguem-ne que al final potser acabes començant les vacances dos o tres dies més tard del que tenies previst, no?
5: Ja, que l'autoimposició a vegades...
8: Sí,
5: no...
8: és una autoimposició relativa.
5: Tu, Imma?
6: No? Sí, també va segons la butxaca i segons la família, no? És a dir, quan tens canalla, doncs t'adaptes una mica més i millor, perquè també s'ho mereixen, no? Estar amb els pares.
5: Sí, i que si no, exacte, són també moltes setmanes i molts dies sols, no? O que no hi ha els pares.
6: Que els hi sembla molt poc, eh?
5: No, clar, això segur. També m'ho semblava a mi.
6: Que passen molt ràpid les vacances, diuen.
5: També m'ho semblaria a mi. Que vagin fent la idea que en 15 dies, no, 15 dies encara, una mica més, potser, ja tornen a la càrrega. 15 dies els professors, no, Arnau?
7: Sí, per mi ja s'estan acabant les vacances.
5: Per tu ja s'estan acabant, sí, per tu sí, però els que no n'hem fet encara les somiem. No, i d'aquí a una setmana i pico ja els bons de la ràdio ja tornen i ja...
6: Els bons de la ràdio.
5: Ja hauran de posar-se ja a tornar a escoltar la ràdio, que ara ningú escolta la ràdio, ja sabeu això com va. 16 d'agost, l'endemà del dia D, podríem dir, a Ceuta, del dia que tothom estava pendent d'una possible entrada, d'una possible arribada de milers de persones, teníem el precedent de dues setmanes enrere, de milers de persones entrant a Ceuta. Ahir va ser un sí però no, perquè finalment hi va haver un intent d'entrada de 300 persones, més o menys, que van acabar detingudes al Marroc, que van intentar entrar a Ceuta. Aquest cop el Marroc o la policia marroquina sí que els va parar els peus, va aconseguir parar-los els peus, amb voluntat o no, ara això ja ho decidireu vosaltres, ja ho valorareu vosaltres, però com a mínim sí que hi va haver un intent d'entrada a Ceuta, tot i que va ser molt diferent al que hi va haver ara fa dues setmanes. De seguida us pregunto a vosaltres com ho veieu tot plegat, però deixeu-me anar cap a Ceuta amb l'enviada especial de RAC1 allà, a la ciutat autònoma de Ceuta. La Júlia Manero, què tal, Júlia? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Fem un repàs també primer de la situació ara mateix, si és igual com ens explicaves fa una estona a l'informatiu, si per tant és tranquil·la, o si et detectes algun canvi.
9: Sí, ara mateix la situació continua bastant tranquil·la. En general, a la ciutat no s'hi veu massa gent. És ben bé que es nota que és diumenge i que encara és una mica aviat, diguéssim. A la frontera, pràcticament, hi ha la seguretat que hi ha un dia normal, amb l'afegit que hi ha un parell de parelles de militars que pentinen la zona. He pogut parlar amb ells i em deien això, que molt tranquil, que no esperen tampoc avui gran moviment i, de fet, el seu diumenge també hi ha poca gent creuant la frontera. Així com ahir us explicàvem que veiem cotxes creuar amb regularitat, avui no n'hi ha massa.
5: És a dir, que fins i tot per la via regular, podem dir, és un dia tranquil també a la frontera amb Ceuta.
9: Exacte, sí. De fet, en l'estona que he estat només he vist un home creuar la frontera, he volgut parlar amb ell, no,

0: amb res. Finalment sí que hi va haver aquest intent per la banda marroquina d'entrar cap a Ceuta.
1: Sí, exacte, van ser prop de 300 persones, la majoria, com dèiem, subsaharians. Finalment el Marroc els va poder contenir amb la mostra aquesta, no, com dèiem, de la força, que si volen, en aquest cas com volien ahir, no, poden utilitzar. És el que també ho deies tu a l'informatiu, no? Crec que el Marroc el que va fer ahir és demostrar que té la paella ell pel mànec, de si jo vull que passi, passarà 70.000 o els que jo vulgui, i si no vull, doncs tancaré les fronteres i aquí no passarà ni un.
0: De fet, la policia del Marroc com va reaccionar? Justament veiem aquelles imatges que avui són portades en molts diaris de la premsa impresa, la premsa escrita, amb aquesta imatge, no?, d'una muntanya amb les persones que intentaven creuar Ceuta baixant-ne, i a baix justament hi ha una bona filera i un bon dispositiu, un dispositiu ampli, vaja, de la policia del Marroc. Era així, no?, al moment?
1: Sí, eren prop de 6.000 efectius, amb policia, també hi havia militars. El que jo sí que veia des de la meva banda de la frontera era l'helicòpter militar marroquí, també, pentinant la zona, i al final és això, càrregues policials, cops de porra, gasos lacrimògens, tot el que van anar amb tot.
0: Aquí a la taula, com va veure també la jornada d'ahir, amb l'expectativa que s'havia generat també, i l'intent, finalment, això sí, d'unes 300 persones, com ni 300 detinguts, vaja, que intentaven creuar la frontera. Imma.
2: El que sabem, no? Perquè va haver-hi una apagada informativa.
0: D'això en parlarem també.
2: Perquè sí, els periodistes no érem allà, perquè es van haver de retirar Radio Televisió Espanyola i EFE. Aleshores, jo no sé fins a quin punt sabem si són 300, si són 400, si són 1.000. Al ball de xifres portem dues setmanes. En teoria van entrar a 80.000 persones. I clar, tu deies, no?, la pregunta, és a dir, com és que van poder entrar fa dues setmanes 80.000 persones? Ara no han pogut entrar. Doncs al final el que... És a dir, l'anàlisi dius, bueno, el Marroc evidentment controla i a Espanya hi ha una situació de submissió, que tot i que els ministres com Marlaska parlin de lleialtat, de coordinació, de cooperació, quina lleialtat, coordinació i cooperació hi ha hagut fa dues setmanes perquè puguin entrar 80.000 persones? És a dir, és que una cosa és que diguis, bueno, és que ens han sorprès, evidentment, les xarxes socials no es poden controlar, la gent s'organitza, però de veritat la policia del Marroc no ho sabia, els serveis d'intel·ligència d'aquí estaven amb els ulls tancats, alguna cosa ha passat aquí, no? I al final a mi el que em queda és que crec que s'utilitzen, bueno, crec no, és a dir, al final la política i la geopolítica i tota aquesta situació tan complexa utilitzen les persones, aquesta gent surt amb una mà davant i una altra darrere, no se'ls pot identificar perquè evidentment surten indocumentats, perquè ja saben que si estan indocumentats tot el procés serà més difícil. Aquí les autoritats ens diuen hi haurà repatriació, però no sabem de quina manera, perquè hi ha unes lleis a Espanya, que és un país democràtic en el que s'ha de respectar la llei, que no sabem com podran, doncs, els milers de persones que estan a Ceuta, com els podran repatriar. I després una altra cosa, és a dir, Espanya té força suficient i capacitat suficient, em nego a creure que no podríem instal·lar uns campaments provisional, que l'exèrcit pogués instal·lar uns campaments com per atendre totes les persones que estan malvisquent a les platges, sense menjar, sense lavabos, sense res, i pobre dels menors, perquè al final els adults, doncs mira, o sigui, ens sabem treure les garrofes de sobre, no? Ens sabem espavilar, però els nens, els menors que estan allà, doncs, i també pobres la gent de Ceuta, no? És a dir, no sé, és un panorama que al final, i els morts, els gairebé 140 morts.
0: Arnau?
3: Bé, molt d'acord amb el que ha dit l'Imma, que de fet has fet un repàs de totes les qüestions a tractar amb aquesta crisi fronterera, geopolítica, humanitària. Sí que crec que el dia D que deies abans, Arnau, el dia D que jo diria de descafeïnat, sí, no es pot comparar amb el que va passar fa gairebé 3 setmanes, més que res per una qüestió quantitativa. És a dir, si tenim en compte que 300 persones, que són les que, segons les dades del govern a la UITA, de Marroc, van intentar entrar-hi, representen menys del 0,4% de les 80.000 del dia 29-30 de juliol, Clar, no hi ha per on agafar-ho. El que sí que crec és que Marroc ha sabut, igual que fa 3 setmanes, aprofitar molt bé aquesta segona intentona de creuar la frontera,

0: per tal de demostrar que té el control de la situació. Perquè al final tot això va de control. És a dir, Marroc, més que tenir control sobre la frontera, el que vol demostrar de cara a Espanya és que té control sobre la vàlvula. Una vàlvula que es pot obrir quan Marroc vol i es pot tancar quan Marroc vol. Clar, es va obrir davant de 80.000 persones, s'ha tancat davant de 300. Notis la diferència. I en aquest sentit també molt d'acord amb el que deia l'Imma sobre l'atavió de l'actitud de, del govern Pedro Sánchez de cara al regne del Marroc. És a dir, no entenc, o en tot cas ens falta molta informació de què s'està negociant secretament, per què no es diuen les coses pel seu nom, no s'apunta la responsabilitat del, del regne del Marroc davant d'aquesta entrada de tantes persones, i què és el que Marroc pot acabar-ne obtenint d'aquesta crisi.
1: Sí, en general doncs molt d'acord amb tot el que s'ha dit, i per no repetir-me sí que com a mínim tenim dos testimonis subsaharians que afirmaven en el seu moment fa dues setmanes que les autoritats marroquines el que impedien era que passessin persones d'origen subsaharià, i en canvi el que s'estimó, d'alguna manera el que s'incentivava era que passessin persones marroquines, no? També això doncs sembla ser que tenia doncs per objectiu la reivindicació, no?, que es fa per part també del, del govern de Marroc o de la monarquia de cara doncs, a les ciutats de Ceuta i Melilla, doncs, on és cert, això doncs hi ha informació també abundant, on com a mínim és un objectiu polític per aquest règim, no? Després també s'ha de tenir en compte una qüestió, que és que més enllà de que el dia 15, no, que dèiem, no, que era, podia ser un dia D, etc, ja ens imaginàvem que sense el factor sorpresa doncs tot això no podia funcionar igualment, que ho va fer fa dues setmanes, però el cert és que la finestra d'oportunitat per part del Marroc en aquest cas doncs continua oberta, perquè sembla ser que donen per amortitzat el govern de Sánchez, en el sentit doncs de que el govern de Sánchez en aquest cas el que ha intentat és una política d'apaivagament, de cessió en una sèrie d'aspectes, i veuen que doncs d'alguna manera doncs en fi, no, poden seguir doncs avançant igualment malgrat aquest aquesta política d'apaivagament, i que a més doncs de moment, mentre hi hagi aquest govern, de l'administració d'Estats Units i d'Israel, que és un actor més secundari, doncs bueno, doncs com a mínim se seguirà posant de perfil, no? Per tant, encara hi ha doncs, durant els propers mesos, o com a mínim diuen alguns analistes, fins a les properes eleccions estatals, doncs una finestra d'oportunitat per anar seguint amb aquest tipus d'operacions que podríem, i que molts experts cataloguen com a guerra híbrida.
0: Em sembla molt pertinent, Quim, que facis referència a aquest concepte de política d'apaivagament, perquè per definició la política d'apaivagament és aquesta actitud consistent en cedir, renunciar davant unes peticions més o menys raonables, davant d'una potència agressiva i que es troba en una posició que s'assumeix que és de superioritat. Aquí ens podem preguntar per què Marroc es troba en una situació de superioritat davant d'Espanya. Una qüestió clau és, òbviament, la situació geopolítica dels dos enclavaments espanyols, que és Ceuta i Melilla. Sense Ceuta i Melilla, Marroc no tindria, és a dir, sense que Ceuta i Melilla fossin part de l'estat espanyol, cosa que no estic defensant, però Marroc no tindria aquest poder negociador davant d'Espanya. Però què més hi ha al darrere? És a dir, de quina manera Marroc pot forçar a que el govern Sánchez, que no és tonto i que, per tant, sap perfectament de la responsabilitat marroquina darrere d'aquesta crisi, fa que intenti apaivagar, com molt bé deies, en tot moment, i fent servir un to molt moderat i parlant de Marroc com un aliat, parlant de Marroc com un actor que ha col·laborat en tot moment i que es va trobar sorprès davant de l'allau de persones de fa tres setmanes. Què és el que li dona aquest poder a Marroc? Contestant aquesta pregunta, segurament podrem desllorigar la clau d'aquesta crisi.
2: Doncs mira, fem una cosa. A aquesta hora ens escolta el Via Lliure l'Ernesto Pascual, que és professor col·laborador també dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, bon dia.
3: Bon dia.
2: No sé si tens resposta per aquesta pregunta, si tens la teva visió, com a mínim.
3: Bueno, sí, bàsicament el precedent que hem de buscar és el de 2021, no? I això obliga a canviar. Aquella crisi va coincidir amb el conflicte diplomàtic per l'acollida d'Espanya d'Ibrahim Galí, no? El líder del Front Polisario, i això va fer créixer la tensió bilateral i la relació dels controls marroquins, la relaxació, no? Com ha passat en aquesta ocasió. I és bàsicament, i a partir d'aquell moment es va crear una nova política, s'està parlant, no?, del govern Sánchez, si és ingenuo o no, estan dient els tertulians, no? jo distingiria aquesta ingenuïtat del càlcul polític. Després d'aquesta crisi del 2021, el que va fer el govern espanyol es va decidir reconstruir completament la relació amb Rabat. Mm. Hi havia raons objectives que tenen a veure no només amb l'estat espanyol, sinó també amb Europa. Recordem que Europa, o sigui, aquesta crisi que estem vivint també s'ha viscut amb Erdogan a Grècia, o sigui, entre Turquia i Grècia, no? Però Espanya, que té una vinculació molt clara, hi ha immigració, terrorisme, comerç i, òbviament, la posició geoestratègica de Ceuta i Melilla, no? I l'estabilitat regional.
2: I... Però... No, acabi,
3: deia que això va incloure un canvi molt important que sí que vam viure, que és el de la posició espanyola respecte al Sàhara Occidental, no? I això, l'error, si és que hi ha hagut algun error, seria pensar que una bona relació diplomàtica elimina els interessos contradictoris. I no, hi ha interessos molt clars contradictoris. El Marroc coopera amb Espanya, però continua tenint els seus propis objectius nacionals, entre ells la sobirania del Ceuta i Melilla. No,
2: li preguntava també, justament, llavors, en aquests termes de relacions entre governs, com interpreta el que va passar ahir, que el Marroc finalment sembla que sí que va parar els peus aquest cop, sí, encara que fossin 300 persones només les que intentaven entrar a Ceuta.
3: Dos claus, no? Ho heu dit repetidament, demostrar control, claríssimament, no? Jo no diria, no afirmaria que, perquè no tenim una prova pública que demostri que hi hagués una ordre del govern marroquí per facilitar l'entrada massiva, però el fet que s'ha dit també de que eren tots nacionals marroquins, el que facilita en un moment determinat és que, per dir-ho així, i amb perdó, a toc de pito, tornin cap a casa, no? En el sentit que es va dir en un moment determinat, quan ja es va produir la invasió, es va dir ara torneu cap a casa, i molts d'ells van tornar cap a casa voluntàriament, no? Això significa que el paper de Marroc, sense dir-ho, el que vol és demostrar l'enorme capacitat per controlar el territori anterior a la frontera. Estem parlant d'aquests camps de refugiats que hi ha aquí. Aquí ara, en aquest moment, aquest dia 15, es va deixar passar precisament, i no és menor, subsaharians, no? Nigerians, etcètera, etcètera, que aquests són els que estan habitualment refugiats en els campaments, no? I que intenten saltar la valla quan poden. Poder demostrar que el Marroc té la clau del control és el que volien. El que no podem és que demostrar que decidissin obrir la porta, però claríssimament estem veient que tenen aquest control.
2: Llavors, no? Si tenen aquest control, aquesta clau de volta, hem de confiar que el Marroc realment continuï contenint aquests intents d'entrada que hi puguin haver a Ceuta o a Melilla, fins i tot en els propers dies, setmanes o mesos?
3: Home, podem trobar-nos amb aquesta... Si la pregunta és si ens podem trobar amb aquesta situació d'aquí a 6 mesos, sí, ens podem trobar amb aquesta situació.
2: Que deixin entrar a centenars o milers de persones, no?
3: Bàsicament, és, però com dic, no és una lectura només espanyola, és una lectura que hi ha molts nivells, o sigui, la interdependència ho hem d'entendre. Una cosa que ha passat desapercebuda, i això també volia donar resposta, és que 10 dies abans Pedro Sánchez estava visitant Argèlia, sí, i va declarar que Argèlia era un país estratègic per Espanya, no? Argèlia i Marroc es porten bé? No, són enemics, amor, no? Pot ser això un toc d'atenció de cara al govern espanyol precisament per no ser ingenu, precisament per construir una política que no depengui només de Marroc, sinó d'altres països a l'Àfrica? Potser és una crida d'atenció de part del govern marroquí, no?, en aquest aspecte. Hi ha un segon nivell de lectura més internacional, a nivell europeu. És una crida a la Unió Europea, com fa Erdogan habitualment, per rebre més ajudes amb l'externalització de fronteres que hem fet. Perquè això no es diu, però nosaltres en realitat estem dient que la frontera la controla a l'estat espanyol, però en realitat és Europa. I el que passa és que després hi ha hagut problemes dins dels socis europeus, però realment hi ha tot un programa de fronteres europeu i que a més ha decidit externalitzar i donar diners a aquest govern. I una tercera lectura més àmplia a nivell internacional seria el que ja s'ha parlat també, del Marroc, que en aquest, perdó, dels Estats Units, que en aquest cas ha guanyat preponderància al Marroc en la seva política internacional, i això podríem pensar bé derivat del fet de no prestar ajuda a les guerres del senyor Trump. Potser sí, però és veritat que ve de més llarg plaç, no? I per una altra part, aquesta sí més directa és la confrontació amb l'estat israelià, i aquí, amb això que s'està dient de guerra híbrida, de fer una cosa sense que la puguis demostrar però que interfereix en la vida interna de l'altre país, doncs evidentment Marroc està utilitzant aquesta estratègia. Per tant, Arnau, si hem de pensar que d'aquí a 6 mesos potser és el mateix, potser sí.
2: Per tant, senyor Pasqual, vostè atribueix, i entengui'm, l'èxit d'ahir de la policia marroquina, la contenció de la policia marroquina, l'atribueix només a les autoritats del Marroc o les atribueix també a una certa diplomàcia o una certa mà esquerra del govern espanyol per també desincentivar aquest nou intent d'entrada a Ceuta?
3: També hem d'entendre una cosa, analitzem, i t'ho diré, analitzem això, el ministre de Justícia diu una cosa, però el ministre d'Exteriors marroquí diu una altra. Un demana, o sigui, és el joc que ja coneixem de poli bo, poli dolent, un demanant una cosa i una altra. Aleshores, per això aquesta tibiesa del govern, que entenem com a tibiesa, però mirem, Marroc ens pot, es preguntava un tertulià, Marroc ens pot pressionar? En aquests moments, l'agricultura espanyola depèn de 3 països, Israel, Argèlia i Marroc. I em diràs per què? Per als abonaments, nitrats, sulfits, etc. Si Marroc vol tancar l'exportació de nitrats a la nostra agricultura, se'n va a Norris, per exemple. A la vegada, Argèlia ja no dona gas natural a Marroc perquè va tancar l'oleoducte. Bé, ara venen barcos a Espanya i aquell oleoducte que estava, o gasoducte que està tancat, li cua el gas i li torna a Marroc. És a dir, hi ha una interrelació i no es pot trencar. Pensar que la política exterior és tíbia o no, és política exterior, i això vol dir que els governs tenen interessos creuats. I tu dius, és això només Marroc? Evidentment, la part fonamental és la decisió de Marroc de no deixar passar ningú, però això té una lectura de diplomàcia exterior dels 2 països, evidentment.
2: Ernesto Pasqual és professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada.
3: A vosaltres, una abraçada.
2: Aquí a la taula, com ho veieu?
4: Jo em quedo amb la frase, fer una cosa sense que la puguis demostrar però que afecti l'altre país. A mi em respon a la pregunta de com és que 80.000 persones van poder sortir del Marroc i entrar a Ceuta de la manera en la que van entrar.
2: Què vols dir? Que els grans dubtes continuen estant ara fa 15 dies, no?
4: Sí, jo penso que sí. És a dir, sí, perquè si hi ha una bona organització a la xarxa, com es va demostrar fa 15 dies, no? El 30 de juliol, perquè no la va haver-hi enguany? És a dir, segurament hi va haver una bona organització a la xarxa i segurament hi haurà, no? Aleshores, és aquest estira i arronsa i aquesta manera que ha tingut el Marroc, jo crec que de fer una injecció molt potent de por, no? Por a Ceuta, por a Espanya, por a Europa, perquè al final Espanya és la porta d'entrada de la immigració cap a Europa procedent de l'Àfrica, i ha jugat amb la seva gent. És a dir, ha jugat amb la vida de la seva gent, i que la gent, de manera molt lícita, com tothom, volem sempre una vida millor. I quan no tens res i veus que a l'altre cantó, i que veus que amb un flotador pots arribar amb una vida que a tu et sembla que pot ser molt millor que la que tens, i no parlo, de la gent que viu a Tànger o la gent que viu a Casablanca, Parlo de la gent que viu més avall i que absolutament no té res, és a dir, que no té ni aigua potable ni té absolutament res. Doncs aleshores, evidentment, t'hi jugues la vida, i amb això estan jugant els governs africans.
0: Sí, no, evidentment, 80.000 persones no es mouen cap a un punt sense que l'estat per on es mouen no, com a mínim, ho detecti i, a sobre, ho toleri. Llavors, sí, òbviament les raons, com molt bé ha fet el repàs el professor Ernesto Pascual, han sigut de caràcter geopolític. Vull dir, hem de veure quins interessos té el Regne del Marroc davant d'Espanya. No és només la sobirania de les dues ciutats al nord d'Àfrica, sinó que també tenim qüestions com, per exemple, la final del Mundial del 2030, etc. I qui són els seus dos grans aliats? És a dir, des de la signatura dels acords d'Abraham, Marroc és l'estat musulmà al nord d'Àfrica, aliat de referència per Israel i pels Estats Units. I qui ha tingut dintre del context europeu una veu més crítica cap al govern de Donald Trump i cap al govern de Netanyahu i cap al genocidi que Israel està perpetrant als territoris palestins? Pedro Sánchez. Per tant, si encaixem de forma lògica aquestes peces, és que és evident que això és un desafiament del Marroc cap a l'estat espanyol.
2: Per anar acabant el tema, deixeu-me parlar un altre cop amb la Júlia Manero, que, insistim, és l'enviada especial de RAC1 a Ceuta, perquè ella ahir va passejar-se per un dels barris, El Príncipe, un dels més conflictius de Ceuta, i a la vegada és un dels que s'està organitzant justament per cuidar o per protegir algunes de les persones que estan malvivint a la ciutat des de fa 15 dies, entre d'altres les noies, les dones, les nenes que hi són, perquè hi són encara que no les hagueu vist molt, no, Júlia?
5: Sí, exacte. Aquests dies hem anat explicant que majoritàriament veiem homes, nois, sobretot joves, però també hi ha dones, òbviament en menor mesura, la quantitat és molt més baixa, i moltes a dia d'avui estan amagades, perquè, bé, explicàvem, no?, que fins a, des que va començar la crisi, hi ha hagut fins a 15 casos de violació als carrers de Ceuta, que sobretot de nit són molt perillosos per les dones. Això va fer saltar les alarmes als veïns del barri del Príncipe, aquest que comentàvem, perquè van veure la necessitat urgent d'haver-les de protegir. És per això que una agrupació de veïns es va organitzar per muntar un campament al camp de futbol del barri, on a aquesta hora hi ha prop de 300 noies. La xifra va amunt i avall perquè van entrant i sortint, però sí, són prop de 300, la majoria menors, de fet 70-90 només són majors d'edat, i tot i així, insistim, són molt joves, que resideixen en aquest campament. L'han muntat amb una espècie de lones de plàstic, i viuen aquí sense dutxes, sense lavabos, amb molt poca higiene. De fet, moltes estan començant a contraure malalties infeccioses. Els periodistes, de fet, ens feien anar amb mascareta, i sí, els veïns fan guàrdies de nit per protegir-les, i expliquen que la situació és insostenible. Vam poder parlar amb un dels organitzadors, l'Ahmed, que ens explicava que no veuen la llum al final del túnel. Deien que la situació és molt més greu del que pot aparentar, i insisteix que les coses no s'estan fent gens bé, que el govern sembla que vulgui pressionar-les fins al límit i que al final decideixin tornar al Marroc pel seu propi peu.
2: I també vas poder parlar amb algunes noies, no?, d'aquestes que ara explicaves en aquest campament. Què et van explicar?
5: Sí, vaig poder parlar amb dues noies, les dues tenen 17 anys. Una, la Muna Enaim, es diu, ve de Casablanca i juga al futbol. Ens explicava que és portera, que ha jugat a les categories inferiors de la selecció del Marroc, ha jugat a grans equips de Casablanca.
2: De fet, mira, el podem sentir, Júlia.
5: Sentim-lo.
6: Jo reflexer...
7: Estic pensant en el meu futur a Europa. El futbol femení a Europa és el millor.
6: C'est mieux.
2: Aquesta era, sí, la... m'has dit el nom, perdona?
5: Muna Enaim, es diu.
2: 17 anys.
5: Explicava, sí, 17 anys. Explicava que la seva família, la seva situació és molt crítica, no tenen diners i no troba cap patrocinador al Marroc que li pugui subvencionar. Al final també ens comentava que la situació del futbol femení al Marroc no està tan bé com a Europa, com ens podem imaginar, i que ja es veu reflexada en les jugadores europees, que veuen que mica en mica han anat fent el seu lloc també al món del futbol, que era majoritàriament masculí fa uns anys també a Europa. Ens explicava que... Ah, digues, perdó.
2: No, digues, acaba.
5: No, que això, que va arribar sola a Ceuta, que hi va veure per TikTok. Això, va veure molts vídeos que deien que la frontera estaria oberta i que podrien passar sense problema. Aleshores, ella no s'ho va pensar dues vegades. El seu cas, però, ens explicava que va entrar dos dies abans de l'entrada massiva, perquè al final també corria la veu, no?, de que ja començaven a estar les fronteres molt més relaxades, per molt que no fos el dia D que comentàvem.
2: Sí.
5: I va estar 10 nits dormint al carrer, diu que va passar molta por, però això el que ens va semblar especialment esgarrifós és que deia que se n'alegra que no, almenys, que no hagin abusat d'ella, i que és la part positiva que li treu de la seva experiència dormint al carrer.
2: Doncs aquesta crònica que ens feia ara i també fa una estona a l'informatiu la Júlia Manero d'aquest campament improvisat entre veïns per tal de protegir algunes de les persones més vulnerables d'aquesta crisi, no? També les nenes, les dones, Imma, que ho hem anat comentant també al llarg d'aquests cap de setmanes, però que és un altre dels temes que a partir d'ara també haurem de veure com gestionem, entre d'altres, això.
4: Exactament, sobretot la dificultat és la gestió del menor, i a mi el que em preocupa són les xifres, perquè Save the Children ens deia que hi havia molts més menors del que assenyala el govern i de les xifres que dona Marlaska, és a dir, gairebé el doble, i sobretot aquestes nenes que poden ser víctimes d'abusos sexuals i de moltes coses, no? I quan al final els ministres surten a dir, com per exemple la ministra de Sanitat, no, és que no hi ha un col·lapse sanitari.
2: Avui la ministra de Sanitat, per cert, va a visitar la zona, visita Ceuta.
4: Doncs escolta, que no se'n vagi als hospitals, que visiti els carrers, que visiti les muntanyes, que se'n vagi a la platja. Que, és a dir, jo crec que hi ha ministres, perdoneu-me, i amb tot el respecte del món, que necessiten trepitjar carrer. Tu no pots, és a dir, el que no pots dir és que no hay colapso sanitario. Claro, los hospitales están vacíos, vale, perfecto, perquè és que no són gent que, per molt que es trobi malament, anirà a l'hospital, precisament perquè al seu país tampoc tenen atenció sanitària com la que nosaltres coneixem aquí, que és tan bona com la que tenim aquí. És a dir, perquè si parlem d'atenció sanitària, per molt les llistes d'espera i per molt, però principalment per por, és a dir, no aniran a un centre sanitari, a no sé, que s'estiguin morint per por a ser controlats, perquè ho saben, perquè no són tontos, perquè molta gent se'ls ha marxat i aleshores els hi diuen, escolta, has de sortir sense documentació, amagar-te de la policia, no en els hospitals, no generar una xarxa de registre. Per què? Perquè tenen por també a ser repatriats. Aleshores, aquestes nenes, tant nenes com nens, però sobretot nenes, estan en una situació d'indefensió, aleshores, i que necessiten també una atenció sanitària, i és veritat que l'hospital no estarà col·lapsat, però al carrer sí. Quan tu parles de tantíssima gent, de milers de persones que no tenen un bany públic, no? On anar? On faran les seves necessitats? És que és tan bàsic com això, no?
2: Bueno, és el que deia la Júlia, que també començaven a contraure algunes malalties, fins i tot de infeccioses.
4: Clar, aleshores nosaltres no som metges, però no? Doncs tu pots imaginar, és a dir, quan no hi ha una situació d'higiene, de neteja, doncs evidentment pots contraure diferents malalties. Jo veia un reporter, i ara no em faràs dir perquè no recordo quina cadena de televisió, en zones on estaven acampats amb mascareta.
2: Sí, sí, no? La Júlia ens explicava que ja també li van haver de posar en aquest moment. Sí,
4: clar,
2: sí.
4: Per seguretat, per higiene, doncs, bueno, no ho sé. I anem a veure també tot el que acabarem sabent de tot plegat.
2: Quim,
1: sí,
2: i rematem.
1: Un tema que ja vam comentar l'altre dia respecte a aquests menors, el punt fonamental, la base de la que hem de partir és que han de ser atesos adequadament, amb les reflexions paral·leles, no és un però, sinó reflexions paral·leles, de que també no sabem fins a quin punt és lògic enviar després a 1.500 quilòmetres de distància a la península Ibèrica uns menors que potser tenen els seus pares a 25 quilòmetres de Ceuta, més encara quan resulta que el Marroc doncs està organitzant un mundial i gastant-se unes quantitats de diners increïbles en construir estadis, etc. I per últim, respecte a aquest tema doncs espantós de les agressions sexuals que s'han produït, el que sí que esperaria també és que els autors d'aquestes agressions, doncs amb els procediments que toqui, no siguin a sobre doncs recompensats amb la seva permanència dintre de l'Estat, no? Amb els procediments que toqui, però vaja, jo crec que això també hauria de ser una línia vermella.
2: En tot cas, n'estarem pendents també d'aquesta situació, perquè aquesta és un altre clàssic, que quan els mitjans deixem de posar el focus o ens cansem d'un tema, malauradament ens n'oblidem mediàticament, però després allò continua i aquelles persones hi continuaran sent, i el problema del Marroc i Espanya segurament a Ceuta s'allargarà durant molts mesos, i per no dir anys. Des de Ceuta, Júlia Manero, gràcies, eh? Qualsevol
5: gràcies.
2: Novetat ens ho fa saber. Fins ara.
5: Fins ara.
2: La Júlia Manero des de Ceuta, enviada especial de RAC1 allà. Res, fem quatre anuncis i canviem de tema.
8: RAC1. Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana. Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més. Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: RAC 1.
11: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans de RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som u. Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
12: Descarrega.
8: Podcast exclusius.
12: Streaming.
8: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
12: Contingut a la carta.
8: I escolta el que vols quan ho vols.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
2: 6 minuts i seran 3:15. Avui volíem parlar-vos d'un tema, com a mínim escoltar una veu experta en això, perquè els últims mesos hem anat sentint a parlar molt de la indústria automobilística, de com està a tocar d'una crisi greu també a Europa, perquè per molts motius, ara intentarem aclarir-los. L'exemple més clar és el de Volkswagen, Alemanya, milers d'acomiadaments els últims mesos, perquè la indústria europea també té posada la mirada a la Xina, que avança a preu fet. De fet, Catalunya salva els mobles, sembla que salva els mobles, diuen els experts, i això li volem preguntar justament a aquesta hora al Xavier Farràs, que és doctor en economia. Xavier, bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
2: Realment, la indústria automobilística, com hem anat intuint aquests últims mesos, està complicada la cosa a Europa?
13: Bueno, realment està molt complicada.
2: Podem parlar de crisi, tu creus?
13: Bueno, jo parlaria de disrupció. Segurament la indústria automobilística és la indústria més amb major nivell de disrupció actual, per molts motius que podem desgranar. Evidentment, la disrupció, si tu l'anticipes i la lideres, és una oportunitat. Si tu et quedes retardat i dubtes, pot ser l'inici d'una crisi, no? Doncs què està passant? Doncs aquí hi ha el que jo dic, que hi ha un trilema, no? O sigui, les marques automobilístiques europees s'enfronten a un triple dilema. El primer dilema és com competeixo. Perquè hi ha dues maneres bàsiques de competir, que és competeixo en cost, és a dir, faig el mateix que fan els altres, però sóc capaç de reduir preus, o competeixo en diferenciació. Faig coses diferencials, innovadores, tecnològiques, etc. El que passa ara és que Xina fa les dues coses alhora. Si Xina és capaç d'innovar, ja no és un país de baix nivell, etc., sinó que el govern, especialment, doncs, ha injectat fons massius per innovació. I, a més, l'escala xinesa fa que qualsevol desenvolupament s'amortitzi ràpidament i puguin competir en cost. Però aquí tenim un primer problema. El segon problema és en què competim. Perquè, clar, fins ara sabíem molt bé el que era un cotxe. Un cotxe, el que diem el disseny dominant de la indústria, era una carrosseria d'acer, quatre rodes i un motor de combustió i un conductor dintre, no? Però ara què és un cotxe? O sigui, ja tenim el model de combustió, que és el clàssic, o hi ha la possibilitat del vehicle elèctric. I és una decisió, o sigui, com jo gestiono les meves inversions? Em quedo on estic o desinverteixo en el que tinc ara i inverteixo en coses noves? Això és el que diem el dilema de l'innovador. I avui el cotxe elèctric és que és un iPhone amb rodes. És un ordinador amb rodes. Els components fonamentals són software, cada cop més intel·ligència artificial, bateries, i aquí parlaríem de pues, liti, materials especials, terres rares. Clar, fer la transició clar. No és immediat. No és immediat. Ja tenim un segon dilema. On poso jo les meves inversions? Amb el que ja tinc que em funcionava o amb les coses noves que ja veurem si funcionen? I l'últim dilema...
2: Perdona, digui.
13: L'últim dilema és i on competeixo? Perquè, clar, jo fins ara, una empresa automobilística pues, posava les fàbriques en els llocs pues, més eficients, per entendre'ns. No? Per això gran part de les fàbriques se'n van anar a Àsia. Però ara la geopolítica entra en el Consell d'Administració. Clar, què està passant? Pues, per exemple, Volkswagen depenia en gran terme del mercat xinès, que era el 40% de les seves vendes. Tenia també fabricació a Rússia, que l'ha perdut. Xina, pues, ara ja no només és un mercat d'absorció, sinó que és un mercat ofensiu. Ens estan envaint amb els seus cotxes. I el món, que era un món global, estable, que és el paradigma on hem crescut, on ens hem educat i on hem viscut, la globalització, pues, s'ha fragmentat i s'ha tornat tecnonacionalista. Aquí es tracta de que la tecnologia la tinguem nosaltres, la fabricació la tinguem nosaltres, i per això els països, i no els països, els continents, o les civilitzacions, si vols, Xina i Estats Units, els grans competidors, estan fent tot el possible, amb jocs arancelaris, regulacions, polítiques agressives d'I+D. Clar, amb tot aquest marasme, pues, han de prendre decisions sobre això... com competeixo, en què i a on competeixo.
2: Sobre l'on, això vol dir que depenem massa de mercats externs, per exemple, com el xinès?
13: Bueno, sí, concretament, si parlem de Volkswagen, aproximadament el 40% de les seves vendes i els seus beneficis venien del mercat xinès. Mm. La indústria de l'automòbil està molt globalitzada, la cadena de subministrament està molt globalitzada. Clar. Però si te vas en un món on tot es tanca i cada cop hi ha més blocs que estan competint entre ells, doncs aquestes cadenes queden fragmentades. Per exemple, Europa doncs no té cadenes de subministrament de xips. La indústria automobilística europea depèn dels xips que venen de Taiwan. I sabem, de Taiwan o d'altres llocs, però Europa no fabrica xips. A Europa sabem moltes coses, tenim moltíssima recerca d'excel·lència, però no sabem fer tantes coses. I de saber a saber fer, hi ha una diferència. I hem pensat clar. Que nosaltres sabríem i els altres farien, perquè el món era estable, i ara això s'ha trencat.
2: I tota aquesta crisi, aquesta situació que ara tu descrivies, per acabar, com pot afectar Catalunya? Com està afectant a Catalunya? Què hauria de fer també Catalunya en aquest sentit, la indústria automobilística?
13: Doncs, mira, en primer lloc, clar, Volkswagen és la propietària de Seat, que és una empresa absolutament estratègica per Catalunya. Seat pot generar al voltant de 14.000 llocs de treball directes i potser 100.000 indirectes. Clar, Volkswagen està en un dilema, està en un gran dilema, que és bàsicament per tot el que t'he comentat, no? Jo crec que Volkswagen està intentant fer les dues coses alhora, novament, no? Aquest posicionament de competir en cost o competir en diferenciació, pues, per una banda, per exemple, Volkswagen està fent aliances amb empreses xineses per produir allà i exportar cotxes de baix cost aquí, i això pues, igual no li funciona perquè els arancels que protegeixen l'entrada de vehicles exteriors pues, també els afectarà. Per una altra banda, estan apostant fermament per les bateries, per desenvolupar tecnologia de bateries. Mm. I estan fent plantes molt importants a Salzgitter, que és a Alemanya, però també a Ontario i també a Sagunt. I Catalunya ens semblarà part de les coses que facin a Sagunt. És a dir, estem parlant d'un canvi estructural de model industrial. Yeah. I en aquest canvi, Volkswagen parla de que perillen 100.000 llocs de treball. Veiem, la situació jo crec que tampoc és tan... Evidentment, en el món dels negocis s'han de prendre decisions i la incertesa és una constant. Però, si vols coses positives o coses o llums d'esperança, primer, el CEO de Volkswagen, l'Oliver Blume, és un home que té fama de ser un home moderat, de ser un bon negociador. Per tant, no crec que faci barbaritats, no? Segon, Volkswagen, com dic, és la casa matriu de Seat, és una empresa que encara té un component majoritari familiar. És a dir, no depèn del mercat financer, que si cau la rentabilitat ràpidament ho tanquen tot. Que això passa molt més als Estats Units. El model europeu és molt més de pensament estratègic de llarg termini, també és més lent, aquesta és la part negativa, però Volkswagen té un component de propietat familiar, té un component de propietat de l'estat de la Baixa Saxònia, i, a més, en el seu Consell de Supervisió, que és algo així com el Consell on es prenen les grans decisions estratègiques, 9 dels 20 representants, si no recordo malament, venen de treballadors. Per tant, no depèn de Wall Street. Aquesta és la part positiva, per entendre'ns, no? Cal que ens posem les piles en productivitat i en I+D. Jo crec que la nostra manera de competir clarament ha de ser la diferenciació, la innovació. Si intentar baixar costos per competir amb costos amb Xina ens fa tots més pobres, pot ser algo conjuntural, però hem de ser capaços de ser productius i molt intensos en recerca i desenvolupament. Europa s'ha d'integrar i s'ha d'escalar. M'explicava un enginyer d'automoció que havia viatjat a Xina fa poc, que un tècnic xinès li va dir: Europa és un PowerPoint. No podem permetre que això sigui així, no? Yeah. Ens hem d'integrar, hem d'actuar de forma, bueno, doncs com una civilització, com un continent, no? Com Xina o Estats Units. I si vols Catalunya, que és el que em demanaves,
2: sí.
13: Aviam, Catalunya, jo crec que ha de desenvolupar el que jo dic una estratègia de judo, que és aprofitar les forces del contrari en benefici propi.
2: Ah.
13: És a dir, ara estan arribant vehicles xinesos, estan arribant plantes de producció xineses, perquè justament per evitar els arancels, perquè si es produeixen allà, a Xina, hi hauran arancels, els xinesos comencen a invertir aquí, doncs haurien de fer com van fer ells, que és acollir-los, aprendre d'ells i superar-los. Saps? L'estratègia del judo. És una mica, potser, bueno, els exemples que tenim, no? Ja tenim algun exemple d'aquestes noves plataformes xineses que entren a Catalunya, com Chery, no? A Mebro, a la zona franca de Nissan, que ara ja obre un centre, o diu que obrirà un centre d'I+D a Cornellà. Bueno, pues, hem de clusteritzar aquestes inversions estrangeres, just el que van fer ells fa 20 anys, aprendre d'ells i superar-los. Però per superar-los, aquí cal una complicitat clara público-privada. És a dir, hem de ser molt conscients de que el món ha canviat, de que estem passant d'una economia industrial a una economia tecnològica molt sofisticada i de que no competeixen les companyies soles, competeixen les companyies més les seves administracions.
2: Xavier Ferràs, digues. Acabi.
13: Sí, és a dir, Europa va llançar el pla Draghi, si ho recordes, fa un any, Mario Draghi va proposar un pla per competir amb Xina i Estats Units amb 800.000 milions d'euros anuals, bàsicament per I+D productiva. Bé, els governs, també els nostres, pues han de convertir aquesta sensibilitat industrial en una prioritat de país, perquè no hi ha millor política social que la política industrial.
2: El Xavier Ferràs és doctor en Economia, un dels experts en matèria d'automobilística també, que avui ens ha fet una masterclass, podríem dir, de la situació que viu a Europa i també a Catalunya el nostre sector. Xavier, gràcies, molt bon dia.
13: Moltíssimes gràcies, bon dia.
2: Arnau, deies.
0: Arnau, intentaré ser breu. Doctor Ferràs parlava de disrupció, per tant, sí. Jo no el contradiré, però en tot cas sí que penso que aquesta disrupció de la indústria automobilística europea, en el fons, no deixa de ser un capítol o una expressió de la crisi industrial que viu Europa. A més, una crisi accelerada per les grans transformacions tecnològiques, com molt bé apuntava el doctor Ferràs, però també socials. I en aquest sentit, molt breument, sí que crec que Europa ha pecat de retard a l'hora de posar-se al dia i també de previsió, és a dir, s'entenia la Xina com un mercat on poder invertir, i ara Xina ja ens entén a nosaltres com un mercat on poder invertir ells. Llavors, nosaltres teníem l'oportunitat, a més, havent liderat, encara que fos discursivament, la transició cap al vehicle elèctric, cap a una energia sostenible, d'adaptar la indústria europea, que es dedicava a la fabricació de cotxes amb motor de combustió, a la fabricació de cotxes elèctrics. I, en canvi, en aquestes últimes dècades, el que hem experimentat és que la deslocalització de la producció a la perifèria, diguem-li Xina, diguem-li altres estats asiàtics, el que ha fet ha sigut, cosa que no està malament, però empoderar-les tecnològicament, tenint en compte que hem arribat tard al repartiment de la cadena de subministraments, és a dir, Xina ara mateix controla l'extracció de cobalt, per exemple, que té lloc a l'Àfrica, al Congo, i per tant costarà molt que en aquest aspecte concret, en la indústria automobilística, Europa sigui capaç de revertir aquesta situació.
2: Doncs també n'estarem pendents, perquè té pinta que serà un dels grans reptes a seguir en el futur, el del sector automobilístic. 2 minuts de pausa i de seguida futbol, de seguida els que en saben d'esport aquí al Via Lliure, parlant de l'inici de la Lliga, entre d'altres. Avui també juga el Barça, però sobretot debut a l'Espanyol. Ara tornem.
14: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
15: els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
16: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
17: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
18: Carglass canvia. Carglass repara.
19: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
20: RAC 1.
21: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: RAC 1. Tots som 1.
23: Aquest estiu, sigueu on sigueu,

0: Sol, Vacances i RAC 1. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 6 minuts i seran les 11 del matí. Xavi Puig, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: I ben tornat, això
2: Gràcies.
1: Vol dir. Senyal que si torna el Puig, torna el futbol de primer nivell. Torna la Lliga, torna la ràdio aquí. Deies que superesports com a tal no, eh?
2: Home, avui empalmem Barça amb xancletes, amb la transmissió de l'Espanyol i del Girona. Anem fent una mica de pretemporada, com els equips. S'ha de tornar a poc, perquè si no, després hi ha estrabades musculars. I
1: sí.
2: Vull dir, tenim una edat,
1: ja. No
2: podem
1: ja
2: tornar
1: vist,
2: així de cop.
1: Però tu radiofònicament estàs en el teu millor moment,
2: sí,
1: Xavi. Estàs
2: sí,
1: en el teu millor moment. Des de la distància, Laia Bonals, bon dia. Laia Bonals, bon dia. A veure si la sentim bé.
3: Bon dia.
1: Ara sí, Laia. Ja et digué, de seguida parlem també de l'inici de la Lliga, però diria que hi continua havent moviment a Can Barça, mercat de fitxatges. Ahir es va fer oficial, per fi, la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Ui, aquí a la taula veig Arnau, tu ho celebres, eh?
4: Bueno, ho celebrava des de que es va anunciar que potser marxava. El que em sabia greu és que potser no marxés.
1: Finalment s'ha fet oficial. Laia, tu com ho veus? T'agrada o no t'agrada que finalment ja sigui així?
3: Crec que és una molt bona sortida. Al final, després del Mundial, Ferran Torres estaria molt clar que volia marxar. Ja era una cosa que feia run-run a Can Barça, i se sabia que el futur de Ferran era molt probable que no passés pel club blaugrana. Després del Mundial s'acaba confirmant. Mm-hmm. El que no m'han acabat d'agradar són les formes. Crec que la manera en què ha acabat de marxar Ferran, per part d'ell també, crec que deixa molt de desitjar, de fer un comunicat pels seguidors del Barça quan ja s'ha oficialitzat que has marxat al PSG i has donat entrevistes. A mi aquesta és la part que més m'ha grinyolat, però crec que la sortida del Barça és boníssima pel club, perquè ara mateix era un jugador que tampoc t'acaba d'encaixar i que no t'ha donat el rendiment que esperaves.
1: De fet, ho deies, això, comiat tard, van passar hores i hores fins a les 9 del vespre, que no va fer cap tipus de menció als aficionats del Barça. Això no sé si ha agradat al club o què detectes?
3: Home, és que al final et demostra una mica també quina era la prioritat de Ferran, i era marxar del club i fer-ho el més aviat possible. Em sembla una mica d'improvisació, és el que a mi quan vaig veure el vídeo és el que vaig pensar, i crec que a Can Barça hi ha un sentiment semblant de dir, escolta, tu el que volies era marxar, ho has fet, ho has aconseguit, i després t'has oblidat, entre cometes, com del que era el camí correcte, a part de fer el missatge en castellà, de posar de cop selecció enmig d'aquest vídeo, una mica agafat amb pinces i ha fet a correcuita.
1: De fet, aquesta entrevista crec que era als mitjans del club, del Paris Saint-Germain en aquest cas, Ferran Torres, que feia unes explicacions del perquè del seu fitxatge al club parisenc d'aquesta manera. Mira, escolta.
5: Sobre todo al final, que es un proyecto ya ganador, asentado con gente muy joven, que esto va para muchos años. Y bueno, ¿por qué no poder ganar una Champions aquí? Que yo no he tenido la oportunidad de ganar ninguna, y yo creo que este es el club adecuado para poder hacerlo.
1: Una mentalitat, Puig, una mica individualista també, no? Aquesta explicació d'anar al Paris Saint-Germain.
2: Sí, és una mica també la seva actitud, jo crec que com a futbolista, vull dir, aquells gestos constants de parleu, o de posar-se les mans a les orelles després d'algun gol, sempre reivindicant-se, sempre molt pendent del que diuen d'ell. Aquest any, per exemple, han marxat els dos nous del Barça, Lewandowski i Ferran Torres, i tu escoltes el comiat de Lewandowski, el vídeo que va fer i el que hem escoltat ara de Ferran Torres, i són dos mons oposats. Dius, hosti, qui s'estimarà més la colorada? Queda clar, ja només veient com se n'ha acomiadat un i l'altre del club.
1: Laia?
3: És que totalment, la diferència és abismal en dos jugadors que per la posició podien tenir una relació semblant amb l'afició, però és que no s'assemblen en res, i la manera en què ho ha fet Ferran crec que és una mica més de desquite, no? De dir, doncs ara me'n vaig i me'n vaig a un gran equip a guanyar una gran Champions, però si veus la plantilla del PSG, ara mateix Ferran Torres no és titular, vull dir que ja pot intentar vendre el que sigui, i amb aquesta coletilla de ja és un equip ganador, però vull dir, quan tu estaves al Barça defensaves que el projecte era a llarg plaç i funcionaria, no? A mi aquestes coletilles em semblen bastant necessàries, però bueno, va molt també amb el que és Ferran i amb la manera que té sempre de parlar últimament, eh?
1: Aquí a la taula, Laia, hauries de veure les cares, un de content gairebé, que ha fet l'Arnau ha fet una emoció de quan ha dit que finalment marxava Ferran Torres, i el Quim, que també crec que també està no
6: sí.
1: content, però bueno,
6: sí,
1: satisfet amb la sortida de Ferran
6: sí,
1: Torres.
6: Sí, bé, tampoc últimament sí que ja ens apuntàvem tots bastant a una mica de hate, no?, cap a Ferran.
1: Sí, això també és veritat.
6: Sí que és veritat que les últimes setmanes sí que s'ha notat. La sensació també fa que és un jugador que sembla que no era prou conscient de la posició que ocupava en el Barça. Jo crec que potser tenia sobreestimada, no?, la seva importància, sens perjudici de que, en parlàvem abans, doncs ha estat un molt bon suplent, però, en fi, al final cadascú també ha d'entendre quin paper li toca, i efectivament aquesta marxa del club té un regust una mica amarg, no?, i que hi ha la sensació de que diu, ostres, no m'heu valorat prou, no?, és una mica la sensació que transmet.
1: Mm. Va, ara ara farem agenda també de la tarda que ens ve per davant, perquè tenim tres partits així importants que ens interessen, o destacats, però l'altra cara de la moneda podria ser Rodri, que sí que il·lusiona una mica més, no, Laia?
3: Home, és un jugador a nivell futbolístic, és espectacular, que t'ajudaria en moltes situacions. Ara, jo segueixo les meves 15 i sé que no agrada, però crec que no és la posició que ara mateix el Barça necessita reafirmar i recuperar, i més amb la sortida de Ferran Torres, perquè no tens un nou, i ja pots intentar fer invents, però no tindràs un nou, a no ser que el fitxis, perquè ja pots intentar col·locar Lamine de cop a davanter centre, o a veure si Rafinha en algun partit, tal, Dani Olmo pots gestionar, però no acaba de ser la posició que ara mateix el Barça necessita. Ara, Rodri futbolísticament amb un xec en blanc per poder gastar el que vulguis perquè vas sobrat amb fair play amb tot, el fitxaré amb els ulls tancats, però crec que ara mateix no és la situació del Barça.
2: Sí, jo crec que és més necessari a nivell de descendència al vestidor que no de posició al camp. Vull dir, aquesta figura que jo crec que Flick agrairà molt, d'un tio amb experiència, d'un tio amb el cap centrat, d'una referència pels joves, d'un tio que coneixen bé ja tots els que han jugat amb ell a la selecció, entre ells Lamine Yamal, jo crec que l'agrairà més en això, evidentment també futbolísticament, que és un dels millors pivots defensius que hi pot haver en l'actualitat, però més en la feina que farà en el dia a dia, això sí que el Barça ho agrairà moltíssim.
4: Jo no em puc estar de subratllar que aquest mercat, com tots els dels últims anys, ha sigut bastant erràtic. És a dir, si mirem la premsa de finals de juny, es parlava que el que calia amb tota urgència era incorporar un nou per substituir a Lewandowski, sí, sí, i a un central. Ara resulta que estem farcits d'extrems. Tenim a Gordon, perquè es paguen 80 milions, a Adeyemi, tenim a Rafinha, que sembla que al final no sortirà, tenim a Lamine, que també és extrem, ens falta el nou. De fet, n'ha marxat un altre i seguim sense davanter centre, i òbviament la jugada de Rodri em sembla molt positiva pel xoc emocional que té pel madridista, que ja
1: de fet, deia... L'Arnau, el que deia la setmana passada o no sé quin dia era que a tu t'agrada més per el que li treus al Madrid, exacte, que no pas pel que dona el Barça.
4: Sí, sí. Però deien les veus enteses que el fitxatge de Rodri s'havia de tancar el cap de setmana passat, això ho vam parlar dissabte passat. Aquest cap de setmana s'ha de tancar. Estem diumenge de la setmana següent, sembla que la tercera oferta arribarà avui, sembla que serà molt més alta del que en principi es preveia, i això també demostra que el Barça es troba, per la seva dificultat econòmica, en una posició feble a l'hora de negociar. És a dir, deixa marxar Ferran pels menys de 50 milions que s'hi ha fixat, és veritat que un parell de milions menys, però sembla que per Rodri la cosa va escalant i potser se n'acaben pagant 70 i pico.
1: Laia, però arribarà o no arribarà?
3: Home, jo crec que sí, crec que és una decisió i una posició que té molt clara Deco i des del club que volen a Rodri, que és un futbolista que agrada molt i que Hansi Flick li té, bueno, el tinc en estima com qualsevol entès del futbol, però veurem fins en quins terminis i si s'acaba tancant el pla que volia el club, que era abans d'aquesta pretemporada, per poder començar ja a rodar amb tot l'equip. Ferran sí que ha acabat sortint això abans de que comenci pretemporada i es pot incorporar al PSG. Rodri crec que és molt més complicat que arribi en el moment abans de potser de que comenci la Lliga.
1: La Laia deia pretemporada. Estrictament la pretemporada del Barça no ha acabat. De fet, acaba... a mitja setmana,
2: dimecres,
1: no?
2: Que hi ha el Gamper.
1: Dimecres, sí, amb el Gamper. Per tant, comencem cronològicament gairebé, perquè avui el Barça juga a les 5... No, A dos quarts de 5 avui contra el Basilea, a Basilea. A dos quarts de 5 en directe per RAC1, partit amistós, però també important per començar a anar rodant gent, no, Xavi?
2: Home, començarem a veure els que han tornat del Mundial. Clar. Jo amb especial ganes de veure Gordon, que és un home en qui servidor li té moltes esperances, i ahir ens explicava el Pintanel a la nit que dins del vestidor i el cos tècnic estan encantadíssims amb com s'ha integrat de ràpid a l'equip i com ho entén tot de primeres i en la forma física també en la que ha arribat. Per tant, avui amb ganes de veure Gordon, a banda dels primers minuts també una altra vegada de Lamine Yamal i dels altres mundialistes espanyols, i anar agafant forma, perquè clar, és que és una pretemporada d'aquestes que ja normalment poques conclusions pots treure, però clar, del que hem vist fins ara, dels que estaven jugant, igual n'hi havia dos que t'acabaran jugant alguns partits amb el primer equip gairebé durant tot l'any.
1: Pels postitulars, vols dir, i pels mundialistes que no arriben fins ara, fins avui, pràcticament.
2: Pràcticament avui és quan comença la pretemporada de veritat a nivell de partit amistós, de començar a veure alguna coseta.
1: Laia, avui què?
3: Sí, no, és el primer partit real de pretemporada del Barça, perquè Hansi Flick torna a tenir els efectius que realment utilitzarà, sobretot a Lliga i Champions, i en aquests partits més importants, i en les jornades setmanals de la Lliga, i avui començarem a veure cosetes, però com tot test de pretemporada, nervis cap, i que agafin minuts, que agafin soltura, que es treguin una mica sobre aquesta sensació de vacances, i que tornin tots a córrer i a jugar, i després ja, quan arribi l'Els la setmana que ve, ja traurem més conclusions. De moment, rodatge que crec que és necessari per tornar a fer aquesta pinya per la temporada.
1: Avui veurem ja Lamine Yamal i companyia, m'entenc?
2: Una estoneta, sí. Sí, se'ls han portat a tots, menys a Pedri, que té aquest pla així personalitzat, i Gavi, però la resta veurem quants minuts, però sí que els veurem.
1: Tu, Laia, ets de Gordon també, com Xavi Puig, o no?
3: Sí. Sí, t'he de dir que em va guanyar el dia de la presentació. Vull dir, crec que vaig ser de les que de cop i volta vaig escoltar per la Catalina i vaig dir, escolta, aquest noi li interessa molt estar aquí, i llavors va ser com, bueno, és una manera de guanyar-te a l'afició o a la gent que viu a l'entorn, i veure, i parlant amb gent d'allà, veient la manera en què s'ha acabat d'adaptar i el que li importa això i el que s'està esforçant, i bueno, i el punt d'entrar en un vestidor nou amb una manera de fer molt diferent i acabar-te de consolidar allà i que tothom parli bé de tu, crec que és molt positiu, perquè no sempre un fitxatge acaba d'encaixar d'inici.
1: Més enllà de Barça, que insistim, juga 4:45 en directe a RAC1, el Barça en xancletes, tenim el debut, aquest sí, de la Lliga oficial de l'Espanyol, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda. Sí?
2: Sí, des de mitja hora abans a RAC1, amb l'Edu, amb el Solsona i companyia, que ja en tenen moltes ganes de començar en aquest projecte continuista, amb Manolo González a la banqueta, amb algunes cares noves, amb molta feina per fer encara, o una mica de feina per fer, com sempre passa ara, des que les lligues comencen tant d'hora i el mercat no es tanca fins d'aquí a 15 dies. Se'n queixa tothom, però continua sent així i continuarà sent així, jo crec, per la resta de les nostres vides. I el Llevant igual, perquè el Llevant també té no sé quants jugadors fitxats que no pot inscriure, per tant és aquest pseudo-inici de la Lliga que tots ens estem acostumant i donem per bo, perquè no n'hi ha un altre, però que no té cap mena de sentit.
1: I també a les 7, Girona Leganés, en aquest cas, primer partit del Girona, segona, no sé si hem legut a Girona.
2: Hem legut a Girona, sí, amb el Marc Brugués a Girona, i amb la mateixa cançó de la temporada passada del Girona, que ahir senties l'entrenador i semblava que fos Mitchell ara fa un any, dient que ens falten jugadors, que només volem els jugadors que vulguin estar realment al Girona aquí compromesos, i que no tenim defenses. Vaja, era un discurs que era pràcticament el de fa un any, perquè el mercat, i especialment diria que el Girona, està molt, molt aturat de moment fins que ens apropem al 31 d'agost.
1: El Girona, temporada clau també per no caure en aquest pou de segona divisió, Puig.
2: Sí, és una divisió molt fotuda. Cada cop hi ha més històrics allà ficats, que tots tenen l'urgència de pujar i només en poden pujar tres. I per tant no hi ha places per tothom. Veurem. Aniria bé, evidentment, que l'estada segona no s'allargués massa, perquè la patacada del descens de la temporada passada va ser forta i molt inesperada.
1: El Sabadell, per cert, demà a les 7 també de la tarda contra l'Sporting de Gijón.
2: A RAC+1.
1: A RAC+1, en aquest cas també a primer partit a segona divisió, molt diferent del Girona, perquè el Sabadell ha pujat a segona divisió aquesta temporada. Per tant, avui a partir de 4:45 de la tarda, tarda d'esports a RAC1, com sempre, amb el Xavi Puig en el seu millor moment de radiofònicament.
2: Ja estic també, que ens hi posarem a les 4 ja.
1: A les 4 ja, mira, si estàs bé, que mitja hora abans d'una prèvia del Barça en

0: però que també estarem molt pendents els propers dies de qualsevol novetat, i crec que ens retrobem amb alguns de vosaltres a les tertúlies d'aquí al Via Lliure. Gràcies i fins la propera.
1: Gràcies a tu.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Les 11:08.

0: a aquesta hora ens actualitzem per saber tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marc Villanueva, bon dia.
2: Bon dia.
0: Laura Ballart, bon dia.
3: Bon dia.
0: El Marroc, que demostrava ahir la seva força de contenció a les fronteres, a Ceuta especialment, en aturar aquests 300 migrants, més o menys, que es dirigien cap a la ciutat autònoma espanyola.
1: Sí, això mentre la frontera espanyola, com dèiem, estava blindada completament com a mesura de prevenció. Avui Ceuta es desperta, però, amb un ambient menys tens i sense un gran desplegament policial al pas de la platja del Tarajal. Actualitzem l'última hora amb l'enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero.
4: Sí, després de l'intent frustrat d'entrada de centenars de migrants per part del Marroc, el pas fronterer a aquesta hora està molt tranquil. El dispositiu de seguretat ja és molt reduït i no hi veiem vehicles militaritzats. Ara bé, els cossos policials no abaixen la guàrdia i el desplegament del govern espanyol encara no deixarà la ciutat. Per una banda, perquè la situació a Ceuta continua sent tensa, amb els milers de migrants que volten pels carrers, i perquè no es descarta que hi pugui haver un altre intent, amb l'efecte sorpresa que va caracteritzar el primer. Pel que fa al dispositiu policial del Marroc, a la frontera amb la ciutat autònoma, es mantindrà actiu uns dies més com a mesura de prevenció.
0: Gràcies, Júlia. Des de Ceuta, una tesi, de fet, que també defensen els experts. El professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Ernesto Pascual, ha avisat aquí al Via Lliure que seria un error pensar que una bona relació diplomàtica actual amb el Marroc elimina interessos contradictoris.
5: Poder demostrar que el Marroc té la clau del control és el que volien. Lo que no podem és que demostrar que decidissin obrir la porta, però claríssimament estem veient que tenen aquest control.
0: De fet, Pasqual no descarta que puguin repetir-se aquests intents d'entrades massives. I mentrestant, a Europa, el sector de l'automòbil afronta una situació complexa. L'exemple més clar d'aquesta crisi és el gegant alemany, el grup Volkswagen, que preveu milers d'acomiadaments i tancaments d'algunes plantes a Alemanya, tot plegat agreujat encara més per l'amenaça de la Xina i l'avanç dels vehicles elèctrics.
1: El doctor en Economia, Xavier Farràs, assegura que un dels problemes que afronta la indústria europea és la dependència de mercats externs. En el cas de Volkswagen, l'empresa venia gran part dels seus cotxes de la Xina. Ara el país asiàtic s'ha posat les piles i fabrica els seus propis vehicles. Per Farràs, la clau està en no competir en els costos amb la Xina, sinó en buscar la diferenciació pel que fa a la innovació. Ho ha dit fa una estona al Via Lliure.
6: La nostra manera de competir clarament ha de ser la diferenciació, la innovació. Si intentar baixar costos per competir amb costos amb Xina ens fa tots més pobres, però hem de ser capaços de ser productius i molt intensos en recerca i desenvolupament.
1: Farràs aconsella aprofitar les inversions de la Xina a Europa per aprendre de la seva estratègia.
0: I a casa nostra, els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones entre el juny i el juliol en espais naturals del país.
1: Sí, el dispositiu està format per 206 informadors que vetllen per un accés ordenat i responsable i donen suport en la gestió d'incidències i emergències. Un dels punts amb més afluència han estat els entorns fluvials i les zones de gorgs, especialment durant els episodis de calor. Des de finals de juny han passat més de 100.000 persones.
0: I Laura, quina és la previsió meteorològica d'avui?
3: De moment, calma al matí, amb sol i bandes de núvols alts. Les nuvolades van creixent pel Pirineu i poden deixar-hi algun ruixat aïllat a mig matí. I a la tarda sí que han activat els avisos per perill alt d'intensitat de pluja a l'Empordà, el Gironès, la Selva, Osona, Pla de l'Estany i la Garrotxa, a altres comarques de l'interior, el Pirineu i el Prepirineu. Els avisos són, de moment, de perill moderat. S'esperen aiguats amb tempesta, calamarsa i fortes ventades allà on plogui, i no es descarta algun ruixat aïllat a la zona dels ports. La temperatura és una mica més baixa que ahir. Baixarà encara més als llocs on hagi passat la pluja, però els termòmetres es mantenen a la costa amb cara amb molta xafogor.
0: Gràcies a totes. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Nora Rossell, bon dia.
7: Bon dia.
0: I a partir d'ara i fins les dues del migdia, què farem al Via Lliure?
7: Doncs ara a les 11, com cada diumenge, farem una classe d'insults amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente.
8: Quina pena que siguis tan burro.
0: Home, no digues això, va.
7: Més tard parlarem amb un parell d'expertes per analitzar els motius de la disminució del topless a les platges.
0: I més enllà d'això, després amb què seguirem aquí al Via Lliure?
7: Amb l'arxiu de la Gina Rigol, on parlarem de la paciència.
9: Dios mío, dame paciencia. Ai, pero ya...
7: Acabarem a les dues amb les taula per dos parlant de begudes de festa major.
10: Paco, por favor, porta l'alcohol.
0: Alcohol, alcohol, alcohol.
7: Però abans d'això entrevistarem el jove grup d'havaneres de Gairó.

0: Neus Aldeguer, un consell?
1: Doncs mira, Arnau, ja ho sabeu que a l'estiu és important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina i aigües interiors i sobretot actuar amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes i evitar banyar-se si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gencat.cat/banysegur.
0: De seguida, insults amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente.
2: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
2: RAC més 1.
5: Notícies.
2: Podcast. Contingut exclusiu.
5: Escolta.
4: Navega.
5: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
2: Intuïtiva.
5: I renovada.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
0: Un quart de 12.

0: una setmana més aquest estiu al Via Lliure d'estiu amb l'Arturo Puente. Què tal, Arturo? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la Sandra Vicente. Sandra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que insultem els diumenges, ens dediquem a insultar el Via Lliure. Fem una mica d'això. Amb aquesta secció de l'Animus Injuriandi, Injuriandi, costa molt. Ja l'últim dia ho direm bé. Aquesta secció que, ja et dic, repassem diferents tipus d'insults, diferents tipus de mal nombrar, que ens agrada molt aquest verb, i que aquesta setmana diria que anem un pèl més enllà amb els insults, perquè avui som més ambiciosos, crec que mirem cap amunt. No sé si avui insultem el poder.
2: Correcte, el poder, sí. És una cosa que ve de molt lluny, no? Sempre que hi ha hagut un poder, hi ha algú que té ganes de cagar-se una
0: això
2: mica.
0: Això sempre.
2: De cagar-se en aquest poder, no? Anem lluny, anem molt lluny, anem a la història antiga, no? Us parlo de Suetoni, per exemple, que va recollir els insults que es llançaven ja en aquell moment contra Julius César i fins i tot abans de ser César.
0: Carai, què li deien?
1: Doncs sembla que quan tornava a Roma després del triomf per la conquesta de la Gàlia, compte perquè havia guanyat, no sé què li dirien si hagués perdut. I les tropes li cantaven: ciutadans, guardeu-vos les dones, portem el calf adúlter, l'or te'l vas polir en putes a la Gàlia i aquí el vas demanar prestar.
0: Carai, o sigui, això li cantaven als seus, les seves tropes.
2: I quan havia guanyat.
0: Sí, carai, sí. Doncs els enemics devien quedar contents també, si això li deuen als seus, a les seves tropes.
2: Doncs imagina't si això t'ha semblat malament.
0: Home,
2: ni en de pitjors, també. Els soldats diu que cantaven que César havia sotmès les Gàlies, però que Nicòmedes havia sotmès César. Amb aquestes coses una mica homòfobes, també. Nicòmedes era el rei de Bitínia, que era una manera de recordar-li a l'home més poderós de Roma un rumor sexual de joventut, com deien en públic, el dia de la seva glòria, o sigui, de dir-li que era homosexual com una cosa...
0: Com una cosa...
2: Un insult.
1: Era homosexual passiu.
2: Passiu, a més.
1: Ser homosexual actiu, cap problema. Ser homosexual passiu era una cosa que te feminitzava i, per tant, dolent.
0: Clar, i en tot aquest context, sent ell el màxim responsable, la màxima autoritat d'aquell imperi, ell no sé què en deia o si ho permetia.
2: Bueno, a veure, vés a saber, saps? Recordeu allò del Franco que tenia el color blanc?
0: Sí.
2: Doncs, bueno, a veure, cadascú s'ho pren com pot i reacciona com pot, no? Però, bueno, jo suposo que César no s'ho devia prendre gaire bé. Clar, la gràcia de tot plegat és que no et pillin, i l'altra cosa era insultar-ho per escrit o insultar-lo de cara, no?
0: Però això no devia passar, això.
1: Sí, i tant que va passar.
0: Per escrit?
1: Sí, ho va fer Càtul, un dels més famosos insultadors de la història de Roma.
0: Carai.
1: Un dels dards més afilats de Càtul va ser contra Aureli i Furi, dos coneguts seus que li havien retret que la seva poesia era massa afeminada.
0: Un altre cop,
1: Un altre cop. Càtul els contesta amb un vers que és literalment dels més obscens, considerat dels més obscens que s'han escrit mai en llatí, tant que no se'n va publicar una traducció íntegra en anglès fins al segle XX.
0: I el tenim aquí o no? O és massa fort?
2: Jo... Massa sexy.
1: Bueno,
2: podem, no sé si sexy
1: podem,
2: és la paraula.
1: Exacte, podem dir que comença dient, si sabeu llatí, pedicabo ego vos et irrumabo. I que ve a dir...
2: No sona sexy.
0: No.
1: Ve a dir-los, no hi entraré, però que mantindrà diversos tipus de relacions sexuals amb ells sense el seu consentiment.
2: És una manera de presentar-los, no? Però Càtul va insultar moltíssima gent i una de les persones a les que va difamar més va ser el propi César, com deien, no? Però ho va fer atacant a Mamurra, un protegit de l'home que era el més poderós de Roma, César, i que s'havia fet immensament ric a la Gàlia. Càtul li diu corrupte i immoral, però sobretot revela una suposada vida d'escàndol sexual.
0: Tornem.
2: Vinga, torno a fer el disclaimer. Catalans, catalanes, nens i nenes, no insultem a ningú per la seva vida sexual. I llavors, clar, diu, arriba a insinuar que Mamurra és amant de César.
0: I un altre cop, l'home més poderós de l'imperi, què fa?
2: Doncs mira, aquí sorprenentment no fa res. Bueno, fa un gest. Convida a sopar a Càtul i aquest acaba demanant perdó. No sabem què va passar en aquest sopar, a porta tancada.
0: M'ho puc imaginar.
1: S'ha de dir que, Càtul no era un qualsevol, era un pobret escrit. Era fill d'una de les grans famílies del nord d'Itàlia, per tant no era tan fàcil eliminar-lo.
0: És veritat que jo m'imaginava una cosa una mica més de Hollywood, m'imaginava acció, sang,
2: Bueno, mira, doncs t'emporto.
0: Vinga, ara sí.
2: Perquè com us deia, no sempre acaba bé això d'insultar el poder.
0: M'ho imaginava.
2: Sí, per lo que sea, no? I un exemple el trobem en el bif que es va fer entre Ciceró i Marc Antoni.
1: Bif, hem dit bif del món romà.
2: Sí, escolta, per què no?
1: No,
0: som molt moderns, ja, aquí.
2: exacte. Marc Antoni era hereu precisament de César i la seva successió va desencadenar una tensió política, ja acostuma a passar, no?, que va acabar en guerra civil, i la batalla aquesta també va ser dialèctica. I una mostra van ser les Filípiques, que són uns discursos que Ciceró dedica, entre d'altres, a insultar Marc Antoni. Ciceró tenia la llengua esmolada i li deia a Marc Antoni que era una meuca pública.
0: Carai.
2: Que va convertir la toga viril en toga de dona, again, nens i nenes catalans i catalanes.
0: Un altre cop amb la sexualitat, en aquest cas.
2: Sí.
0: També, Marc Aureli. Marc Antoni, perdona.
2: Marc Antoni. També li deia tirar o monstre marí. Això no sabem si era una crítica al seu físic, però bueno, també l'acusava de borratxo, i aquesta m'agrada molt, de vomitar en públic en una assemblea i esquitxar tot el senat.
0: De brut, a més.
2: Brut, sí. Bueno, com deia, la cosa no va acabar bé, i quan Marc Antoni guanya la guerra, aquestes coses que se'l van passar, elabora una llista negra de noms per purgar, i lògicament Ciceró estava entre ells. Llavors acaba enviant uns sicaris que li tallen el cap i les mans amb les que havia pensat i escrit les seves cartes, i ho penja tot plegat a les portes del cementiri perquè tothom ho vegi.
0: Aquí diria que ja hem vingut molt més cap aquí, molt més cap als nostres dies.
1: 27 de maig de 1977. Sex Pistols, que estem sentint, publicant un àlbum que es diu Totems i Porta dos Collons, Never Mind the Bullocks, que com a single principal té una cançó que es diu igual que l'himne britànic, God Save the Queen. Tot suposa una vida empantuflada a la cara de la monarquia britànica, que està en aquell moment, per cert, celebrant el 25 aniversari de la coronació.
0: Home, una injúria, a més, al Regne Unit, com són en molts casos de monàrquics, i més al 1977, deies, no sé com va reaccionar en aquest cas la monarquia britànica.
1: L'estupor a tot el país. No havia parat mai res semblant. El 31 de maig, la BBC li aplica un veto total.
0: Per tant, 4 dies després,
1: I la cadena de botigues Woolworth es nega a tenir-lo a les prestatgeries. No es pot vendre aquest disc. Però el mànager, aquí veuen un filó, i el mànager organitza una actuació dels Sex Pistols en un vaixell pel Tàmesi per fer-se una cançó per uns altaveus per tot Londres.
0: Per tota la ciutat,
1: Per tota la ciutat. La policia persegueix el vaixell i deté els passatgers quan toquen moll.
2: Fantàstic.
1: I en fi, tot és un escàndol molt gros. Aquí jo crec que se n'adonen per primera vegada de com de rentable i com de rendible, són els escàndols.
0: Una polèmica d'aquestes.
2: Clar, i a més ho va demostrar el que va passar a les llistes, no? Que la cançó va ser número 2 de la llista oficial britànica. El número 2 era per Rod Stewart, però clar, un número 2 és molt bèstia, no? Però el divertit també, com deien, no? Aquesta censura una mica imposada és que en algunes llistes de l'època el número 2 simplement apareixia en blanc, no existia.
0: En blanc vols dir que no el posaven?
2: On hi havia d'haver God Save the Queen dels Sex Pistols, no hi havia res.
0: És a dir, el número 1, Rod Stewart...
2: Sí.
0: El
2: número 2, incògnita.
0: No hi havia res.
2: I passava al número 3,
0: ja hi havia el qui sigui.
2: Saber, no?
0: Carai.
2: Clar, es preferia deixar un forat abans que imprimir aquell títol, no? La censura es converteix en un monument involuntari a la cançó, o sigui, actua d'una... És contraproduent, no? I clar, la història acaba el 2022 amb el Jubileu del Platí, que és la reedició de God Save the Queen, que va ser el senzill més venut de la setmana al Regne Unit.
0: Crec que això té relació amb Margaret Thatcher.
2: Amb Margaret Thatcher, sí. Quan mor Margaret Thatcher, no? Sí. El 8 d'abril del 2013, s'organitza una campanya massiva de descàrregues del Mac 2, del Magic 2, que té aquest fragment d'àudio, no? Que és Ding Dong, the witch is dead. La bruixa és morta.
0: Ding Dong, això, la bruixa és morta.
2: Clar, no és un acudit menor.
1: Malababa,
2: Malababa, la cançó. Clar, aquesta cançó també va arribar al número 2 de la llista oficial britànica. És com que ens agrada, però no ens agrada gaire, com per posar-lo al número 1 mai, 52.000 còpies venudes en una sola setmana després de la mort de Thatcher.
0: Això just després de la mort de Thatcher, no,
2: sí.
0: No quan es va publicar aquesta cançó,
1: perquè
0: la gent no relacionava, sinó que després la gent va relacionar-ho uns dies després de la mort de Thatcher, el 2013.
2: Sí, sí, es va quedar, mira, 5.000 ventes, 5.000 còpies venudes de ser el número 1.
0: Carai.
2: Sí, sí.
0: I en aquest cas, si dèiem que amb el God Save the Queen la BBC va censurar-la, què va fer en aquest cas?
2: Doncs mira, la BBC va fer... Bueno, va ser un embolic, una mica rara, no? Però el responsable de Ràdio 1, Ràdio 1, va decidir emetre només un fragment de 4 o 5 segons i en context informatiu dins el programa de les llistes. En aquest moment, o en aquest cas, no el van censurar, però bueno, sí que ho van posar. I clar, hi ha una dada bona, que és que amb els seus 51 segons és la cançó més curta que ha entrat mai al top 40 britànic.
0: Boníssim, això. És a dir, sent tan curta, no arriba ni a un minut.
2: No.
0: Top 40 britànica, l'única, la la més curta.
1: Sí. I aquella campanya, a més, va tenir com a contrapunt una campanya de resposta i aquella setmana també va entrar en el número 35, en aquest cas, una cançó del 79 d'un grup Not Sensibles titulada I'm in love with Margaret Thatcher.
0: Estic enamorat, no?, sí, de Margaret Thatcher.
1: Que fomentaven els conservadors pel títol, tot i que en realitat la cançó no és gaire lollosa. Yeah. Era una mica conyona, no?
0: Però sí que hi va haver aquesta reacció en contra. Correcte. Dels que s'havien mofat. Exacte. De la mort de Margaret Thatcher. Exacte. Amb aquest Ding Dong, The Witch is Dead, la bruixa és morta. Vinga, diria que ara anem cap als Estats Units, perquè allà la relació amb el poder, ja ho hem explicat algun dia també en aquesta secció, vam parlar de Donald Trump, allà la relació amb el poder és diferent.
1: Sí. Clar, és molt diferent. És que, clar, quan parlem de poder, no?, en cada cultura, en cada país, nació, sí, pensem en una cosa. De vegades és l'estat, de vegades l'església, de vegades el rei, de vegades l'exèrcit. En què pensa un estadounidenc, no?, un tipus de Compton, Los Angeles, quan pensa en el poder? Doncs en la policia, no?
0: La mà dura. Clar. La mà dura del carrer.
1: Clar, evidentment, cançons contra la policia n'hi ha a bots i barrals, però una de les més famoses es publica a l'agost del 88, quan NWA, Niggas With Attitude, publiquen Straight Outta Compton, directe des de Compton, des de la seva ciutat, amb una cançó escrita per Ice Cube, que es diu Sense embuts, Fuck the Police.
0: I aquí hi ha reacció o no hi ha reacció?
2: Hi ha reacció. Si dèiem que els britànics són així més flemàtics, censuren... Sí. Bueno, no,
0: una mica de masquerra, potser...
2: Una mica de masquerra, subtilesa, tal... Els Estats Units no ho són, de subtils. Clar, la resposta és espectacular. L'1 d'agost del 89, molt poc després de la publicació d'aquesta cançó, l'FBI envia una carta a la discogràfica, la signa Mitt Allenrich, que és el subdirector de l'Oficina d'Afers Públics, i diu que defensar la violència i l'agressió és dolent, i nosaltres... Dolent, així com... I nosaltres, la comunitat policial, ens ho prenem malament.
0: Ens ho prenem malament.
1: Com ens ho prenem? Dos punts, malament.
2: I llavors recorda els 78 agents morts en acte de servei durant el 1988, així com una mica de xantatge psicològic, no?
0: Exacte, sí, xantatge emocional. Sí. Per tant, això, l'FBI, no, deies, entrant directament en el debat públic i enviant una carta a una discografia, insistim, per una cançó que era molt explícita, però que era una cançó.
2: Clar, en aquest cas, una cosa que és molt habitual, no?, que es confon la injúria o l'insult amb l'amenaça, no? Ja. I és clar, per això l'FBI entra al joc. I és la primera vegada, de fet, que l'FBI intervé per un disc, per una mostra de cultura popular. La carta, que us deia, no anomenava el tema, la cançó en concret, però Allenrich va confirmar després que sí que parlava d'aquesta cançó, i el resultat, com és previsible, doncs, com ja ho hem vist, va ser catapultar la cançó. Clar. Que es va convertir en un himne que encara dura fins avui.
1: Sí, sí. Sí, i una qüestió molt americana i molt dels anys 80, perquè l'any 85 es forma el Parents Music Resource Center, impulsat per quatre dones amb vincles polítics directes amb Washington. Susan Baker, dona del secretari del Tresor, Tripper Gore, dona del senador Al Gore, Pam Howard i Sally Nevius. Se les va conèixer com les esposes de Washington, no?
0: Les esposes de Washington, i què feien?
2: Una mica Karens, me les imagino.
1: Una mica. La història comença quan Tipper Gore, la dona d'Al Gore, compra Purple Rain, de Prince, per la seva filla d'11 anys, se'l posa amb ella i arriba la cançó Darling Nikki. A partir d'aquí, Moon té una llista de 15 cançons que consideren indecents, el Filthy 15.
0: Una llista negra, també,
1: una
0: de cançons.
1: Una llista negra, tal qual. I porten l'assumpte al Senat. Carai. Això no pot ser, no? Sí, surten paraulotes, bàsicament era això, surten paraulotes en els àlbums musicals que estan a les botigues.
0: Això, perdona, dones influents d'aquella Washington dels anys 80.
2: Sí. D'aquello que s'indignen, no? I, de fet, clar, com que eren influents, doncs aconsegueixen tenir un lloc al Senat, no? El 19 de setembre del 1985, i van i debaten sobre si cal etiquetar els discos. En aquella comissió hi declaren John Denver, Dee Snider de Twisted Sister i Frank Zappa també. I Frank Zappa deixa anar una frase per emmarcar. Diu, si sembla censura i fa olor de censura, és censura.
0: Vaja.
2: Independentment de qui sigui l'esposa que en parla.
0: Interessant. Com acaba tot plegat?
2: Doncs malament. Ja. Acaba amb 19 discogràfiques acceptant posar aquesta etiqueta d'avís als discos, i d'aquell pacte al Senat en surt l'adhesiu de Parental Advisory. Facin compte que encara es pot veure.
1: Encara es veu, eh?
2: D'avui. Sí, sí, sí,
1: avui vas a qualsevol botiga de discos i trobarem aquesta etiqueta als discos.
0: Aquest avís parental que, per cert, també xoca molt amb aquesta cosa de la llibertat dels Estats Units que sempre en fan bandera.
1: Clar, és que fixeu-vos la contradicció tan gran, no? Aquell mateix país tan prim mirat a les paraulotes, no? Protegeix, en canvi, constitucionalment, atacs verbals a l'Estat que aquí serien delicte o que podrien ser-ho. El 21 de juny del 89, el Tribunal Suprem dels Estats Units va dictaminar per 5 vots contra 4 que cremar, la bandera nord-americana és l'expressió simbòlica emparada per la primera esmena i, per tant, absolutament llibertat d'expressió.
2: Cremar banderes.
0: Per tant, un contrast important, també si mirem cap aquí, cap a casa nostra, que si insultem, potser la cosa és diferent.
2: I si cremem banderes, també.
0: Si insultem el poder o si cremem banderes, la cosa és diferent, no, Sandra?
2: Sí, bueno, ens en podem anar fins a la dictadura franquista per trobar aquests exemples. No? Hem passat èpoques molt fosques en aquest país que han obligat a plantar cara al poder, també en el plànol insultístic, però sempre aquí amb humor, que és una cosa que també és molt nostra, no? Es va tirar molt d'acudits, per exemple, per atacar Franco, com un que diu que el caudillo, durant un consell de ministres, és que aquest m'agrada molt, se n'adona que ha perdut la cartera i encarrega al responsable d'informació que iniciï una investigació rigorosa.
0: Sí.
2: El dia següent, Franco troba la seva cartera, perquè allò la tenia a la butxaca que no se n'havia donat, i ordena al ministre aturar la investigació, i el ministre li respon como quiera, caudillo, aunque ya habían confesado todos.
0: Ja, com volem dir, així ho tenim arreglat, però vaja, que no va així la cosa.
2: Sí, clar, s'havia de tenir nassos per fer aquestes coses, però en aquest cas és un acudit que carrega contra les tortures, però són acudits que, de fet, estan recollits al llibre Chistes contra Franco, eren acudits que estaven protegits rere l'anonimat, no estaven signats, no? Però si volem parlar de pebrots, de gent que es caga en el poder, ens n'anem a una tasca de Bilbao, que són els autors, els seus propietaris, són els autors dels que molt apunten com el primer acudit no anònim contra el règim. Estem al 73, just després de l'assassinat de Carrero Blanco, i tot i que estava aquella tasca de Bilbao, tot i que estava just davant d'un quartell de la policia armada, es van atrevir a treure la pissarra al carrer i van escriure "Hoy solo servimos vino tinto, que el blanco está por las nubes".
0: El blanco está por las nubes.
2: El blanco está por las nubes.
1: De la categoria acudit sobre Carrero Blanco, que són molt bons tots, aquest
2: i a més, no, és el primer que té noms i cognoms davant de la policia armada que podien plantar-se allà i detenir-los o fer-los coses pitjors.
0: No sé si és subtil o no, també t'ho dic.
2: No, perquè...
0: Potser sí, però a la vegada penso, home, no.
1: És veritat, no?, que a l'hora d'insultar fem una mica de tot. Som eclèctics, no? I també tenim metralla per insultar el sistema, en general, que no deixa de ser una manera d'insultar-lo tota l'hora. El poder polític, el religiós, el dient abans, no? Fins i tot el teu país, o la teva ciutat. Ciutat podrida! Que ens sentim, no? Ciutat podrida, de la banda Trapera del Río, que fa una precisa cançó insultant Barcelona, la conurbació de Barcelona. Ells eren del Prat de Llobregat i odiaven, no?, el grisó i l'amor que portava la ciutat podrida.
0: Una tònica també dels punkis, no?, del punk.
1: Totalment, és que és molt punk l'insult. Estem posant moltes cançons punks, també una mica de hip-hop i d'altres, però és molt punk. Preguntaves abans contra què ens clavem, no?, quan pensem en sistema aquí. Doncs un altre exemple punk: Cicatriz, grup de Vitoria, mític, que hi ha una cançó on diu "escupe a l'alcalde, escupe al ministro, escupe a la estupa", que va en su ritmo.
0: Escupe a la estupa.
1: La estupa, la brigada de estupefacientes.
0: Estupefaient,
1: sí, ho diu tot, vull dir, és un bon exemple perquè ho diu tot, l'alcalde, el ministro, la policia, vull dir, una mica tots els exemples que teníem aquí. O sigui, el insultar al poder en forma de llista de la compra, una mica.
0: No sé, però si aquí insultem molt els presidents, per exemple. Sí, els grans responsables dels països.
2: Clar, o sigui, parlàvem abans de Franco, que president no era, però sí que era com el responsable. També ho hem tingut en dictadura, en democràcia, no? A veure, que li va dir "cuervo ingenuo" a Felipe González.
0: Cuervo ingenuo.
2: Sí, és una mica Federico Jiménez Los Santos.
0: Sí, parlàvem l'altre dia.
1: Ingenuo perquè la cançó és com si cantés un cap indi, no? Sí. Manitú. I li diu "cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tu".
0: Ah, d'acord.
1: Cançó que, per cert, tot i que és contra Felipe González, després Pablo Iglesias recupera per dir-li a Pedro Sánchez, abans de ser vicepresident del seu govern, li recorda que compte que sempre havia hagut aquesta cosa contra el Partit Socialista.
0: Aquests "cuervo ingenuos".
2: Ingenuo. Després Aznar també se li va fer alguna, que també... Aquesta és subtil.
1: Sutil.
2: Recordeu quan van, després va patir un atemptat, van treure amb la seva cara el recopilatori musical Bombazo Mix.
1: Bombazo Mix, que va ser molt mític als anys 90, sí, i que efectivament se'n reia una mica, utilitzava un atemptat. Sí,
0: això amb la seva cara, amb la cara d'Aznar.
2: Sí, Bombazo Mix, això era complicat. No? També a Pujol, aquí a casa nostra, el grup L'Odi Social, ja li deia que pagui Pujol, no? En aquella època que ja començant a sonar ronrons, no? I també es pot citar el grup Zombie Pujol, que encara està en actiu, de fet.
0: I deia l'Arturo, crec que era, que també es podia insultar al país en general, a tot el país.
2: A tot el país, i amb moltes ganes, i si no, recordem de Pepe Rubianes.
0: Home, i tant. I tant.
2: Anem al 20 de gener de 2006, al programa El Club de TV3, que li pregunten per la unitat d'Espanya. Sentim què va respondre.
3: ¿Vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu?
4: A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando en los campanarios.
0: D'això fa 20 anys i es va formar un escàndol que encara avui en dia l'Albert Home encara la recorda en molts casos.
2: Clar, tot allà tothom rient i aplaudint, però la cosa va acabar als jutjats, recordem-ho, eh? La Fundació per a la Defensa de la Nació d'Espanya espanyola i un particular, una persona particular, van denunciar per ultratges a Espanya a Pepe Rubianes. La causa es va arxivar al maig del 2007 i es va reobrir el juny del 2008 contra ell i contra el presentador Albert Home, que encara se'n recorda, normal que se'n recordi, no? Es va arxivar definitivament el 2009. Rubians va morir l'1 de març d'aquell mateix any d'un càncer de pulmó amb el procés encara viu. Vull dir que quan es va morir encara no s'havia acabat la història.
0: Sí, sí, sí. De fet, és una mica el de sempre, no? Aquest tipus d'insults o de comentaris et poden semblar bé, et poden semblar malament, millor, pitjor, sí, però clar, això és un delicte? És la gran pregunta de sempre.
1: Clar, clar, clar, efectivament. Però és que, a més, al llarg de les dues darreres dècades hem vist que l'actuació judicial cada cop és més intolerant contra segons quines formes d'expressió.
0: Més dura, no? Vols dir?
1: Més dura, sí.
0: El llistó està més baix.
1: Sí, sí. A banda de mitjançant la llei de Mordassa, l'acció penal es basa en dos articles que encara existeixen, a més a més. Que són el 543 del Codi Penal, els ultratges a Espanya, a les comunitats autònomes, els seus símbols, que això es castiga amb multa, però d'unidó. I, en canvi, a l'article 490.3, les injúries al rei o a membres de la família real en exercici de les seves funcions, preveu de 6 mesos a 2 anys de presó, si són greus.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha casos també, per exemple, com el de Valtònic.
2: Correcte, sí, Josep Miquel Arenas, Valtònic, aquest raper mallorquí que entre els anys 2012 i 2013 havia escrit lletres contra el rei, per exemple, demanant posar una corda al coll i altres expressions que, com dèiem abans, no, es barregen amb el delicte d'amenaces. No? El 2017, l'Audiència Nacional el condemna a 3 anys i mig per enaltiment del terrorisme, injúries greus a la corona i amenaces. El Suprem ho confirma el 2018 i al maig d'aquell any, en comptes d'ingressar a presó, se'n va a Bèlgica amb Puigdemont, Valtònic.
1: Segon cas, Pablo Hasél, també, conegudíssim, cas de raper lleidatà, que ell va acumular diverses condemnes. El 2014 li van caure 2 anys per enaltiment del terrorisme, per 2 cançons. El 2018 el tornen a condemnar, en aquest cas també per enaltiment del terrorisme, però sumen injúries a la corona per 64 missatges publicats a Twitter entre 2014 i 2016 i una cançó penjada a YouTube, també. I tot això va sumant, no? I sumen un delicte que tenia durant una mobilització a la Universitat de Lleida, sí, i amb un altre per obstrucció a la justícia, cosa que li ha tingut ara ja més de 5 anys.
0: 5 anys a la presó, sí, continua, sí. Pablo Hasél, eh? Sí, sí, sí. 5 anys, més de 5 anys tancat entre barrots
2: per cançons,
0: per
2: i tuits,
0: aquest raper lleidatà. Sí, sí, sí. Deies que hi havia un tercer cas que potser no coneixem tant.
1: Sí, és una mica menys conegut, és Black Marfil, és un artista drill és com el rap d'ara, diguem-ne, de Pamplona, és aquest. El gener del 23 el condemnen a 2 anys i un mes de presó, 2 anys i un mes és per entrar, ja sabeu, sí, aquestes condemnes, per una cançó amb amenaces contra la policia municipal de Pamplona.
0: Per tant, tornem a això, al punt de fa 2.000 anys amb l'imperi romà, una miqueta.
2: No ens hem mogut.
0: 2.000 anys després.
2: Sí, a veure, ens hem canviat una mica els insults, no? Si els soldats de César li deien calp a dur-te'n a la cara, ell havia de somriure. Ara, doncs ja no, per ara, el que sigui, podem enviar la gent a la presó, no?
0: César podia fer de més i de menys, i ara, vinga, sí, cap a la presó.
2: I les coses no se solucionen convidar la gent a sopar.
1: De no. 2.000 anys després, a la presó. No. FBI escriu cartes, la DBC deia cançons, els jutjats posen dates de lluïci, i l'única cosa que aconsegueixen, invariablement, és que aprenguen la lletra de les cançons.
2: Sí, exacte.
0: Això és un clàssic, eh? Quan més, com és l'efecte Streisand? Sí, senyora. Sí, sí. Doncs això, aquest efecte que acaba fent que tots ens coneguem aquestes cançons, sí, tots ens coneguem aquests casos de Valtònic, sí, de Pablo Hasél, que potser serien rapers que no coneixeríem mai, exacte, a la vida,
2: pues ara...
0: i que amb aquesta acció de la justícia acaben fent-se molt i molt famosos, malauradament. Per cert, crec que poden continuar enviant,
2: sí,
0: als oients,
2: sisplau,
0: les seves propostes, les seves idees, sisplau, d'insults, malnoms, sí, renecs, tot el que faci falta.
2: Clar, la iaia, vosaltres mateixos, però la iaia, també les vostres filles, els vostres cosins, com us insulten, com us posen malnoms, si us plau, expliqueu-nos-ho, perquè ens interessa moltíssim.
1: Insults i malnoms antics, graciosos, o no especialment, clar, res, però que us facin, sí, per alguna cosa, us facin gràcia, us voleu comentar?
0: Ens els poden enviar al via lliure del... Perdó, al WhatsApp del programa, del via lliure... número 606 25 64 39. Per tant, notes de veu al WhatsApp del programa. Que, per cert, hi haurà regal a final d'estiu.
1: Algo habrá.
0: Hi haurà regal.
2: Sí, animeu-vos, que no és gratis.
0: Per no dir regals. Perquè diria que vam detectar, ens van enviar un vi, que és el Chicharello, que des del 2012 té aquelles ampolles, crec que les heu vistes,
2: sí, sí,
0: amb tot de renecs, 70, 70 insults, 70 renecs a les ampolles. Doncs crec que anirà per aquí el regal, aquest vi del Chicharello, que és del Penedès, i que...
1: Bon vi, més.
0: Que sí, podrem, sí, sí, podrem regalar algunes coses als oients que ens enviïn.
1: Vinga.
0: Aquests insults i aquests renecs. Sandra, Vicente, Arturo Puente, la setmana que ve més.
2: Més.
0: Vinga,
2: més.
0: Va, fins ara.
2: Gràcies.
5: Yeah. Ruth Bursley.
6: Thank you.
5: Besides that, right.
7: RAC 1. Torna al cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
8: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
7: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: RAC 1.
11: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
12: Edu Expósito, li cau mort en Pol, el xoc, gol!
11: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
13: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
11: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1.
11: A RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
0: 2 minuts i seran 3:15. De seguida continuem el Via Lliure. Abans, però, algun consell?
14: Doncs sí, doncs...
0: El Degués, que vas molt ràpid, vas molt ràpid.
14: Perdó,
0: calma.
14: Perdó, venia accelerada.
0: Va, digue'ns, és que és tan important aquest consell que...
14: Sí,
0: que
14: és digues. Per tots aquells que teniu esperit de pirata, com l'Arnau, perquè ara en podeu ser un de veritat al Delta de l'Ebre. Fins al 28 d'agost podeu viure a l'emissió Pirata en Mont Natura Delta, on hi trobareu enigmes per resoldre, tresors amagats i tot d'històries que prenen vida enmig de la natura. També podreu navegar pels canals amb barques tradicionals, com ho feien els pirates d'abans, no? Una experiència familiar plena d'emocions, que podeu fer la reserva a montnaturadelta.com i no us encanteu perquè les places són limitades.
0: No ens encantem, no ens encantem. De seguida tornem amb un tema que crec que és molt, molt interessant.
15: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
16: Ganar es el derbi, es lo único que pido.
17: Volver a ser grandes.
18: Un altre sextet, serà massa.
19: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
20: Entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
21: Qué ambientazo, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
21: Buena venta.
20: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
20: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
21: Qué ambientazo, mano.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
21: Buena venta.
20: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Venta!

0: RAC1. Aquest estiu, dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 3:15.

0: L'any 2023, ara fa 3 anys, durant un concert, la cantant del grup Amaral, Eva Amaral, va ensenyar els pits com un acte de reivindicació per la llibertat de les dones. De fet, sonava aquesta cançó, que ara estàvem sentint, que és Revolución. També feia poc temps que la cantant catalana, la Rigoberta Bandini, havia publicat una altra cançó que també va fer-se molt, molt coneguda, que és Ai, mamá, amb aquella frase de ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? I que, de fet, es va quedar a les portes d'anar a Eurovisió, la Rigoberta Bandini. Totes dues escenes, la de Amaral i la de la Rigoberta Bandini, van generar un debat públic sobre si les dones poden ensenyar els pits o no, encara que en aquest cas fos en un escenari. Neus Aldeguer.
1: Exacte. Passa el temps, però el debat continua sobre la taula i a l'estiu sobretot pren protagonisme, l'anomenat topless. Als anys 70 i 80 es va convertir en un dels grans símbols de l'alliberament corporal europeu i, de fet, la primera vegada que una dona va fer topless a Espanya va ser el 1930 amb la Gala Dalí. Aleshores, alliberar-se de la part superior del biquini representava, no, d'alguna manera, el trencament amb la pressió estètica envers les dones. Ara, gairebé 100 anys després, només cal donar un cop d'ull a les platges per veure que alguna cosa ha canviat.
0: I aquest és el debat, realment. El debat no és si les dones poden ensenyar o no els pits, sinó que si ho poden fer, per exemple, les platges o les piscines amb llibertat. De fet, les generacions més joves sembla que comencen a donar l'esquena a aquesta pràctica, el topless, ara ho deia la Neus, que durant anys ha format part també del paisatge habitual de les nostres platges amb total naturalitat des de fa molts anys, ara ho deia també la Neus. La pregunta, per tant, és inevitable. Per què passa això? Per què algunes generacions, les més joves, comencen a donar l'esquena, en aquest cas, al topless?
1: Les causes poden ser moltes, ho anirem veient. Podria ser l'onada de conservadorisme, podrien ser les mirades incòmodes, però també hi ha una certa por a ser fotografiades i exposades a les xarxes socials, i no ho diem nosaltres. És una por que no respon únicament a una percepció, sinó que hi ha un estudi publicat per Save the Children el 2025.
0: Per tant, hi ha dades, eh?
1: Sí, exacte. Que es va elaborar a partir d'una enquesta a més de 1.000 joves d'entre 18 i 21 anys sobre experiències que havien viscut quan eren menors. I aquest estudi revelava que una de cada 5 afirmava que havia, que li havien difós imatges generades amb intel·ligència artificial en les quals apareixien nues sense el seu consentiment.
0: Una de cada 5,
1: una de cada 5.
0: Entre 18 i 21 anys estem parlant.
1: Exacte, per tant, l'informe també concluïa que el 97% havia sofert algun tipus de violència sexual en entorns digitals abans de fer els 18 anys.
0: Aquesta és, per tant, alguna de les grans preguntes, si realment les xarxes i l'entorn digital tenen alguna cosa a veure amb aquesta caiguda del topless a les nostres platges o a les piscines de Catalunya. Per això en volem parlar amb dues persones. La primera és la psicòloga de la UOC, la Silvi Pérez, i doctora també... la psicòloga de la UOC, la Silvi Pérez. Silvi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I l'altra persona és la doctora en Història i Teoria de la Moda, la Sílvia Roser. Sílvia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Anem a pams, perquè realment potser ens hem aventurat. Realment, heu detectat també vosaltres que hi hagi menys joves que facin topless a les platges i a les piscines de casa nostra?
3: En el meu cas, jo sí que ho he detectat, però jo també soc bastant usuària de piscina i també he de dir que aquí és un altre món i realment hi ha com molt, molt més tabú pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat, però la que sí que havíem conquerit a les platges estem retrocedint clarament.
0: Silvi?
2: Estic d'acord. Sí, hi ha aquest retrocés del topless en les dones joves. El que m'agradaria poder centrar una mica la conversa en si això realment ho hem d'interpretar com un retrocés o no.
0: Ah, per què?
2: Perquè a vegades, de fet, la companya que ha fet la introducció ha apuntat a diverses causes i no necessàriament és una qüestió de més conservadorisme o un retrocés en la nostra llibertat. La llibertat no hauria de ser tant si fem o no topless, sinó si podem decidir lliurement el fer-lo.
0: Clar, clar. Llavors, aquesta és una de les claus. Sílvia?
3: Sí, jo estic bastant d'acord, perquè realment, quan va haver l'explosió del topless i després del nudisme, es va assimilar massa ràpidament el fet de mostrar el cos a llibertat. Aleshores, crec que aquí també va haver un gir patriarcal molt intens, en el qual doncs, el nostre cos va quedar captiu de la sexualització. Per tant, el que hem d'entendre, com diu la companya, són les conseqüències d'aquest topless. Jo penso que hi ha dos nivells aquí. Si legalment o normativament podem fer topless, és a dir, hi ha normatives de moltes piscines que tu no pots fer-ne, o hi ha països, per exemple, que està prohibit. És un nivell de discussió. I el segon nivell de discussió és que, malgrat poder-ne fer, quines conseqüències té tot això? Perquè hi ha gent que diu, bueno, escolta'm, ningú t'ho prohibeix, fes-lo, ja ho sé, però és que el nostre cos, que no passa tant amb el dels homes, estem captives de tot això. I després, jo també parlar amb persones, allò que em diuen, home, clar, però a veure, si tu ensenyes els pits, a mi no em demanis que jo no m'exciti. Clar, aleshores, jo sóc la responsable de la teva excitació i també el que hem d'entendre és que l'excitació davant d'uns pits és cultural, no és natural. Per dir-te, el que ens excita, el que ens erotitza, sí, ha anat variant al llarg del temps, sí? Però... Perdoneu, tinc una música molt, molt, molt forta a l'orella, no sé si és vostra.
0: Ara, si som nosaltres, la baixarem.
3: Pentàgon que ens espia i em posa. Vale, gràcies.
0: La baixarem una mica, així la conversa és més fàcil. No, però el que sí que us volia preguntar, perquè ho dèiem, als anys 90, a partir dels 2000, estava molt extès el topless, es veia com una cosa normal, s'havia normalitzat, fins i tot, si no em dieu el contrari. Què ha passat últimament perquè realment aquest debat torni a plantejar-se i la sensació sigui que no sé si Neus estàs d'acord, que també moltes dones potser sí que us sentiu més violentades en això.
1: Sí, jo com a dona que vaig a la platja o a les piscines, sí que és veritat que no m'acabo de sentir còmode a l'hora de fer.
0: Per tant, Silvi, què ha passat perquè això hagi canviat?
2: Jo crec que hi hagi més exposició del cos, perquè de fet estem vivint una cultura molt visual, és a dir, constantment estem veient cossos, però això no implica necessàriament que hi hagi una major acceptació del nostre propi cos. Més aviat al revés, l'exposició constant del cos normalment va acompanyada de comparació i d'autoobservació. Això lligat a que la mirada dels altres també ha canviat, és el que esteu comentant, és a dir, la imatge ja no queda en la retina, pot ser fotografiada, gravada, compartida, difosa. Clar, la sensació de vulnerabilitat, més enllà de lo que legalment sigui possible o no, la sensació de vulnerabilitat i de comparació constant també fa que tu prenguis la decisió de no exposar-se. Ara, que m'agradaria que com a dona jo pogués decidir lliurement si de veritat faig o no topless, en plena llibertat, no perquè només normativament estigui permès, sinó si deixaria de sentir-me vulnerable pel fet de fer-ho.
0: Sílvia?
3: Sí, totalment d'acord. És el que deia dels dos plans de discussió. Un és si les normes ens ho permeten i l'altra cosa és que, malgrat ens ho permetin, ens hem d'enfrontar a unes hostilitats, com deia, no? El tema de la pressió estètica. Sempre hi ha hagut pressió estètica, però jo penso que ara mateix aquesta, les xarxes socials, el sobreparlar del cos, ampliada, aquesta gran sexualització, el cos, especialment de la dona com a ganxo comercial, tot plegat, aquesta comparativa, fa que els espais com la platja siguin espais hostils, sense parlar, per exemple, dels cossos normatius i els cossos no normatius, no? Una persona, per exemple, que té un cos trans, una persona que, per exemple, ja té certa edat, per exemple, sembla que les persones que ja no tenim, doncs, 20 anys, ja no puguem portar ni biquini, que ens haguem d'enfundar, en aquest cas, en un banyador, perquè la pell, que lògicament cau o es despenja, doncs això ja no és bonic de veure. Per tant, vull dir, això, ull amb tot això. I el que deia abans, enllaçant, que m'he despassat amb el tema de la música, el pit dels homes, abans tampoc es mostrava. És a dir, que va haver diversos escàndols en el cinema, per exemple, amb Clark Gable, va succeir una nit d'aquesta pel·lícula, en el qual hi va sortir sense resamer d'interior i mostrant els mugrons. Clar. Això va ser un escàndol total. Per tant, que no pensem... Sí, que no pensem, doncs, que l'home doncs, no hi ha erotisme o sexualització entorn als seus pits, perquè en el passat n'hi ha hagut i ho hem superat, no? O sigui, ara podem veure el pit d'un home sense, veient-lo amb naturalitat. En canvi, també podem arribar, en aquest cas, en aquest punt amb la dona, però no hi hem arribat. I això també és qüestió de tots i totes, de plantejar-nos la sexualització de les dones, del cos de les dones, no és natural, és cultural.
0: Per tant, el moll de l'os és això que dius ara, la sexualització del cos.
3: Hi ha diferents molls de l'os. Sempre les qüestions són multifactorials. El tema de la sexualització és molt important, el tema de la pressió estètica és molt important, el tema de les xarxes socials i sentir que quan tu, per exemple, estàs a la platja i decideixes, bueno, doncs que et poses la part de dalt del biquini i deixes de fer toples, tu atures aquí l'exposició del teu cos. Amb les xarxes socials ja això ja no està a les teves mans. El teu cos pot seguir circulant per xarxes malgrat tu has decidit que ja no el vols mostrar més. Per tant, ja no som mestres del nostre cos nu. Fins i tot, també, la cosa és més complexa, perquè fins i tot no havent-lo mostrat mai, també la IA pot fer que se'ns despulli, i això també està a l'ordre del dia als instituts, no? Vull dir que tot plegat és multifactorial, però és una qüestió social i cultural que crec que ens hem de plantejar i hem d'assumir les responsabilitats com a societat.
0: Silvi, tu deies que la clau aquí era tenir el control, no? Que les dones poguessin tenir el control de decidir, que ningú decidís per vosaltres si fer tobles o no. En això, el telèfon mòbil és el que ha complicat aquesta decisió, aquest poder de la decisió?
2: Clar, jo treballo molt amb adolescents i amb noies molt joves. Llavors, El que em frapa més és que, tot i ser una generació que hem inculcat molt el dret a decidir el que puguis fer o no topless com a un símbol de llibertat, en aquest moment en concret, el fet que una fotografia pugui escapar del seu control, el fet de la pressió que hi ha al voltant, fa que la noia jove se senti molt menys segura exposant el seu cos, i parlem dels pits, però és que podríem parlar dels braços, podríem parlar de la panxa. Hi ha un munt de roba de biquini, que no són biquinis, que són tanquinis, que és com un biquini, però que porta com una mena de samarreta penjant perquè puguis amagar la panxa. Vull dir, hi ha moltes parts del cos que ara mateix les noies joves especialment se senten molt vulnerables, i les dones que tenim una edat, que jo tinc 50 també ens sentim molt vulnerables a la mirada de l'altre, al judici de l'altre, al poder ser robat la teva imatge. Jo crec que el que hem retrocedit no és en el conservadorisme de les dones que deixen d'exposar el seu cos, sinó en com les societat està llegint aquesta exposició.
0: Neus, volies fer una pregunta.
1: Sí, no, ara que parlàvem de les xarxes socials i de com una imatge del teu cos ja deixa de ser teva en el moment en què corre, doncs, per tot aquest món digital, hi ha potser també una sensació de que no es castiga prou, és a dir, que la violència digital, en aquest cas sexual, sobretot cap a les dones i les persones que ho fan, que, bueno, solen ser homes, no?, que no se'ls castiga prou i que, per tant, hi ha aquesta sensació d'impunitat.
2: Tal com ho he vist amb les joves...
0: Silvi, després, si us sembla.
2: Perdó. És que a més ens diem igual.
0: Sí, Silvi Pérez primer, Sílvia Roses després, Rosés després, sisplau.
2: Vinga. Només volia dir que des del punt de vista de les dones més joves sí que hi ha aquesta sensació de molta impunitat, perquè ho viuen en el seu grup d'amics i en el seu grup de companys. Llavors, aquest no castiga prou és que ni tan sols es castiga. Vull dir, és que és una cosa que costa moltíssim en els instituts i que ens costa moltíssim en el grup d'adolescents de poder responsabilitzar a qui difon o a qui mira amb aquesta despreci a la dona. Llavors, jo penso que això sí que és una qüestió molt clau.
0: Sílvia.
3: Clar, jo en aquest cas sí que es podria endurir la qüestió punitiva, però jo crec que la qüestió punitiva és l'última. Crec que falta molta educació prèvia. En el cas, per exemple, dels meus fills, de l'institut, hi ha hagut un cas d'aquest tipus, d'unes criatures que han despullat a una noia i l'han despullat digitalment i han fet córrer la imatge per tot arreu. A veure... També has de pensar que ha de recaure en aquest estudiant el fet d'emprendre accions legals. Això té unes conseqüències en el seu grup classe, per exemple. Això té una conseqüència també amb els pares i mares, amb la comunitat educativa. Clar, a veure, sí que hi ha d'haver una acció punitiva clara, però també hem d'intentar, a través de les famílies, a través de les escoles, a través dels mitjans de comunicació, educar en que això no arribem fins a aquest punt, perquè després és molt dur per un estudiant emprendre una acció d'aquest tipus. I després, lligant amb el que esteu dient abans, el tema de la lliure elecció. Bueno, doncs que ja hem vist què és la lliure elecció. Què és? Què significa això de la lliure elecció? Què significa la llibertat de fer una cosa? saps? O sigui, perquè no podem reduir el debat a això simplement, si sóc lliure de fer una cosa o fer una altra. Ja sabem que la llibertat, doncs, bueno, hi ha molts, com dir-ho, el que deia, jo faig una cosa i això té unes conseqüències, malgrat legalment jo la pugui fer, m'explico? Mm. Per tant, hem d'entendre tot l'entramat que hi ha al darrere.
0: I això, quina relació té, per exemple, amb la criminalització també del feminisme que estem veient últimament? Perquè el topless també era una manera de reivindicar el feminisme directament i potser hi té a veure alguna cosa en aquesta criminalització del feminisme dels últims anys?
3: El que passa que jo crec, si la Sílvia em corregeix, jo penso que el tema del topless, això va ser un símbol feminista, però fa molts anys. Mm. Hem de pensar que el feminisme... De fet, hauríem de parlar de feminisme, si no de feminisme, no és un territori estanc, sinó que els símbols també van evolucionant. Aleshores, jo ara mateix ja no percebia el topless com quelcom que fos un símbol feminista. Ho va ser en el seu moment, no? Però en el seu moment també va haver aquest gir sexualitzador. Per tant, mostrar el cos en un moment donat pot ser una eina dissident, però en un altre moment pot ser, o en un altre espai entorn, pot ser un reflex d'un patriarcat, saps? Vull dir que els símbols també hem de pensar que varien. El que està clar és que la ciutat d'ara mateix està molt polaritzada. Jo no sé si estem fent girs conservadors. Crec que els feminismes estan avançant cap a un cantó, però els altres estan tibant cap a l'altre cantó. Per tant, més que retrocedir, estem tibant la corda, estem polaritzant-nos, i això, òbviament, no ajuda al consens. En aquest cas, no estic posant al mateix nivell els feminismes que els retorns conservadors que coarten llibertats, ni molt menys.
0: Sílvia?
2: No, estic d'acord en la qüestió del símbol. El símbol, al final, és una idea compartida per la societat i que en el seu moment sí que es va convertir en un indicador d'alliberament femení. El que passa és que sí que veig que no sé si estaria tant en la línia de la criminalització del feminisme, sinó més potser també en la censura constant a la que estem vivint en fer opinions dissidents o en aquesta polarització que comentava també la Sílvia. És a dir, que al final els símbols són llenguatge i en el moment que parlem, en tot allò que estem normalment ara parlant, conversant, és fàcil que siguis censurat si no estàs en línia amb la majoria del grup en el que estàs en aquell moment. Llavors, sí que hi ha aquesta censura. Si les teves amigues que van a la platja no fan topless, tu no seràs la persona dissident que farà topless. Si les teves amigues senyores que van a la platja porten un banyador, tu no seràs segurament la que porti un biquini i mostris la teva panxa. És a dir, hi ha una qüestió de censura en el llenguatge que passa també pels símbols, que crec que sí que està afectant a tota aquesta exposició corporal.
0: De fet, abans parlàvem de la normativa, Neus. Mm-hmm. A Espanya no existeix una llei estatal que obligui les dones a cobrir-se el pit per banyar-se, en aquest cas, en una piscina pública. A Catalunya sí que des del 2023 el topless està permès també a les piscines municipals, però sobre les normatives també hi havia debat.
1: Clar, de fet, aquesta setmana precisament hi va haver una polèmica en una piscina municipal d'un poble de Segòvia, on una dona que passava els estius allà des de fa més de 30 anys, doncs estava prenent el sol a la tovallola sense la part superior del biquini, i en aquest cas va ser una noia de 21 anys que es va anar a queixar al socorrista dient que se sentia incòmoda, i no només van obligar la dona a cobrir-se, sinó que va venir l'alcaldessa també a insistir, va venir també dos agents de la Guàrdia Civil, i la dona, ella reclamava que no hi havia cap norma específica que ho prohibís, i és així, no hi havia cap norma que ho recollís. L'alcaldessa deia que era, sentit comú,
0: sí.
1: Però clar, sentit comú per qui, no? I la dona, doncs, hi ha posat diverses queixes a l'Ajuntament i també una denúncia a la policia.
0: És un exemple més d'aquest canvi, com a mínim puntual, en algunes generacions o en algunes persones de les noves generacions que han de sorprès el Via Lliure, i que volíem comentar també amb dues expertes en la matèria, aquesta derivada, no?, de que cada cop segurament hi ha menys topless a les platges i a les piscines catalanes.
3: Va, per sí, alguns, em permets per fer un apunt?
0: Sí, digues,
3: és possible?
0: Sílvia.
3: Clar, en aquest cas, bueno, això és un cas particular que espero que no sigui general perquè demostra que l'estupidesa humana no té límits. Això per un cantó. I que això realment no és la norma general, però sí que és veritat que a les piscines municipals hi ha molt de debat. Però fixa't, un debat pot ser el topless i l'altre debat pot ser el burquini, perquè a les piscines municipals també hi ha molt de problema el tema del burquini. Per tant, el que hem d'entendre és que el debat no és mostrar el cos, és avançar, el que deia abans la Silvi, que estic totalment d'acord, mostrar el cos és avançar i és ser modern, tapar el cos és ser retrògrad. No, el que hem d'entendre és per què el tapem, per quina qüestió, per què no ens atrevim a destapar-lo. M'explico? Perquè si una persona, per exemple, es tapa totalment el cos perquè no vol que li toqui el sol, perquè es crema amb facilitat, en aquest cas no hi haurà cap problema. Per tant, no és un tema de tapar o destapar, sinó és el per què el tapem o per què no el tapem i per què el destapem i per què no el destapem.
0: Sí, sí, que motius per tapar-la o per destapar-ne, si són vàlids, són completament lògics i que no és el moll del debat, perquè n'hi ha mil, però sí que volíem comentar-ho això amb la Sílvia Rosés, que és doctora en teoria i història de la moda, i amb la Silvi Pérez, que és professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies a les dues.
3: A vosaltres.
0: Fins ara, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: I Neus Aldeguer també, gràcies.
1: Adéu, a vosaltres.
0: Les 12 i pràcticament 7 minuts. Marc Villanueva, bon dia.
4: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
5: Bon dia.
0: L'incendi de Niebla a Huelva, un dels pitjors incendis que ha tingut mai a Andalusia, ja està estabilitzat i deixa 38.000 hectàrees afectades.
4: Sí, com dèiem, ja s'ha convertit en un dels pitjors incendis de la història d'Andalusia. El president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en parlava aquest matí.
6: Después de 10 días tengo, digamos, la suerte de trasladaros que la dirección del plan ya informará al Comité de Operaciones de la estabilización de este incendio hoy a las 10:30 de esta mañana.
4: Ahir 114 veïns ja van poder tornar a les seves cases. Els bombers han vigilat durant 36 hores que no hi hagués cap problema al perímetre i ara se centren sobretot en l'extinció completa, que no preveuen que serà fins dintre d'unes setmanes. A més, el pla Infoca ha baixat al nivell 1 i ja s'han retirat gran part dels efectius. A Osca, però, la situació és ben diferent. El foc continua arrasant i ja ha cremat més de 16.000 hectàrees. La xifra de persones evacuades també ha augmentat i s'enfila a les 1.000. Les condicions meteorològiques lògiques estan posant difícil les actuacions a la zona. Per poder fer-ne front, el govern d'Aragó ha demanat ajuda terrestre i

0: també, que ha parlat amb la seva homòloga romanesa, la ministra Oana Silvia Toiu, qui li ha agraït la intervenció als pilots espanyols. I a Rodalies, la circulació està afectada a dues línies diferents. Per una banda, els trens de la R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de coure entre les dues estacions. És per això que ja s'ha restablert un servei llançador alternatiu entre aquestes dues estacions. D'altra banda, un altre robatori de coure entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13 i ha provocat demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. I el conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge en sortir de la via a la carretera C37 a Manresa. L'accident s'ha produït per causes que encara s'investiguen. S'han activat Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
1: El Barça juga aquesta tarda 4:45 contra el Basilea, el penúltim amistós de la pretemporada. Per aquest partit, Hansi Flick ha convocat tots els mundialistes excepte Pedri i Gavi. Els dos migcampistes són les principals absències i, segons el club, s'han quedat a Barcelona per gestió de càrregues. El partit davant els suïssos servirà per veure el debut d'Anthony Gordon i es podrà seguir en directe a RAC1 al Barça en xancletes a partir 4:45. Aquest serà l'últim amistós abans del Gamper, quan el club ja preveu que el fitxatge de Rodri s'hagi fet oficial. Més tard debutarà la Lliga l'Espanyol, que rep el Llevant a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Amb aquest partit, els pericos començaran la tercera temporada consecutiva primera amb l'objectiu d'aconseguir la permanència el més aviat possible. A la mateixa hora, a les 7, el Girona s'estrenarà a la segona divisió després del descens. Els gironins reben el Leganés a Montilivi. I els europeus d'atletisme, Txell Soler ha aconseguit la medalla de bronze per equips a la marató femenina. A la classificació individual, l'atleta catalana ha estat 20a. La marató masculina, Ibrahim Shakir també ha estat 20è.
0: I pel que fa al temps, les nuvolades que a hores d'ara van creixent al Pirineu podrien deixar-hi algun ruixat aïllat abans que s'acabi el matí. A partir de la tarda, les precipitacions van a més, sobretot a les comarques del nord-est, on hi ha avisos de perill alt per intensitat de pluja. Al Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior, els avisos són per perill moderat, tot i així, també s'hi esperen ruixats i tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades. La temperatura baixarà amb el pas d'aquestes pluges.
2: Mar Villanueva, Pau Bombardó, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Passen 11 minuts de les 12 del migdia. De seguida farem música perquè ja ronden per aquí el Joan Pancorbo i l'Albert Millán. Som-hi, no?

0: Música tot drap, sempre amb aquesta sintonia que sempre alegra el matí, al migdia dels diumenges dels oients del Via Lliure a l'estiu. Joan Pancorbo, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau Mañé.
0: Com estàs?
1: Bé, i vos?
0: Bé, has dormit bé?
1: Sí, avui sí.
0: Molt bé, me n'alegro. Albert Millán, bon dia.
2: Hola, bon dia, buenos días.
0: Buenos días para que nos entienda todo el mundo.
1: Exacte.
2: Avui tema de nínxol, Arnau.
0: Per què? Tema de nínxol?
2: Tema de nínxol. Sí, brometes de nínxol, tema de nínxol.
0: Què vol dir això, llavors? Que anem a una cosa molt, molt específica?
1: Avui és
0: una... No feu por, ara, que si no tots els oients marxaran, eh?
2: No.
1: És un programa que fer per a Muy Cafeteros, avui.
0: Per tant, si tots els oients marxaran del Via Lliure.
1: Però saps quan et costa una lliçó que quan l'entens dius, hòstia, és que era això? Doncs aquí anem.
0: I què ens fa pensar que vosaltres fareu bé la lliçó com perquè tothom l'entengui?
1: Els tres programes anteriors.
0: Ai, som. O tres programes, ja ens creiem que som...
2: El Basté, pràcticament.
0: O el Nin o el Pulitzer, aquí. Sí. Va, doncs avui, tema de nínxol, deies, Albert?
2: Sí. Avui parlem de l'electrificació de la música.
0: Electrificació de la música, a veure.
2: I demanem que ens deixeu 10 minutets de marge per explicar-vos quatre coses una mica complicades, però després tot fa baixada.
0: Vinga, 10 minutets, una mica menys. Va,
2: us ho prometo.
1: Vinga, anirem ràpid.
0: Vinga.
2: Hem de parlar d'això perquè, en realitat, el fet de poder convertir l'electricitat en so doncs, ha estat una gran revolució per la música.
0: Clar.
2: Així que, doncs, sense més dilació, posem una mica de context.
0: Vinga. Home... Sempre funciona, la música de context. És ben bé que... Jo escolto aquesta música i penso context.
2: És benvinguda.
0: És benvinguda.
1: Com el Juliana, una mica. Contexto.
0: Contexto. Mapes.
1: Exacte. Vam parlar fa dies, no?, de la industrialització, que també havia afectat a la música, no?, i havia provocat una reducció de preus dels instruments. La nena del piano.
0: Sí, la nena del piano, que sonava cada setmana.
1: Lamentem, exacte. Doncs això, evidentment, si els instruments eren més econòmics, doncs tothom en podia tenir, i això va

0: provocar una democratització en general de la música. Tothom podia participar. Aquesta democratització encara va ser més quan va arribar l'electrificació. Que això què vol dir? Que és que les cases abans no tenien electre i de cop en van tenir.
1: És un canvi bàsic.
0: Exacte. Llavors, si la font principal d'energia passa a ser electricitat, això també afecta a la música.
1: Clar.
0: I es creen instruments que van amb electre, que són molt revolucionaris.
1: Clar, per tant, no només pel com es fa la música, sobretot pels instruments.
0: Exacte.
1: Perquè són totalment diferents. Fins llavors eren uns, i a partir de l'electrificació canvia tot. Ara ens ho explicarà.
0: Efectivament. O sigui, una trompeta funciona perquè una persona la bufa.
1: Clar.
0: Però una guitarra elèctrica, no. Llavors, el primer invent del qual volem parlar avui és el fonocaptor, que és la primera paraulota del dia.
1: Fonocaptor.
0: Exacte.
2: Atenció.
0: Que si parlem de...
1: És una paraula que no havia escoltat mai.
0: Exacte. Que com a fonocaptor no te viene nada, però si parlo de guitarra elèctrica,
1: sí,
0: doncs ja ens entenem, no?
1: És el mateix?
0: Ara t'ho explico, Albert.
2: El fonocaptor és un aparell que es va posar en una guitarra i el que permetia era captar la vibració de les cordes, electrificar-ho, i amplificar-ho, que és el concepte que vam parlar la setmana passada,
1: sí,
2: el de l'amplificació. Doncs aquest catxarro el que et permetia era fer això, captar la vibració de les cordes i convertir-ho en senyals elèctrics que després podies reproduir en un altaveu.
1: Això és el fonocaptor?
2: Això és el fonocaptor.
1: Fonocaptor, que per entendre'ns, a veure si ho he entès bé, és aquella mica de peça que hi ha a les guitarres elèctriques i que detecta les cordes
2: Exactament.
1: De les guitarres per després amplificar-ho a través de l'electrificació.
2: Exacte. Els primers fonocaptors realment eren molt difícils de tocar bé. De fet, es distorsionaven amb molta facilitat, però com en tot, Arnau, hi ha gent hàbil que sap fer anar bé les coses. I entre aquests hi destaquen Eddie Durham i Charlie Christian, que tocaven la guitarra acústica amplificada amb un fonocaptor d'aquesta manera.
1: Això era el principi, eh? Evident que sona una mica estrany.
0: Exacte, sembla com un videojoc d'aquests de mala qualitat.
1: Sí, exacte.
0: Però, bueno, com sempre han dit, els invents no surten bé la primera.
1: D'acord.
0: Requereixen una mica de millora.
2: Sí, hem d'avançar fins als anys 50.
0: Exacte. Aleshores, als anys 50 ja aquest invent ja
2: està perfeccionat.
1: Esclar, perquè hem dit que el fonocaptor és dels anys 30. I llavors saltem dels 50, 20 anys de diferència.
0: Correcte.
1: Per intentar afinar aquest fonocaptor.
0: Aquí hem de parlar d'una marca que li farem una mica publicitat ara, que és Fender.
2: Li fa falta. Jo crec que li fa falta que li fem publicitat.
0: Exacte.
1: Fender està molt, molt content que vosaltres li feu la publicitat avui.
0: Però és que ells van fer el model més famós de guitarra i el que s'ha convertit en un estàndard fins ara, que és l'Stratocaster, que és la segona paraula del dia. Aquesta guitarra es va llançar el 1954.
1: Stratocaster.
0: I és totes les guitarres elèctriques, més o menys, han passat a semblar-se, que és la que ja té aquelles banyes, el so aquest de guitarra elèctrica, que clar, això venint de l'època d'un violí, doncs evidentment és molt revolucionari.
1: No us ho creureu, però jo tenia un Stratocaster.
0: Sí o no?
1: No, però sí. És aquest model exacte, que és el que agafa... És a dir, d'aquí s'agafa la forma, no, habitual,
2: sí,
1: de les guitarres elèctriques.
2: Aquestes dues banyes al costat del pont...
1: Sí. Molt bé.
0: Llavors, que tu la tinguis vol dir que la guitarra elèctrica molt cara no devia ser.
1: No.
0: Aquest és un altre element, que és que el que aconsegueixen Fender és fabricar massa que sigui econòmica, però que a sobre tregui molt bon so.
2: Clar, hem d'entendre que aquesta guitarra era buena, bonita, barata.
0: Exacte.
2: Llavors, com tot, és un instrument barat fins que es converteix en una peça de col·lecció, perquè és que la guitarra Fender de David Gilmour, membre dels Pink Floyd, es va subhastar per 14,5 milions de dòlars.
1: 14 milions i mig de dòlars.
2: Una ganga.
1: Una ganga, sí. Si fa o no fa com la meva.
2: Exacte. Més o menys. I té el mateix prestigi. Sí.
0: La teva també es pagarà així, si és una
1: estrella. De fet, ja no sé ni on està. Segurament ja no la tinc.
2: Escoltem com sonava una guitarra Stratocaster.
1: Això és una Stratocaster,
2: això és una Stratocaster.
1: Una guitarra elèctrica.
2: Tocada per un xicot d'una botiga de guitarres que vam trobar per YouTube.
1: Però que era una bona manera d'entendre què és la Stratocaster, està bé.
2: Però les guitarres no són l'únic instrument que s'ha electrificat al llarg de la història. Als anys 20 del segle passat ja hi havia alguns inventors fent proves d'alguns instruments elèctrics que no eren gaire musicals, però és que justament en aquell moment ja hi havia unes corrents, no, Joan?
0: Sí.
2: Tu en saps més d'aquest tema de les corrents de principis de segle?
0: No, el que passa és que hi ha gent o sigui, com Picasso fa les Dames d'Avignon, la música també hi ha gent de trencar amb tot, no? I de fer coses molt avantguardistes. Evidentment, això també arriba amb la música. I van haver uns italians futuristes que van crear el que es considera el primer sintetitzador de la història, que és aquest instrument, es deia, atenció, intona rumori.
1: Com?
0: I sonava d'aquesta manera. Ja està.
1: A veure, ja està.
2: Sí, no cal tenir les obres dintre.
0: Exacte. Això no és una batedora.
1: Perdó, torna-ho a dir, eh? Intona rumori.
0: Exacte.
1: Perquè eren italians. I què era això?
0: Això és important. Eren unes caixes de fusta que treien aquest so tan agradable.
1: Sí, a veure. No, realment, ve de bus. Jo pensava que això seria una secció de música i resulta que no ve
2: bé. És que el que passa és que aquests italians van dir que nosaltres anem a deixar enrere tota la música, tot el que s'ha fet fins ara, i anem cap al futur.
0: Exacte.
1: Eren uns visionaris, realment.
2: I li direm que el so i el soroll tenen la mateixa entitat artística que la música.
0: A nivell teòric,
2: com dos huevazos.
0: Exacte. Això a nivell teòric ha tingut molta importància, com veurem després. Tot i així, sí que hi van haver instruments més agradables d'escoltar, no? Aquí potser podem trobar el theremin.
2: Sí, el theremin és un instrument, és una caixa rectangular de la qual en surten dues antenes, una en vertical i l'altra en horitzontal, i per tocar-lo, aquestes dues antenes generen un camp electromagnètic entre elles i tu has de posar les mans allà entremig i llavors així generes variacions de to i de volum.
1: Theremin, eh? Aquest sí que és més famós,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Que no pas el intonar rumori.
2: Correcte. Escoltem com sonava un theremin.

0: però aquí sí que realment pots fer una mica de melodia, no com la resta, el Víctor Armoniquer.
1: El Theremin aquest està tocat pel seu inventor, Lleó Theremin, però la veritat és que era dificilíssim de tocar. Clar. No sé si mai heu tingut l'oportunitat de fer-ho.
2: Jo una vegada vaig estar davant d'un Theremin i és impossible.
1: Aquesta melodia que està fent Lleó Theremin
0: era molt difícil, eh?
1: Impossible.
2: Exacte.
1: Has de ser un virtuós.
2: Sí, és un instrument realment molt complicat de fer, però sobretot el que és l'avi dels sintetitzadors.
0: Dels sintetitzadors actuals?
2: Exacte.
0: Ah, sí. D'acord.
2: És un d'aquests antecedents, no?, com els Intonarumori, però...
0: Com qui?
1: Intonarumori.
2: Intonarumori. M'ho faràs dir 30 vegades. Home, ja t'estic veient avui. El que estem veient també és que aquests instruments no servien per fer música comercial. Eren més experimentacions, jocs, etc. Però sí que van servir, per exemple, pel cinema, no?
1: Exacte.
2: El setè art, que és com li diem nosaltres.
1: Els que en sabem.
0: El Theremin va servir pel cinema o pel que va venir després?
2: Exacte.
0: Vols dir.
1: Tot aquest... Clar, el Theremin no era l'únic instrument que hi havia en aquest moment. Hi havia molts altres. I, de fet, eren grossos i eren uns catxarros considerables. Exacte. Però tots feien com sons estranys i entre aquests... I destaca un que és el Trautonium.
0: Trautonium?
1: Sí, tots tenen noms com de cosa...
0: Avui molts insults, eh?
1: Sí. Que el compositor Oscar Sala va fer servir el Trautonium per fer ni més ni menys que el so dels ocells de la pel·lícula de Hitchcock.
0: Home. Ah, és a dir, això que són clarament so d'ocells, podríem dir, i que podríem pensar que són gravats realment, no és un so
1: no
0: real d'ocells.
1: No tot. Hi ha alguns trossos que hi ha gravacions d'ocells, però estan barrejats amb els sons que sortien d'aquest catxarro.
0: Això de Hitchcock, eh? Hitchcock.
1: Sí.
2: Exacte. I el Trautonium hem de pensar que ocupava com una furgoneta, més o menys. O sigui... i consumien, era com els centres de dades aquests de l'illa que havien hagut de ficar una central nuclear, doncs cada vegada que...
0: Barcelona Supercomputing,
2: exacte,
0: no?
2: Sí. Pues això, més o menys, ens hem d'imaginar aquests instruments.
0: Un Trautonium, diguem avui.
2: Ara, tot això són instruments exemple del que volem explicar ara, que és que a finals dels anys 50 tots aquests instruments que eren molt grans, una cosa molt de nínxol experimental, es comencen a popularitzar, no? Hi ha una mica, cada vegada són més petits, els saben fer servir millor. Llavors, una d'aquestes pioneres i una de les figures més amagades i més infravalorades de la història de la música del segle XX és Delia Derbyshire, que era una enginyera de so, que és de les primeres en popularitzar aquests instruments. I, per exemple, va ser la compositora d'una mítica banda sonora, que és la banda sonora del Doctor Who.

0: Clar, que això és amb aquests instruments, amb aquests aparells.
1: Sí, bueno, i ella, a més, feia coses amb la cinta magnètica dels casets, recursos dels casets, vaja. Tallava, feia efectes, llavors creava com textures diferents que no s'havien sentit fins llavors. I és que les seves exploracions de la Delia Derbyshire en el camp del so i les seves composicions doncs, van ajudar a democratitzar i popularitzar aquests sintetitzadors.
2: Clar, hem de pensar que aquesta sèrie...
0: Doctor Who, no? Estem dient?
2: Doctor Who era molt famós a l'època de la BBC. Llavors va
1: de fet, encara
2: molt...
1: està en antena, porta més de 60 anys en antena, que és una proesa.
2: Llavors, clar, molta gent va veure que era possible crear música amb aquests sons estranys, no? Ho va portar a la massa una mica, no?
1: Sí. Una altra dona que va ajudar a popularitzar aquests instruments és Wendy Carlos. La senyora Carlos, com Delia Derbyshire, era també enginyera i compositora i és la responsable de popularitzar un sintetitzador molt en concret, que és el Moog.
0: Moog. Ni un nom que se salvi, eh?
1: Bueno, no. El Moog és una discoteca d'aquí a Barcelona.
0: Sí, també és veritat.
1: Que està anomenada així, en homenatge al sintetitzador i la seva influència.
0: Molt bé.
1: Llavors, a finals dels 60, aquest sintetitzador Moog es va posar a la venda i té una particularitat que el diferenciava de la resta i que és molt tonta. I és que pots tocar notes. Tenia un teclat... La resta d'instruments, tu no podies tocar notes. Tu posaves les mans, tocaves controls i tal, però...
0: Intentaves crear una melodia, una seu de melodia, però no
1: el eren... El do de la tercera octava no el podies localitzar així com així.
0: L'havies d'anar a buscar una miqueta.
1: Sí, el que va fer el seu inventor del Moog doncs, va ser trobar una fórmula per generar tons estables. Llavors hi va posar un teclat i aquí es podien tocar notes.
2: Exacte.
1: A partir d'aquí ja la música ja pot fer música de veritat. O sigui, aquests catxarros ja fan música de veritat.
2: I no s'hi van posar per poc, sinó que per fer música de veritat i per demostrar que era un instrument com tots els altres, van decidir gravar peces de Bach.
0: Això, Joan, és una peça de Bach tocada amb un Moog.
2: Amb un sintetitzador, correcte.
0: Amb un sintetitzador, d'acord.
2: Amb un sintetitzador Moog. Clar, això ja és tot una altra història. Les barbaritats que hem escoltat fins ara,
0: clar.
2: Doncs aquí ja hi ha notes.
0: Sí,
2: ja,
0: sí, mira, a veure.
2: Això ja...
1: Estem parlant un altre idioma,
2: exacte,
1: ja.
2: Exacte.
0: Clar, això és una adaptació d'una peça de Bach, eh? Però,
2: sí, exacte.
0: Però que també si Bach aixequés el cap, suposo que li explotaria el cervell.
1: No, jo
0: però,
1: crec que li agradaria.
0: Sí, li podria agradar, no dic que no, però que realment és un so diferent, també.
2: És Bach amb la textura aquesta electrònica. Evidentment, totes les... això ho comença a veure el món del rock i del pop. I diuen, home, aquí hi ha possibilitats, no? Wendy Carlos es fa relativament famosa. Hem de pensar que aquest àlbum que estem escoltant de Bach va vendre 1 milió de còpies.
0: Ostres.
2: Que no està malament.
0: No està gens malament.
2: No està
1: clar,
2: gens
1: aquest
2: malament.
1: No són moltes, però hem de pensar que estava competint contra els Rollings, els Beatles...
0: I que era un format molt peculiar.
1: Un instrument nou.
0: Una proposta molt peculiar.
2: Exacte. Llavors, Wendy Carlos també es va fer famosa perquè va fer bandes sonores com la taronja mecànica o el resplendor.
1: Aquestes bandes sonores utilitza el Moog per fer diversos sons dels que s'hi poden escoltar. La veritat és que gràcies al disc de Bach, molts estudis i productors musicals doncs, comencen a comprar aquest sintetitzador per intentar incorporar-lo com a instrument. I als anys 70, com deia el Joan, per exemple, Queen ja feia experiments amb el Moog i ja el posava a les seves cançons. Però si hi ha una cançó que ha fet que els sintetitzadors es popularitzin i entrin al pop, com diu la cançó, com una ola de fuerza desmedida,
0: a veure...
1: és aquest.

0: Aquest és el primer gran hit, llavors, dels sintetitzadors, el primer que es popularitza ja a grans masses.
1: Exacte.
2: Jo diria que sí.
1: És I Feel Love, de Donna Summer.
2: I a mi ja se m'estan movent els malucs, aquí.
0: És que realment ara vindria de gust sortir a la pista de ball.
1: Exacte. Tu perquè no has sortit
0: no,
1: a casa
0: perquè,
1: mai de les 10 del vespre,
0: exacte.
1: Però els que hem estat en algun festival d'aquests o alguna festa...
0: En algun
1: que
0: altre?
1: Quan es fa dia i el DJ decideix posar aquesta cançó i està tothom ben amorós, ben estovat, és fantàstic. Perquè ens en fem una idea de la importància d'aquesta cançó. Brian Eno, que era el productor de David Bowie, en aquell moment, als anys 70, estava a l'estudi amb David Bowie i li va dir...
2: Estaven gravant els tres primers discos, em
1: sí,
2: sembla, alguna cosa així.
1: A la trilogia de Berlín, i va dir, acabo d'escoltar el futur. Perquè realment aquesta cançó, pel context del rock de l'època, era una cosa molt, molt avançada.
0: Acabo d'escoltar el futur, m'agrada.
2: He sentit el so del futur.
1: Exacte. Però, evidentment, aquests sintetitzadors, tot i que ja tenien teclat i tot plegat, eren bastant complicats de fer servir.
2: Es desafinaven, tenien unes particularitats.
1: Aquí entrem en un altre procés que ja... aquests sintetitzadors cada vegada es fan més econòmics i són més senzills de fer servir. Un exemple d'aquests és el ARP 2600, avui paraulotes, no hi ha números, avui hi ha paraulotes.
0: ARP 2600.
1: Exacte. Sí. Que l'inventa un tal Alan Robert Pellman i que va ser la clau de l'èxit d'altres bandes i que tenia moltes més possibilitats. Per exemple, amb aquest sintetitzador es va fer el so del robot R2-D2 de la Guerra de les Galàxies, per exemple. I,
0: una mica recuperant allò que dèiem del cinema, també,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, correcte.
0: Aplicacions en el cinema.
1: Correcte.
2: Tota l'estona aquests sintetitzadors s'apliquen en el setè art. Tota l'estona.
1: I llavors trobem artistes de la talla Vangelis, Jean-Michel Jarre, Herbie Hancock, que tu, evidentment,
2: t'agrada.
1: O, per exemple, The Depeche Mode.

0: Depeche Mode, Albert?
1: Depeche Mode, anys 80, i això que escoltem és el Tora, Tora, Tora, i aprofitant que ja ens hem plantat a la dècada de la millor música de la història, segons diuen alguns, doncs és el moment d'assistir a l'autèntic boom dels sintetitzadors. Cap als anys 80 és quan els sintes comencen a tenir xips incorporats i aquesta actualització fa que millorin moltíssim les seves capacitats. I a més, els fa bastant més barats. A partir d'ara, els sintes són accessibles per qualsevol butxaca. O sigui,
0: sí, ja tothom pot comprar un sintetitzador,
1: O sigui, ja estem parlant de que costen 300, 400, 500 dòlars.
0: D'acord.
1: Coses així. Sí que n'hi ha que costen 2.000 i 4.000 i 10.000, però per 300 dòlars pots tenir un sinte que soni bé i et permeti fer bona música. Llavors, que s'hagin abaratit d'aquesta manera ens porta a analitzar el cas d'una marca japonesa anomenada Roland, que és el cas icònic d'un fracàs increïble, però que després ha desembocat en una revolució musical sense parangon.
2: Exacte. Roland el que fa és diu, home, ara puc fer màquines molt més econòmiques, anem a rebentar el mercat. I llavors té una idea que a priori sembla brillant, que és amb dos trastos petits, un que et faci de baix i un que et faci de bateria, si tu eres un guitarrista, doncs mira, et pots fer com la teva orquestra, pots assajar a casa...
0: Tu sol.
2: Tu sol. Llavors, el que fan és inventar simuladors de baix i de bateria. I ara ens ficarem... Ara anem a escoltar la música, vale? Un baix normal sona així. Això és un baix.
0: Exacte, una línia de baix.
2: Doncs Roland el que fa és inventar una màquina en què el baix sona així.
0: Vaja, no acaba de funcionar,
2: Sí, això és un fracàs,
0: evidentment. És veritat que potser el baix no acaba de funcionar, però hi havia més exemples.
2: Exacte. Hi ha, per exemple, una bateria. Una bateria normal sona així.
0: Impecable.
2: Impecable.
1: Perfecte.
2: Exacte. Una bateria de Roland sonava així.
0: No acaba
1: de ser exactament
0: no.
1: El mateix.
0: Exacte, no acaba. Més encertat que el baix, segurament. Exacte. Però no acaba de funcionar.
2: Evidentment, no en venen ni un d'aquests.
1: Bueno, les màquines són un fracàs. La marca atura tota la producció de tots els models.
0: Pel que sigui.
1: I la gent que se'ls havia comprat les ven a preus de saldo en mercats de segona mà perquè vol veure-les el més lluny possible de casa seva. Però, ai, el destí és capritxós. I... com que aquestes màquines es venien tirades de preu en mercats de segona mà, van arribar a les mans adequades, a les mans a les quals havien d'arribar.
0: De qui?
1: D'uns tal Juan Atkins, Kevin Saunderson i Derrick May, que són els pares fundadors de la música techno.
0: Home! I aquí es posen les botes, suposo.
1: Home! És que només feia falta que algú li veiés el potencial que tenien aquests catxarros doncs, per començar a fer música i no fer acompanyament, que era pel que estaven pensats. Això que hem escoltat és Big Fan, de Kevin Saunderson i el seu grup Inner City. La bateria està fet a partir d'una caixa d'aquestes de Roland, la 909 concretament, que és la màquina potser la més icònica de tota la marca, un sintetitzador Yamaha DX100 i poca cosa més. I clar, doncs, tenir-les a preu de saldo els va permetre fer tot el que volguessin.
0: Virgueries màximes.
1: Sí.
2: Exacte.
1: Tot el que van publicar va arribar, algunes coses van arribar al top 1 d'algunes llistes de Billboard, es van vendre més de 6 milions de còpies i es va demostrar que amb molt poca cosa podies fer hits internacionals.
2: Exacte. I també va engegar una altra revolució en paral·lel, que és la del hip-hop.
0: Aquí el techno, el hip-hop.
2: Exacte. Aquí estem escoltant Africa Bambaataa, també utilitzant una d'aquestes caixes de ritmes de Roland, que ningú volia i que ells van saber aprofitar. Mm-hmm. Això és
0: sí, aquí la qüestió era que s'havia de canalitzar bé el que tenien a les mans. Sí.
2: Exacte. És a dir, aquest és un exemple paradigmàtic, no?, de com un fallo industrial, no?, una idea fallida, es pot reconvertir en una revolució musical. Clar. I realment... Ara, molta de la música que escoltem som derivats del hip-hop o de la música electrònica, mm-hmm. I aquesta gent van ser els pioners reutilitzant unes màquines que no servien per res.
0: I aquí hi ha una paraula clau, que és el sampler.
2: Exacte.
1: Sampler és una altra màquina que el que fa és una cosa totalment revolucionària. És que et permet que qualsevol so pugui ser un instrument en potència.
2: Exacte.
1: Un sampler, t'has d'imaginar una caixa més o menys quadrada que té unes quantes tecles i tu aquestes tecles els hi pots assignar un so.
0: D'acord.
1: No? Tu graves un trosset, però imagina't, una flauta, un piano, un tros de bateria...
2: I amb un altre botó pots gravar Bon dia, RAC1. Sí. I llavors pots tirar Bon dia, RAC1 i una flauta al mateix temps, per dir alguna cosa.
0: Carai.
1: I llavors, gravar,
0: això.
1: Gravar aquestes peces de so, no? Aquests trossets petits, s'anomena samplejar. Agafar un fragment moment i utilitzar-lo per crear música nova. Llavors, amb un sampler i una mica de creativitat, un productor podia escoltar qualsevol disc, triar-ne un tros i transformar-lo en una peça totalment diferent. Llavors, ara escoltarem uns quants exemples icònics de sampleig. El primer que us posem, la veritat és que no té massa secret.
2: Que estem escoltant de fons és el baix de The Walk on the Wild Side del Lou Reed.
0: Lou Reed.
2: Llavors que el grup americà de hip-hop A Tribe Called Quest va samplejar aquest baix i el va reconvertir, el va... Bueno, és una cançó totalment diferent, no?
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: És el mateix baix.
0: Això
2: també ho va fer un altre geni del hip-hop, com és Jay-Z, que va aprofitar la bateria de Big Beat de Billy Squier. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the... En aquesta cançó, Jay-Z agafa la bateria de Billy Squier, que és el que dèiem, i un solo de guitarra de Walk Over You de AC/DC. Llavors, tot junt és el que estem escoltant, no? Llavors, això és en el hip-hop, però en la música electrònica, no? El cas més paradigmàtic de hit fet amb sampler és el que explicarà el meu company Albert a continuació.
1: A veure, va, Arnau, et proposo una mica de joc.
0: A veure
1: si endevines. Jo et poso ara una cançoneta,
0: sí?
1: I a veure si endevines cap on anirem a parar.
0: A veure.
1: Sona així. Et sona d'algú?
0: Em sona, però no sé on em vols portar.
1: Va, doncs n'agafo uns trossets. Amb aquests tres trossets, què tal?
2: Bé, et pots tornar a posar els trossets?
0: Sí. No, ho tinc a la punta de la llengua.
1: Els hi canvio una mica el to.
0: A veure.
1: Què, ja ens anem entenent, no, i ara?
0: Jo crec que sí que sé com
1: va. Va, que si te'ls poso així tots junts i que es vagin repetint, sonarà d'aquesta manera.

0: això sí que és música.
1: Home, aquí hem d'entendre... O sigui, clar, hem passat d'una cançó dels anys 70 trossejada a un hit de...
2: A fer un disc de platí no sé quantes vegades.
1: Aquí a Catalunya també hi ha hagut bastant de sampling, no? Per exemple, els Manels, quan van samplejar la Maria del Mar Bonet.
0: És a dir, que fins i tot els Manel poden samplejar, que sí. Potser no ens ho esperaven en aquell moment, però que realment va quedar la mar de bé.
2: Però si hi ha un rei del sampling a Catalunya, aquest és Víctor Pizza, que ha sigut el productor del Faves Tendres de Valle a Valle.
3: Algun dia

0: Clar, aquí estem escoltant un sampler que, a més, l'ha aprofitat la biblioteca de l'Òscar Dalmau.
1: Ah, sí, eh?
0: Exacte, que té una col·lecció de discos. Clar, amb tot això, el que hem volgut explicar avui és que amb totes aquestes innovacions tecnològiques, realment hi ha hagut... Ara qualsevol persona pot fer música, cara seva, perquè és molt senzill, no cal tenir una formació, i aquí el que compta és el teu talent, perquè són eines que cada vegada han sigut més senzilles de fer servir.
1: I tot això a través de l'electrificació, no?, que és el gran concepte d'avui, que realment ha permès passar d'aquelles primeres proves estranyes, amb sorolls molt estranys, aquests samplers que hem explicat avui aquí, i que hem trastejat una miqueta, també. I m'ha agradat, aquest exercici d'anar provant-los i veient exemples. Hem sentit el Valle a Valle, i també de casa nostra, com per exemple el Manel, que també va fer aquest sampler de la Maria de parlar bona gent.
0: Exacte.
1: Res més, ho deixem aquí avui.
2: Sí.
1: No tenim temps per més. La setmana que ve, més i millor, música, a veure què em portareu.
0: Internet, la setmana
1: Internet,
0: que ve. Streaming. Tornem a parlar de diners, que és aquí ens
1: agrada. Que és el que ens agrada. Sí. Joan Pancorbo, Albert Millán, gràcies. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: RAC 1.
5: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC 1. Tots som 1. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
5: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 4 minuts i seran 3:15. De seguida la Gina Rigol, que hi ha ronda per aquí, però abans... La Neus, que ens porta dues recomanacions de Filmin.
8: Doncs sí, perquè si com jo encara no heu superat l'eclipsi d'aquesta setmana, podeu descobrir la col·lecció Senyals del Cel per seguir mirant i coneixent l'univers. I si el que vols és descobrir el millor del cinema independent d'aquesta temporada, no et pots perdre tota la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que està disponible en línia a Filmin fins al 24 d'agost.
1: Gràcies, Neus. Fins ara.
8: Fins ara.

0: I una setmana més, un cap de setmana més al Via Lliure de RAC1, el Via Lliure Estiu. Obrim la finestra a l'arxiu de la Gina Rigol. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Gina, ja ho sabeu, comunicadora i editora de l'Inèdit. Amb ella estem recuperant entrevistes, rodes de premsa, converses, tertúlies de l'arxiu audiovisual del País, més endavant, més enrere, més antigues, més modernes, però vaja, estem fent una recuperació de l'arxiu per parlar de diversos temes i diverses obsessions de la Gina Rigol. Hem parlat una mica de tot aquestes setmanes, però ja en ple agost, quina obsessió ens portes avui?
1: Doncs mira, avui vinc amb un tema que m'obsessiona de fa molt de temps i molt apressadament, diguem-ne, i és que estem assistint al funeral lent, molt lent, perquè la cosa ja fa anys que dura, de la paciència.
0: Home, se'ns està acabant la paciència?
1: Mira, jo volia començar preguntant si estem matant la paciència.
0: Ah, això és diferent, eh?
1: Ah, però llavors...
0: No és morir, la paciència no està morint, l'estem matant.
1: Però com més hi he pensat, més me n'he adonat que la paciència no està morta, no està mortíssima,
0: ah,
1: pobra.
0: Ja no hi ha res a fer, no?
1: Exacte. I entre tots l'estem enterrant i li estem cavant un pou profund, però bueno, més profund que la L9 del metro.
0: Sí, vigilem amb la L9 perquè...
1: Exacte. Bé, això, exacte, bona metàfora de com pot acabar si continuem enterrant-la tan profundament.
0: Exacte.
1: Bueno, són temps difícils, per això que coneixem com la paciència. De moment ho corroboro des de l'experiència personal, val? Jo treballo, com saps, a l'entorn de les xarxes socials,
0: sí,
1: on res s'espera que duri més d'un minut.
0: Ja el contingut, vols
1: exacte,
0: dir, no? Que
1: res,
0: un minut
1: general,
0: ja és
1: màxim,
0: una eternitat.
1: Màxim. També sóc una persona que ha menjat mongeta i patata així una mica dura, val? Perquè s'havia de bullir 20 minuts i jo els 20 minuts l'he tret.
0: Ja t'entenc.
1: Sense ànim de comprovar si estava feta o no.
0: No voldria dir que a mi també m'ha passat, però potser també m'ha passat.
1: I també sóc una persona que abusa, i això, bueno, em fa una mica de vergonya dir-ho, però ho reconec, del botó aquest que anem de perdós, ara, per passar els vídeos, els àudios, sí, les notes de veu, els programes, el podcast, en fi.
0: Això és un sacrilegi, perdó, és, potser és més habitual o més normal o fins i tot més útil en això, notes de veu, coses així, però diria que també hi ha ara la possibilitat a Netflix i a algunes plataformes de posar l'1,5 i fins i tot el 2,
1: sí,
0: en continguts audiovisuals, sí, sí, que llavors ja sí que no té cap mena de sentit i sí que la pressa ja està, ai, perdó, la paciència ja està, sí, absolutament enterrada.
1: De fet, la ràdio deu ser el reducte de resistència en aquest sentit perquè no hi ha manera de passar-la més ràpid.
0: Doncs la ràdio en directe sí, però a l'aplicació de RAC1 tu pots posar l'1,5 en els podcasts i en el contingut que ja tinguem, i diria que fins i tot el per dos. Per tant, estem absolutament ja devastats.
1: Tots som víctimes de tot això.
0: Exacte.
1: Doncs bé, abans d'entrar a analitzar una mica, no?, què ens està passant i sobretot escoltar algunes recomanacions per entrenar-la, que és el que essencialment vinc a fer avui.
0: Som-hi.
1: Anem a pams. Primer, què entenem per paciència, no? Doncs mira, el diccionari la defineix com la qualitat de qui suporta amb calma l'espera d'una cosa que tarda.
0: A veure,
1: la durada d'un treball.
0: Perdó, eh? La qualitat de qui suporta amb calma, i això és important, amb calma, l'espera d'una cosa que tarda, la durada d'un treball.
1: Exacte. És una definició que té un caràcter una mica passiu, no?
0: Ja.
1: O sigui, esperes que alguna cosa passi, etc. Però jo vaig començar a donar voltes al tema perquè vaig recuperar un vídeo publicat pel CCCB l'any 2012, val? És un vídeo on Salvador Cardús, que és doctor en Ciències Econòmiques, assagista i periodista, parla d'aquesta qüestió i mira quina definició en fa ell.
2: Per mi la paciència, és tal com jo m'hi aproximo des de les meves armes conceptuals, seria l'habilitat, la capacitat per domesticar el temps, és a dir, per poder humanitzar el temps, per poder-lo utilitzar, diríem, en favor propi i en favor de la comunitat.
0: Domesticar el temps, diu, el Cardús.
1: És una definició molt més activa, no? O sigui, com podem fer servir el temps en favor propi i en favor de la comunitat?
0: És molt més activa que la definició del diccionari, vols
1: exacte,
0: dir, que dèiem això d'esperar.
1: Sí, de fet, ell en aquesta entrevista distingeix la paciència, que entenem com un sofriment de l'espera, que potser està més relacionada, com deies, amb la primera definició, que és una espera així com inconcreta, no? Versus, ell ho oposa, a la capacitat de dominar el temps, no? I en aquest últim sentit, ell fins i tot parla de la capacitat de planificar, no?, i de prendre decisions sobre aquest temps. És a dir, no deixar que el temps ens passi, no?, sinó agafar-ne les regnes. I clar, jo sento això i, com diu la gent jove avui, dic pelos.
0: Pelos.
1: Pelos, que és el que diuen com... per dir que tenen la pell de gallina.
0: Ah, pell de gallina, d'acord. Carai.
1: Això és el que jo he entès, eh? Si no és així, ja em corregirà la gent.
0: Com aprenem amb la Gina, eh? Ja ho veieu, eh?
1: Vaja, jo pelos, segurament li he de donar més voltes encara a aquesta reflexió, però sí que m'entusiasma la idea de pensar en la paciència des de la proactivitat, no? Des de la capacitat de poder-hi fer alguna cosa.
0: Això, que hi podem fer alguna cosa, eh? Que la paciència no és simplement esperar, sinó que realment, com deia el Cardús, podem, com diu, domesticar el temps, no? La capacitat de domesticar el temps.
1: Exacte. I fixa't, et deia, eh? Aquesta entrevista és del 2012, per tant fa gairebé 15 anys.
0: Sí. Imagina't.
1: I, tot i així, mira com Cardús ja parla del fet que vivim en una societat que és impacient.
2: Som societats apressades, molt ràpides, res no tens temps d'assaborir-ho, de paladejar-ho amb una mica de tranquil·litat. Consumim de manera compulsiva, tan ràpidament com consumim abandonem, és a dir, és de l'usar i tirar. Jo crec que aquesta impaciència ens acaba fent especialment mal educats tots plegats, i que és probablement una de les fonts de més que dificulta més la convivència.
1: Toma, maleducats.
0: I si això, Salvador Cardús deia el 2012, aquesta impaciència, i parlant de la paciència general, imagina't ara també això, que 14 anys després, també sí. Com ho deu veure el Cardús.
1: Sí. Bueno, ja ho vam veure parlant del coneixement, que molts problemes no són nous, no?
0: Ja.
1: No sé si això ens ha de consolar o no, però vaja, això que dèiem a l'inici, l'enterrament de la paciència ja fa temps que tira. I llavors Cardús fa també en aquesta entrevista un apunt sobre quina podria ser la causa que ens ha portat a viure en aquesta societat de la impaciència que diu ell, no? Escolta.
2: Jo més aviat diria que la impaciència ha estat el que allà on ens ha conduït precisament tots uns anys de creixement esbojarrat. És a dir, que la impaciència ha estat la marca definitòria dels temps, diríem, d'esbojarrament social i econòmic, i que precisament la paciència ens hauria anat molt bé en aquelles circumstàncies. Ara la prendrem per força, probablement ens hi entrenarem, vulgues que no.
1: Altra vegada, pelos. Avui faré vocabulari placement. Us he ensenyat una paraula i anirem a anar tot arreu.
0: Clar, aquesta productivitat que diu el Cardús que ens ha impedit ser pacients, i diu alguna cosa així com que ara estarem obligats a fer-ho perquè en aquell context, 2012, la crisi també econòmica que vivíem, a la força, com que aquest creixement havia desaparegut o s'havia aturat com a mínim, a la força havíem de ser pacients. Interessant, sí. També aquesta reflexió.
1: Sí. A mi m'agrada molt, no?, la idea aquesta de reconèixer, perquè jo crec que realment és així, no?, que la impaciència és fruit d'aquest creixement, ell diu, esbojarrat social i econòmic, no? I és que, si ho penses, a mi el que em sembla, no?, és que tot el que hem anomenat progrés, no?, que és el que Cardús defineix d'aquesta manera, s'ha traduït sempre en fer les coses més eficients, no?, és a dir, en fer les coses el millor possible en el menor temps possible. I, per tant, ens hem anat acostumant, no?, a que els temps de les coses es vagin reduint.
0: Que tot sigui més ràpid.
1: Sí.
0: Que es faci igual, però que tot sigui més ràpid.
1: Sí. I quan diem tot, és absolutament tot, eh? Sí, o sigui, sí. No només els vídeos curts que et comentava al principi, o Cardús es refereix, no?, també al consum d'usar i tirar. Mira, jo he pensat alguns exemples, per exemple, de coses que s'estan escurçant.
0: Som-hi.
1: El menjar. L'altre dia vaig veure un vídeo per Instagram, ja sé, referència sovintejada, un vídeo del comidista,
0: sí.
1: Que deia que estem perdent la cuina, no? O sigui, vam passar de la cuina feta a casa al menjar congelat. Després ara estem arribant al menjar preparat que venen al supermercat, i fins i tot estem arribant a les begudes substitutòries de l'àpat. No sé si les has arribat a veure, aquestes begudes.
0: No, això no he vist.
1: Doncs està començant a arribar també begudes que directament són un substitutori nutricional,
0: que ja
1: del
0: que... Ja.
1: Exacte, que això t'ho veus en què? 2 minuts i s'ha acabat, no?
0: Ja,
1: has fet tota la feina.
0: Que ara podíem haver assumit que no tenim la paciència per dedicar hores a la cuina o per dedicar hores a cuinar, sinó que ara, a més, tenim aquesta solució màgica, entre cometes, no desconec la veritat el tema, d'una beguda que ja et permet no dinar, no sopar o el que sigui.
1: Exacte. Altres coses també que s'estan escurçant. La dieta, per exemple. No obriré ara aquí una conversa sobre lo Ozempic, perquè necessitaria tot el dia, però fixa't també com perdre pes ha passat de ser una cosa associada, no?, a la constància, adolescència, ah, pam, d'un dia per l'altre les persones apareixen primes.
0: Ja, la regularitat d'una dieta que teníem entesa fa temps de...
1: Bueno, hi havia una disciplina, una cosa del temps, no? El temps anava associat molt a fer una dieta i ara ja no hi ha ni temps, no? O la informació mateix, no? Hem passat d'una recerca a través dels llibres, diguem-ne, que com a mínim requeria una mica de presencialitat i lectura, en una biblioteca, per exemple, a una recerca des de casa a través d'internet, que en el millor dels casos potser tenia un parell de fonts, no? Ara hi ha el ChatGPT o qualsevol altre de l'estil que, doncs, en uns minuts o segons directament et dona una resposta, no?, en format hiperresumit, en bullet points, en
0: fi. Sí, sí. És un canvi de paradigma en tots aquests aspectes de... Anem per feina, no tenim paciència, clarament.
1: Exacte. I aquí jo la pregunta que em faig i que crec que ens hauríem de fer més és, val temps, però a canvi de què, no? O sigui, nosaltres cada vegada som més eficients, anem més de pressa a fer les coses i, en canvi, què fem amb el temps que guanyem, no? O sigui, jo penso, si l'invertíssim en les coses que importen de veritat, no? Potser encara podríem avaluar si aquesta eficiència és bona o no. Però sospito que, casualment, ens el passem treballant, aquest temps extra. Ja passa.
0: A produir encara més, vols dir?
1: Exacte, a fer encara més eficients coses que ens faran guanyar més temps per continuar treballant, en fi, un ratolí d'aquests que personalment angoixa una mica. Analitzant tota aquesta situació, jo crec que hauríem d'arribar a una conclusió com a mínim preocupant, és el que em passa a mi, val? Jo em preocupo i intento revertir-la una mica, no? Llavors, buscava fórmules per entrenar aquesta paciència i, per tant, anar recuperant allò que es diu temps al temps, no?
0: Ah, maneres de recuperar la paciència i aquesta pausa.
1: Exacte. Llavors, per fer-ho, m'he endinsat en un episodi del programa de l'Ofici de Viure. No sé si el coneixes.
0: I tant, sí, sí.
1: És un programa que fan a 3CAT. Van fer algunes temporades en format vídeo, però també s'emeten en format podcast. És un programa que dirigeix i presenta Gaspar Hernández i que parla de benestar emocional, de psicologia, de creixement personal. Per exemple, alguns dels temes que tracten, doncs, són la maternitat o els diners o l'art de perdonar, en fi, temes molt diversos, i tenen precisament un episodi del 2020 dedicat a la paciència. Aquest episodi comença amb una conversa molt interessant amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba, i de les seves reflexions jo ja n'extrec dos grans aprenentatges, dues grans conclusions sobre com podem practicar aquesta paciència. Escolta.
3: M'incomoda molt que l'altre no tingui el ritme que esperaria que tingués, no? Si a casa observes que hi ha temps diferents i tu penses, jo en aquest temps ja m'hagués dutxat 5 vegades. I aquesta persona encara està dins la cambra de bany. En una casa on vivim 7, això requereix tot un entrenament de la paciència.
4: Quants fills teniu?
3: 5 fills. Per això dic que el que sobretot ens ajuda a entrenar-nos en la paciència és haver de compartir un espai, un temps, amb altres.
4: Ara una mosca, aquesta mosca és la mestra de la paciència.
3: Exactament, a mi m'ha passat amb alguna conferència, no? Tens allà 500 persones i tens una mosca que et va, d'alguna manera, interferint el teu discurs, tu has de mantenir el teu aplom, però vas fent així, i dius, de totes maneres no puc entrar en una contradicció si estic parlant de la paciència, no? I he de demostrar-ho amb aquesta mosca, no? Però és veritat, els altres són mestres, ens ensenyen a ser pacients, encara que no s'ho proposaven, però finalment ens ensenyen a ser pacients.
1: El primer gran truc, ja ho sents...
0: Envoltar-te de gent també, no? Els altres.
1: La convivència.
0: Clar.
1: I no només de gent, tot tipus de criatures, és que és molt bo perquè a mitja entrevista els interromp una mosca i llavors ells estan allà com intentant, no?, gestionar la seva paciència en el fet que hi ha una mosca allà. Que té a veure també amb una cosa que comenta justament Torralba a l'entrevista, que és que els altres no cal que siguin conscients que t'estan ajudant a fer un exercici de paciència, no? O sigui, el sol fet de conviure amb elles ja et fa haver de equilibrar temps, equilibrar ritmes, no? I això és un d'aquests exercicis.
0: A part de paciència, també hi entra la tolerància, que és una branca, suposo, de la tolerància respecte als altres, no sé com dir-ho.
1: Exacte. És que la paciència té una mica com aquest doble significat, no? Té la paciència relativa al temps i també hi ha la paciència relativa a la tolerància. Francesc Torralba també és professor universitari i en el context de parlar de què recomana ell als seus alumnes per practicar la paciència, diu això.
3: Per això em sembla interessant que entrin en espais on la paciència és bàsica, no? Dir, mira, ara vostè farà unes pràctiques amb un geriàtric i veurà que aquell avi, per desplaçar-se 50 metres, necessita temps. O per entendre una cosa perquè és molt sord. O per vestir-lo, o per dutxar-lo, no? I llavors es lentifica el procés i te n'adones que hi ha altres mons dins d'aquest món tan hiperaccelerat, no? Això és bàsic, perquè si no, al final, posem un ritme tan trepidant que hi ha com una intolerància envers els que són lents, envers els que tenen un ritme més lent, no? I això ho veiem des de la via pública fins ho podem veure a les institucions.
1: Clar, és una... Digues.
0: No, digues, perdona.
1: És una pràctica molt útil, justament, no?, la d'aquests contextos, per entendre que la paciència està relacionada amb la capacitat, primer, i segon, també per reduir aquesta hostilitat cap a les persones que no porten el mateix ritme. Jo m'hi trobo, suposo que tu també, allò d'anar darrere d'algú al carrer que va molt lent,
0: sí, i tant.
1: Notar com els nervis comencen a...
0: Voler-lo avançar per la vorera i dir no, aguanta. El que em plantejava, però, és que això, el Torralba parlava de la gent gran, dels altres terminis de la gent gran, no? De la tranquil·litat o la paciència o això, anar més lents amb tot. La meva pregunta és si és perquè ells tenen paciència, si és perquè han alentit la seva forma de ser... I sobretot si la nostra generació, les que venen darrere, quan siguin grans, seran així de pacients i seran així de lents, podríem dir.
1: Clar.
0: O a veure què s'imposarà, també.
1: Exacte. Bueno, Torralba ho relaciona amb la capacitat, no? És a dir, Torralba no assumeix que aquestes persones no vulguin anar més ràpides, sinó que no poden, no? I per això ho trasllada en aquest context, que diu als alumnes que facin unes pràctiques per entrenar-se en entendre que a vegades els ritmes tampoc no depenen de tu, fins i tot quan ets tu mateix i el teu propi ritme, no? En fi, de fet, en un moment diu una cosa molt interessant, que és que a mesura que hem anat traient aquestes persones de casa, no?, hem externalitzat les cures, la nostra paciència s'ha reduït, no? Però vaja...
0: Externalitzar una residència, per exemple...
1: Sí. Tot i que el debat d'externalitzar les cures seria un altre, perquè si no ja sabem qui les fa. En fi, tot això feia referència a l'entrenament de la paciència en relació a les altres persones, no? Als altres. Però hi ha una part imprescindible, evidentment, d'aquest entrenament, que és amb un mateix. Escolta.
4: Si haguéssim de fer una teoria general sobre la paciència, creus que podríem començar amb l'autodomini?
3: Sí. L'autodomini té a veure amb la virtut cardinal de la temprança. Ells parlaven sobretot d'aquesta capacitat que té l'ésser humà de governar les seves emocions, de ser, en certa manera, el senyor d'aquesta casa que a vegades és tan salvatge o d'aquest mar tan enfurismat que són les passions, la ira, l'enveja, la ràbia, això són passions tòxiques, no? I una persona temprada és aquella persona que és capaç de mantenir un equilibri, és capaç d'autodominar-se o ser el senyor d'aquestes emocions i a la vegada intentar veure, amb la mesura que pot, què pot fer en aquella situació.
1: Fixa't que això que diu Torralba s'assembla una mica al que deia Cardús al començament, definint la paciència...
0: D'agafar les regnes, no?
1: Exacte, de posar-te tu per sobre de la situació i fer-te amo del que sigui, del temps o de les emocions, no? Per tant, és important entrenar-se en els altres com entrenar-se en un mateix, i això com es fa? Boníssima pregunta. Mm. Una de les coses que diu, per exemple, Torralba, que és molt útil, és l'esport, no? Especialment aquell esport de tirada llarga, és a dir, córrer, nedar, anar en bicicleta, per dir alguna cosa, no? Allò que bueno, doncs t'hi has d'estar una estona tu sol a poder ser amb els teus pensaments.
0: Sense resultat immediat, que és la clau de volta.
1: Però com evitem acabar explotant, no?, com es diu popularment, com una olla a pressió, potser? Torralba també ens en dona alguna pista.
3: La imatge és molt bonica, no? Una olla a pressió. Una olla a pressió té una vàlvula i hi ha un moment que surt el vapor, no? Si no té vàlvula i se l'haguessis escalfant-la, al final rebentaria. Jo crec que cada persona ha de ser capaç d'identificar els llocs i els temps per alliberar tot aquest apassionament, tot aquest malestar, totes aquestes emocions que té dins, no? Per tant, la paciència no s'ha d'interpretar amb la contenció indefinida, no? A la vegada necessites la vàlvula i, per tant, necessites temps i espais per poder alliberar això de manera no tòxica o no destructiva, no?
1: Buah, m'agrada molt el tall aquest de la paciència no és una contenció indefinida, no? És a dir, té molt a veure amb això que ara es diu molt també, de tots hem de poder posar uns límits i en aquest cas trobar un espai o una activitat o un lloc o el que sigui que ens permeti una mica alliberar-nos...
0: La vàlvula aquesta.
1: Exacte, de totes aquestes emocions que s'acumulen. Més endavant en aquest episodi de l'Ofici de Viure, que és el que estàvem escoltant, també hi ha una periodista, divulgadora científica, tot i que ara ja no s'hi dedica, que parla de com, per exemple, exemple, la respiració, no? Mm-hmm. O sigui, la connexió amb el cos pot ajudar també molt a connectar amb la paciència. I, de fet, durant tot l'episodi hi ha molts testimonis que m'han agradat, vull dir que si us interessa el tema també us el recomano. Especialment quan parlen això, de la paciència més en el sentit de la tolerància. Escolta aquest tall.
5: La paciència sorgeix naturalment quan estimes la persona o la cosa que ha de ser objecte de la teva paciència. Sense amor no hi ha paciència.
1: Posa-la, ja està tot dit.
0: Sense amor no hi ha paciència.
1: Sona una mica cursi,
0: no,
1: però és bastant literal, em sembla a mi, no? O sigui, pel que fa a les relacions entre persones, com a mínim, em sembla que és evident que és així, no? I és un exercici, fins i tot, que potser hauríem de fomentar més, però és que en relació amb el temps, per què no, no? O sigui, potser també la podem aplicar si estimem més el que fem. Si estimem més el temps que dediquem a fer les coses que fem, potser l'espera no se'ns fa tan llarga, no?
0: És claríssim, si fas una cosa amb amor, si fas una cosa o et relaciones amb una persona amb amor, sempre hi haurà més paciència que no pas si és de qualsevol manera. Això és evidentíssim, però va bé recordar-ho, també t'ho dic.
1: Sí, també són coses d'aquestes que bueno, conclous dient, és fàcil de dir i potser és una mica difícil de fer tot això, no?
0: Una mica és la sensació d'algunes d'aquestes seccions que hem anat fent, recordo la del coneixement, no? La de l'ensenyament en el seu moment, que la teoria sempre és molt fàcil, la pràctica després és complicat aplicar-la.
1: Jo crec que de moment això ho podem traduir amb potser anar a veure més els qui en tinguem la sort, els nostres avis, no? Les nostres àvies, relacionar-nos més amb aquestes persones que tenen uns altres ritmes, fins i tot també amb nens, que a vegades tenen un altre ritme cap a l'altra banda, no? Com hiperaccelerat, i també llavors ens fa entendre quin és el nostre ritme.
0: I llavors també és important la paciència també.
1: Exacte.
0: Per assumir en aquesta hiperacceleració. Sí, sí.
1: Cuinar més a casa,
0: important.
1: Un altre exercici també.
0: Per tenir, treballar aquesta paciència que dèiem, que també és imprescindible la cuina, i més si volem esquivar aquestes begudes substitutòries que tu deies.
1: Sí. I escoltar més la ràdio en directe.
0: Mira, això està bé, un bon anunci pel Via Lliure de RAC1 per aquesta casa. Escoltar més la ràdio ens ajudarà a millorar la paciència. És una bona conclusió, també.
1: Molt bé.
0: Fins aquí, no, Gina?
1: Sí,
0: doncs,
1: per aquesta setmana, sí.
0: Haurem de tenir paciència per
1: exacte.
0: Arribar a la setmana que ve i escoltar la nova proposta de la Gina Rigol en aquesta secció que recuperem part dels arxius. Avui la paciència amb aquestes entrevistes. Hem repassat l'ofici de viure amb el Francesc Torralba. Hem repassat també una entrevista del Salvador Cardús al CCCB l'any 2012, que també ens ha ajudat a entendre millor i a definir millor això de la paciència. M'agrada, però, el que ha dit el Cardús, em quedo amb aquesta definició, La capacitat de domesticar el temps, per definir la paciència, diu Salvador Cardús. Gina Rigol, la setmana que ve més.
1: La setmana que ve més.
0: I amb paciència ja m'explicaràs quin és el tema de la setmana que ve. Gràcies, Gina.
1: Gràcies.

0: La 1:05, Marc Villanueva, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
2: Bon dia.
0: El PP exigeix la dimissió de Mònica García, la ministra de Sanitat, i li atribueix la culpa del col·lapse sanitari a Ceuta.
1: Sí, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elias Bendodó, recriminava aquest matí en unes declaracions des de Tarifa l'absència de la ministra a la ciutat autònoma.
3: La senyora ministra tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y, evidentemente, ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita, porque es una irresponsabilidad lo que está haciendo.
1: Recordem, però, que la ministra Mònica García es troba avui a Ceuta per valorar la situació sanitària. En uns minuts farà declaracions. Bendodo també ha criticat la sobrecàrrega de treball amb què s'enfronten els metges de la ciutat, duplicant o triplicant els seus torns. Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, també ha carregat contra el govern a través de la xarxa social X, aquest cas directament cap a Pedro Sánchez, que l'acusa d'abandonar deliberadament a Ceuta amb l'únic propòsit de desmoralitzar els seus ciutadans. I l'incendi a Osca encara crema amb força. El govern de l'Aragó ha enviat aquest matí un ES alert davant del ràpid avançament de les flames de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Ha activat aquesta alerta després d'una jornada de vents erràtics aquest matí. La superfície provisional afectada es manté al voltant de les 16.600 hectàrees cremades. El jutjat que ha enviat a presó provisional el sospitós provocant de l'incendi el situa en el punt exacte on es van originar les flames gràcies a unes gravacions. I a Niebla, Huelva, el foc ja s'ha estabilitzat. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, però demana, sisplau, cautela per la presència de punts calents que podrien revifar columnes de fum de forma puntual per les ràfegues de vent. Recordem que ha cremat 38.000 hectàrees i de moment ja és el més gran de la història d'Andalusia. I l'alcalde de Puntferrada, Marco Morala, ha decretat 3 dies de dol oficial al municipi per les riarades d'aquest dissabte, que han deixat mortes dues dones i unes altres 5 persones han resultat ferides dins d'un establiment. I a Tarragona han detingut un home per robar propines a diferents locals. L'home de 39 anys és el presumpte autor de 4 robatoris de propines a diferents establiments, aprofitant la distracció dels treballadors i un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar entre el 7 de juliol i 11 d'agost en diferents establiments de Tarragona i Cambrils.
2: El Barça juga aquesta tarda a 4:45 contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Un partit on no hi seran Pedri i Gavi, però en el debut d'Anthony Gordon és el principal al·licient. També hi serà Lamine Yamal. El partit podrà seguir-se en directe a RAC1, el Barça en xancletes a partir 4:45. Més tard, a les 7, l'Espanyol farà el seu debut a la Lliga aquesta temporada davant el Llevant a l'RCD Stadium. Un partit on Manolo González tindrà gairebé tots els efectius disponibles i on es podrà veure el debut de les noves incorporacions, inclús de la més recent, el serbi Derkusic, que ja està inscrit i tot apunta que s'asseurà a la banqueta. A partir de 7:15...

0: són per perill moderat. Tot i així, també s'hi esperen ruixats i tempestes intenses acompanyades de calamarsa o pedra i ventades que poden superar els 80 km per hora en alguns punts. A la zona dels ports també pot haver-hi algun ruixat aïllat. Les temperatures baixaran allà per on passi la pluja. En canvi, a la costa l'eixa fogós seguirà sent marcada, mantenint les temperatures elevades.
1: Mar Villanueva, Pau Bombardó, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, que aquesta hora, quan passen 10 minuts de la 1 del migdia, ja hi ha gana.

0: Vinga, un diumenge més al Via Lliure de RAC1, recta final ja d'aquest programa. I avui un diumenge més amb l'Estaula per dos. Alba Serra, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Laura Pernia, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que... o cap de setmana de festes majors, no sé si em portareu de festa també.
1: O, home, si vols. Clar. Si ja servim aquí un masclet de Reus.
2: Exacte.
1: Tenim...
0: Que va per aquí la cosa, que va per aquí avui. Avui va... begudes a festa major.
1: Sí,
0: avui
1: ens agrada venim... molt menjar, però de tant en tant una copeta d'alguna sí. cosa tampoc ens va malament.
0: Clar, bona, perquè fins ara havíem parlat de menjar, de tomàquet, de l'horta, havíem parlat d'horchata.
2: Sí.
0: Ah, mira, aquí havíem fet...
1: Ja havíem fet una beguda.
0: Sí. Avui anem de begudes de festa major.
2: Exacte, sí.
0: Cap de setmana de festes majors a pràcticament tot Catalunya, o bona part de Catalunya. Dia 15 d'agost és el dia gran de les festes majors a Catalunya. Per tant, sí. avui, amb l'Estaula per dos, volíem repassar algunes de les begudes més típiques de festes populars a casa nostra.
2: Sí, al final avui això, portem un recull de begudes de festa major tant a Catalunya com veurem que també hem portat algunes de Menorca, de València...
0: Països catalans,
2: sí,
0: per tant.
2: Sí, exacte. Perquè al final és una cosa també molt nostra, no?
0: Sí.
2: Que marca molt doncs, la identitat de pobles, de comarques, vull dir que també parla molt del nostre territori i que moltes vegades doncs, amaga anècdotes i llegendes que ja sabem que això a nosaltres ens encanta.
0: I més en una festa popular que va evolucionant també tot pla, va evolucionant la festa, va evolucionant el menjar que
2: sí.
0: hi ha i, per tant, les begudes que s'hi relacionen també.
2: Clar, i que a vegades potser queden més com,
0: sí.
2: saps, de costat, però que al final també és patrimoni, per dir-ho d'una forma.
0: I tant.
2: Així que res, avui posem el foc en aquestes begudes.
1: Exacte. I començarem amb la Catalunya interior i el Camp de Tarragona.
0: Per tant, ja entrem directament allà a veure quines són les més típiques
1: sí,
0: de tot
1: arreu. Sí, és que en portem moltes.
0: Sí. Per tant, anem per feina.
2: Que anem a pinyó.
1: Anem per feina.
0: Anem per feina. Deies Catalunya interior, eh?
1: Sí. Aleshores, la primera és una beguda que a mi m'agrada molt i és d'una festa que, malauradament, encara no he tingut la sort d'anar-hi, però que tinc moltes ganes, perquè a més la Laura i jo tenim algun amic
2: sí,
1: per
2: sí.
1: allà, que ens ha convidat moltes vegades i encara no hem aterrat, que és la barreja de la Patum.
0: Home, a Berga.
1: Exacte,
0: la Patum de Berga. La barreja, jo tampoc hi he estat a la Patum, també tinc alguna amiga allà que me n'ha parlat molt bé, i de la barreja sí que l'he tastat, però.
1: Sí, que porta mitja part de moscatell i mitja d'anís, i és ben bona. És una beguda que va néixer com a remei contra el fred de l'hivern. Al final, allà a Berga, no és com aquí a Barcelona, fa molt més fred.
0: Sí.
1: I necessitaven una beguda doncs, per calentar el cos. I res, se la prenien de bon matí i es diu que és un costum que van introduir els treballadors immigrants que arribaven allà. Aleshores, juntament amb el Mau Mau, que és vermut amb sifó, són les dues begudes característiques d'aquestes festes de la Patum.
0: Per tant, estem parlant d'això, beguda de la Patum, la barreja de la Patum, que és un clàssic d'aquesta festa.
1: Tu has anat a la Patum?
0: No hi he estat a la Patum, m'agradaria
1: doncs ja
0: haver-hi estat, però, bueno, de fet, és patrimoni material de la humanitat, també la Patum de Berga, i perquè no han tastat segurament els de la UNESCO la barreja de la Patum, que si no també l'haguessin fet. Com és la barreja de la Patum? Com es prepara?
1: Res, és simplement mitja part de moscatell i mitja part d'anís. També hi ha gent que hi afegeix, o sigui, que en comptes de fer un moscatell i anís, ho fa amb brandi, cassalla, amb birranci, mistela...
0: Però
1: la versió més popular és
0: meitat
1: moscatell
0: i
1: anís.
0: Sí. Moscatell i anís, això de la barreja de la Patum a Berga, que per tant és una beguda potent, podríem dir.
1: Sí, però a mi m'entra molt bé.
0: Sí, no, una cosa no treu l'altra.
2: Exacte.
0: Una cosa no treu l'altra, però
2: aquest és el tema.
0: Que és d'alta...

0: de graduació alta.
1: Sí. De fet, jo he escoltat que l'Ajuntament de Berga havia inclús com dit que se servís més aviat calenta, una temperatura ambient, perquè...
0: Per evitar que...
1: La gent, ja, si no, a l'estar tan freda, no notes tant el grau d'alcohol i, doncs, és més perillós.
0: Bona, aquesta, bona.
1: Sí.
0: Va, més enllà de la Patum, dèiem que anàvem a la Catalunya Interior i cap al Camp de Tarragona, diria.
2: Exacte, ara ens anem a Reus, va. I a Reus tenen el Masclet.
0: Que... El Masclet, no la conec, aquesta.
2: El Masclet, que és la beguda típica de dues festes majors, que és la festa de Sant Pere al juny i també de la Misericòrdia, que és el setembre, per tant encara estem a temps d'anar-hi.
0: D'aquí unes setmanes podem anar-hi, sí.
2: Exacte. I res, va néixer el 2001 arrel d'una orquestra que es deia La Padrina, i el nom del Masclet prové dels mascles que, de la tronada, sí, que bàsicament són els coets que anuncien l'inici d'aquesta festa.
0: Els morters de la festa, sí.
2: Exacte.
0: Sí.
2: I res, es reparteix a través d'una bota, de fet, durant el cercavila del Masclet, que comença el 24 de juny, val, amb l'esclat d'aquesta primera tronada. I bé, hi ha centenars de persones a la plaça, doncs això, perseguint aquesta bota, no?, per tastar-lo. I la recepta també és molt senzilla, es tracta d'una part de vermut negre de Reus, que sigui un vermut, doncs, Miró i Izaguirre.
0: Un clàssic.
2: I una part de Plim, que és un refresc de fruites que es fabrica des del 1928, que és molt típic també de la ciutat.
0: Vermut i Plim, així, meitat, sí, i meitat, també.
2: Exacte, meitat i meitat.
0: I deies que això és el Masclet, es diu,
2: sí,
0: i que forma part de les dues festes majors de... o les grans festes de Reus, Sant Pere i la Misericòrdia. Per tant, al final és una beguda de la ciutat, per entendre'ns, i de les festes de la ciutat. El Masclet, a Reus, per tant, ens l'apuntem. Més coses també, diria, al Camp de Tarragona.
1: Sí, seguim per aquella zona amb la Mamadeta.
0: Home, Santa
1: que
0: Tecla.
1: Que és la beguda oficial de les festes de Santa Tecla, que, si no ho dic malament i no m'equivoco, són... entre el 16 de setembre i el 24.
0: Sí, la segona setmana de setembre diria que comença i arrenca fins a Santa Tecla, que és això,
1: exacte,
0: el 23-24.
1: I és una beguda que es va presentar oficialment el 16 de setembre del 1994, i hi ha una llegenda que diu que el seu nom, o sigui, la beguda aquesta ja existia, però el nom com a tal de Mamadeta va néixer quan un home va anar a una gelateria de la plaça del Rei de Tarragona, sí, i li va demanar a la cambrera una mamadeta.
0: Ai,
1: aleshores, sí.
0: Yeah.
1: La cambrera jo crec que es devia quedar amb un, bueno, amb un pam de nas, que se li, sí, diu, i no sabia què fer i li va acabar servint la beguda aquesta típica de les festes de Santa, sí, Tecla, i d'allà va sorgir aquest nom de la mamadeta. I res, és una beguda que es distingeix per servir-se en un barrilet que tots els tarragonins porten al coll penjant.
0: Sí,
1: que és com un, sí, com una coctelera així...
0: Sí, és una espècie de, sí, de recipient gran, com, sí, si fos una cantimplora.
1: Exacte.
0: I anar fent.
1: Sí, ben pràctics, que
0: sí, ben, ah, pràctics, exacte, i ben perillós, insisteixo, també, perquè també, sí, com a les que dèiem abans, fresqueta, això, al setembre, que encara fa calor i que ve a
1: tu
0: ser...
1: Tu l'has tastat, aquesta? Ah,
0: sí, aquesta sí. Aquesta sí, i...
1: Ah, que no hem dit què porta, tampoc.
0: Això t'anem a dir, dic el ser així fresqueta, ara explicarem, sí, com, perillosa, en el bon o en el mal sentit, ja no sé com definir-ho.
1: Sí, porta granissat de llimona, que clar, això fa que sigui
0: que
1: molt bo.
0: Que entri bé, sí, un granissat, sí, sí.
1: I chartrés groc i chartrés verd, que el chartrés és una beguda francesa, que tenia una... Bueno, és com un licor d'herbes, que tenia antigament la destileria, se li,
0: sí,
1: diu,
0: sí,
1: a Tarragona.
0: A Tarragona.
1: Per això es va fer molt popular doncs, a aquella zona.
0: Clar, us heu d'imaginar una beguda amb això, com una espècie de granissat alcohòlic, que es va reomplint en aquestes cantimplores durant la festa constantment, i que, per tant, amb la calor i tot plegat, també,
1: pues, que és tan bona,
0: també entra bé. Encara hi som a temps, també.
1: Sí.
0: A Santa Tecla encara deixem, sí, a temps d'anar-hi d'aquí unes setmanes.
1: Que nosaltres se'ns solapa una mica amb les festes de la Mercè, no?
0: Ah,
1: 24 de setembre.
0: Sí, sí, sí. Clar,
1: tot,
0: clar,
1: i que segur que són molt millor, perquè aquest, bueno, a mi últimament no estic tan capficada amb les festes de la Mercè.
0: Estem totalment d'acord que millor Santa Tecla que la Mercè, però que no ho diem gaire. De fet, diria que Santa Tecla és el dia abans de la Mercè.
1: Pot, sí, ser, pot ser.
0: Per tant, això, la mamadeta, la beguda de Santa Tecla a Tarragona, d'aquí unes setmanes, que qui vulgui la podrà consumir. I sortim del Principat,
2: sí,
0: perquè marxem a les Illes Balears, diria.
2: Exacte, i específicament a Menorca, perquè a Menorca tenen una beguda icònica, que és la pomada, que de fet he de dir, però, que la pomada és com li diuen a Mahó, però a Ciutadella es coneix també com a gin amb llimonada o ginet, inclús.
0: Ah, mira.
2: Però, bueno, sí que, no sé, de nosaltres sempre... Suposo que el que més ha arribat és la pomada, per tant, ens hi referem així. I res, va ser creada el 1967 per Magí Camps, que era un cambrer, que es diu que bàsicament barrejava gin xoriguer, que és un gin de la illa, no? Mm-hmm. Que de fet té denominació d'origen, amb llimonada de sifó per suavitzar l'olor, perquè, segons la llegenda, volia evitar que la seva dona doncs, s'adonés que continuava bevent gin després de prometre-li que ho anava a deixar.
0: És
2: no?
0: A dir, que tot neix d'una enganyifa, podríem dir, o d'un
2: exacte.
0: Intent d'enganyifa.
2: Sí, sí. Mira que després crec que tenim un que es diu la mentireta, doncs sí. Mira, ja podríem dir que també es podria
0: si
2: deixar.
0: Si fa o no fa, no?
2: Exacte. I res, té aquesta... O sigui, el nom de pomada al final neix perquè de la pressió del sifó doncs, es creaven moltes bombolles i com si fos una mica una escuma i, per tant, doncs, se li va dir així. I res, la recepta és una part de gin xoriguer i després dues, tres parts de llimonada natural o, si no, un refresc de llimona ben fred. I posem una mica de gel i també una mica de menta per acabar.
0: Per tant, has dit ginebra o aquest, el gin xoriguer.
2: Sí.
0: Què més, perdona?
2: Dos, tres parts de o llimonada natural o un refresc de llimona.
0: Vale, llavors gel i menta si...
2: Si ens agrada la menta, si agrada però sí, menta. Normalment s'acaba amb unes fulles.
0: Això és la pomada de Menorca.
2: Exacte.
0: Hem anat a les Balears i ara al País Valencià.
1: Exacte. Ara anem al País Valencià i, Arnau, no sé a tu quina beguda... del País Valencià et ve al cap, quan diguem això.
0: A mi, bueno, penso la en la cassalla. Popular. La cassalla també és una beguda del País Valencià, però la més popular segurament és l'aigua de València.
1: Exacte.
2: Bingo.
1: L'aigua de València, de fet, jo tinc una amiga que és com la màster en fer aigua de València.
0: Ah, sí?
1: I per Sant Joan, l'altre dia em va dir... Bueno, doncs fa
0: unes setmanes.
1: Mesos, exacte, em va dir com... Si vens a la meva festa, veuràs la millor aigua de València.
0: I és així o no?
1: No vaig anar, no vaig anar. Tenia un altre compromís. Però l'any que ve ja la tastaré. Però res, és una beguda que
0: aigua de València, per tant.
1: Exacte, que va néixer el 1959 a la Cerveceria Madrid de València, que avui se li diu Café Madrid, de la mà del pintor i també propietari de la cerveseria, que es deia Constante Gil. Aleshores, la història explica que tenia uns clients bascos al local que van demanar agua de Bilbao, que... venia a ser xampany, val?
0: Li deien xampany, el xampany li deien
1: aigua de
0: Bilbao,
1: no? Sí. I el propietari, cansat de sempre servir el mateix, va innovar una miqueta i els va servir xampany amb suc de taronja, que sabem que a València tenim unes taronges boníssimes i ben sucoses i dolces, i va fer aquesta combinació. És a dir, originàriament no portava ni el ron, ni el vodka, ni la ginebra que avui dia porta.
0: Simplement el xampany
1: amb suc de taronja. Exacte. I durant una dècada aquesta beguda era només coneguda pels clients habituals del local, però als anys 70 ja va començar a popularitzar-se i també va ser, suposo, quan se li va incorporar els altres alcohols. Que, com hem dit, porta suc de taronja natural, o sigui, una recepta per... O sigui, a nivell proporció seria... uns 500 mig litre de suc de taronja natural, mig litre de cava, o sigui, a parts iguals de suc, i després hi ha 250 mil·lilitres de ginebra, 250 de vodka, i també porta una mica de ron. No porta la mateixa quantitat que ginebra i vodka, però porta ron. I ja si tu vols, si veus que ho has fet amb un suc de taronja on les taronges no eren gaire dolces, doncs tu li pots afegir sucre.
0: Clar, en funció de si vols que encara sigui una mica més dolç, encara li pots posar més sucre.
1: Però no et passis que llavors serà perillós.
0: Això anava a dir, perquè...
1: I bueno, i volarà, i tu també ho volaràs al cap d'uns minuts
0: sí,
1: més.
0: Això, aquest és el gran perill d'aquestes begudes que estem fent avui al Via Lliure.
1: Tot això que estem dient, amb precaució,
0: amb moderació sobretot. Sí, senyor, i amb seny.
1: I només si tens més de 18 anys.
0: Per descomptat, per descomptat. I això també el clàssic és això, amb una gerra, no?
1: Sí, posar-hi gel, que sigui ben fresquet, i a compartir-ho i a gaudir-ho, i bé.
0: Mira, perdona, llegeixo aquí que tens escrit que remena suaument, però mai s'agita.
1: Clar, bueno, al final, com el... O sigui, porta bombolles, no? Llavors, jo no ho remenaria molt perquè no se'n vagin aquestes bombolles del cava.
0: Perquè si no, perd una mica la...
1: Clar, perd una mica la gràcia.
0: Mm. La cosa aquesta brava del...
1: Sí, l'altre dia no sé quina beguda estava fent, que em van dir això mateix, en plan, no remenis molt perquè, clar, com porta... com porta bombolles, sí. Serà que era.
0: Aquesta, per tant, és l'aigua de València, un clàssic també, que aquest sí que diria que aquí a la taula tots hem tastat, i que això, que també ens agrada, fresqueta i...
1: Sí, hem de sortir una mica del Roncola i sí, aigua de Galés.
0: Sí, sisplau.
1: Hem d'innovar una mica més.
2: Exacte.
0: No, i les que estem dient totes...
2: són ben bones.
0: Són ben bones i... Això, ben bona, sí. Aigua de València, continuem al País Valencià, però...
2: Sí, continuem, sí. I ara, abans m'he avançat una mica i he mencionat sí. La mentireta, que es tracta d'una beguda que, en aquest cas, sí que també es pren a València, però específicament és molt típica d'Alcoi, des de mitjans del segle XIX. I és ben curiós perquè va néixer durant el franquisme, perquè hi havia una prohibició de servir i beure alcohol a partir de les 9, i per tant, la gent va decidir fer una mica allò feta la llei, feta la trampa, i utilitzant cafè licor,
0: sí.
2: Ho van començar a barrejar amb granissat de llimona, de manera que el granissat de llimona doncs amagava, no, el color del licor.
0: Clar, era una manera que visualment, com a mínim,
2: no
0: cantava tant.
2: Exacte. Llavors, per això, d'aquí neix el nom, no? Perquè la gent va començar a dir, doncs, això és una mentida, i per tant es va quedar aquest nom de la mentireta.
0: La mentireta, suposo, sí, que al valencià.
2: I res, la recepta és molt senzilla també, és una part d'aquest cafè licor i dues parts de granissat de llimona.
0: Barrejat així tal qual, sí. Amb gel, amb la mentireta, que això seria País Valencià...
2: Alcoi, específicament.
0: Alcoi en particular, sí. D'acord. La mentireta, per tant, típic d'Alcoi i amb aquesta manera d'esquivar la prohibició franquista. Diria que continuem Alcoi.
1: Sí, ara, o sigui, realment, de begudes amb cafè licor n'hi han moltes variants.
0: Ja.
1: I una altra variant és el burret, que també és d'Alcoi.
0: El burret, o sigui, venim de la mentireta i el burret.
1: I ara el burret, exacte. Que és la beguda tradicional lligada a les festes de moros i cristians, que són unes festes d'Alcoi on es recrea la lluita entre els dos bàndols, entre el musulmà i el cristià.
0: I... una gran tradició d'Alcoi, que exacte. És una de les seves grans tradicions.
1: I durant la revolució... Bueno, la història d'aquesta beguda és que durant la revolució industrial del segle XIX, Alcoi es va convertir en un potent motor tèxtil i els treballadors de les fàbriques necessitaven un xut d'energia pel matí, de cafeïna, i bevien el cafè licor local. L'únic que, clar, amb la calor i tal, van voler-ho refrescar i fer-ho també una mica més suau i van acabar afegint-hi cola, val? I res, alguns també li van afegir gaseosa, però el burret, en aquest cas, és una part de cafè licor i una o dues parts de refresc de cola i gel.
0: Va, crec que tornem a Catalunya. Si volem anar a alguna festa major d'aquí a prop de la ràdio, d'aquí a prop de Barcelona,
1: sí.
0: Què? Cap on anem?
2: Va, doncs ens anem a les Santes de Mataró.
0: Home, les Santes, que van ser fa un parell de setmanes, no, més ja, a finals de juliol. A les Santes també hi ha una beguda típica.
2: Sí, que és la Juliana.
0: Que és una de les santes.
2: Exacte, sí, de fet, sí. És una beguda que va ser realment com un encàrrec de l'Ajuntament de Mataró i que va acabar creant-se doncs, el 1995. La van desenvolupar, doncs, tenim noms, la Tere Almar i la Giselle Noé. Mm-hmm. Una de les coses que és curiosa i que a mi personalment m'agrada molt d'aquesta beguda és que van voler posar en valor un producte doncs, identitari del Maresme com és la maduixa.
0: Ah, a través de maduixes?
2: Sí,
0: home.
2: Porta granissat de maduixa, de fet. Durant uns 20 anys la recepta va ser un secret, però el 2015 es va fer pública i la tenim aquí mateix, que bàsicament porta uns 15 mil·lilitres de vodka,
0: sí.
2: Uns 20 mil·lilitres de rom, 20 mil·lilitres de ginebra i després uns 200 mil·lilitres d'un cava brut i suc de taronja i granissat de maduixa.
0: El granissat aquest de maduixa també deu entrar, bé.
2: I res, tot barrejat, que es recomana, com sempre quan utilitzem cava, doncs posar el cava al final per això, perquè no se'ns en vagin les bombolles. I la veritat és que jo l'he tastat i està molt bona.
0: Sí, La Juliana, aquesta beguda de les Santes de Mataró. Més coses, va. L'última ens porta a Sant Cugat.
2: Sí, acabem ben a prop de Barcelona.
0: Sant Cugat del Vallès.
2: Exacte. I parlem del Xandri, que bàsicament és una beguda que va ser, de fet, triada per votació popular el 2012, i es va triar com a la beguda oficial del Carnaval de Sant Cugat del Vallès.
0: Per tant, no estem de festes majors ara en aquest cas, sinó més aviat una festa popular també, però
2: exacte,
0: el Carnaval.
2: Exacte, ens n'anem al febrer. I res, el nom ve del pi d'en Xandri, que al final és un arbre emblemàtic, no és un símbol de la ciutat, i la recepta barreja tres productes ben catalans, com són la ratafia, el moscatell i després també porta suc de llimona, exacte. I ho acabem amb una mica de gel.
0: Per tant, el xandri, aquesta també és això. Cadascú escombra cap a casa seva en funció de com vol la beguda típica del seu municipi. Per tant, moltes opcions que hem anat repassant avui, que el que dèieu abans, fugir una mica del típic Coca-Cola amb ron.
1: Sí, ara el que falta és preparar, ara ja estem a mitjans d'agost, però falta preparar el calendari de festes majors i recórrer cada una d'aquestes festes i tastar la beguda oficial.
0: Però per documentació només.
1: Només documentació, culturització...
2: Clar.
1: Si vols ser un bon català, has de saber...
2: Endinsar en els nostres...
1: Les nostres begudes.
0: Sí. Doncs així ho farem ja de cara a l'any que ve.
1: Sí.
0: Aquest cap de setmana de festes majors que hem volgut repassar amb l'Alba i la Laura, aquestes begudes de diferents punts de la nostra geografia, a través de les festes populars de diferents tipus, fins i tot amb aquest carnaval de Sant Cugat del Vallès, repassant les begudes típiques que acompanyen aquestes festes. Per tant, Alba, Laura, la setmana que ve, més i millor.
2: Sí.
1: I tant.
0: Vinga, va, bona setmana i
2: igualment,
0: vigileu amb les festes majors, que ens coneixem. Sí.
3: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1. Tots som u.
3: RAC1.
6: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogó. Cal que tornin les temperatures neutres, ni fred ni calor. A 0 graus.
3: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: RAC 1. Tots som un milió.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
3: Tot l'univers RAC 1 i RAC+1 és a l'aplicació.

0: dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Passen 3 minuts de 2:15. Avui acabarem el programa amb havaneres, però abans marxem un moment cap a la Xina. No sé si us recordareu, però ara fa dues setmanes aquí al Via Lliure vam tenir a l'estudi la Maria López, una noia de 22 anys que s'havia classificat per representar Espanya en el concurs internacional més gran de llengua i cultura xineses, el Pont a la Xina, es deia. Això va ser diumenge dia 2 d'agost, just l'endemà, el dia 3, agafava un avió cap a Pequín, cap a la Xina, per participar durant dues setmanes en aquesta competició. Ara mateix ella encara és allà, nosaltres no volíem deixar passar l'oportunitat per preguntar-li com li va. Bon dia, o bona tarda ja per tu, Maria, què tal, com estàs?
2: Bona tarda cap aquí, molt bé, molt contenta, molt cansada, acabo de passar el control de seguretat de l'aeroport i ja preparada per tornar cap a casa.
1: Això vol dir que ja tornes? En quin moment està llavors la competició? S'ha acabat?
2: Per mi, desafortunadament, s'ha acabat, sí.
1: Ostres!
2: S'ha intentat. No, m'ha anat molt bé, estic contentíssima. He de dir que ho he donat tot, ha sigut una superexperiència. I he estat a punt, m'he quedat allà a la porta.
1: Ostres.
2: Però finalment, mira, al final sempre hi ha algú que ho fa millor.
1: Clar.
2: I ja està, i aquí estem, tornar cap a casa, que ja tocava.
1: Recordem que la Maria competia contra estudiants de xinès de més de 150 països diferents proves, reptes, per demostrar també el seu domini de la llengua, de les cultures xineses. Per exemple, això, quantes persones han passat d'aquelles 150 que heu anat a la Xina, quantes n'han arribat més enllà que tu?
2: D'aquestes 150, 30. 5 de cada continent. Mm. Aleshores, sí.
1: Per tant, les
2: que no... S'ho mereixen, la veritat.
1: Sí,
2: és que...
1: I les que no heu passat, dius que ja torneu avui mateix.
2: Sí. Avui mateix. Algunes persones avui, algunes persones demà, però sí, tan bon punt ja no participem, cadascú cap a casa, tu.
1: Explica'ns ràpidament què has fet durant aquesta setmana i mitja, gairebé dues setmanes d'això, quines proves heu hagut de passar, què heu fet, turisme, ens explicaves, no?, que també faríeu.
2: Què no he fet, Santa, perquè realment hem fet de tot, hem fet turisme local, hem fet exàmens, hem fet concerts de turisme. Potser el que més destacaria, a part de les coses més evidents, com per exemple els museus o els llocs més històrics com de Pequín, de Fujian i de diferents indrets de la Xina, potser destacaria fins i tot més el turisme local. Jo no sabia que seria una experiència tan immersiva en aquest sentit, i sí que he de dir que m'ha encantat, per exemple, poder anar a veure un partit de futbol d'un poble que hem anat de visita i poder inclús participar al partit. També vam jugar a vòlei amb les jugadores olímpiques xineses.
1: Carai.
2: En el seu estadi oficial, en el seu lloc d'entrenament, i vam poder participar també i entrenar amb elles. I què més? Vam anar a recollir té també, vam fer un taller de té, i ens van portar una plantació de té a tots a recollir fulles de té, i vam fer tot el procés de tractament del té, des de la recol·lecta fins a... Jo no sabia que s'amassava el té, que s'escalfava, s'assecava.
1: Carai,
2: ha sigut tot una experiència en tots els sentits.
1: Molt immersiva,
2: a nivell de...
1: digues.
2: Molt immersiva. A nivell d'exàmens no he guanyat la competició, però sí que vaig guanyar una cosa que em fa molt feliç i és molt important, que és que jo tampoc sabia, que és que hi havia un altre tipus de competició paral·lela amb el mateix concurs, que era les votacions populars a les que podia votar no només els participants, sinó també a l'audiència...
1: Perdona.
2: Els voluntaris que ens ajuden i tothom
1: llavors,
2: que hagi seguit a la competició.
1: Llavors vol dir que ets la preferida de la gent? La preferida del poble?
2: Durant uns dies vaig ser la preferida del poble. Ara, clar, ja no, perquè ara ja marxo cap a casa i li he de cedir el lloc a un altre. Però sí, durant uns dies vaig ser de tots els continents la més simpàtica, diria.
1: No sé, simpàtica...
2: I sí, la veritat
1: simpàtica,
2: és que m'ha fet molta il·lusió.
1: Simpàtica, segur. El que passa, la meva pregunta era, hi havia competitivitat entre els concursants o heu fet pinya, realment?
2: Hem fet molta pinya. Realment em sap molt de greu haver-me fet amiga de la gent que viu més lluny de mi. He conegut a gent de tot arreu. Per exemple, dels meus amics més propers durant l'experiència ha sigut una noia de Madagascar, de Sri Lanka, una oportunitat que crec que mai tornaré a tenir mai a la vida, de poder realment connectar amb gent de tants llocs diferents i d'una mica poder tenir aquest punt en comú per per entendre'ns i per poder comunicar-nos entre nosaltres. I la veritat és que, tot i que ha sigut una experiència superintensa d'aixecar-nos cada dia a les 5 del matí, no parar fins les 12 de la nit, i proves i entrevistes cada 2 per 3, tot i així, entre nosaltres ha sigut realment espectacular, i en cap moment hem sentit la pressió de la competició, sinó que simplement ens hem ajudat i ens hem animat, i en tot moment ha sigut una experiència compartida i no una lluita per aconseguir alguna cosa. Estic super, super contenta de que hagi sigut així, i és el que més m'emporto d'aquesta experiència, és precisament això.
1: Maria, ens vas explicar que això es televisava, que per tant es podria veure per la televisió. Us han anat seguint les càmeres de televisió. No sé si realment heu notat que era un fenomen realment molt, molt important a la Xina.
2: Bueno, jo la veritat és que crec que mai m'havia fet tants vídeos i fotos a la vida, mai de la vida. Sí que en tot moment sempre hi havia càmeres per tot arreu, i cada vegada que fèiem alguna experiència, algun taller, tots els concursants fèiem diferents entrevistes que després publicaven a les xarxes socials o també a la televisió, han posat a la televisió oficial xinesa. I sí, i de vegades quan anàvem pel carrer també hi havia gent que ens coneixia, que ens havia vist per xarxes socials o que seguia el programa i ens venia a saludar. I sí, jo m'he sentit molt, molt acollida, i ha sigut una experiència brutal.
1: Doncs et deixem tornar a casa, perquè ara tornes a casa, insistim, la Maria López, que és a la Xina des de fa pràcticament 2 setmanes, amb aquest gran concurs de llengües i cultures xineses, el Pont a la Xina, es diu aquest concurs, que realment hi havia 150 països representats. Ara que tornes a casa, però ens vas explicar que al setembre, diria, tornes a la Xina per estudiar. No sé si després d'aquesta experiència, si en tens més ganes, fins i tot.
2: Moltíssimes. Per mi això ha sigut un experiment genial per confirmar que tinc moltíssimes ganes de tornar, i he tingut molta sort també de poder conèixer tots els voluntaris que ens han ajudat durant la competició, eren universitaris, i més o menys amb alguns podré inclús coincidir a la mateixa universitat, així que ja m'emporto alguns amics. Avui per mi no ha sigut un adéu, ha sigut un fins després, i d'aquí 3 setmanes, amb sort, podré tornar a veure'ls.
1: Doncs la Maria López, aquesta noia de 22 anys que s'havia classificat, que es va representar a Espanya en aquest concurs internacional, que és el més gran de llengua i cultura xineses, el Pont a la Xina, que això ha disfrutat i ha gaudit d'aquesta experiència durant 2 setmanes, i realment això que s'emporta. Maria, moltes gràcies per atendre'ns i bona tornada. Ànims en la tornada.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon viatge.
2: Adéu.

0: pot pagar.
1: Quin canvi de registre, ara. Hem passat de la Xina a casa nostra, a les havaneres, d'aquesta música oriental, no sabria com definir-la, a les havaneres. Passen, o falten més ben dit, 4 minuts per 3 quarts de 2. Avui volem acabar el Via Lliure amb havaneres, ja us ho hem dit abans, perquè molts de vosaltres segurament sou de Festa Major. Diumenge 16 d'agost és aquest cap de setmana oficialment, segurament, de festes majors a bona part del país, i és ben sabut, sobretot, que si sou a la costa catalana, que un dels plats forts és, evidentment, la cantada d'havaneres al vostre poble o al poble del costat on faci falta. És un gènere musical que arriba a Cuba, però que és veritat que ha arrelat molt fort a Catalunya des de fa dècades, que és part de la nostra idiosincràsia i que, evidentment, forma part de l'imaginari popular. Una tradició que a dia d'avui es manté i també es reinventa. I avui, justament, d'això volem parlar amb els de Gairó, que és un grup d'havaneres format per 4 joves que acaben de treure el seu primer EP. Per tant, avui, el Via Lliure, havaneres reinventades. No sé si estan d'acord amb això, ara els hi preguntarem. Ricard Moner, Luar Alberdí, Júlia Moner, Roc Ramoneda, bon dia a tots. Què tal, com esteu?
2: Bon dia.
1: Esteu d'acord amb això o no? Havaneres reinventades o no us sentiu còmodes?
2: Sí, nosaltres sempre diem que fem havaneres a la nostra manera.
1: Ah, d'acord.
2: Perquè nosaltres, o sigui, juguem com amb aquestes dues idees, no? Que per una banda és una tradició que ens encanta, sí, i ens encanta tal com és, però per altra banda, nosaltres, amb la nostra edat i amb la nostra experiència, amb el nostre bagatge musical i cultural, tampoc la sabríem fer com la fan els senyors de Palafrugell.
1: Però llavors, quina és la vostra manera?
2: La nostra manera, doncs, no sé, havaneres, nosaltres diem que les fem una mica amb els codis culturals de la nostra generació. Per
1: tant,
2: mantenint una mica l'essència i la tradició i l'imaginari, però alhora, doncs, introduint també els canvis que ens ha sortit de manera natural fer.
1: Quins són aquests canvis? Noies?
3: Musicalment potser estem intentant barrejar l'havanera amb diferents estils, que és una cosa que ja s'ha fet des de, o sigui, tota la tradició de l'havanera, però intentem això, com
4: sí,
3: moure'ns entre diferents estils musicals, i sobretot la lletra també intentem que sigui un llenguatge molt similar al que s'ha fet servir sempre, però potser amb un altre tipus de missatge, un altre tipus de
1: temàtiques més actuals, fins i tot?
3: Sí, exacte.
1: Temàtiques actuals, perquè és veritat que les havaneres clàssiques, les temàtiques són de mariners, de fa anys, de dècades, que anaven mar endins. Però no sé si ara la temàtica fuig una mica fins i tot del mar.
2: Bueno, el mar sí que l'estem mantenint a nivell com d'imaginari,
1: sí,
2: i de lèxic, però nosaltres volem parlar dels temes que ens afecten a nosaltres generacionalment, com són, doncs, la crisi de l'habitatge, la gentrificació, l'ètica del treball, totes aquestes coses.
1: Per tant, no sou gent de mar?
3: Sí.
1: Ah, sí, eh?
3: Sí, som prou gent de mar.
5: Sí. Sí, bé, sí. Si ens fessis triar mar i muntanya, potser tindríem un debat. Però...
1: Ah, sí, home, sí, un grup de havaneres em diu muntanya, ara jo ja...
5: Bé, jo soc de Premià de Mar, vull dir, més sí, de mar no es pot ser, considero.
3: Sí, jo soc de Badalona.
1: Badalona, Premià de Mar...
2: Jo, la Vila de Gràcia.
1: La Vila de Gràcia...
4: Jo soc d'Iruña, de Pamplona.
1: I d'Iruña, imagina't, o sigui que hi ha una barreja de mar, sí, muntanya, també... I, o
4: molta
1: de,
4: platja
1: de...
4: no hi ha, Iruña.
1: No, no hi ha molta platja, no hi ha molta platja a Iruña. No, però el que sí que us volia preguntar és, i això com comença? Perquè si sou de llocs diferents, que podríem pensar en un grup de música, de maneres, en aquest cas, que és una cosa molt popular, de poble, mai millor dit, com comença de Gairó?
2: Sí, en general, tots ens ve del nostre interès per la cultura popular i per les festes majors i les cantades d'havaneres que sempre es fan a les festes majors.
1: Això que dèiem, per tant, sí que hi ha aquesta relació amb les festes majors.
2: I tant, sí, és el nostre hàbitat natural. De fet, jo ara estic de Festa Major de Gràcia,
1: clar.
2: Per tant, aquí estic una mica com fora de la bombolla, però bueno, intentaré fer-ho el millor
1: possible. T'hem tret, no? T'hem tret de...
2: Llavors, comença per una banda el Roc i jo, que jo venia d'un estiu d'anar moltes cantades i, per tant, de tenir-ho superfresc, i l'aniversari del Roc és a finals d'agost, pues, a la seva festa d'aniversari, jo estava molt animat i li vaig dir, va, hem de fer un grup de maneres. I ella em va mirar com amb condescendència, dient com... Bueno,
1: sí,
2: va,
1: eh?
2: Tira.
5: Copeta a l'esquena
2: i endavant. I després...
5: Després el que va passar va ser que justament jo uns dies abans havia estat parlant de maneres amb una companya que va començar el grup però que per disponibilitat i tal al final no va deixar, i així aquí és quan va entrar la Luar, i que justament l'Edna, que és aquesta companya, havia estat parlant amb la Júlia de, hòstia, doncs potser un grup de havaneres de joves molaria muntar, no sé què, i a mi em va comentar la idea per sobre.
1: És a dir, en paral·lel, havien nascut la mateixa idea de grup de havaneres de joves, i es va trobar en aquest punt,
5: i a mi m'arribaven els dos inputs. Llavors, dos dies després del meu aniversari, Jo sóc de Premià de Mar, vaig pujar a Vilassar de Dalt, que està al costat, i feien la cantada de veneres de Vilassar de Dalt. Llavors allà jo vaig veure la situació, estava superconnectat, i vaig com connectar cables, bàsicament, i vaig dir, ei, i si ens trobem i en parlem?
4: Clar. Potser no era tan mala idea.
1: Yeah. I aquí esteu, no?
5: Aquí esteu, exacte. Sí.
1: Això quan fa, més o menys?
5: Això va ser a l'agost del 24 i la primera reunió al setembre-octubre del 24 mateix.
1: Pel que dèiem abans de renovar-se, no sé com ho dèiem abans, d'innovar, per entendre'ns, o de portar-ho a l'actualitat, sí, fer-vos-ho vostres. Com s'innova en la tradició? Perquè també a vegades suposo que en un sector o en un espai com les habaneres tampoc no deu ser fàcil.
3: Jo crec que la tradició és una cosa que està en moviment tota l'estona i està canviant tota l'estona, inclús... O sigui, fa res vam anar a tocar a Palafrugell i ens van dir que havien tingut debats sobre lletres de molt tradicionals. I vull dir que... Bueno, nosaltres, primer, que hem tingut molt bona rebuda dintre del món de l'habanera. Tothom ha sigut super, super, super maco. I jo crec que, en general, s'acull molt bé com aquest canvi, perquè crec que és una cosa que ha de passar naturalment en tota la, tota la tradició, la cultura popular. S'ha d'anar renovant.
1: Anar a fer habaneres, anar a cantar habaneres a Palafrugell devia ser un repte, també.
2: Ens feia respecte, però és això. A tot arreu on hem anat a llocs així que eren una mica importants dins del món de l'habanera, com diu la Júlia, els popes del món de l'habanera amb qui ens hem trobat, han rebut amb molt bons ulls la nostra proposta i els ha agradat.
1: Els de Gairó sonen així, també. I jo que...

0: És això que dèieu, eh? Lletres polítiques i amb intenció que potser en altres moments l'Havanera no tenia. Era una cosa important per vosaltres també, això?
1: Sí, no? Jo crec que sí. O sigui, ha sortit prou naturalment, però al final és això el que ha dit el Riqui, no? Que parlem de temes que ens apel·len directament com a joves. Llavors, és evident que pues, en algun moment parlarem de la crisi de l'habitatge.
0: De fet, aquesta cançó jo crec que va d'això, no? Pel que he sentit.
2: Definitivament, sí, sí.
0: Quins temes, a part de crisi d'habitatge, podem escoltar si escoltem els de Gairó?
3: Pues això, també la gentrificació, l'ètica del treball, no? Que tenim una cançó que es diu Dilluns de Peixater, que, bueno, volíem una mica, a la nostra manera també, tocar una mica aquests discursos que hi ha ara entre el jovent, de que si treballes molt o si et despertes super d'hora i fas 50 burpees abans d'anar a treballar, o que si inverteixes en criptomonedes et pots fer ric, doncs nosaltres, durant la nostra visió, que nosaltres
0: no treballem. Spoiler, no passa.
3: Exacte, no passa. Primer que no passa i després que tampoc és la vida que volem nosaltres.
0: Dèieu, el jovent, quina resposta ha tingut del jovent? Perquè també és un part del vostre públic, suposo, objectiu.
2: Bastant bona, la veritat.
1: Sí.
2: Tenim la sort de que els nostres entorns també estan molt vinculats a la cultura popular. Llavors, doncs...
0: Que teníeu xarxa, vols dir, no?
2: Sí, tenim una mica de xarxa. I també, bueno, sí que ens passa una mica que, doncs això, si t'allunyes una mica de l'àrea metropolitana, a vegades pues, els concerts que fem ja són més cantar d'havaneres clàssica, i potser el públic no mira qui va cantar, ni la gent del poble potser llegeix el programa qui va cantar, sinó que va anar a la cantada d'havaneres. Llavors el públic acostuma a ser... pues de més avançada edat. En canvi, aquí, per exemple, jo que sé, ara que són festes de Gràcia, sabem que vindrà molta més gent jove. Vull dir, quan t'acostes a l'àrea metropolitana, molts cops pues, la gent sí que potser està més pendent del programa, perquè a vegades no vas a una cantada d'havaneres com a tal, sinó a un concert concret. I bueno, que de moment la rebuda està sent bastant bona.

0: Maria, però aquesta l'heu versionat també. L'Ola de la Tavernera és la clàssica, però diria que teniu una versió diferent. Ara diria que la lletra era la mateixa, la clàssica.
1: No, la lletra és la mateixa.
0: Ah, és sí, la mateixa, sí, heu versionat musicalment. Sí. Ah, d'acord, d'acord, d'acord.
1: Sí, sí. El que sí que hem fet alguns canvis a la lletra. O sigui, de la lletra original l'hem canviat, si no m'equivoco, dos o tres paraules. Sí. Tres paraules. Més que res per la comoditat del cantar-ho. Ja. Perquè la lletra original diu mulateta, sí. I què més hem tret?
2: Cans de mulata, i balanceja els pits.
0: També és important, suposo, això, adaptar o adapteu algunes lletres per sentir-vos més còmodes, dèieu. Mm.
3: Sí. Sí, bàsicament és per ser conseqüents com amb el missatge que volem donar. Sí, com adaptar-ho al nostre context.

0: El març diria que veu treure aquest EP que dèiem, Desembarco al poble, és així? Agenda pels propers dies perquè la gent pugui venir a veure els de Gairó, perquè ho tingui tot amb... que s'ho apunti. Què tenim per davant? Concerts? Deies les Festes de Gràcia,
1: ara
0: també?
1: Ara tenim Festes de Gràcia, que tenim avui al carrer de la Perla. Mm-hmm. El dia 17 toquem a la Travessia Sant Antoni a les 7 de la tarda i a les 9:30 de la nit a la plaça Raspall. El dia 20 a les 7 a la plaça de la Vila. El 21 a Cambrils, al Festival Pròleg. I després ja... Hi ha més coses a l'agost, però ja, jo què sé, que ens segueixin a Instagram.
0: Sí, que busquin Instagram, o la pàgina web ja no n'hi ha. O sigui, pugen,
2: no,
0: la pàgina web ja no existeix. Instagram dels de Gairó, que segur que estarà tot allà detallat. Algun lloc que us faci especial il·lusió tocar aquests dies, que tingueu a l'agenda?
2: Home, Gràcia.
3: Sí.
2: Gràcia especialment a tots els carrers, gent coneguda, amb qui estem super a gust com a casa. Però plaça La Vila, no?, que també sí. És un concert especial, perquè portem un amic, un cinquè integrant que ve de vegades i que aporta moltíssima qualitat musical al directe. I després també a Torroella de Montgrí, que trobem el 24 d'agost, al vespre, que també, bueno, sempre, no?, entrar a l'Empordà és una cosa que estem fent a poc a poc i sempre ens fa il·lusió.
0: A prop de Costa Brava i, per tant, una zona...
2: Zona zero.
0: Zona zero de l'Havanera.

0: així sonen els, ja diré bé, els de Gairó, que sonen així de bé i que avui diria que farem alguna versió, alguna de les vostres cançons aquí al, al Via Lliure. Què ens interpretareu?
1: Us cantarem Oli d'Oliva.
0: Oli d'Oliva. És nova, o sigui, és vostra, no és cap versió,
1: sí,
0: diguem-ne, de manera. Per tant, aquesta no m'ha de sonar.
1: No.
0: A partir d'ara em sonarà.
2: A no ser que siguis molt fan.
0: De moment encara no, però ja aviat ho seré. Els de Gairó que ens interpretaran aquesta Oli d'Oliva, heu dit, però serà després d'aquests 30 segons perquè es puguin preparar i perquè tots plegats puguem acabar d'ajustar algunes coses. Per tant, els de Gairó d'aquí res, un minutet, potser una mica menys, amb aquest Oli d'Oliva en directe aquí al Via Lliure de RAC1. Ara tornem. RAC1.
3: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC1. Tots som 1.
3: A RAC1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
0: Falten 5 minuts per les dues del migdia, 5 minuts i acabarem el Via Lliure de RAC1. Insistim, estem parlant amb els de Gairó, aquest grup de veneres, que ells mateixos us diuen que reinterpreten o no. No era el verb que fèiem servir, com era?
5: Bueno, serveix, a la nostra manera.
0: Que fan a la seva manera les habaneres clàssiques que a molts pobles ha sonat aquesta nit passada, que sonaran els propers dies perquè estem de festa major a molts punts de Catalunya. Per tant, els de Gairó interpreten en directe el Via Lliure de RAC1 aquest Oli d'Oliva.

0: Els de Gairó al Via Lliure de RAC1 en directe amb aquest oli d'oliva. Ja ho sabeu, si els voleu escoltar en els propers dies, entreu al seu Instagram, que segur que estarà tot detalladíssim per veure'ls en directe. Els de Gairó, amb aquestes habaneres a la seva manera, que avui ens han acompanyat aquí al Via Lliure de RAC1 i aquí els agraïm molt la seva presència. Una abraçada, nois, i fins la propera, que tingueu molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: Vinga, a mig minut seran les dues del migdia. Nosaltres ho deixem aquí un cap de setmana més. Ja hem passat l'equador d'aquest estiu radiofònic al Via Lliure. I tornarem dissabte que ve a les 9 del matí, horari de cap de setmana d'estiu, i fins les dues del migdia. Ara, en moment, pel 14-15, pendents de Ceuta també i de tota l'actualitat de la informació. El 14-15 avui amb l'Adrià Garcia i el Quim Salvador. Insistim, nosaltres hi tornem dissabte a les 9 del matí. Que tingueu una molt bona setmana. Sigueu feliços.
1: Bon dia, són les dues.

0: Ja Ceuta posa el límit al sistema sanitari a la ciutat autònoma.
1: El dia de la avalancha se multiplicó por 15, como mínimo. Y ahora que estamos pasando ya después de 2 semanas y media, que hoy está aquí la ministra de Sanidad, de 2 semanas y media, con la misma plantilla de médicos, porque no hay médicos en Ceuta, evidentemente, y menos en verano, pues están multiplicando su actividad por 3 o por 4.
0: És Enrique Rubiralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta, que alerta des de RAC1 que no donen a l'abast, no tenen mans suficients per donar atenció als més de 5.000 migrants que encara deambulen pels carrers de la ciutat. Malgrat tot, el govern espanyol nega que hi hagi un col·lapse sanitari.
2: 14-15 amb Adrià García i Quim Salvador.
0: De seguida sentim el que ha dit la ministra Mònica García des de Ceuta, que ha assegurat que no s'han hagut de suspendre les operacions urgents i que no hi ha risc de contagi de malalties infeccioses. Més coses. Segons dades consultades per RAC1, Aliança Catalana és el partit de l'oposició que presenta menys iniciatives al Parlament. Només n'han registrat 100 en 2 anys de legislatura, unes 2 al mes per diputat. I quan Catalunya encara s'està refent de les tempestes i pedregades d'ahir, aquesta tarda en poden venir de noves. Això sí, seran menys extenses. Laura Ballart, bon dia.
3: Bon dia. Ara mateix hi ha els primers ruixats al nord del país, però al llarg de la tarda les precipitacions més destacades es concentraran sobretot al nord-est. L'Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, Osona i la Selva tenen avisos de perill alt per intensitat de pluja. Les tempestes poden anar acompanyades de calamarsa o pedra, així com de fortes ràfegues de vent. Al Pirineu, al Prepirineu i diverses comarques de l'interior també hi ha avisos per perill moderat en aquest cas i podria caure també algun ruixat a la zona dels ports. Pel que fa a les temperatures, els termòmetres baixaran a mesura que avancin aquestes precipitacions.
0: I una notícia d'interès general, us explicarem per què aquest estiu els mosquits ens estan donant una treva. Segons els experts, n'hi ha molt menys del que és habitual. Quim Salvador, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
0: El Barça jugarà d'aquí a poc més de 2 hores el darrer amistós abans del Gamper i l'inici de la Lliga serà a Suïssa contra el Basilea.
4: A partir de 4:45 el seguirem en directe a RAC1 amb el Barça en xancletes. Serà el debut d'Anthony Gordon amb la samarreta blaugrana i també el primer partit d'aquesta pretemporada ja amb la Lamine Yamal. Més tard a les 7 s'estrenarà a la Lliga l'Espanyol a casa contra el Llevant i el Girona a segona divisió amb un Montilivi contra el Leganés. I aquesta tarda també Supercopa anglesa, la Community Shield, Arsenal Manchester City a les 4 a Cardiff.
0: Són les 2:03.
2: 14:15.
0: Ceuta no abaixa la guàrdia, tot i l'intent d'entrada frustrat ahir per les autoritats marroquines. El govern espanyol manté alerta tant la policia com l'exèrcit que continua patrullant la ciutat. I és que Ceuta encara arrossega les conseqüències de l'arribada de milers de migrants fa 2 setmanes mal comptades. Diverses organitzacions mèdiques denuncien que el sistema està al límit. No hi ha mans per atendre els més de 5.000 migrants que encara deambulen pels carrers de la ciutat. És el cas del Col·legi de Metges que sentíem fa només uns instants. Malgrat tot, el govern espanyol tira pilotes fora i defensa que no es pot parlar de col·lapse sanitari. Aquest matí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet una visita a la ciutat autònoma i ha parlat sobre la situació sanitària a la zona. Anem en directe, anem a Ceuta, amb l'enviada especial de RAC1, Júlia Manero. Bon dia.
5: Bon dia. Sí, davant la crítica d'associacions i organitzacions de sanitaris al Ministeri de Sanitat, a qui acusaven de no intervenir en un presumpte col·lapse del sistema, la ministra Mònica García ha negat ara fa uns minuts aquí a la delegació del govern de Ceuta aquest col·lapse.
6: En Ceuta no hay un colapso sanitario, como he podido dar con las cifras. Prueba de ello también es que, bueno, pues que tenemos un 50% de la ocupación del hospital y una asistencia sanitaria que, por supuesto, está tensionada, no lo dudamos en ningún momento. Ha necesitado el sobreesfuerzo de los profesionales, pero que no podemos hablar en ningún caso, técnicamente no podemos hablar de colapso.
5: La ministra també ha agraït la feina de tots els professionals i treballadors públics. Insisteix que han pogut atendre fins a 5.800 migrants i que en cap cas s'ha hagut de suspendre ni alterar l'assistència al poble ceutí. En canvi, sobre el terreny, la situació sembla una mica diferent. La Fara és una dona migrant que va arribar aquí a Ceuta ara fa uns dies i està instal·lada a les naus industrials a tocar del Tarajal. Explicava RAC1 que els hospitals no li van poder proporcionar els medicaments que li feia falta.
1: El dia de la avalancha se multiplicó por 15, como mínimo. Y ahora que estamos pasando ya después de 2 semanas y media, que hoy está aquí la ministra de Sanidad, de 2 semanas y media, con la misma plantilla de médicos, porque no hay médicos en Ceuta, evidentemente, y menos en verano, pues están multiplicando su actividad por 3 o por 4.
5: No hem pogut escoltar la Fara, però bé, ens explicava això, que ella té problemes respiratoris, que van a l'hospital i que els inhaladors que li van proporcionar només van ser una dosi i no li ha pogut solucionar els problemes. En aquesta mateixa línia, fonts de l'Associació Médicos del Mundo informaven a RAC1 que cal una intervenció immediata de les institucions si no volen que el sistema peti. Asseguren que hi ha molts casos de sarna, malalties respiratòries i infeccions diverses, a banda dels traumatismes, clar, propis del dia de l'entrada.
0: Gràcies, Júlia. Veurem, doncs, quina és la versió, no? Perquè fa només uns minuts hem sentit Mònica García, que deia que aquestes malalties infeccioses no han arribat als hospitals i no hi ha risc de contagi. Per la seva banda, el Partit Popular continua endurint el to i ara demana la dimissió de la mateixa ministra Mònica García. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del Partit Popular, Elías Bendodo, l'acusa de ser l'única responsable del col·lapse sanitari de Ceuta. Diu que si no ha trepitjat la ciutat autònoma fins avui, es porque no se atrevía.
7: La señora ministra tiene que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita, porque es una irresponsabilidad lo que está haciendo.
0: Per cert, que aquests dies us hem anat explicant que pels carrers de Ceuta pràcticament no es veuen noies migrants. Doncs bé, no és que no hi siguin, sinó que procuren estar amagades, i és que des que va esclatar la crisi migratòria, la Guàrdia Civil ha registrat fins a 15 violacions a la ciutat. Amb això, uns veïns de la barriada del Príncipe, un dels barris més perillosos, s'han organitzat per muntar un campament per acollir les noies migrants i protegir-les del que els pugui passar, Júlia.
5: Sí, són especialment noies menors d'edat, n'hi ha més de 300. Moltes han estat dormint al carrer molts dies des que van arribar, però ara al centre, tot i estar en condicions pràcticament inhumanes i amb uns nivells d'higiene nuls, asseguren sentir-se més segures que dormint al ras. Ho explicava RAC1 la Celsa Vil, una noia de 17 anys. Són especialment noies menors d'edat, n'hi ha més de 300. Moltes han estat dormint als carrers molts dies des que van arribar, però ara, al centre, tot i estar en condicions pràcticament inhumanes i amb nivells d'higiene nuls, asseguren sentir-se més segures que dormint al ras. Ho explicava RAC1 la Celsa Vil, de 17 anys.
8: Això és molt millor que el carrer. Els dies que érem al carrer teníem por. Si una mosca es movia ens espantàvem, estàvem tota l'estona alerta. Els dies que hem estat aquí han sigut molt diferents. Aquests nois ens protegeixen i s'arrisquen molt per assegurar-se que no ens passi res.
5: Moltes d'elles han arribat aquí a Ceuta soles i arran dels vídeos de TikTok que les animaven a fer-ho. Ho han fet per aconseguir, diuen, els drets que no tenen al Marroc.
0: Dos i vuit minuts, i us hem avançat aquest matí. Les d'Aliança Catalana són les diputades de l'oposició que menys iniciatives han presentat al Parlament des que va començar la legislatura. Ara fa 2 anys, de mitjana, cada una només n'ha registrat 2 al mes. Això mentre que altres grups en presenten fins a 9 vegades més. És el cas, per exemple, dels diputats de la CUP o de Vox. De mitjana, cada parlamentari en presenta gairebé 1/20 al mes. Així ho asseguren les dades del Parlament, que hem analitzat a RAC1. Les repassem amb la Laia Colomé.
9: Des que va començar la legislatura, els grups parlamentaris de l'oposició que més iniciatives han registrat són Vox, Junts i el PP. Això en xifres absolutes, però si es mira la mitjana per número de diputat, les dades canvien. Els de Vox són igualment els que més en presenten, amb 19

0: fiquen més pedra els diputats de Jéssica Albiach, 14 al mes cada un per 6 dels republicans. Els diputats del PP en presenten unes 11 cada un al mes i els de Junts 5. En total, des que va començar la legislatura, s'han registrat gairebé 22.500 iniciatives.
1: Mentrestant, la CUP no descarta tornar-se a presentar les eleccions espanyoles de l'any que ve. Sí que ha tancat la porta, però a presentar-se amb el front d'esquerres que planteja Gabriel Rufián, la portaveu dels Cupaires, Su Moreno, ho ha dit a la CN.
2: La CUP no ha tancat aquest debat. La CUP està en permanent debat, també atenent a les possibilitats que pugui tenir de representació. El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena.
1: I de Carles municipals, tanquen portes als despatxos amb els Comuns i Podem. I ho dèiem en començar, el canvi de temps a Catalunya ja és una realitat. Després de l'episodi de tempestes i pedregades que ahir va escombrar bona part del país, avui podria tornar a descarregar amb força. Protecció Civil l'ha posat en alerta el Pla Inuncat. Això sí, aquesta tarda les tempestes es concentraran al nord-est del país, Laura.
3: Exacte, on s'esperen més ruixats avui és a les comarques del nord-est, on hi ha avisos activats per perill alt d'intensitat de pluja a l'Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, Osona i la Selva. Les precipitacions s'esperen molt intenses amb tempestes acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades que podrien superar els 70 km per hora. També hi ha avisos activats de perill moderat al Pirineu, Prepirineu i a comarques de l'interior. Puntualment també s'escaparà algun ruixat a la zona dels ports. La temperatura baixarà a mesura que vagin passant aquests ruixats.
1: Mentrestant, Manzanedo de Valdueza, al Bierzo, a Lleó, estan de dol per la mort de dues persones de 60 i 80 anys a causa d'una riuada sobtada. També dos nadons van quedar ferits. Segons la policia espanyola, les dues dones estaven dins d'un celler quan l'aigua els va sorprendre. Tot i que els equips d'emergència van arribar al lloc, no van poder salvar les vides d'aquestes dues persones. 2:12 i després de 10 dies, els bombers han estabilitzat l'incendi de les Nieblas a Huelva. Aquest hauria cremat unes 38.000 hectàrees, tot i que encara no se sap si la superfície afectada podria ser menor, ja que s'han salvat petites illes de vegetació. Els bombers han vigilat durant 36 hores que no hi hagués cap flama al perímetre i ara se centren en l'extinció completa, que no serà fins d'aquí unes setmanes. Mentrestant, a Osca, la situació és diferent. L'incendi de les penyes de Riglos continua descontrolat i ha cremat prop de 17.000 hectàrees. La xifra de persones evacuades és de 1.000 persones, tot i que les condicions meteorològiques d'aquesta nit han estat favorables, però encara no l'han pogut controlar. I parlant de condicions meteorològiques favorables, potser molts de vosaltres us n'heu adonat. Aquest estiu hi ha menys mosquits del que és habitual. Els experts reconeixen que han notat una disminució de la població d'aquests insectes. Per exemple, el Servei de Control dels Mosquits del Baix Llobregat ha detectat la meitat d'insectes, de mosquits tigre, a la comarca respecte als últims anys. Apunten que té a veure amb la calorada i la falta de pluges d'aquest mes de juliol. Neus Aragall.
4: Les cries de mosquits necessiten punts d'aigua per créixer. Tot i això, el mes passat va ser un dels més secs dels últims anys i la calor va ser la protagonista. Ho ha explicat a RAC1 el codirector de Mosquito Alert i professor d'investigació d'ICREA del CISC, Frederic Bartmeus.
5: Sobretot els mosquits tenen una fase aquàtica i, per tant, els punts de cria es poden haver estat evaporant, els embornals mateixos on s'acumula fullaraca i aigua, punts de cria que hi hagi a les cases, als espais privats. I, a més, són ectoterms, no regulen la temperatura i, per tant, s'assequen, es deshidraten si la humitat és molt baixa i la temperatura és molt alta.
4: Explica que amb el temps la temporada de mosquits es podria desplaçar a l'estiu a la primavera i la tardor, perquè la temperatura seria més idònia pels insectes.
1: I acabem amb els successos, perquè un home ha mort en un accident de trànsit a la C-37Z, a Manresa.
4: Ha passat aquest matí. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el conductor ha sortit de la via. Amb aquesta víctima ja són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres.
1: I informació de servei, dues línies de rodalies circulen amb afectacions per robatoris de coure.
4: Per una banda, els trens de la R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un primer robatori de coure entre les dues estacions. És per això que s'ha establert un servei llançador alternatiu. D'altra banda, un altre fur entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Mar afecta la R13 i ha provocat demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
6: Amb Adrià Garcia i Quim Salvador.

0: I els esports, Quim, el Barça jugarà aquesta tarda a Suïssa contra el Basilea, el darrer amistós abans del Gamper i l'inici de la Lliga.
1: Serà d'aquí a poc més de dues hores, però exactament a 4:45, partit que seguirem en directe amb el Barça en xancletes i que serà el debut d'Anthony Gordon amb la samarreta blaugrana. També el primer partit d'aquesta temporada amb Lamine Yamal i el primer test de pretemporada en què Hansi Flick podrà fer un assaig més o menys realista de cara a la competició oficial.

0: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Basilea, ciutat de bons records a la història del Barça. Marta Ramon, bon dia.
1: Bon dia. Després de dormir ja a Basilea, els jugadors han fet una sessió d'activació al mateix hotel de concentració. Ara fa estona que han acabat de dinar i aviat enfilaran camí cap a l'estadi. La presència d'un bon gruix de campions del món a la convocatòria amb Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Eric García i Joan García i el debut de l'extrem anglès Anthony Gordon com a blaugrana s'emporten tots els focus d'aquest desplaçament, una sortida en què no hi són encara dos mundialistes com Pedri i Gavi, complint amb el pla físic marcat per Benjamin Kugel. Tampoc hi és evident evidentment, el lesionat De Jong. Podran tornar a tenir protagonisme joves habituals en aquesta pretemporada com Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pasqué, Brian Fariñas, Orian Goren, Jesse Bissibu, Hamza Abdelkarim o bé Ebrima Tunkara, a més del porter Eder Aller, que cobreix l'absència d'Aaron Jakobishvili, que marxarà traspassat a l'Almeria. Com gairebé tota Europa, Basilea viu immersa en temperatures inusualment altes i a l'hora del partit s'esperen uns 30 graus, però també hi ha la possibilitat que plogui. De fet, ara cauen quatre gotes. La previsió és que el St. Jacob Park, mític en l'imaginari culer des del triomf a la Recopa del 1979 contra el Fortuna Düsseldorf, estigui ple. Barça i Basilea s'han enfrontat dues vegades oficialment, totes dues corresponents a la fase de grups de la Champions, la temporada 2008-2009. El conjunt blaugrana va imposar-se amb contundència per 0-5 a St. Jacob Park, mentre que el partit disputat al Camp Nou va acabar amb empat a 1. Abans d'aquests enfrontaments, el Barça també havia jugat dos partits de la Copa de Fires el 1958-1960 contra una selecció de jugadors de la ciutat de Basilea amb dues victòries. Aquest amistós té un objectiu esportiu més que no pas econòmic. Quan va caure el partit de Tànger per raons de seguretat, que anava a reportar 4 milions i mig d'euros d'ingressos, l'estaf va demanar buscar-ne un d'alternatiu per poder continuar amb el que estava planificat a nivell de rodatge previ a l'inici de la competició i, per tant, es farà poca caixa. Encara quedarà per disputar-se, recordem-ho, al Gamper dimecres, abans del debut a la Lliga Elx diumenge vinent.
0: Gràcies, Marta. Seguirem aquest Basilea-Barça en directe a RAC1 amb el Barça en xancletes des de les 4. Recordem, el partit arrenca a 4:45. Pel que fa al mercat, el Barça continua esperant poder tancar el fitxatge de Rodri després que ahir, un cop venut Ferran Torres al Paris Saint-Germain, fes una nova oferta propera als 70 milions al Manchester City. El centrecampista madrileny, que s'està recuperant d'una operació a l'esquena, no jugarà avui la Community Shield contra l'Arsenal. Després en parlarem. I Ferran Torres tampoc jugarà la Supercopa francesa al Lens PSG a 9:15 aquest vespre, tot i que ell ja es va entrenar amb l'equip parisenc. Luis Enrique Martínez no l'ha inclòs en la convocatòria després de valorar ahir molt positivament la seva incorporació.
2: Estic content, és clar. Crec que és un jugador internacional, un jugador que coneixem molt bé. Crec que encaixa perfectament amb el que busquem i volem d'un jugador, que pugui connectar amb els jugadors de tot arreu, sobretot en atac. També amb la seva mentalitat. Ara mateix és important tornar a trobar aquest tipus de jugador.
0: Ferran va publicar ahir al vespre a les xarxes un missatge de comiat i agraïment al Barça.

0: Ens centrem ara en la competició oficial perquè l'Espanyol s'estrenarà aquesta tarda a la Lliga 26-27. Rebrà a les 7 a l'RCD Stadium al Llevant. I com sempre ho explicarà en directe a RAC1 l'Edu de Batlle. Bon dia, Edu.
1: Hola, Quim, bon dia. Doncs sí, l'estrena de la Lliga arriba per l'Espanyol amb la plantilla encara per tancar i enmig de dubtes per la pretemporada que ha fet l'equip. És veritat que els de Manolo González només han encaixat una derrota en 6 partits contra el Coventry anglès, però les sensacions en els amistosos han estat millorables. Ara arriba, però, el moment de la veritat. Amb les úniques baixes dels lesionats Puado i Quique García davant un Llevant que va acabar molt bé la temporada passada i gràcies a això es va salvar. Manolo diu que tot comença avui i que la Lliga serà un examen constant.
2: La pretemporada jo és que no em refio mai, però no d'ara, des dels anys que porto entrenant. No et pots refiar mai, perquè sembla que arribes bé. Jo sempre me'n recordo també del primer any de la Muntanyesa, que fem una pretemporada bona, arriba el primer partit de la Lliga i perdem 0-3 amb el Castelldefels. I dius, hòstia, esto com va? I venien d'una pretemporada de puta mare, llavors. S'ha de tenir en compte, s'ha de tenir en compte perquè és com el jugador que entrena molt bé i arriba al partit i no és tan bo com quan entrena. S'ha de tenir en compte perquè el partit de Lliga et posa al teu lloc i no té res a veure, perquè les errades tenen transcendència, cosa que abans no tenen tanta.
1: Manolo González utilitzarà la base de l'11 titular de la temporada passada. De les cares noves, Àlex Calatrava, Unai Núñez i potser també Hartman són els que semblen tenir més possibilitats de ser titulars. El central eslové Derkušić, tot just amb un entrenament amb l'equip, hauria d'esperar torn a la banqueta. No han entrat a la convocatòria ni Miguel Rubio ni Rubén Sánchez, amb qui Manolo no compta. En el seu lloc, a la llista, hi ha els jugadors del filial Timera i José Ángel. El Llevant estrena la Lliga també amb la base de l'any passat, havent perdut, això sí, el seu màxim golejador Carlos Espí, ara al Real Madrid. Luis Castro té l'única baixa del sancionat, el català Roger Brugués. El partit es jugarà a les 7, s'espera una bona entrada i xiularà un àrbitre debutant a primera, el jove aragonès Carlos Muñiz Muñoz.
0: Avui només hi haurà un altre partit a primera, el Racing Villarreal, que començarà a les 5 de la tarda perquè el Celta Osasuna ha hagut d'ajornar pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Demà jugarà el Deportivo Elx i dimecres Atlètic de Madrid-Màlaga. El Barça Atlètic de Bilbao, el Real Madrid-Real Societat i el València-Betis, ja ho sabeu, corresponents a la primera jornada de Lliga, es jugaran la setmana que ve. La Lliga de Primera Divisió va arrencar ahir amb dos partits i amb victòries de l'Alavés i el Sevilla. Pau Bombardó, bon dia.
3: Bon dia, sí, primeres victòries i també primera polèmiques, però vaja, anem a pams perquè l'Alavés va estrenar-se amb golejada davant el Getafe de Bordalàs. Per 3-0 van guanyar els bascos amb un resultat, això sí, un pèl enganyós perquè el marcador era només d'1-0 fins al minut 90. Llavors ho va sentenciar amb un gol i una assistència Mariano, que va ser el millor del partit. El premianenc va celebrar el gol amb ràbia i va explicar de son que tenia ganes de reivindicar-se.
4: Es un tiempo pasándolo mal, uno quiere jugar, pero ahora empezamos de nuevo y espero que esto tenga continuidad y pueda ayudar al equipo en lo máximo. Y sí, ha habido un poco de rabia en la celebración.
3: Tot plegat en un partit condicionat per l'expulsió de Kiko Femení a la primera part, una decisió on l'àrbitre va haver de ser assistit pel VAR. Per aquesta i per altres decisions, l'entrenador del Getafe, per sorpresa de ningú, José Bordalás, no va acabar gens content ni satisfet amb l'actuació arbitral. A l'altre partit, el Sevilla va imposar-se al Rayo per 2-1, un duel que també va estar marcat per la polèmica. Els madrilenys van avançar-se al marcador, però Guridi va empatar des dels 11 metres. Quan semblava que el partit acabaria amb empat, l'àrbitre va xiular el temps afegit, un altre penal a favor del Sevilla, un penal dubtós que va transformar Peque per posar el 2-1 definitiu al marcador al minut 97 i, per tant, ja sense marge de reacció pel Rayo. A l'acabar el partit, l'entrenador dels de Vallecas, Meñat San José, va posar en dubte la decisió de xiular el segon penal.
5: Ha pitado penalti, bueno, si es penalti o no, pues no lo sé. Yo creo que tal vez si hubiese ido el árbitro después a revisar el por su cuenta, yo creo que igual lo hubiese echado atrás, porque para mí no lo toca, pero bueno, yo no voy a juzgar lo que ellos han pitado.
3: En qualsevol cas, a falta que jugui la resta de partits d'avui, i per tant, diguem-ne que de manera anecdòtica, l'Alavés és el nou líder provisional de la Lliga.
0: I a segona divisió, avui arrenca el Girona, que rebrà el Leganés a les 7 a Montilivi, un partit que, com tots els de l'equip gironí, explicaran directe per RAC1 Miquel Agut, i que a més serà l'estrena oficial del nou entrenador, Quique Álvarez, a la banqueta. Bon dia, Miquel.
6: Sí, bon dia, Quim Salvador. 1.529 dies després, el Girona tornarà a competir a segona divisió. Fa 84 dies de l'últim partit a Montilivi i avui l'afició coneixerà Quique Álvarez.
7: Jo, la meva manera de veure el futbol és així, és... ofensiva, però des de l'equilibri. Si no, és difícil competir en una segona divisió. Llavors, pues, bueno, en aquest equilibri estarà la nostra força i esperem aconseguir-ho.
6: Un entrenador que té dubtes, perquè la plantilla no està tancada.
7: Necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti.
6: El tècnic va aprofitar la prèvia per enviar un missatge a segona, la palla va cara.
7: Que tinguem la humilitat de saber que per ser els favorits no val de res, això. No val de res. Al revés, jo crec que costarà, ens costarà més que tots els altres. I amb això sí que insisteixo molt, perquè crec que és la clau.
6: Unagi, Porto i Unai no estan convocats perquè els falta ritme i Pixur hauria de ser inscrit durant el dia d'avui. Un possible 11 és el format per Gazzaniga a la porteria, Arnau, David López, Francesc i Àlex Moreno darrere, Fran Beltran, Izan i Morante al mig del camp i Brian Hill, Minsu i Benat a dalt. Començàvem amb números, acabem amb números. El Girona només ha perdut un dels 14 partits oficials que ha jugat contra el Leganés. A les 7 a Montilivi i amb més de 30 graus, la primera pedra del retorn. Girona-Leganés amb arbitratge del navarrès Galec Apezteguía a la gespa i del canari Trujillo Suárez al bar.
0: El Sabadell debutarà demà dilluns, també a les 7 de la tarda, contra l'Sporting de Gijón a El Molinón. En el seu retorn a la segona divisió no podrà comptar amb Ribeiro, Pipan i López Pinto, que estan lesionats. I dels partits d'ahir en destaca la golejada de l'Andorra, 5-1 a casa contra el Ceuta. L'equip andorrà és el primer líder de la segona divisió, amb debut estel·lar a la categoria de Jordi Cano, el davanter ex de l'Europa, que va marcar un gol i va donar una assistència de taló. En plan internacional, en feia menció fa uns minuts, avui arrenca la temporada oficial a Anglaterra amb la Community Shield, la Supercopa, amb cartell de luxe. Arsenal, Manchester City. Pol Robert, bon dia.
8: Bon dia, sí. El Manchester City i l'Arsenal disputen a les 4 el primer títol de la temporada, la Community Shield. Aquest trofeu enfronta el campió de la Premier, els Gunners, amb el guanyador de la FA Cup, els Citizens. Pel conjunt de Manchester serà el primer partit oficial post-Guardiola, que va deixar la banqueta del club després de 10 temporades. El seu lloc l'ocupa un dels seus deixebles, Enzo Maresca. El tècnic italià ja podrà comptar amb el fitxatge Elliot Anderson i va destacar la importància del partit.
9: Per mi personalment és un trofeu, i quan hi ha un trofeu és una final, i sempre intentes guanyar el partit, així que no és un partit amistós. Ho donarem tot per intentar guanyar el nostre primer títol de la temporada.
8: Mikel Arteta, per la seva banda, arriba al duel després d'aconseguir la Lliga Anglesa amb l'Arsenal 22 anys més tard. El basc, igual que el tècnic del City, també tindrà l'oportunitat de fer debutar oficialment els seus nous fitxatges, Bruno Guimaraes i Christos Solis. Arteta té molt clar que no serà un partit senzill, tot i que té moltes ganes de començar a competir.
10: Això és el que intentarem fer. Tindrem un rival molt complicat, però tenim moltes ganes de començar la temporada, de començar amb el primer trofeu, i noto una molt bona energia a l'equip. Tots els internacionals han tornat i tenim moltes ganes de començar a competir.
8: Destacar que el partit es disputarà a Cardiff i no a Wembley, que és on no sol disputar, degut a que el cantant The Weeknd està fent la seva gira per la capital britànica i té l'estadi reservat.
0: I encara en futbol, una mala notícia pel Barça femení. Clara Serra Jordi torna lesionada de la selecció espanyola sub-20. Clara Rodergas, bon dia.
11: Bon dia, ara sí. La blaugrana s'ha lesionat al canell dret durant la concentració de preparació pel Mundial Sub-20, que arrenca al setembre. Serra Jordi torna ara cap a Barcelona i passarà proves complementàries per determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. La migcampista formava part de la convocatòria juntament amb Aixa Càmara i Carla Julià, un fet que ha molestat i molt el tècnic Pere Romeu, que dimecres ho explicava després de l'amistós contra el Montpellier. Mentrestant, les seves companyes al Barça van firmar un empat d'Amèric contra el Manchester City. Grella i Vicky van situar en 0-2 al descans, però en la represa i amb un Barça plegat de joves, les Citizens van empatar. Grella valorava l'actuació del partit.
12: Al final es pretemporada, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poca bien en el partido y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas, así que sobre todo tenemos que ir a casa y a ver qué podemos hacer mejor, pero yo creo que por cómo hemos rendido todas, deberíamos estar contentos por cómo ha salido el partido.
11: Divendres gran part contra el Brighton, també hi victòria de l'Espanyol contra el Badalona per 1-0, un gol de Bicho. La setmana vinent tots dos equips jugaran els últims amistosos contra Villarreal i Barça B.
0: 35 segons i seran 2:45. Temps encara per explicar-vos que el Barça de futbol sala està jugant la final del torneig de Valdepeñas, torneig amistós de pretemporada, contra l'equip anfitrió, el Valdepeñas, i a falta d'un minut pel final, la final està empatada a 3. El Barça d'en Vol jugarà aquesta tarda contra el Fuchse Berlín partidàs, tot i que és de pretemporada, la final de la Premium Cup. Després d'eliminar ahir a semifinals el Nordhornlingen, també alemany, per 41-44. I avui s'acaben els europeus d'atletisme a Birmingham. Aquest matí una nova medalla per l'atletisme català. Txell Soler ha guanyat el bronze per equips amb el combinat espanyol a la marató femenina, en què ha acabat vintena.
13: En punt 2:45 tanquem aquest 14:15 que hem fet amb la Paula Durante al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat dels butlletins.
0: I els esports, a partir de les 4 el Barça juga amb xancletes, amb el Basilea Barça amistós de pretemporada, pendents també de la Charity Shield Manchester City Arsenal, i enllaçant després amb els partits de l'Espanyol, que rep a casa el Llevant a l'estrena a la Lliga, i del Girona, que també debuta a la segona divisió amb un Tilibi contra el Leganés. Ho rematarem tot plegat aquesta nit amb el Tu diràs a partir de les 11.
13: Nosaltres tornem demà com sempre a les 2:00.

0: RAC 1. RAC 1. Aquest dimecres el Gamper es juga a RAC 1. Aquest dimecres tornen Fot-li Pou i tota la tropa. A les 8 des del Camp Nou, Barça a l'Agli d'Egipte. El Barça de Hansi Flick es presenta davant la seva afició a pocs dies d'estrenar-se a la Lliga.
1: La passada que ha generat per la Lamine Yamal, la rosca, gol!
0: I viu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. I després ho rematem al Tu diràs fins a la matinada. Aquest dimecres a les 8, Barça a l'Agli. Aquest dimecres és nit de Gamper i de Fot-li Pou a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 centrat.

0: això ho has afegit tu, Marc. No facis trampa. Aquest ho de Marcianos, que sona per aquí... Que a més aquesta sintonia no t'agrada, oi? El Marc Espejo és el nostre operador d'àudio, pinxadiscos, tècnic de so, muntador musical i tot en un. Sí o no? Ets això, no? Ho he dit bé, perfecte. Ah, ara t'agrada. Que era una música... Bona tarda, Núria Camps.
1: Bona tarda.
0: Que, perdó, Camp. Que era una música que era la sintonia d'un programa que es deia Planeta Imaginari, que feien una cosa que es deia el circuit català. I em parem de moure micros i fer soroll, sisplau. Si no, li feu un gesto d'allò i li dieu que tanqui. Oi? Aitana?
2: Què passa? No puc fer ASMR, sí, o què? Tu el fas tot el dia?
0: ASMR, és que anem sentint d'això. Doncs era un programa quan només hi havia dos canals, que hi havia TV1 i TV2, i que es deia Planeta Imaginari, i tenia aquesta sintonia. Que va ser, de què va ser idea? Qui, va ser tu que la vas demanar?
1: No, per aquí crec que la van proposar.
3: Vaig ser jo.
0: Va ser Edu Mutante.
1: Bé, jo també no, tenim... no hi era.
0: Deixem que saludi el senyor La Sang i Fetge, el Guillem Ramon Salvat.
3: Què tal? Molt bé, tal.
0: El nostre assassí de capçalera. Bueno, assassí.
2: Home, no diguis així.
0: Mai se sap. Ell no sabem si provoca la notícia o ja a la de tant. Encara et falta per actuar, eh?
3: Sí, no, no.
0: Avui vens
3: aquí a aprendre.
0: Avui ve...
1: De refugi climàtic, avui.
3: Sí, ho ha explicat la Magda.
0: Sí, és veritat, li has dit a la Magda.
3: Bueno, és que estava fet en un cafè aquí baix amb un bar, que amb una terrassa, i era insuportable.
0: No, fa molta calor.
3: I he marxat, dic, me'n vaig cap dalt, que segur que...
0: S'està, no, això ha sigut la nova ràdio, s'està perfecta, i aquest estudi, ara que és una nevera, sí, està perfecta.
1: Tota la bufanda.
0: I qui no li agradi, que es foti un, no sé, un jersei de llana.
1: Exacte.
0: Home, és que, a veure...
2: Ja el portem.
0: Sí, sí, ja.
1: Des del segon dia que vinc preparadíssima.
0: Va, la Núria Camp, la nostra divulgadora científica de capçalera, més o menys el dilluns a aquesta hora, tot i que és l'hora de Sang i Fetge, que li toca, però vaja, avui anem una mica endarrerits. A veure, tenim un tema que em sembla que va quedar penjat de la setmana passada, eh? El tema del cos, l'aerodinàmica, els esports... Bueno, coses que estan passant amb els esports que ens han creat l'atenció. Me l'explique.
1: Hi ha suquillo aquí, amb els esports i la ciència, sembla.
0: Com? Suquillo? Home, clar que sí.
4: Xup-xup.
0: Mira, suquillo d'aquest, sí, suquillo d'aquest.
1: Però és que estem veient com alguns esportistes intenten modificar el cos amb l'objectiu de guanyar i potser també d'estar més bons. Això ja no ho sabrem mai.
5: Bueno, no. Sí, que ve dura, no?
0: Sí. Bueno, vostè, no comencem, eh? Que ja va fer l'altre dia els músculs aquests i els 40 anys. Deixem-lo tot. Bueno, ja està, avança.
1: Coses que han passat, no? Al Tour de França femení, alguns equips van sospitar del farciment d'alguns sostenidors.
0: Què en dius ara?
1: Sí, sí. O durant els Jocs Olímpics d'hivern...
0: Sí, perdona, senyoretes que es posaven més d'allò aquí els pits?
1: Exacte, relleno, de tota
0: relleno.
1: La vida.
2: Hi ha algun problema, Núria?
0: No, no, bé, calma.
2: Amb les dones?
0: No hi ha cap problema. No, estem explicant que es posen els pits més grossos, ara veurem per què. Que això sempre s'ha fet amb les muscleres. No es diu musclera? Sí. Les ombreres, en castellà.
1: Ah.
0: Sí, sí, ja, o les ombreres les vas posar als ombros, que això ja no es gasta, o te les vas posar als pits. No ho sabies, això, Marta?
2: O mitjons.
0: No, mitjons. En català sí, musclera, jo crec, no? Sí, les ombreres, sí. Però això és molt 70, són 80, 80,
1: sí, 80, sí, 80,
0: eh? Bueno, perdona, ja callo.
1: En aquest cas, doncs, l'objectiu era això, canviar cada forma el cos, ara ho veurem, però també ho hem vist, per exemple, durant els Jocs Olímpics d'hivern, on alguns saltadors d'esquí van contemplar injectar-se, ojo, àcid hialurònic al penis per poder portar vestits una talla més gran i mantenir-se més temps a l'aire.
2: Pere?
0: O sigui, s'inflaven la llances amb un xengasso.
1: Anem a analitzar aquestes situacions.
0: Analitzem-ho. No? Energia.

0: Com dèiem, en el cas del Tour de França femení, no? Que escoltàvem aquesta cançó del Tour de França, no és un tema de mida ben bé, sinó que ens interessa tenir en compte aquesta resistència aerodinàmica. És justament amb el que juguen. És a dir, la força amb què l'aire frena una persona que avança i que depèn, entre altres, de la velocitat, la superfície que ens arriba d'aire i la forma del cos. És aquí, en aquesta forma, on entra aquest tema que hem comentat avui dels sostenidors. Penseu que en aquests esports es va a una velocitat elevadíssima. Per tant, canvis petits, que per nosaltres ens van semblar no gens significants, en aquesta forma del cos són claus. Va. Per poder fer-nos una idea, tots hem fet això d'anar al cotxe i treure la mà.
1: Sí.
0: Si posem el palmell de la mà de cara a l'aire, ens empeny moltíssim, no? Costa més mantenir-la. En canvi, si girem la mà, la posem de costat, de perfil, molt menys, és molt més fàcil. La mà és la mateixa. El que ha canviat aquí és la forma, un d'aquests factors que dèiem que pot dependre, no? Amb què talla l'aire. Per això, en una cursa contrarrellotge al Tour, per exemple, jugar amb la forma del cos per reduir la resistència de l'aire pot ser una molt bona opció. En aquest cas, aquest farciment als sostenidors no és per lluir de pit gran, sinó que podria servir per suavitzar la forma del tors d'aquestes ciclistes i dirigir millor l'aire cap a les cames, reduint aquestes turbulències que si no es formarien i acabarien afectant a les ciclistes. Què en diu la ciència de tot això?
2: Una manera d'anar més ràpid.
0: Exacte, no? Sí. Facilitar aquesta velocitat.
1: Més aerodinàmics per córrer
0: aerodinàmics. La ciència ens diu que jugar amb aquestes formes pot reduir la resistència fins a un 3,6%.
1: Home,
0: ojo. Però també cal treballar molt bé les formes, o sigui, qualsevol cosa, qualsevol merdeta, no ens servirà.
2: Posar-te un mitjó no
0: serveix. No, vull dir, aquí no ens posem creatius amb qualsevol cosa, sinó que hi ha una tècnica darrere i hi ha gent que realment estudia tota aquesta aerodinàmica.
3: Para eso está el túnel de viento.
1: Exacte, sí, sí.
0: Exacte. I, evidentment, davant d'aquesta situació, la Unió Ciclista Internacional, davant d'aquestes sospites, prohibeix elements que puguin modificar artificialment la morfologia de qualsevol ciclista. Però, clar, és molt difícil. On posaríeu el límit vosaltres, no? Perquè qualsevol top esportiu ja et pot modificar també la forma del cos. Ja veurem ara un altre exemple, però posar aquests límits també des de la normativa està sent tot un repte. Anem a veure el següent cas, la següent situació.
1: Aquí estem al farciment per dalt, però també deies una punxada per fer créixer el de llances per baix, oi?
0: Anem a veure jocs d'hivern, què va passar?
1: Exacte. Vaja. La musiqueta,
2: Flying Free, perquè són aquests els que salten.
0: Parlarem,
2: no?
0: del salt d'esquí.
1: I de l'àcid hialurònic al penis.
0: Exacte.
1: Per què rius? Ho ha dit ella, sintetitzo.
2: Explica'm-ho.
0: En aquest cas, als Jocs Olímpics d'hivern, l'objectiu era un altre. En aquest cas, el que volien era mantenir-se més temps a l'aire, volant. Sí? Flying free, però...
1: Vaja.
0: En aquest cas, la
1: mida... d'aquí la musiqueta,
0: Molt bé.
1: Em va dient, em va mirant com si fos tot tu. Ella, flying free, però... Hi ha hagut una condescendència bastant notable, en aquest moment, però vaja.
0: Va,
1: ho entomem amb il·lusió i amb alegria.
4: També podria ser la de... Bola de drac.
1: Per què?
4: Volant. Tra!
1: És una opció. Aquí la tenim.
0: En aquest cas...
1: La tenim el tio aquest, que aquí ve el truco de posar-se el nabo més gros.
0: En aquest cas, però la mida sí que importa.
1: Cuidao.
0: Perquè aquesta pràctica de fer-se més gran el penis per haver-se injectat àcid hialurònic els permetria dur un vestit més ample, que des d'un punt de vista físic es tradueix com que proporciona més superfície sobre la qual actua l'aire.
1: Llavors no és que vulguin tenir el penis més gran.
4: Segur que sí, els nois sempre jugueu a veure qui la té més grossa.
1: Sí, calma un moment, però estem
3: parlant... Estem
1: un pali, ho sabem. Silenci. Estem parlant, però, de fer un salt i durant els 20, 30, 40 segons que dura el salt... Tanta fot tenir la més grossa. Però el que interessa per aquells és posar-te un traje més gran que faci com més efecte...
0: Clar.
1: És de volar més, té més superfície, per tant planes més.
0: Exacte.
1: Per tant passaré més lluny.
0: És que en aquest cas el que ens interessa és aconseguir més superfície. Per tant...
1: I aquí hi havia el frau, diguem-ne.
0: Seguir una mica el frau, que costa també regular, ja veureu. Sí. Penseu que per això estem parlant de salt d'esquí, com hem dit, on el que realment importa és la mida... No, és broma. És la relació superfície i pes de l'atleta.
1: Sí?
0: De fet, com que pesar menys podria ser un avantatge en aquest cas, junt amb una bona superfície, això sí, la Federació Internacional d'Esquí té regulat la longitud màxima dels esquís en funció de l'índex de massa corporal.
1: Joder...
0: Per tant, si un atleta baixa moltíssim de pes per tenir avantatge, també haurà de reduir la mida dels esquís per tenir menys superfície i, per tant, regular una mica aquesta mala pràctica que podria generar beneficis en la cursa, però també greus problemes de salut. Ara
2: llavors parlant... no revisen la mida del penis.
0: No, de moment això no s'ha sabut com regular.
4: Haurem d'anar a revisar paquets.
1: Bueno,
4: a Itàlia.
1: No. Però sí que algú ha descobert que hi havia una trampa aquí amb el vestit més gran. Vull dir que...
0: Exacte. Aquí s'han d'acabar de mirar com ho regulen i on està la... el límit, perquè, clar, són zones tan íntimes que com acabes mirant-ho, no?
1: Sí, sí, no, que entres un regle allà i vas mostrant.
3: Salta la vista.
1: Sí, no, clar, no salta la vista. Val, però això és per als salts d'esquí.
0: Clar.
1: Però i l'esquí normal, bueno, l'esquí alpí, l'esquí de...
4: Policia d'esquí, a veure si nabo.
1: Va, per favor, de veritat.
0: És veritat que si parlem d'esquí d'alpí de descens, sí, el pes aquí sí que podria ser un diferencial important.
1: Ojo.
0: Si dos esquiadors tenen la mateixa postura, superfície, però un pesa més que l'altre, a veure, aquí la gravetat és veritat que estira tots els cossos independentment del pes, però el més pesant pot tenir un avantatge en una baixada recta perquè el pes es traduiria com una força més que en aquest cas empenyaria cap a la direcció que voldria l'esquiador, no? Cap a aquesta meta. Ara bé, hi ha molts factors a tenir en compte, clar, realment. Aquesta situació és molt teòrica, però perquè l'esquiador de més pes pot presentar una superfície més gran o no, en funció del volum, però també s'ha de considerar altres factors, com això, com la postura, la fricció amb la neu, la força que al final ens fa frenar d'anar endavant, igual que frenem el cotxe.
1: I la mida de l'esquí, no?
0: La mida de l'esquí, uh-huh. I que aquesta força que ens va enrere no serà més gran quan més pesi també l'esquiador, per tant, aquí el pes també influirà, la trajectòria, no sempre anirem en línia recta, o la capacitat que tingui, no?, de girar i de traçar línies. Aquí estem imaginant-nos en una situació teòrica de només anar recta. En aquest cas, i a diferència del salt d'esquí, en descens, ajupir-se, reduir la superfície frontal, ficar-se en modo ou.
1: Xus, el quan fa xus.
0: Ah, sí? Veus, jo no domino.
1: Se li fa xus, sí, que t'ajus com si estiguessis fent caca.
2: Sí, o com una...
1: Se li diu fer xus.
0: No, d'aquesta forma, doncs, evidentment, serà fonamental.
1: Per reduir la resistència aerodinàmica, per això només pots fer en rectes i quan vols córrer molt. I que no has de girar, va. Tal com indica el nom, en rectes no has de girar.
2: Quin esquiador aquí que tenim.
1: És una dada que comentarem un altre dia.
0: Per tant, si amb salt d'esquí estàvem parlant de mantenir el cos a l'aire en una baixada d'esquí d'alpí, torna a aparèixer aquesta importància de la resistència aerodinàmica que comentàvem amb les ciclistes. És a dir, que malgrat el pes, pot ajudar-te, potser anar més ràpid cap avall, el volum, aquesta superfície contra la massa d'aire sumada a la força de fricció de la neu, fan augmentar una força que és negativa perquè és oposada a la direcció on ens volem dirigir. Mm-hmm. Ja ho veieu que moltes coses a tenir en compte, per tant.
1: Bueno, i el tema de la depilació, l'aigua, els ciclistes, els nedadors i tot això, aquí no hi ha tema, també?
0: Això és un tema, eh?
1: Ara.
0: Estem parlant només d'esports on s'ha de fer una resistència a la massa d'aire que es troben, però en esports com la natació, la resistència a fer front, en aquest cas, doncs, exacte, serà l'aigua, que és més densa que l'aire, en aquest cas. Últimament,
3: bueno,
0: també...
3: Bueno, és la teva opinió, no?
1: No, això és un fet científic, no comencem.
0: Dades. Últimament també hem vist com nedadors s'unien a la depilació, en aquest cas, però, no per un tema de pressió estètica, sinó perquè aquesta pràctica podria generar, és veritat, un benefici a l'hora de fer front a aquestes masses d'aigua, i no només per poder reduir la superfície, sinó sobretot, més que per reduir això, la superfície, per suavitzar aquesta superfície i evitar turbulències que acaben afectant el moviment. Una mica com hem dit amb les ciclistes, sí? Malgrat que aquesta pràctica sembli menys invasiva que les que hem comentat avui, no deixa de ser una forma de modificar el cos. Ja us podeu imaginar, doncs, que regular totes aquestes trampes, el que dèiem, a nivell de normativa...
1: És complicat. La frontera entre una cosa i l'altra és complicada.
0: Acaba sent complicat. I les trampes, doncs, seran unes o seran altres, depèn de l'esport que acabis practicant.
1: Molt bé.
0: I el que
1: no dissimulis. És un quart i mig de 7 de la tarda, de seguida els assassins diversos, i després parlarem de com s'està escalfant la Mediterrània, que això és un escàndol, que és més que un mar, és una banyera, un jacuzzi, una mena de sauna estranya. Però ara arriba el dia de l'eclipsi. De fet, estem a 2 dies i 1 hora perquè comenci l'eclipsi.
0: Nervis!
1: Ah, caram, molt bé. Tenim la científica o la dona divulgadora de ciència...
4: Disculpa.
1: Què passa, Olivia Làctia?
4: L'única científica professional.
1: No, ella també...
4: Soc jo.
1: No, calma, Olivia Làctia.
4: Una llàstima perquè jo també moriré com tu, Núria.
1: Aviam, a mi aquesta idea d'anar dient que moriríem tots, el sol reapareixerà i s'acabarà tot.
4: Tu bé que vas fardant del dia que vas morir, perra.
1: Però vaig ressuscitar, no em vaig morir.
4: Llàstima aquesta vegada. La saga no continuarà.
1: No, sí que continuarà, però d'intentar guinyar el personal. A veure, què ens has de dir de l'eclipsi?
0: Número 1, estic farta d'aquests missatges pseudocientífics que aquesta senyora no para de llançar per aquesta ràdio.
4: És molt fàcil dir-ho davant d'un micròfon. Aparta micròfon, indica molts ulls.
0: Veurem l'eclipsi juntes. Ja veuràs què passarà.
4: Sí, què passarà. Que jo aniré al cel i tu aniràs a l'infern.
0: Que jo moriré de l'emoció.
4: Però és una forma de morir. Jo moriré tranquil·la per haver avisat a tots aquests pobrets que no em creuen.
0: Bueno, això ja ho veurem, però ja t'aviso que això no anirà pas així. De fet, l'eclipsi...
1: I si ha de morir algú no és cosa de la científica ni de la Núria, és cosa del Guillem Ramos Salvat, que clar que és l'assassí de la taula.
0: Va, per favor.
5: Bueno, jo estic alerta, eh?
1: Ell no ho nega, tampoc.
4: Que la mort està més a prop del que creuen. Sí. Guillem, amic, veus,
1: Guillem?
4: Company.
5: És així.
1: Tens un micro?
0: No el veig tranquil, eh?
5: Disculpa.
1: No moriré en pas, oi, tots aquest dimecres?
5: Espero que tots a l'hora no, perquè em fotríeu feina, però si ho heu de fer, gradual, per favor.
2: Que així et cobrés l'estiu, no?
1: Exacte.
4: Quina és
5: tinc feina fins al desembre.
4: La teva mort preferida, Guillem?
1: Bueno, va,
5: jo prefereixo que no es mori ningú.
2: Bravo.
4: Aquesta és una mort correcta. No,
0: prefereix això, però llavors vius d'això, eh?
5: Bueno, escolti, que heu vingut a atacar-me a mi.
1: Exacte, pobre.
6: Jo m'ho sabés si m'apunyalo la ingle, no?
1: No. I amb quina idea o finalitat? Vale.
6: Cuando no está la Pili. El apuñalamiento de ingle, no?
0: Núria, centrem-nos. Això és un fenomen científic. Ja ho vam veure l'altre dia. Ens ha portat i ens ha permès fer alguns descobriments científics. I recordem-ho, també és un fenomen lúdic i de trobada. Per treure-li ferro al tema, perquè crec que està sent una mica intens tot, els eclipsis es donen aproximadament cada any, però en punts diferents de la Terra. El que fa excepcional aquest és que el podem veure des de casa nostra. És un fenomen bonic de veure, que genera interès, però que sobretot, igual que per qualsevol observació el sol que fem, necessitem protegir-nos, ja ho sabeu, el sol doncs ens pot fer molt mal a la nostra retina i per això recordem un cop més utilitzar aquestes ulleres homologades. No feu invents?
1: No.
0: Ni històries rares a casa, per favor.
4: Ja tens les teves ulleres, Núria?
1: Sí, vaja.
4: Pots mira, trobar la meva marca, Ascendato, ulleres?
1: Sí, és que ella té ulleres també per vendre, però no. La que les comprin a les òptiques i llocs així, val?
0: Però s'està fent molta èmfasi amb aquesta observació directa del sol i justament, doncs, per evitar també i observar de manera més segura aquest eclipsi, jo avui us vinc a explicar que hi ha la possibilitat també d'observar l'eclipsi, perdoneu, de manera indirecta.
1: Com? Ah?
0: Exacte, sí. De fet, una bona manera de passar gairebé l'hora i mitja que durarà l'eclipsi, que no és poca, en realitat, que durarà...
1: És no molta estona, sí, això no m'ho aguanta, però estar allà mirant que vas veient...
0: Si vas amb la família, has d'aguantar el tiet. O l'amic pesat. Ostres, hi ha coses a fer, no? Què podem fer? L'estona que va des de que la lluna comença a eclipsar, tapar el sol fins que la deixa d'eclipsar, podem fer aquesta observació. Bé, de fet, recordeu, no el veurem acabar l'eclipsi perquè abans el sol es pondrà.
1: Correcte.
0: Per tant, el veurem pondre's amb l'última mossegada de la lluna, cosa que també penso que serà bonic. Durant aquestes fases parcials, on la lluna tapi no totalment el sol, primer de tot, si volem mirar directament, això, protegits. Però també us animo a fer aquestes observacions indirectes durant aquesta fase de parcialitat. Les observacions indirectes es poden fer, per exemple, amb les ombres. Jugueu amb les ombres.
1: Vols dir, posar-se d'esquena al sol?
0: Mireu les ombres que està fent els arbres que teniu a prop, tota una mica la vegetació, o amb objectes, sí, o amb les mans, perquè veureu que tot plegat es corba una mica. Inclús si agafeu un colador, que té aquests forats ja...
1: Un colador
0: i sí, fas ombra amb el colador.
1: Un gros, per la forma que estàs fent.
0: Exacte, sí, amb uns forats una mica...
1: Dels espaguetis. Em pensava que deies el petitó de...
6: El Glory Hole.
1: No, silenci.
2: Un embut?
1: No, em pensava que referia el de quan has de posar... Com és això?
0: Més un filtre.
1: Filtre, o tipus per a la llimona... O de la...
0: D'infusió.
1: Joder, de la farina, que m'ha deixat la farina espolvoreando.
5: Pel sucre glas.
1: Exacte.
5: Dels pastels.
1: Aquell típic és més petitó, que té la mida d'una pilota de tenis.
7: A mi me gusta la sucre glas.
1: No, vostè ja sé a qui li agrada, no cal que insisteixi en això.
0: No, doncs, si fem ombres també amb objectes com aquests, que ja tenen forats, veurem com l'ombra es va dibuixant de l'eclipsi. I això ho podem observar tranquil·lament, no? Inclús amb infants que tinguem, si ho observem també amb gent més petita, que pugui ser menys perillós, doncs aquesta és una molt bona manera d'estar també tranquils, no mirant el sol, però mirant i jugant amb aquestes ombres. ombres. En aquest cas, amb el colador, crec que és prou divertit, ja veureu, perquè es fan tot de forats amb la forma de l'eclipsi, i el podeu seguir d'aquesta manera.
1: Això és molt xulo, eh?
2: Molt, molt xulo. No, ara ja m'apunto, ens donarem un... No, de veritat, ens donarem un colador.
5: I al meu poble tenien por, perquè, clar, què, diu, com tindrem la canalla una hora, clar, amb les punyeteres ulleres, una mare fins i tot va dir que els hi lligaríem cintes l'an.
2: No, clar, és que els nens no faran cas de res.
6: Exacte. És que en Reus van a altra velocitat.
1: Exacte.
0: Bueno, i les cervicals? Ojo, això no s'està parlant.
2: Ja, ja.
0: Però també saps que regala llavors de mentres?
1: És que no cal estar a l'hora sense mirar allò, que va molt lent, eh?
5: No, no.
0: Molt lent.
1: Home, clar, si trigo una hora a tapar-se el sol, te'n vas mirant de tant en tant, et poses les ulleres i la resta vas xerrant amb el costat, que per això el tens.
2: I et vas enamorant. I poses racó.
1: Sí, està la Yael, que està convençut que s'enamorarà.
2: Hem parlat amb el senyor Eclipsi Anton Català.
1: Sí, Jordi Anton Català.
0: Oh, quin senyor, eh?
2: Ah, i ens ha dit que ens enamorarem tots entre tots.
1: Va, va, seguim. Tots entre tots, això és un altre nom. Això és un altre nom.
0: I en aquesta línia d'observació en directe també podríem fer una cambra fosca o pinhole.
6: Maricone, maricone, això de maricone.
1: Això
6: maricone.
1: Un quart oscuro, he dit una cambra fosca. No és el
4: mateix. 50 sombres de Grey,
1: no,
4: o què?
6: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
1: Un moment. Deixi, prou. Deixi
2: parlar. Què és, què és?
0: Joder. No, no, això pot ser un taller ben xulo a fer aquests dies previs. Sí, bueno, ara ja estem a tocar.
1: Allà on anem també hi ha taller, eh? Hi ha de tot.
0: O el mateix dia abans de l'eclipsi, perquè tindrem això moltes hores, allà col·lapsats al trànsit. Consisteix a fer dos forats en una caixa, una capsa de cartró. Un forat ens permetrà deixar pas a la llum del sol.
1: No, això és una altra cosa, de veritat.
0: I a l'altre...
6: Te lo con la Pili.
1: Bueno, però calli. Això és el principi de la càmera de fotos de tota la vida. Sí o no?
0: Això.
1: Allò de que no ho heu estudiat, això, vosaltres.
0: Clar, és deixar passar la llum.
1: Un forat i surt, no sé per què surt al revés. Surt el senyor cap per avall.
0: Com el mirall, sí.
1: És això o no?
0: Sí, és això. És això. Sí, aquí no tenim el joc de miralls, però bàsicament deixem passar la llum del sol i per un altre forat és on posarem l'ull per observar com el sol està projectant-se a l'altra banda de la caixa, sí, on hi podem posar un full blanc per facilitar aquesta observació. Això és una manera també de fer una observació molt segura del sol, en aquest cas doncs més nítida que la primera que us he comentat, perquè allò no deixava de ser una ombra. En aquest cas el veiem de forma més nítida i és un remei prou casolà que tothom ho pot fer, un qualsevol caixa, capsa de cartró, i em sembla doncs una bona manera també d'observar l'eclipsi almenys una estona.
1: Conclusió.
4: Fes tonto abans de morir.
1: Sí, fes les manualitats abans de morir, efectivament.
0: Sigui directament i amb protecció o indirectament, sisplau, gaudiu d'aquest fenomen, una alineació del sol, la lluna i la terra que es dona de forma regular, similar al que es dona en cada lluna nova, però que de forma excepcional i com a esdeveniment històric arriba a casa nostra com a eclipsi, amb potencial cultural i emocional, sent també una oportunitat de trobada per observar el cel amb la nostra gent.
1: Us ha quedat clar?
2: Molt.
1: Doncs jo dic una cosa, mira que portem setmanes i setmanes tothom fotent la xapa amb el tema de l'eclipsi, explicant coses i més. Però no ha estat fins avui que ha vingut la Núria Camp aquí i que ens ha dit això de mirar l'eclipsi del revés. Hola, com diu això? De forma indirecta. Per tant, un aplaudiment.
0: Bravo.
1: Bravo.
2: Que els nens estiguin entretinguts i que no mirin el
1: Exacte.
2: Sol.
1: I fem tots aquests invents. Ho deixem aquí. Ens veiem, bueno, si vols pots quedar-te a la secció de Sangs i Fetge, però t'aviso que esquitxa aquesta secció.
0: Sí. Moltes gràcies.
1: Fins a la setmana vinent, que et canviarem el dia. Em sembla que el dilluns no pots venir, però et posem un altre dia.
0: Va.
1: Et sembla bé?
0: Perfecte.
1: Estàs preparada?
4: Tampoc potrà.
1: No, com si...
0: Encara no vindré i dirà que no puc perquè estic morta.
1: Ah, clar, el món ja no existirà, segons la nostra...
0: No és una excusa.
8: Reconcentrat.
9: RAC 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sexter. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
13: Bona entrada. temporada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
14: ¡Qué ambientazo, mano!
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
14: ¡Qué barbaridad!
13: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
14: ¡Buena venta!
13: ¡Buena venta, buena venta! ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
14: ¡Ven a por más!
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
8: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
8: Tots els podcasts de RAC1.
15: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
8: Noves funcionalitats premium.
15: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
16: Un tauró, un tauró!
17: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
18: Fora!
17: Au, au!
1: Traieu aquell nen, que s'acosta!
19: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
16: Quins nervis, socors!
17: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
15: Així sona l'estiu a RAC1.
20: Estadella, et pelaré.
16: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
17: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
15: RAC 1. Tots som un milió.
8: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
8: Contingut exclusiu.
15: Entrevistes i temes virals.
8: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
15: Podcast.
8: Fàcil i còmode.
15: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
21: A Adel Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
15: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona Segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
22: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
21: Gol!
15: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som 1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 3. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat Ceuta aquest matí enmig de la confusió de xifres de migrants que viuen als carrers i de l'intercanvi de retrets entre forces polítiques per la gestió de la crisi. Segons la ministra, la sanitat de la ciutat autònoma està tensada però no col·lapsada durant la compareixença d'aquest matí. A més, ha aportat xifres de l'atenció mèdica que s'hi està duent a terme.
2: 5.800 persones atendides en los últimos 15 días, de los cuales han repartido 3.500 en atención primaria y 2.300 en el hospital. Se empezó con el primer día con una atención de 1.149 personas y a lo largo de estos 15 días, bueno, pues obviamente ha ido disminuyendo un 70%. Ayer teníamos una atención de 193 personas.
1: Marxem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial, Júlia Manero. Què es diu sobre el terreny, sobretot plegat?
3: Bona tarda. Sobre el terreny, el personal sanitari ho veu amb uns altres ulls. Hem pogut parlar amb el president del Col·legi de Metges de Ceuta, el doctor Enrique Roviralta, que comentava com s'ha multiplicat l'atenció mèdica des del passat 30 de juliol.
4: El dia de la avalancha se multiplicó por 15, como mínimo. Y ahora que estamos pasando ya después de 2 semanas y media, que hoy está aquí la ministra de Sanidad, de 2 semanas y media, con la misma plantilla de médicos, porque no hay médicos en Ceuta, evidentemente, y menos en verano, pues están multiplicando su actividad por 3 o por 4.
3: Per la seva banda, un sanitari que ha preferit mantenir-se anònim ens explicava quines són les principals preocupacions mèdiques davant l'arribada de tantes persones.
5: Ahora mismo la principal preocupación es que no se conoce el estado de vacunación de los que han pasado, ni de dónde vienen. Entonces, nos podemos encontrar con que determinadas enfermedades que en teoría no existen o se considera que están erradicadas, pueden tener un rebrote.
3: De fet, diversos metges coincideixen a dir que l'elevat número de persones que no estan controlades sanitàriament són una bomba de rellotgeria epidemiològica.
1: Gràcies, Júlia. I en clau internacional, 7 persones han mort aquest diumenge a Rússia en un atac massiu de drons llançats per Ucraïna. Ha estat a la capital, Moscou, i al sud del país també. Des d'ahir a la tarda, les autoritats russes asseguren que les defenses antiaèries han abatut uns 800 drons, 600 dels quals es dirigien a Moscou. El Kremlin ha respost aquesta mateixa matinada amb un atac amb míssils balístics sobre la capital ucraïnesa que ha causat almenys 3 ferits i un incendi de grans proporcions. I parlant de drons, 2 caces espanyols que formen part de l'operatiu de seguretat de l'OTAN n'han abatut un aquest diumenge que ha violat l'espai aeri de Romania. El dron provenia de Moldàvia, però no se sap qui l'ha llançat. Amb aquest ja són 30 els aparells que han violat l'espai aeri romanès des que va començar la guerra. I ara temps pels esports. Pau Bombardó.
6: El Barça juga d'aquí poca estona, 4:45, al penúltim amistós de la pretemporada contra el Basilea. Un partit on no hi seran Pedri ni Gavi, però on el debut d'Anthony Gordon és el principal al·licient. També hi serà Lamine Yamal. El partit podrà seguir-se en directe a RAC1, al Barça en xancletes, a partir de les 4. Aquesta també serà una tarda d'estrenes pels equips catalans. A les 7, l'Espanyol dona el tret de sortida a la temporada, rebent el Llevant a l'RCD Stadium. A la mateixa hora ho farà el Girona, segona divisió, contra el Leganés a Montilivi. El Barça de futbol sala ha guanyat la final del torneig de pretemporada a Valdepeñas. Han superat els anfitrions per 3-4 amb un gol decisiu a falta de 30 segons pel final. I avui, última jornada, tant els europeus de natació com els d'atletisme. En natació, els equips de 4 per 100 metres masculí i femení, amb participació catalana, s'han classificat per la final d'aquest vespre. En atletisme, la catalana Txell Soler s'ha penjat la medalla de bronze per equips a la marató femenina, on ha acabat 20ena a la classificació individual.
1: Hores d'ara ja ha començat a ploure al nord del país i a mesura que avanci la tarda s'esperen més ruixats amb tempesta calamar-se i fortes ventades al nord-est, on hi ha avisos activats per alt perill d'intensitat de pluja. També hi ha avisos al Pirineu, Prepirineu i algunes comarques de l'interior on s'hi esperen xàfecs intensos. A més, no es descarta algun ruixat cap a la zona dels ports. La temperatura anirà baixant mentre les precipitacions avancin, però a la costa els termòmetres es mantindran i la xafogor seguirà sent marcada. Això és tot per part nostra. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
0: Això és Reconcentrat. A RAC 1, Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Ja, quina alegria, escolta una cosa, una alegria total. A veure, tenim un conflicte que els hi vaig explicar. Marc Giró, Joel Fortuny, què tal estàs? Esteu robots.
8: Bon dia, bon dia, Marc.
7: Ernest, què tal estàs? A veure quina música està. Per favor, bueno. Escolta una cosa, tenim un conflicte perquè el Joel Fortuny esteu gravant aquestes entradetes en un estudi i
8: totes
7: diu que
8: seguides,
7: fa pudor.
8: Més, no, es
7: totes seguides,
8: que,
7: us hem de dir, estem
8: no
7: de
8: data aire, com no un bombo. No hi ha aire condicionat, sí, estem
9: una mica. He ficat ventilador perquè feia olor a...
7: Sí, però fa olor al,
9: a patxuli.
7: Fa olor a persona humana, concentració d'humanitat. Però sobretot tu dius que les espumes que cobreixen els micros de RAC1 fan pudor, Joel.
9: Molta pudor. O sigui, no pot ser.
7: I tu que ets una mica tiquismiquis...
9: Molt. Bueno, et van explicar que un dia em vaig emportar una bossa plena d'escumes i es vaig rentar la rentadora de casa.
7: Sí, i ara totes les escumes...
9: Com a fer una olor
7: a detergent, que també no sabem què és pitjor.
9: Però jo crec que això un cop al mes...
7: Tu ets molt de...
9: Un cop al mes les haurien d'emportar i netejar-les.
8: Exacte. Hi ha algú que s'encarregui de netejar?
7: No, el Joel.
8: No, el Joel. Va rentar aquell dia per nosaltres perquè no sé què havíem de fer, però hauria d'haver-hi algú a RAC1 que s'encarregués...
9: O que vingués una empresa d'aquestes de bugaderia, que se'ls emportés, se'ls netegés i les tornés.
7: El que passa que... I tu l'has posat a la rentadora a quin programa?
9: Bueno, és que m'he contat una rentadora nova.
7: Ah, sí? L'altre dia et vas posar tota la...
9: Bueno, sí, va sortir tota vermell, tota rosa, però hi ha una opció que és intel·ligència artificial.
7: I què?
9: Ell detecta la roba i el cotó i el pes i tot.
7: La rentadora...
9: Bueno, la meva era molt antiga i no ho feia. I llavors ho vaig ficar i vaig ficar IA.
8: I quanta estona? La IA et va dir quanta estona?
9: Va estar 20 minutets, només.
8: Ah, perfecte, molt bé.
7: Això és econòmic. Però, perdona.
8: T'he de dir que no cal rentar amb aigua calenta,
9: No,
8: jo rento amb aigua calenta i així.
7: Qui renta amb aigua calenta?
8: Se suposa que amb aigua calenta les taques se'n van millor, però ja no cal. És a dir, la roba, si no fa molt bruta...
7: Perdona, m'ho anava a preguntar.
8: Aigua freda i tira que
7: te vas. Curts no tenen per què ser més ecològics que els llargs. Hi ha una teoria que diu que hi ha programes de 2 hores, per exemple, el rentaplats,
9: sí.
7: De 2 hores a 3, que són més ecològics que un curt.
8: Ah, sí?
7: Jo no ho entenc,
8: igual,
7: perquè l'electricitat deu funcionar igual.
8: Quan
7: no?
8: Poses el programa eco, el rentaplats és més
9: és un tema de potències.
7: No,
9: és igual que l'aire condicionat. També és millor tenir-lo al 26 durant moltes hores.
8: Mantenir-lo i no pagar i encendre, això sí.
9: Perquè el moment d'encendre la màquina gasta més, perquè els watts que gasta per moure-ho,
8: sí, l'aire condicionat, si el tens a casa,
9: tenir
8: és
9: tot
8: millor.
9: Tot el dia a 26,
8: a 25,
9: que a 3 hores a 20
8: com graus. Com la calefacció.
7: No sé, Joel, de vegades et poses en un plan que et poses...
9: Que serà intel·ligent i tot.
7: No, això per descomptat. Però això no ho havíem dotat. A més, nosaltres estem a favor de la intel·ligència múltiple i variada.
9: Ja,
7: però una, un, i dos, però et veig de vegades... I et veig tan mascle i tan hetero parlant ara d'electrodomèstica i de bats.
9: Bueno, però ets de fer una cosa de coses de casa aquest estiu.
7: Tu ets manetes.
8: Has de fer manetes,
9: de manetes a casa.
8: Doncs sí. Pues et dic una cosa,
7: i
8: he
7: fora
8: descobert...
7: De casa,
8: mira, una
7: podem
8: cosa que he descobert...
7: Podem fer el programa, estem parlant de la vostra vida tota l'estona, si us interessa, això.
8: Bueno, pues demà farem una reflexió
7: de manetes. Demà reflexió sobre la descoberta de l'Esterra Magosa.
8: Manetes, manetes.
7: Ai, sí, manetes, que bé. Amb tots vostès...
8: Selena. No.
7: ¿Cómo te llamabas?
8: Rociosa.
7: Rociosa, y tal.
10: A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti.
7: Me encanta, acostad.
8: Déjala un poco la música.

0: la vida. Si alguien la conoce, que llame al 905. Ya, no sé qué. Yo no conozco a ninguna lesbiana que
1: lleve a bodas. 902-477.
2: A bodas amb convides. Si hi ha una bullera que sigui camionera...
1: 902-477.
2: Que no sea estomofòbia. No,
0: pues, como por ejemplo una lesbiana que sabe hacer tortillas, una bollera, pues ya tampoco hay bolleras que no comemos donuts.
2: Acaba de decir el Joel Fortuny por cascos que ¿qué? Es homófobo, claramente, que ya es que claro, deu que estigues sense totxo, que está ple. ¿Ple de qué? De bolleras camioneras.
0: Pero ¿por qué no pones un balcón ahora? Bueno, ¿puedo contar lo que me pasó esa noche, por favor? Y entonces empezó a llover muchísimo.
2: Sí.
0: Y entonces nos metemos en la carpa y empiezo a ver mucha gente vestida de oíso.
2: ¿Cuántas lesbianas? ¿Cuánta bollera había?
0: Muchísimas lesbianas, no puedo contarlas porque son muchas. No sé, amor, 2000. Es que había en la carpa. ¿2000? Claro, es que era una verbena lésbica, es que no sé qué entendéis. Esto no era un cumpleaños.
2: Pero había en la Comunidad de Madrid hay 2000 bolleras.
0: No, es que igual es el 5% del PIB. Evidentemente que hay muchísimas lesbianas. Lesbianas hay por todas partes, y jacunas también. Ay, o sea, la historia es que las... ¡Déjame hablar! Las líderes, las que sigan a las jacunas se hacen llamar jacuners.
3: ¡Jacuners!
0: Real. Y entonces entramos en esa carpeta lleno de jacuners.
3: ¿Y cómo iban vestidas?
0: Y estaban vestidas todas como de oíso, como con faldas de color tierra.
2: De vegades escoltem el programa a casa i escoltem més la música que el nostre. No perquè siguem nosaltres narcisistes, però clar, la gent paga per escoltar nosaltres.
0: Aparte, siempre ponen las mismas. O sea, dale al botón.
2: Tenemos unas 2.000 o 3.000 lesbianas remojadas que veuen una carpa. Hòstia, nos estamos mojando. Y se meten dentro de la carpa. Y dentro de la carpa hay...
0: un montón de jacunes. No sé, unos 2.000 jacunes también.
2: O sea, ya van 4.000 esta carpa.
0: Claro, es que la carpa... A ver, era una carpa gigante. Era una carpa gigante de festival, una carpa enorme. Y entonces de repente empezamos a darnos con los hombros, con gente vestida de oíso y de colores tierra.
2: Ya.
3: Y hubo fusión.
0: Y entonces, claro, y de repente me choqué y dije, qué gente más mona, qué buena piel, qué buen skinker.
2: Claro.
0: Esta gente no tiene... No era por jóvenes, era por millonarias, no por jóvenes.
2: Pero una cosa,
0: porque no eran pobres.
2: Son muy monos, yo los veo.
0: Claro.
2: Son así pijetas. Son monos, o sea que digo, qué monas todas.
0: Hombre, llevan chanclas de esparto y todas esas cosas.
2: Pero van como monas, como
0: camisita. Y entonces las lesbianas que iban vestidas de el Bershka, ¿sabes? Todas ahí, enseñando teta, macarras, ligando con las jacunes. Pues claro, yo hubo un momento que ya interactué con unas jacunes.
2: Claro, claro,
0: Y entonces le pregunté lo que todos estamos pensando. ¿Vosotras folláis o no?
3: ¿Ah? ¿Qué?
0: No.
2: ¿Ah, sí, de entrada?
0: No. Hombre, de entrada y de salida. Claro, yo, hombre, lo único que me interesa a los jacunes.
3: ¿Y qué te dijeron?
0: No. Pues que no.
3: Claro.
2: ¿No follan?
0: No, claro que no. Se casen. Ellas van a elegir a la persona, en este caso, persona que estoy diciendo, marido, que crean que va a ser el padre.
2: ¿No hay ninguna bollera jacuner?
0: No se conoce. Es una bollera jacunes que
3: ya me está diciendo. Alguna vez descubrir algo esa noche.
2: Claro.
0: Que ella no supiese por dentro que era bollera jacuner.
2: Desde luego yo lo intenté. Vamos a ver.
0: Yo dije, pues, no te digas, este cura no es mi padre, esta polla no me cabe, no te follas a una jacuna. Pues evidentemente tú dices, yo no me quiero morir sin follar con una jacuna. Pero tienen súper claro los jacunes que no van a salir de ahí.
2: Pero luego tienen un discurso que a mí me parece que está muy bien, pero tú decías, no, ellos no... No cuento, o sea, me gusta, porque es verdad que la música es para gran, o sea, está bien, no sé qué es que estoy diciendo. Bueno,
0: pero que ya había gente de 40 años que todavía no encontraba al hombre en su vida, porque yo le decía, ¿en serio vas a estar 40 años sin follar?
2: Estos son maricones todos.
0: Era una mujer. Y entonces, pues, y le digo, pero en serio, y me dice, esto pasa porque Dios quiere. Yo cojo a Dios, la gancho, la arrastro, cojo a Dios. Es que me jodas.
3: No, mírate el
0: documental. Ahora que venimos a hablar sobre dejar los vicios, una cosa es dejarlo voluntariamente, otra cosa es que venga Dios, que baje y te diga, déjalo.
2: Una cosa,
3: mira el documental de el Opus Dei, el que hizo Mónica Tarribas, que se llevó.
0: Sí, ya lo he visto, que está...
3: Se ve clarísimo.
0: Clara Traistac,
3: boníssima.
2: Bueno, però llavors una cosa, ells et diuen coses que et van dir, perquè...
3: Això, per què no sortien de festa? O on van de festa, els hi vaig preguntar.
0: Sí que van de fiesta.
2: I sobretot ellos...
0: Que beben cerveza.
3: No, però te dijeron que Dios, ¿qué te decían? Dios está...
2: Ellos están porque Dios vol castiguem, o sea, que es muy práctico lo de ser jacuna.
0: Bueno, claro.
2: Porque ellos jacuna, están donde están porque Dios quiere que estén donde estén. Entonces,
0: pero piensan que también...
2: ¿Que tú vas para acá? Pues es porque Dios, que siempre Dios quiere que todas sean fachas, que eso es una cosa también increíble de Dios. Todas para fachada. Que Dios quiere que no folle, pues no follar. Que bebe cerveza, que ya me dirás tú la cerveza, vaya rollo. Pues tú,
0: es pero la definición de la libertad para ellos, beber cerveza. O sea, es una cosa como...
2: Pero Dios estaba en todas partes.
0: Dios está en todas partes y lo ve todo. Pero claro, todas las lesbianas morreándose y acosándose, metiendo boquino y metiendo la puntita, porque son peores a veces que el patriarcado, las lesbianas, y luego todas las jacunes vestidas de del cos, ¿sabes? Mirándonos cómo se enrollaban, pues claro, la cosa era fuerte.
2: Pero tú, por ejemplo, has tenido conversas con algún hakuner que te dijo cosas del tipo... les estoy diciendo a la gente, al hakuner, le digan que veo a Dios en un trozo de pan. Eso tú vas a tener tú. Y tú intentando ligarte a la hakuner. Y claro, la hakuner haciendo poesía.
0: Hombre, yo he puesto que veo a Dios en un trozo de pan.
2: Que te lo dijo una. Eso te lo dijo una. Ah, es que al millón la hakuner te estaba tirando los trastos. Veo a Dios en un trocito de pan.
0: Es que depende de qué pan. No lo pillaste.
2: Veo a Dios en un trocito de pan. Y quien dice trocito de pan dice bollito. ¿Esto que tienes aquí es un bollito o es que te alegras de verme? Y tú, venga. Los hakuners estan tota l'estona fent proselitisme, es diu d'això, quan vas a dir-li a l'altre que es faci catòlica, proselitisme.
0: No, no es lo del trozo, ya lo he leído bien. Uno dijo, yo les entiendo a los que no creen en Dios, porque en el fondo los católicos estamos un poco locos. Les estoy diciendo que veo a Dios en un trozo de pan. Esto es lo que ha dicho un católico. Pero igual lo ha exagerado.
2: Pero son unos católicos una mica particulars, perquè jo, per exemple, mi madre que és catòlica, jo tinc moltíssimes catòliques...
0: I el hakuner?
2: Es que mi madre en un trozo de pan no veía a Dios. Pues ella ve, pues dice, pues voy a hacer un bocata de chope. Y coge el pan y se lo toma.
0: ¿Pero cuántas veces hemos visto a Dios en las paredes? Porque normalmente las paredes
2: sí que
0: aparecen.
2: Pero mi madre no ve a Dios en las paredes. Mi madre, no sé dónde coño ve a Dios, pero Dios, mi madre no lo ve. Y ella dice, mira, unas croquetas, me voy a tomar una de jamón. Pues me voy a tomar dos. Mi madre dice, venga, una copita de cava. Clac, clac, clac, clac, clac. Y Dios me aparece aquí.
3: Mira, es que hay una cançó de Hakuna que diu, creo mi Dios y basta, te creo en tus misterios sin entenderlos.
0: Oye, no rima. ¿Eso es una canción de Hakuner? Claro, me suena.
3: Y en el pan blanco. Y en
0: ¿Ves? Sabía yo lo del pan blanco.
3: En la creación, sin verte en ningún lado, creo, señor, sencillamente.
2: ¡Pum!
3: Porque creer es confiar. Punto.
2: Pero luego aquí, pues ya dirás.
0: ¿Esto es de Hakuna? Es, pues, igual era del primer disco, ¿eh? Porque ahora sí que sí.
2: Vamos a poner una mica de Hakuna. A música de Hakuna.
0: Pon Huracán, que es una canción que ha reventado.
2: Digo una cosa.
0: Esta era la Luciana Tracenia.
2: Perdona, te digo una cosa. Si ara nosaltres posem aquí dos minuts de Hakuna, que no ho farem perquè no tenim temps, però t'acabes menjant una hòstia consagrada. Vols que et... Jo que no he fet la primera comunió, acabes tenint ganes de que et confirmin, eh?
0: Que sepáis, además, que los Hakunes, cuando ven que hablan de ellos y hacemos un poco de sátira, se lo toman muy bien y dicen que si estamos hablando de ellos es porque Dios nos ha tocado.
2: Sí, sí,
0: hasta
2: pa'
0: mal.
2: Ara també dic una cosa. Que el tot es mou, està, si m'ho pots posar, està cantant Magalí, que ha fet...
3: És que ho estava pensant, però aquesta noia és Hakuner total.
2: També és una mica Hakuner. Mira.
0: No, gent, ella no pata.
1: Escolta'm aquesta noia.
0: Pobrecilla, no tiene nada que ver con los Hakuner.
3: Que no, que està fent ara que està posada en escena, però no.
1: Té una estètica molt mongil, s'ha de dir.
2: Això no és Hakuner, la Magalí.
3: La Magalí és una passada.
2: Una passada, sí? No te
3: l'estic. Va venir, la vam tenir aquí.
0: Ah, amor, una cosa no quita l'altra.
2: Pon un poco de Hakuner.
0: Vamos a dejarlo claro. Hakuner suena muy bien, aunque no encajemos.
2: Con eso, es nuestro placer cultural.
0: Y además, la Hakuner une.
2: Une. Venga.
0: Vaya. Estribillo.
2: Perdona, para. Podríeu fer un dia... Hakuner, perquè clar, no li agrada més a un Hakuner que veure una bollera com tu despistada, loca, yonqui, venga, caminera, todo lo que tú eres, borracho, fatal, para salvarla.
0: Si necesitas mi ayuda, si necesitas ser yonqui, mala persona.
2: Yo creo
0: todo lo
2: que tú hauries de fer una...
3: Diàleg socràtic.
2: Un diàleg socràtic o un concert. Rocío Sainz, aquello que hace que te sacas las tetas y todo eso, amb Hakuna, o sea, como una joint venture.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Amb tots vostès, Sira Benoza.
0: Bien. Menos mal, alguien listo en esta mesa. Aparte,
2: a ver, avui ens vols parlar de la teoria del reconeixement.
3: Bueno, ja no sé de què vull parlar després d'això, si vols que et digui la veritat, però tot bé.
2: Ah, bueno, si vols, però, si vols
3: parlar de Hakuner... No canviem.
0: És que empieces i no termines una droga.
3: Ja.
2: No, és que aquí ara dos minuts més i et fas catòlica. Passa't als socràtics i et fas catòlica.
5: A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento.
2: Això podria ser Pablo Alborán. Amb tots vostès, Sílvia Benoza, per favor.
3: Sílvia, vinga.
2: Vinga.
3: Dona-li, Sílvia.
2: Arranca, que tens 400 pàgines sobre el tema de la teoria del reconeixement.
3: L'altre dia vam parlar del relativisme moral com un dels grans problemes que tenim avui.
2: Que això què volia dir?
3: Què vols dir que volia dir?
2: Què és?
3: El relativisme moral. Doncs són les persones que davant d'un debat moral sempre et diuen depèn.
6: És clar.
3: Todo depende,
6: sobretot
3: no?
6: Depèn del meu, no? Sobretot depèn del meu, moltes exacte. Vegades.
3: Sí, no? Venia allò de Trump, deia a mi, el dret internacional m'és igual, a mi només m'importa la meva moral.
2: Aquesta gent que diuen, no, jo la meva moral, sí.
3: Exacte. I llavors avui volem parlar d'un altre problema actual, que és el problema de l'individualisme. Si te'n recordes, quan parlàvem del relativisme, us vaig parlar una mica de Thomas Hobbes, no? Que era aquest filòsof britànic que definia l'ésser humà com que l'home és un lloc per l'home i que ens passem la vida lluitant els uns amb els altres per la supervivència, pel desig d'autoconservació. I llavors, per Hobbes, els homes estem en constant lluita, no? I no hi ha vincle social. Llavors, avui us vull parlar d'un altre filòsof, que era Hegel,
6: sí,
3: que té una mirada completament diferent sobre els éssers humans i sobre les persones, val? Hegel, que és
6: més... Nosaltres que som més de Hobbes o de Hegel?
3: Nosaltres som més de Hegel. Ara anirem veient. Hobbes no ens agrada mai.
6: No ens agrada mai.
3: Estem en contra de Hobbes.
6: La tensió de Hobbes, l'hombre, el lobo, però lobo, el lobo,
3: l'escrit... Totalment en contra de Hobbes. Totalment, sempre en contra.
6: Val.
3: Sí.
7: Hegelianes.
6: Som hegelianes.
3: Sí. Som hegelianes.
0: Esto en España nadie se pregunta si no lo pensamos. En la cena, si eso no hablamos de eso.
6: Pues ara vamos a empezar.
3: Te voy a dar una de teorías ahora, pero
0: hablamos de fútbol.
3: Que tinguis la setmana que ve, ja veuràs. Doncs bueno, la cosa és que Hegel, a l'hora de definir l'ésser humà, se'n va anar a l'arrel més clàssica, sobretot aristotèlica, per dir-nos que els humans en realitat som éssers socials i, per tant, qui som, la nostra identitat, no és prèvia a la relació. És a dir, tu ets qui ets per les relacions que has tingut,
6: home,
3: al llarg de la teva vida, òbviament,
6: clarament,
3: no? Tu ets fill del teu pare i de la teva mare,
6: sí,
3: dels mestres que vas tenir,
6: sí,
3: de Catalunya,
6: Catalunya,
3: etcètera, etcètera,
6: sí,
3: no?
6: Sí, sí.
3: És a dir,
6: sí, sí.
3: Estem constituïts pels altres, no? O ens constituïm intersubjectivament.
6: Els altres ens fan.
3: Els altres ens fan, exacte.
6: S'ha d'anar en compte, això, perquè els altres et fan i et foten un nyap que dius,
3: sí,
6: per favor.
3: De vegades, sí, de vegades és una mica problemàtic.
6: Amb això, sí.
3: Però Hegel diu, és així, i hem d'acceptar que és així. Per tant, a diferència del que diu Hobbes, no vivim en una lluita constant, sinó que el que vivim és desitjosos i necessitats de que els altres ens reconeguin.
6: I ens estimin, no?, una mica també.
3: Exacte.
6: Clar.
3: Exacte.
6: Home, nosaltres que ens dediquem a això, imagina't.
3: Exacte. Això és el que mou la història, la nostra necessitat de ser reconeguts pels altres. Altres, i això és el que ens fa dignes i lliures. Sí?
6: Clar.
3: O sigui, no ens passem la vida fotent-nos hòsties perquè l'altre és un impediment a qui vull ser, sinó al revés. L'altre és qui em constitueix.
6: Clar.
3: I si no me n'adono, què em passa? Si em penso que jo sol ja m'ho faig, doncs acabo trist, sol, deprimit, etcètera, etcètera, no? Per tant, l'origen dels mals actuals té a veure amb haver oblidat de que som fruit dels altres i de que el que necessitem és el reconeixement dels altres, val? Això no vol dir que no hi hagi conflicte. És a dir, que jo sigui social no vol dir que estaré sempre content i feliç en societat. No, vol dir que el que necessito dels altres per ser feliç és que em reconeguin. Val? Mm-hmm. Llavors ara entrem en la teoria del reconeixement. Perquè llavors, reconeixement què vol dir? Vol dir tenir medalles? Vol dir que et donin premis? Què
6: no,
3: vol
6: ja
3: dir?
6: Dic jo que no.
3: No, doncs efectivament. O sigui, Hegel definia el reconeixement en tres nivells, val? Això és una teoria que després va desenvolupar Axel Honneth. Si algú en vol saber més, el llibre canònic és La lucha por el reconocimiento, un llibre d'Axel Honneth que va ser el director de l'escola de Frankfurt, uh-huh, val? Que és qui es va encarregar de portar la teoria de Hegel a terra, d'alguna manera.
6: Molt bé, ens interessa això sempre.
3: Exacte, sí. Deixar que fos metafísica per fer-la més vinculada a la psicologia social. Vale. I què ens diu Honneth? Diu que un ésser humà, per estar bé i per esdevenir qui és i una persona plena, etcètera, necessita, en primer lloc, ser reconegut amb el reconeixement de primer nivell, que és el que ell anomena amor.
6: Amor.
3: Què és l'amor? Doncs ell diu que l'amor, el reconeixement en forma d'amor, és l'amor incondicional que rebem doncs pels nostres pares, per les persones que ens estimen incondicionalment, no? Les relacions de primer nivell.
6: Bueno, que llavors, de vegades no són els pares.
3: No, de vegades no són els pares, efectivament.
6: Perquè hi ha pares que de vegades llegeixes el diari i dius, mare de Déu, aquest home,
3: sí, ara,
6: aquesta
3: ara,
6: dona.
3: Ara vaig aquí.
6: Ah, perdó.
3: Aquest nivell de reconeixement és, en principi, el fet de tenir algú que t'estimi incondicionalment, que no tothom ho té, i si ho tens, aconseguiràs desenvolupar autoconfiança, és a dir, mm-hmm, confiar en tu mateix.
6: Això la pedagogia moderna ho diu clarament.
3: Clar. Què et passa si no tens amor, si ningú t'estima incondicionalment?
6: Que ets un personatge d'una novel·la de Dickens.
3: Per exemple. Que no confies en tu mateix.
0: Estos chistes tampoco los hacemos.
3: Tampoc, eh?
0: Simplemente, España, ¿no? Simplemente te medicas.
3: Bueno, doncs et falta autoconfiança i llavors tens tendència a l'agressió. Normalment ets una persona agressiva, que té tendència a la violència. Sí, sí. El dolor que sents dins teu perquè ningú t'ha estimat, el fas a fora. Val? Això seria el primer nivell. Però amb això no en tenim prou. Necessitem ser reconeguts també en els nostres drets, que és el segon nivell de reconeixement. Mm-hmm. Què vol dir? Vol dir que jo no en tinc prou amb que tingui algú, una família que m'estimi incondicionalment. Necessito que la societat m'entengui en tant que igual portadora de drets que qualsevol ésser humà. És a dir, en tant que dona, jo necessito que em reconeguin els mateixos drets que els homes, no? En tant que gay, doncs necessites que et reconeguin els mateixos drets que en tant que persona heterosexual, etcètera, etcètera, no? Llavors, si no ens respecten els drets en tant que ésser humà igual que els altres, uh-huh, el que ens passa és que no som capaços de desenvolupar l'autorespecte. És a dir, jo sabré respectar-me si el món em respecta com a portador de drets iguals que els altres, val? I el tercer nivell és el nivell de solidaritat, n'hi diu. Què vol dir? Jo no en tinc prou amb que m'estimin incondicionalment, que em diguin que en tant que dona tens els mateixos drets que un home. Uh-huh. Jo necessito sentir-me, tots necessitem sentir-nos únics, no? No tractats com un número, com algú substituïble o intercanviable per
6: tant,
3: un altre.
6: No un hakuner. És que jo pensava, jo també ho has dit això a la individualitat, moltes vegades hi ha gent que et fan creure que ets individual dins d'un grup molt tribal, uh-huh, i acabes sent una anèmona, és a dir, una peça d'un tot.
3: Una massa, sí, sí.
6: D'una
3: sí,
6: massa,
3: sí, sí.
6: Això és perillós també.
3: Totalment, perquè aquest mina aquí, l'autoestima. És a dir, tu per desenvolupar la teva autoestima necessites que et reconeguin en la teva singularitat, val?
6: Clar,
3: per tant, hem dit amor, dret i solidaritat. Què ens passa quan en algun d'aquests nivells no ens reconeixen? Doncs Hegel ja deia que el dolor que sento intento infligir-lo en els altres. Quan no tenim amor, jo a la presó, amb aquests cursos que faig a la presó, clar, estic cansada de veure persones que no han tingut vincles incondicionals. No hi ha hagut persones que les
6: ho
3: han notes, estimat.
6: Ho detectes?
3: Absolutament.
6: I
3: ho expressen amb molt de dolor.
7: Hi ha molts agressors, no? Que han sigut
3: clar,
7: víctimes.
3: Que hi ha a la presó. Sí. Persones que han comès delictes i que han agredit d'una manera o d'una altra a altres persones. Per què? Per aquest dolor que senten a dins, perquè no els han estimat incondicionalment. Sí? Mm-hmm. El segon nivell, el nivell de dret. Si mires com ha avançat la història, els moviments de lluita de drets, obrers, de dones, racials, etc., són sempre col·lectivitats de persones que han sentit que els seus drets han estat vulnerats. Uh-huh. I què els ha passat? Doncs que han sentit dolor i per això han sortit al carrer a cridar, diguéssim, a intentar ferir els altres i a fer-los sentir el dolor que estaven sentint, uh-huh, en la seva pròpia carn, no? I a mi el que em sembla, i això crec que no està desenvolupat, és que el pervers del tercer nivell, que és quan, per exemple, treballo en una empresa que em fan sentir com un número més, uh-huh, no? O a la presó es despersonalitzen, o en els moviments totalitaris, òbviament, en un camp de concentració eren números, no? És l'exemple més radical de no reconeixement de la singularitat de cadascú. A mi em sembla que el més pervers de la falta de reconeixement d'aquest nivell és que ens aniquila. Ens mina l'autoestima fins al punt que crec que quan no ens reconeixen en aquest nivell de singularitat ja ni tan sols ens queixem. Ens anulen.
0: Jo no sé si ho he aprovat.
3: Sí? O sigui, si em falta amor incondicional, mare, faig mal.
6: Ah,
3: sí.
6: No tens capacitat de reacció.
3: Jo crec que no. O sigui, quan més hi rumio, i penso en els exemples socials que tenim al voltant, d'organitzacions. Això, en una organització, quan a la gent la van minant i li van fent sentir que és una peça més, no?
6: Sí, sí.
3: I que no ets algú, acabes sentint que no ets ningú i, per tant, ja no tens ni esma per queixar-te i violentar els altres. O sigui, acaben desposseint-te de tu mateix, sí?
6: Sí,
3: aquesta
6: sí,
3: falta d'autoestima et treu l'energia i la ràbia de lluitar pel que vols, no? Així com el que li ha faltat amor, doncs agraeix als altres reclamant, o els que, això, les dones ens ajuntem per reclamar
6: sí,
3: els nostres
6: tant.
3: Drets, no?
6: I surts al carrer i fas un 8 de març o el que... Bueno,
3: exacte. Exacte, però en canvi, en aquest tercer nivell, jo tinc la sensació, això no ho diu Honneth, això és, bueno, i estic rumiant darrerament, que el que ens passa amb aquesta falta de reconeixement en el nivell que diu de solidaritat, que és poc intuïtiu,
6: clar,
3: el que ens passa és que ens desactivem i acabem clar. Sent anèmones, que
7: això
3: dèieu
7: abans.
3: Això
7: és el que
3: abans,
7: fan
3: no?
7: Els algoritmes, no?, a les xarxes socials, que ens treu aquesta singularitat, ens envien i estem estabornits.
6: Bueno, però aquí
3: No hi he pensat, aplicat aquí. Ho he pensat més en l'existència, especialment en les organitzacions. Les organitzacions que et fan sentir totalment substituïble, sí?
2: Uh-huh. Una empresa, a la presó, ni una mierda en el vostè primer, Javier, perquè aquí una altra cosa no, però feix tot el que sabe los cojones.
3: Aquí hi ha molta singularitat.
2: Vamos, que era la que em faltava, vamos. Sí, totalment.
3: Clar, les empreses, les grans empreses on els treballadors senten que és un més...
2: Però això deve passar a altres nivells, perquè per exemple, si a tu et fan creure vull dir, que no a la millor no seria de modurrar, que no és la paraula catalana, però que no seria això que t'acaben convertint en un consumidor, una cosa sectària, diguéssim, en un hakuner, un tal, un creient, no? També pot passar si a tu et fan creure que ets un home. És a dir, que si tu acabes assumint el que els altres... No sé si m'estic explicant.
3: No
2: és a dir,
3: sé.
2: Sí, que hi ha el prototip de mascle, o el prototip masculina de fanella, o el prototip de nen o nena, o tal, de sobte això també acabes creient-ho.
3: Oblidant-te de la teva singularitat.
2: O no dir. Pensant-hi.
3: Probablement. Clar, t'identifiques amb un moviment, potser... Sí.
7: Amb un gènere, no? Estaria...
2: Bueno, el que sigui, moviment o gènere, sí, un moviment, amb un estereotip, amb un etiquet, en diuen alguns, sí. És que no sé què dir-te.
3: Potser et quedes més en el segon nivell de ser igual a altres que veus com a iguals a tu, i llavors la reclamació i la manera en què et comportes en societat té a veure amb aquest col·lectiu.
2: I per tant això...
3: Però t'oblides d'aquesta dimensió de la singularitat. I si ho pensem, qui s'identifica tant en moviments grupals i socials té a veure amb una falta d'autoestima. No? Si tu tens autoestima,
2: sí,
3: necessites el teu espai per ser tu i esdevenir tu, vinculat amb els altres.
2: Perquè després això d'has de... Ja ens hem quedat sense temps. Aquí hi ha una conversa.
3: Hi ha un dolor.
2: Aquí hi ha una conversa, hi ha un dolor, i per tant hi ha una conversa que hem de tenir amb aquesta persona.
3: Exacte.
2: Mira, Benoza, moltíssimes gràcies. Quina meravella. Després de publicitat, compres borres coses. Per què ho diem en castellà? Som borres.
3: No, ara parlem.
2: Cims corremboses, cims corremboses.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. Així sona. Reconcentrar.

0: volver a ser grandes.
1: Un altre sextet. Serà massa.
2: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
3: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
4: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
5: Qué ambientazo, mano.
4: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
5: Buena venta.
4: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
5: Ven a por más.
4: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: RAC 1.
7: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
9: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
10: Un tauró, un tauró!
11: Per favor, sortiu de l'aigua!
12: Fora!
11: Au! Au!
13: Traieu aquell nen, que s'acosta!
14: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
10: Quins nervis, socors!
11: Picat, que era de mentida l'aleta.
7: Així sona l'estiu a RAC 1.
10: Estadella, et pelaré. Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
11: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
6: RAC 1, tots som un milió.
8: RAC 1.
2: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
10: Vídeos i històries exclusives.
2: Notícies.
10: Entrevistes.
2: Reportatges.
10: Descobriu com és la ràdio per dins.
7: Twitter.
2: RAC 1.
7: Instagram i TikTok.
10: RAC 1 oficial.
6: RAC 1.
10: Seguiu-nos.
6: Tots som 1.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
1: Això és
2: RAC1
1: centrat.
3: Per tots vostè, Begoña Gómez Urzay.
4: Una persona que sí sabe de lo que habla.
5: Sí. A veure, parlarem d'una pel·lícula que està generant sentiments molt exaltats, perquè és una pel·lícula molt exaltada en si mateixa, i posarem el tràiler perquè això és una cosa que a tu t'agrada molt.
3: Ai, sí, el tràiler, si no es fa tan bronca. Vinga, el tràiler de Cims Borrascoses, Cumbres Borrascoses.
6: Què diries tu, Gil?
3: Vale, ja està el tràiler, vinga.
5: Molt bé, ara jo crec, la qüestió de Cims Borrascosos, que he llegit oients que es queixen, jo crec que Cims Borrascosos ho pots dir per referir-te a la novel·la, però la pel·li no ben bé perquè no s'ha traduït cap cop.
3: Cims Borrascosos deu estar a Club Victòria, a Viena, traduïda,
5: sí, segur,
3: ara ho buscarem.
5: Segur, però no... Sí, està.
3: Està.
5: Però no es projecta cap versió en català, em sembla.
3: Llavors... Això també és la monda, perdona. Escolta, jo la llei del català aquesta, jo trobo que aquí hi ha una pel·lícula que ve de Hollywood, podrà estar d'això en català i punto pelota. O
5: sigui, subtitulada. Ja, subtitulada ja estaria bé.
3: La subtitulada ja, o subretolada en català i original amb, no sé qua, amb, lo que, amb anglès, i si no en català doblada, perquè a veure, escolta, és que és increïble.
4: Està en euskera, com Jacob Elordis.
3: A veure.
5: En tot cas, no estem parlant de Cumbres Borrascoses, sinó de... Cumbres Borrascoses.
3: Clar, la
5: amb
3: pel·lícula.
5: Cometes, amb cometes. Perquè això és el que diu la directora, Emerald Fennell. Ella diu que la seva, que això no és Cumbres Borrascoses, és Cumbres Borrascoses entre cometes. I si et fixes al pòster, surten cometes.
3: Sí, sí, és veritat.
5: I això és una estratègia que s'ha buscat ella, que és més llesta que nada, per dir, això no us espereu una adaptació fidedigna
3: no
5: a la
3: James
5: novel·la.
3: Ivory. No és James Ivory, Merchant.
5: Això és la meva versió, i és la versió de la lectura que jo vaig fer quan era adolescent, una adolescent... estabornida d'hormones.
3: Com jo.
5: Exacte. I jo em vaig quedar amb això. I ella, això és el que estic rodant.
3: Això és el que us vaig a col·locar ara.
5: I això és el que us col·loco ara.
3: Parla una mica de directora, perquè la directora aquesta és la que va fer de Camila a The Crown.
5: Exacte.
3: Aquella noia rosa,
5: sí,
3: exuberant. A mi m'encanta aquesta actriu.
5: Total, sí. I també va fer Saltburn, que en vam parlar aquí, te'n recordes?
4: Oh, qué peliculón.
5: Qué peliculón. I wow. Una joven prometedora.
4: Ah, otro peliculón.
5: A mi no me gustó nada.
3: ¿Te gustó?
5: De hecho, no me gusta nada esta mujer.
4: Tía, es lo puto más.
5: No
4: es verdad. ¿Esa es la directora?
5: ¿Te gustó? Esta tía es una fulera y una farsante.
3: A veure, és la...
5: Però és la... No, és una tia interessant. És molt llesta. O sigui, és molt llesta, això no li nega ningú. És una hiperpija, el seu pare és el joier de les, dels famosos britànics, Theo Fennell, la seva germana és dissenyadora, ella va anar al Marlborough College, va anar a Oxford amb Kate Middleton, o sigui, ella sempre s'ha mogut en aquests cercles. La seva festa de 18 anys va sortir al Tatler, que és una revista que segur que tu consultes sovint.
3: És tot el dia.
5: Tot el dia, que és la revista, és com el Vogue de les classes altes britàniques de l'aristocràcia.
3: Sí, sí, sí.
4: O sigui, ella ves...
5: Ella ve d'aquest món i ella és hiperllesta. Ella fa unes pel·lícules que toquen el nervi contemporani amb una estètica com super exagerada, fa escenes que ja estan pensades per ser memes, per ser virals...
3: Com a Salzburg.
5: Fa moments com a Salzburg, exacte. Ella tot ho fa així.
4: Però que està molt bé, aquesta pel·lícula.
3: Que te calles.
5: Fa unes coses molt algorítmiques.
4: Ella és la directora, perdona, que
5: és la directora, Emerald Fennell.
4: I
5: a sobre s'ha ficat, home, Margot Robbie.
4: Margot Robbie, que és llestíssima també. Ella no
5: és productora.
4: Home, és Barbie.
5: Que ha estat molt criticada. Realment, molta química no tenen Jacob Elordi i Margot Robbie.
3: Bueno, perquè veu, no ha parlat d'un tema.
4: Com pot ser?
3: Jacob Elordi... No, no, perquè... Per un moment, això és fonamental. Jacob Elordi no té química amb cap actriu ni actor que li posis al davant.
5: Creus?
3: Home, fixeu-vos-hi això que us...
4: Con Oliver Laxe, parece ser.
5: Ai, sí?
3: Així o no?
5: Bueno,
4: ha habido...
5: És superfan de Cirat i el va conèixer a una festa i el tio va començar a fer-li com de fan perquè li encanta. Jacob Elordi té un problema greu d'enunciació. No tant de vocalització com d'enunciació.
3: Què vol dir això?
5: Jo crec que és perquè és tan alt que la veu no li surt.
3: No li arriba.
5: No li arriba. O sigui, heu vist Priscilla, la que va fer amb Sofia Coppola, que ell fa d'Elvis, que no s'assembla gens a Elvis, perquè Elvis... O sigui, no tenia aquest, no feia 2 metres i mig, no era un roble australiano euskérico com Jacob Elordi.
3: Ja.
5: O sigui, aquella pel·lícula no s'entén... Aquella sí que l'has de subretolar en català o en sortiu, en el que sigui, però no s'entén res del que diu, Però és, és com que parla cap a dins.
3: Però parla de pijo com els anglesos aquests que parlen cap a dins. No, no, és que no se l'entén.
5: No, no s'entén, no s'entén.
4: Té un problema de la ideal, per sector,
5: no? Té un problema, i aquí també el té una mica, eh? Aquí com a Heathcliff també el té una mica. Ell és com a Heathcliff, en la primera part de la peli ell porta aquestes melenes, està com que, va venir del set de Frankenstein, que està nominat per Frankenstein, i va anar directament a Cims Borrascoses.
3: Ja, i està
5: tot brut.
3: O a la millor les feia les dues
5: alhora. I amb les melenes i tot mullat.
3: Perquè aquí Cims Borrascoses de què
5: després
3: va?
5: No, després l'Ocean. Home, doncs és aquesta història d'amor impossible entre Cathy i Heathcliff.
3: Mhm.
5: I I és, la Mariana Enríquez, l'escriptora, ha fet tres posts molt bons que s'han de llegir al seu Instagram fent una crítica de la pel·li que no li agrada gens. I diu, el que ha fet aquesta noia amb la pel·li, a part de fer la seva fantasia tòrrida de quinceanyera, és sanitzar-la i treu-li tot el que és fosc a una novel·la que és fosquíssima.
1: Fosquíssima.
5: Que és L'atracció de l'abisme. I ella ho ha deixat, diguéssim, en una novel·la Arlequín.
1: Jo t'entenc. Una novel·la Arlequín, vols dir una mica que aquesta és de... soft porn.
5: Soft porn, sí. Guarreo. Que s'ha de dir que tampoc hi ha tant guarreo. Perquè ella promet molt guarreo. Ara s'està donant molt això al cinema, eh?
1: Què és?
5: Pelis calientapolles. O sigui, t'ho prometen a la promo, tot, et prometen molta escena...
1: Filla meva, ens hem tòrida, quedat, perdona, pare, ens hem quedat no, flipades. No donen, eh? Perquè, clar, tu que sempre...
5: Clar, jo sé tan fina.
4: Amb parauletes, no? Mouth love. Hay una senyora del público que está estallando, eh? Ha dicho polla.
1: We barked
4: all night. Hace mucho que no ves una polla, o qué?
1: We can slap a lot and got will. Tots els teus termes...
5: Té tota la raó.
1: Pel·lícules come pollas.
5: No, come pollas no venim.
4: Pero hace falta comérselas. No podemos mirarlas. Yo no me quiero comer una polla.
1: Hablando de pollas, tú no nos haga... O sea, tú eres lesbiana, ¿no? Pues cállate.
4: Bueno, que tendrá que verse, pues
1: deja a las personas mayores hablar de lo que tenemos que hablar.
5: Camelar.
1: A ver, a una...
4: ¿Podemos volver a Hegel?
5: No, estamos hablando de lo mío, chata.
1: A ver, llavors.
5: A ver, una altra cosa important que hem de dir també...
1: Com veres, pel·lucres aquestes com són? Com seria?
4: Me trata mal.
5: No, no ho diré. Home, no te trato mal. Yo te dejo tu rato.
1: Sí, cállate, por favor, que eres abogador. No puedo más, ¿eh?
5: Respecta, respecta.
2: Lligueu-la.
1: Lligueu-la.
5: Lligueu-la. Lligueu-la.
4: No, hay un punto de los tres sitios que no está ahí.
5: Estic d'acord, estic d'acord. Una cosa important que s'ha de dir d'Emerald Fennell és que ella és una directora de classe social, i ella sempre, de la seva classe social, i a totes les seves pel·lícules et diu, ojo amb els pobres. Que ja t'ho deia, Sandberg, que era ojo amb els pobres que venen i venen
1: i et treuen
5: i aquí també.
1: Ah, que bo, que bo.
5: Home, aquesta, pues ella té una lectura de classe, és com una directora postmarxista, o sigui, ella fa un discurs de classe, però ella t'està dient, ojo amb els pobres.
4: No l'he entendido.
1: Però li va molt bé aquesta...
5: Li va superbé,
1: pues, dissimula.
5: I més bé que li anirà. Perquè aquesta, tu saps que els pijos sempre tenen feina.
1: Sempre.
5: I a més ella és una pija llesta, aquesta dona, i és jove, ens passarem milions de pel·lícules seves.
1: Ja t'entenc.
5: Para el que vulgui.
1: Tu no la vols anar. Mira,
5: I aquí estarem comentant la segona pel·li seva que porto
1: la Laura
5: a comentar.
1: La Laura fa-me dir, vull comentar la pel·lícula de... Ficció les coses.
5: Bueno, que doni la seva... Jo sempre escolto la Laura.
1: Que ara de trucar-li diré... Ai, però ho fa la Begoña. Però jo crec que està bé veure la Laura per on ho porta.
5: Clar, no, jo la vull escoltar, a veure què li sembla.
4: Però la conclusió, no t'ha agradat.
5: No. Ara, t'he de dir una cosa. Jo no vaig sortir tan enfadada com em pensava que sortiria. Jo ja li tinc mania a aquesta pel·lícula, perquè jo estimo molt les meves fòbies. Les meves filles molt, però les meves fòbies més encara. Les cuido, com si fossin animalons. Jo ja tenia mania a aquesta pel·lícula des de que vaig veure les primeres imatges del rodatge i pensava que l'odiaria, i no he sortit enfadada. Vaig riure, perquè
1: riu. A tu t'agrada l'Elordi aquest.
5: A mi m'encanta, clar. Tot i que no sàpiga parlar, jo li ensenyo a parlar. Jacob, jo te llevo al logopeda.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. Així sona, reconcentrat.
1: Escolta'm una cosa, amb tots vostès, Mario Obrero, bravo. Ara s'ha d'anar cagant llets, perquè això d'antifeixisme...
6: Bueno,
1: que...
6: continuem amb el mateix, així
1: que... Tocant el mateix, menudo eres tu.
6: Està bé.
1: Menudo eres tu. A veure, tu ens volies parlar perquè, clar, t'has quedat... Bueno, estàs esturat, perquè resulta que, per contextualitzar, la Unió Europea acaba d'aprovar una nova política migratòria que contempla... Mm-hmm. Bueno, que nosaltres, una altra cosa, quan nosaltres pensem que Espanya o la Unió Europea, etcètera, etcètera, té unes polítiques migratòries que són de Disneyland París comparades amb les dels Estats Units. Doncs pues no. Resulta que la Unió Europea acaba... La Unió Europea, que és el que nosaltres, del que som partíceps, i diguéssim, per molts anys, teòricament, no? Nosaltres també som europeus, no sé si som europeus o no, però jo diria que sí. Bé, acaba d'aprovar, acabem d'aprovar una nova política migratòria que contempla la creació de centres d'internament d'estrangers en països no europeus. I tu t'has quedat... Això t'ha quedat aquesta dada, t'ha quedat frapat...
6: Exacte, i en primer lloc pel llenguatge, per la llengua. Parlàvem de si podem anomenar o no una cosa com a tal, si li diem Unió a Europa o li diem Aliança a Catalunya, a coses que no ajunten, que no lliguen, sinó que fan tot el contrari, que s'agreguen, doncs som els diccionaris han d'estar patint molt, perquè no n'hi ha cap d'aliança, cap d'unió, en una proposta que evidentment pensa, concebre, està concebuda per l'extrema dreta, amb el suport, malauradament, com sempre, ens està acostumats a la comar a la dreta, en comptes d'estar al teu llit, Marc, no sé què fan, exacte, que aquesta gent ja no t'està fent petons, està només donant suport i recolzant sempre, sempre, el que pensa l'extrema dreta, no? Que ja té les les conseqüències, i les té ara com ara, i les té aquí a casa nostra, el Cerc Nen Baller, per exemple, un càrrec polític que va ser diputat a casa meva, a la Comunitat de Madrid, que és part d'una imatge mediàtica, en aquest cas de Podem, li van detenir conjuntament amb d'altres, amb una violència increïble, no? Aleshores, ja estan passant aquestes coses, una persona que tenia el seu passaport i nacionalitat des del 2010, és a dir, tant el Mundial, si tant espanyols se'ns volem posar, doncs ja la tenia, i aleshores aquesta interferència, exactament, permet una paradoxa absoluta, que és que la Unió Europea sí pot anar a altres territoris per tenir aquests centres d'internament, com les persones, els ciutadans que volen arribar a la Unió Europea no poden pisar a la nostra terra.
3: Perdona, diuen centres d'internament, però diríem que són camps de concentració, perquè això també és un subterfugi, no? Dir-li centre d'internament.
6: Exacte. I una de les coses més importants és que no cal cap organisme que controli o que vigili que els drets humans...
3: En aquests altres territoris,
6: exacte.
3: Insistim que això està pagat tot amb els nostres impostos, perquè a part de la gent que diem, és que aquells paguen molts impostos, paguen impostos, jo pago impostos, ja no reciclo perquè me la pela tot que me pagueu impostos. Però bueno, senyora, amb els teus impostos, carinyo, estem fent aquestes presons, no, per migrants, fora de, a més, perquè no fos que molestessin.
6: Exacte, ens agrada exportar béns materials, ens agrada exportar moltes coses, la nostra contaminació l'exportem a la resta del món, però sembla que els drets humans no tant. Què ens passa? Doncs bueno, que tenim l'altra riba, que tenim la literatura, que tenim els llibres i tenim el pensament, per exemple, que desenvolupa els marges dels mapes, Àlex Matas Pons, que també és professor, en aquest cas, de la Universitat de Barcelona, i que diu l'ordre global és un ordre d'exclusions, malgrat l'obertura generalitzada dels mercats. És un ordre d'exclusions, és una lògica completament il·lògica. Posem per cas aquest senyor de Terrassa, que sí, és senyor, com que és de Terrassa, que li volen fer pensar que és veí, que està germanat, que té molta connexió i lligam amb una veïna de Noruega, però no pas amb la dona que li saluda pel carrer, que treballa allà, que conviu al mateix codi postal a la mateixa adreça seva, que s'anomena indocumentada o s'anomena il·legal. La frontera és un pensament molt puntual.
3: Estem parlant d'aquest llibre que es diu Els marges dels mapes, una geografia desplaçada, d'Àlex Matas Pons, d'Edicions 3 i 4.
6: I a més va guanyar el Premi Joan Fuster l'any 2020, i aleshores ens aprèn, no?, que estem parlant d'un concepte de frontera molt puntual, molt privilegiat, si pensem, per exemple, en els murs medievals de qualsevol ciutat de Barcelona, si pensem que la frontera d'ençà era precisament els murs que avui veiem al port, doncs aleshores l'eixample o el quadrador serien els afores, serien ravals, ara com ara. Per descomptat que les fronteres són un pensament concret d'un moment històric. No tenen res de natural, no tenen res de lògic. Diu l'Àlex Matas Pons, la lògica fronterera va més enllà de la militaritzada frontera territorial. Parlem, per exemple, de les diferències burocràtiques, de la violència burocràtica que pateix qui vol un permís de residència per tal de treballar a la collita de Moiduixa a Huelva o a la collita de la fruita a Lleida, i la diferència abismal amb qui vol estiuejar o anar de vacances a Empúria Brava. Estem parlant de fronteres que no són només el mur, sinó que també són, per exemple, el temps de la burocràcia, de la paperassa, de quan es triga i per què, segons el teu cognom, molts diners.
3: I després també, quan hi arribes, perquè tot això ara es parla de cosa de l'espanyolitat o de l'espanyolitat, perquè els espanyols tenen estat, però que tu arribes a... Tu fas tota la paperassa, al final acabes amb la nacionalitat espanyola, és a dir, que ja ets espanyol, es reconeixen com a espanyol, després de mans i mànigues, a la millor has passat aquí, si els teus pares no l'han tingut mai, tu has passat aquí 20 anys o 30, i al final, bueno, ja ets espanyol. Doncs, que és el que parlaves tu ara, tot i tenir el passaport i tot i dir que Espanya t'ha dit que ets espanyol, no acabaràs de ser del tot espanyol.
6: No tant,
3: home,
6: no tant com jo.
3: No, mai s'acaba de ser suficientment espanyol. Hi ha gent que no troba... Saps què vull dir? Això és una cosa que s'ha esgotat.
6: Sí.
3: El nacionalisme és esgotat.
6: I és tot el contrari que proposa la literatura. La literatura i els llibres fan, en primer lloc, una reconversió de la distància. Pensem, per exemple, el vers tan famós, tan conegut, de l'Antonio Machado, quan l'exilien conjuntament amb moltíssimes altres persones i acaba morint, malauradament, a la Catalunya Nord, a Collura. Aquell vers que porta la butxaca de l'abric diu estos días azules y este sol de la infancia. I pensem un moment que en castellà els pronoms de distància en poden ser tres. No parla d'aquellos días, ni tan se vols d'esos días. Quan el poder l'ha imposat una distància de més de 1000 quilòmetres del seu bressol, de la seva Sevilla natal, el Machado el que està dient és estos, els més propers. Aquesta reconversió de la distància, quan el poder m'imposa llunyania, jo prefereixo parlar de properesa, parlar d'estos dies azules, els d'aquí, els que estan al meu costat, és una possibilitat que la literatura ens dona, com també aquella de celebrar i tenir en compte tots els detalls, els més petits, les especificitats més concretes, no? La Mercè Rodoreda, Mirall Trencat, quan parla d'un personatge del Jesús Masdeu i diu tenia gairebé 11 anys i mig. aquest gairebé 11 anys i mig tan concret en comparació amb les abstraccions del poder que ens diuen que som espanyols, però no tant com els altres, que ens diuen que parlem de drets, però que els drets s'esdevenen, diu el Matas Pons, més un perill que una seguretat, doncs això no passa pas a la literatura. La literatura i fins i tot la llengua, l'idioma, no saben ajuntar unes necessitats amb d'altres. Per exemple, la Corrica, que es va celebrar a Barcelona la setmana passada, és una cursa que es fa en defensa de l'èuscar, com el Correllengua, que es farà també.
3: Ah, sí, la setmana, de fet, la Setmana Santa parlarem del Correllengua.
6: Exacte. Doncs el Correllengua basc, la Corrica, es fa a l'Euskal Herria, com a d'altres ciutats i països, i l'any passat, fa dos anys, de fet, quan va passar de l'últim poble de Guipúscoa fins al primer poble de Lapurdi, entre estat francès i estat espanyol, de Irún, Andalla, alhora que defensaven l'èuscar, alhora que hi havia veïnes i veïns creuant i defensant la seva llengua, també hi havia migrants que van poder fer el pas, desenes d'ells, de l'Espanya a la França, gràcies a aquesta cursa i gràcies a que es van barrejar entre altra gent i es defensava llengua alhora que es defensava vida i que es defensava dignitat. I això sempre ens passa a casa nostra, a la literatura.
3: Bueno, és que la defensa de la llengua, si no és en defensa de la vida i de la dignitat
6: exacte.
3: De tots,
6: perquè,
3: no és defensa
6: la voldríem,
3: de
6: la llengua. Per què la voldríem, aleshores? Xenofòbia,
3: per insistir.
6: No està gens malament, no està gens malament. Efectivament, es canvia el rebuig, es canvia la violència d'allò que ens és desconegut, d'allò que no ens és nostre, per l'emmirallament, per aquesta mateixa decisió, però que és contrària.
3: Per acabar, vols acabar amb una... Et vols acomiadar amb un poema.
6: Exacte. A banda de tornar a recomanar Els marges dels mapes, de l'Àlex Matas Pons, doncs un poema de la Carmen Conde, un poema que l'escriu a la seva amada, la seva estimada, l'Amanda Junquera, i un poema que ens ensenya molt.
3: La Carmen Conde s'hauria de situar una mica.
6: La Carmen Conde va ser la primera acadèmica de la llengua espanyola, no li van deixar l'Emilia Pardo Bazán, i a banda era una dona de Múrcia, de Cartagena, que va també a les missions pedagògiques i la Segona República impulsar molts de projectes a casa seva, i que a banda, doncs bueno, va tenir una relació preciosa que es pot llegir a Editorial Torremozas, a molts llibres, amb l'Amanda Junquera, i que és, bueno, una invitació, un convit, precisament, a entendre les fronteres d'una manera molt diferent. Ens diu la Carmen Conde: "Yo no te pregunto a dónde me llevas, ni por qué, ni para qué. Tú quieres caminar, pues yo te sigo. Yo soy más fuerte que tú porque me apoyo en ti."
3: Mario Obrero.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1 Central.

RAC 1. El Barça en xancletes a RAC 1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: són les 4. Benvinguts, benvingudes a la tercera i última edició del Barça en xancletes d'aquest estiu a RAC1. D'aquí a mitja hora, Suïssa, Basilea, Barça. Després de l'empat a 2 a Birmingham el 31 de juliol i de quedar segon en el triangular d'Udine, guanyant 1-0 el Nottingham Forest i perdent 1-0 contra l'Udinese, arriba l'última prova dels de Hansi Flick abans de la presentació davant l'afició dimecres al trofeu Joan Gamper contra l'Adalí Egipci, partit que ja us oferirem amb el format habitual del Barça Juga a RAC1, amb en Joan Maria Pou i tota la tropa que no estigui de vacances, que algun en quedarà descansant encara. Tot plegat abans de l'estrena a la Lliga, just d'aquí a 7 dies al camp de l'Elx, el Martínez Valero. I serà de Martínez Valero, i també és avui a Basilea la Marta Ramon. Hola, bona tarda, Marta.
1: Hola, bona tarda.
0: Quin és l'11 del Barça pel tercer partit de la pretemporada?
1: Sobretot destaquem el debut d'Anthony Gordon com a titular. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Valde a la defensa. A la base de la jugada, Eric i Bernal. Més avançat a la mitja punta, Fermín, que estava previst que tingués minuts del Gamper, però va agafant rodatge. I al davant, Adeyemi, Gordon i Rafinha.
0: Doncs un 11 que ja comença a fer patxoc, aquest del Barça, per jugar contra el Basilea a 4:45, partit que narrarà des de l'estudi, com els dos primers amb les xancletes. En Pau Bonastre, bona tarda, Pau.
2: Bona tarda.
0: A punt per avui ja amb un Barça més, podríem dir, normal o menys de circumstàncies per cantar molts gols?
2: Sí, home, esperem que sí, que ens ho passem bé, aquest Barça que va en pujada, perquè el primer partit que vam fer contra el Birmingham encara hi havia moltes cares joves del filial, i avui ja comencem a veure, com dius, un 11 que s'acosta més al que veurem durant la temporada.
0: I el comentarà en el partit l'Albert Blaia. Bona tarda, Albert.
3: Què tal, Jaume? Bona tarda.
0: Està provant l'estiu entre lupa i lupa?
3: Sí, ja, sí, ganes de que arrenqui tot, que avui ja ho tenim. De fet, ahir amb un abona a la vez Getafe, no? Getafe, que vam arrencar.
0: El vas veure sencer, eh?
3: Sí, sí.
0: No, i tant. Val. No, jo crec que hi va haver molta gent que el va veure sencer. És veritat que, home, clar, algú veu el resultat i diu, carai, quin partit, no? Però fins l'últim quart d'hora, la veritat, no? És que va ser un partit bastant...
3: Sí. Bastant superior a l'Alavés.
0: Sí,
3: però bé, sí, que és veritat que el Getafe va aguantar.
0: Sí, sí. En fi, del Getafe a l'Alavés i del que faci falta en parlarem amb l'Albert, també amb la Clara Rodergues, que ja l'heu escoltat els últims dies, ha tornat de vacances. Bona tarda, Clara.
4: Bona tarda.
0: Tot bé? Superat el retorn vacacional?
4: Mica en mica.
0: Mica en mica,
4: sí,
0: eh?
4: Amb la pilota que comença a rodar ja es fa baixada. Uh-huh. Tot.
0: I fa parèntesi a les vacances en Xavi Puig. Bona tarda, Xavi.
5: Bona tarda.
0: Xancletes i estrena d'Espanyol i Girona a la Lliga. Sí. És un bon menú, no?
5: És un bon menú de diumenge per rematar-ho amb el Tu diràs. És un diumenge per gaudir de valent.
0: A partir de 6:45, en Puig, que conduirà, com sempre, les transmis de l'Espanyol, de l'Espanyol Llevant i del Girona Leganés en l'estrena dels gironins a segona. Farem una mínima aturada. Després d'escoltar els protagonistes de l'Espanyol i del Girona, una mica de reconcentrat, i a les 11 el Tu diràs fins a la 1 amb en Bonastre. Aquesta tarda també juga el nou Madrid de Mourinho, l'últim amistós abans de l'estrena a la Lliga, dissabte que ve al camp de l'Espanyol, recordo. Avui a les 5, Schalke 04, Madrid. La Clara el seguirà de cua d'ull. Poden debutar, vaja, com a mínim aquesta pretemporada, Mbappé o Bellingham, però poden debutar Diomandé, Konaté o Cucurella al Madrid. I és a punt de començar, van amb retard, havia de començar a les 4, la Community Shield a Cardiff, la Supercopa anglesa, vaja. El campió de la Premier, l'Arsenal, i el campió de la CAP, el Manchester City, partit que suposa l'estrena oficial d'Enzo Maresca com a relleu de Pep Guardiola a la banqueta Citizen. I n'està pendent en Quim Salvador. Bona tarda, Quim.
6: Molt bona tarda, Jaume.
0: Just ara acaba de començar, eh?
6: Just ara ha xiulat Sam Barrot, que és l'àrbitre del partit. Primera possessió per l'Arsenal, que intenta ja atacar per l'esquerra del seu atac. La centrada que no surt massa bé, la rebutja la defensa del City, pilota penjada a l'àrea, compte que la baixa Madueke, la recull White... I atenció a aquesta passada, que és boníssima. I el primer gol del partit. El primer gol del partit que l'ha fet Calafiori amb una passada filtrada dins de l'àrea, entrant des de segona o tercera línia, que aquest és defensa, que és lateral Calafiori. Xut ras per batre Donnarumma. Primer minut de partit i ja guanya l'Arsenal de Mikel Arteta. Ha marcat Calafiori.
0: Doncs pràcticament no hem tingut temps... Vaja, no hem tingut temps de cantar els 11.
6: No els havíem cantat. Juga Calafiori, aquest segur.
0: Aquest juga Calafiori i, de moment, juga més posat o ha semblat molt més posat en el partit l'Arsenal que no pas el City. Ara estan mirant la realització en l'inici de la jugada un possible fora de joc.
6: Sí, però la pilota ha anat per Madueke i diria que ell no estava més avançat. Hi havia tres davanters que sí que estaven més avançats que la línia defensiva del City. Llavors Madueke la despenja de cap cap enrere.
0: Sí, sí. I després
6: és on ve la finta.
0: Molt fàcil, va, ja, no?
6: La passada, i vaja, Donnarumma es llença com en els penals, aviam si l'endevino.
3: Sí. Passada, és boníssim.
6: Sí, sí, sí. La passada de Luis Kelly és fantàstica.
0: I el deixen sol.
6: Que la Fiori sol, però la veritat és que, vaja...
0: L'enganya, no? Sí, sí, és com un penal, estic d'acord.
6: Sí, sí, sí.
0: L'enganya.
6: Sí, sí. M'ha recordat Zubizarreta, que sempre que hi ha a l'esquerra...
0: És que, a més, que no tocava, no?
6: Ha caigut amb la mateixa poca fe que ho feia... Perdó, perquè jo era molt fan de Zubizarreta, que he dit, però allò de deixar-se caure, en plan, ui, aviam si va aquí. No, no ha anat aquí, ha anat a l'altra banda i gol de l'Arsenal.
0: Estic d'acord que en els penals Zubizarreta feia bastant...
6: No era el seu punt fort,
0: bastant
6: no.
0: Bastant això. Vaja, estrena somiada per l'Arsenal i un malson pel City, Blaia.
3: Sí, sí, molt Arsenal aquesta jugada, no? Amb els laterals sempre molt amunt, atacant aquests passadissos, i la Willis Kelly s'ha rumorejat que potser sortia, i espero que no. Si fos de l'Arsenal estaria preocupat, perquè em sembla un talent excepcional, un jugador de només 20 anys, que pot jugar, ja ho sabem, de lateral esquerre, de mig centre, i bé, comença malament el City, sense Rodri, no? En aquest, i a la banqueta, sí, sí, sí, evidentment, i amb un Arsenal doncs, que avui debuta Bruno Guimarães, que és un d'aquests fitxatges que jo crec que venen a pujar al nivell de l'equip, evidentment una rotació que per mi la millor de tota la Premier al mig del camp.
0: Anem a cantar 11 i ara us pregunto, Clara, Xavi, com veieu el partit, que vaja, coneixent l'Arsenal de la temporada passada, amb un 1-0 ja sabem que era capaç de tancar molt els partits, a veure com ho fa avui. Va, l'11 del City, el primer 11 oficial de Maresca, quin és?
6: Donnarumma a la porteria, Kuzanov, Rubén Díaz, Guardiol i O'Reilly a la defensa, per davant doble pivot amb Anderson, aquest debut avui és un dels fitxatges de la temporada, i Kovacic, línia de 3, amb Semenyo a la dreta, Foden pel mig i Doko a l'esquerra, i el referent ofensiu, que per cert encara no ha tocat pilota al minut 3 de partit, el de sempre, Erling Haaland.
0: Quan la toqui, segurament els de l'Arsenal se n'adonaran. L'11 de Mikel Arteta, l'11 de l'Arsenal, quin és?
6: David Raya a la porteria, White, Gabriel, Mosquera i Calafiori, que ha fet el gol a la línia defensiva, Guimarães, debut avui, Luis Kelly i Odegaard al mig del camp, amb Madueke, Solís, un altre dels debutants, fitxat aquest estiu, i Havertz com a davanters.
0: Sense l'àrbitre, Quim?
6: Sí, el senyor Sam Barrot i el VAR... Hi haurà el senyor James Bell per tocar la campana si vol que revisin alguna cosa, ei, perdó per l'acudit, a la pantalla.
0: Doncs no són dels més coneguts, però esperem que tampoc siguin protagonistes. De moment Arsenal 1, City 0, el minut 3.
6: Per cert, que no es juga a Wembley. Que no, no és habitual que no es jugui a Wembley la Community Shield. Es veu que hi ha concerts durant 4 o 5 dies seguits i avui és un d'aquells dies de The Weeknd.
0: Home...
6: I, per tant, l'estadi de Wembley està ocupat i han dut la Community Shield a Cardiff, al Principality Stadium, a Gales.
0: Sí, és estrany, no?, perquè... Clar, suposo que ho deuen llogar amb més antelació als concerts, que no pas es deu saber la data de la Community Shield, que deu dependre de qui la juga, dels calendaris d'uns i altres, etc etc. Vaja, Xavi, inici somiat per l'Arsenal, que també és això, no? L'Arsenal més continuïtat, el City un projecte nou i potser s'ha notat ja des de l'inici.
5: Sí, encara és d'hora el City. És una temporada, jo crec, interessant, perquè quan se te'n va una referència com Pep Guardiola, és com quan el Barça se va a les distàncies, però va marxar Cruyff després d'una etapa llarga a la banqueta, i que era una mica allò, veure què veuríem, no? I a veure quin seria el projecte amb un nou habitant de la banqueta, i en aquest cas amb Maresca, i amb ganes de veure si s'assembla molt, poc o gens, i també els jugadors, com reben aquest canvi que suposa, evidentment, deixar de tenir un entrenador tan absorbent com Pep Guardiola, tenint un altre que segur que ho és, però no crec que tant com ho pot arribar a ser Guardiola.
0: Que tens ganes de veure, Clara?
4: Sí, també el que diu el Puig, no? Perquè al cap i a la fi són 10 anys amb Guardiola, és un canvi important. Maresca és cert que ha treballat amb ell i que el coneix, però tampoc no hem pogut veure gaire d'ell fins ara, i ara tinc un repte molt gran, a veure.
6: Compte l'Arsenal al rebuig, atura Donnarumma. La pilota que havia rebotat en Kuzanov, una centrada que anava per baix buscant aquella bota que pugui aparèixer a la frontal de la petita i que gairebé és acariciar la pilota perquè vagi a dins. Però el refús de Kuzanov anava entre pals. Cap problema, perdona, Aruma ben situat, que ha pogut atrapar la pilota.
4: I a l'Arsenal, perdona, per acabar, sí, el nom que deia en Blaia, en Bruno Guimarães, no? Que ja vam veure ja el trams de la temporada que Zubimendi desapareixia dels 11 i que Luis Escalés feia un lloc al mig amb Rice. Ha invertit molt l'Arsenal per portar aquest jugador i a veure com encaixa en aquest Arsenal Arteta, que, com dius, estem acostumats a veure el Garrepa, ara amb aquest 1-0 tan aviat em preocupa que es tanquin accés, però vaja, a veure què tal va.
0: Esperem que no sigui el cas. I el City a nivell de reforços, Anderson, Blaia?
3: Sí,
0: perquè doncs, la resta... No.
3: El fitxatge més car, no? Probablement, sí. Perquè no, ara no sé si Morgan Rogers va ser encara una mica més car, però bé, 140 milions, 130 llargs,

0: Mata ideal i que va doncs quedar una mica esborrat de les alineacions, i en Marés, que veurem si pot recuperar la seva millor versió. Importància que deies d'Anderson, que em sembla un jugador de moltíssim talent, però veurem si val aquests diners. I evidentment l'Arsenal, que fa gala d'aquesta plantilla, perquè avui li falten molts titulars, jugadors com Rai, jugadors com Saliba, que a més l'han operat de l'esquena i estarà uns mesos fora, sense Merino, Gyökeres, per exemple, o Saka, i tot i així doncs treu un 11 hipercompetitiu. Per tant, doncs bé, jo, per mi el gran candidat, no?, revalidar el títol de la Premier League.
1: Uh-huh. I més enllà d'aquest Arsenal 1 Manchester City 0 al minut 7, recordo que també tindrem aquest vespre la Supercopa Francesa, PSG Lens, a 9:15, o per exemple a 5:15, igual que el Basilea Barça en xancletes, començarà un partit d'handbol que és la reedició de la final de la Champions, un Barça-Fuchse Berlin, en aquest cas a la Premium Cup, que és un torneig de pretemporada. I tot això, compte Puig,
2: ai,
1: tot això... un senyor regal en joc, eh?
3: Home,
1: perquè clar, ja això comença la Lliga, l'últim amistós del Barça amb xancletes, i posem en joc amb el hashtag Fraco, atenció, el lot habitual de Batallet.
3: Compte.
1: Adieu i la vostra, participant amb el hashtag Fraco, i podreu guanyar 18 sobres de 100 grams cadascun de Parrilles Cat Gran Reserva Batallet, un davantal i un lot de fusta i ganivet per tallar els vostres imprescindibles de Batallet. Pernil Gran Reserva Batallet, el déu dels pernils, descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. I ara l'alineació de les millors carnisseries.
3: També tenim
1: l'alineació, on trobar carns i pernils Batallet. Carnisseria Can Parés de Manlleu. Xarcuteria Belmonte al Mercat Municipal d'Olesa de Montserrat. I xarcuteria L'Extremeño de Barcelona. Ja sabeu, si voleu menjar bé, heu de pensar a Bonastre en...
4: Bataller.
3: Dia de dinars, de festa major, i Bataller a la taula sempre.
4: Aquests dies,
1: Bataller, mai.
2: Carlos Bauten, Bataller.
1: Carlos Bauten?
3: Sí, a Martorell.
4: Ahir a Martorell, sí. I avui la Fúmiga, vull dir que...
1: Molt bé.
4: Però no anirem...
3: Públic divers.
4: Tu diràs, avui.
1: No, clar, anava a dir, suposo que no hi vas anar, no, clar, si estàs fent el tu diràs.
4: Ni ahir ni avui, no.
3: Quina et sap més greu de perdre?
4: La Fúmiga, jo soc molt de la Fúmiga.
1: No en tenia cap dubte.
4: Si els responsables de la cançó de l'estiu de RAC1.
1: Sí. A veure, amb un ull posat aquest Arsenal 1 City 0, és el moment de saber i de repassar els 11s del partit del Barça, aquest Basilea-Barça, que començarà 4:45.
5: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
1: Comencem, Marta, per l'11 del Barça. Recordem l'11 de Flick.
6: Surt amb Joan García a la porteria, amb Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín i Valde a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada, Eric i Marc Bernal, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Adeyemi, Gordon i Rafinha.
1: I l'11 del Basilea és aquest.
6: Dautili a la porteria, Senaya, Omeragic, Builios, Ruek a la defensa, al mig del camp, Metinho i Harder al doble pivot, caient a la banda dreta, Malouda, fill de Florent Malouda, per cert, Otele caient a la banda esquerra, i al davant, Ayeti i Ducuré.
7: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: De temperatura, Marta, com anem a Basilea?
6: 32 graus ara mateix.
2: Bé.
1: Ostres.
6: El que passa, que us he de dir, que no és l'aire que tenim a Barcelona. O sigui, la sensació aquella de quan obres la finestra a casa teva, no?, que t'entra aquell aire que sembla un assecador de mans, aquí l'aire és una miqueta més suavet, una mica més... És airet, diguem, agradable, diguem. I això és el que canvia la situació de forn de pa o de forn més suau, diguem.
1: No, anava a dir que potser havíem pensat que la temperatura seria una altra per posar el partit tant d'hora, però també segurament es deu haver pensat en tornar i fer nit a Barcelona, Marta.
6: Sí, és que sobretot és això, optimitzar el viatge. Es volia fer un amistós no amb objectius comercials, sinó amb objectius purament esportius. L'equip va viatjar ahir a la nit, ja va fer nit ahir aquí, i avui doncs es torna ràpidament després del partit. Ens explicava el Francesc Latorre, company de Televisió de Catalunya, que és aquí des d'ahir, que havia vist gent banyar-se al Rin de la calorada
1: foto,
6: que hi havia. Sí, 36 graus ahir hi havia aquí. Sí,
1: Mare meva. I de gent, què? S'omplirà l'estadi?
6: Sí, ens deien que si no s'omplia del tot, gairebé, i la veritat és que ara fa molta patxoca, veiem molt poques cadires buides i les entrades eren assequibles. Hem estat aquí preguntant a la zona de tribuna i ens han dit que per 17 francs

0: sí, uns 18 euros podien aconseguir entrades, i veiem moltes famílies, un públic molt, molt familiar. L'hora també convida que hi hagi molts nens i nenes que estem veient per aquí, moltes samarretes del Basilea i també moltíssimes samarretes del Barça. Evidentment, la que veiem més sovint és la de Lamine Yamal.
1: El Camp Nou per 18 euros no et donen ni el Frankfurt, no. Pràcticament.
0: Certament.
2: I de l'11 del Barça, Blai, aquest primer 11 més reconeixible de Flick, què tens ganes de veure? Què crida l'atenció?
3: Home, evidentment el que comentàveu de la titularitat d'Anthony Gordon, com a, imagino, davanter centre d'aquest Barça, amb Rafinha a la seva posició, ja dèiem, i mantenint un rol que evidentment doncs no li veurem massa durant la temporada, perquè serà el de Lamine, sí. I Xavi Aspar, que és aquest canterà que continua esgarrapant minuts com a lateral dret, Amèric Garcia al mig del camp, s'ha parlat de Fariñas, que es quedarà a la primera plantilla, però avui a la primera prova doncs el titular és Eric, que també em sembla força rellevant, i un Aspar que jo, de tots els nanos que hi ha, és el que veig més preparat, no? Veurem què passa amb Koundé, que avui doncs Anthony Gordon titular, Koundé suplent, que també diríem jugadors que han arribat a semifinals del Mundial i per tant han tingut una mateixa càrrega, també pot ser un missatge. I hi ha un 11 doncs, molt reconeixible. Per tant, avui doncs, davant un rival que és molt jove, que correrà, que t'apretarà, i jo crec que doncs, el Barça serà un bon test de cara a l'inici de Lliga.
2: Sí, t'escoltava aquest matí al Via Lliure, Xavi, que fins ara no havíem vist el Barça, entre moltes cometes, en aquests dos partits de xancletes, perquè, clar, és que hi havia pràcticament més planter que primer equip.
4: Sí, és una pretemporada molt curta per tots els equips que han tingut mundialistes a dojo. És una pretemporada de 10 dies, que serà que farà el Barça, el que ha fet el Barça amb el Gamper ja com a última prova, i després ja doncs arrencar la Lliga. Per tant, avui sí que es podran, bueno, començar a veure coses, aquesta posició de Gordon com a davanter, perquè el mercat continua obert però no continua sense arribar a cap, i per tant també serà interessant de veure en què pensa Flick. Algú, jo espero que acabi arribant, però sí, fins i tot encara que acabi arribant com a alternativa a qui acabi arribant, qui s'imagina ell més com a davanter centre. I aquesta posició estic amb el Blai, de lateral dret, que jo crec que genera interès d'aquí a que comenci, a que es tanqui el mercat. Ja la temporada passada, que va acabar Mèric fent-ho molt bé en aquest lateral dret, ara amb Xavi Aspar, que cada cop també va tenir més minuts, amb aquest Koundé, que ara va al seu representant i es reuneix amb el club. Aquí hi ha un punt d'interès fins al 31 d'agost, jo crec que bastant, bastant sucós.
2: Aspar, que per cert és un dels que repeteix en els tres partits. Repeteixen, si no m'equivoco, Marta, Xavi Aspar, Christensen, Gerard Martín, Bernal i Adel Yemi. Per tant, són aquests 5 jugadors que hauran jugat d'entrada els 3 partits com a titulars. Clara, vols afegir alguna cosa més de l'11 del Barça? Algun jugador que tingui ganes de veure? Alguna posició?
5: Els jugadors els hem dit, no? Gordon, el camí és evidentment, perquè el Mundial també, que va anar de menys a més, ens va agradar molt el tram final que va fer de Mundial. I ja sabem com és Flick, que és molt exigent, que hi ha hagut moltes coses que l'hem vist, no?, amb aquella cara que fa d'enfadat, de coses que no li han agradat que ha vist, perquè encara que juguin els suplents, els joves, ell vol sempre que l'equip vagi al màxim, i avui ja, pensant en que la setmana que ve comença la Lliga pel Barça, sortint amb el millor que té pràcticament, tenint en compte la càrrega d'entrenaments que porten uns i altres, hi ha ganes de començar a veure aquests jugadors que saps que seran els titulars i els importants d'aquesta temporada, en què un cop més, clar, evidentment d'intentar revalidar la Lliga i l'objectiu de la Champions, no?, i que començar a veure ja aquests futbolistes com van agafant rodatge i com tornen del Mundial, també, que és una incògnita important, doncs tinc ganes de veure-ho.
2: Un dels que torna del Mundial, que no el veurem a l'11 titular, però que segur que el veurem a la segona part, és Lamine Yamal, és un dels jugadors que hi ha a la banqueta del Barça. Repassem les banquetes.
6: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
2: I s'asseu, Marta, al costat de Hansi Flick.
0: Ho repassem, porters suplents Tech Chesney i Eder Aller. Recordem, Iaco a punt de marxar ja cap a l'Almeria, i de jugadors de camp hi tenim Cortés, Cubarsí, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal, Orian Goren, Dani Olmo, Fariñas, Koundé, Pasquer, Bissibu i Tunkara.
2: Lamine, i què més teniu ganes de veure, Blaia, d'aquests jugadors de la banqueta?
3: Home, tinc moltes ganes de veure Ebrima, continuar veient també Bissibu, que l'altre va tenir un debut, doncs, encara...
2: Testimonial, no?
3: Sí, testimonial, una mica fred, evidentment és un jugador que porta gairebé un any parat i molt jove. Orian, em sembla, també d'aquests talents que s'han d'anar veient, i Jordi Pasquer, no? Que un jugador que potser és la gran sorpresa per temporada, entenent, sorpresa, futbolista que ha estat el juvenil B, que de cop i volta doncs va al lateral esquerre, evidentment quan arribi Cancelo doncs ho tindrà molt complicat, però sí que de cara al futur és 2 anys més petit que Jofre, I per tant, doncs, aquí també jo crec que hi pot haver, doncs, una opció que en el futur mitjà, a llarg termini, doncs, acabi sent aquest lateral esquerre. Jo crec que el lateral esquerre el Barça no hauria de firmar, hauria de sortir de la Masia. Potser a la dreta, amb Xavi Espar, doncs també, veurem què passa.
6: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
2: D'aquí a 9 minuts, Basilea-Barça i a Cardiff, Arsenal 1, City 0, el minut 17. Ha canviat alguna cosa? Ho prova el City, Quim?
7: Sí, va canviar res. L'última jugada, una centrada de Foden, que no ha pogut connectar Haaland, que diria que encara no han sumat la pilota en 17 minuts i mig de partit. No, no, molt còmode l'Arsenal. I de moment aquest nou City d'Enzo Maresca, a qui no li ha sortit gens bé la primera acció defensiva, que han volgut fer aquell fora de joc i que ha acabat en la jugada del gol, i que no està aconseguint fer ni pessigolles. El campió de la Premier i subcampió d'Europa, bé, queda molt partit. També és normal, no?, que un equip que estrena entrenador li costi força més que algú que ja ve de fer una temporada exitosa i manté el bloc, però de moment el City no ha fet pràcticament res.
2: La Supercopa seria per l'Arsenal. Ara tornem.
8: El Barça amb xancletes a RAC 1.
9: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud...
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: D'aquí a 6 minuts, Basilea-Barça, a Cardiff, compta el City, Quim.
7: El xut de Foden amb l'esquerra, bona aturada de David Raya, compta que la jugada encara es veia, li cau a Haaland, la primera que toca i el pal...
2: Falta, em sembla,
5: sí,
2: no?
5: Sí, falta,
7: no valia però... perquè han assenyalat una falta.
2: Prèvia, no?
5: Sí, sí.
2: El porter, pot ser?
7: Però la primera
5: no,
7: clara,
5: no,
7: eh?
5: No, el defensor.
2: El defensor.
7: El City, aquí, sí, no, sí. El porter no és. És quan O'Reilly rescata el rebot.
2: Buah.
5: Jo l'he vist justet, eh?
2: Per ser la Premier, no?
7: A mi no m'ha semblat falta, la veritat.
2: Sí, sí. Doncs bé, primera oportunitat del City, a veure si desperta l'equip de Maresca. Arsenal 1, City 0, i hem de saber més coses del rival del Barça d'avui, el Basilea.
16: Nima Automoció patrocina aquest espai.
2: Blaia, què ens pots dir d'aquest Basilea, que així mirant la plantilla, noms coneguts més enllà de Shaqiri, mi poca cosa.
3: Conegut realment poc, és veritat que és un equip que fa dues temporades va guanyar la Lliga, amb un Shaqiri que va fer 18 gols, 21 assistències, que són xifres realment de Messi, no? Per tant, ens entenguem. Sí. La temporada passada no va anar tan bé, van quedar cinquens, i és un equip molt jove, és un equip que té futbolistes interessants, que fitxa normalment molt barat, que sol revaloritzar. Mirant una mica l'11, clar, juga amb dos nanos de 17 anys, jo m'he apuntat, a mi m'agrada Metinho, crec que Metinho és un perfil, van fitxar la temporada anterior de França per 5 milions d'euros, uh-huh. És el jugador que té més valor de mercat, un mig centre que jo crec que pot acabar futbol francès fent feina del Congo. Maludà, me n'han parlat bé, que avui justament ho demanava, perquè comentava la Marta que és el fill del mític extrem francès. I
2: però esclar, és el fill,
3: És el fill, sí, sí, 20 anys, el 2005.
5: Grans,
3: sí, si té coses del pare, doncs home, pot ser, pot donar portada de corcó, diríem, al lateral esquerre del Barça Balde avui. I també tinc ganes de veure Harder, futbolista canterà de la Fiorentina, uh-huh. Italià, i compta amb Ducuré, que no el tinc apuntat, però també he demanat a gent que controla del futbol suís, i té 17 anys, mig interior, per tant, el que deia, un equip que el jugador més veteran té 28 de l'11, correran, apretaran, i jo crec que serà un bon test d'aquests per veure també com està el Barça físicament.
17: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra.
18: Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
2: Quan en Blaia diu això d'aquest nano de 17 anys, compte tal, recordeu Boadi en el Brasil-Marroc, l'estrena de Marroc al Mundial. Bé, ara en Blaia comentava, el City potser em pagarà més de 100 milions d'euros per Boadi. Doncs bé, Boadi, jo almenys fins que en Blaia em va parlar, jo no n'havia sentit a parlar. Per tant, aquests noms jo, que diu l'Albert ens hem d'anar apuntant.
5: Jo, potser m'equivoco, però jo crec que potser em va parlar abans ja el Blaia en un partit del Lilla que vam fer per aquí.
2: Ah, més també podria ser. També podria ser, no, i que això no me'n recordi.
3: Ah, és que Champions, clar, Boadi...
5: L'havíem vist i crec que em sona que algú també va dir...
3: Home, si algun d'aquests acaba sortint per 100 milions, demanar una comissió. Així ja seria bestial.
2: Seria més sorprenent. Tenim ja imatges de TV3. Avui veig, Marta, que el Barça lluirà la samarreta suplent, o una de les samarretes suplents,
0: Mango,
2: la segona.
0: Brillant. Uh-huh. Sí, la Mango brillant.
2: Perfecte.
0: I deixa'm dir-te, sí, també per acabar de rematar tot el que té a veure amb el Basilea, sí, que és que ahir van jugar 32ens de la Copa contra un equip de quarta divisió, i que d'aquest, de l'11 d'ahir, només repeteix el central Omeragic, que ara ho estàvem preguntant, o sigui que per ells també, dèiem que pel Barça era molt un partit que esportivament era per agafar rodatge, doncs en el seu cas també per donar minuts a gent com que ahir no en va tenir, no? I d'alguna manera també regulant temes de preparació física, també en el cas del Basilea, a tenir en compte això, i que ells ja porten jugats 3 partits de la Lliga Suïssa.
2: Per tant, un rival més rodat que el Barça, vaja, de bon tros. Saps si van passar la ronda ahir a la Copa?
0: Van guanyar 2-6. No sé com funciona i si
2: sí,
0: han
2: sí,
0: anat
2: sí,
0: a les sí, tornades aquí, però en teoria el 32-0.
2: Jo crec que ja a doble partit ja queda ben poca cosa de Copa. Afortunadament. Va, que surten els jugadors i hem de repassar alguna dada prèvia.
12: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Marta, t'has mirat els precedents que hi ha entre Barça i Basilea?
0: I no hi ha gaires precedents, eh? Barça i Basilea s'han enfrontat 2 vegades oficialment, totes dues corresponents a la fase de grups de la Champions. La temporada 2008-2009, el conjunt blaugrana va imposar-se amb contundència per 0-5 a St. Jacob Park, mentre que el partit disputat al Camp Nou va acabar amb empat a 1, el 0-5, amb gols de Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkić per partida doble i també de Xavi, i l'1-1 amb Diana de Messi. Abans d'aquests enfrontaments, el Barça també havia jugat 2 partits de la Copa de Fires. Ens hem de remuntar a l'any 58 contra una selecció de jugadors de la ciutat de Basilea amb 2 victòries.
2: Doncs aquests són els precedents. Jo crec que d'aquest gol de Busquets ens en recordem tots, perquè en va fer pocs, i aquest també sí, és a la Champions, no, Clara?
5: Diria el segon pal rematant, sí, així com... una mica com va poder.
2: Sí.
0: Que crec que els companys fins i tot somreien. Fins i tot els companys l'anaven com a abraçar amb moltes ganes, perquè no era habitual, clar.
5: I el de Messi
0: era notícia.
5: I el de Messi al Camp Nou, perquè diria que va ser suplent, i va ser entre Messi el primer minut o segon de la segona part, amb Messi i la gespa, ja va empatar el partit.
2: Sí. Coses de
0: Messi. Beneïda la teva memòria, Clara?
5: Ah, per algunes coses.
0: Que duri.
2: Coses de Messi.
19: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
20: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
19: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
20: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Veiem el tècnic del Basilea, Steiner, abraçant-se amb Chesney, també saludant-se efusivament amb Hansi Flick, eh?
0: Sí, ara ho hem estat veient, ara ja les fotografies dels jugadors d'un i altre equip. Destaca que Rafinha porta el braçal de capità, els jugadors del Barça hidratant-se força, tenint en compte les altes temperatures que tenim aquí a Basilea també.
2: A punt de començar el partit, a Cardiff, Arsenal 1, City 0, minut 25. Com està ara la cosa, Quim?
7: Doncs l'Arsenal que deixa jugar al City, però que es defensa bé. El City, més enllà d'aquella centrada que hem explicat, que no ha arribat a rematar Haaland i que després l'ha anul·lat per falta una jugada que havia acabat en la pilota al pal, ha tingut una altra jugada en llarg per Doku, que ha aconseguit entrar a l'àrea, però Gabriel ha interceptat la centrada. L'Arsenal molt còmode, tampoc està amenaçant massa la porteria de Donnarumma.
2: Recordo que a les 5 hi afegim un partit de la jornada 1 de primera divisió, que jo crec, Xavi, que és la jornada més llarga de la història, amb sí, 12 dies.
4: Sí.
2: Racing Vila Real.
4: Un partit sí, interessant,
2: sí,
4: eh?
2: Sí. I a les 5 aquest partit entra el Schalke i el Madrid, amistós, a Gelsenkirchen. Tens l'11 del Madrid,
5: sí,
2: Clara?
5: Sí.
2: Doncs vinga, va, avancem feina.
5: Mira, amb Courtois a la porteria, Trent al lateral dret, Konaté, per tant, debutarà Hausen, parella de centrals, Carreras a l'esquerra, Valverde i Bernardo Silva, doble pivot, Ambrahim i Vinicius per les bandes, Güler a la mitja punta i al davant, Mbappé. Per tant, haurem d'esperar encara per veure Marc Cucurella i, sobretot, el fitatge més car, Diomandé.
2: Sí, que no sé, Blaia, què n'esperes d'aquesta incorporació de Diomandé pel Madrid, així d'entrada?
3: A mi em sembla un fitxatge molt i molt bo, crec que és un jugador de molt nivell.
7: Gol de l'Arsenal! El segon de l'Arsenal, havia rematat Havertz, però em sembla que li ha rebotat la pilota algú. No sé si és Donnarumma en pròpia porta o qui ha acabat tocant aquesta pilota. La centrada boníssima d'Odegaard al segon pal, allà a la baixada de Solis, i a boca de canó de cap Havertz ha fet aquesta rematada que, insisteixo, vejam la repetició, diria que abans d'entrar a porteria encara ha tocat algú més i havia de ser algú del City. En tot cas, els companys de l'Arsenal que feliciten Kai Havertz i la Community Shield més que encarrilada, perquè el resultat, encara no som a la mitja hora de joc i ja és de 2-0 a favor de l'equip de Mikel Arteta.
2: Sí, ara mira, estan veient la repetició.
7: Sí. Donnarumma...
2: Se li pot donar en pròpia porta.
7: És que la rematada és molt a prop, però és fluixa. Donnarumma la toca, però després fa un embolic i entre un braç i l'altre l'acaba ficant a dins.
2: Sí. Ara, Havertz, no sé com...
3: Amb el cap al final.
2: Havertz, no sé com s'ho fa, Blaia, però no és un gran golejador, però en els partits importants, no? Sempre apareix.
3: Sí, és un jugador que té aquesta estrella i que a mi m'agrada. Realment el problema de Havertz són les lesions, però és un futbolista que, per mi, a nivell de joc, crec que porta més que Gyökeres, i si està sa, doncs és un gran salt de nivell per l'Arsenal.
2: Arsenal 2, City 0, la Community més a prop de Londres. Ja ha començat, Pau, el partit a Basilea.
1: Sí, mig minut de partit a Basilea. Basilea 0, Barça 0. Hi ha hagut una primera pèrdua de l'equip suís. Ara la recuperava el Barça. La possessió, la conducció de Fermín, que no ha estat bona. El torna a ser bola per Adeyemi. A la dreta, Eric García. El veiem ubicat al lateral dret, jugant ara amb Andreas Christensen a l'est de la defensa.
5: Rafinha
2: al mig. Sí, Rafinha de nou.
5: Rafinha de nou, sí. Gordon per l'esquerra i Adeyemi per la dreta.
2: Ostres, ahir
5: el
2: tu diràs? Qui ho va dir ahir el tu diràs, Rafinha de nou? Algú va dir?
5: Un astre, pensa.
2: L'Àngel Pérez, pot ser?
21: Un astre, que tu hi eres.
1: Podria ser, sí que hi era, però moltes coses.
5: I a comentar també que Eric García fa de lateral dret i que Xavi Espar està mig del camp. Ens ha enganyat, eh?
2: Aquesta és nova, també. Eric de lateral dret, per tant aquí vas a la teva, que Eric pot passar per davant de Koundé, Xavi, no?
5: Sí, sí. És que passarà per davant de Koundé, és el que s'ha parlat internament, almenys.
2: I aquesta posició de Xavi Espar, jo almenys no la tenia controlada, de mig centre.
3: Sí, ell és mig centre, de fet, de formació.
2: De formació és mig centre,
3: ell sempre ha jugat de mig centre, de mig centre pur, de fet a la selecció espanyola aquest estiu ve de ser campió de l'Europeu Sub-19, sent mig centre, amb Quim Junyent també al mig del camp. És veritat que ja fa 3 temporades que és lateral a les categories inferiors del Barça, però és un futbolista, doncs bé, ho va dir, em sembla que el propi Flick, no?, que li recordava certes coses al mític Philipp Lahm per aquestes característiques futbolístiques que té, i és un futbolista molt adaptable a altres contextos.
5: I Xavi Espar, quan parlàvem amb ell a l'estatge de pretemporada, també destacava això, que el diferenciava molt poder jugar també al mig del camp i que això també li donava prestacions diferents a l'hora de jugar de lateral dret.
2: Bé, doncs jo crec que és un senyal més que a Xavi Espar li agrada molt a Flick, perquè podria haver posat, per exemple, Brian Fariñas, que és mig centre, per entendre'ns, i no, prefereix reconvertir-lo i posar Xavi Espar de bon inici.
5: Carai, és que si no hi ha canvis, Xavi Espar es quedarà al primer equip. Si no hi ha canvis, és que, clar, com que hi ha tantes peces que ballen en aquest tram final de mercat, i també té moltes opcions de quedar-se al primer equip el central Álvaro Cortés.
2: Sí, que en aquest cas sembla lògic, perquè, vaja, no sé, Blaia, si series partidari d'incorporar un altre central amb la...
3: Bé, a mi m'agradaria, crec que el Barça... Sí, jo no m'acabo de refiar del físic d'Andreas Christensen, que evidentment, doncs, la temporada passada també, recordem, va començar jugant minuts, però clar, si cau Christensen et queda una rotació potser massa jove, amb poca experiència, no?, i et quedaria el fet de passar potser a Koundé més a l'eix de la defensa, que fa molts anys que no hi juga el francès, però a mi em mancaria potser un perfil més veterà, esquerrà, que podria ser aquest Laporte, que ha sonat, però ho veig complicat, no? Si no s'acaba desencallant l'operació al nou, que és la prioritària, no crec que arribi abans un central.
2: Tema central, Clara, Xavi?
5: el que, és que és el que diu el Blaia, si, si a mi m'asseguren...
1: Compte, la centrada Gordo, la rematada, ho improva ara Rafinha, la pilota encara és viva a la casa, Eric García jugant enrere cap a Fermín, la primera arribada l'ha protagonitzat Anthony Gordon per la banda esquerra, la seva centrada que no ha trobat rematador, a punt d'arribar al minut 4 de partit encara amb l'empat a 0 al marcador.
5: Si a mi m'asseguren que Christensen no es lesiona, ja, és que ara ha fet una acció, sí, que he pensat, és que si Christensen està bé, ha fet un tackle així al terra perfecte en una acció del Basilea, tots recordem el Christensen quan estava bé amb Xavi, que és un central que per mi és de garantia absoluta, però és això, que sempre cada any té alguna coseta, però si m'asseguren que està bé, per mi no cal.
4: Sí, no, no, no, no és una posició que per temps Eric també, si Xavi Espart continua, ja es queda com a fix a la primera plantilla, que et pot jugar al lateral dret i llavors Eric jugar més centrat. Jo crec que hi ha altres prioritats i on gastar-se els calés que no pas aquí al darrere.
2: Compartir moments o partits de futbol del Barça amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix amb el cocteleo de Fruit Ràbic, Un mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Descobreix els diferents còctels, l'original amb gust de xili, mel i mostassa o formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, fins i tot per un Barça-Basilea a 4:45 de la tarda. Ja els heu tastat? Segur que sí. No t'aguantis més les ganes i prova'ls. Però tots de cop, no, eh? Un astre que ens coneixem.
1: No, que ens ennuegarem.
2: En calma. Frit Ravi, cocteleo. Pilota pel Barça, Pau.
1: Sí, jugava a la dreta a Marc Bernal, enrere cap a Christensen, obertura de nou a lateral dret. Eric García, passada a l'espai, pot ser bona, acaba Fermín dins de l'àrea, posa la centrada per baix, acaba rebutjant la defensa del Basilea, allunyant el perill.
3: Aquell canvi de ritme d'Anthony Gordon, que jugant a l'esquerra, tot i que és a dretar, ell té la sortida natural també cap a línia de fons. De fet, jo crec que és la seva jugada que per mi fa millor. Ha guanyat perquè té un canvi de ritme prodigiós i molt bona centrada. Rafinha ha estat erràtic en la rematada perquè això era l'1-0 del Barça.
2: Sí, confirmo que ahir era l'Àngel Pérez, que apostava per Rafinha a la posició de nou. Ara la meva memòria ha tingut allò un moment de... saps?
5: De sí, lucidesa.
2: Sí, de lucidesa.
5: Que abans no has tingut a la redacció, no? Que volies una cosa i t'has oblidat els 10 segons.
2: Sí,
5: no?
2: Això amb l'edat, clara, cada vegada et passarà més. Vaja, o això o tinc un problema. Pilota amb el Barça.
1: L'havia centrat des de la dreta de Yemi, el segon pal l'esperava Anthony Gordon, ha fet misto al futbolista britànic, no ha pogut acabar la jugada, però manté la possessió al Barça, construint des del darrere, jugant a la dreta de nou cap a de Yemi, vol associar-se en curt amb Fermín, aixeca el cap, no veu clara la centrada, enrere cap a Eric, ara sí centra al lateral de Martorell, bona centrada que va capturant el porter del Basilea.
4: En 6 minuts ja es veu que sí, és una altra cosa.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Del que havíem vist fins ara. Sí,
2: sí, sí. Jo crec que hem vist més en 6 minuts que...
5: Parteixen,
2: eh? Déu-n'hi-do, estan rascant, eh? Sí, sí.
5: Una mica.
2: Sí, de fet, fins i tot hi ha hagut una groga ja, o sigui que... Que no s'estan per orgues, es nota que ja estan amb la temporada començada. Soc l'únic que Fermín no l'associo encara amb el nou pentinat?
5: No, jo un moment he pensat Gordon.
2: Val. Sí, sí, és que de fet jo l'he confós amb un Gordon,
5: sí, sí,
2: també.
5: Sí, sí, sí.
2: Bé, m'agrada saber que...
5: Doncs espera't
2: que no
5: quan tinguem a Gavi.
6: La manera de córrer sí que és caldelata.
2: Sí, sí, sí, però clar, així d'entrada he pensat, què fa aquí Gordon?
5: Sí, sí, sí,
2: I
5: igual.
2: No, era Fermín. En Quim també diu que sí, gràcies, Quim.
7: No, que jo estic mirant l'Arsenal City.
2: Sí, compte, Haaland.
7: Doncs mira, cola dins l'àrea, xuta fora.
2: Ha canviat alguna cosa, però?
7: No, però va apareixent Phil Foden a la mitja punta del City i està generant algunes situacions interessants. Aquesta jugada, però no era seva, la començada Doku, la passada llarga per Haaland, que de moment gairebé no toca bola, però esclar, quan en té una és perill, com en aquesta ocasió, que no sé si ha estat fora, sí, ha estat fora, no... Pensava que potser era corna, però no, ha xutat directament massa alt.
2: L'ha tocat molt malament. Continua l'Arsenal 2, City 0, al minut 35.
5: Molt bé, Gordon.
2: Com del Barça.
1: Bona combinació, Gordon amb Fermín a la dreta, de Guimi, rebent dins l'àrea, prova ara el xut, de moment no s'atreveix a l'afrontar-la, el xut a Xavi Espart, desviat per sobre de la porteria de Bittmer, servirà de porteria al Basilea.
2: Mira, Paula, fem una cosa, anem obrint una estrella d'en preventiva ja, perquè jo les tinc aquí preparades. Sí, sí, però és que el veig. Veig el gol... Veig el gol abans del quart d'hora, ja el veig. Per ser un Gordon, que a les últimes hores explicava en Marta que està causant molt bona impressió aquests primers dies.
21: Sí, el cos tècnic estan valorant-ne molt l'evolució, veuen que la progressió és molt ràpida. També ens explicaven fonts properes al vestidor que els seus companys estan molt impressionats per l'impacte que està causant. També a Adeyemi va millorant després que Hansi Flick el collés públicament a Birmingham, o sigui que contents amb les dues incorporacions.
2: Avui Adeyemi a l'extrem dret, Gordon a l'extrem esquerre i Rafinha de nou. És una opció, Rafinha de nou, Blaia, que pot tenir continuïtat, li veus? Fion?
3: Sí, jo crec que al final Rafinha, quan, compta ara...
1: Compte que pot ser bona aquesta jugada, relliscat finalment Xavi Espar quan es disposava a entrar a l'àrea, després de la pressió de Fermín, servirà de porteria al Basilea.
3: Per mi sí, perquè Gordon pot fer aquesta funció que jo crec que la Mina necessita un contrapunt, no? L'altre extrem, un jugador que doni amenaça. El Barça amb Rashford l'any passat ho perdia una mica perquè era un jugador més exterior, de pilota al peu, que no entenia tan bé els moviments sense pilota. En canvi, amb Gordon això ho guanyes. I al final, Rafinha, el Barça no juga d'extrem esquerra, juga una mica de... Sí. Davanter per la banda esquerra, que cau molt per dins, és un futbolista que coneix ja el sistema de Hansi Flick, que sap llegir aquestes passades verticals. Jo sí que ho veig, i crec que la bona notícia és que avui doncs, tenim dos posicions que es poden intercanviar. No? Dèiem, es para lateral, pots jugar amb Gordon, fins i tot a Adeyemi, i això jo crec que et dona aquesta versatilitat tàctica que al llarg de la temporada, depenent del rival, depenent del pla del partit, doncs pots anar fent petits canvis i modificacions.
2: Clar, el tema també és saber si Gordon pot fer el doble rol també de jugar, dic a l'extrem esquerre, de jugar per dins i jugar per fora, que entenc que sí, perquè clar, si ens imaginem Cancelo al lateral esquerre, ja sabem sí, que fet, Cancelo també necessita
3: aquí tenim, no? Venim sí, molt per dins mira, sí. Cada vegada i...
1: Bona la passada l'espai cap a Valde, dins de l'àrea, aixeca el cap Valde, la deixa a l'esquerra, cap a Gordon, no ha pogut rematar, quina llàstima.
5: Calma.
1: Era molt clara aquesta per Gordon, no ha pogut culminar la jugada, ho tenia tot de cara al minut 10 de partit, encara amb l'empat a 0 el marcador, vol provar el contraatac al Basilea, la pressió del Barça de moment aconsegueixen jugar per banda esquerra, la passada de l'espai que pot ser perillós en l'1 contra 1 i havia fora de joc, malgrat tot ho havia aturat Joan Garcia, doncs mira Anthony Gordon, que ja ha tingut la primera però no ha pogut connectar bé aquesta centrada.
2: I aquesta defensa del Barça m'ha reconnectat amb la primera temporada de Flip, perquè la línia gairebé estava al mig del camp, Clara, eh?
5: Sí, molt avançada, la veritat, Però ha sortit bé, perquè és un dels temors que teníem sempre, i aquí ha sortit bé. I encara que no hagi rematat aquí Gordon, m'està agradant el que estic veient, I a més estic veient que s'ofereix molt, que la demana, que sap distribuir el joc que pega a l'altre costat si toca. De moment m'està agradant molt, Antoni, eh?
2: Sí, molt participatiu, i com deies, Blai, de fet ens ho acaba demostrant, aquesta jugada de Valde pot fer el doble rol a l'extrem esquerre.
3: Sí, sí, la passada de Gerard Martín, eh? Increïble aquesta passada tensa, i molt bé Valde, també, detectant l'espai. Jo crec que Valde...
1: Mira, Gordon, cabe Gordon a la corrent, a l'espai, continua dins de l'àrea, pot provar el xut de Gordon, fora! Ara sí que ha pogut rematar el futbolista anglès. Marxa fora aquesta pilota per sobre del travesser.
2: Antonio, Xavi.
4: No, és que es guanyarà l'afició des del primer dia, aquest home.
5: Jo crec que ja ho va fer la roda de premsa del seu primer dia parlant ja en català.
2: Sí, és veritat que aquella presentació
5: posat,
2: va agradar molt.
5: Tot elegant.
2: Sí, i el discurs.
5: Malgrat l'espera de no sé quantes hores del fitxatge que no es feia oficial ni a la de 3.
2: Primers 11 minuts, empat a 0, però vaja, jo li diria que una de les millors estones que hem vist al Barça a la pretemporada. I a Cardiff, Quim, què està passant?
7: Doncs que el City busca el seu primer gol, va perdent 2-0, ha estat a punt de marcar primer Haaland i després Doku, amb dues rematades clares. La primera l'ha tret Raya, la segona se n'ha anat a corna, i abans que la Fiori ha vist targeta per Piscinero. Ah, ha buscat un penal tirant-se a l'àrea i el senyor Sant Barrot, que no està per romansos, li ha tret la targeta groga per simular. Em sembla perfecte.
2: Sí.
7: Més que ho haurien de fer els àrbitres, sobretot el futbol espanyol.
5: Ui!
1: Adeyemi, l'occident, diu a l'esplendrà dins l'àrea. Continua Adeyemi, pot ser bona aquesta jugada. Volia fer-se l'últim defensor, li han acabat prenent la pilota.
4: Sí. Aquesta pretemporada, de moment, sempre tens la sensació que li sobra una acció a Adeyemi.
2: Sí.
4: Que dius, hosti, que bé arrencat, i després no acaba de rematar bé.
3: Una mica la carrera d'Adeyemi és això.
5: Molt concretes de fins ara.
3: Jo crec que amb la Min al final, o amb els jugadors de més talent, si ja l'ajuden a rebre i que tingui menys coses a fer, crec que serà molt positiu per ell.
2: Deies, Marta?
21: No, que parlàveu d'Adeyemi, Hansi Flick l'ha cridat fa uns moments i li ha estat donant moltíssimes instruccions just abans d'aquesta jugada en la que us estàveu fixant.
2: Sí, és que justament... pensava que, com a l'inici Neymar, a mi Neymar era el típic que tenies la sensació que quan havia de xutar la passava, quan havia de passar la xutava, vull dir, això, aquest regat de més, o aquesta presa de decisió final. Jo també m'estic quedant una mica amb aquest, de moment, amb aquest posat de Adeyemi, que dius que, vaja, que no ens ha d'estranyar, no, Blaia?
3: No, jo crec que és una miqueta el que hem vist, i més jugant a la dreta, que al final també has de fer més coses, no s'ha simplificat tant la feina, com jugant a cama natural, però crec que és una posició i un rol que no veurem. No té aquesta traslació a la temporada, perquè amb Lamine, definitivament, jo crec que tindrà menys minuts, però bé, aquesta sotana és de qualitat, la que ha fet.
5: T'afirmo, si fa una posició com Neymar. Un primer any així més descatec, i el segon no guanyar un triplet.
2: Que quedi clar que només ho comparava en aquest sentit, de la presa de decisió que
21: havia recordat. Està bé el mateix.
2: Sí. No, que ningú es pensi que he tornat de les vacances allò enlluernat pel sol i que dient tonteries.
21: Eclipsi, no? L'eclipsi,
2: Què? Què l'eclipsi?
9: Núvol.
2: Núvol, no? En el meu cas, núvol. Bé, Sant Feliu també va haver núvols cap al final, però bé, alguna cosa vam veure. Bé, tu dius que, Marta?
21: Sí. A mi em va agradar. Vam pujar alguns a la planta 15.
2: Ah, vau aquí a la ràdio, d'acord.
21: Sí, va haver-hi una petita conquesta d'uns minuts, sí. La reconquesta, diguem, i vam poder veure una estoneta d'eclipsi tots equipats amb les ulleres.
2: I es va fer fosc, aquestes coses,
21: Sí, aquestes coses, home, sí. El que passa que en el moment més àlgid, o sigui, el que va passar el moment àlgid, ja es va amagar el sol darrere de la muntanyeta i ja es va acabar, diguem.
2: Laia, Pau, Quim, alguna cosa...
1: Jo estava tancat en una cabina d'aquí de la ràdio, en aquell moment gravant una cosa. Vaig tenir un punt de FOMO, que diuen ara els joves, però després ja està tot passat, Vull dir que, mira, hi havia el Puig,
21: ell que té
1: ja
21: 70 anys, Sí, home, és que ho sé, parlar dels joves.
7: Jo vaig aguantar la redacció, i això sí, el veia per un canal de televisió que tenia posat via web, perquè em feia molta por fer-me mal als ulls intentant mirar el natural. Dic, no, és igual, per la pantalla ja es veu.
2: Laia?
3: Jo no el vaig veure. Estava amb el meu germà fent una cerveseta, una estrella.
5: Una estrella.
2: Mentre sigui estrella... Sí.
3: Es va fer fosc, és el que entre buscàvem.
5: Sí, no?
3: Ja està, a partir d'aquí.
2: Primer quart d'hora de partit, Basilea 0, Barça 0, i el Basilea, Pau, que no passa de mig camp,
1: No, ha tingut aquella jugada que ho explicàvem, que el Barça tenia la línia molt avançada, però, de fet, l'acció del Basilea ha estat invalidada per fora de joc, i la resta, vaja, el Barça atacant, arribant sobretot per les bandes, per la dreta i per l'esquerra, li falta el gol, el quart d'hora de partit, Basilea 0, Barça 0.
2: Segur, Pau, que recordes la primera vegada que vas anar al Camp Nou?
1: Home, sí.
2: Qui vas anar? Quin partit era? Quin partit era?
1: Jo crec que era un partit contra el Betis.
2: Veus? Tothom, clar, és que hi ha experiències...
1: Un dia assolellat.
5: Temporada que 2004-2005.
1: Però podria ser,
5: un 3-3, amb gol de Van Bronckhorst a l'últim minut.
2: Hi ha experiències, Clara, que mai s'obliden. Exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank. Experience!
7: Home!
2: Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir, ho diré, a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses, més informació a les xarxes. Experience CaixaBank, perquè si dius una experience, mai l'oblides. Ens hem perdut alguna cosa, Cardi, Arsenal 2 City 0, Quim?
7: Doncs sí, que ha estat a punt de marcar Calafiori, que hauria estat el seu segon gol i el tercer a l'Arsenal. Una rematada que semblava fàcil, però que s'havia d'encaltar de volea, prova-ho tu, aviam què surt, o jo mateix, I que li ha sortit fora després d'una jugada boníssima. La veritat és que el partit està sent molt entretingut, amb ocasions a les dues àrees, i a mi em sembla el 2-0 per l'Arsenal una mica exagerat, perquè el City ja ha fet mèrits per haver marcat com a mínim un gol. Som a punt d'arribar al descans ara mateix. 44 amb 35 segons, Arsenal 2, Manchester City 0.
2: Com a mínim el City ha aturat l'embranzida. Jo hi ha hagut un moment després del segon gol que pensava que podia prendre mal Xavi, l'equip de Maresca,
4: Sí, perquè de que l'Arsenal sí li pot fer mal i un primer mastegot en el teu gran rival, o el que hauria de ser potser el teu gran rival per la lluita per la Lliga, doncs no se n'estarà, per molt garrepa que sigui l'equip d'Arteta o hagi semblat en algunes fases de la temporada passada.
2: Perquè d'entrada Blaia, l'Arsenal és el teu favorit per la Premier, per tornar a guanyar-la?
3: Sí, per mi de forma clara, crec que el City jo el veig un pèl enrere, evidentment, per la pèrdua de Pep Guardiola, de peces importants que ha anat perdent, i no m'acaba d'agradar tampoc la configuració d'alguna zona del terreny de joc, compte.
7: Atenció a la centrada, el rebot, Odegaard, la treu sota pals, diria que era cosa nova, encara es viva per l'Arsenal, Havertz, que buscava posició de xut, rebot en un defensa i encara la guanyarà Madueke, a prop de la frontal de l'àrea.
5: No va la hipertensió, ni és allò d'una combinació.
7: Sí. Guardiola l'ha tret de sota pals, una pilota que entrava replorant després d'un rebot.
4: Segons com acabi això, potser en demanen 110 per Rodri demà.
2: El defensa del City semblava que anava a càmera lenta.
3: Sí, és la defensa a priori titular, de bons jugadors, però clar, Rubén Díaz ja porta un temps que no acaba de ser el mateix Rubén Díaz. I al final, el que deia abans, una mica, el Liverpool crec que també és un molt bon equip, a Miraola crec que pot fer molt bona feina, però evidentment, doncs, evidentment, temporada molt, molt dolenta, i el Chelsea de Xavi Alonso han fitxat molt, han canviat jugadors, però clar, jo crec que no estan potser a aquest nivell. Per tant, l'Arsenal, per aquesta constància i que mantenen el projecte i entrenador, doncs, per mi clars favorits, però bé, la Premier SM que sorprèn molt.
2: Perquè el United d'Ancolo tornar a entrar a la Champions i...
3: Home, jo el United i de Rashford, no? Sembla que al final sí. Sembla que no es quedava sí. I al final sí.
2: De moment, yes.
3: A mi sí. M'agrada, crec que van acabar bé la temporada i bé, doncs és un equip que ningú el té al radar, no? I pot sorprendre i veurem el Tottenham de De Zerbi que va estar a punt de baixar a la segona sí. Divisió i bé, han fet un bon mercat, han venut el Cuti Romero, per exemple, però a veure si tornen a ser aquest del Big Six, no? Que encara mantenen l'etiqueta, però evidentment pel rendiment sí. No hi haurien de ser.
2: Descans a Cardiff, Quim.
7: Descans a Cardiff, Arsenal 2, han marcat Calafiori el primer minut de joc i Havertz amb la col·laboració de Donnarumma, que s'ha fet un embolic a intentar parar-la al 28, Manchester City 0.
2: A Basilea, minut 18, Basilea 0, Barça 0. Ens han perdut alguna cosa, Pau?
1: No, manté la possessió al Barça, però sí que és veritat que en els darrers instants hem vist una altra acció de Dayemi, volíem dir de Gordon, per l'esquerra, i ara una centrada de Fermín, que no ha tingut problemes per capturar el porter del Basilea.
2: Perquè, Marta, ara que feia conya en Xavi amb això dels 110 milions de... Bé, espero que fes conya amb això dels 110 milions del City Rodri, la sensació és que el City està tensant moltíssim la corda, no?
21: Bé, sobretot el que hem anat explicant, que el City doncs, estava molt a l'expectativa també del que passava amb l'operació de Ferran per si gratava algun pessic, finalment no ha estat el cas, aleshores doncs, a l'expectativa de si collava una mica més, de totes maneres al Barça hi ha molt optimisme perquè es pugui formalitzar l'arribada de Rodri i bé, s'està allargant més del previst, però que no està en perill ni molt menys aquesta operació, almenys és el que ens transmeten des del Barça.
2: Mm-hmm. Clar, la sensació és que potser el que no han gratat per Ferran ara ho estan afegint, Xavi, amb l'operació Rodri, no?
21: Clar, es colla, estan collant, sí.
4: Sí, bueno, es fa en valer, és el seu jugador referència l'última dècada gairebé, encara no, i per tant, i el Barça ha demostrat que el vol, i ara que ja ho dona per fet que el tindrà, doncs per tant, apretar tant com puguin.
2: Clar, no pots fer enrere ara.
5: No, és que... Epa.
1: Compte Rafinha, el xut impacta en el cos d'un defensor, la pilota sortirà a corna, servei de cantonada favorable al Barça a l'esquerra del seu atac.
2: Ens ho intentava ara Rafinha, que recordo està jugant de nou, pels que us heu incorporat tard, Gordon a l'esquerra, Adeyemi a la dreta i Rafinha fent de nou. Ara,
4: és que, en el cas de Rodri és curiós perquè és un jugador que ningú no es plantejava que pogués arribar al Barça i en canvi ara, si no arriba, semblarà sí. Com de dir, hòstia, ara no arriba en Rodri.
2: I més, després d'haver celebrat tant que li has fotut al Madrid, però ara ho comentem, que abans hi ha córner, el llença Fermín, Pau.
1: Sí, aixecant el braç dret, marcant jugada, la posarà el del Campillo, penja la pilota Fermín, haurà la rematada, fora! La rematada, diria que era Andreas Christensen, bona centrada de Fermín, la rematada del central danès que marxa a fregar el pal esquerre de la porteria del Basilea.
5: És que hi ha més gent, pràcticament, que celebra el fet de prendre-li al Madrid, que no només de fitxar-lo, tot i que estàs fitxant el millor jugador del Mundial i és un migcampista que amb Busquets és el més similar de dominar que potser hem pogut veure i que pugui encaixar amb l'estil Barça de Busquets. A més, el City, clar, també per Reinders, que també se'n va cap a Aràbia i necessita trobar un recanvi i està veient que està tirant també el temps a sobre, que comença la Premier i, clar, està intentant tensar-lo al màxim, però vaja... Confiàvem que es tanqui aviat.
2: Clar, al mateix temps, aquesta pressió... El Barça se l'ha afegit, el fet d'haver aconseguit pispar-li al Madrid fa que ara no puguis fallar. Vull dir, ara no pots dir que et quedes sense Rodri.
3: Que tindries un incendi ben muntat allà dins. Si ara mateix no firmes a Rodri, jo crec que al final has de... És a dir, si tu consideres que és un jugador que et puja al nivell, has de pagar el que el mercat et demana. No? No pot, és a dir, jo crec que no pot costar el mateix Rodri que Ferran Torres, que els hi un any de contracte, per molt que s'hagi lesionat, tingui 30 anys. Hem vist els millors migcampistes de la història que als 30 anys... pot ser igual de dominant, no? El Barça amb Xavi Hernández doncs, és l'any de Wembley, per exemple, i encara li quedava corda, hem vist el Madrid amb Modric i Kroos passada la trentena, i molts altres exemples. Per tant, jo crec que és un esforç que has de fer i és un futbolista que ara mateix doncs, jo crec que necessites, perquè sense Pedri, si torna a caure o necessites donar-li una mica de rodatge, tornes a estar una mica coix en aquest aspecte.
4: Sí, futbolísticament, aquest matí ho deia, futbolísticament... Sí, però encara més jo crec que per ascendència en el vestidor, per aquells moments ja. de que el partit es descontrola, aquells moments de, hòstia, ara què passa? Jo crec que és el jugador perfecte de dir, Calma, la pilota, vinga, tornem a començar.
21: La personalitat que li hem trobat a faltar, Íñigo, sobretot, té molta ascendència en Lamine Yamal, això també es valora molt internament. És que en aquest sentit hi ha molts, molts ingredients que reforcen això que està dient el Puig.
5: Sí. Ho va dir a la gala de Plata d'Or, que guanyaria la Mina el ben aviat.
2: Sí, després de l'Eurocopa, que havia de continuar també, treballant. Sí, sí, sí. Vull dir que... Vaja, que... Si diu això, entenc que és perquè Lamine se l'escolta. Vull dir, sí, si no sapigués que té aquesta, aquesta tendència, segurament ja no li enviaria aquests missatges. Però aquella figura, no?, que quan et fan un gol a la Champions i l'eliminatòria està igualada o et poses allò un gol de que te l'igualin, no?, sàpigues mantenir la... La calma. No, espera, ara comentem que hi ha falta favorable al Barça i és perillosa.
1: Sí, i la penjarà Fermín a l'esquerra de l'atac blaugrana, a l'altura de l'àrea contrària, la penjarà de nou Fermín, el xut que anava centrat, compta aquesta pilota que la volia caçar al segon pal Eric García, marxa per línia de fons, servirà a Bittmer, pilota pel Basilea.
2: Doncs això, aquests moments complicats, no? La figura de Rodri jo crec que pot ser molt important, no? Per saber què fer, no? Allò, perquè tothom tingui l'idea. Aquell típic moment que el Bernabéu et fa un gol i sembla que el món et caigui a sobre, no? Sí, ell sabrà què fer.
5: A més, que també és un jugador que ell mateix, quan no està bé, és capaç de revertir-ho, perquè, si no m'equivoco, quan fa el gol de la final de la Champions contra l'Inter, crec que al descans parla amb Guardiola perquè ha fet una primera part dolenta i parlen com dient, ostres, està jugant fatal, i ell va ser capaç a la segona part d'aparèixer, de refer-se i ficar el gol que al final va donar aquella Champions i el tripet al City. Per tant, sí que és un jugador que també té aquesta calma també, que de transmetre allò que els companys de no embogir, però també de saber animar-los i espanolar-los.
2: I de control de partit, no, Blaia?
3: Sí, és que hi ha pocs jugadors, per no dir gairebé cap al món, que puguin marcar un ritme de joc propi, no? Jo crec que Rodri és d'aquests perfils que vagin a l'equip que vagin, al context que sigui, són capaços de deixar la seva petjada, la seva empremta, i per tant a partir d'aquí doncs començar a jugar. I ho hem vist molts cops amb el City, que jo crec que s'explica a través de la figura de Rodri i la selecció espanyola. I el Barça, jo crec que sí, és capaç de tenir doncs un Rodri, sobretot en el dia a dia, a la Lliga, de ser molt més dominant encara, de doncs que els rivals et puguin arribar menys. Al final jo crec que és aquesta balança per Flick, és millor un Rodri que un central, perquè amb Rodri també pots acabar defensant, sí, millor, més profund i atacar molt millor. Jo crec que pel Barça, doncs, evidentment, un central del nivell de Rodri, per dir alguna cosa, no hi és. Per tant, jo crec que en aquesta balança doncs guanya l'opció de l'exjugador de l'Atlético i del City.
2: Continua Basilea 0, Barça 0, minut 25, i per aquells que no creuen en el canvi climàtic, pausa d'hidratació a Basilea, a Suïssa. Marta.
21: Sí, que sempre va bé per fer alguns retocs, amb algunes converses entre els futbolistes, instruccions de Hansi Flick, i reendreçant una mica les peces, però veiem que els jugadors es col·loquen de la mateixa manera. De moment no fa cap canvi de posició Hansi Flick.
2: Avui el Granat vol agrair la feina que cada dia realitzen els professionals de la construcció i la reforma, perquè no només construeixen espais, milloren vides i construeixen futur. I aquí entra Obramat, acompanyant-los en cada projecte, posant-los-ho fàcil amb solucions completes, assessorament i tot el que necessiten per fer-ho possible. 20 anys construint junts Obramat. Pilota pel Basilea, Pau.
1: Sí, ja s'ha reprès el joc.
2: No li dura, eh?
1: No, és el Barça pressionant i recuperant ràpidament la pilota. Cada vegada que el Basilea intenta trenar alguna jugada, molt atent aquí el conjunt de Hansi Flick, ara retrocedint, pilota per Joan Garcia, a la dreta amb Andreas Christensen.
2: Mira, ara que la té la defensa del Barça, el tema de Cancelo, Marta, hem de comptar que s'acabarà fent, eh? Al lateral esquerre?
21: Sí, és només bé, pel que m'ha anat preguntant al llarg de l'estiu, té a veure amb una qüestió fiscal, a la que passin els dies que han de passar, perquè hi ha com un període que ha d'esperar, es concretarà la seva arribada al Barça. El Barça la dona per descomptada i també a la Lliga ja saben que haurà d'haver-hi aquest espai per Cancelo.
2: Abans parlàvem de lateral dret, el lateral esquerre ben cobert amb Cancelo i Valde, Xavi?
4: Depèn de Valde.
2: Jo també tinc dubtes, eh?
4: Jo aquí, mira, jo que té conya, tot... Té conya que diguem depèn de Valde i no depèn de Cancelo, però jo crec que ara és depèn de Valde.
2: Doncs jo t'anava a dir que tampoc les tinc totes que Cancelo pugui repetir una altra temporada el mig any que va fer, però sí,
5: confiem.
2: O sigui, jo és que al 100% no posaria la mà al foc per cap dels dos, per això ho preguntava també. Clara, tu, què?
5: Estan d'acord amb el Puig?
2: Sí, més... Cancelo sí, tu? Ho veus clar?
5: Jo ho veia zero clar, quan va venir i mira, perquè Flick té aquestes coses, però Valde sí que sempre estem esperant com que faci més, no? Que va tenir aquell bon any amb Xavi, que que pensaves que anaves sempre cap amunt i després la temporada passada va ser molt decebedora. Llavors, clar, necessita recuperar aquesta bona versió.
21: A mi el que em fa por en Valde sobretot és l'apartat físic, perquè té problemes a l'esquena que són recurrents i això és un mal senyal.
2: I Cancelo, te'n refies, sí?
21: Bé, jo és que estic... Jo mai he estat del vaixell de Cancelo, però la temporada passada vaig reconèixer l'evidència i és que sota la batuta de Hansi Flick va donar un rendiment per sobre del que podíem esperar, però de llarg.
5: I que veus... Perdona, Marta, acaba.
21: No, que veurem aquesta temporada, però és difícil que pugui repetir el nivell de la temporada passada.
5: Veus el rendiment de Gerard Martín en defensa i no vols, si la central, i no vols tornar-lo a posar a la
2: esquerra,
5: perquè l'estàs veient...
21: No, i a part que Hansi Flick no s'ho planteja. Hansi Flick està enamorat de Gerard Martín com a central i ja no el traurà d'aquí.
2: Compte el Basilea.
1: L'ocasió que ha tingut ara el Basilea a les entrades des de l'esquerra d'Otele i Maludà. El segon pal, xut creuat, que marxa a la dreta de la porteria de Joan García, la més clara que ha tingut el conjunt suís, que marxa fora per poc, l'ha tingut el Basilea.
5: Sembla, el pare.
2: Sí? Li trobes la retirada a Maludà?
5: Li vis algo, sí.
2: Bé, primer en surt de l'equip suís, que ja tocava, Blaia, després de mitja hora.
3: Sí, bona jugada de Maludà, aquesta centrada. El remat al final, i xut que ha sortit força ajustat al pal. Crec que el Barça ara físicament sí que potser comença a notar una miqueta aquesta petita davallada després dels primers 25 minuts, però crec que del que portem de pretemporada és els millors minuts del Barça, que li falta aquest puntet de finalització a davant, perquè ha tingut 2-3 bones situacions a l'àrea, però crec que a nivell de joc, a nivell de sensacions és molt positiu, i això que doncs, evidentment falten encara molts i molts titulars indiscutibles per Flick. De fet, els dos millors jugadors de l'equip no hi són.
2: Vaja, i que és una davantera absolutament experimental, no? Que al final, si parlem d'aquesta inspiració als últims metres, ni De Jemi jugava a l'extrem dret la temporada passada, ni Gordon a l'extrem esquerre, ni Rafinha de nou. O sigui que són els tres amb posicions canviades, no? Per tant, també és lògic que falta la Ninja Mal, que ja sabem que això qualsevol equip ho troba a faltar. I després el tema del nou, que si us sembla el guardem per la segona part, perquè jo crec que és
21: un tema
2: el gran meló
21: del que no hem parlat en cap moment en tot l'estiu,
2: Per això me'l guardo, perquè és un tema allò poc manit, saps? Ha arrencat el primer partit d'aquesta tarda, primera divisió. El segon serà l'Espanyol Llevant en directe a RAC1. També estarem pendents del Girona Leganés, primera jornada, segona divisió. Racing 0, Villarreal 0. El partit acaba de començar. I també ha arrencat a Gelsenkirchen aquest últim amistós del Madrid abans de l'inici de Lliga. Clara?
5: Sí, primers 2 minuts i mig de partit, sense gols, ara en possessió pel conjunt blanc de l'equip de Mourinho, que avui va amb aquesta equipació, és com, ho diríem?
2: Fúcsia?
5: Un fúcsia, no? Fúcsia tirant a rosa. Sí, un fúcsia clar, no?
4: Sí, violeta, no? També una mica.
2: Sí, mira, entre fúcsia i violeta, deixem-ho així, nosaltres i els colors.
4: Com ho veus, això, Bonastre?
1: Violeta?
5: Sí, perquè, però deixa'm dir una cosa.
21: El tema dels pantones en aquesta...
5: No, deixa'm dir una cosa. La tercera duríssim. Equipació del Barça, de quin color la veieu? Jo, blau.
2: Blau molt clar, sí.
5: Ells ho defineixen com a verd.
4: Jo anava a dir verd.
5: Blau, veus?
2: Veus?
21: Turquesa.
2: Turquesa.
4: Turquesa, efectivament.
2: Clar, però... Turquesa és 30 blau i verd, no?
7: A mi em sembla més blau que verd, també.
5: A mi també.
4: Perquè el polo que portes avui...
7: És la
4: verd.
7: És
4: verd, home.
2: És verd. Aquest és verd bastant fosc.
3: No va dir blau,
2: Tu el veus blau?
3: Sí.
4: Jo no
5: focat.
4: Blau és puig. Ho veig blavós.
9: Jo sí, home.
5: Aquí, amb la llum de l'estudi, sembla més blau, però a la redacció és més verd.
2: Sí. En fi, colors i futbol pel mateix preu a RAC1. Si voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i amb entrega immediata, doncs ho pots tenir, atenció, des de 19.900 euros. PVP recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Tens temps, Bonastre,
4: Sí.
2: Ves-hi pensant. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es. Volkswagen Taigo. Et veig amb el sostre panoràmic.
1: Compte, ara ho explicarem. A veure, ha passat a l'espai. La pot tenir el Basilea, a les centrades s'estira Joan García per capturar aquesta pilota. Compte que Maludà. És la tercera que té ara. Buscava associar-se amb un company abans de finalitzar la jugada i aquí atén Joan García.
7: M'he imaginat en Pau traient el cap per damunt del sostre del cotxe.
5: Quan li preguntes per coses així més personals, mai contesta.
2: Sí, ara en parlarem.
5: Passa
2: en parlarem, és el seu...
1: No, perquè
2: la seva crossa.
1: Hem d'explicar el que està passant.
21: Està concentrat.
1: Jo és que soc dispers. Catalunya ho ha de saber. Llavors, clar, molts inputs aquí tampoc no em van bé.
2: Perquè tu, Marta, sostre panoràmic, sí? T'agradaria?
21: Per veure bé els eclipsis. Sí,
2: Val.
21: Sí, clar.
2: Molt bé,
21: sí,
2: només
21: sí,
2: pels eclipsis,
21: endavant.
2: D'acord.
21: Endavant, sí, sí, perquè Val. Com que són molt, molt fàcils i molt recurrents i passen cada 2x3, doncs jo crec que és fonamental tenir un sostre d'aquestes característiques.
2: Algú té clar si...
5: Jo no vull.
2: No cal, eh?
5: No.
2: Val.
7: Ah, sempre està bé.
2: Jo em vaig provar amb un cotxe de lloguer a Itàlia i em va agradar, la veritat.
1: Per veure les estrelles, no?
2: Bé, si és de nit, sí, clar. Però de dia veus el cel. Està bé, està bé. Està bé.
1: A veure, Rafinha, la centrada per a Deiem i pot trobar el xut. El xut, el xut, gol. El primer del Barça, el primer de Karim Adeyem. La centrada, Rafinha, el control de Deiem i la finta acaba rematant cap dins amb l'esquerra. S'avança el Barça al 34 de partit a Basilea. Basilea 0, Barça 1.
2: Doncs,
21: I ho celebra Adeyemi, l'han anat a abraçar els seus companys, somriu el nou fitxatge del Barça i els futbolistes blaugrana aprofitant alguns per hidratar-se i altres també per parlar de moviments que estan fent al terreny de joc. Veig moltes converses, Valde, Rafinha també demanant més als seus companys al mig del camp. M'agrada veure'ls exigents en un partit de pretemporada després d'haver-se posat per davant en el marcador. També ho agraeix Hansi Flick des de la banqueta.
2: S'estrena Adeyemi i després de la bona assistència de Rafinha i ho celebrem a RAC1 com sempre amb una estrella d'am. Ben fresqueta pel gol d'Adeyemi i jo hi afegiria Blaia per la bona maniobra de Rafinha.
3: I jo hi afegiria també la passada Xavi Espar prèvia, que és excel·lent, un Xavi Espar que m'està agradant moltíssim. Avui al mig del camp participant menys que al lateral dret, però aquesta passada sempre mira profund, no? I allò que deia Cruyff de si pots mirar primer el jugador més allunyat, doncs no miris el que està més a prop, i sobretot amb un Barça que té jugadors tan verticals, tan determinants a l'espai, la desmarcada de Rafinha, que és la zona similar a la que ocupa quan fa d'extrem, no? Aquesta desmarcada entre central i lateral per la banda esquerra, molt bona, i després la centrada, que és un dels millors centradors que té el Barça, sobretot quan arriba a cama natural, tensa, forta, i bé, Adeyemi, no?, amb aquest puntet de pausa, sí, que semblava que s'embolicava, però després ha tret una bona rematada i el Barça que fa justícia, perquè tot i les darreres arribades del Basilea ha estat molt, molt superior.
2: Ara en seguim parlant, però s'ha fumut una bona patacada, sí. Christensen, Marta.
21: Sí, es tocava la zona del maluc dret, també una mica la zona abdominal, però el danès s'aixeca una mica dolorit, però sense problemes podrà continuar Christensen al terreny de joc.
2: Sí, Lichtsteiner, veiem ara un primer pla per televisió...
9: Però no sé si era entre banquetes, eh? No sé si... No, la veritat és que el pla televisiu no ens ajuda, però no sé si es dirigia cap a la banqueta del Barça, com si algú s'hagués queixat més, o creia ell que s'hagués queixat més del compte per aquesta acció.
21: S'ha protestat moltíssim a la banqueta del Barça.
9: No, és que era perillós, l'ha desequilibrat a l'aire i podia haver-se fet...
3: I a més a Christensen, que clar, una mica més... Es lesiona tot l'any, pobre.
2: Tan somrient que estava Lichtsteiner i ara amb males puces. Del gol, voleu afegir alguna cosa més, Clara, Xavi?
5: No, clar, que m'ho posa una mica nerviosa, deia a mi perquè dic, ai, que no ajudarà, però no, al final ho ha fet, sí. Segur que aquest gol l'ajudarà, no? Amb aquest, el que deia la Marta, aquest toc que li va fer ficar el primer amistós, però amb aquest gol segur que ara li ajudarà també, si més els entrenaments estan veient que està creixent i li han transmès també aquesta sensació, segur que podrà fer un pas endavant i Rafinha m'ho ha fet
9: molt bé. Molt bé, Espart, ara. Sí, partit, primera part, per guanyar-se el lloc a la plantilla, del primer equip.
2: No sé, un detall més. I han tingut també, pràcticament, al mateix temps del gol de Adeyemi, gol del Madrid a Gelsenkirchen, Clara.
5: Sí, ha marcat Mbappé regal del Schalke 04, un jugador que volia fer una sessió al porter i ha acabat sent una passada a l'espai perfecte per Mbappé, que sol davant del porter ha fet el primer gol. Porter del Schalke, Karius.
2: Home,
5: Ai.
2: Ostres.
5: Ja sabem quins records té Karius amb el Madrid. Sí, doncs avui, de moment, tampoc comença bé la tarda, perquè el seu company ha fet un... mal favor, eh?
2: Sí, aquí no està culpa seva.
7: Atenció a l'Arsenal, Odegaard! Gol! Amb quina sang freda ha definit Martin Odegaard. Minut 2 de la segona part. Rep una passada dins de l'àrea. Amb un control orientat es planta sol davant de Donnarumma. Amaga el xut, finta, Donnarumma cau a terra, perquè es pensava, evidentment, que el driblaria, i sense bellugar-se de lloc, i amb el porter batut, l'empenya amb el peu esquerre al fons de la porteria. Acaba de començar la segona part i l'Arsenal, m'atreveixo a dir, i si no ja rectificarem, que sentencia la Community Shield Arsenal 3, Manchester City 0.
2: Sí, crec que no jugues amb foc, si dius aquesta...
7: No, no m'he arriscat gaire, no.
2: Sí, es torna a vèncer molt aviat, Donnarumma, eh?
7: Sí, sí. Ara la repetició m'ha semblat ben bé com en el primer gol. A més, oh, cau cap a l'esquerra, sí, altre cop, i amb, sí, la mateixa poca fe que abans.
2: Sí, és veritat.
7: Podia fer poca cosa. Jo crec que aquí, però, Odegaard, sí,
3: molt de Messi, això, eh?
7: Que la fi,
2: sí, sí, sí, tens raó que aquí li hem de donar blai a mèrit a Odegaard, eh?
3: Sí, el que no hem de donar mèrit és el mig del camp del City, que al mig centre no sé si està sent més Kovacic, però és que no hi havia absolutament ningú, no? Aquesta defensa de la frontal, molt fàcil, un Arsenal que està atacant, doncs, amb moltíssima facilitat. I a mi, Maresca, que no, la gent diu, clar, és que ha estat deixeble de Guardiola, però a mi no m'ha demostrat tant com perquè li hagin donat Chelsea i City, és que estem parlant de dos dels millors equips de la Premier, sí, i bé, hi ha com una mena de transcendència, una figura que encara no ha acabat de demostrar massa cosa, i la posada en escena avui molt fluixa, no? Amb un City desconnectat, amb un City que no ha sabut alimentar Haaland, Elliot Anderson perdut al mig del camp sense participar, i en defensa molt, molt fluixa.

0: Guada.
1: Ja tenim nou Puig.
2: No, però mira, el gol de Dejemi sí que... que me l'alegro perquè el Barça necessita gols més que mai de tothom. A l'espera de qui arribi, si acaba arribant algú, que hem d'esperar que sí, però necessita gols de Gordon, de Dejemi, de Rafinha i de tots els que... de Lamine Yamal, més dels que va fer la temporada passada. Necessita que la baixa de Lewandowski, aquests 20 i escaig gols que se n'han anat, doncs arribin d'alguna manera, i de Ferran. Sí.
3: Això, 150... o portar un especialista.
2: Sí, sí, però a banda de portar un especialista, també que aquests et vagin sumant.
1: Perquè, com dius, Marta, són 54, no?, que n'ha perdut el Barça.
4: Diria que sí, si no ens hem descomptat.
1: Són 54.
4: Comptant també els de Rashford.
1: Sí, sí, Rashford, sí. Ferran i Lewandowski. Clar, i 54, Quim, portis qui portis no te'ls farà.
5: No.
1: Vull dir que necessites, no?
5: No, però...
1: algú més. Vull dir que els altres també ajudin, no?
4: No, i que aquí també hi ha el tema Rafinha, que la temporada passada, tot i no està del tot fi físicament, d'estar lesionat força a trams de temporada, també va tenir bons registres golejadors. Aleshores, de Rafinha també hem d'esperar una miqueta més, no?, en aquest sentit, aquesta temporada.
3: Jo és el que he trobat a faltar en aquesta primera part, i és veritat que els altres dies faltava molta gent, no?, però en altres amistosos d'aquesta pretemporada. Crec que el Barça té molt bons davanters, però em fa la sensació que té poc gol. S'hauria d'estapar Rafinha com un gran rematador, que jo crec que és un jugador que fa més mal entrant, com l'hem vist fins ara, des de l'esquerra o des de segona línia, o que algun dels nous, que em costa de veure-ho, Gordon o Adeyemi, faci gols a cabassos, però tampoc són rematadors, i per tant jo crec que és un perfil que cal molt. Potser no sempre com a primera opció, però l'has de tenir a la plantilla.
4: És que ara, per exemple, Rafinha es juga més endarrerit, de mitja punta, i està Fermín de fals nou, ara mateix.
1: Clar, aquí hi ha el factor Lamine Yamal, que entenc que en la vessant d'assistent pot ajudar molt, en el sentit que deia en Quim, que és a dir, que potser no tens grans golejadors, però espera.
0: Compte la passada d'espai per Rafinha dins de l'àrea, la deixa enrere, acaba Fermín, no pot rematar finalment perquè se li ha interposat pel camí un futbolista del Basilea. Era molt clara aquesta del Barça, Rafinha davant del porter, acabat optant per assistir a Fermín.
1: Més per xutar, no, potser, Rafinha?
6: Estan sent generosos tots avui,
3: jo crec que... aquestes jugades, que un nou remata.
4: També... és que ara, pel que veig, hi ha molta conversa Rafinha-Fermín per anar-se intercanviant posicions, almenys en aquest tram de partit.
6: Sí, m'agrada a mi, aquest intercanvi de posicions, crec que Fermín ho agraeix molt, i ara ho comentàvem, la cara de nou, la passada d'Espart, de primeres, deixant a Fermín i a Rafinha, perdó, totalment sol davant del porter. És un jugador amb molt de talent. Jo crec que es parla de Fariñas, però si Espart no acaba menjant-se també a Fariñas al mig del camp, perquè, clar, pot jugar a moltes posicions, i això, en el futbol, amb les plantilles actuals, amb 5 canvis, doncs, home, tenir un jugador com Espart, que et pot entrar de lateral, de mig centre, d'interior, mireu la passada, aquí com de primeres hi havia fora de joc, però és excepcional. I aquí, clar, s'ha notat que és esquerrà perquè tenia el xut amb la dreta, a l'esquerra la tenia tancada i no s'ha atrevit.
5: Sí.
7: I que la passada no li surt del tot bé.
6: No, era bona.
7: No l'acaba d'enganxar, perquè si no, arribava Fermín.
0: Ja quan rep, ell està mirant ja Fermín, és a dir, no mira ni porteria. Te venia molt clar que volia jugar-la amb Fermín.
1: Sí. És veritat que és dels que la dreta, Xavi, és ben bé de suport, Rafinha?
2: Sí, no hi té confiança i sempre que pot, a l'esquerra.
6: Menys el dia del Bayern, recordeu aquell gol que va fer amb la dreta? El 4-1 del Barça-Bayern fa dues temporades.
1: Ah, és veritat, sí.
0: Compte el Basilea, el xut i el gol. Empata l'equip suís a marca Ducuré, la volea a la frontal a la dreta de Joan Garcia. Doncs mira, a dos per al 45, l'acció per l'esquerra d'Otelelli, acabat arribant a Ducuré a la frontal, empat al Basilea, Basilea 1, Barça 1.
4: Evidentment el públic local ha embogit una mica, ho ha celebrat molt, i la reacció dels futbolistes del Barça és d'algun retret, algun retret constructiu, però sí, mirant-se els uns als altres per buscar en què s'havia fallat per encaixar aquest gol. I Adeyemi amb algun petit problema al turmell esquerre, ara un fisioterapeuta l'ha estat assistint, de moment amb el dit pols amunt, Adeyemi que vol continuar la gespa.
1: Perfecte, pot continuar a Dejemi, i aquí no hi ha fora de joc, ho dic perquè algun jugador del Barça aixecava el braç i hi ha un rebot que acaba afavorint l'autor del gol.
6: Sí, crec que Christensen està poc contundent en aquest duel perquè fa un refús que queda aquesta pilota morta, i després Valde potser no acaba de tancar bé la banda. Bé, són errades típiques de pretemporada, però que s'hauran de corregir, i la rematada de Ducuré impecable perquè és potentíssima, i Joan García doncs que no hi pot fer res. Veurem si Flick segur que no li haurà agradat aquesta desconnexió, tot i que és un parell de pretemporada, doncs ja sabem com és l'Alemanya, evidentment.
1: Sí. Ara ho torna a provar el Barça.
0: Bona sortida de pilotes del darrere, Eric a la dreta, Madeyemi, la

0: Anant perdint Fermín, el canvi d'orientació de Fermín buscant l'espai a Gordon. Massa llarga aquesta pilota, se marxa per línia de fons.
1: A Cardiff, Arsenal 3, City 0, Community Shield, Supercopa anglesa, minut 9 de la segona. Primer hi ha hagut una entrada molt dura. No sé, fortuïtes. Jo crec que és fortuïta, però déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, Luis Skelly sobre Anderson. Sí. L'àrbitre no ha xiulat res. Anderson s'ha estat una estona a terra, l'àrbitre no ha aturat el joc.
1: Falta era.
2: I quan la pilota ha tornat a passar per la zona, Anderson s'ha aixecat i ha anat a fumar... Vaja, ha anat a tornar-s'hi i s'ha guanyat una targeta groga. Ataca ara el City i, atenció, Maresca ja ha tret del camp Haaland. Entenc que segurament reservant-lo ja pel debut a la Premier diumenge venent contra el Bournemouth, atès que aquesta Community Shield la té molt difícil amb el 3-0 en contra. En el seu lloc ha entrat Marmoush, també ha entrat aquest estat després del descans Grealish per Doku. Mira que Doku havia estat el seu millor jugador a la primera part, i Gueye per O'Reilly fa pocs minutets. Un canvi també a l'Arsenal. Declan Rice ha entrat per un dels nous fitxatges, Guimaraes, que només ha jugat la primera part i avui doncs no ha destacat massa.
1: Continua aquest 3-0 per l'Arsenal i a Basilea tenim afegit, Marta.
3: S'han afegit 3 minuts en aquesta primera meitat amb aquest empat a 1 al marcador.
1: Empat però a 0 en el partit de Lliga que tenim en joc. Racing 0, Villarreal 0, minut 16 de la primera, amb un lesionat que sembla de gravetat, sí. Pedro Felipe del Racing.
4: S'ha tocat, típica estripada, però estripada gegant, eh? És a dir, s'ha tocat tota la part posterior de la cuixa dreta i ha marxat plorant.
1: Perquè estava amb la samarreta tapant-li la cara, de moment amb més possessió pel Villarreal, 3 rematades per banda, 2 entre pals dels gruets.
4: I deixa'm dir que ahir que Jordi Cano, que debutava al futbol professional, va fer el partit que va fer, el Tenerife, que avui torna a segona, guanya 0-1 amb gol d'Enric Gallego. Un altre que també va arribar...
5: Mític.
4: Que ahir recordàvem que va arribar també tard al futbol professional, però mira...
1: I a tot això el Madrid continua guanyant, eh, Clara?
4: Sí, i de fet, el Schalke, poca cosa, ha hagut una acció d'Mbappé que ha marxat amb una facilitat de totes les defenses, que ha faltat contundència, velocitat, el que tu vulguis. Per cert, el Schalke a la banqueta té Edin Dzeko, un d'aquests jugadors també mítics.
1: I, sí, sí, i també ha de tenir una edat ja...
5: 40, no? Crec que ja, sí. Ja els té, potser.
1: Sí que la té.
5: Dzeko.
4: Sí, ja et dic exactament quants en té, però jo juraria...
1: Mira, mentre ho mires, us recordo que comença una nova temporada de futbol que ho té tot, i ara també ho pots tenir tot a la carretera. Descobreix el Nissan Qashqai amb el nou e-Power. L'híbrid reinventat més potent i eficient, que t'ofereix 205 cavalls i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres, perquè no deixis de guanyar. Nissan Qashqai.
4: 40, 40.
0: L'ha tingut Adeyemi. Buscava el segon aquí al Barça, la volea després d'una centrada des de l'esquerra de Rafinha dins de l'àrea. Desviat un defensor del Basilea a corna. Tindrà l'oportunitat del Barça des de la cantonada per intentar fer el segon abans del descans.
1: A veure, corner.
0: I anirà de nou Fermín a l'esquerra de l'atac del Barça. La penjarà amb cama dreta al primer pal. Acaba rebutjant la defensa suïssa. Veurem aquí si la pot recuperar Adeyemi. Reclamaven falta els del Basilea. Manté la possessió l'ex del Dortmund. Aixeca el cap. Fermín a l'esquerra amb Gordon. Bona paret amb Adeyemi. Dins de l'àrea la deixa enrere. No ha pogut arribar aquí que futbolista del Barça. Allunya el perill al Basilea.
6: No era mala la idea aquesta passada. Arribava, crec que era Gordon, amb molt d'espai, però l'han interceptat. M'està agradant també Adeyemi, eh? S'està mostrant certament fi. I bé, veurem si hi ha canvis ja d'inici a la segona part o manté Flick, suposo que una miqueta més, no?
3: Segurament farà canvis, només començar la segona meitat, perquè s'han estat exercitant Hamza Abdelkarim, Tek Chesney, Tunkara, Pasquer, Koundé... Jo crec que hi haurà canvis de seguida.
1: Sí, sobretot pels que han arribat fa menys dies, entenc que avui jugaran 45 minuts i para de comptar. Fa el segon al Madrid.
4: Sí, Hausen a una rematada de la cap, a la sortida d'un córner picat per Guler, molta facilitat, Karius que buscava ajuda en els companys, els demanava què esteu fent, però 0-2 al Madrid passejant-se a Helsinki.
0: I hem arribat al descans a Basilea amb una última acció de Fermín, un xut llunyà que ha desviat un defensor suís. A la mitja part, Basilea 1, Barça 1, pel Barça marcat Karim Adeyemi.
1: Marta.
3: Els futbolistes del Barça que van marxant cap al túnel de vestidors amb algun jugador que es queda moment a la gespa per qüestions de preparació física. Veig el preparador Benjamin Kugel, que li dona instruccions a Pepe Conde, que és un dels supervivents de la reestructuració que hi ha hagut aquest estiu. Per exemple, Eric García es queda a la gespa a fer alguns exercicis, també Valde, intuint per tant que tant l'un com l'altre ja no jugaran en aquesta segona meitat. La resta sí que van filant camí cap al túnel de vestidors, i Tek Chesney, que es queda exercitant-se amb Eder Aller. Tek Chesney, que ocuparà presumiblement la porteria en aquesta segona meitat.
1: Per tant, Joan Garcia, com diu la Marta, doncs segurament haurà actuat els primers 45 minuts avui que s'ha estrenat el porter blaugrana, el porter titular blaugrana en aquesta pretemporada, i ha encaixat el gol de Ducuré. El Barça, que s'havia avançat mitjançant Adeyemi, bona assistència de Rafinha. Basilea 1, Barça 1. Tenim novetats
5: penal.
1: A primera.
5: Penal.
1: Penal a favor del Racing, eh?
5: Sí, penal sobre Salinas, sobre un dels homes protagonistes en aquest mercat també d'estiu.
1: Doncs el Racing, nou vingut a primera divisió i que pot avançar-se en aquest partit contra el Villarreal d'Iñigo Pérez, que s'estrena avui com a entrenador del Villarreal. A veure.
4: Martín. Han celebrat com un gol, ja, pràcticament, l'afició del Racing en aquest retorn a primera, després d'unes temporades en què es van quedar molt, molt a propet, no hi havia manera, sempre acabaven caient a l'últim moment al playoff, o sense poder entrar al playoff. Temporada passada sí que ho van aconseguir. Projecte interessant. Racing que va eliminar el Villarreal a la Copa la temporada passada abans de perdre contra el Barça després. I que ara es pot avançar al minut 21. Llançament i és el gol. Gol d'Andrés Martín. Com ha enganyat el porter del Villarreal. S'avança el Racing. I més, mira, dedicatòria pel nen que espera, entenem, perquè encara no, entenc que això vol dir que encara no l'ha arribat, no? O sí, és que quan fica el xumet i sí, no?
1: En principi, si es posa la pilota a la panxa, és que
4: encara no,
1: sí, no ha arribat. Sí.
4: Vinga, però
1: sí.
4: Dedicatòria especial al gol d'Andrés Martín, 1-0.
1: No sé, Xavi, no és tan pare, però en principi seria això, no?
4: Home, que després ha ficat també el dit a la boca,
5: sí, entenc
4: aquí m'ha fet dubtar,
5: Si no, hauria de fer com Bebeto, no? I més allò de cuixar-lo una miqueta,
1: sí,
5: no?
1: Sí. Com tenim el partit a Cardiff, Quim?
2: Doncs continua el 3-0, intentava ara Semenyo pel Manchester City, de moment li està costant molt al City en aquesta segona part, més que a la primera, també és normal, amb 3-0 en contra, i Maresca, que continua movent la banqueta, han entrat Rico Luis per Anderson i Cherki per Foden.
1: I afegeixo un marcador d'handbol, Fuxe Berlin 18, Barça 24, en aquesta final de la Premium Cup a l'inici de la segona part. Això pel que fa a l'actualitat esportiva i més enllà dels esports, cop d'ull a l'actualitat general amb els companys dels serveis informatius, amb en Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
1: Què ens expliques?
7: Doncs mira, que un dia més hem de començar parlant del temps, perquè a hores d'ara hi ha un avís per perill molt alt de temps violent a Gironès i al Pla de l'Estany. Les tempestes estan sent molt intenses, amb calamarsa i fortes ventades, i ho poden seguir sent durant les properes hores. Fins a aquesta hora de la tarda s'han registrat 45 litres per metre quadrat a Montblanc i més de 30 litres al Ripollès. A Banyoles s'ha registrat el cop de vent màxim, que ha estat de 88 km per hora. Altres punts de l'interior segueix i seguirà plovent durant la tarda. S'espera que aquests ruixats i tempestes continuïn sense donar treva fins a les 6, i en canvi el Berguedà i el Solsonès poden allargar una mica més els xàfecs fins a les 8 del vespre. Per cert, que molts oients ho hauran notat, les temperatures han baixat fins a uns 5 graus allà on ha plogut més. Pel que fa a l'actualitat mediàtica, aquesta segueix passant per Ceuta, sobretot després de la visita que hi ha fet la ministra de Sanitat, Mònica García. Des d'allà ha fet balanç de la situació sanitària que viu la ciutat autònoma i ha reconegut que aquesta és tensa, però que no està saturada.
8: Su sanitario, como he podido dar con las cifras. Prueba de ello también es que, bueno, pues que tenemos un 50% de la ocupación del hospital y una asistencia sanitaria que, por supuesto, está tensionada, no lo dudamos en ningún momento. Ha necesitado el sobreesfuerzo de los profesionales, pero que no podemos hablar en ningún caso, técnicamente no podemos hablar de colapso.
7: Les paraules de la ministra contrasten amb les del president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, que aquest migdia l'enviada especial de RAC1, Julià Manero, ha pogut entrevistar. Roviralta assegura que l'Hospital de Ceuta està al 125% i alerta de la crisi sanitària que es podria desencadenar si no s'atenen bé totes aquestes persones.
9: Si tenemos 10.000 personas sin ningún control sanitario, ya está habiendo brotes infectocontagiosos. Hay muchos casos de sarna, ya hay casos de tuberculosis, como digo, diarreas con fiebre. Pero si en un momento dado nos encontramos con alguna bacteria o algún virus que sea agresivo, pues esto puede ser, vamos, una situación de catástrofe, de emergencia.
7: Roviralta ha recordat que la ciutat autònoma és la zona amb menys atenció sanitària per habitant de tota Espanya, Jaume. I fins aquí.
1: Perfecte, gràcies, Joan. Fins després.
7: Fins després.
1: 4 minuts per 6:15. Fem una pausa al descans. Recordo, Basilea 1, Barça 1.
10: El Barça en xancletes a RAC 1.
11: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, Nosaltres.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional, ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Al descans, el Barça en xancletes, Basilea 1, Barça 1. El gol de Adeyemi, l'ha igualat Ducuré per l'equip suís. L'últim amistós del Barça en xancletes, dimecres al Gamper contra l'Ali Egipci, ja amb en Joan Maria Pou i tota la tropa, amb el format del Barça juga a RAC1, el trofeu Joan Gamper, com sempre, i l'estrena de Lliga Elx-Barça, jornada 2, diumenge de la setmana que ve a les 9 de la nit. Però l'altre català de primera s'estrena d'aquí a una hora i mitja mal comptada. A les 7 de la tarda, Espanyol llevant a l'RCD Stadium. Eduard Davalla, bona tarda. Hola, Edu. Doncs l'Edu hi era, però ara no sé per què no en deu escoltar. Bé, ara quan hi sigui el recuperem. Val, l'Edu està connectat, per tant comprovem aquesta comunicació, però sí que tenim l'agut, em diuen, perquè a la mateixa hora també estarem pendents de l'estrena d'un dels dos catalans de segona divisió. El Girona rep el Leganés en el primer partit del que ha de ser el seu intent per tornar a la màxima categoria de futbol estatal a Montilivi amb en Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda.
22: Bona tarda, Jaume.
1: Quin ambient tenim a Montilivi o als voltants?
22: Doncs qualsevol diria que hi ha partit, sincerament. Estàvem acostumats a l'ambient de primera divisió. És un xip que haurem de canviar ràpid a l'equip i a l'entorn per adaptar-nos a la categoria i que l'objectiu del retorn pugui fer-se realitat, però, clar, és impossible, i sent el primer dia, evitar la comparació amb el que vivíem en les últimes temporades, i hi ha poc ambient a fora. També és veritat que ha plogut i amb certa intensitat a Girona en les últimes hores, i que probablement, si algú tenia pensat de venir a amenitzar la tarda abans del partit amb les activitats que ha organitzat el club prèvies al partit contra el Leganés, doncs potser s'ho ha repensat i ve directament a veure el futbol. Ara, de fet, Molló fa una temperatura fresqueta, fins i tot. A Girona, cosa que s'agraeix tenint en compte el que se sua, que estem suant aquest estiu.
1: I a nivell futbolístic, un inici del Girona que, vaja, és calcat el de la temporada passada, malauradament canviat la divisió, però ho dic en el sentit de que és un equip absolutament a mig fer ara mateix.
22: Sí, el que passa és que si tu compares, i si després tenim l'oportunitat durant el partit o en altres ocasions en parlarem, si compares el comportament del Girona en el mercat post-descens la primera vegada i el segon descens, és molt diferent. A la primera va marxar molta gent, també hi havia molt més jugadors cedits i no tant en propietat, perquè era la primera vegada que el club havia tastat la primera divisió, i ara hi ha molt jugador en propietat i el club creu que la manera més ràpida de tornar a primera divisió és mantenint el gruix de la plantilla. És clar, això té un punt a favor, que és que si ho aconsegueixes tindràs una plantilla que pot ser de les millors de la categoria, però té un risc, que és que quan queden 15 dies perquè el mercat es tanqui i hi hagi algun moviment que sigui d'algun jugador que ha de ser important en qualsevol de les àrees i que et quedi sense aquest futbolista o amb poc marge de reacció per compensar aquesta baixa o reforçar l'equip amb més zones. Per cert, diu que Quique Álvarez, que la més problemàtica a dia d'avui és la defensiva. Uh-huh. Veurem com acaba reaccionant el Girona en aquest mercat i què és el que passa, però el club ha prioritzat que jugadors, vaja, clar, per segona divisió, Benats, Frans Beltrans i companyia són jugadors estrella.
1: Sí, home.
22: Però clar, caldrà veure si els pots mantenir tots o gairebé tots, i en el cas que en perdis algun, si tens marge de reacció per compensar aquesta baixa.
1: Perfecte, doncs d'aquí uns minuts tornem per cantar ja el primer 11 oficial del Girona, i a 6:45 ja pendents de tot el que passi a Montilivi en aquest Girona-Leganés. Fins ara, Miquel.
22: Fins ara, Molló.
1: I a l'RCD Stadium, l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona tarda.
0: Hola, Jaume, bona tarda.
1: Com anem d'ambient a un 90 minuts pràcticament perquè comenci el partit?
0: Doncs mira, portes tancades encara de l'estadi, per tant a la graderia no hi ha ningú, són a punt d'obrir, i a la rodalia poc ambient, la veritat, a veure, poc. 16 d'agost.
1: Ja.
0: Jo crec que hi haurà bona entrada, eh? Bona entrada vol dir més de 20.000 segur. I clar, faltarà molta gent que està de vacances i és fora. No crec que estiguem en registres de fregant els 30.000 en la mitjana com en la temporada passada, però jo crec que els 25.000 els tindrem. Hi ha hagut molt bon ritme de venda, socis, d'altres de socis, i sobretot d'abonaments aquest estiu. L'Espanyol ha hagut de tancar l'aixeta, de fet, amb més de 30.000 abonats, perquè si no ja no podries vendre entrades. Rècord històric, i per tant s'espera que avui hi hagi una bona entrada, vaja.
1: Uh-huh. I a nivell de temperatura no fa fresqueta com a Girona, eh? Aquí encara no hi ha tranquil·litat, diguéssim.
0: Està tapadot i això s'agraeix, uh-huh, però l'aixafogor és molt important. 32 graus de temperatura i això que no fa sol.
1: Ja. I a nivell esportiu, Edu, més enllà que falten aquests 2-3 jugadors per apuntalar la plantilla, quines sensacions?
0: A veure, avui és un dia important. Em sembla mentida dir-ho el dia 1 de curs, eh? De dir, ostres, si queden 38 jornades, sí, però jo crec que és important com l'Espanyol comenci la Lliga, perquè, per dues coses, perquè les sensacions de la pretemporada no han estat bones, tampoc han estat molt dolentes, són en definitiva 6 partits, però l'únic que ha jugat dels 6 contra un equip de primera divisió l'has perdut, va ser contra el Coventry anglès. És veritat que els altres l'Espanyol no els ha perdut, n'ha empatat 3 i n'ha guanyat 2, però clar, tots eren contra equips de segona divisió de diferents països, llavors i les sensacions del joc tampoc han estat bones. Això sumat al fet que la gent esperava, pel que va dir el mateix Monchi, el mes de juny, el Tu diràs, per exemple, que la idea era fer un pas endavant en la gestió de la plantilla, no s'ha aconseguit, no s'aconseguiran els 15 dies que queden de mercat. És veritat que ha de venir un extrem i ha de venir algun altre futbolista, però no serà una plantilla molt millor que la que tenia. De fet, jo crec que estarà obert el debat de si la plantilla és millor. Això i les sensacions de dubte que ha deixat l'equip fan que l'estrena sigui ja un primer, no diria examen, però sí un control de veure com hem tornat tots al primer dia de curs. I això se suma al fet de que les dues pròximes jornades, la segona i la tercera, per l'Espanyol són ja ports de categoria. La segona dissabte que ve contra el Madrid i la tercera viatja a Noeta contra la Reial Societat. Per tant, avui és un partit important. Veurem amb quines sensacions. Jo tinc moltes ganes de veure com respon l'equip avui.
1: Doncs ho viurem a RAC1 a partir de 6:45 amb l'Edu, amb en Solsona i companyia, tot plegat conduït per en Xavi Puig. Edu, quan hi hagi 11 de l'Espanyol, ens demanes pas.
0: Perfecte.
1: Fins ara. I avui s'estrena l'Espanyol Llevant, el Girona, Girona-Leganés, i demà ho farà l'altre català de segona, el Sabadell. Ho farà el Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, i ho explicarem a RAC1 amb la narració d'en Pau Bonastre. Pau, què hem de saber d'aquest partit a 24 hores vista?
3: Doncs que lògicament és el debut del conjunt arlequinat, que torna a segona divisió 5 anys després d'haver-ne marxat. Llavors va ser una sola temporada, hi ha un record amarg més enllà del descens, perquè Sabadell no va poder gaudir d'aquella temporada, la del Covid, amb els estadis tancats. Ara la bogeria arlequinada, que s'allarga després d'aquesta última temporada amb l'ascens, amb el playoff que s'ha viscut a la ciutat, hi ha molta expectació per viure aquest nou any ara a segona divisió, encara molta feina per fer els despatxos. Sentíem divendres en roda de premsa Ferran Costa, que admetia que han d'arribar encara unes quantes peces per apujar el nivell de la plantilla, fer-la més competitiva, a més pel debut de per demà. El tècnic té algunes baixes importants que ha tingut durant la pretemporada, lesions, i això, lògicament, condiciona l'11 que traurà Ferran demà a partir de les 7 al Molinón i en directe a RAC+1.
1: Des d'un quart d'hora abans ho explicarem amb en Pau Bonastre i la Clara Roder, que es conduint la transmissió d'aquest Sporting de Gijón Sabadell, un camp històric per aquest retorn a segona divisió. Compte que veig os d'admiració, cap a l'estudi pel gol del Racing, el segon, Clara.
4: Tu mateix, mira'l. Mira quina volea acaba d'engaltar des de la frontal Sergio Martínez, que és un futbolista de 19 anyets, només 19 anyets, que és càntabre, que s'ha format al club, que per tant és un noi que estima el Racing com pocs. De fet, a la celebració s'ha vist claríssim perquè petó l'escut, jo diria que fins i tot s'ha emocionat una mica. Recull la pilota a la frontal, engalta una volea espectacular, que és que va directament a l'escaire i, de fet, Luis Júnior, el porter de Villarreal, només pot que mirar-s'ho, perquè, a més, és forta la volea, és un golaç increïble. Va 5-2, quin retorn! Villarreal 0 contra un equip de Champions, eh?
1: Sí, i quina estrena per Íñigo Pérez al Villarreal. És que el càmera no pot seguir la pilota. O sigui, va tan forta que en la repetició, el càmera, allò càmera lenta, es perd la pilota de vista amb la gardela de Sergio
4: Mira,
1: Martínez.
4: Mira, va arribar a Nadal a la Vi. Per tant, s'entén també que, ostres, titular el debut de primera, fer això, normal que t'emocionis, la veritat.
1: Quina estrena del Racing, a primera divisió. Vaja, segur que ho hagués signat l'equip càntabre. Mentrestant, a Cardiff tot continua igual, eh? L'Arsenal 3-0, Quim?
2: Sí, segona part molt plàcida per l'Arsenal, que fent el 3-0 només començar ja ha matat el partit. El City que ho intenta, però vaja, té molta feina. Enzo Maresca, tot just el primer dia, i evidentment perdre un títol per 3-0, queden encara 25 minuts i l'afegit, no, un quart d'hora i l'afegit, vull dir, és una bona manera de començar. I l'Arsenal molt còmode, ara està jugant a repartir minuts Mikel Arteta, acaben d'entrar al camp Zubimendi i Jokeres, han marxat Havertz i Luis Skelly, però bé, fa la impressió que això es pot acabar així tranquil·lament, o fins i tot l'Arsenal en alguna contra, si en té ganes, pot acabar de matar encara més el partit.
1: De moment, 3-0 guanyarà la Community Shield, l'equip d'Arteta. El Madrid continua guanyant 0-2 al minut 38 a Alemanya i ha arrencat la segona part ja a Basilea, Pau.
3: Sí, primer minut de partida, ara amb un desplaçament en llarg buscant la cursa de Rafinha, volia marxar amb l'acció individual, acaba perdent la pilota el brasiler, la pressió de Xavi Esparta es perdrà per línia fons, aquesta pilota servirà de porteria, Bittmer, possessió pel Basilea.
1: I finalment, Marta, amb quins canvis al descans per part de Hansi Flick? Marta?
5: Bé, Pasqué i Hamza Abdelkarim, i no continuen ja al terreny de joc ni Joan Garcia, ni Eric, ni Balde, ni tampoc Gordon.
1: Val, doncs aquests són els canvis del Barça, Blaia, què et semblen?
6: Ganes de veure Jordi Pasqué, comentàvem a la prèvia que era d'aquests noms que s'ha anat fent, convertint en revelació. Minuts per Hamza, que és l'únic nou realment que té el Barça, i a veure quin to està Condé. És veritat que el Barça no està sent molt exigit, però és un partit també competitiu, 1-1, i tinc ganes de veure el francès com porta aquesta competència a Mèric, perquè a dia d'avui doncs jo crec que parteix com a clar suplent, almenys per mi, com l'inici de la temporada passada, recordem-ho, també va ser Mèric de lateral dret titular.
1: Clar, jo no sé fins a quin punt aguantarà la suplència Condé, Clara. No el veig un bon suplent, així d'entrada, eh? Després potser ens sorprèn, però...
4: No, la veritat és que... A més... No, que fa mala cara, no? Quan s'acostuma a jugar, però és que, clar, també el que hauria de fer un jugador quan... com contra la jugada del Barça, que és maca, a veure, no, res. Que el que hauria de fer un jugador quan perd la titularitat és intentar recuperar-la i mostrar una actitud bona, però conté la veritat és que la temporada passada semblava que estigués a la lluna, molts partits, que estava molt desconnectat, i ostres, sap greu perquè també és un jugador que l'hem vist a un gran nivell, i per tant, si és suplent és perquè s'ho ha guanyat amb la seva baixada de rendiment important, i veient com respon Eric, com respon Xavi Espart... Serà el seu problema, al final.
6: També diríem depèn d'ell, no? O sigui, si Condé està al rendiment de fa 2 anys, home, és una garantia, i defensivament és el millor lateral que té el Barça. Però, clar, és que Eric García no és només que Condé hagi baixat, sinó que Eric ha pujat molt, i com tant Xavi Espar, que ha començat a la meva segona part, ha fet una jugada a la frontal, a nivell tècnic, molt i molt alt. Veurem si no acaba sent una irrupció encara més important de la que potser podíem anticipar fa unes setmanes, només.
1: Ara en parlem, perquè al descans ja em comentava això l'Albert, que li estava agradant molt Espar en aquesta posició de mig centre, però abans el córner del Basilea, Pau.
3: I anirà des de l'esquerra al conjunt suís, la pengen dins de l'àrea, s'alça Chesney per blocar aquesta pilota.
1: T'està agradant molt, eh, Blaia, Espart?
6: Sí, sí. Jo, de fet, diria que una mica el nivell de la de, que vaig veure amb Gavi, aquella pretemporada, i clar, ja sabem, Gavi, el jugador que ha acabat sent el Barça, com t'ara deia
3: a
6: mi.
3: A veure, gol de Hamza, el gol del nou, el gol de Hamza, la centrada de Yemi l'esperava al segon pal el futbolista egipci per fer el segon. A l'inici de la segona meitat torna a marcar Hamza Abdelkarim, Basilea 1, Barça 2.
5: Hamza Abdelkarim, que es fa un petó a l'escut i es pica els colors del Barça centrats al seu pit. Somriu Hamza Abdelkarim, sent el màxim golejador del Barça en aquesta pretemporada amb el seu doblet a Birmingham. Ara els companys el felicitaven. Té raons per estar content a l'egipci.
1: I tant que sí, ara ho comentem, no, però abans obrim l'estrella d'Am per la gran centrada de Yemi i la magnífica rematada de Hamza fent honor al número que porta, el 9.
7: Estil Haaland, aquesta rematada de Hamza.
6: Sí, el Hamza egipci, no Haaland, seria.
2: Vejam si el tenim a casa, l'especialista.
1: Tercer gol, és el pitxitxer de la pretemporada, arran d'això que diu en Quim.
4: Sí, sí, sí.
1: El gol és una bona jugada i també la
4: centrada és bona, també, de Dejemi. Avui s'ha de fer un bon partit.
5: El que passa que amb Hamza convindríem que no n'hi ha prou.
1: No, clar.
4: No. Ara no caiguem.
1: Pot ajudar.
4: No.
5: Però bé, sí, com a alternativa, tens un especialista a casa.
4: Exacte, sí. Que està habituat a jugar a aquesta posició, que no és que s'hagi d'adaptar.
1: Sí, no? Sí.
4: Com els altres.
5: És així.
1: I a Dejemi Blaia demostrant-nos això, que pot jugar dret i esquerra tranquil·lament.
6: Sí, jo de fet el veig molt més jugant a cama natural, perquè és el que dèiem abans, se li simplifica tot el procés, és un jugador molt ràpid, amb bon canvi de ritme, té raó el Pau, que toca lleugerament, no, el defensa, i fa que la centrada sigui 10 de 10, però molt bona jugada, i bé Hamza, no, llegint aquell moviment de Rafinha al primer pal, anticipant el segon, i clar, és un jugador amb envergadura, no? Has tirat molt bé la cama, perquè no... Semblava molt senzilla, clar, no hi ha porter, però has d'estirar, no. I el Barça més a la primera part, que ha tingut centrades similars i no hi havia ningú per rematar-les, i compta amb Hamza, perquè jo crec que opcions de sortir cedint no n'hi faltaran, no? I sí, clar, el Barça acaba firmant un davanter,
1: ja.
6: Amb tot el que té el Barça dalt, veurem si el jugador no reclama més minuts, perquè, clar, s'ha fet una molt bona pretemporada, però jo estic d'acord.
5: Amb 18 anys jo crec que pot ser un recanvi molt
6: quedava.
5: Interessant, eh? Sí, jo crec que aniran per aquí, les coses, més que res, perquè també tens l'espai que tens per raons de fair play, i si ve Rodri ocuparà molt espai, per molt que hagin marxat Araujo i Ferran, tampoc bastant sobrat, i si l'aposta és per gastar-te 100 milions per un davanter top que ocupi el lloc deixat per Lewandowski amb Julián o l'alternativa a Julián, jo crec que sí, que si has d'optar per una alternativa et pots quedar amb Hamza Abdelkarim perfectament, i crec que potser les coses van per aquí.
4: Moment de parlar de Julián ara, no? Ara que hem obert...
1: Però abans, mira, vull tancar el tema Hamza, Xavi, perquè a mi em fa la sensació que és d'aquells davanters que si li fas arribar... O sigui, que no la tocarà molt, no en tocarà moltes, però que si li fas arribar pilotes, i al Barça li farà arribar pilotes, perquè té jugadors de qualitat, vull dir, és un jugador que té aquest olfacte, no?
7: Sí, té traces de golejador, veurem, ha d'anar creixent i veurem la paciència que té, també. Ja sabem que els nous al Barça normalment tenen pressa per voler ser protagonistes, i per costa aguantar-se a la banqueta i jugar ara un quart d'hora, ara 20 minuts, ara avui no jugo, ara he de jugar amb el filial 3 partits i després torno. Veurem també com l'entorn... no, per darrere l'aconsella que millor quedar-se o que millor busca una sortida.
1: Compte, Rafinha.
3: El xut potent de Rafinha, lateral de la xarxa, amb la cama esquerra, buscava l'escaire després d'una jugada per banda esquerra. Ha tingut fortuna en portant-se un rebot i després intentant buscar l'escaire ha marxat fora.
1: Un pam, eh? No marxar més lluny, no, aquest xut fort, de Rafinha.
6: Té aquesta potència. Pel meu gust, li hagués pogut donar a Jordi Pasqué, que s'ha desdoblat molt bé per la banda. I, evidentment, Jordi Pasqué no ha dit res, no s'ha queixat, no?
1: No, no.
6: Hi ha hagut cap gest. Però sí que ha fet una bona desmarcada.
3: Mira, Hamza, que torna. Hamza l'ha passat l'espai cap a Rafinha. Ui, i pot arribar, no, s'estira el porter, el rebuig, el cap a Hamza, precisament la centrada del segon pal. Això serà corna perquè l'ha acabat desviant un defensor del Basilea.
1: Si demanava penal, Rafinha no té raó. No. Perquè jo, vaja, m'ha semblat claríssim que el porter arribava abans.
6: T'ha jugat,
5: cosa,
6: eh?
5: la cosa no ha estat gaire, diguem, reclamada. I per cert, Lamine Yamal fent exercicis d'escalfament, eh?
1: Bé, bé. Mitjoreta, no, Marta?
5: A veure.
1: A veure. De moment, el córner pel Barça.
3: El córner a la dreta de l'atac del Barça la penjarà Rafinha.
6: Bigoti, eh?
3: Amb l'esquerra. El capità avui del Barça la penja curta al primer pal. Compte que passava aquesta pilota, l'acaba centrant Koundé, la volia salvar aquí Marc Bernal, però la pilota ha marxat fora. Pilota pel Basilea.
7: És una de les bones notícies per mi de la pretemporada, Rafinha, perquè quan va arribar després de la selecció brasilera, on va acabar lesionat, jo no les tenia totes, de veure com podria fer la pretemporada, si hauria d'anar a un altre ritme, si la cosa aniria allò a poc a poc, i l'estem veient a bon nivell, toquem fusta, sí. i amb continuïtat, i podem fer la pretemporada com cal, que jo crec que és important també per afrontar el que vindrà a partir de la setmana que ve.
1: Continua animat el partit a Santander, marca el Villarreal, Clara.
4: Sí, retalla distàncies Pep Gay amb un bon xut des de la frontada del Macam esquerra, molt ajustadet al pal, impossible pel porter del Racing, gol tot just res a les portes del descans, estem al 45, que potser és per on a l'equip de Íñigo Pérez, que s'ho mirava amb seriositat.
1: Racing 2, Villarreal 1, i sí que tenim descans ja a Alemanya.
4: Sí, amb aquest Schalke 0, Real Madrid 2, victòria de moment plàcida.
1: Sí, còmode pels de Mourinho, i recta final ja de la Community Shield, tot de cara per l'Arsenal, Quim.
2: Sí, minut 85, continua el 3-0, ha estat a punt de fer el quart Bukayo Saka, que ha tingut una rematada franca que ha marxat fora per poc, i després David Raya ha fet una aturada descomunal a xut de Semenyo, ho hem comentat poc, però l'Arsenal és cert que està sent molt superior al City, però David Raya és en gran part el responsable de que el City no hagi fet ni un sol gol, perquè d'oportunitats n'ha generat per fer-ne això, com a mínim.
1: És un dels millors porters del món, per mi, sense discussió. David Raya, compte, què passa a Santander, Clara?
4: Que mira, no ha passat ni un minut i empat al Villarreal. Ara ha estat Nicolà Pepe, golàs, molt bon gol de Pepe, una rusqueta amb la cama esquerra al pal llarg, impossible pel porter del Racing, ho celebrava a mi, aviam a Carlos Romero, no m'ha semblat veure, sí. Celebrant el gol amb Nicolà Pepe, ho celebren també els aficionats del Superigrop perquè ho veien negre amb el 2-0 i ara, de cop i volta, 2-2, anirem segurament al descans amb aquest marcador, queden 4 de la primera part.
6: Va de golaços, avui.
4: Sí, ho ha fet molt bé.
1: I aquests partits, i més el mes d'agost, a mi m'alegren especialment, sí. perquè a vegades t'esperes l'inici de la Lliga i et menges... Perdó, cada...
6: Ui, fora de joc, eh?
4: Sí? Ho demanava algú
6: sí,
4: i...
6: Sí, jo crec que fora de joc, no sé si és...
4: Micautatze?
6: El xut és increïble.
4: Sí, el gol és preciós, però sí que sembla que estan fora de joc Micautatze quan rep la pilota, que ve d'un rebot, però és rebot del company, diria.
1: Bé, però independentment d'això, és un partit distret, és un partit de dos equips alegres, vull dir que...
6: Cap als que juguen millor, bueno, el Villarreal...
3: Compte ara... Fermín, el xut que marxa fora, el xut amb cama esquerra del Campillo, molt desviat.
6: Sí, dic que el Villarreal, ja ho sabem, amb Íñigo Pérez, jo crec que més serà un equip a tenir molt en compte. I el Racing, de què he vist de segon els darrers anys, el millor equip? Doncs veurem si...
1: El dona.
4: Sí. És igual, doncs mira que ens han enganyat la imatge, perquè a mi també m'havia semblat. I diu l'àrbitre que quedaran 4 minutets en aquest Racing 2, Villarreal 2.
1: Ah, està bé això, que l'àrbitre ens il·lustri amb els minuts que queden, no? Això... Perquè quan ets capaç de veure quan se n'afegien en aquella
4: sí,
1: tele?
4: Sí, 5, s'havien afegit 5.
1: I ara diu que en queden 4, vista. D'acord.
4: Sí, estem al 47 i mig.
1: Doncs per tant, està bé, no?, que ensenyi a tothom els minuts que queden, perquè sí, havia partits...
4: noves normes.
1: Entenc que és una de les novetats, però aquesta, vaja, jo m'he estat mirant les normes i no l'havia vist enlloc.
4: Jo tampoc, perquè recordem però que ara ja tenim totes les normes.
6: Inventat l'àrbitre, la norma, no?
1: Però tot el que sigui més informació, no?, perquè a vegades deies... Doncs ara no sabem fins que a quin minut anem, no sabem quan queda.
4: Exacte,
1: doncs està bé que quan,
4: es
1: posi la pilota en joc, no? Doncs sapiguem el temps que queda d'un partit. Està bé que una norma sigui pensant en els aficionats, Xavi, no?
6: Sí. No, el que sigui donar informació sempre és benvingut.
1: Perquè les noves normes, així en general, ja em vas dir abans del Mundial que no...
4: Ui, el Villarreal,
1: Uf.
4: Ara s'està agradant, eh?
6: Sí, era un golaç, això. Bueno, no són normes que canviïn el futbol molt de dalt a baix, vull dir, petits detalls que si ajuden a tenir una mica més de continuïtat en el joc, que és el que es busca, sobretot en la majoria, doncs també les aplaudirem.
1: Sí. Això serà tan fàcil com veure després d'un mes el temps efectiu de joc en els partits del Getafe.
6: Ara també et dic que noves normes, però després veus el penal que li dona ahir la victòria al Sevilla i dius, poca cosa ha canviat.
1: Sí, perquè la redacció que en parlàvem aquest migdia i dels quatre que érem, jo crec que cap tenia molt clar que allò fos penal i el va xiular l'àrbitre i el VAR el va validar, per tant... I va ser el gol de la victòria del Sevilla 2 Rayo 1.
6: Hi ha una imatge que segur que el toca molt, però és veritat
1: lleugerament,
6: que, no? Lleugerament a la cama, però és veritat que, clar, quan veus la primera repetició dius, ostres, la piscina...
1: Sí, sí.
6: D'aquelles importants.
4: No sé si, semblant, potser m'equivoco, a un dels que va xiular a favor del Girona l'any passat en l'Espanyol Girona, el segon diria que és, el primer és una agafada, el segon és similar, no?
6: Sí, sí, que deixa la cama una mica enrere i el frega, sí, però molt, molt, molt mínimament.
4: Sí, sí, que va portar la cua també aquell.
1: Ho provava el Barça, a Basilea, sí. Pau.
3: Bona combinació blaugrana i aquí la passada a l'espai de Fermín. Jordi Pasquer, que no ha tingut gaire clar què havia de fer, en qualsevol cas apareixia pel mig Hamza, li ha anat d'un metre, s'havia avançat més del compte l'egipci per acabar connectant aquest centrada xut de Jordi Pasquer.
1: Doncs el Barça, que per mi està fent una altra bona arrencada de segona part, eh?
6: Sí, sí, amb molt ritme, i ara potser l'únic jugador que crec que falta una mica per entonar és Fermín, que l'acabo de veure un pèl més erràtic que els companys a la davantera, però ara, en tot cas, ha fet una molt bona deixada per un Jordi Pasquer que té una molt bona centrada. Crec que potser el punt més dèbil la Val és aquesta centrada lateral, crec que aquí Pasquer el pot millorar, i amb molta fluïdesa el Barça en aquest inici de segona part.
1: Sí, sí, ho torna a provar, l'equip de Flick.
3: A veure... L'obertura de Gerard Martín cap a Jordi Pasquer, en curt amb Xavi Espart. La demanava entre línies Fermín, combinació del Barça, Christensen. A veure aquesta jugada, possessió llarga de l'equip de Hansi Flick. A la dreta l'espera Jules Koundé. El quart d'hora de la segona meitat, Basilea 1, Barça 2. El toc d'esperó de Rafinha, no li ha pogut tornar bé Fermín. La recuperació del Basilea, pressió de Rafinha intentant endur-se aquesta pilota, que acaba posant el peu finalment és Fermín, però recupera la possessió al Basilea.
1: Molt bé el Barça, la pressió. Sí. Jo diria que això, mentre el físic li ha aguantat, ho està fent en tot el partit. I Flick com ho està vivint, Marta?
5: Doncs molt seriós, Hansi Flick no el veiem relaxat en cap moment a la pretemporada, sempre fa la cara de Hansi Flick molt atent als detalls, a les consignes, evidentment, clar, no és un partit a caixa o faixa de tram avançat de temporada, el gest és un altre, però està molt, molt concentrat i quan pot amb algunes indicacions concretes als jugadors.
1: I la Lamine Yamal, veus que... estigui ja a punt d'entrar?
5: L'acaben de cridar Lamine Yamal, Dani Olmo. Veig que ara són a la zona de la banqueta, jo crec que es trauran el pitrall i entraran, i continuen fent exercicis d'escalfament, Cubarsí, Tunkara, Orian Goren i Fariñas.
1: Doncs aquests són els jugadors que encara farà entrar Hansi Flick en aquesta segona meitat. Aquella primera vegada al Camp Nou, Quim?
2: Home.
1: En qui vas anar, qui va jugar? Qui va jugar?
2: Barça-Sevilla, 2-0, dos gols de Morant.
6: Un jugador que no
2: va fer massa fortuna a la història del club, però aquell dia va fer els dos golets. I tisora de Juanjo Estell al pal.
1: Clar, és que hi ha experiències...
2: El millor que s'ha del partit.
1: Hi ha experiències que mai s'obliden. Exactament com us passarà a vosaltres si viu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank. Experience! Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses, més informació a les xarxes Experience CaixaBank, perquè si vius una experience, mai l'oblides, com en Quim. Està a punt d'acabar la Community Shield, Quim.
2: Sí, ha decretat el senyor Barro 3 minuts d'afegit i ja som al 92 amb 23 segons. Això està dat i beneït. Arsenal 3, Manchester City 0. Aquí ja tothom té ganes de plegar. Tot i que l'Arsenal encara vol amenaçar amb una passada llarga, no. Cap problema ara per Gigi Donnarumma. La pilota a terra. L'àrbitre que es mira el rellotge, aquest ja també deu tenir ganes d'anar a prendre el te.
1: El City, què? Suspens clar o allò... Mira, un 4,9?
2: Molta feina per fer, però jo crec que cal tenir en compte que jugaven contra un equipàs que a més és molt sòlid i està molt consolidat, com és l'Arsenal, campió de la Premier, subcampió d'Europa, i que a més el partit se l'ha posat de cara a l'Arsenal només començar. És veritat que és mèrit de l'Arsenal i mèrit del City, però esclar, amb l'1-0 al minut 1 de partit de Calafiori, doncs tot feia molta baixada. Jo crec que la diferència entre tots dos equips, no, o almenys pel que hem vist en aquest partit, no és de 3-0. El City té feina a fer, ara té molt bons jugadors, a prop que mereix que aconsegueixi conjuntar-los.
3: Conta Rafinha, la rematada fora! El control del brasiler dins de l'àrea després d'un magnífic canvi d'orientació. Control impossible de Rafinha, entra dins l'àrea, provava la vaselina, massa desviada. Aquesta pilota l'ha tingut el Barça.
1: I s'acaba el partit.
5: I precisament Rafinha marxarà del terreny de joc. Ara s'ha de veure qui es queda amb el braçal, perquè entrarà Lamine Yamal en el seu lloc. L'altre substituït serà Fermín i en el seu lloc hi entrarà Dani Olmo. En tot cas, primers minuts de Lamine Yamal i Olmo després del seu aterratge posterior a ser campions del món. Aplaudiments per Rafinha, que somriu, pica de mans amb Lamine Yamal, i a l'estadi de Basilea celebren que Lamine Yamal salti a la gespa. Veure Lamine Yamal sempre fa il·lusió.
1: I tant que sí, mitja horeta pràcticament podrem veure Lamine Yamal, també Dani Olmo, veure si manté aquest magnífic nivell que vam veure amb la selecció espanyola durant el Mundial, el de Terrassa. Final a Cardiff, Quim.
2: Sí, s'ha acabat el partit a Cardiff. L'Arsenal, campió de la Community Shield, amb un contundent 3-0 amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: Aconsegueix guanyar el títol que no aconseguia des de l'any 2024, precisament superant el Manchester City a la tanda de penals, el conjunt de Mikel Arteta. Vols afegir alguna cosa d'aquest partit, Blaia?
6: Bé, dos universos diferents, no? L'Arsenal, com comentàveu ara, consolidadíssim en l'elit de la Premier del futbol europeu, i un City que no comença massa bé, que té moltes carpetes pendents i que ha de trobar el seu rumb, però jo, evidentment, a risc de que queda moltíssim, amb una mica de dubtes amb el projecte d'Enzo Maresca. Veurem com evoluciona tot, però a priori doncs Arteta pot respirar més tranquil que fa un any, això segur. Mhm.
1: Doncs la Community Shield per l'Arsenal, veiem els seguidors del City amb cara de poma agra. Recordo, divendres comença la Premier, Coventry Arsenal, o en l'estrena del campió de la Premier League, el conjunt de Mikel Arteta. Gràcies, Quim, fins ara.
2: Fins ara.
1: Amb en Quim Salvador, hem estat pendents d'aquest 3-0 de l'Arsenal. A l'RCD Stadium tenim 11 de l'Espanyol per l'estrena a la Lliga contra el Llevant. Edu.
8: Unai Núñez, central, i Àlex Calatrava. Segona notícia. Hi ha dos titulars de futbolistes que van estar cedits l'any passat i que tornen aquesta temporada a l'Espanyol, que són de planter. Roger Hinojo, lateral esquerre, Javi Hernández, mitja punta.
1: Uh-huh.
8: I els altres són jugadors de la temporada passada. És a dir, quatre cares noves, només dos fitxatges. T'afegeixo una altra notícia, que és que no juga Cabrera.
1: Ostres!
8: No juga,
1: mira,
8: Cabrera.
1: Aquesta és la que em sorprèn més de totes, però és tema tècnic, o sabem si hi ha alguna molèstia?
8: Espera, que estic repassant la banqueta i veig que Cabrera no hi és. Per tant,
1: serà
8: molèstia, segur. Sí, sí. No ens havia donat cap pista ahir Manolo González, tots donaven per fet que Cabrera estaria bé, però Cabrera no és a la banqueta, no és a la convocatòria, per tant, en cau a última hora, perquè havia entrat a la una del migdia a la convocatòria oficial de l'Espanyol, doncs en cau per lesió. Per tant, l'11 de l'Espanyol és el que formen Dimitrovic a la porteria, 4 al darrere, amb Omar El Hilali lateral dret, amb Unai Núñez i Riedel els dos centrals, és a dir, que encara no debuta Vanya Derkusic, el nou central eslové arribat tot just fa 48 hores, lateral esquerre Roger Hinojo, que passa per davant de Hartman, un altre dels fitxatges d'aquest estiu.
1: Uh-huh.
8: Doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia de 3 al davant amb Cala, amb Àlex Calatrava a la dreta, amb Tai Dolan a l'esquerra i amb Javi Hernández a la davantera, a la mitja punta, enllaçant amb el davanter, que, en absència de Quique García, és Roberto.
1: Doncs l'onze de l'Espanyol. Pel partit d'avui, que és molt semblant al de la setmana passada contra el Coventry, amb aquesta absència de Cabrera, però que, vaja, ja hem explicat que és per aquests problemes d'última hora del central uruguaià, vaja, que no deixa de ser una absència més que sensible per l'estrena de l'Espanyol. Tens també l'11 del Llevant, Edu?
8: El tinc.
1: Doncs vinga.
8: 4-2-3-1, el dibuix de Luis Castro amb Matt Ryan a la porteria, 4 al darrere amb Nacho Pérez, lateral esquerra. Dela i Mandi, els dos centrals, i Manu Sánchez, de lateral esquerra. Ola Sagasti i Oriol Rey, el doble pivot. Línia de 3 al davant, amb Víctor García a la dreta, Pablo Cortés a l'esquerra, i el perillosíssim, el menut Carlos Álvarez, en l'enllaç amb el davanter, que serà
9: Ivan Romero.
1: Perfecte, doncs protagonistes ja situats. A partir de 6:45 ens quedem ja en aquest Espanyol Llevant. Fins ara, Edu. També de seguida l'11 del Girona, abans d'aquesta, o per aquesta estrena a Montilivi, en la temporada de, que esperem que sigui del retorn dels gironins a segona divisió contra el Leganés. Ens hem perdut alguna cosa a Basilea, Pau? Basilea 1, Barça 2, minut 23?
3: Doncs mira, ara just una arribada del Barça, ha intentat capturar la pilota del porter del Basilea, se li ha escapat de manera flagrant, i quan ara arribem a la pausa d'hidratació, a punt d'arribar al 70, Basilea 1, Barça 2.
1: I moment per veure Basilea, com diu en Pau. Marta?
5: Sí, amb alguna indicació ara de Hansi Flick, veig que entraran al terreny de joc, si no ens, ens equivoquem, Fariñas i també Cubarsí. Cubarsí ara rebent indicacions per part de l'estaf de Hansi Flick. Hansi Flick ara es dirigeix als futbolistes, també als companys de l'estaf tècnic. Es vol assegurar que tothom està bé, que tothom s'hidrata, tothom beu aigua, ara amb indicacions de Flick específiques per Gerard Martín. Per cert, que hi ha 36.000 espectadors aquí a Basilea.
1: Déu-n'hi-do, una molt bona entrada per veure aquest amistós del Barça. No sé, Cubarsí, Xavi, si creus que també després del Mundial ha de ser un punt d'inflexió, perquè jo crec que va fer una molt bona temporada, Cubarsí, mai hem de perdre de vista l'edat que té, però, vaja, és un jugador que ve de ser el jugador revelació del Mundial. Va ser una peça clau, va mostrar-se molt segur.
7: Sí, continuant, vaja, en aquest creixement sostingut i continuar demostrant que encara no haver-ne fet 20, que és el líder d'aquesta defensa, ara mateix, al costat de Gerard Martín. Li va costar segurament al principi de temporada, també amb alguna molèstia, com ens explicava la Marta, i amb el canvi de parella, i també jugant al perfil esquerre en alguns partits de les primeres jornades, però després va continuar creixent ja amb el Barça i després també fent un molt mundial amb la selecció espanyola. Vaja, per mi, per molt bé que estigui Christensen, és el titular indiscutible en aquest perfil dret de la defensa central.
1: Mira, es confirmen els canvis, Marta.
5: Terreny de joc, Bernal, i en el seu lloc hi han entrat Cubarsí i Fariñas.
1: Torna-hi, que t'hem sentit entretallada, sisplau.
5: Doncs això, que han marxat Christensen i Bernal. Perfecte. I en el seu lloc hi han entrat Cubarsí i Fariñas.
1: Doncs canvis fets pel Barça. Sobre Cubarsí, Blaia, volies dir alguna cosa, crec.
6: Sí, no, que per mi és totalment coherent el que hem vist al Mundial amb l'evolució del jugador, un futbolista d'una projecció meteòrica que és molt bon defensa, tot i que al principi es lluava més la seva capacitat en pilota. Per mi el que destaca de Cubarsí és que és un central espectacular en duels, que li agrada defensar, que disfruta i gaudeix molt d'aquest tipus de situacions, i veurem aquest any, doncs, si encara a nivell de jerarquia creix, no? Perquè el pas que li falta, i ell ho ha reconegut, doncs, és ser un jugador encara més vocal i tenir aquest paper de lideratge que vindrà amb el temps, i si ho pot anar avançant, doncs millor que millor pel Barça i per Flick.
1: Sí, sí. I jo crec que l'arribada de Rodri també l'ha d'ajudar. Jo crec que el fet que tenir aquest migcampista que segurament ajudi a tenir els partits més controlats, no?, pot ajudar que Cubarsí, doncs, no hagi d'anar tant a l'emergència com a alguns trams de la temporada
4: més,
1: passada.
4: No, també Rodri.
1: Sí,
4: a nivell defensiu
1: sí,
4: també.
1: Sí. Bé, jo crec que ha arribat l'hora, perquè total, ja queden 20 minutets i no hem parlat del nou. Ha sortit aquell nom allà. Però, sí, però...
3: De mèrit, però, que hem aguantat.
1: Sí, hem aguantat molt, no? A 16 d'agost, 6:04 de la tarda. Avui te faré la pregunta diferent, Marta.
5: A veure, sí que es crea.
1: Quin percentatge donaries d'opcions que Julián Álvarez...
5: Ja me la vas fer, aquesta.
1: No.
5: A Birmingham no em vas fer mullar.
1: A mi em van fer... Jo vaig fer aquell dia la pregunta de... Què? Fitxarem Julián o no? Que era la pregunta de l'estiu. Però ara, en percentatge, quin em donaries?
5: Julián, m'estàs dient?
1: Sí, Julián. De moment estem aquí.
5: Ostres, sí.
1: Ja, ara en parlarem, si encara hi hauríem de ser o no, però de moment estem aquí.
5: 20% sí, 80% no.
1: Uf. Doncs bé, ja em sembla una xifra prou elevada. Si és un 20, potser entenc que el Barça hi estigui posant tant de temps la banya, perquè, si no, jo començo a pensar que el Barça potser farà salat, perquè, clar, si acaba sent...
5: El Barça no ho vol admetre, però s'està treballant en un pla B. Uh-huh. Hi ha un pla B treballat, però no ho volen admetre, i són molt curosos a l'hora de confirmar informacions sobre possibles alternatives perquè no volen donar, i això és interpretació, sensació de, pel que estem parlant aquests dies, no volen donar la sensació que ja llencen la tovallola per Julián, perquè tampoc volen deixar tirat el jugador, que també està a l'expectativa de collar al màxim.
1: Sí, però vull dir que això no es pot allargar molt més.
5: No. És que no es pot allargar més. No. És que ja està. O sigui, sí. És que estem arribant al final del carrer.
4: Dimecres debut a l'Atlético a la Lliga.
1: Sí.
4: Què, se'l convocarà, Julián? Sí.
1: No té Sorloz, tampoc.
4: Clar.
1: Sí, és que per què no l'hauria de convocar,
4: la,
1: Simeone?
4: L'afició, com actuarà amb ell? Clar, cada cop queda menys.
1: Clar, potser abans de dimecres Julián també fa un pas en el sentit contrari, llavors ja sortim de dubtes. Perquè clar, un cop debuti amb l'Atlético, pensar que marxarà ja sí que se'm fa bastant complicat.
6: Va debutar Isaac amb el Newcastle l'any que marxa?
1: Ostres, no ho recordo.
6: Perquè és el cas més similar, així recent, que un jugador que va acabar forçant i va marxar, si no vaig errat, l'últim dia de mercat, per 150 milions d'euros.
1: Una gran operació, per cert. Aquesta d'Isaac. Sí, va ser l'1 de setembre. Jo juraria que sí que va arribar a jugar, eh? Sí,
6: és que s'ha posat, també va fer un comunicat i tot, dient que volia marxar. Per tant, sí que és cert que s'hi debuta, però jo crec que al final pot ser determinant, però no crec que sigui que el descarti definitivament. Sí que estic d'acord amb vosaltres que això s'hauria d'anar tancant la carpeta, i jo crec que l'afició el rebrà com el rebria qualsevol afició, és una pitada. Veurem què passa.
1: No va jugar, Clara?
4: Crec que no, que estic veient aquí i...
1: Bé, doncs va tensar la corda.
4: No va jugar, no.
1: Clar, és, Xavi, és l'única cosa que li queda a Julián. Però jo crec que... a mi em costa veure que ho faci, eh? De dir, no jugo.
5: Hola, tinc unes molèsties.
1: Ja.
5: Noto aquí una punxadeta a l'adductor i... No,
6: sí, però ha de tenir molt clar que hi ha hagut algun avenç, no? Entre clubs, sí, dic, clar, en aquest sentit, sí. Que ha vist algun gest per part de l'Atlètic de Madrid que ha obert una mica la porta i que el Barça s'hi ha tirat de cap, que ara no fa pinta. Dic, perquè és que si no, ja la tindràs prou en contra, la gent, al principi, i ja et costarà remar una altra vegada perquè els xiulets, que jo estic convençut que tindrà el primer dia, es vagin convertint en aplaudiment, com per forçar encara més la màquina i que després no et serveixi de res, sinó que encara hagis després de tirar enrere també aquest segon gest en contra del club, encara et continua pagant per intentar marxar al Barça.
1: Jo és que sense que l'Atlético doni símptomes que donarà obres a torça, jo és que... I escoltant Gilmarín, clar, és que la frase de Gilmarín de fa unes setmanes, jo no sé fins a quin punt el Barça creu que és reversible. O sigui, no encerto veure el motiu, n'hi deu haver algun, segur, ocult, perquè de moment no s'ha mostrat, que ens faci pensar que aquella frase de ni per 200 milions de Gilmarín no es complirà. Perquè, clar, és una frase... Sí... algú em dirà Jordi Mestre i el 200%, però crec que no estem parlant ni del mateix personatge ni de la mateixa importància que tenia en el club una persona i l'altra. Dic, el 200% aquell de Mestre
5: Neymar. A nivell executiu sí. és evident. Sí, sí.
6: I que hi ha una clàusula, que allò és molt senzill, és a dir, si la pagues o te l'emportes. Clar, aquí has de negociar. Clar. I si el que tu està dient és el que no vol negociar, doncs clar, és molt difícil, no?, entendre... Què hauria de passar més que el Barça no ha pujat l'oferta que va fer fa temps ja?
5: És que jo veig, a nivell discursiu de l'Atlètic de Madrid, veig molt difícil que després d'aquesta contundència i aquesta radicalitat en el missatge que han mantingut al llarg de tot l'estiu, és molt difícil que hi hagi una escletxa, que hi hagi ara un gir absolutament que aniria de manera inesperada i a contracorrent, contradient-se a si mateixos. És que jo, la veritat és que ho veig extremadament difícil, i des de dins del club admeten, evidentment, que estan fregant l'impossible gairebé.
6: Igual que el Barça, com sabem, està treballant en un pla B, clar, és que l'Atlético, si és que vol obrir mínimament la porta, també hauria de tenir un pla B treballadíssim, o un pla A, en aquest cas, vull dir, un davanter referència, un jugador que ha de ser, i a més amb la marxa de Griezmann encara més, el teu jugador puntal a la línia atacant.
1: Ui, el Barça, Pau.
3: El xut d'Adeyemi que desvia amb una gran mà al porter del Basilea. Després de la jugada per l'esquerra d'Adeyemi ha vingut a rebre molt bé Hamza. Ha obert a l'espai amb l'ex del Dortmund. Es planta dins de l'àrea. Amagava amb la dreta, acaba xutant amb l'esquerra. Buscava l'escaire. Aquesta pilota acaba a corna.
1: Bona aturada, Blaia.
6: Sí, molt bons minuts, d'Adeyemi a l'esquerra, assistència. I ara... aquest canvi de ritme, jo crec que és la posició que el veurem més. I mira, de fet, ara un parell de canvis més, els últims.
1: Sí. Marta.
9: Un moment.
1: Sí, i tant. O dos, pels que necessitis,
9: ja està, ja podem cantar els canvis. Han marxat del terreny de joc Xavi Espart i Adeyemi i han entrat Bisibu i Tunkara.
1: Doncs aquests són els últims canvis ja que farà el Barça. No queda ningú més, Marta? Per entrar?
9: No, perquè aparent vist que hi ha hagut conversa també de Hansi Flick amb alguns que s'havien estat escalfant. Per exemple, ha estat molt afectuosa Morian Goren, que s'havia estat escalfant. Jo crec que ja li ha explicat que al final no tindria minuts, i Morian Goren ha fet que estigui amb el cap. Hansi Flick sempre molt pedagògic i molt explicatiu, tenint molta cura dels jugadors que finalment doncs, no...

0: Una meravella, mira el moment de la substitució.
1: Penal favorable al Barça, la caiguda de Jules Koundé dins de l'àrea quan volia fer un retall, no ho ha dubtat l'àrbitre Kanagansingam, xiula aquesta pena màxima, tindrà l'oportunitat del Barça per marcar des del punt de penal, l'ha provocat Jules Koundé.
2: Molt clar.
3: El xutarà Lamine Yamal.
2: Bé, veurem si acaba sent l'especialista. O Rafinha, vaja. Jo, entre ells dos, ha de ser la tria. Avui, sense Rafinha al camp, no hi ha discussions. I el penal és clar, fa el retall Koundé i el defensa amb el destre li clava una puntada i el fa caure, Pau.
1: Sí, i anirà, efectivament, Lamine Yamal amb camp esquerra. Al 80 de partit, 1-2 al marcador, i va Lamine. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer del Barça marca Lamine Yamal en els primers minuts d'aquesta pretemporada amb el conjunt blaugrana. Marca des dels 11 metres, ha enganyat bé el porter del Basilea, xut ajustat al pal esquerre de la porteria suïssa. Marca Lamine, Basilea 1, Barça 3.
3: I somriu Lamine Yamal, tanca el puny esquerre i es fixa en els aficionats del Barça que l'aclamen, que l'ovacionen aquí a Basilea. Somriu Lamine Yamal.
2: A càmera lenta, ajustadeta al pal, però enganya el porter Lamine i ens fa obrir la tercera estrella d'am de la tarda. Sí, ara li ha costat una mica. Aquí va tenir mig pack de 6, Basilea 1, Barça 3. Vaja, amb molta autoritat, no?, a resoldre el penal, vaja.
4: Sí, cada vegada el xuta millor, Lamine, que recordem que que li va provocar la lesió, va ser de fet un penal contra el Celta, si no vaig errat, aquell partit que li va provocar aquella lesió, però m'agrada Lamine, que tingui personalitat, els està tirant bé, normalment no el sol xutar massa potència, sinó que sol enganyar el porter, i bona carta de presentació, i bon retall de Koundé, també se li ha de dir, en aquesta acció per provocar el penal.
2: Bé, doncs, a 8 minuts pel final, el Barça guanyant per 1-3 a Basilea. El Madrid també ha fet el tercer a Gelsenkirchen i espera que pot fer el quart.
5: No, avantatge pel porter. L'ha fet Carlos Espí, que va fent golets, quan va tenir minutets en aquesta pretemporada. De moment està funcionant l'ex del Llevant, rematant de cap el segon pal. Espí ha entrat en el lloc d'Mbappé, que per tant en els seus primers minuts ha jugat 45.
4: Una mica l'Abdelkarim, no? Que sí. De 25 milions d'euros, sí. Més car, però sí aquest perfil que no tenien que tenien amb Joselu, que van perdre i que jo crec que van trobar molt a faltar les últimes dues temporades.
2: Sí, i que no sé fins a quin punt hagués pogut omplir Gonzalo, però Mourinho té poca paciència. Espera, Pau.
1: Sí, penal favorable al Basilea per una falta comesa per Brian Fariñas, que ni tan sols protesta, ho haurem de veure repetit, però en qualsevol cas l'acció dins de l'àrea passada a l'espai, aquí el retall que intentava fer.
2: Però el peu? Jo crec que no el toca.
5: No protesta tampoc, i això m'ho que m'ha sobtat a veure.
3: Ui, que és penal, és penal.
2: Sí, sí, sí, l'ha xulat, però no, no vaja. No, sí, sí. Deixa molts dubtes.
4: Com el deia una mica, no? Que no hi hagi un...
2: Sí.
4: Però,
2: sí. Bé, és el moment d'entec. A veure.
1: Estava fent...
5: A veure, està la bolita, no? Sí. Pràcticament.
1: La reia, eh? A veure.
2: Converses amb Tec, el xutador de penals.
5: A veure. Feia bé que l'aturés.
2: Va.
1: A veure, que tindrà l'oportunitat el Basilea per fer el segon, el xut d'Olaikbe i el gol. Marca el Basilea el 2-3, ha enganyat ara el porter polonès, l'atacant del conjunt suís, retalla distàncies a 6 minuts pel 90, després d'aquest penal que ha provocat Brian Fariñas.
3: Anima l'estadi, celebrant aquest gol del Basilea. Veiem molts nens que s'ho passen d'allò més bé, gaudint d'aquest amistós.
2: Doncs 2-3 pel Barça, gols i de moment victòria blaugrana, que esperem pugui aguantar en aquest tram final de partit. Però vaja, jo crec que el resultat és el de menys i que avui la impressió que ens està deixant el Barça 7 dies per l'inici de la Lliga és una altra. Espera, que recupera el Basilea.
1: A veure, aquesta acció pel carril central, el canvi d'orientació és llarg, però acabaran controlant-la, pressionant Jules Koundé, provant d'evitar la progressió per banda esquerra. Bé, la recuperació de Koundé, posa el peu però envia la pilota més enllà de línia de banda, possessió pel Basilea.
2: Mentrestant, a primera no hi ha hagut més novetats, a partir del descans, Clara?
5: No, de moment es manté aquest empat a 2, minut 53. Primera part molt animada en comparació amb les d'ahir, que van ser una mica més...

0: Avorridotes. I mira, a Alemanya debuta Marc Cucurella i també entrarà Bellingham i Diomandé. Per tant, podrem veure aquests primers minuts de Diomandé, que tanta expectació ha generat, també entra Dumfries, amb la sabata del Real Madrid.
1: I faltarà Konaté, no?, dels nous...
0: No, ha estat titular.
1: També ha entrat. Ha estat titular, perdona.
0: Ha estat substituït al descans, ha entrat Rüdiger en el seu lloc, sí.
1: Perfecte. Doncs ja s'han estrenat tots els fitxatges d'aquest Madrid, que a dia d'avui, jo crec que amb el capítol de reforços tancat, no sé quina pinta et fa la Blaia.
2: Sí, jo crec que tancat, a no ser que hi hagués una sortida important, que no té pinta. Bé, és una plantilla que no ha solucionat el gran problema que tenia, que era el mig del camp, perquè Bernardo Silva crec que és un altre perfil de jugador. Evidentment, té molt de talent a davant. Amb el fitxatge de Yann Diomandé, doncs, si Mbappé, Vinícius estan fins, és un atac que farà molts gols de forma senzilla, però crec que el gran problema és a veure si Mourinho és capaç de solucionar la relació d'aquests tres jugadors, de Bellingham, Vinícius i Mbappé, que dins del camp no s'han acabat d'entendre, ha sigut un equip que s'ha partit molt, quin equip veurem i sobretot quin pes donarà al mig del camp, no? Quin Valverde s'imagina Mourinho, si serà Tchouaméni que acompanyarà Bernardo Silva i Arda Güler, que com l'any passat va començar molt bé, titularíssim, va arribar Bellingham i va desaparèixer, entre cometes, ha sigut el millor de la pretemporada, probablement del Madrid, però clar, quan hi hagi Bellingham, quan hi siguin tots, potser el tour desapareix. Jo crec que és un equip molt i molt competitiu, però amb problemes que no s'han acabat de resoldre, i per tant el Barça per mi favorit de nou per revalidar el títol, com a mínim a priori. Veurem després què passa.
1: I sobretot contra equips grans, amb aquest dubte si és un equip equilibrat, no, Xavi?
3: Sí, vaja, perquè li continua faltant aquesta peça que semblava que solucionaria amb l'arribada de Rodri, que finalment no serà així, i que no sembla que hagin de moure el mercat d'aquí que s'acabi per buscar-ne una alternativa. I sí, i el dubte de veure a dalt també, com ara deia l'Albert, no?, com ho encaixa tot plegat, a veure com s'imagina aquest atac amb Diomandé, amb Vinícius, amb Mbappé, amb Bellingham, en quina posició el veu sobretot Mourinho. No sé, a mi em genera dubtes que acabi funcionant bé aquest Madrid amb Mourinho a la banqueta. Ahir deia Mbappé, no?, que arriba un tècnic guanyador, dius, bueno, guanyador sí, en el seu dia, guanyador, perquè fa anys que de guanyador en té poc, que Mourinho a la banqueta.
2: I entenc que Ancelotti no era guanyador, ens referia, no? Sí. Ostres, ara sí, el problema és que Ancelotti no era guanyador.
1: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: I Xavi Alonso, que feia rendir Leverkusen amb una plantilla bastant pitjor que la del Madrid, tampoc era bon entrenador, entenc. En fi, aquest dubte de si pressionaran Vinícius, Mbappé, continua allà, sobre la taula, a veure com va evolucionant l'any. Últims 3 minuts, el Madrid guanya 0-3 al camp del Schalke. Recordo, serà el primer rival, el seu primer rival serà l'Espanyol, dissabte de la setmana que ve, Espanyol a Madrid, a l'RCD Stadium. Queda mitja hora llarga pel final del partit. I últims 2 minuts a Basilea, l'equip local busca l'empat. Pau.
4: Sí, ara tancant per banda esquerra, després de... abans ha tingut una oportunitat Ebri Matunkar amb un xut des de la frontal que ha acabat desviat. Ho provava per l'esquerra l'equip suís. Bona pressió del Barça i va el conjunt blaurana. És la Minya Mal, bona recuperació, aixeca el cap, pot fer un canvi d'orientació, passada a l'espai pot ser bona, cap a GC Visibu, controla la pilota protegint davant de la pressió dels suïssos, enrere cap a Olmo, frena una mica l'atac, bona passada per Visibu, entra dins l'àrea, el xuta Visibu, gol. Quin golaç del Barça per fer el quart a un minut pel 90. Gol de Visibu, bona passada de Dani Olmo entre línies, s'ha girat bé el futbolista belga, i com ha buscat l'escaire, com ha buscat aquesta escaire per fer el quart, allà l'ha clavat, marca el Barça, marca el primer gol amb la samarreta del Barça, GC Visibu, a punt d'arribar al final, Basilea 2, Barça 4.
5: Va arribar a canvi de 8 milions i mig d'euros, ha somrigut, ha mirat al cel, mentre encara aixecava os de la graderia d'aquí de Basilea, molts aficionats del Barça celebrant-ho, aixecant admiració amb aquest golaç.
1: L'ha clavat a l'escaire després d'una magnífica assistència d'Olmo i ho celebrem a RAC1, com sempre, amb una estrella d'en ben fresqueta. Quin golaç, Blaia.
2: Sí, sí, espectacular el xut de Visibu, que ho hem dit, no? Un jugador que l'altre no va tenir el millor debut, però lògicament, però és un talent evident, és un perfil molt interessant que pot jugar a l'altra banda. Bona passada de Dani Olmo, que ha tingut aquest puntet també de pausa, no?, quan jo pensava que potser buscaria Lamine, i Visibu, que se l'ha trobat, bon retall i després el xut espectacular. A veure si li serveix per agafar confiança, però bé, doncs Gordon bon partit, Adeyemi molt bon partit amb gol i assistència, i compte que hi torna.
4: Contra la recuperació, David Bisibu, gol! Gol, gol, gol, gol, un altre de Bisibu, aquest de rematador dins de l'àrea, la recuperació de Lamine, passada per baixa, assistència de la mort, remata el belga per fer el cinquè, per sobre del 90, torna a marcar Bisibu, que avui marxarà amb un doblet. Basilea 2, Barça 5.
5: I que vingui a abraçar-te i a felicitar-te Lamine Yamal, ostres tu, doncs és per estar content. Això és el que li ha passat al belga amb Lamine Yamal, que l'ha beneït. Després d'aquest doblet s'han afegit 3 minuts al partit.
1: Recuperació de Lamine Yamal i assistència per Bisibu, que l'empeny cap a dins, fa un doblet i una altra estrella d'am. Per rememorar... No, va ser un 0-5, hem dit, no? Un 2-5 aquell dia, 0-5. Però com a mínim el 5 s'ha repetit respecte a aquell dia de Champions que comentàvem. Magnífic detall, la pressió de Lamine, el temps ha afegit, eh?
0: Sí, important.
4: Hi havia hagut una acció prèvia al mig del camp que també ha recuperat ell, Lamine Yamal.
1: I bé, te comentàvem també abans, no?, que aquests jugadors que potser són de 8-10 gols per temporada, en un context com el del Barça, amb grans assistents, amb moltes, rebent moltes pilotes, poden ajudar a compensar aquests 54, no dic Bisibu només, parlo en general, poden ajudar a compensar aquests 54 gols que ha perdut el Barça.
2: Sí, sí, i a més que, clar, encara no hem vist, per exemple, la faceta golejadora d'Olmo Fermín, que també se'ls ha de tenir en compte, evidentment. I sí que el Barça al final generarà. Jo crec que és un dels equips d'Europa que més genera, i de fet, a vegades pot generar més amb un perfil de davanter que no sigui tan rematador perquè t'ajuda a tenir més presència a l'àrea, però evidentment després has d'estar encertat. El Barça això és el que haurà d'anar polint.
4: Ara la pèrdua de Bisibu, volia fer el contraatac aquí al Basilea, s'anticipa bé Gerard Martín, i a la té el Barça de nou, Olmo a la dreta cap a Lamine Yamal, pot ser perillosa aquesta acció, però vol contra un, Lamine Yamal fa un retall, continua Lamine Yamal, entra dins l'àrea, el xut des de la frontal, marxa fora, ho provava Lamine, el 92 de partit, que mira al final, Basilea 2, Barça 5.
1: El Barça que guanyarà aquest últim amistós abans del Gamper, a una setmana de començar la Lliga. Per anar resumint, Xavi, no sé, a nivell global, perquè després entrarem amb noms propis, però a nivell global jo crec que és el partit més rodó, com també era d'esperar, no?
3: Sí, sí, sobretot a nivell de, fins i tot a nivell de recuperació de pilota, no? D'anar ràpid a la pressió, de deixar pràcticament sense trepitjar al mig del camp atacant el Basilea durant la primera mitja hora de partit. Després, segurament les forces també han arribat per on han arribat. Sí. Però interessant a nivell grupal, també a nivell individual, el cas de Adeyemi, jo crec que avui l'hem vist en la seva millor versió. També és veritat que és diferent jugar envoltat de qui jugava avui que no en els primers partits, on jugava envoltat de molta canalla. I la bona rematada de Hamza, veure que Bisibu també s'apunta una mica a la festa, vaja, anar afegint elements. Jo crec que és per estar satisfet l'amistós d'avui.
4: Doncs ara sí, arribem al final del partit a Basilea, després de la victòria del Barça amb golejada, Basilea 2, Barça 5, amb aquest sprint final del conjunt blaugrana amb un doblet de Bisibu, que ha tingut els primers gols amb el conjunt blaugrana. Basilea, s'ha acabat el partit, Basilea 2, Barça 5.
5: Ens quedem amb un detall, Hansi Flick i Lichtsteiner, Stefan Lichtsteiner, han estat conversant i aclarint els fets de la primera part amb aquella entrada de Christensen, que hi ha hagut una mica de crispació entre banquetes, com recollíeu per les imatges per televisió, comentàveu des de l'estudi, doncs ara ja han parlat entre ells, ho han aclarit, i ara hi ha hagut un petit problema de seguretat perquè estaven entrant diversos aficionats molt joves al terreny de joc, embogits perquè volien una foto amb Lamine Yamal. Lamine, amb un dels més jovenets, sí que s'ha acostat a fer-se una foto, i ràpidament doncs s'han desplegat els cossos de seguretat privada aquí a l'estadi, perquè clar, hi ha hagut un moment que s'ha patit una mica perquè semblava que anessin a entrar més. Ara la cosa ja s'ha calmat, els jugadors del Barça que van desfilant cap al túnel de vestidors, per exemple Lamine Yamal, excepte alguns que són els que han tingut menys minuts o que avui no han jugat, que es queden fent exercicis de recuperació aquí al terreny de joc, seguint el seu pla físic.
1: Doncs 2-5 pel Barça, amb l'estrena d'Anthony Gordon com una de les notes destacades d'aquest partit d'avui. Hem de votar el millor.
6: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
1: A veure, Marta, amb qui quedes?
5: Amb Xavi Espart.
1: Pau?
4: Xavi Espart.
1: Blaia?
2: També Xavi Espart.
0: Sí.
1: Clara?
0: Espart.
1: Puig?
2: Adeyemi.
1: Jo també. Voto Adeyemi, però per majoria 4-2, Xavi Espart, el millor del partit.
7: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
1: Les càmeres enfocant Visibun, dels destacats amb aquest doplet a última hora. Ara triarem també els noms propis més destacats, però a nivell col·lectiu, Blaia, amb què et quedes del partit d'avui?
2: Em quedo amb que hem vist el Barça més reconeixible, el Barça més Hansi Flick de tota la pretemporada, ja amb jugadors més habituals. Crec que s'ha vist una molt bona inici de partit, també la segona part, amb fluïdesa en atac, amb aquest rol sorprenent de Rafinha com a davanter centre, un equip que ha pressionat molt millor i que ha tingut més agilitat amb la pilota als peus, enfonsant el rival, com jo crec que li agrada al tècnic alemany, i que ens obre la pregunta de quin serà la davantera que veurem a la primera jornada de Lliga i si això de Rafinha ha estat un experiment o realment Flick s'ho creu. I per tant, doncs, ja tenim un nou davanter centre pel Barça, ja veurem.
1: Clara, a nivell col·lectiu?
0: Serà divertit, però fer l'11. El Departament sí. de Nacions de Marta Ramon tindrà feina, crec que...
5: M'està venint calor, només de pensar-hi.
0: De la setmana que ve a Els, però sí, avui un Barça més reconeixible, no només amb la pressió, també ho hem comentat en algun moment, més d'un cop han caigut en fora de joc els jugadors del Basilea, també una mica recuperant aquesta línia avançada en alguns moments, circulació ràpida, la veritat és que bones sensacions avui del Barça, ja aquest Barça amb jugadors que han de ser titulars i que van agafant rodatge també alguns d'ells, les sensacions són bones, el dia que més hem vist el Barça que volem, que esperem veure en el moment que estem, que és pretemporada i encara falta per polir cosetes, però avui contenta, la veritat.
1: I per tancar amb els amics de Roma Motor Honda, triem tres jugadors destacats del partit d'avui, si voleu, més enllà dels que ja hem votat abans, no sé per qui tiraríeu.
0: Un l'heu dit vosaltres, que és Adeyemi, evidentment,
1: sí?
0: També.
1: Val.
0: Gordon a mi m'ha agradat molt,
1: sí?
0: També.
5: A mi també, Gordon molt bé.
0: I al final Visibu, perquè l'altre ens va deixar sí. molt freds, m'ha agradat veure aquests minuts finals.
1: Doncs tres, aquests tres, sí, diu sí. la Clara. Algú té algun altre nom alternatiu que vulgueu afegir?
2: M'ha agradat Marc Bernal, avui crec que el millor partit de Bernal la pretemporada, després que potser no estigués del tot fi, avui m'ha agradat molt.
1: Xavi?
3: Sí, mira la rematada de Hamza. Caram, dic, aquest home sí. dic, és de davanter, de caça gols. I dic, bueno, un jugador a tenir en compte per, no per segurament ser l'aposta titular, però per com un recurs.
4: Ho comparteixo, sí, sí, que m'ha cridat molt l'atenció aquesta rematada de Hamza, que ja el vam veure fer un doblet el dia del Birmingham, i avui que també s'ha reivindicat amb aquesta bona rematada al segon pal.
1: Doncs ens quedem amb aquests noms, amb els amics de Roma Motor Honda. Marta, ho deixem aquí, ja escoltem veus de protagonistes, si és que n'hi ha al descans dels partits de l'Espanyol i el Girona. Gràcies, fins ara.
5: Fins ara, que vagi bé.
1: Pau, fins després.
4: Molt bé, fins després.
1: Blaia, fins la pròxima.
2: Que vagi bé, gràcies.
1: Clara, no em moguis. Xavi, canviem papers. I ara Espanyol i Girona. Res, de seguida, no marxeu.
8: El Barça en xancletes ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
9: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets, dic sí. I és
10: sí.
9: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 sí. anys i pico.
8: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
11: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la fumiga?
9: Que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 sí. anys i pico.
8: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
11: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la fumiga?
12: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, sí. va començar a posar cançons de la fumiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
11: I hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la fumiga?
13: Per aquesta mà és un mite. Aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
8: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
14: I a La Repesca els la donarem.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
6: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
10: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
6: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
15: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
6: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
16: RAC 1. Tots som un milió.
17: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
18: ara que podem fer el que volem,
17: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
19: I escoltarem els contes de RAC 1.
17: A la piscina!
19: Al cotxe!
17: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: I, oh?
17: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
22: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
16: RAC 1 Podcast.
17: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: Ja tornem a seguir, passant 4 minuts de 6:45. A les 7 arrenca la Lliga per l'Espanyol. Primera jornada d'aquesta Lliga 26-27 a l'estadi de Cornellà al Prat. Espanyol Llevant. L'Espanyol que va acabar 1-0 la temporada passada amb 46 punts. Va fer una excel·lent primera volta, va patir a la segona, però ho va acabar salvant a les últimes jornades i al final amb aquesta continuïtat a la banqueta també de Manolo González, mentre que el Llevant va acabar 16, va ser dels que es va salvar d'aquella lluita intensa que hi va haver per evitar el descens a les últimes jornades amb el canvi d'entrenador que li va donar aquesta salvació. Semblava impossible, però va aconseguir 16 amb 42 punts. Bé, l'Espanyol va fer una pretemporada, diu, deia Manolo González, que les pretemporades tampoc no te'n refiïs molt a nivell de resultats, patxipatxà, diríem, sobretot defensivament demostrant algunes debilitats que esperem que es vagin subsanant a mesura que avanci la competició. I al Llevant també encara amb jugadors pendents d'inscriure dels que ha fitxat. Vaja, el que ens estem trobant en aquests inicis de temporada des de ja fa uns quants anys, amb el mercat encara obert i amb la gent havent de fer molta feina, és el cas de l'Espanyol i també del Llevant, abans que es tanqui cap allà el 31 d'agost aquest mercat d'estiu. A Cornellà al Prat, abans el sentíem ja instal·lat a la cabina de transmissió de RAC1, tocant els botons avui l'Enric Soto, l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: I al seu costat, el gran Dani Solsona. Hola, Dani, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ja era hora, Dani, eh? Ja 16 d'agost, ja el trobàvem a faltar, el futbol de veritat.
2: Aquest és el bo, el de veritat, no els partits de pretemporada.
0: Exacte, encara que siguin plenes festes majors, és igual, tu, quan sigui, aquí som per explicar el que faci l'Espanyol en aquesta primera jornada de Lliga. I com deies, Edu, amb coses interessants en el primer 11, amb aquesta baixa d'última hora de Cabrera, per exemple, al centre de la defensa, i amb algunes cares noves ja en aquest primer 11 de Manolo González.
1: Exacte, la principal notícia ha caigut a última hora de la convocatòria Leandro Cabrera. Dic que a última hora perquè la convocatòria que s'ha fet pública a la una del migdia l'uruguaià hi era, i hem d'entendre que per molèsties físiques, perd el partit d'avui. Per tant, sense Cabrera, a l'11 de l'Espanyol hi ha dos jugadors que han arribat fitxats aquest estiu, que són Àlex Calatrava i Unai Núñez. Hi ha dos jugadors que del planter que l'any passat estaven cedits a segona i que aquest any jugaran a la primera plantilla i que són titulars, que són Roger Hinojo al lateral esquerre i Javi Hernández a la mitja punta, i la resta, els altres set, són futbolistes que l'any passat ja eren a la plantilla de l'Espanyol. Un 11 format per Dimitrovic a la porteria, lateral dret Omar El Hilali, parella de centrals Clemens Riedel i Unai Núñez, banda esquerra al lateral per Roger Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 al davant amb Calatrava a la dreta, Dolan a l'esquerra, Javi Hernández al mig fent d'enllaç amb el davanter, que serà Roberto.
0: Per tant, la banqueta que li queda a l'Espanyol quina és avui, Edu?
1: Doncs mira, són dos porters suplents, Àngel Fortuño i Llorenç Serret, a més de Kidinchley Hartman, en lateral esquerre, que sabeu que ha arribat cedit del Burnley aquesta temporada amb opció de compra i que de moment perd la primera titularitat en favor de Roger Hinojo. A la banqueta també hi és Pol Lozano, i Pere Milla, i Jofre, i Marcos Fernández, jugador que l'Espanyol tenia cedit l'any passat al Ceuta i es va fer una pila de fer gols a segona. Gabriel Moscardo, aquest jove brasiler migcampista que ha arribat cedit del Paris Saint-Germain, sense opció de compra. Hi ha Rafael Bauza, aquest altre jugador migcampista, jovenet, que l'any passat va estar cedit al Mirandés i que aquest any, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, es quedarà a la primera plantilla. Dos nanos del filial, el central francès Timera i el lateral dret José Ángel. I tanca aquesta relació de suplents l'últim en arribar, de moment, el central eslové Vanja Derkušić, que va arribar oficialment dissabte, ahir, primer i únic entrenament amb l'equip, i que avui espera el seu torn a la banqueta.
0: Doncs aquests són els protagonistes de l'Espanyol, els que jugaran d'inici i els que esperaran la seva oportunitat al costat de Manolo González. I el Llevant, que també està immers ara t'inscric, ara no, ara encara no, encara no puc jugar, però sí que t'he fitxat. Amb quin 11 surt a jugar avui a l'estadi de Cornellà al Prat, Edu?
1: Només té 12 futbolistes de la primera plantilla inscrits i convocats, i presenta Luis Castro en un 11 format per el porter australià Matt Ryan a la porteria, 4 en defensa, Nacho Pérez, lateral dret, Dela i Mandy als centrals, Manu Sánchez, lateral esquerre, doble pivot per Ola Sagasti i Oriol Rey, línia 3 al davant amb Víctor García a la dreta, Pablo Cortés a l'esquerra i Carlos Álvarez a la mitja punta, al davanter serà Ivan Romero.
0: I xiula avui al camp de l'Espanyol?
1: Doncs un debutant a primera, és aragonès, és molt jove, 30 anys, i diuen que té un futur brillant per davant. És una de les grans promeses de l'arbitratge espanyol. I a més, té dos cognoms que sonen molt bé. Carlos Muñiz Muñoz és aragonès. Estarà assistit a les bandes per Fernando Estela i Álvaro Granell, el quart Antonio Sánchez, i al bar hi haurà López Toca.
0: Muñiz Muñoz, si haguessis tres cognoms diria Muñoz de tercer, segurament, però només utilitzem dos cognoms de manera, diríem, habitual a Catalunya o a l'estat espanyol en aquest cas. Dani, Solsona i Puig, què et sembla l'onze de l'Espanyol, Dani?
2: La veritat és que hi han dos jugadors ahí que són... No em faci riure, perquè l'Edu ja em mira i em diu, aviam què dirà.
0: Ja treu la destral el primer dia, ja.
2: No. Que és veritat que dels que han arribat, que han de ser importants, perquè jo sempre considero que els jugadors que arriben i que arriben amb un cartell, diguéssim, doncs aquests han de donar la talla, han de sumar, han de ser titulars. I la veritat és que ni Moscardo ni Harman doncs entren de moment, no sé, a mesura que vagi avançant el campionat, els entrenaments i que s'hagin adaptat, segurament han de jugar, però ho anirem veient. I després el jugador que sí que està donant una mica aquest rendiment ara al principi és Calatrava, que ja el coneixíem del Castelló, i aquesta mitja punta de Javi Hernández, a veure com respon. És veritat que ho ha fet bé aquests partits de pretemporada, quan ha tingut ocasió, va estar molt bé la temporada passada amb el Mirandés, i després la resta són els mateixos, obligats als canvis, al canvi de Cabrera, amb Unai que acaba d'arribar, i Riedel, que jo crec que no hagués jugat Riedel, que hagués jugat Unai amb Cabrera, però també veure el jugador eslové que acaba d'arribar. Vull dir que...
3: Derkušić.
2: Sí, no, sí, cada vegada ho foten més difícil els noms, eh?
1: Bueno, de fet, perdoneu, de fet,
2: Està donant voltes l'altre dia per dir el nom aquest i no el diré perquè...
1: Bueno, tens un avantatge, que és que ell, el nou oficial, i jo crec que és el que portarà la samarreta, és Banya, que és el seu nom de pila.
2: No, està bé, Banya està bé.
0: És fàcil, sí. Vaja, de fet, a Harman, ell va dir a la presentació que volia que li diguessin Kiu, no? Jo crec que li direm Harman, no, Edu?
1: Jo crec que li direm Harman, perquè el nom futbolístic ha estat Harman. Ell a la samarreta portarà Kilinchi, que és el nom de pila. És un nom d'origen de Curaçao. Ell és neerlandès, recordem. I clar, com que Kilinchi comença amb Q, el nom familiar al vestidor, i que suposo que ell, tots els seus amics, els vestidors del futbol l'han conegut com a Kiu, però li diem Harman. En canvi, a Banya Derkušić, jo crec que li haurien de dir Derkušić. Jo li diré Derkušić, no li diré Banya, perquè ell a la samarreta pot portar el que vulgui, però el seu nom futbolístic és Derkušić.
0: De Harman, ahir deia Manolo González que és un dels jugadors amb més qualitat tècnica de la plantilla. Va dir que encara ha d'adaptar-se al ritme de la Lliga Espanyola, que no sé si vol dir més lent que el de la Lliga Anglesa. Jo no vaig saber per on anava aquí Manolo González, però vaja, que encara li cal potser adaptar-se una mica més al ritme d'aquí, però que a nivell de tècnic, diu que potser és un dels jugadors amb més nivell de la plantilla que tenim.
2: Sí, no, jo amb alguns reportatges que he vist, que ja sabeu que jo miro això del YouTube i, escolta, m'encanta, i, I la veritat és que ofensivament però li agrada...
0: Només mires futbol al YouTube, Solsona, o de vegades t'enganxes allò amb algun vídeo de, no sé, d'animals o de bricolatge, allò que et van sortint...
2: De menjar.
0: Ah, de menjar, veus?
3: Les receptes?
2: Sí. De receptes, sí. Receptes m'encanta, sí.
1: I cotxes, no? Cotxes tunejats, no? No ets d'aquest gremi?
2: No, cotxes no. Miro receptes, no? Perquè a vegades em diuen, escolta, fideuà amb llamàntol. Dic, ostres, aquesta no l'he fet mai, fideuà. He fet arròs, però fideuà no. Bueno, vaig mirant, això sí. I, com deia, això de Hartman, que ofensivament sí que el vaig veure amb unes condicions que li agrada pujar molt, que li agrada ser profund, arribar a la línia de fons, no vaig veure defensivament. Em passa una miqueta com Hinojo. Hinojo, quan té la pilota de mig camp endavant, doncs... l'administra bastant bé, fa bones centrades, però vull veure el nivell defensiu, no? Ojalà vagi bé, i jo espero que sí, perquè tindrà que treballar defensivament més que quan estava la darrera temporada a la Cultural, no?
0: Bataller en joc. Sí. Lot de Bataller en marxa per aquest primer partit de l'Espanyol en aquesta lliga. Pernil, gran reserva Bataller, el 10 dels Pernils. Ja sabeu aquest sabor que marca la diferència, que és 18 sobre de 100 grans cadascun de Pernil, Llescat, gran reserva Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller. Compte l'alineació d'aquestes millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller, la carnisseria Josep Salvat al Mercat del Clot de Barcelona. Productos gallegos de l'Hospitalet de Llobregat. I art ibèric al Mercat de Rubim. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. 14 i les 7 de la tarda. I a les 7 també arrenca la Lliga Segona pel Girona, rebent el Leganés a Montilivi, en el que esperem que sigui un any i prou i any de retorn del Girona a la primera divisió. A Montilivi amb el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda. Hola, Miquel, bona tarda. Ara de seguida recuperem el Miquel des de Girona i també el Marc Brugués, que ens explicaran el que passi en aquest Girona-Leganés de la primera jornada a segona divisió. 14 i les 7, pausa, i ara tornem.
4: L'Espanyol juga a RAC1.
5: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
7: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: L'Espanyol juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 12 minuts i les 7 de la tarda, 12 minuts i arrenca l'Espanyol. Ja va en primera jornada de Lliga, primera divisió, i també a la mateixa hora arrencarà el Girona Leganés, en aquest cas a la segona divisió del futbol espanyol. Aprofitem per actualitzar-nos també aquesta hora amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda. Espera, que ara et sentirem. Joan, hola, Joan, bona tarda.
10: Ara sí, perfectament.
0: Què
10: tal? Bona
0: tarda. Què passa al món? Què ens expliques?
10: Doncs mira, pendents del temporal, que hores d'ara segueix desplaçant-se i que continua deixant valors importants. El Gironès i el Pla de l'Estany s'han registrat 60 litres per metre quadrat i tempestes amb calamarsa i ventades molt fortes. L'avís de perill molt alt per temps de violent s'ha activat ara a Osona i Moianès, on els ruixats i tempestes són molt intensos ara mateix i també van acompanyats de calamarsa i fort vent. També s'han activat avisos per perill alt d'intensitat intensitat de pluja al Vallès Oriental i al Maresme, però a poc aquests ruixats s'aniran desfent. La temperatura ha baixat lleugerament allà on ha plogut. D'altra banda, la Conca de Barberà ja hi han acumulat, ja s'hi han acumulat 60 litres. Per cert que fins ara els bombers han rebut una vintena d'avisos, la majoria relacionats amb serveis per retirada de branques i arbres caiguts a la via pública. Avui és diumenge tarda i això ens porta a mirar el mapa viari. No hi ha afectacions destacables, però sí circulació amb retencions en alguns punts, per exemple, 7 quilòmetres de lentitud entre Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro a la C31 de direcció Girona, a la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera direcció Girona n'hi ha 4 de quilòmetres de circulació lenta, a la B20 direcció Nus de Llobregat hi ha 2 quilòmetres també de circulació amb retencions, i un cop més ens hem de fixar en la P7, retencions menors de 2 quilòmetres en diversos trams direcció Barcelona, Santa Margarida i els Monjos, a Banyeres del Penedès i a Vilafranca. I finalment, a la 2, 2 quilòmetres també de circulació lenta a Cornellà de Llobregat, direcció Barcelona. Pel que fa a la crisi de Ceuta, avui, sabeu, el debat gira al voltant dels seus serveis sanitaris. El govern diu que no estan saturats, però les autoritats locals diuen que sí. I allà hi tenim la nostra enviada especial, que és Júlia Manero. És a la platja del Trampolín, on hi ha un dels assentaments més grans de la ciutat. A aquesta hora, Creu Roja reparteix als migrants la ració diària de menjar. En total, donen més de 4.000 racions. I ens ho explica la Júlia. Júlia.
3: Bona tarda. Sí, aquí a la platja del Trampolín, cada vespre s'hi munta tot un dispositiu dissenyat al mil·límetre per repartir el menjar. Veiem fins a 9 furgonetes de la policia espanyola controlant l'escena i tot de gent repartits per la zona. Tenen els migrants asseguts a terra amb el cap baixat i dividits en dos grups. Per una banda tenen els marroquins i per l'altra els subsaharians. D'aquesta manera volen evitar cap tipus de conflicte entre ells. De fet, veiem com de tant en tant es van cridant i xiulant uns als altres. L'estratègia és anar aixecant-los a poc i en ordre per recollir la seva ració i evitar disputes.
10: I ja per acabar, aquesta tarda hem sabut d'una baralla multitudinària que hi va haver ahir de matinada a Lleida amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 de les quals menors d'edat. Sabem que 3 persones van resultar ferides de consideració i que van ser traslladades a l'hospital, però no sabem què va causar la baralla pròpiament. Demà dilluns es reuniran les autoritats locals amb Mossos i Guàrdia Urbana. I això és tot.
0: Gràcies, Joan. Fins ara. 9 minuts i les 7 de la tarda. Ara sí, Girona, Miquel Agut, bona tarda.
11: Bona tarda, Xavi Puig.
0: 9 minuts i arrenca la Lliga pel Girona, segona divisió. Girona-Leganés amb el mercat obertíssim encara. Girona com a pràcticament tot el món. Quin 11 treu Quique Álvarez en aquesta primera jornada, Agut?
11: Doncs un 11 de moltes circumstàncies. L'11, la banqueta, els descartats, és tot molt comentable. Gazzaniga a la porteria, Arnau al lateral dret, Àlex Moreno al lateral esquerre, Francesc i Júnior, aquest central de 17 anys del juvenil que fa el salt al central esquerre del primer equip avui, Fran Beltrán, Morante, Ivan Martín al mig del camp, a dalt a la dreta Brian Hill, a l'esquerra Minsu, Dauda és la referència ofensiva avui del Girona.
0: Doncs sí que és comentable, sí. Per tant, la banqueta i els que no hi són a la banqueta, qui li queda al costat aquí, que Álvarez, a Miquel?
11: Aviam, aclareixo que ens diuen des del club que Benat no és titular perquè ha tingut un accident domèstic, però igualment és a la banqueta i s'ha escalfat en pilota. En tot cas, a banda de Benat i del porter suplent Kapitsov, hi ha Stuani, Abel Ruiz, Sigankov, Justin, Esprilla, Ethan, Givert, Las, Antal i Badia. Recordo que no hi són descartats per l'entrenador. Diu que per falta de ritme porto Unahi i Unai, que és l'últim fitxatge. I no tenim notícies, entre d'altres, de Doni, que no forma part ni de l'11 ni de la banqueta. Tampoc no és ni a la gespa ni a la banqueta David López per unes molèsties que han aparegut en les últimes hores. Per tant, doncs, Puig, ja veus que hi ha molts fils a estirar, els que hi són, els que no hi són, els que hi són sense ser-hi, en fi, un garbuix.
0: No sé, n'hi do, 11 amb novetats com aquesta de Júnior al centre, que a més amb la baixa també de David López encara ha agreujat més els problemes que té la defensa el Girona en aquesta pretemporada i avui ja a l'inici de Lliga. I amb quin 11 surt a jugar el Leganés avui a Girona, Miquel?
11: Amb un porter veteraníssim com Raúl Fernández entre pals, al lateral dret jo hi col·loco l'ex de l'Espanyol Tejero, El lateral esquerre Marc Bèldic, que jo li col·loco perquè el full d'alineacions apareixia com a interior esquerre. A la dreta Tejero, l'esquerra Marvel, Lalo i Ignasi Miquel de centrals, Kekta, Atienza, Zico i Naïm al mig del camp, a dalt Garbi i Soko.
0: I qui xiula avui a Montilivi?
11: Un àrbitre que, com el Girona, va baixar la temporada passada. Galeca Pesteguía, el navarrès, al bar hi haurà el canari Trujillo Suárez.
0: D'entrada, com anem de moment, Miquel?
11: Jo crec que hi ha mitja entrada, més o menys, o sigui que no està malament. Avui m'ha sorprès, fa una hora llarga, gairebé dues, quan rondava per aquí, que hi havia molts turistes, una mica hi havia la sensació de Costa Brava, recordaràs, Xavi, que hi va haver molts turistes que van anar a veure el partit contra l'Arsenal, i avui feia una mica la mateixa sensació. Al final hi ha un bon nombre d'abonats que han vingut, però també hi ha molts turistes que estaven fent llargues cues al davant de la botiga del Girona aquí a l'estadi.
0: Hola, Marc Brugués, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
0: Benvingut un any més a les transmissions del Girona a jugar a RAC1. És com si fos pretemporada, però és que això val 3 punts avui, Marc, i no sabem dels que són avui quan se'n quedaran, quants hi seran, si hi haurà molts canvis o no, però avui ja compta això per aconseguir l'ascens, si és que el vols aconseguir.
12: Sí, aquest és el principal problema, que veiem l'11, diries, bueno, és un amistós contra, no sé, l'Al Ittihad saudita de Torn, o l'Olot, o el que sigui, però no, avui hi ha 3 punts en joc, i el Girona doncs ha de sortir a no repetir un inici tan nefast com el de la temporada passada, en què es van deixar perdre molts i molts punts que al final es van acabar trobant a faltar. I el primer dia és avui, amb un 11, com dèiem bé, de circumstàncies, molt estrany, i la sensació que és a veure què passa. Hi ha jugadors que no volen jugar, hi ha jugadors tocats, hi ha jugadors amb el cap a un altre lloc, hi ha jugadors que sí que volen jugar, i a partir d'aquí, doncs, Quique Álvarez ha hagut de fer doncs, aquest poti-poti de perfils i de jugadors molt joves, com Junior Holmes, com Minsu, com Dauda, que en principi no haurien de ser titulars, però que hi són i que hi confia, i que són els que avui, 16 d'agost, han de treure les castanyes del foc.
0: Doncs ho anirem explicant amb el Miquel i amb el Marc Brugués el que passi al Montilivi, en aquest Girona Leganés, avui que s'obre la jornada també pels catalans a segona. De massa el torn del Sabadell, 7 de la tarda, al Molinón, al camp de l'Sporting. Ho explicarem també demà, en aquest cas, a RAC1. Miquel, Marc, fins ara.
11: Fins ara.
0: Anem a repassar els 11 de l'Espanyol i del Llevant, el primer partit de Lliga Primera.
13: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació e-power del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
0: Quin 11 treuen els blanquiblaus, Edu?
14: Dimitrovic a la porteria, 4 al darrere, Omar a la dreta, Riedel i Unai Núñez centrals, Hinojo lateral esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia 3 al davant amb Calatrava a la dreta, Dolan a l'esquerra, Javi Hernández al mig, el davanter serà Roberto.
0: I ja que hi som pel mateix preu, quin 11 treu el Llevant?
14: Matt Ryan al porter, 4 al darrere, Nacho Pérez a la dreta, Dela i Mandi centrals, Manu Sánchez lateral esquerra, doble pivot per Ola Sagasti i Oriol Rey, línia de 3 al davant amb Víctor García a la dreta, Pablo Cortés a l'esquerra, Carlos Álvarez a l'enllaç, el davanter Ivan Romero.
15: Busques un vehicle híbrid?
16: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
16: Més potent, és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
16: Barcelona.
15: Molins de Rei.
16: Mataró.
15: Blanes.
16: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
16: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
0: A primera, recta final del primer partit d'aquest diumenge a la tarda al Sardinero, Clara.
17: Sí, estem ja en l'afegit d'aquest Racing 2, Villarreal 2. Recordem, tots els gols de la primera part. S'havia avançat el Racing 2-0 amb gols d'Andrés Martín i Sergio Martínez, però Pap Gay i Nicolò Pepe en tan sols un minut de diferència just abans del descans han aconseguit empatar. Segona part menys moguda, sense tantes oportunitats, amb joc més trebat. Per tant, té pinta, si no passa res en aquests minutet, no, segons, si queden segons pel final del partit, que això acabarà amb repartiment de punts.
0: I com ha acabat l'amistós del Madrid al camp del Schalke?
17: Amb el 0-3 que havíem deixat, amb els gols d'Mbappé, Hausen i també de Carlos Espí. Pel poc que he pogut veure el tram final, res a destacar de Diomandé.
0: L'Àjax, per cert, de Mitchell, ara que parlàvem del Girona, empatat a 2 a casa amb el Herenveen. Guanyava 2-0 i li han acabat empatant el partit al 82 amb Ter Stegen, porter titular per segona jornada consecutiva. I a segona, ja que som també parlant del Girona, 1-3 ha guanyat el Tenerife al camp de l'Eibar en el primer partit d'aquesta tarda de diumenge.
17: I acaba el partit al Sardinero. Per tant, repartiment de punts, Racing 2, Villarreal 2.
0: Amb els jugadors de l'Espanyol i del Llevant, que van traient el cap ja per aquest túnel de vestidors de l'estadi de Cornellà al Prat, Edu.
1: Exacte, surt ja l'Espanyol, surt també el conjunt granota. L'Espanyol estrenant en equipació, que aquest any és samarreta blanquiblava amb franges, jo diria força estretes, una mica més del que és normal, pantalons i mitgetes negres. I el Llevant, que avui va de verd, amb una franja granota, blaugrana, vaja, franja vertical a la samarreta. Per cert, m'estic tornant mig boig, tot i que d'aquí uns minuts tindré més informació, perquè ens informa el club, ens informa l'Espanyol, que Cabrera avui no té cap molèstia física ni indisposició. Que Cabrera no juga al partit, i està fora de la convocatòria, perquè està sancionat. Ens diu el club, la primera informació que hem tingut és: ha caigut finalment de la convocatòria per una sanció de la temporada passada sobre la qual s'han presentat recursos fins a última hora. Això explica que aquest migdia l'hagin convocat a Cabrera. No han prosperat els recursos en aquestes hores i, per tant, Cabrera al final no pot jugar. M'estic tornant boig perquè el recompte de grogues que jo tenia de Cabrera l'any passat és de 4. A mi em surt que la quarta groga de tota la Lliga la va veure l'última jornada contra la Reial Societat al minut 87. Això és el que consta a les actes de la federació, que és el que va a missa i és el que jo sempre reviso en les meves notes. Llavors, he preguntat al club: nois, em surten 4 targetes, no 5, i evidentment no em surt cap expulsió a l'última jornada, ni en les últimes jornades, que Cabrera les va jugar amb normalitat. I la resposta ha estat: és per un altre tema, en uns minuts tindrem més informació i us la donarem. Per tant, no sé què està passant aquí. Sí, no sé què està passant aquí, però...
0: No, jo el primer que he anat a mirar és precisament l'última jornada, dic a veure que no l'expulsessin i jo me n'hagi oblidat, i el club, entre cometes, també, perquè és estrany que hagi estat a la convocatòria, que ahir a la prèvia Manolo González no fa cap esmena una baixa de Cabrera pel partit d'avui i que de cop ara caigui a pocs minuts per començar el partit. Però vaja, esperarem les explicacions, Edu, no? Que ens donin des del club.
1: És per una altra qüestió, per una altra sanció, no sé... A veure... D'acord, mira, això ja és informació oficial. La sanció és per un cop que va fer a l'equipament del VAR produït la temporada passada, que va constar l'acte arbitral. El club ha estat presentant tots els recursos fins a l'última hora. Haurem de revisar quan va ser aquest impacte, aquesta sanció, perquè Cabrera, imagino que un cop acabat algun partit, va malmetre l'equipament del VAR, la pantalla del VAR. Hi haurà minut de silenci, per cert, ara mateix a l'RCD Stadium per les víctimes del terratrèmol de Colòmbia, pels exjugadors de l'Espanyol Carmelo Cedrún, José Mingoranza i Manuel Fernández Osorio, que han mort aquest estiu, també per l'exentrenador José Manuel Díaz Noboa, que també ha mort malauradament aquest estiu, i per, evidentment, tots els socis, sòcies i aficionats i aficionades de l'Espanyol que ens han deixat i que no podran veure aquest inici de temporada. Minut de silenci que s'està convertint en minut d'aplaudiments abans que arrenqui el partit.
0: Minut de silenci per arrencar la Lliga, minut d'aplaudiments, com diu l'Edu, que és un habitual també per recordar els socis aficionats de l'Espanyol que ens han deixat durant aquests mesos que no hem tingut competició. A Girona ha arrencat ja el partit, Miquel?
11: Fa un minut que ha començat el partit a Girona i el que em crida l'atenció és l'entrada, perquè jo crec que si continua entrant gent tindrem per estrenar la segona una entrada gairebé de primera, perquè hi ha molta gent a Montilivi i en continua entrant.
12: Sí, sí, perquè havia començat molt freda la cosa, amb molt de silenci, però s'ha anat animant i pràcticament hi ha totes les localitats plenes, llevat del sector visitant, però feines hi ha 20 persones.
0: Doncs millor, bona notícia pel Girona, que hi hagi aquesta bona entrada en el debut o en la tornada a segona divisió. Tenim l'Estrella d'Am preparada aquí, sí, a l'estudi de RAC1 per obrir-la quan marqui l'Espanyol a Cornellà al Prat. també quan marqui el Girona, evidentment a Montilivi, en aquesta primera jornada, primera i a segona. S'acaben els aplaudiments a Cornellà al Prat, tot a punt ara sí perquè arrenqui el partit, buscant arrencar amb victòria l'equip de Manolo González. Edu. Sí,
14: això és a punt de començar, ja estiren cames els futbolistes de l'Espanyol, fan pinyals del Llevant, en mig minut arrenca, quan ho indiqui Muñiz Muñoz, aquesta nova temporada, 26-27 a l'RCD Stadium.
2: No creus que haurien d'haver netejat una mica els vidres?
14: No sé què ha passat aquest estiu, però no, el nostre vidre...
2: No veig res, tu.
14: Està molt brut, però brut d'allò d'haver-se mullat molt i que no li han passat un drap o allò... Sabeu allò que li passem a la dutxa? Aquella... Aquí el parc també s'utilitza pels vidres del cotxe. No? Aquella mena... Ara no sé com dir-ho. Aquell estri que fa com de...
0: Sí, que té una mica com de...
14: Sí.
0: No, ventosa no seria la paraula, però...
14: Com de... Sí. Doncs això, que comença el partit. El que passa és que, clar, aquesta cabina està sota cobert. Ah, deu haver entrat una mica de pluja, perquè hi ha una mica d'escletxa. En fi, que ho podrem explicar igualment. I que estem encantats de que comenci una nova temporada aquí a Primera i a RAC1 amb l'Espanyol i d'explicar-vos-la, evidentment, en tots els partits, a casa i a fora. 20 segons de partit, aquest Espanyol 0, Llevant 0, pilota pel conjunt valencià, que ja juga per la dreta de terreny de l'Espanyol. És Víctor García, pressionat per Hinojo, posa el peu al lateral de Cabanes, del Bages, de l'Espanyol, encara amb fitxa del... Més que fitxa, amb dorsal de filial, ell i Javi Hernández, almenys fins que s'acabi el mercat d'estiu. 29 el dorsal d'Hinojo, 28 el de Javi Hernández. Recupera la pilota l'Espanyol en una obertura d'Urco. Per la dreta cavalcava Omar, massa llarga, aquesta pilota es perdrà. Serà de banda pel Llevant a l'altura de la frontal pròpia.
12: Si esteu veient el partit a Movistar i Orange, o a Orange, vaja, un dels dos llocs, podeu sintonitzar-nos a través de l'opció 6 d'àudio. Opció 6 d'àudio, trobareu el senyal de RAC1 perfectament sincronitzat amb la imatge de Movistar.
14: Per cert, Clemens Riedel, perfil dret de l'eix de la defensa, Unai Núñez, perfil esquerre. En condicions normals, avui jo crec que els centrals haguessin estat Cabrera, perfil esquerre, i Unai Núñez s'hagués desplaçat fins a la dreta. Veurem. Riedel ha quedat, Dani, assenyalat en aquesta pretemporada perquè està dels jugadors. L'Espanyol ha tingut problemes defensius menys inspirats, diguem-ne, Riedel?
2: No, però és que ja d'entrada, els primers partits, ja Manolo havia col·locat a Urco. Per tant, ja no és que estigués assenyalat a la pretemporada, sinó que ja havia assenyalat a la temporada passada, no? Per tant, semblava que no comptava amb ell, però al final sí que es queda i ara tenim quatre centrals, no?
14: Correcte, de moment quatre. Jo crec que aquí es quedarà la cosa. Compte que ataca l'Espanyol, passada per Hinojo. Hinojo, que rep d'Exposito, prova la centrada. Hinojo rebutja la defensa de Llevant, se la queda Dolan. Prova el xut, Dolan, encara morta. Hinojo es vol girar, la dona per Edu Exposito, el xut. Torna rebotant la defensa i se la queda Urco, que vol una mica de tranquil·litat, però l'Espanyol ja mossega Llevant, ben a prop de la frontal. Superat el 2 de partit. Riedel, Espanyol, per cert, que no ho hem dit, ataca la porteria del Prat en aquesta primera part. Hi ha una entrada que fa patxoca. Jo crec que superem els 25. No de molt, però el superem. Ara ho prova Cala, ho prova l'Espanyol. Des de la posició de l'interior dret, Àlex Calatrava. El de Parets, que obre la Edu Expósito. Mal desplaçament d'Edu. La pilota es perdrà de banda, no la caçarà Omar. Serà lateral pel Llevant. Hi ha molta virgueria, Dani, en la línia de 3 de mitja puntes de l'Espanyol, amb Calatrava, Dolan i Javi Hernández.
2: Sí, sobretot a Calatrava, que ha vingut a millorar, perquè és habilidós, s'associa bé, pot anar cap a dins, que li agrada molt. Aquí l'únic inconvenient que va haver una mica a la pretemporada és que, per tendència, perquè li deu dir també Manolo, doncs quan la pilota està a la banda contrària, ell té tendència a anar-se'n cap al mig, cap al centre, no? Per veure si hi ha una recuperació i en aquesta posició poder fer bones passades. Però, per contra, si el rival et mou bé la pilota i te la mou ràpid, i te la pot moure a la banda contrària on hauria d'estar Calatrava, aquí tenen un passadís al lateral o al jugador que jugui per aquesta banda. Però bé, per això hi ha els migcampistes per anar tapant forats.
14: Calatrava, futbolista de Parets del Vallès, com dic, que va passar pel futbol base de diversos equips, barcelonins tots, i que ha jugat a totes les categories, des de primera catalana, ha jugat tercera, va jugar a segona federació, va jugar a primera federació, ha jugat a segona i fa 3 minuts i mig...
11: Gol del Girona anul·lat. Ep. Gol anul·lat a Arnau, cop de cap, centrada d'Àlex Moreno, ja ens ho direu per la tele. De moment, gol anul·lat, cop de cap que havia entrat en ple domini gironí al minut 6.
0: Jo d'Arnau tinc dubtes.
17: Sí, igual.
0: Sí que, jo crec que hi ha un primer jugador a la frontal que sí que m'ho sembla, però del rematador no ho sé, haurem de veure-ho, a veure si el VAR contradeix l'assistent i li dona aquest primer gol de la temporada al Girona, tot just al 6 de la primera. Girona ha arrencat bé, Miquel?
11: Molt bé, el Girona ha arrencat molt bé, dominador, amb alta circulació de la pilota.
0: Justet.
18: Jo crec que és gol.
0: Sí?
18: Amb ullo, sí.
17: Opa!
18: Sí. Jo crec que el peu del jugador marca que la posició...
11: Contra l'Espanyol, Roberto, gol!
0: Gol!
11: Matiner. Als 4 minuts de la temporada, Roberto caça una pilota morta a l'àrea petita del Llevant. L'havia empatjat molt bé des del perfil dret en una falta que la defensa valenciana no ha sabut allunyar. I Roberto, amb els seus cabells rossos de perruqueria i de tint i amb les seves botes taronges, diu... És d'hora, però anem a fer el primer. Marca Roberto, supera Matt Ryan per fer el primer gol de la temporada. Marca l'Espanyol, gairebé 6 de la primera. Espanyol 1, Llevant 0.
0: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el primer gol de la temporada. L'Espanyol, el gol de Roberto, que obre la llauna, deia Manolo ahir, que potser és l'any de l'explosió definitiva de Roberto. Doncs comença marcant a la primera jornada. De moment, sense apostes de sopars ni de dinars, marca Roberto, d'ànim.
19: Sí, però estan mirant, no sé si...
0: Una possible falta amb la mà.
19: No, si jo crec que sí, braç.
0: O un possible bloqueig en l'inici de la jugada. A mi em sembla també que és el que reclamava
18: sí,
0: el Llevant.
18: El Llevant reclamava això.
14: Doncs López toca, diu que és gol. Bé, confirmat bé. El gol, ha marcat Roberto. S'avança l'Espanyol.
0: Veies, Dani.
19: No, que em semblava que l'havia tocat amb, una mica amb el braç, però no sembla que sigui així, perquè hi havia molts jugadors i al final, si no mires bé les repeticions, amb jugada directa no ho veig. Mm-hmm. Bueno, aquest any ja l'he dit amb l'Edu. No l'he dit, ahir li vaig enviar un àudio.
14: Sí.
19: I li vaig dir, escolta, vés afilant la gola, que aquest any Roberto marca els gols amb els tacs. Amb els tacs de les botes marca gols avui, aquest any.
14: Hi ha una cosa que s'ha de dir sobre aquest tema, i és que el dinar que jo li he de pagar, dinar o sopar, vaja, l'àpat que jo li he de pagar a Dani Solsona, encara no ha estat pagat. Perquè no, ens esperem al mes de setembre. Ens esperem al mes de setembre per fer-ho més còmode.
17: No, és que recordo que ell va dir que no volia.
14: Exacte.
17: Un dia aquí al Mundial, que vau venir els dos, va dir que no volia.
14: Tota la raó, Clara, és que jo l'he estat perseguint, tot el mes de juny el vaig estar perseguint, i no es volia convidar, quan a més és que són les normes de la juguesca. Vas guanyar l'aposta i has de ser convidat.
17: Exacte, però important aquest gol, perquè a més amb la lesió de Quique...
14: Clar, i a més aquest any no hi haurà juguesca.
17: Exacte, no hauríeu d'agafar un altre jugador.
19: No, hi ha Marcos Fernández.
14: Ah.
19: No comencem.
14: De moment Roberto ha fet el primer i l'Espanyol, i important que marqui Roberto també, perquè sense Quique és un futbolista que ha de fer un pas endavant, clarament.
19: Sí. No, la veritat
14: sense
19: és...
14: Sense Quique vull dir, en els pròxims 2 mesos aproximadament, sí, que trigarà
0: sí, llarg,
14: dos, tres mesos, sí, sí. Sí, sí. 3 mesos ben bons. I per cert, Puado més o menys per aquelles dates. A Puado se l'espera, i va dir Manolo, mes d'octubre, octubre-novembre.

0: que pot estar aquesta temporada entre 12 i 15.
1: Per això Girona s'ha acabat anul·lant, el gol d'Arnau, Miquel.
2: Sí, senyor, s'ha acabat anul·lant, ha costat, no devia ser gaire clar, però Galega Pesteguía, per la instrucció de Trujillo Suárez, ha anul·lat el gol, que havia arribat al minut 6 i mig. Ara som gairebé al 12 i de moment el públic està content, Brugui, perquè està veient un bon Girona que s'està acostant a l'àrea del Leganés. És un partit amb clar domini gironí. Llàstima que el gol no ha entrat perquè hauria certificat la superioritat que hi ha a la gespa.
3: Sí, el Girona monopolitza la pilota, té el Leganés tancat pràcticament al seu camp, l'hem vist ben poc i està generant perill, sobretot per aquesta banda esquerra amb Àlex Moreno, que ha fet un parell de bones centrades, la del gol anul·lat i un altre cop de cap de Brian Hill que ha sortit a fora. De moment m'està agradant aquest Girona.
1: 0-0 en els primers 11 minuts de partit a Montilivi. Sí que tenim gol a segona en un altre dels partits que tenim en joc a aquesta hora. Gol, en aquest cas, al camp del Burgos, al Plantío.
4: Sí, del Córdoba, Burgos 0, Córdoba 1, minut 11 de la primera part.
1: A Cornellà arribant al 10 pràcticament d'aquesta primera. Guanya l'Espanyol, gol de Roberto, 1-0 contra el Llevant, Edu.
5: Obre ara el conjunt de Luis Castro, de banda, des de l'esquerra, mentre Manolo González dona indicacions a pocs metres de Manu Sánchez, l'encarregat de reingressar la pilota al terreny de joc. Juga enrere Manu Sánchez cap a Aissa Mandi, aquell central tunisià que va jugar al Betis i al Villarreal força temporades i que el Llevant ha fitxat aquest estiu.
0: I ara estava jugant a França al Lille.
5: Aissa Mandi. Crec que és francès, però ha jugat amb la selecció, juga amb la selecció de Tunísia, doble passaport. Compte que ataca l'Espanyol, bona obertura de Durco per Omar, que cavalca per la dreta, busca algun referent a l'àrea, penja la pilota Omar, li caurà amb neu gairebé al segon pal a Dolan, que la rescata, la demana Javi Hernández, Dolan va cap al vèrtex, Dolan centra, fàcil perquè Dela la tregui d'aquí, se la queda Edu Expósito en el rebuig sobre Riedel, torna a pressionar l'Espanyol, zona de tres quarts de terreny de Llevant, Riedel obertura a la dreta amb Omar, que vol encarar Cortés, finalment la dona un altre cop enrere cap a Riedel, que per cert ha heretat el dorsal 5 de Calero. Calero, que recordem, ha acabat contracte i ha marxat al Màlaga, està lesionat, espera l'inici de Lliga. Riedel torna a provar-ho a dins cap a Calatrava, que s'oferia, recupera el Llevant, recupera el català Oriol Rey. Bona acció de Javi Hernández, intens per recuperar, la dona per Cala, encara Cala. Oh, ara s'hi ha avançat Manu Sánchez, l'ha acabat perdent el futbolista ballesà de l'Espanyol, que ara treballa un altre cop per recuperar. Aquest és un dels grans trets distintius de Cala, i és la feina quan perd la pilota.
0: Sí,
5: la feina sense pilota, vull dir, perdó.
0: Sí, sí, sí. Que en pilota ja sabem que ha de demostrar una mica més perquè ho pot fer i ho farà, Passa que estem a l'inici i a vegades ja comencem a exigir molt el primer partit de Lliga. Escolta, el Llevant és que no pot... La veritat és que hi ha equips ara al principi que entre que el mercat encara està obert, que els jugadors no es poden inscriure, que els altres han arribat tard, bueno, és que és un desgavell continu. Hi ha partits que uns jugaran la jornada 1 quan els altres juguen la jornada 3. Això és un desastre.
5: Sí. Hi ha equips fins i tot que no tenen encara patrocinador, com l'Espanyol. No té patrocinador la samarreta. Està previst trobar-ne, però de moment encara no. Urco, compte que ha recuperat una pilota Urco i la demana a l'espai Javi Hernández. Massa llarga la passada d'Urco, que havia fet gairebé d'interior més que de pivot posicional i que ha arribat cansat a l'hora de fer l'assistència. Massa llarga directament a les mans del porter del Llevant.
0: Hi ha que donar-li mèrit, és el primer partit amb l'entrenador del Llevant, Castro, perquè escolta, el que va fer la temporada passada va ser brutal,
5: Sí.
0: I amb un estil de joc que no té res a veure amb un equip defensiu. Bueno, ahir vaig veure un grandiós partit a la vez Getafe.
5: Escolta, bona estrena de la Lliga,
0: i veus com són els dos equips, no? I després va guanyar l'Alavés, per cert, amb un Mariano estratosfèric.
6: Sí.
1: Primer gol en els últims 4 anys a la Lliga. No dic perquè algú ja avui deia bueno, ja ha vuelto, dic, bueno, espera que potser em marca un en tota la Lliga,
0: No, però va fer dos assistències, sí. La veritat és que és curiós el cas d'aquest noi, no sé què és el que li ha pogut passar, però ha estat amb 5 anys, jo em fa la feta que ha jugat 15 partits amb 5 anys, amb el Madrid va estar 3 o 4 anys que no va voler marxar.
4: Clar, però això és tria d'ell.
5: fitxa molt.

0: alta, fitxa molt alta i...
1: Sí, però tu pots renunciar a part de la teva fitxa per
2: tenir minuts.
1: Per jugar i per progressar. Sí, però, ostres, vull dir...
3: Ell no ho va fer perquè no va voler. Ell, el que havia rebut ofertes al Madrid per ell, però si no arribaven a la quantitat que ell cobrava al Madrid, no volia marxar. I aquest va ser un problema perquè els anys passen, no jugues, et rovelles i després...
4: 33 tacos, Miquel, eh?
3: No, clar, Dani, és que ha desaprofitat segurament els millors anys de la seva carrera.
5: Premiarenc, perquè... no?
2: 33 sí, tacos?
3: Per això, per
4: jo
3: això...
4: crec que té 33, eh?
2: No, ara m'ha sorprès la...
3: Jo diria que potser 31 o 32, però vaja, que va per aquí.
2: No. Clar, tu parles d'un premianenc, Edu, i surt Miquel Agut. Vull dir.
0: Sempre. Sí.
5: Ho ha clavat,
3: no,
5: persona.
3: Perquè el cas el conec una mica, i és... Mira, llàstima que el gol d'Arnau no ha estat bo, perquè si no dos premianencs marcant la mateixa jornada. Però això a banda, és un jugador que ha desaprofitat anys molt bons, sí. perquè fa que... Si fa 4 anys i mig que no feia un gol, doncs clar, tu ho diràs.
1: Hi ha un detall que marca una mica també com... La personalitat, que no sé si heu vist gaire jugadors treure's la samarreta i el GPS com fa ahir Mariano.
5: Jo
1: no ho he vist. I ahir Mariano ho va
5: fer.
1: A més,
5: diria, ho vull tornar a veure, però crec que quan es gira i ve el company amb la samarreta, ell, el gest instintiu, s'assenyala al darrere. Com ensenyant el nom, però no porta la samarreta. No? Vull tornar a mirar, però m'ho va semblar. Pot ser.
6: Compte, perdoneu, que acaba el que l'Espanyol contratar Javi Hernández pel mig i ràpid amb la pilota als peus, fa el retall, li hem vist el número. Entre Oriol Rey i la Sagasti, els dos integrants del doble pivot del Llevant, li han pres la pilota. Torna a recuperar el Llevant, que al 15 i mig de la primera perd 1-0, guanya l'Espanyol, gol de Roberto, i Dani té una mica més la pilota ara l'equip de Castro, eh?
4: Sí, és una mica la identitat d'aquest Llevant, eh? Després té els jugadors que tenen el perfil que tenen, però intenten jugar a futbol, no és un equip que es tanqui, i quan tenen la pilota intenten administrar bé. Una altra cosa és que, clar, aquest any, escolta, els hi ha marxat Espí, també. Mm-hmm. És que tenen, aquests equips doncs, tenen un problema, no? I escolta, deixa'm dir ja per acabar una altra cosa, ja parlant de Mariano, un altre cas curiós, el de Jordi Cano.
0: Home.
4: Ahir amb l'Andorra, el gol que marca i després l'assistència que dona, sí. És brutal.
1: D'esperó, eh?
4: Sí. D'esperó. I té 31 anys, vull dir, a vegades no t'expliques segons quines coses, no?
0: Mitja hora va trigar a fer el seu primer gol a segona, no?
5: Enric Gallego, que ha estat escollit MVP del partit d'avui amb el Tenerife, amb 39 anys,
2: també. Sí, és un cas paral·lel al de Jordi Cano. Gallego també va debutar molt i molt tard al futbol professional.
1: Sí, també ha passat a la trentena, i ahir, tu diràs, li comentava Jordi Cano a Bonastre que ell fa 2 o 3 anys es veia, o sigui, se li passava pel cap retirar-se, perquè l'entrenador que tenia el Terrassa no el feia jugar.
2: Sí, el rescat a l'Europa. Sí.
1: I a Dai.
2: Sí.
6: Compte que té un servei davant del Llevant, gairebé 17, primera part. Manu Sánchez la vol posar a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Finalment la donen curt per Cortés, que li torna la pilota. Manu Sánchez intenta sortir de la pressió de Calatrava i Omar. Fan la centrada, Unai Núñez que rebutja. La treu de l'àrea de l'Espanyol gairebé, tot i que Urco ha de posar el cos. Javi Hernández prolonga, se la queda al Llevant. Problemes per Dela, intenta recuperar el mateix Urco, anirà al salt Cala, tot l'avantatge és per Mandi, i la pilota pel Llevant de banda.
2: Jugar un camp de primera és un dels somnis de qualsevol amant del futbol, i si ets client de CaixaBank pots viure-ho. Tens a l'abast experiències exclusives del món de l'esport, com jugar en un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank, CaixaBank Experience, perquè si vius una experience mai l'oblides.
0: Compte que se us ha patat el matalàs, de platja, una escena molt típica aquests dies.
5: T'ha passat a tu aquest estiu?
0: No. Sí, he patat un matalàs. Sí. Allò carregant-lo i a la sortida de casa amb el Roser, fregant amb el Roser.
5: Oi! Era un drama, no?
2: Un pelicà o què era?
0: No, era un dònut.
5: Oh!
0: Era un dònut.
5: Un riu l'altre.
0: Sí. També et dic que no va ser la inversió més alta de... No ha estat la inversió més alta de l'estiu, vull dir, que és d'aquells baratets. I
2: es notava, per això es va petar, no?
0: Descansi en pau. Sí.
1: Tampoc val la pena gastar més, no?
2: No, perquè després fa molta il·lusió, però després el pot servir 2 dies.
5: I tant.
0: Però escolta una cosa, no, aquest estiu és... és com si hagués anat al gimnàs. M'estic, sí, fotent, no? Estic fotent molt de pit, perquè estic cansat ja d'inflar manguitos. Porto tot l'estiu inflant manguitos
4: amunt i avall. Que no tens la màquina aquella.
0: No, perquè són manguitos petits i s'inflen en tres bufades. Però clar, tres bufades són, clar, són quatre braços. Cada dia de platja o piscina són moltes bufades, i semblo la Roca. Dic que estic molt musculat.
2: Són dos nens, eh? Dic perquè...
5: Són dos nens,
2: sí, que no estem, si algú que... Una bèstia. Que té un quatre braços de l'Edu a casa.
0: Són dos nens, sí, sí. T'imagines? Clar, si tu... Si tens quatre braços, no caldrien quatre manguitos, no? Amb dos ja flotes, no?
4: Segurament. Ha baixat el pistó, eh?
0: L'Espanyol.
2: Sí. Nosaltres també, sí, sí.
0: Arrenca prometedora aquesta temporada. La juga llevant, Matt Ryan. Som al 19 i mig de la primera part. L'Espanyol guanya 1-0. Ha marcat Roberto al minut 4 i des de llavors, com diu ara Dani Solsona, l'Espanyol li està cedint mica a mica l'iniciativa al Llevant, que també s'ha de dir no ha generat perill fins ara, no. A l'àrea de Dimitrovic.
1: Cap rematada entre pals del Llevant, només una de l'Espanyol, la del gol.
0: Compte que hi tornen ara en la triangulació entre Manu Sánchez, Cortés i Carlos Álvarez. Se l'endú Cortés, que supera l'entrada d'Urco, la posa per Carlos Álvarez, s'equivoca, recupera l'Espanyol, intenta sortir Edu Expósito envoltat de rivals i acabaran prenent la pilota. Al final la recicla Omar cap a Calatrava. Quin bon toc per treure l'acció amb espai sobre Dolan. La passada de Dolan massa llarga, la talla Oriol Rey, intenta recuperar Cala, atén Ivan Romero per recuperar.
4: Abans de córrer, primer controla.
0: Sí, és el que li ha passat a Cala ara.
4: Ara ha volgut córrer més del compte per guanyar-li la partida al defensor i la pilota li ha quedat un pèl enrere. Ells ho fan bé, ells ho fan bé. Nosaltres hem de tenir una mica més la pilota al mig del camp. Javi Hernández ha de participar una mica. Aquestes mitges puntes, que jo incideixo molt durant tota la temporada, doncs, a part de fer el treball que pot fer, que el fa, que està sobre el jugador més defensiu del Llevant, després, quan la pilota la té Urco o té Edu Expósito, s'ha d'ajuntar una miqueta per començar a organitzar el joc i poder connectar o amb Calatrava o amb Dolan.
0: Ara la té el Llevant, que la juga per l'esquerra, Carlos Álvarez. Enrere, anem cap a Manu Sánchez, encara a terreny granota. Arribarem al minut 21, la gent aplaudeix en homenatge a Dani Jarque. Fa tot just una setmana complien 17 anys de la mort del capità de l'Espanyol, el 8 d'agost de 2009. I torna al Llevant, compte que ataca Ivan Romero. Enrere cap a Dela. Dela dona per la Sagasti, ara ho intentarà Víctor García. Víctor García que rep de... i la dona de nou per Nacho Pérez. Ho torna a provar el Llevant pel mig, Oriol Rey. El cercle centre de l'Amandi.
4: La temporada passada es va empatar a un, no?
0: El Llevant.
4: Oh.
0: Van empatar, sí. Empatar segur.
5: Allà diria
2: allà
5: que
2: una, a casa 0-0.
0: I allà
2: 1-1. Allà,
5: sí,
2: un,
5: sí, sí, sí, amb una errada important de l'Ossum defensa.
0: 0-0 cap al final de Lliga i gràcies, perquè en va tenir una. Eta i Jong. Al final del partit, que va xutar el ninot, que déu-n'hi-do.
5: I algun pal, diria, també, un travesser.
0: I algun travesser. A l'últim xut, tens raó.
5: Sí, sí, recordo que va haver un microsilenci i Déu d'un infart que et va donar.
0: Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, des de casa seva, una fuetada al travesser. Sí, sí. Ara aquí la té, l'Espanyol.
5: Ja has passat això, Edu, ja estem un any més, va.
0: Sí, correcte. Ara m'acaba de sortir una arruga més recordant aquell dia, eh? Mare meva, quin patiment. Quin patiment.
5: Crec que era un dilluns, a més.
0: Juga Riedel, enrere cap a Dimitrovic.
4: El partit està com fred, no?
0: Doncs la temperatura no.
4: Això que estem a 40, eh?
0: Però... Sí, sí, sí, sí. I torna l'Espanyol, és Dolan. Acabalca per l'esquerra. Aviam si pot imprimir una mica de velocitat aquest atac. La dona per Javi Hernández, és bona. Javi, dins per Roberto, massa llarga aquesta passada, que ha anat directament a les mans de Matt Ryan.
2: A Montilivi la pilota és només del Girona, Miquel, no?
3: Sí, sí, és només del Girona. No tinc dades de possessió,
2: 70-30.
3: Però... I molta estona a camp contrari, però falta... que tota aquesta possessió s'acabi convertint en perill a la porteria de Raúl. Hi ha el gol anul·lat, una ocasió de Brian de cap al minut 3 i després intents de rematada de Minsu, que està obert a l'esquerra i que està fent un bon partit. Per cert, menció especial per Júnior, el central, que més que Júnior sembla sènior perquè està guanyant tots els duels, i això que té 17 anys, però de moment aquest domini Brugui no cristal·litza en grans ocasions.
7: No, exacte, falta trencar el partit, a veure ara Minsu.
3: Corre, pilota llarga, difícilment la podrà controlar, i si la controla serà al límit del terreny de joc. Surt fora de porteria, Brugui.
7: Sí, això, i m'agrada veure jugadors com Minsu, que deies, com Morante, que demanen la pilota, que de moment estan fent-la circular sense gaire perill, però la demanen, no se la van passant així estèrilment, i el cas de Junior Holmes, que els jugadors el busquen, saben que és molt jove, però que ja comença a agafar galons i que està guanyant duels, i el busquen com si no fos cap juvenil.
3: De moment, 27 minuts, 0-0.
6: Ryan acaba de salvar el 2-0 de Javi Hernández, que havia fet una molt bona acció individual rebent a la frontal, xutant amb cama dreta, i el porter australià atent per evitar el segon. Bona acció de Javi Hernández, eh?
4: Sí, sí. Potser no és la cama més bona, no? No? És que encara no tinc definit si és dretà o esquerrà.
6: És esquerrà,
4: no? I aquí ha rematat amb la cama...
6: Javi Hernández va fer una molt bona segona volta. L'any passat, a la primera volta, va estar l'Espanyol. Va jugar poc, pel que recordo, els dos partits de Copa del Rei i poca cosa més. Sí. I se m'han cedit al Mirandés, on va complir molt bé amb el seu objectiu a la sessió. Va ajuntar-se allà amb Rafa Bausa, que portava tota la temporada allà, i van acabar baixant a Primera Federació, però van estar a punt de salvar-se. Van fer-ho molt bé els dos a Miranda. I en Roger Hinojo, que ara rep precisament la pilota, va ser bastant titular tota la temporada a la Cultural Lleonesa, que també va baixar a Primera Federació, però també va tenir una temporada destacada al lateral de Cabanes. Juga l'Espanyol amb Omar cap a Urco. Compte que cau Urco, l'àrbitre diu que no hi ha falta de Carlos Álvarez, l'atac del llevant pot ser perillós. Ivan Romero, el xut fora, creuat, que demanava falta a Urco. Muñiz Muñoz li diu que no. Compte, Urco, no et passis tampoc amb els gestos a l'hora de protestar. L'àrbitre de moment està mantenint el partit amb calma, el partit a ratlla. No hi ha problema, servei de porteria per l'Espanyol. Gairebé 26 de la primera part. Va el gol de Roberto al minut 4 d'aquest Espanyol 1, Llevant 0, que us explica RAC1 des de l'RCD Stadium, una temporada més, com sempre, amb el suport de CaixaBank, perquè CaixaBank està amb l'esport sempre, sempre, sempre, que ho sabeu, sempre, sempre, sempre, el 16 d'agost, el 16 de novembre o el 16 d'abril, sempre, quan sigui.
1: Sempre. És falta xiulable, el que passa és que si et ve a agafar un jugador al qual li treus un cap i tu ets molt més corpulent que ell, has d'anar en compte en deixar-te caure com fa Urco. O sigui, has de tenir-ho molt clar, i més en la posició en què estàs, perquè si perds la pilota pot ser una opció de perill pel rival.
6: Per cert, no hem parlat de la gespa. Dani, no està al 100%. No està al 100%, no és una catifa. Es va replantar després dels diversos concerts i actes que ha allotjat aquest estiu, entre d'altres... el concert d'Alejandro Sanz.
1: I tant.
6: Amb presència destacada de, sí, sí, entre el públic.
5: Sí?
6: Sí. De Jaume Molló. Bueno,
1: Molló.
5: Aquesta no la sabia.
2: Jo és que crec que no hi ha cap concert on no hagi anat aquest estiu.
1: Que exagerat.
6: Compte l'Espanyol, res. La centrada d'Exposito a l'àrea, no la caçarà Roberto. Va estar bé el concert, Jaume?
1: Va estar bé.
5: No està cascat, ja?
1: Comença.
2: Sí?
1: Bé, clar, és que els anys no passen en va.
2: No, no, per ningú.
1: Sí, sí. I a vegades, quan vols...
5: Que per la veu, saps?
2: Per la veu, dius?
1: No, en general.
5: No? Ah, en general.
1: Sí, sí. No, la veu no em va semblar especialment... Però bé, el look fins i tot, jo... no? Vol allò un look potser massa juvenil, ja, no?
5: Jo...
1: Sabeu? Allò que... Sabeu què vull dir, no?
2: Aquell, com deia, ha perdut una mica, en Josep.
6: M'agrada perquè l'està matant amb silenciador, eh?
5: Passa!
1: Ai, sí.
6: Molt bona feina ara de Cala, recuperant aquesta pilota en pressió al mig del
2: millor
6: camp.
2: Millor Bisbal que Alejandro Sanz.
1: Sí, sí.
5: Ah, també és Bisbal.
1: Sí, va venir Sant Feliu, llavors.
5: Ja, ho sé.
6: Ui, compte per donar l'Espanyol. Javi Hernández va pel mig, l'espera Roberto, prefereix jugar a la dreta sobre Omar. Omar espera que arribi d'Exposito, la centrada directament a les mans de Ryan. Ha desaprofitat Javi Hernández ara una bona contra.
4: El que estava bé, perfecte, impecable, la gespa, Andorra-Ceuta, el camp de l'Andorra.
6: Sí?
4: Ahir. Impressionant, ahir.
6: Clar, és que Andorra, tu diràs, Andorra...
4: No, a més, estava plovent, ah, sembla sí. que... Ah, però la gespa estava, escolta, en una catifa impressionant.
1: I aquí hi ha hagut un moment, a l'inici del partit, que han fet aquella presa aèria que fan del cercle central quan posen els jugadors de pilota en joc, i o sigui, així mista general no sembla que estigui tan malament, tot i que després quan veus botar la pilota, però en aquella presa, si ja deies, buf, estava bastant...
6: Sí, sí, no, no, té, malament, bona, no té bon aspecte. No té, no, a veure, no, tampoc el té molt dolent, però com diem, millorable. Compte que ataca l'Espanyol, és Javi Hernández, la rep al mig del camp, aguanta la pressió d'Oriol Rey, continua Javi, se li farà de nit, no, no, li diu l'àrbitre que no li han fet falta, després Riedel s'encarrega de recuperar la pilota en lluita amb Ivan Romero, una mica més d'un quart d'hora per arribar al descans, 1-0 guanya l'Espanyol, ho prova per l'esquerra, ara Tairis Dolan que vol encarar el lateral a Nacho Pérez, no se'l pot fer per fora, protegeix la pilota el jugador del Llevant i serà corna. S'ha equivocat Nacho Pérez perquè ell pensava que l'últim en toc havia estat Dolan. Víctor García ara li diu a l'àrbitre que és servei de porteria i és un dels supòsits de VAR, no? Si no és corna, li donaran pilota al Llevant. Ah, efectivament, servei de porteria.
1: Sí.
6: Una de les novetats d'aquest any, eh, Jaume?
1: Sí, exacte. Com que s'ha xiulat, es pot revisar. Recordo que si no xiula corner, però ho era, ja no és revisable.
6: Per això, aquest any, imagino, a partir d'aquest any, els àrbitres tendiran a assenyalar d'entrada més corners, no?
1: Clar, seria lògic.
7: Quan sí. tinguin dubtes, sí,
1: sí, sí, en cas de dubte assenyalaran córner, així es pot revisar.
2: Si voleu, Volkswagen Taigom, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, ara ho podeu tenir amb entrega immediata per 19.900 euros.
6: Oh.
2: Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Pausa d'hidratació, a l'RCD Stadium. Exactament, us diré els graus. 31 graus. Joc aturat amb l'1-0 al 30 clavat de la primera.
4: Però sensació tèrmica 37, eh?
2: A Montilivi no tenim pausa d'hidratació, Miquel.
3: No, segons el full d'alineacions, també 31 graus. Sí, home, i tant, és una bíblia. Però, sincerament, com que ha plogut avui a Girona, la sensació és d'una temperatura inferior als 31 graus. I jo crec que, vaja, clar, els jugadors són els que suen, però és una temperatura pretardorenca, no?, gairebé, Brugui?
7: Home. Sí, ha fet un xàfec molt important abans de començar, cap a les 5 o 6, i que ha baixat la temperatura de cop. El cotxe m'ha marcat 20 graus.
1: Però escolteu, ara... però a mi em continua marcant 29 graus de temperatura sensació, vull dir, amb aquesta temperatura, o sigui, no és un tema de percepció, sinó que si es passa d'una certa temperatura s'ha de fer la pausa, jo crec que s'hauria de fer.
3: Sí, sí, però vaja, és que som al 34 de la primera, no, clar, si no, clar, si no s'ha fet...
6: No, ja no la farà.
3: No la farà. No. No sé si és que hi ha hagut alguna mena de pacte entre els dos equips, de dir, no, es pot jugar bé i no fa falta, no ho sé.
2: A veure, superar el límit.
1: Sí. És que jo crec que és això, que és que no és pactable, diguéssim.
3: Ja.
1: Vaja, això ho estic entès, eh?
2: Com tal... Jo... Morat... El blau sí. el que sí, té sí.
5: Ull de vellut,
2: Mourinho,
5: no?
2: Ull de vellut, exacte, en el seu ull dret, sí, no, eh? Ara no. que fa declaracions a Real Madrid Televisió.
5: Quan sí. l'ha enfocat durant el partit no li havia detectat, però ara que el tenim aquí, a més amb la bossa, eh? Bon per marxar, la bossa allà al braç.
3: Què ve del pàrquing?
2: No sé, sí, però...
1: S'ha creuat en Xomeny Valverde.
2: O allò no que t'aixeques ràpid i no te'n recordes que tens el prestatge aquell
5: clar.
2: al costat del llit. I te l'acabes emportant, perquè déu-n'hi-do, una bona sentida per haver-se fotut aquest sí. tros d'ull.
6: Però és aspecte, és aspecte que no cola l'impacte amb una porta, que t'han fumut una galeta, o és
2: no,
6: aspecte
2: pot,
6: de...
2: No, pot cola. Jo crec que cola perquè està just per sota,
5: per poc,
2: per sota de l'ull, no?
6: Sí. Ah, pot ser.
2: Pot ser que s'hagi fotut una bona nata. Potser ho explica aquí, a l'entrevista. Si l'entrevistador és valent per preguntar-li.
6: Sí, sí, sí, té tota la pinta, sí, sí, té tota la pinta.
3: ¿Quieres acabar tú como yo?
6: Té tota la pinta que l'envien a Gelsenkirchen i diuen ja no hace falta que vuelvas, sí. chato.
1: Vete mirando los datos de los árbitros alemanes para cuando hagamos vídeos de Madrid Televisión.
2: Ves allà la temperatura, Miquel, a Girona, d'ocasions, res, eh?
3: D'ocasions fa estona que no. Jo crec que després del gol del Girona no n'hi ha cap. Hi ha alguna escaramussa allà a la frontal que a disposició de xut, però sempre hi ha algú que el bloqueja. El Leganés juga amb tres centrals. Ara hi ha un corna que picarà el Girona des de l'esquerra. Serà Minso. La posada en escena del Girona és bona, però li falta un punt de contundència a l'àrea contrària. Per cert, veiem si Gankov a la llotja, quan segons el full d'alineacions hauria d'haver-se assegut a la banqueta.
8: Vaja.
3: Hem preguntat aviam si hi ha alguna novetat i de moment no hi ha resposta. Clar, si tens un Aji Sigankov al camp, segurament aquesta sensació de perill vindrà acompanyada d'alguna ocasió. A veure, Morante dins l'àrea, se li escapa el control, no hi arriba Minso, refús curt de la defensa, la lluita a la frontal de Francesc, que s'havia incorporat a l'atac en un corna, perd la pilota, la recupera Morante, tot això encara a l'esquerra de l'atac, lluny jugada llarga del Girona, Arnau fa la centrada a l'àrea, la pilota solta, no la remata ningú, l'estripa Tejero, l'exjugador de l'Espanyol, pilota al mig del camp, novament blanc i vermella, 9 minuts i arribarem al 45 de la primera amb el 0-0 inicial entre el Girona i el Leganés.
2: Això de Sigankov, hem vist Sergi Gómez a les graderies de Cornellà al Prat, no? Estava pensant que no fos una opció pel central, Edu, no, eh? Vull dir, el central el dones per tancat, eh? L'Espanyol, amb les arribades que hi ha hagut ja.
0: Saps què passa? Que el fet que no hagi estat convocat Miguel Rubio vol dir que Manolo està decidit a no comptar amb ell. El quart central ara mateix és Riedel. Jo crec que sí. A veure, amb Riedel, Cabrera, Unai Núñez i Derkusic, jo crec que sí, que està tancat. I encara que compta que ataca el Llevant o Mar rebutja. Sí, jo crec, però, que en principi sí.
1: Pot jugar de lateral dret.
0: Miguel Rubio, dius?
1: No.
0: Derkusic.
1: No.
2: Sergi Gómez.
1: Sergi Gómez, que em sortia no em sortia el nom.
0: Uf. Ostres, no, però jo Sergi Gómez...
1: No,
0: Ja no de fet ni pel central. Ni pel central. Uh-huh. Vaja, jo crec que ve en condició de... Ella està jugant aficionat a Portugal. Sí, bé, deu venir en condició de... El que no descartaria, no és informació, és sensació, és que en un futur Sergi Gómez treballi amb Manolo González. Perquè el vincle és molt fort dels anys que han estat junts, i sempre ho ha dit Manol.
4: Però qui és Sergi Gómez?
0: Sergi Gómez, el central...
4: El que vam estar 47 partits sense guanyar.
0: Correcte, sí, però...
2: Ets dolent,
4: No, però és que no sabia si era aquest. Era sí, per identificar-lo.
0: En principi no hi ha hagut cap altre Sergi Gómez.
2: No és el que el Sergio Gómez de la Real Societat, no.
4: Aquest sí que... Aquest sí que el fitxaríem. De la Real.
0: 35 i mig de la primera, 1-0.
4: És molt amic de Manolo?
0: No, Sergi Gómez, sí.
4: Qui parlant seriosament.
0: Sergi Gómez, sí.
4: Sí?
0: Sergi Gómez va ser capità en la primera temporada i mig de Manolo, i Manolo González, malgrat que en la majoria d'aquest període Sergi Gómez va ser suplent i va jugar molt poc, Manolo González sempre va dir que havia estat una peça fonamental al vestidor. I a més, de fet, és una cosa que han dit tots els professionals que han treballat amb Sergi Gómez, perquè recordo que em vaig parlar quan va fitxar per l'Espanyol amb el Carlos Martínez, que havia aconseguit amb ell al Sevilla a l'època de Machín, i també em va dir un professional de 10. Compte que ataca l'Espanyol, 36, primera part, la dona Cala per Urco, la vol tornar Cala, pot ser bona, Cala amb cama esquerra, el xot, Ryan, encara és viva, Edu Expósito, prova de segones des de la frontal, no se'n surt i acaba Urco fent falta sobre Carlos Álvarez.
4: Això, perdona, això m'emprenya, això és una tarja com un piano.
0: Doncs Muñiz Muñoz està d'acord amb tu, targeta groga per Urco, la primera del partit per enganxar per darrere Carlos Álvarez, encara a terreny propi.
1: Veus, jo aquesta no la trauria perquè em sembla massa enrere com per considerar un atac prometedor, i considero menys perillós una empenta que una puntada, però són criteris, eh? Ho respecto.
2: I bé, hem vist dues accions de qualitat dels dos homes que juguen aquí en aquestes mitges puntes, eh? Abans la de Javi Hernández, ara aquesta de Cala. Aquí ha guanyat un punt de talent l'Espanyol aquesta temporada.
0: Sí, sí. Està fent... Quina nota li posaries? De 0 a 10, els primers 37 minuts de l'Espanyol, Dani? Perquè jo t'anava a dir, està fent un bon partit l'Espanyol? Jo crec que sí. Què en penses tu?
4: Un 6.
0: 6.
4: Estem a l'inici, pretemporada, no estem arrullant el Llevant. Sí que quan veus la qualitat de Javi Hernández, de Calatrava, que fan aquest tipus de jugades amb habilitat, però tampoc és un domini i s'han creat 7 ocasions, no, perquè ocasions, bueno, rematada aquesta, la de Javi Hernández, una rematada, la de Calatrava ara una altra, bé, sí, s'han arribat més que al Llevant, segurament, clar.
0: Sí, sí. Ara disposarà però d'un corna al Llevant, s'ha dit per Roger Hinojo, ho provava des de la dreta Víctor García, que ha tret una centrada. Serà cantonada pel conjunt granota des de la dreta. 7 minuts pel descans. 1-0 guanya l'Espanyol. Va el gol de Roberto. Minut 4. Us ho explica RAC1 des de l'RCD Stadium. Atent l'Espanyol als 11 futbolistes a l'interior de l'àrea per defensar aquest servei de cantonada que posarà en joc la Sagasti. La penja l'ex de la Reial. Surt Dimitrovic i atrapa fàcil. Pel camí havien caigut 3 jugadors, 2 de l'Espanyol i un del Llevant. L'àrbitre ha dit que no ha passat absolutament res. Ui, com del contraatac, Edu Expósito. Dolan estava sol. Estava sol, Dolan. No l'han vist. El deixaven sol davant del porter. L'atac de l'Espanyol va per la dreta. Omar la penja, res, serà fàcil per la defensa. Se la torna a quedar Omar, que no la veu, la veu passar i no la pot controlar. Riedel li està fent falta a Ivan Romero. Supera l'acció del defensa alemany al davanter del Llevant, que cavalca cap a terreny de l'Espanyol, la dona Ivan Romero. Riedel enrere, s'equivoca Riedel. Dimitrovic ha de sortir al límit de l'àrea i atrapar aquesta pilota.
2: Anem a buscar una mica la màgia, ah, perquè tornem a tenir aquí la col·lecció oficial de cromos de la Lliga i eSports de Panini.
0: Ara.
2: Arriba amb sorpreses per celebrar el 55è aniversari. Ja arriba amb un àlbum molt complet amb els cromos de tots els nous fitxatges del Barça, de l'Espanyol, la resta d'equips, evidentment, de la Lliga. Hi ha molts regals, a més, que podeu guanyar. Gaudeix dels cromos de la Lliga amb la màgia de Panini. Mira aquest sobre que tinc per aquí, a veure qui surt.
0: Aviam.
2: Era Coque,
0: Coque.
2: Un veterà, un il·lustre de la Lliga Espanyola.
7: Jorge Resurrección.
2: Dani Olmo.
5: Oh!
7: I tal. Home.
0: Espera, Ivo perdona, Courtois. Xavi. T'aturo perquè ataca l'Espanyol. Javi Hernández fa la centrada. Roberto pel segon gol. Oh! Quina bona jugada del conjunt blanquiblau, empassada a l'espai. Un buit, un forat negre a la defensa del Llevant que ha detectat de manera meravellosa Javi Hernández per plantar-se a l'interior de l'àrea, buscar el davanter de referència. I Roberto, que aquesta tarda de diumenge tenia una cita amb el gol, i no era una cita menor, ja en fa 2, 40 de la primera part. El segon de l'Espanyol, gran assistència de Javi Hernández, i tac, de primeres Roberto per fer el gol. 5 pel descans a l'RCD Stadium. Roberto, Espanyol 2, Llevant 0.
2: Doncs una altra estrella d'am que obrim per celebrar el segon de l'Espanyol, el segon de Roberto, Pichichi Roberto, la bona centrada i la rematada amb un pèl de fortuna. Hi ha un rebot, no?, a les cames del jugador del Llevant. Sí. Però vaja, acaba sent gol, jo crec, que de Roberto.
7: Sí, anava pals, anava dins.
2: Hidraran a Roberto, per tant, doblet de Roberto, 2-0, això comença a fer baixada de Solsona.
4: Sí, i aquí hi ha una preassistència magnífica. No sé si era Edu Expósito...
2: O Hinojo.
4: O Hinojo, no sé, però la pilota l'ha donat al lloc al jugador desmarcat amb tot l'avantatge, i després has de fer la passada bona també, no, Javi Hernández? Però la primera passada, que és el que dic jo, la preassistència, que a vegades aquestes sembla que no tenen importància i la tenen tota. I Roberto, aquest any no em jugo res.
0: Pichichi, no? Pichichi de
2: Pichichi,
0: la Lliga, no?
2: Ara mateix, sí.
0: I tal? Home, superant a Mariano, eh?
7: Bé, és que l'Espanyol el necessita, perquè, clar, Quique va fer 8 gols i Pere Milla en va fer 7, els mateixos que Roberto, la temporada passada, clar. Pere Milla ara mateix és suplent. Aquests 7 gols, difícil comptar-hi.
4: I els... Romero.
7: I el 6 de Romero, fins i tot.
0: Compte que hi torna l'Espanyol. Hinojo, desbocat, banda esquerra per Javi, el xut fora! Ai, si controla. Ai, si controla el balcó Javi Hernández. Escolta, quin tros de partit està fent Roger Hinojo, eh? Meravellosa posada de llarg del lateral vegenc de l'Espanyol, que s'ha plantat a l'àrea del Llevant, l'ha donat al balcó, i Javi Hernández, jo crec que era més Dani per aturar-la, no?
4: S'ha precipitat una mica, però l'ha vist tan clara, i a més li venia bé perquè venia, no venia molt fort a la pilota, i amb la seva cama bona, doncs, ha volgut fer aquesta rosca. Sí, que dius, des d'aquí dalt Home, i si la controlo, em quedo amb tot l'avantatge, sí. Però també era una altra de les opcions, fer la rematada, anat alta, però podia haver anat a l'escaire.
2: A Girona també alguna rematada, ja hem vist dels blanquivermells en aquests últims minuts, Miquel.
3: Ha tingut una gran ocasió Brian Hill a l'entrada d'Àlex Moreno fa ben bé 10 minuts i ara fa un parell de minuts un xut ras creuat del lateral esquerre penedesenc, l'ha atrapat el porter Raúl. És una primera part en què per superioritat segurament un parell de gols el Girona podria haver fet, però el millor rendiment de l'equip de Quique Álvarez sobre la gespa, per cert, s'afegeix un minut que és a punt de consumir-se, arribarem al descans en 3, 2, 1... Doncs mira, mitja part, el millor rendiment del Girona a la gespa, el públic aplaudeix l'equip perquè li ha agradat, no s'ha traduït en superioritat al marcador, és l'únic que li ha faltat a la primera part, que s'acaba amb empat a 0.
2: Bona posada en escena, Brugui.
7: Sí, prou bona, és el que deia Miquel, eh? L'equip ha tingut la pilota, ha tingut les millors ocasions i el Leganés en atac no se l'ha vist, poder es guarda o poder és que el Girona doncs, defensivament doncs, ha estat bé, tant al mig del camp com els quatre de darrere, liderats per Junior Holmes.
2: 0-0, a Montilivi, a veure si arriba el gol, n'hi ha hagut un però no l'han anul·lat d'Arnau en aquesta primera part, a veure si n'arriba un de bo a la segona. Ara tornem amb el Miquel Agut i amb el Marc Brugués des de Montilivi. Encara li queden alguns minuts a la primera part de Cornellà al Prat, guanya l'Espanyol, doblet de Roberto, Espanyol 2, Llevant 0, Edu.
0: Sí, en queda un pel 45 i de propina en tindrem comptant la pausa i poca cosa més. Què diries, Jaume, un parell més?
1: Els gols, els hauríem de comptar, 4. Si comptem els gols, sí, arribaríem als 4.
0: Clar, clar, clar. I ara comptava amb dos, però em feia curt, clarament. És la... Anava a dir que estic rovellat. No, és que no en sé d'afegits. El bo és en Jaume. Ja es nota per què. Compte que ataca el Llevant, 44 i mig, i va Cortés per l'esquerra davant d'ell. Omar el fa caure al límit de l'àrea. Jo crec que és falta, no? Jo crec que aquí l'àrbitre s'ha equivocat, ha deixat seguir, ha rebutjat la defensa de l'Espanyol.
4: No pita, ni, no pita res,
0: no,
4: aquest home.
0: Anava a dir-te que és de deixar jugar, però potser ara... També dic que és tot just la primera acció que em sembla que no quadra amb el que jo hagués assenyalat. Per tant, no hi ha hagut moltes accions, vull dir, que diguis, això ho hauria d'haver xiulat.
4: Està bé, Muñiz Muñoz.
0: Sí, Muñiz Muñoz està...
1: Està amb el genoll. Sí, sí, sí, sí. Per mi és
0: mira,
1: falta.
0: Mira, Jaume, 5 d'afegits.
1: Oh, carai, tu.
0: 5 d'afegits.
2: Deuen comptar 3 de la pausa, no?
0: Ah, pot ser.
2: O no, no ho sé, dic jo, per trobar-hi una explicació.
0: No, això és nou, no? La pissarra va patrocinada, la pissarra electrònica va patrocinada.
5: Sí,
1: una marca de piles,
5: ja,
1: no?
0: Sí.
5: Es va començar a veure la segona divisió, diria, i sí.
0: Estarà molt bé quan falli.
5: No, és que de fet ha passat. Jo vaig veure la temporada passada que es va desmuntar el xiringuito, saps? I la pila havia desaparegut.
0: Duríssim. Ja. Aviam que tindrà una falta al Llevant. A picar des de la zona d'interior esquerra i anirà Víctor García. O la Sagasti, un dels dos. Són els que estan al costat de la pilota per penjar-la directament a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Dimitrovic i la defensa, atents. Xiula l'àrbitre. La penja o la Sagasti. El segon pal amb el cap. L'ha tret Riedel. S'endreça un altre cop la defensa de l'Espanyol perquè la pilota torna a ser del Llevant o la Sagasti de nou. Desplaçament llarg, molt atent amb el cap Omar. Que la recupera sobre Dolan. Dolan amb Riedel. Riedel enrere amb Marko Dimitrović. L'has vist jugar, per cert, a Derkusic, a Bània, a l'amic Bània?
4: No,
0: ha estat l'últim fitxatge al central de Sobè.
4: Jo recordo, potser m'equivoco, me recordo un partit, devia ser de Conference o d'alguna... algo d'Europa, a l'Estrella Roja.
0: Sí, va estar cedit fa un parell una temporada i mitja.
4: Sí, que jo vaig veure un calp allà en defensa, sí, que fotia unes garrotades.
0: Espera, que hi torna l'Espanyol, és Javi Hernández, veu a Hinojo a la frontal, el xut de Cala, que finalment no xuta, s'ho repensa, gira, la dona, han canviat de banda, ara Cala i Dolan, Cala va per l'esquerra i Dolan per la dreta. L'Espanyol que torna a reciclar la jugada per jugar a la zona de tres quarts. Edu Expósito prova el xut. Res, no ha estat una centrada ni un xut i s'ha perdut directament per la línia de fons al 47 de la primera amb 2-0, digues, Dani.
4: No, deia que en aquell moment m'hi vaig fixar que hi havia un jugador així calb i que era duríssim. Jo vaig dir, hòstia, sí que reparteix llenya. No sé si és aquest.
0: Ah, duríssim vols dir que era de donar cera, eh?
4: Sí, cera, sí. Encerava bé, sí.
0: Va fer una bona Eurocopa el 2021.
4: Però que no sé si era aquest. però recordo perfectament amb un partit de l'Estrella Roja.
6: Sí, sí, perquè va estar cedit allà des del Zenit. Va fer bona Eurocopa el 2024 amb Eslovènia, titularíssim. Van caure penals contra Portugal i a veure, bé, cedit pel Zenit de Sant Petersburg.
2: Pensant Toyota, pensant Starbush Toyota, automàtic, a Toyota la societat Starbush Toyota, cotxes amb 15 anys de garantia, cotxe que mai s'espatlla, si veuràs un Toyota Starbush segur que te'l quedes i mai més no canvies de marca. Si vols un cotxe d'ocasió, vés a Starbush, a Sant Boi i a Molins de Rei, també els trobaràs a l'Hospitalet i a Gavà i a starbush.toyota.es.
7: Estirada de gols al plantio, Burgos 2, Córdoba 2, a punt d'arribar al descans.
6: El Burgos ha canviat d'entrenador perquè hi havia Ramis, que ara ha marxat a Osasuna. I a qui ha fitxat el Burgos?
7: Ara t'ho dic. El Burgos Sergio Francisco.
5: Home.
6: Ah, Sergio Francisco, l'ex de la Reial. Val.
7: Home, que parla ràpid.
6: Allà el director esportiu és Michu.
5: Ostres.
6: De fet, allà hi ha anat Grajera, el de l'Espanyol, cedit. Al Burgos.
2: Parlant del director esportiu, hem vist Monchi abans de saltar els jugadors a la gespa al vestidor de l'equip.
6: A l'Espanyol reconec que li falta un extrem bàsicament banda preferida esquerra, no sé si esquerra o que jugui per l'esquerra, tot i que s'havia parlat d'algun jugador que actua normalment per la dreta, però veurem un extrem i potser algun més. Compte que ataca l'Espanyol, és Calatrava, la demana a la dreta Omar, ja la té al lateral de l'Hospitalet, la dona de nou per Àlex Calatrava, enrere cap a Urco, tornen a generar espai a la dreta Momar, que podrà treure bé la centrada, la treu, l'espera Dolan al segon pal, abans hi arriba el lateral del Llevant, Nacho Pérez, que la treu de la seva àrea, 49 i mig en 30 segons, això s'acabarà en el primer acte. L'Espanyol guanya 2-0, els dos gols de Roberto.
4: Banda esquerra, un de banda esquerra en lloc de Dolan, o perquè faci la competència, però que sigui profund, perquè per la banda dreta no tenim profunditat, sinó és per a part d'Omar, perquè Calatrava se'n va cap a dins, i Omar podrà pujar i puntualment i en funció de quin rival tinguis davant. Un lateral dret?
6: És veritat, un lateral dret, sí, perquè Rubén Sánchez no compta. Descans d'Espanyol 2, Llevant 0. Sí, un extrem esquerre, diguem-ne, un lateral dret. En principi centrals ja no, perquè amb l'arribada de Dergušić ja està tancat. I
4: un davantercentre, falta veure Marcus Fernández una mica.
6: Sí, davantercentre, tenint en compte que en recuperaràs dos, que són Quique García i Puado durant la primera volta, veurem. Però bé, hem arribat al descans d'aquesta estrena de l'Espanyol a la Lliga, un Espanyol que ha començat molt bé. A veure com acaba el partit. De moment la renda és important. Dos gols de Roberto, el primer molt matiner, tot just al minut 4. El segon l'ha fet ara fa poc, al minut 40, o sigui, un gol al principi i un altre al final. L'Espanyol s'està imposant clarament, a més jugant millor que el rival. Espanyol 2, Llevant 0.
2: Fa bona pinta l'estrena de l'Espanyol en aquesta temporada. Primera 2-0, guanya l'equip de Manolo González. Segona empat a 0, de moment el Girona a casa contra el Leganés. 5 i les 8, una pausa i ara tornem.
8: L'Espanyol juga a RAC1.
9: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
14: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
15: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
14: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
15: Tots els podcasts de RAC1.
14: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
15: Noves funcionalitats premium.
14: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
16: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
17: Un tauró, un tauró!
18: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
19: Fora!
18: Au, au!
16: Traieu aquell nen, que s'acosta!
20: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
17: Quins nervis, socors!
18: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
14: Així sona l'estiu a RAC1.
17: Estadella, et pelaré. Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
18: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
14: RAC1. Tots som un milió.
21: Ara que hem acabat l'escola
22: i tenim més temps lliure,
23: ara que volem fer el que volem,
24: volarem els pares amb la pistola d'aigua
25: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
26: I escoltarem els contes de RAC1.
27: A la piscina!
28: Al cotxe!
29: O a l'hora de la migdiada!
30: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
31: I, oh?
32: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento. I són divertidíssims!
33: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
34: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
14: RAC1 Podcast.
35: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
36: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
37: Vídeos i històries exclusives.
36: Notícies.
37: Entrevistes.
36: Reportatges.
37: Descobriu com és la ràdio per dins.
36: Twitter, RAC1,
14: Instagram i TikTok.
37: RAC1 Oficial.
14: RAC1.
37: Seguiu-nos.
14: Tots som u. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: 1 minut i les 8, guanya l'Espanyol 2-0. El descans d'aquesta primera jornada de Lliga Primera amb els dos gols de Roberto a segona. També el descans, empat a 0 al Girona a Montilivi contra el Leganés. Aprofitem per posar-nos al dia de la informació general amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda de nou.
3: Què tal, Xavi? Bona tarda.
2: Què ens expliques?
3: Doncs mira, ja que hem començat parlant de temps les altres dues vegades, doncs segueixo parlant del temps, tot i que el temporal ha baixat d'intensitat. Hores d'ara els ruixats ja s'estan desfent a les comarques de l'interior, els avisos per perill alt ja s'han desactivat, però encara són presents al Pirineu Oriental, especialment al Berguedà i al Ripollès, on de moment ja s'hi han acumulat més de 50 litres per metre quadrat. Les properes hores aquests ruixats aniran desapareixent. Han estat tempestes molt intenses a punts de les comarques de Girona. Sant Gregori s'hi han registrat 55 litres, a Bescanó 40 litres, a Maçanet de Cabrenys 27, i on també s'han fet notar les tempestes és a la Conca de Barberà, on s'hi han acumulat més de 90 litres. Com dèiem, però comença aquest episodi a anar de baixa, com també el trànsit, que cada cop flueix més per les vies catalanes. No hi ha complicacions, en tot cas, alguna circulació lenta en diversos punts de la P7, un clàssic, com a Santa Margarida i els Monjos, o a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Barcelona, i també a Barcelona, circulació lenta a la B20, direcció Nus del Llobregat. A l'N240, a Montblanc, direcció Lleida, la circulació és intensa. I l'actualitat també passa per l'Aplec Internacional de la Difolk, que avui tanca a Estocolm en el marc del Festival Internacional de Cultura Popular d'aquesta ciutat. Més de 1.200 dansaires, diables, castellers, geganters i representants de més de 40 grups s'hi han desplaçat per convertir la capital de Suècia en la capital mundial de la cultura popular catalana. Així ha valorat el certamen el president de la Difolk, Ivan Besora.
38: Estem molt contents de la resposta dels grups. Ha estat una edició rècord. La ciutat ho ha permès, la infraestructura. Per tant, doncs, ens vam aventurar a augmentar la participació i arribar amb aquesta participació rècord de 1.200 actuants. I, evidentment, doncs, des de default, satisfets moltíssim per la confiança de tots aquests grups representant la cultura catalana.
0: Cada any el festival acull més de 2 milions de visitants. Més a prop que Estocolm, a Osca, concretament a la localitat de les Penyes de Riglos, l'incendi que es va declarar dilluns passat i del que també n'hem parlat en aquesta antena porta 16.000 hectàrees cremades. Les autoritats, però, mostren cert optimisme perquè un dels seus fronts, de moment, es troba contingut. Les flames no avancen i creuen que la previsió de pluges els podria ser favorable. Per cert que el president, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a la zona afectada per ajudar els efectius locals en l'extinció de les flames. Pel que fa al de niebla, a Huelva ja ha calcinat 38.000 hectàrees. Els equips el donen prop per controlat després de 9 dies de lluita intensa. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat el retorn dels 417 veïns que quedaven evacuats a les seves cases. I Xavi, això és tot.
2: Perfecte, gràcies, Joan. Fins ara.
0: Fins la propera.
2: Passen 2 minuts de les 8. A Montilivi prepara algun canvi. Començarà abans la segona part que no passa a Cornellà al Prat. Creus Quique Álvarez, hagut?
3: Jo crec que no, perquè com a molt estan pilotejant els suplents, ja surten els jugadors al camp, hi ha Arnau, hi ha Francesc, hi ha Júnior, hi ha Morante, hi ha Ivan Martín, hi ha Brian, hi ha Gazzaniga, hi ha Dauda, Minsu, Fran Beltrán i Àlex Moreno. O sigui que no hi ha canvis, són els que han començat el partit. No ens han donat encara dades d'assistència, Xavi, però ha de ser molt bona. Jo crec que comparable a la de partits de primera de les temporades precedents, sense cap mena de dubte, i per mi aquesta és la millor notícia. L'equip és a segona, però l'afició és a l'estadi i la llavor de les últimes temporades dona fruit. Per mi és la millor notícia, més enllà de la bona imatge de l'equip. Li ha faltat ser una mica més precís de cara a porta, però podria estar guanyant per 2-0 tranquil·lament. I d'altra banda, honor als que es queden, corren, suen la samarreta i posen la cama, perquè n'hi ha alguns que no ho acaben de tenir clar, però n'hi ha d'altres que, tot i que potser no ho tenen clar del tot, són a la gespa i estan donant-ho tot per intentar fer que el Girona guanyi aquest partit, que el descans empat a 0.
2: Sí, ara ens mostren Sigankov en aquesta zona de la llotja, al costat de Doni, com ens explicava l'Agut, tot i que en teoria havia de ser la banqueta, doncs és en aquesta zona de la llotja el davanter ucraïnès del Girona. Veiem també Stuani, que es prepara per sortir a escalfar-se, jo crec, quan arrenqui aquesta segona meitat. Mira, que anem cap a terres, ja ho diré, suïsses, amb la Marta Ramon. Hola, Marta, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bueno, el Barça ha jugat i ha guanyat el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, abans del Gamper de dimecres, que tancarà la pretemporada. Què ha dit Hansi Flick? Ha sortit satisfet o no de la victòria avui al camp del Basilea?
1: Sí, per les declaracions que ha fet en mitjans del club, perquè no ens ha atès, no hi ha hagut roda de premsa postpartit. En les declaracions que ha fet als mitjans del club, Hansi Flick sobretot ha dit que ha estat un bon test, que l'han superat amb bona nota i que en general doncs està satisfet del que ha vist dels seus homes.
2: Podem sentir Flick?
4: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ho ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
5: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
2: Doncs content per aquest test. I què més diu Flick fora ja del partit? Ha parlat d'algun altre aspecte de l'actualitat, Marta?
1: Se li ha fet una pregunta oberta, li han preguntat per com veu l'equip a falta de 15 dies perquè tanqui el mercat, però tampoc s'ha mullat. La pregunta era oberta i ha pogut sortir per la tangent.
5: Well, I think we need a little bit more, so we will analyze this game and we will...
4: Crec que necessitem alguna cosa més. Analitzarem el partit i entrenarem la setmana que ve, però com he dit, el més important és com entrenem, com és la qualitat i la intensitat en els entrenaments, i això fa bona pinta. Aquí és on veig en quin nivell està real l'equip, i per a mi això és el més important. Hem de millorar en els entrenaments i els partits, només mirar com de lluny hem arribat. Avui hem estat molt bé.
5: How far we are and for today was good.
2: Mica violí als mitjans del club de Hansi Flick parlant de possibles incorporacions. N'hi ha alguna a la vista, creus, Marta, propera, d'home que s'incorpori a la plantilla ja per la temporada que ve?
1: Sí, abans estàvem parlant del cas de Cancelo, de la carpeta Cancelo, una carpeta que ja dèiem que des del club es donava per tancada, que estava pendent de darrers detalls relacionats amb el tema fiscal, i tant és així que des del club a aquesta hora ens expliquen que no està del tot resolt, però que s'està ultimant, que s'està treballant, i si tot va com preveuen ells, a les properes hores, o tot estirà com a màxim en un o dos dies, en un parell de dies, arribarà com a gent lliure. Per tant, el tema Cancelo, que en cap moment ha fet patir ningú del club, perquè ja es donava per descomptat, és a punt de concretar-se al 100%.
2: Doncs un lateral esquerre que tindrà Flick, vaja, ja el tenia, però que el tornarà a tenir aquesta propera temporada. Marta, bon viatge de tornada, et sentim el tu diràs. Fins ara.
1: Fins ara, una abraçada, Puig.
2: Ha arrencat la segona part ja a Montilivi, encara no a Cornellà al Prat, Edu?
6: No, tot just estan sortint els suplents del Llevant. Ara apareixen també els de l'Espanyol, això encara s'allargarà un parell de minuts, ben bé.
2: La segona part més o menys ha arrencat com la primera, amb pilota del Girona, Miquel.
3: Ara la té el Leganés. Jo crec que ha tingut més la pilota el Leganés en aquests dos minuts i mig de la segona part que en tota la primera. Per cert, s'escalfa Abel Ruiz, s'escalfa Esprilla, Justin, Ethan i me'n falta un altre.
7: Les,
3: efectivament. I un altre punt del descans, m'ho feia notar en Brugui, quan comentàvem la jugada a la mitja part, s'han sentit alguns xiulets i ha estat Brugui perquè la imatge de Sigankov ha aparegut al marcador electrònic de l'estadi.
7: Sí, han ofert la imatge del porter.
3: Ui, compte, gol! Golàs de Naïm. El primer xut a porta del Leganés, un xut aproximadament a 40 metres de porteria, amb l'esquerra, no havien passat del mig del camp. Jo crec que aquí Gazzaniga no hi pot fer res. Un que cau des de molt lluny, que em sembla que entra per l'escaire i col·loca el 0-1. Més injust no pot ser el resultat, perquè està guanyant el Leganés, està perdent el Girona, amb el que cau de Naïm a l'escaire. A mi, sense repetició, m'ha semblat un gol extraordinari, amb un que cau duríssim, que no pot donar-hi resposta al porter argentí del Girona. Si ja era difícil amb el 0-0, imagineu-vos ara amb el 0-1 al 4 de la segona.
2: És un refús de Gazzaniga que va cap a la zona del mig del camp i que recupera el Leganés. Naïm no té oposició, avança uns quants metres i Gardella des de ben bé, que hi deu haver aquí, gairebé 25 metres ben bons, o potser una mica més, bastant a l'escaire. Bé, d'aquelles que segurament dels millors porters del món te la pot arribar a treure, no és el cas de Gazzaniga segurament, però és, jo crec que li dono més mèrit al xutador que no pas a de mèrit al porter en aquesta acció. Doncs 0-1 sense gairebé haver comparegut, Brugui, com aquell qui diu, el Leganés al terreny de joc.
7: Sí, és això que comentàvem, que en aquests 2, 3, 4 minuts ha tingut més pilot i ha trepitjat més que en contrari el Leganés que en tota la primera part, i es treu un xut de la butxaca que no sap gairebé com se l'ha inventat, a la clava de l'escaire, té molt de mèrit, però és que és la primera rematada a porteria, diria jo, no entre pals, a porteria de Leganés
2: sí,
7: en tot el partit.
2: És la primera. Sí, sí. És la primera, i aquí jo veig, no sé, certa feblesa del Girona quan rep la pilota Naïm després del rebuig de Gazzaniga, perquè l'Àlex Moreno se'n va cap a l'esquerra i no sé si hi ha Fran Beltrán, que arriba molt, molt tard, però vaja, és veritat que el jugador que té la pilota xuta de molt lluny, però és que no té ningú que el molesti.
7: Xuta de lluny perquè vol, perquè si vol avançar una mica més, hauria pogut fer-ho.
2: I tant, i tant.
7: Perfectament.
2: Un 0-1 i l'aigua a casa, a veure si el Girona reacciona, torna a tenir la pilota i és capaç d'igualar força ràpid el partit que se li ha posat ara de cul a l'equip de Quique Álvarez. Algun canvi a l'Espanyol intueixes, Edu, o de moment els mateixos 11?
6: A l'Espanyol no, al Llevant 2. Marxa Carlos Álvarez, marxa Carlos Álvarez i marxa Pablo Cortés i entren en el seu lloc un Ezeta i Young. I l'altre, ara t'ho diré perquè no el tinc apuntat, és el dorsal 18, i el dorsal 18, el full d'alineacions que ens han facilitat...
7: Bardelli, no ens diuen a la tele.
6: Doncs no hi surt el full d'alineacions, Bardelli. Doncs Bardelli per Carlos Álvarez i Eta Eyong per...
7: Cortés.
6: Cortés, correcte. Comença ara mateix la segona meitat a l'RCD Stadium sense canvis a l'Espanyol, com diem. Opa, Eta i Young, la primera acció pressionant Unai Núñez. Quina autèntica... quin autèntic viatge. Quin autèntic atropellament. L'àrbitre l'adverteix a Eta i Young i li diu, cap ni una més, eh? La pròxima és targeta groga.
2: Això del futbol és magnífic, Dani, perquè l'any passat a la jornada... No sé, és igual, posa-li la jornada que vulguis de les primeres. A Eta i Young, si no el situàvem al Bayern de Múnich, al Barça, al Madrid o al City, no el situàvem enlloc gairebé. I imita'l, aquí el tenim, al Llevant, una temporada més.
8: Sí, sí, és curiós. Abans ho estàvem comentant a l'Edu i la veritat és que jo pensava dir que el fitxarà el Bayern, com estaves comentant, o el City o algú d'aquests, i la veritat és que no jugava, no era titular. I avui tampoc ha començat de titular. És una cosa curiosa, eh? No sé qui va vendre tot això. Potser no l'hem vist bé, no? Que és potent, ja ho sabem. Però jo tècnicament no sé com serà. No sé. La veritat és que em va sorprendre. I deixa'm dir una cosa del gol que ha marcat el Leganés. Per mi és un golaç. Per mi és un autèntic golaç.
6: Espera, que ataca l'Espanyol, perdona, Dani. És Javi Hinojo, perdona, que aprova la centrada, rebota Andela i marxa per la banda. Jugarà l'Espanyol des de l'esquerra a l'altura de la frontal del Llevant. 2-0.
2: El gol més llunyà que vas fer tu, Dani, des de quants metres hauria de ser?
8: No ho sé.
2: Com aquest però... o no?
8: Jo crec que em vaig marcar un de mig del camp.
2: Ah, caram.
8: Em fa l'efecte, vaig veure...
2: Em fa l'efecte.
8: No, que jo no recordava. Vaig veure un article a la premsa, diu, el gol que nunca marcó Pelé, o algo així.

0: Panini, sinó la màgia del talent inacabable de Dani Solsona, torna als terrenys de joc. Ha tornat a jugar amb els veterans. Increïble, eh?
1: Bueno, bueno, això de jugar és un dia, eh?
0: No, que tinc informes.
1: Em vaig posar allà al camp. No em vaig moure ni mig centímetre.
0: Ui, compte la pressió de Roberto, regala el pilot al porter del Llevant. La caça Dolan, l'Espanyol en un 3 contra 4 a l'interior de l'àrea. Dolan per l'esquerra, se la posa al mig, prova el xut, fora! S'ha atrevit amb el xut abans de la centrada. I la pilota ha marxat a un metre i mig del pal de la porteria de Ryan. 3 de la segona part, 2 a 0. M'han dit els que t'han vist jugar en aquesta enèsima etapa els veterans, que és que no et fa falta gran cosa. No et fa falta físic, no et fa falta molta resistència, perquè el toc el continues tenint.
1: No, el toc sí.
0: El toc, vull dir, el toc.
1: El toc el tinc, si estic parat ho faig de nassos. Ara, si me la tiren 30 centímetres més endavant, ja no vaig a buscar-la.
0: Però
1: ja
0: la pilota, quan surt del teu peu, sí, sempre continua anant allà, sí, allà on tu vols, no? Mm. És una cosa que m'ha fascinat, perquè com que no m'ha passat mai, com què se sent quan el teu cervell li diu al peu, posa-la allà, i la posa?
1: Sí, a vegades dius, la vols posar allà i va a una altra banda i també li dones al teu company i dius, ostres, la gent es pensa que volia fer això i no ho volia fer, volia fer una altra cosa. No, escolta, vaig intentar moure'm una mica, només una mica, que tinc una edat.
0: Jugues cada setmana ara? Juguem no, cada setmana amb els veterans?
1: No, ara al setembre comencen els entrenaments, que ell ja fa molts anys que entrenen. Jo fa 15 anys que no feia res. 15! I amb l'edat, l'èxit va ser que vaig poder posar-me les botes i lligar-me-les. Ja va ser un èxit lligar-te-les, eh?
2: Entrenaments poquets, no, Dani? Tu aniràs més ja als partits, no?
0: Amb Romario, farà la de Romario, ell.
1: No, ells fan una mica d'escalfament i després fan una petxanga, els que són, i ja està. No, jo em vaig posar 5 minuts, no vaig aguantar més.
0: Compte, perdona que tanca el Llevant o la Sagasti a la zona de 3 quarts, la penja, no, que serà la pilota cap jugador del Llevant, aniria directament a les mans de Dimitrovic, 5 de la segona, 2 a 0.
3: 17 de desembre del 78, a camp del Rayo.
0: El gol, s'explica, diu, camp, a Vallecas.
3: Mira, més està explicat, diu, acción. Mario Alberto Kempes lanzó un balón largo que obligó al meta rayista a salir del área para despejar con el pie. Solsona interceptó el rechazo a la altura del mediocampo y conectó un disparo elevado perfecto que sorprendió el guardameta en su intento de regresar a la portería.
2: Caram, imagina't. I Vallecas.
1: Perquè el camp és més estret i més curt i per això arribes.
0: Deixa't estar. Compte, Roberto, que busca una passada sobre Javi Hernández. Si avança Nacho Pérez per tallar pel Llevant, Javi Hernández acaba fent falta, és pilota pel conjunt granota.
2: 2-0 guanya l'Espanyol. Bona reacció del Girona, Miquel, el gol del Leganés.
4: Sí, hi ha hagut fa uns instants una ocasió, jugada per l'esquerra d'Àlex Moreno, centrada al primer pal, la rematada d'Esperó de Brian anava dins, l'ha tret a un central del Leganés, el Girona, que està perdent un partit que podria estar guanyant còmodament. Ara hi ha canvi, marxa del camp Ivan Martín, entra Abel Ruiz. Per tant, doble punta Brugui entre Abel Ruiz i Dauda. Hauran d'intentar, amb la resta de companys, com a mínim, igualar aquest desavantatge.
5: Sí, desapareix aquesta figura del mitja punta que feia Ivan Martín, i no sé si Abel jugarà una mica més endarrere o jugarà paral·lel amb Dauda, però sí que ara el Girona té dos davanters centres per mirar, doncs, de caçar alguna pilota penjada o aprofitar alguna de les centrades que pugui fer Àlex Moreno o Minso.
2: I Estònia no deu estar per grans alegries, no, Brugui?
5: No gaire, recordem que ja va acabar la temporada passada molt tocat, havent-se d'infiltrar, i ha jugat poquíssims minuts aquesta pretemporada, el Costa Brava una cosa simbòlica, i de moment no s'està ni escalfant.
4: Ni Benat Puig, perquè qui entra és Abel Ruiz, amb un 0-1 al marcador, i no pas el davanter ucraïnès.
2: Doncs 0-1 amb la reacció, això sí, del Girona, a veure si arriba el gol d'hora per acabar d'animar l'equip i també l'afició. Anaves a dir, Molló?
6: No, anava a dir sobre l'Espanyol, que ara he vist que Monchi ha comentat que el tema de Cabrera és una sanció de 4 partits que va quedar amb un per l'acció de Cabrera sobre Lamine Yamal en l'expulsió del derbi de l'any passat. Que quedaven 3 partits que l'Espanyol va apel·lar i estaven pendents, que, o sigui, s'estava revisant, hi havia una cautelar donada, per entendre'ns, i que el TAT

0: ha decidit no donar la cautelar i, per tant, haurà de complir els 3 partits de sanció.
1: 3 partits de sanció.
2: Contra l'Espanyol, perdona, Javi Hernández. Li pren la pilota a la defensa de Llevant i Tejón es fa un embolic. L'àrbitre diu que no li han fet falta malgrat les protestes. Continua viu l'atac de l'Espanyol. Dolan amb l'exterior. Ui, ha fet la pitjor centrada amb l'exterior de la història, deia Jaume, perdona.
0: Doncs això, que fins la jornada 4 no jugarà.
3: Però ha passat molt temps d'aquell partit.
0: Sí.
3: Vull dir, va ser el maig del 25.
0: És el, ai, del...
3: és el dia que el Barça guanya la Lliga a Cornellà, no?
0: No, no,
3: No?
2: Sí, deu ser jo. Sí, sí, jo crec que sí, no?
3: Que agradeix la minya mal.
0: Deixa-m'ho tornar a mirar.
2: Aquella expulsió de Cabrera és aquella.
3: Que ha passat
0: sí.
3: més d'un any.
0: És que ha dit del 25 i ara jo mateix he dubtat de mi perquè pensava... No deu ser vist bé, deu ser del 26. No, no, 15 del maig del 2025.
3: Sobte que hagi passat tant de temps per resoldre això.
1: Durant un any i escaig.
0: Sí, sí, va jugar tota la temporada passada amb la cautelar, pendent de complir aquests 3 partits de sanció. Més d'un any després, el TAT li ha comunicat, o li va comunicar ahir l'Espanyol, que Cabrera ha de complir des d'avui els 3 partits que li falten.
2: Home, mai una cautelar va ser tan cautelar.
3: No.
1: En el dia l'ha oblidat absolutament. El TAT va fer neteja dels calaixos i va trobar allà els recursos de Cabrera.
0: Hosti, que l'hem de resoldre, tu.
3: És com allò que fan que si en un any ets reincident, no?
2: Per tant,
3: passa un
2: Jaume,
3: any i no fas res.
2: Quedaven 3 partits.
0: Sí, sí.
2: I aquest és el primer.
1: Aquest és el segon, no?
0: Em va complir un, llavors el TAT li va donar la cautelar.
2: Val.
0: I per tant és jornada 1, jornada 2, jornada 3, que va complir la sanció.
2: Sí, Cabrera es perd a banda del partit d'avui, es perd l'Espanyol Real Madrid de dissabte que ve, i el Real Societat Espanyol d'aquí 15 dies.
0: Això mateix.
2: És dissabte el partit contra el Real Madrid, sí. Ho estic dient bé.
0: Sí, dissabte a les 9.
1: Dos quarts de 10.
2: Sí, sí.
0: Dos quarts de 10, perdó.
2: I el següent contra la Real Societat també és en dissabte, 29 d'agost a les 7 de la tarda a Noeta.
4: El pal al Leganés, a punt de repetir el mateix gol, però des de l'altra banda. Tejero, l'Edu sap que té bon peu. El xut des de molt lluny, gairebé la creueta. És que estan xutant des de 30 metres de porteria i un ha anat a l'escaire i l'altre al pal a un dit de ser un altre gol per l'escaire, però des de l'altra banda. És una cosa inaudita.
1: Uf, aquest hauria estat millor, encara.
0: Sí, perquè era més llunyà.
2: Tejero té molt bon golpeig, sí. Molt bon golpeig, sí.
5: Dic que deu ser la consigna, potser.
4: Vaja, no sé, mira, li torna les xutes de molt lluny i atrapa Gazzaniga.
1: És arriscada, com a consigna, per marcar gol.
5: Provar Gazzaniga.
4: Home, clar, però Brugui, 35 metres, anar provant.
5: Bueno, però guaita, un pal i un gol.
1: No, això és veritat.
5: Si tenen bons xutadors de llarga distància i saben que el porter ofereix dubtes, Alves, Rubén Alves aquest, que sembla en Philippe Cocu, els hi deu dir, proveu. No?
4: No són Liveus, que sembla que ocupa. Escolta, si a tu t'ho sembla, i a mi també.
1: Liveus de la retirada, Rubén Alves, a Philip Cocu, sí, eh?
5: A veure, quan es giri, sí.
4: Sí, home, i tant. Quan es giri ho van segur a l'estudi.
1: Aquell nas així que tenia una miqueta
4: d'empunxegut,
1: sí. El Cocu.
2: Sí. Compte l'Espanyol, perdoneu, Roberto, per cala al balcó, el xut. Oh, llàstima, les mans de Ryan. Mira que era una posició propícia al balcó per un bon colpeig i l'ha enviat al mig.
6: Ha dubtat. Jo crec que ha dubtat de... pel llarg, estava bastant centrat, eh? I jo crec que aquest dubte ha fet que xutés i ha anat al centre de la porteria, però tenia tota la porteria per ell.
2: Havia estat una acció de mèrit de Roberto baixant una pilota i assistint a Calatrava. 11 i mig de la segona part, Roberto ha fet els dos gols de l'Espanyol, 2-0.
6: És el mateix, Roberto?
2: És el mateix, sí, en principi, sí. Roberto Fernández, nascut a... ja ho diré, aquella població de... Córdoba, que... Puente Genil. Puente Genil. Sempre el tinc per l'equip d'handbol. Torna a atacar l'Espanyol, que la trava, digues, Dani Solsona.
6: He vist una acció ara fa una estona, Jaume, de l'Eta Young, i escolta...
2: Espera, no el matem fins que acabi el partit. Que
6: no el matem, no. Si no el mato, però el control i... No. Fluixet, eh?
1: No, mata, però...
2: 12 de la segona part amb 2-0. És que... L'Espanyol està guanyant al Llevant, però Dani Solsona és un tio valent. Sempre és un tio valent i si s'ha de matar algú, matem a Eta Young. No passa res.
6: No, perquè... No, tot això ve perquè quan es va començar a parlar, clar, que no... En aquell moment no coneixíem qui era Eta Young, perquè igual tindria 16 o 17 anys. I parlaven tant que, escolta, que al final dius, aviam com és aquest jugador, no? I la veritat és que et quedes sorprès perquè després no era titular. El que sí que em sembla un delanter que pot marcar uns anys és el de l'Aston Villa, el Matjo aquest.
7: Mm-hmm.
6: Ostres, sí. és 17 anys, és mare de Déu.
0: Sí, és que Pacho, que és un central supercorpulent, no va poder amb ell.
1: Va patir com un vedell. Sí.
7: Aviam que ataca el llevant Manu Sánchez, zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol, 13 de la segona part, la dona Manu Sánchez per Ivan Romero, el davanter que busca espai, trobarà a la dreta la pujada de Nacho Pérez, com de la centrada, Eta amb el cap directament a fora. Molt forçada la rematada del davanter camerunès, que s'ha perdut per la línia de fons.
6: Necessita algun canvi a l'Espanyol, eh?
1: Autocol·lecció, pots canviar el cotxe allà a Solsona. Sí. Tenen un estoc de cotxes que no te l'acabes, sols remenar i remenar molt fins a trobar el teu, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estigui sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
7: I jo et pregunto, Dani Solsona, quin canvi faries tu si fossis Manolo González?
6: Jo li donaria l'oportunitat a Marcos Fernández.
7: Sí, en el lloc de?
6: De Roberto.
7: Ui, quina passada, ara s'ha tret Hinojo sobre Javi Hernández, el migcampista barceloní que controla, espera que arribi Calatrava, la passada un pèl forçada, però la controla de nou el Vallèsà. Enrere de nou l'Espanyol, Urco cap a Edu Expósito, un altre cop Hinojo. M'està encantant el partit de Roger Hinojo. Quina, que per cert, confirmem que la passada a l'espai que dona origen al segon gol és seva, d'Hinojo a Javi Hernández i aquest a Roberto. Ara ho prova Edu Expósito, barallant-se molt a Sagasti, a la punta esquerra de l'atac de l'Espanyol. El futbolista basc recupera i força un servei de porteria. La pilota serà per Matt Ryan. Arribarem així al quart d'hora de la segona part. Queda mitja hora, l'Espanyol està guanyant 2-0. De moment no està patint, no està donant dificultats, no està rebent dificultats. Dani, Marcos Fernández, per qui el faries entrar?
6: No, he dit Roberto, però estava fent una mica, era per punxar-te una mica.
1: No, ja estava pensant, dic, si fins tot avui el canvia, dic ja...
7: Però és que aquí s'ha establert en la nostra petita i estimada sitcom, que és aquesta transmissió, sembla que jo sigui el representant de Roberto. No, res més lluny de la realitat. A mi Roberto és un davanter que em genera exactament el mateix que qualsevol altre jugador de l'Espanyol, ni més ni menys.
6: No tinc
7: res a favor, no hi tinc res en contra.
6: No, però...
7: Vull que ho faci molt bé perquè és jugador de l'Espanyol, com tots els altres.
6: No, però aquest any jo crec que... No, parlo de veritat, eh?
7: Sí.
6: Hem d'esperar una miqueta. Però és veritat que encara no farà canvis, però sí que hi ha algun canvi ha de fer, perquè s'estan agradant ara Calatrava, Javi Hernández, al mig del camp donar una mica descans, Dolan... Estava mirant ara els jugadors que hi ha a la banqueta.
7: Els repassem, si vols. De fet, et dic els 5 que s'estan escalfant, que són Marcos, precisament, Pere Milla, hi ha també Pol Lozano, hi ha també Rafael Bauza, i l'últim que em falta és...
6: Dels dos fitxatges no hi ha cap, ni Hartman ni Moscardo.
7: De moment no.
1: Mira, aquí fan 3 canvis, de cop és el Girona, Miquel.
4: Sí, entren Justin en el lloc de Minsu, Esprilla en el lloc de Brian Hill i Christian Stuani en el lloc de Dauda.
7: Ara.
4: S'ha estat escalfant poca estona, Stuani, Brugui?
5: Sí, ha estat l'última de sortir a escalfar, sí que ho feien abans Esprilla i Justin, i Quique Alves, doncs, que canvia tot el front d'atac, les dues bandes, i ara Stuani que farà parella amb Abel Ruiz, a veure si troba la manera de trencar la defensa.
1: Un atac i gol, això, els canvis, no, Miquel, però...
4: Sí, però de tant en tant el Leganés en aquesta segona part, clar, el gol i un pal ja, des del punt de vista dels expected goals, ja tenen valor, i després hi ha hagut una incursió de Marvin, que ha obert ràpid, que ha rematat fluix, però vaja, que ha trobat espais. al Girona li estava costant arribar a temps a la pressió, cosa que s'havia fet durant tota la primera part, i quan ha sortit de la pressió, doncs el Leganés ha creat problemes. Vaja, per mi és un partit que el Girona hauria d'estar guanyant bé, però arran del 0-1 ja no fa tanta baixada, tot i que el Girona està bé, sentiu que el públic aplaudeix els jugadors com feia la primera part i en algun moment de la segona. Aviam aquesta de Justin, que és el vèrtex de l'àrea, la combinació amb Abel, entra a l'interior de la gran, no pot xutar, refús de la defensa visitant, som al minut 24 de la segona, es manté el 0-1 a favor del Leganés. Per cert, Brugui, tenim afluència, tenim entrada d'espectadors avui.
5: Sí, i són 10.689, que és una entrada de primera divisió de la temporada passada, tranquil·lament.
1: Una bona notícia, de moment, perquè el resultat no és 0-1 perd el Girona encara, però queden 20 minuts llargs de partit a Montilivi. El 18 de la segona guanya l'Espanyol, 2-0 a Cornellà al Prat contra el Llevant. Hi ha groga ara per un jugador de l'Espanyol, Edu.
7: Àlex Calatrava en el salt amb un futbolista del Llevant. Acaba de veure la segona groga del partit, les dues per a jugadors de l'Espanyol, perquè abans l'havia vist Urco. Ara fa canvi al Llevant, marxa Ivan Romero, entra en el seu lloc Marc Santos.
6: Jo potser li donaria descans ara a Javi Hernández, que ha fet un molt bon treball, un molt bon partit, i per a mi ja podria entrar, i també un home de banda i un del mig, Pol Lozano, potser per Edu Espósito, i a dalt doncs un altre jugador, no sé si Jofre per Calatrava.
0: Compte que Marc Santos, que té 15 anys, eh?
3: Ah, és aquest famós.
0: Sí, és aquest famós.
7: Quan fa que no... Bé, és que jo no sé si hi ha hagut... Jo no recordo un jugador de 15 anys debutant a la Lliga. Quants en tenia?
3: La Minyamal
7: en tenia 15?
0: Sí, hi va haver aquell del Mallorca, que no sé si en tenia 15 o 16.
7: Aquell argentí.
3: El Luca Romero, sí.
0: Jo crec que aquell podia ser que tingués el rècord de la Lliga, em sona, però...
3: Sí, que la Mim va fer el 16, doncs, 3 mesos després, més o menys, perquè va votar el 30 d'abril, si no m'equivoco.
0: Mira, 15 anys i 219 dies. Va debutar en un Mallorca-Madrid, Luca Romero.
3: I la Mim quan tenia? 15 anys i quan?
1: Era segons Mr. Chip.
0: Sí.
1: És el tercer debut més jove de la història de la Lliga. Luca Romero i Sansón, jugador del Celta de l'any 39.
3: Mare meva.
0: Home,
3: i tant.
0: Era fort, no?, quan es deixava els cabells llargs.
1: Sí, 15 anys i 255 dies. I Marc Santos, 15 anys, 288 dies. Igual que Ira Estorza, de la Real Societat, el 34.
0: Sí,
1: a veure, tinc una altra dada. Què tal Solsona, potser el recorda.
7: Tinc una altra dada.
6: El de Sansón.
7: Ira Estorza, no? Ira Estorza sembla... És un nom curiós. Escolta, anava a dir que tinc una altra dada sobre Marc Santos, que no és menor, i és d'on és, la seva procedència. Sabeu de quin poble és? És de Massanassa.
0: Home!
3: Ah, sí, és veritat.
7: El poble del gran Vicente Moreno.
0: Sí.
1: No el tenim, a Vicente Moreno. A l'Aràbia, no?
7: Jo crec que el teníem a l'Aràbia, sí. Sí. Em sembla que sí. Ho confirmarem, però...
6: No està a Xina?
7: Jo diria que estava...
6: O al Japó?
7: Però aquest, aquest
0: com
7: aquest
0: més lluny millor, to, no, Dani?
7: Perdona?
6: No, jo crec que... Aràbia...
0: Ara no, a Qatar, estic veient jo, pot ser? Fins al 2028, al Rayyan.
6: Pot ser, sí.
7: El Rayyan de Qatar.
1: Uh-huh. Sí.
7: Ah... Et dic una cosa.
0: Sí.
7: Et dic una cosa. I li vaig dir amb ell, també. No vam saber apreciar Vicente Moreno suficientment. És a dir, érem feliços i no ho sabíem. Solsona.
0: La cara de Solsona me l'estic imaginant.
7: Jo crec que és així. Jo crec que va ser així. Potser m'equivoco, és una qüestió d'opinions, però jo vaig ser el primer, que va ser injust amb Vicente Moreno. Compte que ataca l'Espanyol, al final de tot. 22 segona part, 2-0, la pengen a l'àrea, i anava Omar, rebutja la defensa del Llevant, se la queda Edu Expósito amb el cap, fa la paret amb Javi Hernández, la Defensa granota que torna a intervenir per prendre la pilota d'Expósito. Demana falta l'afició de l'Espanyol. Compta ara l'acció claríssima de Dinojo, que veu targeta groga en acció sobre Víctor García. S'empipa més el jugador de l'Espanyol perquè ha deixat anar el colze al jugador del Llevant. Tercera groga del partit, les tres per jugadors de l'Espanyol. Hinojo que la traba Urco.
0: Però Vicente Moreno fora de casa, recordo que era bastant drama, no, Edu?
7: No drama, sinó que era preparar el primer canvi a l'Espanyol, entrarà Bausa.
0: Molt conservador.
7: Sí, sí, però a veure, Vicente Moreno, vagi per davant, que va ser l'entrenador que va pujar a l'Espanyol en l'any del el penúltim descens. I va pujar sobrat, bé sobrat, campió, i li van sobrar dues jornades. Ho dic perquè va ser un descens que va ser un ascens que després fa dos anys ens vam pensar que seria un passeig militar, i aquell va ser molt més folgat, el de Vicente Moreno. I la segona temporada de Vicente Moreno, que és l'última, que és el retorn a primera, l'equip està tranquil fins que al final cau en el rendiment, però gairebé en cap moment pateix l'Espanyol, no trepitja la zona de descens ni de prop, i després tots sabem el que va passar. Van portar Diego Martínez a segona, i per pujar a primera, dificultats també. Van fracassar dos entrenadors, o van fracassar dos projectes, Luis García i Ramis, i llavors arriba Manolo González. I et donaré una altra dada, que ara semblaré el cosí de Vicente Moreno, però Vicente Moreno fa dues temporades a Osasuna, el deixa a un partit d'Europa, i l'any passat Osasuna està a un gol de baixar sense Vicente Moreno. Compte que ataca el Llevant, Unai Núñez recupera. I fins aquí ja el meu al·legat sobre el tècnic de Massanassa.
0: Irrefutables les dades.
1: Sí, sí, sí.
7: És veritat.
1: Tens la bufanda del Rayan a casa o no, Edu?
7: Jo em sap molt greu, però soc molt de Vicente Moreno. També per la manera de ser d'ell, que em va guanyar molt. Un tio encantador. Pol Lozano i Bausa entraran. Canviarà el doble pivot Dani Solsona?
6: No. Canviarà Javi Hernández. Bueno, canviarà, és el que penso que farà Javi Hernández, i un al doble pivot. Sí, pot ser que sigui...
7: Urco?
6: No tinc clar que pugui ser Edu Espósito.
7: Per tant, i tu creus que Bausa jugarà en el lloc de Javi Hernández, avançat?
6: Sí.
7: Sí?
6: No sé, tinc aquesta sensació, però...
7: Sí, no, és el més lògic, perquè si no, o avançar Edu Espósito, és l'altre. Veurem el que fa. Ara Urco rep una pilota davant la pressió d'Oriol Rey, s'adorm Urco, mira, li ha marcat falta i gràcies, perquè per mi no ho era. Aviam si farà els canvis l'Espanyol al 25 de la segona, amb 2-0 al marcador. No està passant res, a les àrees, res de res en aquest segon temps. Sí, bona notícia per l'Espanyol.
1: A Montilivi no hi ha manera, Miquel, que arribi el primer del Girona, eh?
4: No hi ha manera, per rematades, per xuts bloquejats, per arribades... Vaja, el resultat hauria de ser un altre, però es manté el 0-1, i ara mateix som a 12-13 minuts pel final del partit. A banda del temps afegit, tampoc no hi ha pausa d'hidratació. La segona part s'afegirà a temps pel gol i pels canvis, tot i que alguns han estat en bloc en els dos equips, i a part d'això, poca cosa més. I per cert, Puig, hi ha conflictes latents entre l'afició i alguns jugadors. Gazzaniga ha fet un retall i l'han xiulat, i quan Esprilla ha perdut una pilota tot sol per intentar fer una filigrana enganxat a la banda que no calia, s'han escapat molts xiulets des de les graderies Brugui. Hi ha algun cas que no s'ha resolt de cap manera.
5: Sí, el d'Esprilla, a més, era la primera pilota que tocava, tot i que al final... No ha passat res, Gazzaniga l'ha blocat ara. Tot i que després Esprilla doncs, s'ha anat mig entonant, té ganes d'agradar, ha provat un parell de retalls i un xut a porta prou perillós, que ha hagut de desviar a corna Raúl Fernández. Però aquí Montilivi recorden doncs, la seva temporada i mitja molt decebedora que va fer.
4: Està jugant enganxat a la dreta, i de moment està tenint pilota, ha tingut aquesta ocasió, el públic però li dona una mica més de marge, guanya una mica de paciència amb aquell xut que ha tret el porter, i torna ell, és a la frontal, el Cacau! Una altra vegada el porter, el xut potent i col·locat, ara buscant l'altre pal, perquè ens entenguem, arrencava des de la dreta, s'ha anat centrant, i quan era gairebé a la mitja lluna, ha deixat anar el cacau, i amb la punta dels dits era una folla seca, el porter Raül ha enviat la pilota a corna, es manté el 0-1, m'estranya que el corna el picarà Arnau, que hauria de ser un dels rematadors, però es manté el 0-1, a 11 minuts i mig pel final. El Leganés no sap com està guanyant aquest partit de moment.
1: Mira, deixa'm anar un moment encara cap a terres suïsses, crec, vaja, segur, perquè o amb un avió supersònic o no ha tingut temps d'aterrar encara a Barcelona, amb novetats del mercat del Barça, la Marta Ramon. Hola, Marta, bona tarda de nou.
8: Hola, bona tarda de nou, Puig.
1: Què ens expliques?
8: Doncs que el Barça ja admet a hores d'ara, a aquesta hora del vespre, que s'ha assolit un principi d'acord per Rodri. A partir d'ara ens expliquen, ens detallen que es començarà a moure tota la documentació, a passar a net tot el que s'ha parlat, tot el que s'ha pactat, i en els propers dies el club farà un comunicat i ho farà oficial. De moment no faciliten xifres, insisteixen que el que hem de saber tots és que ja hi ha aquest principi d'acord, per tant, que ja no hi ha marxa enrere, que Rodri serà jugador del Barça, i sobretot també remarcar que el Barça s'havia posat com a llistó, com a topall màxim, que l'operació pogués arribar als 70 milions d'euros, i pels inputs que tenim no s'ha anat més enllà, no s'ha anat més enllà d'això, però insistim, sense xifres concretes encara per poder traslladar a l'antena, insistim, però que el més important a hores d'ara és que ja no hi ha marxa enrere, que Rodri serà jugador del Barça, que se l'espera ja aquesta setmana sota les ordres de Hansi Flick, i que si tot va bé el dia del Gamper, doncs estarà en l'estrena amb els seus companys en la presentació de l'equip davant l'afició.
1: Doncs es va desencallant el mercat del Barça. Doncs explicava la Marta que el cas de Cancelo també és qüestió d'hores o de dies, i en el cas de Rodri també en el mateix sentit. Per tant, Rodri i Cancelo jugaran al Barça de Flick de la propera temporada, especialment el cas de Rodri, que és un fitxatge inesperat al mes de juny o a mitjans de juliol, o el 20 de juliol, i cada cop es convertirà en una peça referencial del Barça al mig del camp i també al vestidor. Gràcies, Marta, fins ara.
8: Fins ara.
1: 20 minuts i les 9, un quart d'hora, més una mica més, li queda el partit de l'Espanyol, que el guanya, i de manera clara, 2-0, amb gols de Roberto Edu.
9: Sí, ha fet els dos primers canvis. Han marxat, efectivament, un home del doble pivot, Urco, i també Àlex Calatrava, debutant avui. Han entrat Pol Lozano i Rafael Bauza. Pol Lozano passa a integrar el doble pivot a Edu Expósito, i Bauza ara és mitja punta, perquè Javi Hernández, Dani Solsona, ha estat desplaçat a la dreta.
6: Sí, sí, sí. Continua més o menys a la mateixa situació, amb Bauza jugant aquí a la mitja punta, Javi Hernández, que és esquerrà, però amb la dreta també sí. Té toc, eh?
9: Sí, sí, sí, sí.
6: No, he vist diverses accions que no és l'esquerrà tancat així com pot ser Calatrava, que la pot utilitzar, però molt menys, i ara jugarà per banda dreta. Bueno, no canvia res, donar una mica de minuts a jugadors que segurament no en tindran tants tota la temporada, i partit tranquil, de moment molt tranquil. El Llevant no et posa en cap situació de moment de perill, i l'Espanyol faria bé de, si fa dos o tres combinacions, doncs poder marcar un altre gol. I jo li donaria una oportunitat, almenys els darrers minuts, tenint en compte que el resultat és de 2-0, que Roberto ha marcat els dos gols, donar una mica de possibilitat a veure Marco Fernández.
9: Sí, té pinta que ho farà, perquè a més la pretemporada de Marcos ha estat molt bona, ha estat un dels jugadors que més ha cridat l'atenció. Estem en la pausa d'hidratació de la segona part, 31 minuts, en queden 14 més l'afegit pel final. L'Espanyol guanya 2-0, prepara un doble canvi al Llevant, marxarà Nacho Pérez, que deixarà el seu lloc a Tolian, i al lateral dret, i marxa també Víctor García, en el seu lloc entrarà Tunde, el futbolista català que va debutar l'any passat amb el primer equip del Llevant.
1: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto sí. Tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto. Brugui, no m'hauria agradat fer aquesta pregunta ja el 16 d'agost, però te la faig. Treus el boli i signes l'empat avui amb aquest 0-1 al marcador del 83?
5: I tant que sí, i fa estona. Avui és un partit que no es pot perdre. Ja em sap greu que és el primer, que s'hauria de generar il·lusió i trempera, que diu Quique Álvarez, però amb aquest 11 de circumstàncies i tal com va el partit, que el Leganés ha fet un gol i s'ha tancat i no ha fet res més, i és d'aquells dies que pot jugar minuts i minuts i no marcar, avui no es pot perdre.
4: De fet, aquesta pregunta, Puig, li arribes a fer a 6:45 de la tarda, la resposta hauria estat la mateixa.
1: Sí? Home, has de començar.
5: Sí. Sí, perquè... és per una mica pel mercat obert, aquesta sensació que hi ha jugadors que no volen estar aquí, has de jugar amb dos nanos del filial, una mica tot agafat amb pinces, i jo el que no vull és perdre punts, com va passar la temporada passada. És a dir, si en sumes un, la temporada passada es va baixar per un punt, no? Al final, doncs tot això que tindries. I important, no alimentar encara més aquesta mala vibració que hi ha a l'entorn.
0: 23 rematades del Girona, 5 entrepals, 5 rematades del Leganés, 3 entrepals.
4: És que, o sigui, el resultat pot alimentar aquestes males vibracions, el que es veu de l'equip al camp amb els que estan jugant, que tenen un compromís indiscutible, desmenteix aquestes males vibracions, però clar, el que passa és que aquí al final el que val són els resultats. I per cert, ha marxat perquè ja tenia els bessons a les orelles Junior, el central. Ha entrat Ethan en el seu lloc en un partit al minut 85 amb el 0-1 al marcador, amb una ocasió d'Estuani de cap ara fa uns instants, que ha enviat fora una centrada que feia des de la dreta Esprilla. Vaja, que el Girona ha tingut de tots colors, i quan ha trobat porteria el porter les ha enviades a corna per avançar-se al marcador, però és que està perdent a 5 pel final. Potser n'afegiran, no sé, Muller, m'ho diràs, com a molt entre 3 i 4, ara que hi ha hagut a Tienza Terra, que tenia rampes, però jo crec que al partit no li queden ni 10 minuts.
1: A veure si arriba el gol, com a mínim per que es quedi un punt a Montilí i no comença amb una derrota aquesta temporada a segona. 5 més l'ha afegit, una mica més a Cornellà al Prat, tants com 11 més l'ha afegit ara mateix amb aquest 2-0 de l'Espanyol, i com deia el Dani, Edu, amb tranquil·litat, i bons aliments.
9: Sí, perquè el Llevant no està generant opcions a la porteria de Dimitrovic, tot i que ara té una mica més la pilota al conjunt valencià, però l'Espanyol s'està defensant bé. Ara prepara la segona tongada i última de canvis Manolo abans, però l'atac, Bausa cap a Dolan al balcó per fer el tercer. Dolan a l'escama esquerra, el xut, gol! Gol, gol, gol, gol!
10: Amb la cama esquerra i tombarell en la celebració inclosa del nano anglès per liquidar un partit rodó de l'Espanyol. Gran gol de Dolan, a 10 pel final, molt bon xut de Tai Dolan, que supera Matt Ryan. Festa completa a la gespa i a la grada. L'Espanyol estrenarà la Lliga amb una victòria molt solvent. El tercer l'ha fet Dolan, Espanyol 3, Llevant 0.
1: Obrim una estrella d'am per celebrar el tercer de l'Espanyol. Si el VAR no diu el contrari, que es queixa Llevant d'una falta en la recuperació de la pilota. Gol de Dolan, el tercer de l'Espanyol, tercera estrella d'am a un gol del lideratge en solitari. Dani.
6: Sí, ha anat buscant a l'espai, s'ha anat obrint, els defensors no l'han entrat, i quan ha vist el forat que estava el porter, estava una mica desplaçat, és evident, per tapar la zona del pal més curt, doncs és quan ha creuat la pilota al pal llarg. Molt bon gol, la veritat és que amb aquesta tranquil·litat que ha jugat avui a l'Espanyol i el poc jo diria treball que ha fet el Llevant en atac, doncs l'Espanyol està fent un partit molt, molt complet, i començar amb 3 gols i sumar 3 punts, doncs això dona una il·lusió i una tranquil·litat tremenda.
9: Saps qui estaria bé que fes el quart per certificar el lideratge? Pere Milla, que acaba d'entrar al terreny de joc amb Jofre. Per tant, avui Marcos Fernández no jugarà, ja ha esgotat els 4 canvis l'Espanyol. Han entrat Pere i Jofre en el lloc de Javi Hernández, assistència en el dia d'avui pel migcampista barceloní, i també el golejador del tercer, Tai Dolan. Per tant, canvis esgotats per l'Espanyol, crec, no? Perquè veig el delegat amb...
1: L'ha fet 4 o n'ha fet 5, Edus?
9: L'Espanyol 4.
1: Ah, doncs en queda un, no? Ah, no, clar, hem canviat això, el reglament, no, moment, aquesta temporada.
9: Val, doncs, és que jo estic ancorat en el passat.
3: Sí. No, però és que el passat tampoc eren 4.
0: Els manguitos li estan passant factura.
9: Des de quan hi ha 5 canvis?
0: Des de la pandèmia.
1: Des de la pandèmia, sí.
9: Mare meva.
1: Però abans hi havia 3, no 4.
9: Però un moment. I això em porta a una reflexió...
1: Tan bufar...
0: No, sí. Això no és bo, eh?
9: Això em porta a una reflexió que segurament arriba 2 anys tard, però...
0: Sí.
9: No són molts, en canvi. Vull dir...
3: Si entra Marcos i tot, pel Dani.
9: Entra Marcos, efectivament. És la nova... La nova
4: normativa. Per allà, per aquí, ha picat el pal, ha tocat en un rival i ha acabat entrant. Feia anys i panys que no marcava Abel, que havia vist porteria la pretemporada a Tarragona. El gol, aprofitant una pilota solta, s'haurien d'afegir uns 5 minuts. En fa l'efecte que avisaven a la banqueta visitant. Sí. Gol del Girona, gol d'Abel Ruiz, empat a l'equip de Quique, que tindrà 5 minuts de temps extra per poder fer el segon. Ara no sé què revisen.
1: A veure, fora de joc, no en la primera centrada.
3: És
0: gol. És gol, és gol. És gol en pròpia del defensa.
3: Sí, toca el cul.
0: Perquè
3: és
0: Abel, pal, sí. Defensa, gol.
1: Però és gol. No hi ha res a...
0: No.
1: Jo crec, vaja, que no hi ha res per anul·lar-lo.
4: No té la mala auricular encara, Galè Capesteguia.
3: Doncs...
4: Gol! Aquest se'n surt un home, per l'amor de Déu. Doni el gol ja, home, que estem a la jornada 1 i tindrem un atac de cor, per l'amor de Déu. A la jornada 1, si val això. En Brugui està content, el vol i treu fum. El segon ja no el vols, no, ara?
5: No, ja...
4: Molt bé.
5: Si me'l poses aquí en safata, aquests 5 minuts, vinga.
1: Cinc de feixit, Vaja, cinc una mica més, perquè encara no m'ha arrencat i som gairebé el 91.
4: Sí, ara no fotem cagarela, que com a mínim el...
1: Sí.
4: L'empat,
1: Mira, ara. Demanava això, Quique, a la banqueta, sí, se l'ha vist dient, seny, cap, no perdem això que hem guanyat, com a mínim.
4: Sí, però mira Montilivi com pica. O sigui, Montilivi està content amb l'equip avui.
5: Correcte, és això, eh? Els jugadors del Girona que avui juguen, doncs ho han donat tot i han fet tot el possible doncs, per guanyar o empatar aquest partit.
4: Podria estar guanyant 3-1 perfectament.
5: I seria més que just. A partir d'aquí, tot el que hi hagi a la llotja i a les oficines és una altra història.
4: No, la bona notícia del partit és que el públic acabarà content amb el que haurà vist de l'equip. Després hauran de passar moltes coses fins que es tanqui el mercat, però el públic acabarà content amb el que ha vist de l'equip i això és el més important. Aviam si encara n'hi ha algun altre per poder fer el segon i fer el que semblava impossible fins fa uns minuts, que seria guanyar en aquest debut. La passada que busca Esprilla no surt bé. El públic demana mans del jugador del Leganés i són mans. L'àrbitre ha trigat a xiular-les. Ah, no, ha xiulat falta d'Esprilla. Aviam, què ha xiulat? Falta a favor del Girona. La gestualitat de l'àrbitre ha estat equívoca en aquesta jugada, perquè primer ha indicat pilota pel Leganés i després jo crec que és el quart àrbitre, que estava a un metre de la jugada, li ha dit no, l'ha tocada primer abans de la falta d'Esprilla, que ho és, l'ha tocada Dani Rodríguez amb la mà i per això la pilota ha de ser pel Girona.
1: Ell diu que l'ha tocat amb la cuixa, però vaja, han semblat mans bastant clares.
3: Que el moviment no és tan natural, ha estat d'un cop de cuixa.
4: 2.5, Montilivi picant de mans, com feia temps que no es recorda. 1-1, penja la pilota Arnau Saltastuani i la toca amb el cap a les mans del porter.
3: Descarat.
1: Això no és groga, Molló? Unes mans així tan voluntàries com aquesta?
0: No, perquè no talla una passada entre dos jugadors del Girona. Ja sé que el reglament és estrany amb això, però és així. Jo només explico com és, que quedi
1: complicat. Sí.
3: A mi no em busqueu.
1: Amb rampes a tot arreu, Expósito, Edu, a la Cornellà al Prat.
9: Ha estat l'home substituït. En el seu lloc ha entrat Marcos Fernández en el cinquè i últim. Espero que ara sí. Últim canvi a
3: l'Espanyol. No, hi ha 6 aquest any.
9: Si hi ha alguna contusió...
0: Si hi ha una commoció, Edu...
3: Ah, exacte.
9: Clar.
7: Però sí, sí, debut de Marcos Fernández a primer en la samarreta de l'Espanyol, i compta perquè Pere Milla vol ser líder. Ai. En solitari, eh?
0: Ai.
7: I ataca l'Espanyol per l'esquerra, fa la centrada, Pere rebutja la defensa, se queda en Pol, al balcó, xut fora. Ah. Massa creuat el xut de Pol Lozano, el 42 de la segona, 3 més l'ha afegit l'Espanyol, guanya 3-0. Quina experiència, Dani, de dia. Mala meva, aquesta tarda. Tu estàs passant bé, eh?
6: Estic espectacular.
7: És una experiència com... mira, guanyar 3-0 en el primer partit d'allí és una experiència similar a poder jugar amb tu a un partit de veterans, que a mi m'agradaria un dia.
3: Sí.
7: Com a convidat, eh? Jo no soc veterà de futbol, soc veterà d'altres coses, però no de futbol. Però, en tot cas, l'experiència... de les millors que podeu tenir, algú, aquest matalàs està perdent molt, ja. És ser clients de CaixaBank. Us tenen reservades una quantitat d'experiències, que, per exemple, jugar a un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes, o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes. Experience CaixaBank. Apunteu. Experience CaixaBank. No és que s'hagi patat el matalàs, és que comença amb X. Experience CaixaBank. Perquè si vius una experience, mai l'oblides.
1: Mig minut, una mica més a Montilivi. Jo crec que potser un minut encara el tenim. Miquel?
4: Sí, en teoria hauríem de tenir un minut aproximadament, perquè el joc s'ha reprès als 50 segons del temps afegit després del gol d'Abel Ruiz, vaja, que toca en un jugador del Leganés després d'impactar en el pal i acaba dins, i en teoria s'hauria de jugar fins al 51 de la segona part. Ara mateix som gairebé al 50. Hi ha hagut una groga per falta de Pulido, si no m'hi he mal fixat, sobre Ethan, al mig del camp.
1: Duríssima.
4: Sí, el control ha estat llarg i els dos ha anat a buscar la pilota llançant-se a terra, i ha arribat abans Ethan i Pulido li ha fet falta. I aquesta falta, que és aproximadament a uns 10 metres de la frontal orientada a l'esquerra, la picarà Esprilla. El Girona té Estuani, Abel, Francesc, Àlex Moreno, Morante, Arnau, vaja, menys Gazzaniga, tothom a la rematada. Podria ser l'última del partit. Segurament hi hauria d'haver una mica més, però podria ser l'última del partit. Aviam si la centrada d'Esprilla és bona. El públic expectant, molt pocs han marxat dels gairebé 11.000 que avui han vingut a Montilivi. Aviam, centrada d'Esprilla, passada, segon pal, no hi arriba Estuani. Morante evita que surti fora, lateral de la gran, centrada, el segon pal és bona. El cop de cap no arriba per molt poc, hauria de ser corna. No el permetrà. No permetrà el corna. L'àrbitre diu que s'acabarà el partit i no permetrà el corna que s'havia produït al minut 5 amb 45 segons.
0: No té raó.
4: S'acaba el partit, no hi ha corna, era una bona centrada de Morante, la defensa del Leganés envia la pilota a corna, però l'àrbitre indica que no es pot picar perquè s'ha acabat el partit. El Girona, futbolísticament, ha estat il·lusionant, ha esgarrapat un punt quan s'havia merescut els 3, però encara queda molt marcat obert i haurem de veure dels que hi ha avui quants n'hi haurà a partir de l'1 de setembre. Començar a segona amb un empat contra el Leganés. És el que ha passat avui a Montilivi amb l'1-1 entre catalans i madrilenys.
1: En mig minut, Brugui, com ho vols tancar?
5: Doncs que al final l'empat aquest suposa doncs un bon punt de partida. S'ha evitat perdre i enfosquir una mica més aquest inici de temporada, però em quedo això, amb la reacció de la gent que ha estat al costat dels jugadors del Girona que han volgut jugar aquest partit.
1: Perfecte, llegim el diari de Girona. Marc, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi bé.
1: Miquel, sentim què em diu Quique Álvarez, els protagonistes que surtin per la zona mixta. Fins ara.
4: Fins ara.
1: 1-1, empatat el Girona, ha salvat un punt, perdia 0-1, ha acabat igualant amb un gol d'Abel Ruiz, mig en pròpia porta, mig d'Abel Ruiz, 1-1 a Montilivi. 3-0 a Cornellà del Prat, som ja a l'afegit de quan, Edu?
7: De 4, n'hem cremat un, per tant en queden 3. 3-0 guanya l'Espanyol, ha estat a punt de fer el quart, perquè Jofre ha tingut una rematada franca en un contraatac conduït per la dreta per Roberto, però Jofre ha rematat massa creuat directament a fora, i això... ja està absolutament liquidat des de fa minuts. La gent, hi ha alguna part dels 28.000, que al final han estat 28.050, molt bona entrada per ser 16 d'agost. La gent ha respost, recordem que l'Espanyol aquest any ha batut el rècord d'abonats, més de 30.000, s'ha hagut de tallar l'aixeta, i la gent marxarà contenta cap a casa. Ara hi ha una falta a favor del Llevant des de la frontal, la picaran els dos gols de Roberto i el de Dolan, que certifiquen un triomf confortable
2: estic pensant que l'any passat l'Espanyol no va guanyar, la temporada passada no va guanyar cap partit per 3 gols de marge, si no m'equivoco. I crec que no m'equivoco, ara ho revisaré, però no, segur que no. Contra l'Atlètic Club va ser un 2-0 i vas guanyar el camp de l'Oviedo 0-2. Em sembla que això va ser tot. Sí.
6: No vam estar mai tan tranquils com el partit d'avui.
2: Correcte. El Llevant encara voldrà fer el gol de l'honor, el xut de falta que fa tota la pinta que anirà a càrrec d'Adela. És perfecte per un dretà situat a uns 5 metres de la frontal, a 2 del balcó, una mica escurada a l'esquerra, també hi és Ola Sagasti, però hi anirà Adela, jo crec. Pol Lozano fa la del cocodril, Dimitrovic sota els pals, aviam si l'Espanyol manté la porteria a 0, el xut d'Adela toca la tanca, no serà gol, se la queda Ola Sagasti, que la torna a penjar dins, i no home el cap, volen tornar a rematar, compte que li queda a Tunde, el xut directament a fora. I hi haurà servei per l'Espanyol des de la seva àrea perquè, a més, hi havia fora de joc, i compta a la dada que em passa el company Roger Requena, que diu que des del maig de 2019 que l'Espanyol no guanyava un partit a casa per 3 o més gols.
0: A primera,
2: contra l'Atlètic de Madrid, 2019. Uf.
0: Perquè l'últim és a segona, 2 de juny del 24, Espanyol 3, Cartagena 0. I en general és un Rayo 0, Espanyol 4 del maig del 25, o de l'abril del 25,
3: sí.
0: L'última victòria per 3 o més gols a primera.
2: Servei de falta ara per l'Espanyol.
0: Significatiu, eh?
2: Sí. Per cert, pot ser que m'hagi equivocat jo en una groga, que l'última groga no era per Hinojo, sinó per Javi Hernández. Segons m'apunten. El company Héctor Marc, que sí, també m'envia un missatge, em comenta que l'última groga li hem d'apuntar a Javi Hernández i no a Hinojo.
1: Sí, Calatrava i Javi Hernández. I Urco, correcte.
2: Sí. Calatrava, Javi Hernández i Urco, les tres grogues del partit.
1: I Cabrera, del 2022.
2: Correcte. Doncs gràcies a l'Héctor i al Roger. S'acaba el partit. Aixequen els braços els futbolistes de l'Espanyol. Manolo González, que de rigorós negre, estiuenc, de dalt a baix, celebra també aquest primer triomf, que ha estat, jo crec que molt més plàcid del que preveiem. Dos gols de Roberto al primer temps, un al minut 4, l'altre al 40, i Dolan rematant-ho en l'últim quart d'hora de partit per superar àmpliament el Llevant en una tarda rodona a l'RCD Stadium. Triomf confortable amb gent de casa, plantilla sense acabar, però plantilla que respon, i molt bé, en l'estrena de Lliga. S'ha acabat aquest Espanyol 3, Llevant 0.
1: L'Espanyol 3 punts al capdavant de la classificació, amb el mateix balanç que l'Alavés, que també va guanyar 3-0 al seu partit, a l'espera que es completi aquesta primera jornada, que juga de manera espaiada al llarg de 10 dies, i que per tant llavors ja tampoc posarem la classificació, ja s'haurà jugat la jornada 2, després s'avança algun partit també més endavant, perquè hi ha Europa Leagues i coses rares. Vaja, és complicat.
3: Fàcil.
1: És complicat de quadrar la classificació de primera divisió. Però, Dani, tant de bo tot siguin com el d'avui, perquè realment aquesta placidesa no la recordàvem des de feia molt temps a Cornellà del Prat.
6: Sí, efectivament. Tanta tranquil·litat com el partit d'avui, que veies que el Llevant no arribava, no ha sigut un equip perillós. És veritat que amb aquest eix central de l'Espanyol, que no havien jugat junts, Unai i Riedel, estava jo veient quin era el rendiment i quina era la compenetració que podien tenir quan no han jugat junts i acaba un any d'arribar, no? Però el comportament ha estat correctíssim, perquè tampoc els han apretat molt, no? I avui és que tots els jugadors han estat a un bon nivell, no? Perquè tant Omar com Hinojo, després tens a Calatrava, has tingut a Urco, Edu Espósito potser ha quedat una miqueta més diluït, però quan té la pilota ja sabem del que és capaç. Després Javi Hernández ha tingut una bona primera part, amb bones conduccions, amb bones passades, amb bons desmarcs i amb bona assistència. I a dalt, Roberto, la lluita de sempre, i Dolan treballant, lluitant, i si li arriben pilotes, doncs és capaç de marcar gols, com ha fet Roberto i ha fet Dolan, no? Per tant, partit bo en línies generals de l'Espanyol, jo diria que més que bo. A la primera part, quan m'heu preguntat, jo he dit un 6, ara ja estic amb el 7 i mig, 8, no? S'ha de millorar moltíssim. És veritat que sense treure-li cap mèrit ni al Llevant, però el Llevant ha sigut un equip avui que, veient el que hem vist, doncs hem de pensar que és un dels equips que patirà aquesta temporada. Però clar, dir això al primer partit de Lliga, quan encara no s'ha tancat el mercat i queden 15 dies, doncs és una temeritat, no? Però bé, contem per l'Espanyol, 3 punts, i ara el dissabte ja serà una altra història.
1: Doncs ara sí, acabem d'analitzar el partit. Hem de votar també el millor jugador de l'Espanyol en aquest 3-0 avui contra el Llevant a Cornellà al Prat.
11: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: Jo no sé si el Solsona estarà
3: ja,
1: amb
3: ja.
1: mi.
3: Sí, no.
1: Però jo votaria Roberto.
3: Jo
1: avui,
3: també, perquè
1: Dani.
3: Si demanàvem un pas.
6: Sí, home, avui votarem a Roberto. Encara que pel joc, jo avui li donaria un premi a Javi Hernández. Però voto a Roberto.
1: Ja. Sí. Així amb una mica amb arrossegat, no?
3: Sí.
1: Amb la boca estendre el nas, gairebé.
2: Posa la boca com el José María Aznar. No,
6: perquè golejador i ha estat molt bé, és veritat, ha estat molt bé, Roberto. Però després jo valoro una mica el joc, el futbol, no?
1: Tu, Edu?
2: Doncs mira, a mi, no, i no vacilo, a mi m'ha agradat molt l'Hinojo, però també li donaré a Roberto. És que hi ha dies que ens costa molt triar el millor, perquè ningú està bé. Aquest any, en aquest partit, jo crec que és injust quedar-se amunt, però clar, quan fas dos gols i vens del que vens, és que Roberto avui ha fet dos gols i l'any passat en va fer 7, hem quedat, tota la temporada.
1: Clar, a la Lliga, sí.
2: Gairebé una tercera part de tot el que va fer la...
6: 7 o 8.
2: 7, jo diria.
1: 7. 8, qui que és 7, Roberto, a la Lliga.
2: Sí. Per tant, Roberto, el meu vot, sí.
1: Clara?
3: Sí, igual que el Dani. M'ha agradat molt Javi Hernández, però, com podia reclamar amb aquest pas endavant, Roberto.
1: Roberto, doncs sí. Roberto, el millor jugador de l'Espanyol avui.
12: IMG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a IMG Motor Pones. Xarxa de concessionaris IMG de Catalunya.
1: Passen 5 minuts de les 9 de la nit amb victòria de l'Espanyol 3-0. Creiem que el Barça no s'estrena a la Lliga fins al cap de setmana que ve, diumenge, al camp de l'Elx. Parla Roberto a la tele, a Movistar.
13: Gracias. Se puede encontrar una mejor, ¿no? Para ti, lo personal, y para el equipo.
14: No, sí. Antes de mí va el equipo y para mí ha sido un partidazo y sobre todo portería cero, que es muy importante en la categoría. Y sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
13: Pues en lo personal te había alabado mucho, Manolo, hablando de tus movimientos y también están los goles, ¿no?
14: Sí, claro, por supuesto. Al final esto es primera división. Sé que no puedo tener muchas ocasiones a veces en algunos partidos y la que tenga tiene que ir adentro, ¿no? Por eso estoy trabajando para ello. Pero bueno, la verdad que el equipo, ya te digo, está espectacular en línea ofensiva y línea defensiva, así que genial.
13: ¿Cómo ha visto el primer gol? Porque había alguna duda, se ha resuelto muy rápido, que era un gol legal, pero no sé si has temido ahí que pudiera haber algo raro.
14: Yo no sabía nada, porque la verdad que remato, me cae el rechace y la meto y digo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, ha sido gol y ya está.
13: ¿Y cómo has terminado? Porque se notaba muchísimo el cansancio y la humedad es tremenda y el calor que hace, ¿no?
14: Claro, es sobre todo, ya te digo, la humedad aquí de Barcelona, que es muy fuerte, y ya las piernas pesaban bastante. Pero bueno, la verdad que hemos acabado muy bien y muy contento.
13: Roberto, terminamos líderes de primera división, pero cuidado con las expectativas, ¿eh? Que ya vimos que esto es muy largo, ¿no?
14: No. Yo no lo quiero ni escuchar eso, porque mira el año pasado. Nada, primera jornada, más 3, portería 0 y a seguir.
13: Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias.
14: Muchas gracias.
1: Idees clares a Roberto, pim pam pum, Edu, sense complicar-se i patapam, dos golets i cap a casa.
9: No, sí, sí. L'equip ha estat molt bé avui, però això tot just ha començat. Peus a terra, que a més els dos pròxims partits són davant de rivals importants, europeus. Real Madrid a casa el dissabte que ve, Real Societat a fora d'aquí a 15 dies.
1: Ara ho acabem de comentar tot plegat i sentim Manolo González, algun jugador de l'Espanyol si apareix per la zona mixta. Dani, aguanta'm una mica i t'acomiado després per anar a sopar, que tornes a la nit, no? El tu diràs.
6: Sí, sí, sí, exacte.
1: Doblet, com Roberto, eh?
6: Sí.
1: De Dani Solsona. N'has fet algun ja amb els veterans o no?
6: De gol?
1: Sí,
6: quan xuto no arribo ni a 2 metres. No tinc força per xutar, la veritat. Home, és que és normal, és que ja tinc 47 anys.
1: Clar. Dani, acosta't una mica a la porteria, a veure si...
6: L'altre dia em vaig acostar i vaig intentar, la veritat és que vaig intentar provar i escolta, la pilota va anar a 2 metres, eh? No et dic una cosa però una altra. I vaig dir, ja no ho intento, no ho intento. No, Jota, jo estic allà amb una parcel·la de mig metre i allà no em moc, eh?
3: Ja et vindrem a veure.
1: Un dia et vindrem a veure, exacte, i animar amb pancartes i tot. Sí. Pausa i tornem, acabem d'analitzar aquesta victòria de l'Espanyol 3-0 i també l'empat del Girona 1 a casa contra el Leganés.
11: L'Espanyol juga a RAC1.
12: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
15: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
16: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Primera jornada de Lliga ja acabada per l'Espanyol amb el 3-0 contra el Llevant, amb el doplet de Roberto i amb el gol de Dolan, que significa aquests primers 3 punts per l'equip de Manolo González d'aquesta bona arrencada de la temporada 26-27, amb el mercat obert, encara moviments per fer-se també a l'Espanyol. Veurem què acaba arribant abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. Veient el que hem vist a la pretemporada, veient el que hem vist avui, si n'han d'arribar, per exemple, 2, qui hauria d'arribar? Dani, en quines posicions haurien d'arribar els 2 reforços fins que es tanqui el mercat?
6: Un lateral dretà, aquest segur, perquè si marxa Rubén no hi ha un altre recanvi, a no ser que inventi alguna alternativa a Manolo. I després l'altre, tinc el dubte, un banda, un jugador banda esquerra, banda dreta, però banda esquerra millor. I després, clar, és que Puado igual en 2 mesos i mig, no? I crec que ja estarà recuperat. Bueno, veurem Quique, perquè si no jo demanaria un altre atacant, perquè tota la temporada amb Roberto i la incògnita de Marcos Fernández, doncs potser necessitaríem alguna altra peça, però bueno, si es recupera Puado, doncs, i Quique, doncs potser ja aniríem bé.
1: És difícil fer una mica de projecció de la Lliga per on anirà, no ja de l'Espanyol, sinó de la Lliga en general, com la de la temporada passada, que va ser una bogeria en la lluita per evitar el descens, on hi va haver tants equips implicats, perquè és que ja serà que ens trobem el 31 d'agost, no? Com s'han mogut les plantilles, però fa pinta que tornem a anar a camí d'una Lliga on De molta garrotada entre els equips de la classe mitjana, Dani, també aquesta temporada, no?
6: Sí, sí, sí, sí. Ho dius molt bé. Per què? Perquè són els que menys mitjans tenen per començar a fitxar, no? Si en definitiva hi ha 6 o 7 equips d'Europa que són els que remenen totes les cireres, els altres, doncs imagina't avui el Llevant, com està el Sevilla, com, i molts equips, no? I tots van a darrera hora a veure si aquell jugador ve cedit a l'altre, i hi ha plantilles, doncs, que a vegades intentes que millorin i a vegades no milloren. Per tant, sí, podem parlar de, que potser no serà tan com la temporada passada, però sí que hi haurà molts equips que estaran pendents d'això, d'aquest punt, d'aquests tres punts, de que si guanya un, que si guanya l'altre. Bueno, esperem que l'Espanyol no estigui immers en això, que sigui una mica més regular. Ja no esperem, o no espero fer la primera volta de la temporada passada, no, però tampoc fer el que es va fer a la segona volta, que és

0: bàsicament perquè tenen opcions avançades, que no s'estan acabant de negociar. Miguel Rubio apunta al Valladolid. Es parlava en aquests últims dies d'un possible traspàs. Recordem que Miguel Rubio va arribar l'any passat lliure, va arribar gratis l'any passat. I Rubén Sánchez es parlava de diversos equips, el més avançat l'Elx. El que passa és que l'Espanyol demana aproximadament una quantitat d'un milió per ell. I de moment l'Elx no està disposat a posar aquesta quantitat sobre la taula, però vaja, hi ha altres alternatives i tot apunta que acabaran sortint. Aquestes seran les dues sortides, no se n'espera cap altra.
1: Dani, abans de deixar d'anar a sopar, vols afegir alguna cosa més o ja t'ho guardes per la nit, pel tu diràs?
2: No, la veritat és que marxem... És dels partits més tranquils.
1: Sí, sí, realment, és que és que, així, eh? No estem que... acostumats a això, Dani.
2: No, la veritat és que no hem patit... És que en cap jugada, encara que s'apropessin una miqueta els dels jugadors del Llevant a l'àrea, no he vist perill mai. Per tant, partit molt tranquil, ben jugat, guanyat 3-0, 3 punts, i ara doncs a descansar, que el dissabte a les 9:30 ja serà una altra història.
1: I tant, però perdoneu. Gràcies, Dani, et sentim. Digues, perdona, Edu.
0: No, és que li vull dir una cosa important al Dani. Tinc un missatge important per ell, Dani. Abans de marxar, baixa a la zona de premsa, sisplau. Ep. És una cosa que no fas mai,
1: ep,
0: però crec que hi ha alguna cosa que t'interessarà, perquè, i aquí està una de les altres grans notícies del dia, és que, atenció, perquè estrena l'Espanyol catering per la premsa després del partit. Però un moment, però una cosa que jo no havia vist mai a la vida, bé, ho havia vist en competició europea perquè UEFA t'obliga, però no és un catering, no. Ara us enviaré una foto al grup de WhatsApp. No és un catering, no. És que aquí pot sopar un exèrcit. I ens diuen que a partir d'ara anirà per aquí la cosa. Llavors, Dani, si vols, baixa, que tu...
2: No, avui no, perquè avui vaig justet.
1: Porto un tàper el pròxim dia, Dani.
2: Sí, exacte, sí.
0: És que et dic una cosa, ja no en condició de persona acreditada que ets, sinó com a llegenda del club, jo crec que aquest guacamole amb nachos l'hauries de provar. Segur.
2: Ja, un altre dia...
1: Ho guardes per un altre dia, Dani. Deus ser fes sense l'Ibera, que per un altre dia ja et portarem uns tàpers i em portes cap aquí a la redacció. Dani, fins ara.
2: Fins ara.
1: Ara deixem l'Edo que vagi a picar alguna cosa, que surt protagonista a la zona mixta de Montilivi, Miquel.
3: Justo al otro, ya lo que pasa, pues yo solo la he visto dentro y ya está.
4: Y evidentment...
5: Sí, és Abel Ruiz, el jugador que ha participat activament en el gol de l'empat.
3: Marxaran o que volen marxar. Quin ambient hi ha ara mateix a l'equip?
6: Bueno, el ambiente muy bueno. Creo que estamos entrenando muy bien, estamos todos enfocados en dar el máximo día a día. Creo que al final estar aquí en el Girona tiene que ser un orgullo vestir esta camiseta y creo que hoy se ha demostrado en el campo lo que hemos estado, que la hemos vestido con mucho orgullo.
5: Abel, gairebé 11.000 persones avui al camp, una entrada de primera divisió, de les que hi havia primera divisió, no sé què et diu això.
6: Bueno, que agradecidos, ¿no? Agradecidos porque necesitamos el apoyo de la afición. Creo que van a ser uno más dentro del campo y los vamos a necesitar. Es una liga muy larga, una liga muy complicada, muy intensa, y que si queremos estar arriba del todo vamos a necesitar a la afición.
5: Està sent difícil aquest estiu amb el mercat obert, jugant, diu el míster que vol gent amb el cap aquí, però hi ha jugadors que no tenen el cap aquí, cal esperar si es queden o si se'n van, per si el tenen aquí o en un altre lloc. Això com ho porteu vosaltres?
6: Bueno, yo lo único que veo es el día a día y veo que todos estamos concentrados en el día a día, en llegar bien al partido, en estar al 200% y luego que el míster decida, ¿no? Creo que yo es lo que estoy viendo día a día en los entrenamientos y hoy lo he visto en el partido. He visto un equipo muy concentrado que ha dominado todo el partido y que se ha merecido más.
5: No sé com veus l'equip aquesta temporada, a què creus que pot aspirar el Girona aquesta temporada. L'objectiu del club és clar, però avui, per exemple, miraves a la llotja i encara hi ha jugadors com Van de Beek, com Tsigankov, com Unahi, com Unai, que acaba d'arribar. No sé com ho veus això, quin objectiu et marcaria, si creus que és tan clar que es pot aconseguir aquest objectiu del retorn, tot i que hi hagi aquest moviment.
6: Bueno, al final es lo que te he dicho. Yo lo único que veo es el día a día, que estamos todos a tope, estamos entrenando todos al 200%. Luego lo que pasa de cara al partido y las cosas externas a mí no me pertocan. No sé la situación de cada uno. Yo solo sé que creo que se ha visto que los que hemos estado en el campo, los que hemos estado ahí luchando, hemos estado al 200% y con orgullo vistiendo esta camiseta.
5: Gracias, Abel.
6: Merci.
5: Doncs Abel Ruiz, que és el protagonista del Girona a la zona mixta, se'n va i ara caldrà anar a saber què diu Quique Álvarez, primera roda de premsa

0: postpartit després d'entrenar, de fa el càrrec d'entrenador del Girona, avui que ha debutat a Montilivi davant l'afició amb un empat a un contra el Leganés.
1: Ara, abans ho deies, al final del partit o en els últims minuts, que tot i que un empat per arrencar i a casa pot semblar una ensopegada ja d'inici en aquesta lluita que ha de ser per aconseguir l'ascens, però que les sensacions amb les que ha marxat la gent de Montilivi han estat més bones que dolentes, Miquel.
0: Molt més bones que dolentes. Han estat unes sensacions molt més bones que dolentes. Per cert, estic veient Pixur per primera vegada en persona a la meva vida i jo crec que és l'ésser humà més alt que he vist en un camp de futbol. Ja està, res més que això, punt de qualitat. I això a banda, les sensacions de l'afició són bones. Per començar, Xavi, jo no m'esperava que avui hi hagués gairebé 11.000 persones a l'estadi. I hi havia turistes, ho hem dit abans, però hi havia molta gent que al final ha vingut com on són els abonats del Girona. I després, d'altra banda, han vist un equip que, per qui no hagi vist el partit, que sàpiga que ha estat reconeixible amb el que veiem les últimes temporades, amb l'intent de tenir la pilota, de recuperar la pilota ràpidament, de ser un equip equilibrat, que trepitgés molt tard i arribades per bandes, per dins, per fora. Bé, li falten coses, però el que avui ha projectat l'equip i aquesta unió que s'ha vist clara entre l'afició i els jugadors, doncs conviden a un cert optimisme i jo crec que relaxen una mica l'estat d'ànim que hi pugui haver abans del tancament del mercat.
1: Doncs esperem Quique Álvarez, entrenador del Girona, a la sala de premsa. De seguida ens demana pas al Miquel per sentir també les impressions de l'entrenador gironí. Podem compartir una mica de Fried Rabbit, si us sembla, ara, després d'aquesta l'Edu. També anireu a veure, no?, de Fried Rabbit, Edu, en aquest càtering generós a la zona de premsa de l'Espanyol.
2: Home, perdona, però és que Fried Rabbit és...
1: Estan passant encara, eh?
2: Sóc aquí. Hola. No he catat res encara. No he catat res. Primer treballar, i després, quan acabi la feina, ja veurem. Fried Rabbit i més. O sigui, Fried Rabbit i 10 més en aquest càtering. Fantàstic.
1: El de xili, el de mel i mostassa, el de formatge, l'original...
2: Tots.
1: Sempre
2: tots.
1: Hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. Això sí, de Fried Rabbit, segur que els heu tastat i heu de repetir. Compartir bons moments amb els amics amb Fried Rabbit, que és una tradició que no s'ha de perdre mai de la vida. Així generós, Edu? És allò una cosa que dius...
2: Bé, t'he enviat una foto en Jaume. Us l'ha ensenyat en Jaume?
1: No, t'he enviat una foto
2: per WhatsApp. Estem parlant d'una taula de 3 metres. A veure, tampoc vull destacar un fet que és anecdòtic, perquè al final que la gent dels periodistes mengem és una cosa que normalment acostumem a fer-ho molt, i més si t'ho regalen, tampoc a la gent li ha d'interessar molt. I a més correrà la veu i aquí començarà a arribar gent acreditada de tot arreu, però ja veieu que és una cosa molt... És una cosa absolutament fora mida.
3: El que hi ha al costat de guacamole són punyols de bacallà o...
2: No ho he tastat, però fa tota la pinta. Bunyols de bacallà, hi ha hamburguesetes petites, hi ha dolç, hi ha begudes, i aquí no surten les begudes, que hi ha tot de llaunes i tot. Increïble. Vull dir, no ho sé, jo crec que ja em quedo esmorzar aquí, quan acabi la feina. Que demà no m'esperin esmorzar a casa.
3: Ni a la Supercopa Francesa, aquest càtering, No,
1: s'està jugant ara mateix.
3: I està perdent el PSG, ha marcat Tauvin pel Lens. Lens 1, Paris Saint-Germain 0, minut 37... de la primera part, òbviament sense Ferran Torres, fora de la convocatòria, i amb Dro a la banqueta i amb un 11 molt titular. Li falta Marquinhos, juga Sabarni, li falta Joan Neves, juga Beraldo, i li falta Dembélé, juga Kliouch. Avui al davant amb Baratskelia i Due. Però vaja, la resta és molt titular i de moment guanya el Lens.
1: A jugar al camp del Lens, la Supercopa. Ara jo no ho tenia... No tenia clar que si sempre la Supercopa juga al camp del campió de Copa i no de Lliga França, però com a mínim aquesta s'està jugant sí al camp del Lens, d'un dels finalistes, en aquest cas del campió de Copa, no ho dic bé? Sí, del campió de Copa la temporada passada. Ep, algú demana pas o respira molt fort? No, ni una cosa ni l'altra. Rubén Albés ja ha aparegut. Estem esperant Quique o encara està l'entrenador del Leganés a Montilivi? Miquel es comunica ara d'aquesta manera. Aquest any ha decidit que farà una mica com de morse gironí, en aquest cas, per comunicar-se amb els oients de RAC1. A Cornellà al Prat ha sortit ja l'entrenador del Llevant o encara no, Edu?
2: Mira, li estan fent la primera pregunta a Luis Castro.
1: A veure com ho veu, recordem, Canyita Brava, que va salvar el Llevant fent una feina extraordinària la temporada passada.
4: ¿Hasta qué punto tiene que preocupar?

0: preocuparse el club, hasta qué punto tiene que preocuparse el aficionado y hasta qué punto se enmarca este partido en el contexto actual de un montón de jugadores sin inscribir, muchas dificultades hoy para armar el equipo. Es decir, hasta qué punto hay que preocuparse por lo que viene, viendo o habiendo visto lo que hemos visto hoy. Gracias.
1: Muy bien. El partido no tiene discusión. Ellos han sido mejores que nosotros, han merecido ganar, punto. Yo pienso que hemos respetado mucho la competición. Primer partido oficial, ahora vale 3 puntos. Pienso que ha sido mucho por ahí, porque la pretemporada no ha sido mala. Hiciste cosas muy mejores. Jugaste contra buenos equipos en pretemporada también. Y estuviste muy mejor que hoy. Entonces, el responsable número uno soy yo, porque el equipo mentalmente no ha estado a la altura de estar al nivel de la competición y del adversario. Entonces, todo lo que pasa en terreno de juego soy yo. Tenemos que trabajar algunas cosas, tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que ir buscar las cosas buenas que hicimos tanto el año pasado como la pretemporada y trabajar a partir de ahí, porque hoy ni puedes hablar mucho de táctico, de ahí y allá, porque ellos han querido más que nosotros, pienso yo. El árbitro ha tenido un criterio largo, ellos han sido inteligentes, pero nosotros tenemos que apretar ahí también, no podemos dejarnos comer por ahí. Entonces, es por ahí. La otra cuestión que hiciste, a mí no me gustan excusas, yo no voy a buscar excusas por esto, por aquello. Yo tengo que trabajar con lo que tengo y ser capaz de hacer mejor.
0: Te pregunto si Bardelli iba a ser titular, hubiera sido titular si hubieras tenido antes al jugador inscrito. Y la segunda es, ¿qué ha pasado con Kervin? ¿Se marcha? ¿Ha venido? ¿Al final se ha marchado? ¿No ha entrado en la convocatoria? Parece ser que se va a Grecia. No sé si puedes confirmar ¿qué ha pasado con Kervin? ¿Por qué se ha ido? Sí, entiendo que si se ha ido es porque ya estará muy cerca esa operación de cerrarse, de salida.
1: Está ocurriendo una operación y entonces hasta que por eso no coja o no, no utilizamos el jugador porque no vamos a corregir riesgo. Si la operación se cierra, bien, si no se cierra, continúa trabajando normal, pero puede ser que salga, y esa es una posibilidad. Denso era uno de los jugadores que teníamos dudas, pero si estaba inscrito desde la mañana, no iba a jugar. No ha sido por inscripciones que hemos perdido el partido. En los titulares, si estaban todos inscritos, sería el mismo.
0: Y una última por mi parte.
2: Kelvin Arriaga parlaba,
0: en positivo,
2: Kelvin
0: Arriaga, imagino que por rescatar algo,
2: traspasat a Grecia,
0: debuta
2: tenis.
0: Nacho con 17 años como titular, juega hoy en un primer partido importante, teniendo a Tolian bien, o sea, hace un buen partido un jugador de 17 años, y debuta un chaval de 15, es decir, que por lo menos ahí detrás tienes cosas buenas y que no tienes ningún problema en utilizar.
1: Sí, Nacho ha estado a un buen nivel, no ha sido por ahí que nos han hecho daño. Ha defendido muy bien el extremo, que es un extremo difícil, y ha defendido bien. Vaya a mejorar en el futuro, es claro. Es un jugador que ya el año pasado ha hecho 2 partidos muy importantes para nosotros y ha estado bien. Tojan también tiene mucha calidad, como conocemos. Pienso que va a ser muy bueno para nosotros tener los dos y poder utilizarlos, porque tanto un como otro tienen calidad, son diferentes un de lo otro y nos pueden aportar cosas diferentes. Contra Mark es un jugador más que cuenta en la plantilla como todos los otros. Está entrando bien, ha hecho buenos partidos pretemporada, está ganando espacio, y cuando va a estar bien va a entrar, cuando va a estar muy bien puede jugar titular, cuando va a estar, cuando hay otros que son mejores no va a jugar como...
3: Paraules de Luis Castro, entrenador del Llevant, després d'aquesta derrota la primera jornada 3-0 al camp de l'Espanyol, per a Manolo González en aquesta sala de premsa de Cornellà al Prat. Recordem avui l'empat a 2 entre el Racing i el Villarreal, tota la primera part, 2-0 pel Racing, empatat a 2 al Villarreal, com diem, abans d'arribar al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador, i a segona, més enllà d'aquest Girona 1, Leganés 1, ha guanyat el Tenerife 1-3 al camp de l'Eibar, ha marcat el català Enric Gallego el primer gol dels canaris, i ha guanyat el Burgos a última hora, a l'afegit de la segona part ha marcat el tercer l'equip local, Burgos 3, Còrdoba 2. Ara a punt de començar, Molló, l'últim partit d'aquest diumenge a segona divisió.
4: Sí, a Les Palmes, Albacete. Partit que és a punt d'arrencar i que tancarà aquest diumenge a segona divisió.
3: Recordem que demà juga el Sabadell a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting, al Molinón, i que l'explicarem a RAC més 1, com tots els partits del Sabadell aquesta temporada i del Girona, on coincideixin en programació esportiva, el Superesports o algun altre esdeveniment a l'antena de RAC1, i en partits ja més d'entre setmana, que és de dilluns, divendres. Tota la temporada segona és en cap de setmana. Seguida, només es para una setmana per Nadal. Des d'avui fins que s'acaba la Lliga és cada cap de setmana... agut, apunta, eh? Ja ho saps. Cada cap de setmana, jornada. Menys aquell cap de setmana que em sembla que és 29 de desembre o alguna cosa així, que és l'únic cap de setmana on no juga Lliga Segona. Però després, pam, pam, pam, pam, ni una jornada entre setmana. Doncs, per tant, si els partits cau algun en divendres, dilluns, que no tenim... transmissions esportives a RAC1, doncs aquests aniran a RAC més 1, com serà el cas d'aquest Sporting Sabadell, o del divendres que ve, partit del Girona de la segona jornada, també.
5: A Còrdoba.
3: A Còrdoba. Sí. Doncs allà també ho explicarem, en aquest cas, a l'antena de RAC més 1. Demà a primera, un Depor Elche.
4: A veure aquest Depor, eh?
3: Depor d'Aubameyang i companyia,
4: sí.
3: Eh?
4: Sí, sí. Que vaja...
3: Antonio Hidalgo.
4: Sí, sí, sí, exacte, de tècnic català i... Jo crec que com el Racing són dos recent ascendits que així d'entrada crec que poden salvar-se, o sigui que tenen números per salvar-se el Depor, ha fet bones inversions, i el Racing, déu-n'hi-do.
3: Ha sortit ja Rubén Albés, Miquel, o no?
5: Sí, estem esperant Quique, l'entrenador visitant ja ha sortit fa estona i ha acabat la roda de premsa.
3: I ha acabat ja la de Luis Castro, Edu, o no?
2: No, encara està en marxa el tècnic portuguès del... d'allà van.
3: De xerrera. El tècnic del Llevant després d'aquesta primera jornada, i sobretot em preguntes allò de, com diem, Edu, en aquestes temporades de mercat, de veure com es tanca tot, de si podran inscriure'ls a tots, de qui acabarà jugant dels que han jugat avui. Vaja, el que... Ja, recordem que tindrem tres jornades, no?, abans que s'acabi, que es tanqui el mercat.
6: Sí, tres. Aquest, els tres caps de setmana, aquest és el primer, doncs els tres següents, sí, sí. I el Llevant, està clar, sí. Dèiem de l'Espanyol, que encara li queda per tancar alguna posició, però és que el Llevant ha d'inscriure molts jugadors. Per cert, ara que dic això, Monchi ha parlat en la prèvia del partit sobre el mercat i ha comentat el que dèiem, dues sortides previstes, no ha dit noms, però són Miguel Rubio i Rubén Sánchez, com dèiem abans, i ha parlat d'entre una o dues incorporacions. Una segur serà el lateral dret, i en principi jo crec que l'altra serà un extrem, però veurem. També ha dit Monchi que la davantera, fitxar un davanter no és prioritària ara mateix, malgrat la baixa de Quique García.
4: No, i anava a dir que aquest matí ho reivindicaves el via lliure, la tertúlia esportiva que fèiem la Laia Bonal, Xavi, deixa'm fer-ho a mi també, perquè crec que ho hem de fer cada any, perquè hem de reclamar que s'acabi amb aquest nyap que comenci la Lliga amb el mercat obert. Ja ho sé que ho diem cada any, però jo crec que ho hem de dir cada any, perquè cada any és un nyap, per tant, jo crec que fins que no ho arreglin, si és que algú em seny algun dia ho arregla, doncs jo crec que està bé dir-ho. Que no passaria res si el mercat es tanqués el... no sé quin dia es va jugar la primera competició oficial, si el 5 d'agost, doncs si es tanca l'1 d'agost, i a partir d'aquí, amb totes les plantilles tancades, per tothom, doncs que com a mínim comenci la Lliga en aquest tram de mercat, en aquest tram de temporada, doncs pogués començar la Lliga i amb la plantilla feta. I si queda un mes perquè comenci la Lliga, doncs queda un mes i l'entrenador pot treballar amb l'equip com Déu mana.
3: Sí, no passarà.
7: No passarà,
3: això
7: però...
3: Això que reclamem no, no nosaltres, sinó que reclama...
7: Exacte.
3: La gent del sector, diríem, la gent que s'hi dedica. Els entrenadors cada cop són més les veus que diuen, i a més són els principals perjudicats, que és molt difícil treballar així en una pretemporada, perquè no saps si els que tens i amb els que estàs treballant els acabaràs tenint quan comenci la temporada. De fet, n'hi ha uns quants que ja saps que no tindràs, però hi vas treballant fins al 30 d'agost, que s'acaba tancant el seu traspàs a saber on, i que per tant es fa complicat de preparar una temporada com Déu mana.
4: Pels entrenadors i pels jugadors, perquè clar, avui, a Montilivi, per exemple, i és, ho dic perquè és un cas que avui ens hi hem trobat i tenim a prop, hi ha uns jugadors que, entre cometes, queden assenyalats, per mi, des d'un punt de vista injust.
5: Parlant de Montilivi, arriba Quique Álvarez a la sala de premsa.
4: Vull dir que hi ha jugadors que avui...
8: I ens deia que ell no acabava satisfet amb l'empat, que la sensació a vestidor no és de satisfacció. Vosaltres hi coincidiu?
9: Bueno, els anàlisis normalment els has de fer en fred. Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates... Pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i bueno, al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu. Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues les ganes que han ficat i crec que hi ha hagut coses molt positives i almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé haguéssim perdut.
10: Hola,
9: Quique,
10: perquè
9: hi
10: ha hagut de
9: recull
10: des d'aquí baix.
9: Ah, no et veia,
11: no et veia. És un submarí.
9: Estàs amagat.
10: Estic amagat, com l'avi. A veure, m'agradaria preguntar-te per coses bones i coses dolentes, coses bones. Per
9: exemple, m'imagino.
10: 11.000 persones a l'estadi, entrada de primera divisió, i d'altra banda, coses no tan bones, no sé com estava manat, que era la banqueta, i d'altra banda, jugadors com Sigankov, que en un principi havia d'estar a la banqueta o estava a la llotja.
9: Que començo, sí, les bones...
11: Si poguéssim fer una pregunta d'una amb una, no? Millor,
9: bueno, que... la primera, l'afició ha estat de 10, primer perquè, bueno, no sé si estava ple, però quasi, i segons perquè ens han ajudat molt. Jo he sentit avui el suport de la gent que està amb nosaltres i no puc dir res més que agrair-los i felicitar-los. El tema jugadors, jo sobretot vaig dir ahir que jugarien els que veia jo millor a nivell físic, a nivell mental i a nivell anímic. I la cosa va per aquí, no va per un altre lloc. Al final jo he intentat posar els que crec que més estic content perquè ho han fet, donessin energia i es veiés que estaven, no?, mentalment, i per mi era important. Ho han fet tothom, estic contentíssim de tots, inclús dels que han sortit de segona part, que han donat un aire i alguna cosa diferent, i aquest és el camí, reforçar una mica el grup i que a poc estem més junts tots.
3: Paraules de Quique Álvarez i surt Manolo González de la sala de premsa de Cornellà al Prat. Edu.
2: Primera resposta que afronta el tècnic blanquiblau.
12: Sí, després Francesc i la resta.
13: Vinga. Hola, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Millor debut impossible, 3 gols, porteria 0. Alguna cosa més?
12: Re, contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt la cara amb l'1-0 tan aviat. Però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol. I bueno, contents ja et dic perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
14: Edu.
2: Hola, míster. Edu de Batlle de RAC1. No sé què et deixa més satisfet, o a parts iguals, el fet d'haver concedit 0 ocasions al Llevant, no us ha inquietat, ara ho deies tu, o el fet que a l'hora de trepitjar l'àrea rival, fins i tot anar guanyant, l'equip ha tingut les ganes d'anar a buscar el segon quan havia fet el primer i el tercer quan havia fet el segon?
12: Sí, la veritat és que sí, sobretot de, el que et deia abans, de que a vegades hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat, perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que l'atrava, entrava directa. Allà ha vingut el segon gol, que Javi ha estat molt bé, i bueno, ja et dic, contents perquè l'equip ha tingut un desgast molt gran, però penso que ha fet un molt bon partit.
7: Míster, aquí Francesc Villa per la Grada Ràdio, enhorabona per la victòria important. Ara estava comentant aquesta jugada, on el Javi ha facilitat el segon gol. El fet de jugar amb Javi i en Cala, una mica els vèrtexs del quadrat, ja ho vam veure l'altre dia a Coventry. És una idea que li agradaria que tingués doncs continuïtat en aquesta temporada?
12: Sí, perquè és una posició que demana un tipus de perfil de jugador determinat. Llavors, allà també depèn del partit, perquè a vegades et tocarà defensar més que avui, per dir alguna cosa, el tipus de jugador pot canviar, però hi ha molts jugadors, hi ha diversos jugadors a la plantilla que poden jugar en aquesta posició. Javi és la posició ideal per ell, per Cala també, Bauza pot jugar aquest lloc també, i bueno, és important tenir jugadors que puguin jugar allà, que tinguin peu, que tinguin, bueno, el que diem, quan arriben als últims metres, claretat. I ara que hem d'intentar agafar l'hàbit de... Hi haurà partits que no podrem, però tenir la pilota més temps, descansar en pilota, que a vegades volem atacar potser massa ràpid i veiem un atac molt clar i volem atacar allà, i a vegades hem de tenir una mica més de pausa, però bueno, tot i així penso que l'hem tingut durant bona part del partit, però també ens ajudarà a córrer molt menys durant la Lliga.
7: I una pregunta, si ens pot explicar, ja hem tingut algun tipus de feedback des del club, però tot el tema de Lele, perquè no ha estat una sorpresa per tothom, i si pot explicar d'on ve la situació, quant de temps és aquesta famosa sanció, i una mica tot plegat, perquè ens hem
12: fet el partit, no me'n recordo quin va ser una, acabar el partit que vam perdre, Lele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final. Hem intentat recorrir fins avui perquè pogués estar, al final no ha estat, no l'hem pogut convocar, i bueno, el club continuarà batallant aquesta situació als despatxos, però és una situació que ja et dic, no me'n recordo el partit, no em vull equivocar, però la sanció és per aquest motiu, i no es va complir l'any passat perquè el club va anar recorrint fins al final perquè pogués estar als partits de Lliga.
7: D'acord. De tota manera...
2: El partit era el derbi, recordem, quants... de la temporada 24-25.
12: Va ser 3 partits i bueno, ara veurem si al final com queda el tema, si es pot recorrir i que rebaixin partits o no, no sé com acabarà, però sí que continuo dient el mateix. És una... L'àrbitre de l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament, és una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges, i torno a dir el mateix, hi ha un precedent que no es va sancionar, i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a Lele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha, i amb això hem de lluitar.
7: Gràcies.
14: Francesc, Joan, Raül, Jorge... Por orden.
15: Hola Manolo, soy el Joan Tejedor de la cadena SER. Et volia preguntar precisament pel partit que ha fet Javi Hernández. Acabes de dir que és el més indicat per jugar en aquesta posició. Per què?
12: Perquè són posicions que és molt important el primer control. Jo me'n recordo molt de coses que deia Johan Cruyff, que hay que dominar les qualitats bàsiques. El control i el passe tienes que dominar-lo, i per jugar sobretot a certes posicions. Amb aquesta posició és vital, perquè la bola t'entra a una velocitat important, i si tu no tens aquesta capacitat és complicat. Javi té diverses coses. Una, que el filial, quan vaig tenir sort d'estar amb ell, ell ja ho dominava i ja jugàvem així. Després ell, bueno, es col·loca molt bé, es sol col·locar perfecte, i bueno, ell també ha crescut molt a la tapada que ha tingut fora, tant l'any de l'Oscar com l'any del Mirandés, que és el que sempre he parlat de les sessions. Jo vull posar jugadors del filial o de la cantera. El tema és que has de passar un peatge per jugar a primera edició, no és tan fàcil. Que a vegades és que diem, i no és tan fàcil perquè nosaltres normalment no guanyem 3-0. Llavors és més complicat encara posar jugadors, o que el jugador jove es pugui adaptar quan vas amb l'aigua al coll. Llavors, bueno, penso que a Bauza, a Hinojo, a Javi, a Marcos, al Nafora, els he anat bé, i bueno, són jugadors que per sort són de la casa i ojalà es puguin utilitzar molt de temps, però Per aquest motiu, m'he enrotllat més de compte, però per aquest motiu Javi és un dels jugadors que juga molt bé amb aquesta posició.
15: I ara que deies de guanyar 3-0, m'agradaria que m'analitzis avui com ha sigut la gestió dels avantatges, que és una cosa que vam parlar molt aquí l'any passat, veure't per davant al minut 5, veure't que comences una segona part 2-0, veure't, no?, que queden molts minuts i que el resultat el tens a favor, però que el partit no està tancat, com l'equip ha sigut, també amb els canvis que no et posen i els missatges que envieu als jugadors, de gestionar aquest avantatge que se us ha posat a favor des de molt d'hora.
12: Bueno, és el que dèiem abans. Hi haurà partits que estarem millor o pitjor, però hem d'intentar que el jugador agafi l'hàbit de no tenir por. També sabem que jugar a l'Espanyol no és tan fàcil, que a vegades sembla molt fàcil i la pressió que té aquest club no la té, potser altres no la tenen. I el jugador agafar l'hàbit aquest de tenir la pilota i no tenir por a perdre-la, pues no és tan fàcil a vegades. Quan estàs allà dins i la pressió t'està apretant, no és tan fàcil. Però bueno, hem d'anar creixent en aquest aspecte. L'equip, penso que a nivell de joc, de col·locació, d'ubicar-se al camp, ha estat molt bé. I bueno, el partit s'ha de gestionar també en aquest aspecte, de tenir la pilota una mica més, del que hem fet avui. De controlar una mica amb la pilota, no només defensant.
16: Hola Manolo, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca, enhorabuena por la victoria. Ayer te referías a Roberto, decías algo así como que la iba a petar este año. No sé si hoy después del partido él te ha comentado algo y tú qué le has dicho. Gracias.
12: No, normalmente me pasa lo contrario, que a veces digo alguna cosa y me sale al revés. La suelo cagar bastante en ese aspecto, pero no, Roberto, pues la verdad que... Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien, y es en las presiones. Cuando tú ves que hay un balón dividido que bota cerca al central y ves salir a Roberto como ha salido hoy, tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, si él encima empieza el partido y mete gol, pues mucho mejor.
17: Manolo, Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Siguiendo con Roberto, con la situación que hay en la delantera, Puado lesionado, Quique se está pendiente del mercado... Empezar con un doblete pues es el máximo refuerzo positivo que se podía tener, ¿no?
12: Sí, está claro. Al final lo que decimos, todas las personas en el mundo necesitamos confianza y de muchas maneras. Una es jugando, otra es, aparte jugando, haciéndolo tú bien. Y Roberto es un chico que necesita confianza. Él la necesita no siendo titular, sino saliendo al campo y sintiéndose como se está sintiendo ahora. Entonces esperemos que le dure y que haga un gran año, que será una buena señal para todos.
18: Hola Manolo, aquí Oriol Alsina de Televisió Espanyola. Fins quin punt i com valores el fet de començar amb victòria a la Lliga i més sent aquí a casa? Gràcies.
12: Molt important, guanyar sempre és important, guanyar si pots com ha fet l'equip avui encara més. I bueno, tot això t'ajuda a créixer moralment, el que dèiem, amb molts jugadors joves que estan jugant d'inici, això ajuda a tots a anar millorant i a jugar i afrontar els partits amb una altra calma. Hem de tenir en compte que ve el Madrid, anem a Real Societat, que són partits complicats, i avui era molt, molt important començar guanyant.
19: Hola Manolo, Aurora Fuster para La Sexta. Acabamos de entrevistar a los aficionados del Español y tras este contundente 3-0 nos dicen que ya puede venir aquí el Madrid la semana que viene, ya puede venir cualquier equipo, que el Español puede con todos los equipos. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?
12: Yo lo que creo es que si estamos bien... somos capaces de competir con cualquiera. Eso a partir de ahí, en un partido, eso no quiere decir que tú vayas a ganar, porque pasan muchas cosas. Y después pienso que yo ya he vivido cosas duras aquí, complicadas, queda mucho camino por delante. Muy bien empezar así, fenomenal, pero ahora queda empujar mucho más aún.
20: Hola Manolo, Pedro Almendro de Movistar Plus. El equipo ahora mismo es co-líder, está en puestos de Champions.
12: Ay, cachondo eres, ¿eh?
20: Después de lo que pasó el año pasado tras mencionar la palabra Europa, ¿da mal fario o se puede decir algo sobre Europa?
12: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga, vuelvo a repetir. Lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa. Si tú en la jornada 30 estás ahí peleando, mal asunto. Entonces, vamos a ver qué pasa en la jornada 30. Cuando queden 8 partidos, vamos a ver, me hacen la pregunta y te respondo. Pero ahora mismo lo que pienso es que queda mucha liga y lo que quiero es llegar a 44, 43 lo más pronto posible.
20: Gracias. Rubén, y acabamos con Marc.
0: Hola, Manolo. Roy Martínez para Pericos a Radio Marca. Enhorabuena per la victòria. Tinc un parell de preguntes. La primera, avui has repetit l'esquema i a la disposició dels jugadors de l'altre dia de Coventry, amb Omar Gileli sent el carriler, aquest jugador que et dona també a la banda dreta la profunditat, també l'amplitud, i a l'esquerra el Tyrese Dolan. Què t'aporten aquests dos perfils en aquest esquema que també tan bons resultats han donat?
21: Això podia variar, perquè podria jugar Hinojo per fora i sortir un mar de tres, però penso que amb Hinojo, si juga Hinojo amb els altres centrals que han jugat avui, per exemple, o si juga Lele o el que sigui, guanyem en sortida de pilota i guanyem en córrer cap enrere. Hinojo en aquest aspecte és un jugador que ho fa bé, és molt intel·ligent, i Omar, amb més llibertat, doncs té arribada. Llavors, el que volem és això. Dolan a l'esquerra ha jugat al Blackburn i ja sabien que era capaç de fer-ho, i bueno, també et dona un altre perfil diferent. Llavors, durant la Lliga ho anirem variant, també dependrà una mica el jugador si pot arribar algun més, però ho anirem variant i en funció del partit doncs farem una cosa o una altra.
0: Veient el partit d'avui, m'ha recordat molt a l'Espanyol B, el teu Espanyol B, sobretot pel tracte amb la pilota, aquesta capacitat de les mitges puntes per poder atreure, per poder girar el joc. És el que vols, un Espanyol més propositiu amb la pilota, que s'assembli més a aquest Espanyol B que acabes tenir durant uns quants mesos? Moltes gràcies.
21: L'Espanyol B es va adonar que sense ser un equip que havia fet jo, per dir alguna cosa, perquè és l'equip que em vaig trobar, hi havia molts jugadors que havien de jugar això. Si no jugaves això, aquell equip, el moment que aquell equip el ficaves a un 4-4-2, jugaves directe, estàs mort. Aquell equip havia de jugar d'una manera determinada pel tipus de jugador que tenia. Ens va costar molt perquè al final això, arriscar tant com arriscava aquell equip, et condicionava molt, i a mi m'agrada molt això, però torno a dir el mateix, els jugadors et marquen el tipus de jugador, el tipus d'equip et marca com has de jugar, i ojalà poguessin jugar sempre i tenir la pilota sempre, i hi haurà partits que no serà així, llavors ens hem d'adaptar a tot, ser capaços de fer tot, i si ho aconseguim serem molt millor equip.
22: Hola Manolo, enhorabona per la victòria. Merci. Marc Musull pel diari Ara. Has parlat de Javi, que avui debutava a primera divisió. Jo et volia preguntar per Cala i per Hinojo, que també debutaven, tot i que Hinojo ja havia jugat 8 minuts. Com els has vist i si et dona la sensació que els hi ha pesat el fet de ser debutants a primera divisió?
21: No, jo crec que Cala encara ha de donar molt més del que ha donat avui. Ha estat bé, Cala, molt bé. Però Cala, la que tingui un punt més de confiança, serà encara més determinant pel tipus de jugador que és, perquè bueno, jo hi confio molt. I confio molt, llavors penso que ho farà encara millor. I en quant a Hinojo, doncs, bueno, Hinojo ha de quedar-se tranquil, i sobretot hem d'estar tranquils tots perquè un dia fallarà, i el dia que falli no es tracta de posar-lo una foguera i fotre-li foc al nano. Llavors hem de tenir calma amb ell, ha estat molt bé, ja ve de fer una pretemporada bona, però que tinguem calma i que el dia que falli hem d'estar tots darrere per ajudar-lo.
23: Gràcies, Marc. Queda aquí Josete i... Marc, José Agustín, i ho deixem aquí. Que encara ha de venir Roberto.
2: Sí, Roberto Barajarans, una mixta després de Manolo González. Falta l'última pregunta del company José Agustín Gómez per Manolo González.
24: Señor. Hola, buenas noches, señor González. José Agustín, Onda Cero. Con el equipo que usted está confeccionando y lo que pueda venir, ¿está capacitado para poder defenderse con el balón? Defender y no tener que recular, que meterse atrás a veces, no correr tantos riesgos a la hora de hacer transiciones rápidas contra equipos que por velocidad te pueden matar.
21: Habrá partidos que sí, habrá partidos cuando lógicamente cuando juegas contra los grandes lo tienes más complicado. Pero el defenderte con balón es lo que te digo. Simplemente el defenderte con balón es, tras el robo, encadenar tres pases buenos que te permitan colocarte bien y poder atacar. Si te permiten atacar rápido después del segundo pase, perfecto, pero si no te permite atacar rápido, enlazar una serie de acciones que te permitan que el equipo pueda estar más junto y que en caso de pérdida pueda defender mejor. Ojalá lo podamos hacer. Hasta ahora, por desgracia, hemos tenido que ser un equipo de ataque rápido y, por suerte, esto cuesta mucho más construirlo. Como bien sabes, no es tan fácil. Quizá un ataque rápido es más fácil de construir porque, bueno, después te metes un bloque medio bajo, defiendes, y lo otro cuesta más construirlo y te supone mucho más riesgo. Vamos a ver si somos capaces con el tiempo de poder hacerlo.
24: Y en este sentido, ¿depende más de los centrocampistas que marquen los tiempos o de los atacantes que estén mejor colocados para poder hacer esas conservaciones?
21: Depende, lo primero, de que el jugador tenga personalidad, de que sea capaz de elegir bien, de no pasar por pasar, que es lo que decíamos a Dolan en la segunda parte. Hay acciones que no tenía posición y quería dar un pase con un rival entre él y un compañero. El pasar por pasar es lo que te lleva a perder el balón a veces más rápido. Entonces lo que tenemos que intentar es que el jugador tenga esa seguridad para decir, oye, la puedo perder, pero que tenga capacidad para juntar esos 3-4 pases que te permiten atacar después mucho mejor. Y si lo que te decía, si en dos pases encontramos el primer pase y nos permite atacar a la línea defensiva, pues perfecto. Pero cuando no sea así, que nos permita, pues lo que te decía, estar, que los medios lleguen mucho más juntos, que la defensa también, que cuando la bola llegue fuera tengamos esa toma de decisión de no centrar siempre y tener esos 3-4 pases que te permiten pues llegar con más gente, incluso desubicar al rival. Y con eso estamos toda la pretemporada, que es lo que nos ha supuesto también pues encajar muchos más goles que lo que hubiéramos querido. Pero bueno, es lo que hay, es un riesgo que tenemos que asumir y esperemos que de aquí en adelante pues podamos tener la portería a cero, pero también podamos tener mucha más presencia ofensiva.
23: Gràcies, senyor Gómez. Tanquem així aquesta roda de premsa i en un minut. Roberto, gràcies.
21: Merci, bona nit.
2: Tanca Manolo González i apareixerà ara Roberto Fernández.
3: El senyor González, clàssic d'en José, sí, que sí, sempre sí, dient no. pel sí. cognom a l'entrenador de l'Espanyol, sigui qui sigui. Sí. Per tancar Montilivi, ha hagut del que no hem sentit de Quique Álvarez, què vols destacar?
1: Doncs l'última frase, que Sigankov estava bé, que estava convocat i que no ha volgut canviar-se. Això és el que ha dit Quique Álvarez, ara. Per tant, si apareixia al full d'alineacions és perquè estava convocat i perquè físicament estava bé, si ha anat a la llotja és perquè no ha volgut canviar-se. Desconec quines implicacions pot tenir això des d'un punt de vista de codi intern o fins i tot de legislació futbolística, un jugador que es negui a jugar amb el club que el paga, té contracte fins al 2027, però això és el que ha dit Quique Álvarez de Sigankov, que si està xiulat quan se l'ha vist pel marcador de Montilivi, doncs després de sentir això, si l'afició el torna a veure per aquí, segurament aplaudir-lo no l'aplaudirà.
4: És el que anava a dir abans d'escoltar l'entrenador del Girona, que això també posa en situacions que no hauria de ser. Això vull dir que el mercat estigui obert durant les jornades de Lliga, perquè si Gankov, ostres, jo entenc que si ell no vol continuar al Girona, que no es vulgui arriscar una lesió. Perquè, bé, mira el que va passar en Ronnie Barge en un entrenament. Llavors, sí, però si el mercat estés tancat, doncs això no passaria. No. I s'obren situacions com aquesta en què, bé, doncs algú, i ho entenc, pot pensar que Sigankov no ha actuat bé.
1: Sí, però, i vaig ràpid perquè ha de sortir Roberto, però també ha parlat d'Arnau, Quique Álvarez, i Arnau... Sí. Ell no ha desmentit que pogués ser l'últim partit d'Arnau amb la samarreta del Girona, diu que té alguna possibilitat de sortir, però m'ha demanat jugar i ha estat el primer que ha volgut jugar. Evidentment, Arnau té un bagatge en aquest club que no té Sigankov, i parlo d'un bagatge sentimental a banda de professional, però hi ha dos caràcters i dos tipus de jugadors davant d'unes mateixes circumstàncies.
4: Sí, sí.
3: Doncs a veure si abans de divendres es mou alguna cosa més en el mercat del Girona, abans de la segona jornada de Lliga, o hi ha hagut alguna sortida i alguna incorporació abans de jugar al camp del Córdoba. Gràcies, Miquel. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Alguna resposta de Roberto i tancarem la transmissió d'aquesta tarda amb el Barça en xancletes i després amb els Ferits de l'Espanyol i del Girona.
2: Ja parla Roberto.
5: En aquest aspecte.
2: Pel davanter blanquiblau.
19: Hola Roberto, Aurora para la Sexta. Acaba de hablar tu entrenador sobre tu confianza. ¿Cómo te ves después de haber metido estos dos goles de cara a esta temporada?
5: Muy bien, la verdad. Ya me sentía bien. La verdad, en pretemporada me estaba sintiendo cómodo entrenando y todo. Y al final hoy era la oportunidad de mostrar lo que llevaba entrenando y trabajando en pretemporada. Ha salido bien y nada, ahora seguir con más confianza y a por el siguiente partido.
6: Hola Roberto, Alex Ariño para Pericos en Radio Marca. ¿Cómo afrontas el partido, bueno, lo que viene en la liga en las semanas siguientes después de un doblete, después de empezar de esta manera?
5: Pues la verdad que seguir trabajando más, cada vez más. Al final esto no para, esto ya ha pasado y ahora a enfocarnos en el Madrid, que es un rival durísimo, como ya sabemos, y nada, a seguir trabajando como lo estamos haciendo y intentar pues por lo menos igual a los de hoy.
2: Hola, Roberto. Edu de Batlle de RAC1, en català va bé? Te la pregunto.
5: Lo voy a intentar.
2: Sí. Flota en l'aire, hi ha la sensació, alimentada pel teu entrenador, que aquesta temporada ha de ser especial per tu. Tens aquesta gana, aquesta voluntat, també, de fer un pas de gegant a nivell individual aquest any?
5: Sí, claro. Yo al final trabajo para eso, para mejorar día a día, para mejorar la mejor, o sea, para intentar tener la mejor versión de mí, para intentar mejorar los números de la anterior temporada, y al final yo trabajo para eso.
15: Hola Roberto, Joan Tejedor de la cadena SER. Lo que ha dicho tu entrenador es que cuando te ve presionar así, aquello balón que bota entre el central y el portero y te ve morder, que dices, Roberto está con flow. ¿A ti el flow te lo da eso? ¿Te lo da saber que vas a ser titular a menudo? ¿Te lo da meter goles? ¿Qué te da a ti el flow?
5: Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero al final yo, o sepa que voy a jugar o si salgo del banquillo, la verdad que es una señal de identidad mía, el ir a por el balón, presionar y a tope y darlo todo por la camiseta, que esa es, como te digo, mi señal de identidad. Pase lo que pase, sea titular, no sea, yo intento dar todo para el equipo en esos aspectos.
15: ¿Algo más? No, ho deixem aquí.
3: Amb el flow de Roberto, ho deixarem aquí. Sí. Tu que et dona el flow, Edu?
2: A mi em dona el flow, el càtering que em beneficiaré d'aquí a 20 minutets quan hagi acabat d'escriure un parell de coses de la crònica del Tu diràs. Bé, això em dona flow.
3: Per agafar forces, per bufar manguitos. Edu, gràcies. Sí. Bona nit.
2: Que vagi molt bé, bona nit.
3: Bé, partit de l'Espanyol dissabte que ve, 2:15 a Cornellà al Prat contra el Reial Madrid, en la que serà la segona jornada de Lliga, el primer partit de Lliga pel Reial Madrid. Re, el Boll a partir de les 10, una mica de reconcentrat, i a partir de les 11, més esports. El Tu diràs amb el Pau Bonastre fins a la 1 de la matinada per acabar d'analitzar aquesta tarda que ens ha deixat la victòria del Barça a Basilea en partit de pretemporada, amb bones imatges de Yemi, de Gordon, amb els primers minuts de Lamine Yamal, i amb la notícia que ja hi ha principi d'acord perquè Rodri sigui jugador del Barça les 4 pròximes temporades. Tot plegat a partir de les 11 al Tu diràs. Gràcies per ser-hi. Un dia més. No marxeu de l'antena de RAC1. Adéu-siau.
8: L'Espanyol juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: RAC 1.
1: RAC 1. Instagram i TikTok.
2: RAC Oficial.
0: RAC 1.
2: Seguiu-nos.
3: Tots som 1.
0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
4: Què tal? Bona nit. Són les 10. Tensió a Ceuta amb la visita de la ministra de Sanitat, Mònica García. Els sanitaris l'han rebut amb escridassades pel col·lapse que viu el sistema sanitari de la ciutat autònoma, però que la ministra nega tot i això. La titular de Sanitat ha reconegut que es necessiten espais per poder atendre millor als migrants.
5: Tenemos una amplia capacidad para ampliar esos recursos para atender a la gente. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Efectivamente, en la calle. Necesitamos espacios para que los migrantes estén en un lugar seguro donde podamos garantizar las condiciones de salubridad y las condiciones de salud pública.
4: El personal sanitari, però, ho veu diferent. Enviada especial a Ceuta, Julia Manero.
6: Sí, acusen la ministra García de no acceptar la realitat. Asseguren que estan al límit i que calen més recursos, tant materials com humans, per fer front a una situació que diuen és insostenible. Han hagut d'obrir unitats de l'hospital com la d'unitat de catàstrofes i alerten del perill de les malalties infeccioses. Ho deia Yomara Sucarras, de l'Hospital Universitari de Ceuta.
7: Porque nosotros somos sanitarios y tenemos miedo. Yo he visto mucho por las redes sociales que me dice, pues ponte una mascarilla y ponte guantes. Hombre, aunque me ponga mascarilla y me ponga guantes y use los medios de protección, igual tengo miedo de contagiarme algo que no tengo ni idea.
6: La consellera de Sanitat de la ciutat, Nabila Bencina, també ha alçat la veu avui. Ho ha fet en declaracions al Debate.
8: Hablando con médico de urgencia, pues ellos sí que constatan de que están saturados y necesitan para todas estas aumentos de intervenciones porque necesitan más personal.
6: Per cert, que demà, quan fa més de dues setmanes que va començar la crisi, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Irma Saiz, es desplaçarà a Ceuta per primera vegada.
4: Gràcies, Júlia. I un incendi de la Unitat Militar d'Emergències, un efectiu de la Unitat Militar d'Emergències, dèiem, ha mort aquest vespre en un accident de trànsit durant les tasques d'extinció de l'incendi de les Penyes de Rilos, a Osca. Recordem que aquest incendi porta cremant des de fa una setmana i ja calcinat, segons el balanç que s'ha donat a conèixer avui diumenge, 16.600 hectàrees. La previsió de pluges i la contenció d'un dels seus fronts feien que les autoritats es miressin amb optimisme les properes hores. I en plana internacional, el ministre de Seguretat Nacional israelià, l'ultradretà i exconvicte Itamar Ben-Gvir, ha dit en un podcast publicat les darreres hores que s'haurien de cometre assassinats selectius a Gaza, eliminant entre 30 i 40 persones cada nit. Així ho ha recollit posteriorment la cadena Al Jazeera, que n'ha publicat el fragment a les xarxes socials.
9: Crec que s'haurien de fer atacs específics a Gaza cada nit per reduir 30 o 40 palestins, no només aquells que et posen en perill en aquell moment. Hi ha gent que no són éssers vius allà, no mereixen viure, no són persones. Els hi estic fent un favor anomenant-los persones.
4: Per cert, que això ho hem sabut fa uns instants, Hamas ha trucat al Consell de Pau de Donald Trump per obligar Israel a acceptar el pla de pau de 15 punts per Gaza. És una notícia que haurem de seguir, que haurem d'ampliar i que haurem de contextualitzar. Per la seva banda, el papa ha demanat en una piulada a les xarxes socials que s'aturi la violència contra els palestins i ha fet una crida urgent a la comunitat internacional perquè vetlli per una solució al conflicte que acabi amb el reconeixement dels dos estats i a favor d'una pau justa i duradora. I ara temps pels esports. A mi en Dauni.
10: Dia d'estrenes al futbol català. L'Espanyol s'estrena amb una victòria contundent per 3-0 davant del Llevant a la primera jornada de la Lliga. L'equip barceloní ha estat molt superior a l'equip granota. Roberto Fernández ha estat l'estrella del partit amb un doblet.

0: Dolan també s'ha sumat a la festa sentenciant el partit. A segona divisió, l'equip gironí ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi, amb un gol d'Abel Ruiz al minut 90 de partit que evita que l'equip entrenat per Quique Álvarez no comenci perdent a la primera jornada de Lliga. El Barça haurà d'esperar una setmana més per estrenar-se a la Lliga contra l'Elx, però avui s'ha imposat el Basilea a un amistós per 2-5. Destaquen els grans minuts de Jesse Bissiou amb 2 gols en una mica més de 10 minuts de joc. Ha estat un bon partit per als nous fitxatges del Barça, amb 2 gols de Bissiou, un de Adeyemi i el debut d'Anthony Gordon. L'Arsenal de Mikel Arteta s'imposa amb comoditat al Manchester City a Maresca a la Community Shield per 3-0. Avui s'ha disputat l'última jornada tant els europeus de natació com els d'atletisme. En natació, els equips de 4x100 metres masculí i femení, en participació catalana, han participat a la final fent un 6è i 8è lloc, respectivament. En atletisme, medalla de bronze als 4x100 metres mixtos per a la selecció espanyola en participació de la santcugatenca Jael Bestué.
1: I pel que fa al temps, després dels ruixats i les tempestes d'aquest cap de setmana, que han deixat quantitats importants de pluja, ens espera un inici més tranquil de setmana. Demà dominarà el sol, sobretot durant el matí, amb algunes bandes de núvols alts. A la tarda, però, creixen nuvolades al Pirineu i al nord-est de Catalunya, on es podrien produir alguns ruixats i tempestes, tot i que seran molt menys extensos i intensos que els d'aquests darrers dies. Les temperatures remuntaran lleugerament, però durant els propers dies tendiran a normalitzar-se i se situaran al voltant de la mitjana climàtica. Això és tot. La informació torna a RAC1 a la 1 de la matinada.

0: ganarles el derbi es lo único que pido.
1: Volver a ser grandes.
2: Un altre sextet serà massa.
3: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: Huele, huele. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
6: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
7: Así sona l'estiu a RAC 1. Tots som u.
8: Hola a tots.
7: Així sona. Reconcentrat.
8: Exacte.
5: Ok.
9: Ciutadans de Catalunya. Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Especial 50 anys.
11: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
12: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
11: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
12: Avui, per exemple, recordarem el Salvadoret de Calvajoco trucant per telèfon al seu cosí Pascal, el pescador.
13: Hòstia, bon cosí l'estevet de Caltremall, sí. Lo pescador, sí senyor. Estos sí que estan fotuts, eh? Me que los pagesos, eh?
12: Sí, bueno, Déu-n'hi-do els pescadors, també.
13: Escolta, Frank, sí. Ja portem alguns segons de programa i encara no n'has dit res de la meva pel·lícula.
12: Sí, també sentirem en Marc Antoni Mateu, sí. Doblant una pel·lícula sobre el servei de Rodalies.
13: Efectivament.
12: Una pel·lícula que vam titular Tren nocturn a Tortosa.
13: Tren nocturn a Tortosa.
12: Un èxit de crítica i sobretot de públic.
13: Sempre amb el sarcasme per bandera, Frank. Sí. Per això et va deixar la merda.
12: Deixi'm en
13: pau. Bé, per això i perquè ets un imbècil.
12: Una cosa, avui deixeu-me a mi també parlar de tren.
13: Parlin.
12: Que jo vaig ser usuari premium de Rodalies, eh?
13: Ah, va ser?
12: Sí.
13: Ja no va amb Rodalies?
12: No, ara quan vull que m'humiliïn vaig a la masmorra del Placer directament, eh?
11: En fi, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història.
12: Però us farà companyia. Amb la soledat a les andanes.
14: Què? Ahir, els metges de la Vall d'Hebron van explicar que el president de la Generalitat està millor, ja tenen el diagnòstic, Illa té osteomielitis púbica.
15: Total, que té pubàlgia.
14: No té pubàlgia.
15: Com els jugadors de futbol.
14: No té pubàlgia, no és exactament pubàlgia.
15: Sí, home, sí.
14: Què?
16: No, jo diria que sí, sí que ho deu ser, perquè Salvador Illa és el Lamine Yamal de la política.
14: Sí, bueno, no, sí, per edat, segurament. No és pubàlgia com la que pugui tenir o com la que tenia en Lamine Yamal.
15: Te diré una cosa, tots sabem què causa la pubàlgia, no?
14: No, calleu tots. Què? No, el president té una infecció als ossos del pubis provocada per un bacteri.
15: Ja ha picat un bitxo.
14: No, que no, és una infecció i sembla que haurà d'estar-se a l'hospital uns 15 dies per fer rehabilitació intensiva.
17: Sí, els metges ja diuen que
16: Illa... Molt bé la Vall d'Hebron, eh?
14: Sí,
16: l'emperina allà ingressada i, escolta'm, fent la recuperació, la rehabilitació, molt bé, eh?
14: Aprofiten qualsevol cosa per parlar de vosaltres, o sigui...
16: Bueno, escolta'm, és que parleu de coses que, bueno, que jo tinc connexió directa amb l'actualitat.
14: La connexió directa és la seva veïna que un dia va passar per la Vall d'Hebron.
16: Bueno, doncs escolta,
17: i per què va fer rehabilitació? Perquè és un centre bastant especialitzat en rehabilitació.
16: A la Muñeca.
14: Al Canell, eh?
16: Hi ha problemes a la Muñeca.
14: Sí, al Canell, al Canell.
16: Bueno, però sí, quan no podia fer l'Alioli, per exemple, agafar la mà de morter. És que no podia. T'ho pots creure?
14: Sí, de tota manera, tenia problemes al canell, eh? Això, tinguem-ho...
16: El canell?
14: Deixa-ho estar.
17: El que diuen els metges és que ell haurà d'anar en compte, perquè aquesta rehabilitació, doncs, això, com deia, trigarà uns dies, i haurà d'anar en compte a l'hora de fer exercicis que impliquin, per exemple, impacte, perquè precisament, com que té la pelvis afectada...
16: Això vol dir que Salvador Illa no podrà fer la mitja marató?
17: No ho sé.
16: Home, la gent que corre, és allò que diuen, compte com corres, o... perquè això és impacte.
14: I a determinades edats,
16: però... Cada cop que trepitges...
14: Crec que no ha de ser la preocupació màxima ara del president, no és...
17: Ni del país, segurament.
16: Si no pot ser la mitja marató... Bueno. Podria fer un quart de marató?
14: Miri, no ho sé. No ho
16: podeu preguntar, això?
14: Sí, ara ho preguntarem, si està per córrer un quart de marató.
16: Salvador Illa,
14: sí,
16: més conegut com el molt honorable runner.
14: Sí.
16: El primer president de la història de Catalunya que surt a córrer de matinada,
14: sí,
16: per comprovar que la gent hagi llançat la brossa dins els contenidors que toquen.
14: Que per casa, no?
16: El plàstic, el groc.
14: Sí.
16: El cartró ben plegat, el blau.
14: Sí.
16: Les boles de borrissol, el rebuig.
14: Sí.
16: I ara qui vetllarà pel país?
14: Bueno, però el país ja vetlla per ell mateix en la mesura que...
16: Però això està clar, no, el que ha passat. Sí. Està claríssim el que ha passat aquí.
17: Bueno, que ell no podrà tornar a córrer menys de moment.
16: El que us passa a tots els homes a certa edat.
14: Sí.
16: Que us feu grans,
14: sí,
16: i us penseu que encara sou joves i us poseu a fer exercici. Sí, sí.
14: Home,
16: sense un monitor ni sense, sí, res. És igual, no cal monitor,
14: ja
16: perquè
14: corro,
16: són,
14: no,
16: més diners.
14: No, però ja
16: faig jo. No, bueno, i un gimnàs no cal, ja vaig jo pel carrer.
14: Però ja corria davant.
16: A córrer, per aquí, per la Diagonal.
14: Sí, home,
16: eh?
14: Sí.
16: Un aire pur, eh? Que corre, la gent, veus la gent corrent, amb els pulmons que es van obrint, eh?
14: 18 línies
16: d'autobús. Tota la merda dels cotxes i dels autobusos, tot a dintre. Molt bé, és molt sa.
14: Amb ganes de vida, eh?
16: Sí,
14: gent corrent per,
16: sí,
14: la Diagonal.
16: Sí,
14: bueno,
16: sí, claro, el vostre cos ja no és el que era. Això és el que li ha passat al president.
14: Insisteixo que el que té Illa és una infecció bacteriana, que no té res a veure amb tot això que
16: explica vostè. Això el que ha de fer el president Illa és deixar de córrer i fer exercicis de força.
14: Ara vostè...
16: Això és el que es porta ara entre la gent que us feu grans.
14: Ah, sí?
16: És el que millor va, eh?
14: Exercicis de força?
16: Sí.
14: Què és això?
16: Tenir unes peses al costat del sofà.
14: Ah, lo típic, sí.
16: I mentre amb una mà l'home aguanta la llauna de cervesa,
14: sí,
16: amb l'altra, doncs, va fent bíceps.
14: Ah, mira.
16: I va fent tríceps, també,
14: sí,
16: i quàdriceps,
14: sí,
16: i quintuplex, tot, i tot el que hi hagi.
14: I tot ben assegut.
17: És veritat que últimament només veiem articles a tot arreu dient que exercici de força és el que... i coses d'aquestes calistèniques...
14: Sí, sí,
16: ho veus?
14: Això és el teu algoritme, penso, eh?
17: No és el meu algoritme, és on diu La Vanguardia, però...
14: És l'algoritme de tothom.
16: No, s'ha de fer força, s'ha de fer força. El múscul ha de tenir força.
14: Sí, clar, perquè si no...
16: Li has de donar proteïna.
14: És un ectoplasma, sí.
16: Vull dir, llentia.
14: Llentia, què?
16: Molt bé.
14: Sí.
16: Llentia,
14: carn.
16: Peix.
14: Proteïna.
16: Ara no et miro tu, no, Èlia?
14: Sí.
16: Perquè tu sé que per la proteïna menges coses d'aquelles de Por Expand, que tenen noms impossibles.
14: No, noms impossibles.
18: Vitamines, jo em suplemento.
14: Bé, ja suplemento. Jo em suplemento. Sí, clar, se suplementa.
16: I el seitan, i totes aquestes coses, bueno, que diuen.
14: I el pollastre, aquell que no és pollastre, hi ha tot de coses, perquè al
16: que
14: final...
16: Que no ho són.
14: Eh?
16: Bueno, la qüestió. No. Us parlo de la Conchitín, voleu saber...
14: Els exercicis
16: perquè aquí
14: de
16: la
14: força...
16: Conchitín estava molt fofa.
17: I ha fet exercicis de força, eh?
16: És que no feia exercici, la Conchitín.
14: No.
16: Fixa't si feia poc exercici, que per anar als baixos on viu, agafava l'ascensor.
14: Ja, i viu...
16: Tu te creus que al final li vaig cridar l'atenció de dir, escolta'm, tu no vas pagar la derrama quan van posar l'ascensor aquí?
14: Clar, i la...
16: Bueno, ja em va dir, diu, home, la derrama no l'ha pagat ningú, que això l'has pagat tu tot.
14: Clar, sí,
16: perquè jo sóc la propietària.
14: Clar.
16: Les tinc totes de lloguer, però bueno, ja em circulava.
14: I és un baixos o un entresol? Perquè si és un baixos...
16: No, és baixos, és baixos.
14: I què fa? Entra a l'ascensor i surt de l'ascensor,
16: sí,
14: i ja sóc aquí.
16: Sí.
14: I només gasta la llum de dins una mica, quan entra i surt.
16: Fixa't, és que és absurd.
14: Sí, no, ja.
16: És absurd, ja li diem, ja li diem. Però bueno, sempre ha sigut molt mandresa, la Conchitín, i el físio li va dir, diu, escolta, has de fer exercicis de força. I escolta, s'està posant en forma, eh? Va començar fent uns squats.
14: Sí.
16: I ara ja es posa una cinta al cap i és capaç d'arrossegar el Ford Cadet del seu marit.
14: Sí.
16: Uns 200 metres, eh? Amb el marit dintre.

0: Es veu que ve per tot.
1: Per tot, per tot.
0: Per l'Alzheimer, pel Parkinson...
1: Mira, et parlaré de l'Amperin.
2: I per trobar aparcament.
1: T'he parlat de la Conchitin?
2: Sí.
1: Doncs ara et parlaré de l'Amperin.
2: Aviam, què...
1: L'Amperin ha començat a fer exercicis també de força.
2: Sí.
1: Que li van dir, diu, escolta'm, has de treballar el sòl pèlvic.
2: El sòl, sí, és interessant en homes i en dones.
1: Allò d'apretar molt fort fins que se't musculo la part de baix de la guardiola, no?
2: Sí, sí, ja va.
1: I ara, fixa't tu, eh? L'Amperin té tanta força que pot trencar nous amb la floreta.
2: Però què diu?
1: Ojo, eh?
2: Bueno, un moment.
1: Ahir va fer un pa de pessic amb anous.
2: Sí.
1: Boníssim. Boníssim.
2: No,
1: no li hem preguntat
2: d'on surten.
1: Surten les anous, perquè totes ho sabem. No,
2: okay.
1: Ningú li diu res, perquè sents pel cel obert, sents a certa hora, quan fa els exercicis, vas sentint crec, crec. Sembla un esquirol.
2: El que sí que saben és d'on ve el pessic, no? Sí, sí, sí. Bueno, gràcies per aquesta història de superació de tota la comunitat de l'Anell. Canviem de tema, sisplau. Avui fa un any que Donald Trump va tornar a ser president dels Estats Units. És la segona part de Donald Trump. Si la primera us va apassionar, la segona està sent...
3: Un any només?
2: Sí, sí.
3: Aquest tio ja ha fet pràcticament tot el que se pot fer de president, no?
2: Oh, i tant.
3: Dels Estats Units.
4: Abans... El temps passa molt ràpid quan tu passes bé darrere.
3: Hòstia santa, tu. I encara en queden 3 o 4?
2: Sí, sí, però abans ja n'havia fet 4.
3: Sí, són 4 anys allà, també.
2: Són 4 anys,
3: però... Ah, però això, serà fantàstic.
2: No descarto que ara, en un moment donat, no sé com...
4: Ja no es facin més eleccions als Estats Units, podria passar.
3: Perquè estan parlant de que provocarà la Tercera Guerra Mundial. Home, hòstia, no, amb 3 això... anys més,
2: sí, home.
3: Li donarà per la cinquena o la sisena. Ojo, eh?
2: En un any, doncs això, en un any de segona legislatura, ha tret a l'exèrcit als carrers dels Estats Units. Hi ha 3 hasta contra els immigrants. Ha dit que farà un resort de luxe a Gaza. Ha detingut Nicolás Maduro per acabar donant continuïtat al govern de Veneçuela, a canvi sembla que de petroli...
3: Ja no se'n parla, de Veneçuela.
2: No, però ja fa molts dies, perquè fa 3 dies.
3: Van segrestar el Maduro, el van disfressar de dijòquei amb unes ulleres de sol i un xàndal, i escolta'm, allà ara es veu que seran adonat de que treure petroli d'allà...
2: Sí, no és el més fàcil del món.
3: Bueno, i el petroli que hi ha, és de baratijo.
2: Sí, el govern dels Estats Units, de fet, està apretant molt fort totes les petrolieres perquè vagin allà a treure petroli...
3: No volen.
2: I no volen perquè és massa car.
3: S'ha de gastar massa calés.
2: Doncs a tot això li hem d'afegir doncs, aquesta mena d'intenció de Donald Trump de fer-se amb Groenlàndia. D'acord? Tot això de comprar Groenlàndia o d'envair Groenlàndia o de conquerir...
3: Si tu vols envair... És que me feu gràcia, no? És que Donald Trump envairà Groenlàndia... Però si això... Tu agafes un avió... O un helicòpter.
2: Sí,
3: sí, volen allà els avions.
2: Perquè no hauríem de
3: volar. Un helicòpter
2: sí.
3: Que et deixi allà enmig de la capital de Groenlàndia i dius, tot això és, és meu.
2: Sí,
3: vas amb una pistola d'aquesta d'aigua.
2: Sí, l'aigua congelada.
3: I ja està, però si són 3 gats. 3 gats i 4 pingüinos.
2: Bueno,
3: també ho podries conquerir tu.
2: Jo?
3: Fixa't.
2: Jo, per quin interès tinc?
3: No cal ser Ronald Trump i tenir un exèrcit de no sé
2: Però...
3: Qualsevol mindundi pot anar allà i dir tot això és meu, vinga.
2: Això diu vostè perquè en principi això, tot i que Groenlàndia, si no m'equivoco, té dret a autodeterminar-se, pertany encara al regne de Dinamarca.
4: Que ho van fer una mica així, també. Sí, per arribar i van dir això és nostre.
2: Això és nostre, bueno, és que, quan hi ha molt de fred... Sí, el món funciona una mica per la força. Ja sé que no us agrada, però funciona així. Sigui com sigui, ha de dir alguna cosa més?
3: No, res,
2: calli la boca. Veus com funciona amb la força?
3: M'agrada. Censura m'agrada.
5: L'última de Donald Trump és que li ha dit a Emmanuel Macron que posaran uns aranzels del 200% al xampany francès si el fan prenyar.
2: Molt bé. Voleu dir que tot això està... Tot això no sembla molt improvisat? De dir, bueno, fotrem un 200% al xampany.
5: Sempre fa el mateix, que és quan està a l'avió presidencial, surt, treu el cap per una porta portitxella
3: i diu,
5: doncs ara faré que el xampany tingui uns aranzels del 200%.
1: Vaig a comprar Moet Chandon, eh? Sí. Una botella que valgui 100 euros de Moet Chandon, ara em valdrà 200?
2: No, crec que no funciona així.
5: No és exactament així.
2: Si viu vostè a Wisconsin, probablement, no sé, però crec que no funciona així.
5: No, de fet, ha de mirar quants impostos es paga per aquesta ampolla de xampany i això ho ha de duplicar.
1: O sigui, 200% vol dir que si jo compro 100 ampolles de xampany francès, me'n cobraran 200?
2: No, vostè...
1: És això, els 200%?
2: Això, si no m'equivoco, de retruc, qui ho acaba pagant són els habitants.
5: Els nord-americans, que el que faran serà de beure xampany, que és el que fan ara cada dia per esmorzar, no sé, com que li diguin.
2: Voleu dir... La meva hipòtesi és que en Donald Trump té uns daus amb unes paraules clau. En un dau posa aranzels, l'altra invasió, l'altra aliat...
3: No, són cares, les cares.
2: Exacte, sí.
3: Només té un dau amb 6 cares, no?
2: Sí.
3: O potser en té un d'aquests de 12 cares de jugar rol.
2: A rol, podria ser. Bueno, no el veig gaire rolero. Bueno, sigui com sigui. En un dau hi té invasió, aranzels, aliat, amenaça nuclear, i en té un altre dau, ara sí, amb noms de països. França, Veneçuela, Dinamarca, Groenlàndia, i els tira I diu, mira, ha sortit Invasió França.

0: els propers 3 mesos serà això.
1: Home, és un joc divertit, sí.
2: Sí, no? És divertit, però jo crec que és una mica més planificat, sí, en tot cas.
0: No, però una mica més, eh?
2: No, ja no gaire més, però sí, una mica de més, sí, sí.
3: Jo no veig... És que jo no veig l'hora ja, que s'acabi el programa.
0: Sí, per...
3: Pues, bueno, és que estic preocupadíssima. Bueno. Això és que heu dit que no es podrà comprar xampany.
0: Ja, bueno, que no es... Ningú ha dit que no es pugui comprar. Hem dit que...
3: Sabeu com tenim a l'Embrusco?
0: A com tenim? Però depèn...
3: És la nostra última esperança,
0: nena, a
3: l'Embrusco. A l'Embrusco ben fresquet, ara que ventraria.
1: A un euro i et regalen una xocolatina.
0: No
3: ho
0: sé.
3: I el blanc pescador?
0: Bueno, escolti...
3: A veure, res m'agrada més que em convidin a sopar i arribi el Maitre i m'hi pregunti... Escolti...
0: Montsiel.
3: Què prendran, vi?
2: Sí. Li porto la carta de vins?
3: No cal. Jo ja ho sé, que jo... sóc sommelier, també. Porti'm un blanc.
0: Sí,
3: un fresquet.
0: Qualsevol blanc?
3: No. Blanc pescador.
2: I li fan catar el...
3: No, tastar. Bueno, el tastes i, bueno, és igual, vull dir. Sí. Jo li faig omplir la copa, per tastar.
0: Per omplir-se a dalt de tot.
3: Fins a dalt, sí.
0: I si no li agrades...
3: bueno, si no, vull dir, escupo les cups. Ho pots escupir, sí.
0: No, però això ho fan els sommeliers, entenc que ho fan forma part... Allò que en una mena de cassoleta o en una mena de galladeta...
2: És per no anar bevent el vi, perquè si no al final acabes tenint un problema.
3: No sé, jo ja et dic, a mi és que el cava, per exemple, una copeta de cava...
0: No li agrada el cava? Bueno, depèn de...
3: No sé si us passa, però a mi em fa una mica d'acides.
0: Bueno, depèn, ho torno a dir, depèn del cava.
2: I a més ara...
3: Fora! Sí. Una copeta de vi blanquet d'aquest que té un punt d'agulla.
0: Sí.
3: Una miqueta de gas.
2: No, gas, no, és agulla.
3: Escolta, sóc feliç. Sí. De vegades és hora d'esmorzar i penso, vinga, va, un dia és un dia, Angelina.
0: Sí, hòstia.
3: I escolta, m'entra bé la copeta,
0: Sí, un dimarts, qualsevol.
3: A 7:45 del matí.
0: Bueno, canviem de tema i, si sembla, parlem ara de rics i de riques.
3: Bueno, més aviat de superrics, sí, perquè els més rics del planeta, endevineu, ho són cada cop més. Sí, cap sorpresa,
2: sembla, sí, anava a dir, no sembla notícia, però el que en tot cas ja són xifres de l'any passat. Ho explica l'ONG Intermon Oxfam, que cada any fa un informe sobre...
1: Què, de parlar de rics?
2: Sí.
1: L'ONG Oxfam, que és de pobres.
2: Precisament parla de pobres, va parlar de rics, però no parla de pobres.
1: Quina,
2: parla
1: quina incongruència és aquesta?
2: Doncs mira, us dono unes quantes xifres. Només a Espanya hi ha 33 persones que tenen tants diners com el 40% de la població.
1: De la població mundial?
2: No, de la població espanyola.
4: Això és un exercici de matemàtiques molt hardcore. O sigui, hi ha 33 persones a Espanya que tenen tants diners com el 40% de la població sumada.
2: És a dir, que hi ha 33 persones que tenen més diners que 19 milions de persones. Aquestes 33 persones guanyen 77 milions d'euros al dia.
1: Bueno, escolta'm, 77 milions d'euros, sí, però a repartir entre 33,
0: I Hisenda.
1: Ojo, ho està bé, Hisenda.
0: S'enduen un 1% o
1: així. Qui és que tenen la residència fiscal aquí?
2: Normalment ho tenen repartidet, aquesta gent. En general, al món, els 1.000 milionaris... han pràcticament doblat la seva riquesa en els darrers 5 anys.
5: O sigui, ja n'hi ha prou, què tal, un dia?
1: Ja n'hi ha prou, Nani Fornells, ja n'hi ha prou, això et diria jo també.
5: Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de tanta rancúnia cap a la gent que té més diners que vosaltres.
1: No és rancúnia.
5: Mira, vosaltres veu escollir la democràcia i veu escollir ser pobres per poder quedar bé davant dels vostres amics.
1: La gent no escull ser pobre.
5: Potser no, però us encanta. Hi ha un moment que dius, bueno, doncs ja m'acostumaré, no? Ja m'acostumaré a anar amb aquest anorac durant 4 o 5 anys i el que sigui. Us encanta explicar que veniu de barris obrers, tot i que no heu vist una fàbrica en la vostra puta vida. No, jo treballo de community manager per una empresa de béns, però en realitat vinc del Bronx de Sant Cugat del Vallès.
1: Va,
5: no?
1: Nani,
5: és una història de superació. Va. Res us agrada més que dir que al vostre institut hi havia gent molt sospitosa. Mira, al vostre institut el més perillós que hi havia era el professor d'educació física.
1: Sempre
5: el van enganxar amb una càmera.
1: Sempre han estat sospitosos.
5: Sí,
1: no em negaràs que al món les desigualtats augmenten, van a l'alça.
5: Des d'on agafes? L'històric, des d'on l'agafes? Perquè si és la mitjana o fins i tot del segle XIX, això que estàs dient picaria el crustó el professor Salai Martín, Vull dir que les desigualtats van en augment. Bueno, a l'edat mitja el món era equilibrat i tothom tenia un castell. Mira, voleu saber si sou pobres? És fàcil.
1: Jo com ho podem saber?
5: Casa vostra té passadís?
1: Sí.
5: Ets pobre.
1: Passadís és de pobres.
5: El passadís és una carretera dins de casa per si mai has de convertir una habitació en una nova vivenda, no? Per si has d'enganyar algú més. Tu has vist mai un palau amb un passadís? O sigui, no, una habitació porta a l'altra i ja està.
1: Tu vas obrir portes, no?
5: I en totes les habitacions pots fer caca sense que et vegi ningú.
1: Però,
5: si no, és una suite. Bueno, és la meva vida.
1: Moltíssimes gràcies.
5: No demanaré perdó per ser ric,
1: Moltíssimes gràcies, Nani.
5: Si donar les gràcies sí que és de pobre, no? Sempre esperes alguna cosa més a canvi.
1: No, de gent educada, gent educada.
5: L'educació és una mena de... És un lubricant de gent pobra.
1: Que avui a la competència també parlarem de ciència. A Àustria han descobert la primera vaca que ha après a fer servir eines.
4: Sí, la vaca Victòria. Sí.
1: Exacte, es diu Victòria la vaca, sí.
4: Victòria, quin nom més maco per a una vaca que ha après a fer servir
1: eines. Ahir en parlava el Basté?
4: Sí.
1: Bueno, sí. I se li escapava el riure, eh?
2: I a la tarda ho explicava el Clapés.
1: És una vaca que ha après a gratar-se l'esquena utilitzant el pal d'una escombra.
4: Molt bé, que no
1: ella agafa l'escombra amb la boca, gira el cap i es va gratant, ben a gust. No s'havia vist mai. Això es veu que només ho feien els ximpanzés, però...
4: Sí, però no, la vaca, aquest és el primer pas, perquè les vaques són persones molt intel·ligents.
1: Les vaques no són persones. Si són vaques, no són persones.
4: Algunes sí, eh? Hi ha moltes coses que no saben.
2: Victòria sí, eh?
4: Victòria sí. És Victòria Secret. Sí, perquè ha après a gratar-se l'esquena.
2: El seu secret era gratar-se l'esquena,
4: eh? Hi ha moltes coses que no saps de les vaques. Sabies que les vaques són grans nedadores?
1: Ah, sí?
4: Que els agrada molt l'aigua i que saben nedar. O sigui, són les Michael...
1: Però comparat amb qui?
4: Doncs amb mi, jo no sé nedar, per exemple.
1: Bueno, clar, sí.
4: Amb tothom, comparat amb tothom. No van als Jocs Olímpics, no perquè no sàpiguen nedar, sinó perquè els costa molt posar-se el casquet de bany, perquè les banyes es trenquen, es tripen el casquet, has de fer dos forats, vale?
1: Sí, sí, sí.
4: Les vaques tenen una visió, això ho heu de saber, les vaques tenen una visió aproximada de 360 graus, eh?
1: Sí?
4: O sigui, poden estar fent un gin tònic i vigilar el cotxe al mateix temps, eh? Això hi ha molts pijos que no fan, eh?
1: Ja.
4: I se'ls induen al cotxe.
1: Ja està? No. Ja prou, ja, de la notícia de la vaca Victòria?
6: Pintura, escultura, marqueteria.
7: RAC1 presenta...
6: La ràdio del segle XXI.
1: I de dretes,
7: Òscar Andreu.
1: I d'esquerra,
7: Òscar Dalmau.
1: Jo soc d'extrem centre.
6: I si no tenir diners, és ser pobre.
7: La competència.
5: Especial... 50 anys.
8: No. Sí? No. Sí? Sí? No.
7: Reconcentrat.
8: Sí? Sí.
7: RAC 1.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: ¿Usted promete, Manu?
13: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele.
15: ¡Va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
13: ¡Venga!
16: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: ¿Usted promete, Manu?
13: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele.
15: ¡Va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
13: ¡Venga! Ocasión Plus.
17: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
18: Accessible, pràctica, fàcil.
17: Ràdio en directe.
18: Contingut a la carta.
17: Podcast.
18: El que vols, quan ho vols.
17: A l'aplicació de RAC1.
2: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
19: Bon dia.
2: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
20: Què tal, bon dia?
2: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
19: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
20: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos.
2: I dic, s'està fent gran, s'està fent gran.
19: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
17: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
2: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
17: RAC1, tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Un, dos, tres.
2: I què passa?
3: La gent està esperant a casa que comenci...
0: Reconcentrat.
3: Exacte.
2: Ok.
4: Escolta.
5: Mira, mira, escolta, escolta.
6: Acabeu d'escoltar
0: la competència.
3: Especial 50 anys.
7: Hem de parlar de l'AP7, que continua tallada a Martorell i ho continuarà estant, com a mínim, fins dissabte.
8: Com a mínim, tot és relatiu, tot és progressiu, és un miracle que aquest país encara existeixi, perquè no funciona res.
7: Ah, no, escolta, no, sí, no t'acceleris ara.
8: I tant que ens hem d'accelerar. Saps què vol dir per a un català ser espanyol? Haver d'esperar, és pitjor que fer cinema. No, és que fer
7: esperar,
8: cinema. Esperar tota l'estona, esperar l'andana d'una estació de Renfe, esperar dins del cotxe en un embús a l'autopista, esperar a la sala d'espera d'un ambulatori. Espanya ens roba el temps, eh? I ni tan sols pots aspirar a ser un espanyol de primera, perquè ell sempre, per ell sempre seràs de segona i seràs espanyol imperfecto. Entens? Només pots aspirar a que consideren de dir, bueno, aquí hago un poco de bondat i ja està.
7: S'ha entès,
8: No, jo crec que no s'ha entès. El que vull dir és que quan siguem independents els catalans no haurem de fer mai cua. Avançarem per la vida com si a tot arreu estiguéssim apuntats en una llista. Aquest braçalet que posen a PortAventura per pujar a Pajaro Loco.
7: A tot arreu. A tot arreu
8: sense fer cua. Això és la independència.
7: Parlant d'aquest tall de la P7, el Ministeri Espanyol de Transport, els Mossos i Trànsit visitaran demà el tram afectat per buscar una solució.
8: I es faran una fotografia també com aquests o què?
7: Escolta'm, diu que s'ho miraran demà dissabte, eh?
8: Demà dissabte s'ho
7: miraran. Això del tall de la P7 ja fot dos o tres dies que va.
8: Ara ja no...
7: Escolta'm, ens ho mirarem, això.
8: Ja s'ho mirarem.
7: Ens ho mirarem dissabte. I la solució ja seria dilluns, però suposo.
8: Home,
7: perdona. Estem parlant del Ministeri Espanyol de Transports, Mossos i Trànsit, eh? Funcionariat, eh? Funcionariat
9: extrem.
7: Que els fots treballar un dissabte, eh?
9: Home, els Mossos treballen dissabte, diumenge, si m'ho pregunta.
7: Bueno, et diré que entre setmana hi ha més Mossos, eh?
9: Eh?
7: Cap de setmana, els de buscar Mossos, n'hi ha menys, eh?
9: Vostè va buscar Mossos com qui va a caçar bolets?
7: És un hobby, que
9: té. Doncs vagi en compte, perquè això és terrorisme. Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Hola,
7: no? No, res, bon dia. Jo només trobo que s'ho agafen amb calma, això, d'anar a revisar dissabte. No? Mira que jo en sé d'agafar-me les coses amb calma.
9: Sí, home, i tant.
7: Soc el rei de procrastinar, jo, eh?
9: Ah, sí?
7: I, home, l'altre dia el meu cap, que va ser dimarts.
9: Sí.
7: Dimarts em va dir, diu, Conrad.
9: No.
7: No.
9: No, no, no em van dir.
7: No em van dir res.
9: No.
8: Tiri. Teu Conrad.
7: M'esteu fent senyals, hòstia santa.
9: Sí, però
7: pensava que era publicitat.
9: Sí, no, home, no, que ha de ser publicitat. No, no us preocupeu.
7: Dimarts.
9: Això és recu quan hem posat publicitat aquí, eh?
7: Escolta, dimarts.
9: Sí.
7: Em diu el meu cap, diu, com m'entregaràs aquell informe que et vaig demanar la setmana passada? Jo li vaig dir, escolti, no pateixi, senyor Rovirosa, que això no li portarà cap problema. Total, que ahir senyor Rovirosa es va jubilar.
9: Molt bé.
7: I ja està.
9: Ja està el problema resolt. Home, sí, però... Una cosa, però quan diu l'altre dia, què vol dir?
7: Va, t'ho dir, dimarts.
9: Dimarts, molt bé.
7: Del mes d'octubre. De 1998.
9: Ah, o sigui, estava esperant...
7: He esperat 27 anys d'acabar l'informe que el senyor Rovirosa em va encarregar. Tu em diràs, i l'informe, Conrad?
9: Sí.
7: Jo et diré, ni puta idea.
9: Molt bé.
7: Porto 27 anys mirant la pantalla de l'ordinador i la pantalla està apagada.
9: Ah, però què espera? Encendre-la amb el poder de la ment? O
7: bueno, escolta, ja sabeu el que dic jo sempre. Sí. A mi m'agrada molt la meva feina.
9: Sí?
7: El que no m'agrada és treballar.
9: Però una cosa... Perdona,
7: crec que en som molts, aquí.
9: Sí, perdona una cosa, senyor Consum, llavors, si té la pantalla apagada, això vol dir que estratègicament vostè s'ha situat a l'oficina.
7: No, jo vaig contra...
9: Contra paret, eh?
7: Contra paret, sí. L'ordinador.
9: No pot tenir ningú darrere.
7: L'ordinador sempre contra paret. Ah,
9: perquè no sàpiguen què estàs
7: fent. La pantalla sempre contra la paret.
9: Molt bé.
7: Sí.
9: Bueno, aquest tall de l'AP7 s'assuma, ja ho sabeu, a les afectacions de Rodalies, que avui en teoria tornaven a la normalitat, una normalitat relativa que, com sabeu, no és normalitat.
8: Vale, mira, paraules clau, en teoria, normalitat,
7: sí.
8: Alerta, perquè ara ja ve l'ensarronada.
9: Sí, perquè
7: en aquest cas, normalitat vol dir, per exemple, que l'R1 funciona per via única perquè Adif ha de fer unes actuacions a la via.
10: Va, escolta, no dramatitzem, home, que per sempre feu igual amb la Renfe, home, amb la Renfe, sempre feu igual, va, que només és una via, l'R1, va.
7: No, i a l'R4...
10: Però una via pot circular-hi un tren.
9: Sí, això és així. Només un d'anada, eh?
10: Va, doncs igual ja tornarà.
9: No, ja.
10: És la màgia dels trens, eh?
9: No,
10: un tren que va...
7: És com si fos un cremallera, no?
10: Clar, un tren que va, després torna.
9: No li diguis tren, digue-li cremallera. Ja sé que no és el sistema, però...
7: El tema és que no és només l'R1, perquè a l'R4, entre Terrassa i Manresa, hi circula un tren per hora i sentit.
10: No, escolta'm, un tren per hora. És que, clar, si t'organitzes, l'agafes, segur. Escolta, no critiqueu tant la Renfe. Us molesta la E final. El Red espanyola. De trenes de Renfe, de ferrocarril, espanyoles. Les dues es us molesten.
9: Surt a Espanya dues vegades? No, home, no.
7: Sí, no, no, perquè la RE...
9: Re.
7: Si fos Red Nacional de Ferrocarriles Espanyoles, seria RNFE. RNFE. Llavors, per no dir RNFE, que semblarien tots els periodistes i tota la gent que treballa a la RNFE, semblarien una mica, doncs, que els hi falta un bull. Doncs van dir, escolta'm, doncs farem la R...
10: Sí.
7: Del principi, que porti una E també de red.
9: Clar. Yeah. Bueno,
7: hauria de ser red en fe, no?
9: Eh?
7: Però no, la D final de red no la posem.
9: Red.
7: Posem només una R i una E.
9: Llavors
7: la R del principi és de red.
2: Vale.
7: Xarxa.
9: Quanta gent es deu haver desconnectat?
7: La N de nacional.
9: Sí. Això passa
7: la F de ferrocarril.
9: Per si no havia quedat clar que en espanyol posen el nacional. No passa una mica com el DNI, que hi ha 73 referències al reino, a la bandera, a
4: l'Espanya.
2: Que no ho fotrien els independentistes del DNI català, allò que foten la bandera de la quatribarrada de fondo. Una estelada a la contracoberta. No sé com se diu.
9: Jimmy Jam a la foto. Tothom amb la foto de Jimmy Jam.
2: En tot cas, estàvem repassant les afectacions de Rodalies.
7: Escolta, només a l'R1 i a l'R4, bueno, ja està, doncs digueu clar.
2: A l'R4 també, entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, es manté el servei alternatiu per carretera, no hi ha trens.
7: Bueno, escolta'm.
9: Per més, doncs, fins a Martorell, fantàstic també, perquè hi ha la peseta tallada de Martorell.
2: Correcte. Que...
9: Bueno, doncs al final, gent caminant pel voral.
7: Entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, diu, es manté el servei alternatiu per carretera.
9: Sí, exacte.
7: La gent feliç?
9: Home, sí.
7: Home, per carretera funciona millor l'internet del mòbil que dins un tren.
9: Sí, no, clar, no.
7: Dins un tren vas mirant el mòbil i de cop i volta se't talla el wifi perquè hi ha túnels al 5G, no va.
9: Sí.
7: Alegrem-nos-en, perquè els viatgers podran enviar WhatsApp si canvien els trens per autobusos.
2: Sí. Llavors tenim l'R4, que està sense servei entre l'Hospitalet de Llobregat
7: i
9: la...
2: L'R3, perdó.
7: Home, està sense servei. Que Rodalies, eh?
2: No, i que no sé els números. L'R3 està sense servei entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, i això serà fins al maig.
7: Ah, no, escoltem, però de l'Hospitalet...
9: Han aprofitat una mica, aquí.
2: No, això ja ho estava, això ja no funcionava abans.
7: Escolta'm, agafem el mapa. Sí. Agafem Google Maps.
9: Sí, aviam. Ara, per què vol agafar Google Maps?
7: L'Hospitalet a la Garriga, escolta'm.
9: L'Hospitalet a la Garriga.
7: Posa l'Hospitalet cerca a Google Maps.
9: L'Hospitalet, no de l'Infant, l'Hospitalet de Llobregat, sí.
7: Llobregat.
9: Fins a la Garriga, que això a peu... no sé.
7: Ara no sé com es fa.
9: A carros itineraris.
2: 9 hores i 49 minuts a peu.
7: Ja l'he fet jo.
9: 9 hores, i en tren, que són 12 hores?
2: En tren, 1 hora i 2 minuts.
7: Escolta'm.
9: No és alta velocitat.
7: L'Hospitalet a la Garriga és un trosset. I pots anar fent autostop, si no va el tren.
9: Però com has d'anar...
7: Així coneixes gent nova. Hola, senyora, com està?
9: Sí.
7: Com es diu, vostè? Mira, jo em dic Miquel Sirici.
9: Ja.
7: De què treballa? Et va portant.
9: Et va portant i acaben una denúncia als Mossos. Bueno,
2: I a més, tota la R7 està sense servei també fins al maig. De fet, aquesta no funciona des de principis de novembre.
7: Ja està, ja n'hi ha prou.
9: Ja està,
7: prou de fixar-nos només el que no funciona, home. Així no anem enlloc.
9: Home, no,
7: fixem-nos en tot el que va bé.
9: A veure...
7: Fixem-nos en tot el que va bé.
9: Però és que això no funciona així. Els trens han de funcionar tots, han d'anar puntuals, la freqüència ha de ser bona, han d'arribar a la seva destinació, a la mesura possible. És el mínim perquè un país funcioni, que la gent pugui anar a treballar, que la gent pugui anar a estudiar,
2: escolta'm,
9: que la gent
2: cosa,
9: pugui anar a veure la seva mare que està malalta a Gavà.
2: Una cosa, Òscar Andreu.
9: Què?
2: Escolta'm, mira'm els ulls. Tu.
9: Eh?
2: Tu. Quan dic tu...
9: Jo.
2: Me refereixo a tu, no a mi, si no diria jo.
9: Ho he entès pel context,
2: vale?
9: Sí, sí, sí.
2: Tu
9: jo.
2: Ets com jo.
9: Eh?
2: Sí, jo sóc com tu.
9: No.
2: Si tu ets com jo,
9: sí.
2: Jo sóc com tu, pregunto.
9: No,
2: sí.
9: No sé quina és la pregunta, però la resposta és no.
2: No és cap pregunta, és una afirmació.
9: Sí, i sobretot...
2: Tu ets com jo.
9: No.
2: Siguem honestos.
9: No em toqui,
2: a més. Tu no agafes un tren des que vivies a Terrassa i anaves a la universitat a Barcelona.
9: Ja.
2: D'això quants anys fot?
9: Pues miri...
2: 46 anys.
9: I ja funcionaven regular els
2: trens. 54.
9: Sí, no.
2: Tu fas com jo. Tu agafes el cotxe per anar tot arreu. Tu agafes el cotxe per anar a comprar castanyes.
9: A veure, crec que s'està equivocant d'Òscar. Això per començar...
2: A mi no m'hi foteu aquí, eh?
9: No, ja. Jo no sóc qui va comprar castanyes.
2: Jo tampoc. Jo està tancat ara, ja.
9: No, ja. Has abaixat la finestreta del cotxe i ho has comprovat, no?
2: Tot el que jo dic sempre. Primer, veieu que s'està negant.
9: No, que estic negant.
2: Està negant-me.
9: Eh?
2: Primer t'ignoren.
9: Eh?
2: Després se n'enriuen, després t'ataquen i finalment et donen la raó.
9: Sí.
2: Eh? I et diuen que ets molt millor i que si et presentessis, doncs et votarien a les eleccions.
9: Crec que no així la frase.
2: Jo, home, sí.
9: Manel, sisplau.
2: Parlant del caos que hi ha hagut aquests dies a Rodalies, la patronal de petites i mitjanes empreses, la PIMEC, diu que cada dia sense Rodalies són 9 milions de pèrdues per les empreses catalanes.
7: Fixa't!
9: Sí.
7: PIMEC!
9: Sí.
2: No, va.
9: No.
7: PIMEC no és Renfe, eh?
9: No, és una...
7: PIMEC.
9: No,
7: PIMEC.
9: Petites.
7: Mitjanes. Empreses.
9: Sí.
7: C, catalanes.
9: Sí.
7: Fixa't, eh?
2: No hi ha l'eina de nacional aquí.
9: No?
7: No. Per això m'agrada.
9: Clar, si fossin, si no fossin de Catalunya, si fossin petites i mitjanes empreses d'Espanya, per exemple...
10: Pequeñas y medianas empresas. Pues llavors serien dues P's, sí? Pequeñas.
4: Eh? Bueno, clar, perquè és plural.
10: Sí.
9: I dues M's. I dues S's.
4: Dues M's.
10: Pequeñas y...
5: Qui posi ara la ràdio?
10: Sembla un beatbox. Ei, tu! Què vas? M'agrada molt el rap.
9: Molt bé, més dades, si és que tenim, si no anem a publicitat.
4: Bueno, havia dit aquesta de Rodalies, de moment, que diu a la Pimec que cada dia que no funciona. Rodalies, les empreses perden 9 milions.
9: A mi m'agradaria saber com ho calculen, això. Crec que es llepen el dit índex, el posen així apuntant cap al cel...
10: Diuen 9 milions.
9: Depèn de com ho fem. Mira, això són com els milions que se suposa que ens deixa la Copa Amèrica, o el Mobile World Congress, o el Tour de França, o la Vuelta a Espanya. Això s'ho inventen tot.
10: Sí.
9: I la Fórmula 1. I després tots els mitjans van darrere, donen per bones aquestes xifres, perquè no tenen gent cobrant per verificar tot això.
10: Bueno, això ho ha calculat la Pimec.
9: Bueno, sí. Bueno, una cosa, vosaltres sou periodistes o sou portaveus de la patronal?
10: Ni una cosa ni l'altra.
9: Això vol dir que sou el portaveus de la...
10: No, avi!
9: Vols veure com apunto cap al cel sense mans?
10: Va, avi, no. va!
4: I parlem d'aquest estudi que comentàvem abans, en aquest cas un estudi de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, que alerta que el 80% dels usuaris de Rodalies...
10: Horrible! Sí. Si tu veus el logotip...
4: Sí.
10: Horrible.
9: Sí.
10: Fixa't, que frícula ve baixa, eh?
9: Sí, sí,
10: això no ho feia gairebé cap català, eh?
9: No, vostè frica bastant.
4: Sembla ben bé el presentador de l'Han Dictat.
10: Horrible.
9: Sí. Universitat Rovira i Virgili. Doncs què diuen?
4: La Universitat Rovira i Virgili alerta que el 80%...
10: Has de fricar la ve baixa, eh?
4: No penso fricar la ve baixa.
10: Virgili.
4: No, només si ets un Lluís Llach. Alerten que el 80% dels usuaris de Rodalies presenten problemes físics i emocionals.
9: Em sembla poc, eh?
4: Sí.
9: Sort que el que provoca problemes físics i emocionals només són els trens, perquè imagina que també fos l'accés a l'habitatge,
4: yeah,
9: o els preus de l'aigua, el gas, la llum, sí, o un mercat laboral completament precaritzat,
4: ja s'entès,
9: la inestabilitat mundial, la possibilitat de guerres, viure en una comunitat autònoma, però gràcies a Déu tot això va molt bé. Imagina't si visquéssim en un país on no funciona res d'això. Imagina't com estaria...
10: No, hòstia, avi, cada dia...
9: Vols veure com el meu tren arriba a l'hora?
10: Va!
9: Prou.
10: Hola, Frank.
9: Home, no.
10: Com estàs?
9: El que faltava.
10: Brivall.
9: Marc Antoni Mateu.
10: Fixa't com frico la B baixa.
9: No.
10: No pas la B alta de l'inici.
9: No,
10: el Brivall.
9: Brivall.
10: Com estàs, Brivall?
9: Friqui. Marc Antoni Mateu, bon dia i bona hora. Doblador de cinema professional.
10: Molt professional.
9: Ahà. Bon dia.
10: Bon dia, Frank. Estàs preparat?
9: Bon.
10: Has fet la bossa amb provisions? Has agafat desodorant, una muda, una llanterna, un paquet de piles, un transistor i una bossa de canxites?
9: Com?
10: Ja t'ho vaig dir, Frank. Avui viatjarem en tren.
9: No és veritat, no m'ha dit res, tot just me n'acabo d'assabentar.
10: No em duguis la contrària, Frank.
9: No vull pujar.
10: Aquest bony que tinc a la butxaca no és perquè estigui content de veure't. Saps què és? Bueno. Vols saber realment què és això, Frank?
9: Calmis una mica.
10: És una pistola, Frank.
9: Val, sí.
10: És un revòlver.
9: Doncs sí, és una
10: pistola. És un revòlver.
9: Sí. Hòstia.
10: Mai saps quan el necessitaràs en un viatge en tren, en Rodalies, com el que farem ara. Bé, no és ben bé Rodalies.
9: No.
10: És mitja distància.
9: Hòstia.
10: Un trajecte en tren des de Tortosa... Hòstia santa, fins a Barcelona.
9: Tortosa, Barcelona, mitja distància...
10: Agafarem un tren de l'R16.
9: Sí. Comença la pel·lícula.
10: Vaja, Frank.
9: Sí.
10: Quin dia més maco que fa a Tortosa.
9: Sí.
10: No sembla Tortosa.
9: A veure, no falti. Sí.
10: Sents com canten els ocellets aquí a l'andana?
11: Hi ha una ànec a l'andana.
10: Doncs ja no canten.
9: El que...
10: Has de llegir aquí.
9: Sí. El que no sento és el tren arribant a l'estació. Hauria d'haver arribat fa 20 minuts, Frank.
4: Frank, ets tu, eh?
10: Ai! Mare de Déu,
4: senyor. Aquestes alçades, no?
10: Para aquí.
11: Perdona. Torneu-hi, perquè no...
10: Tornem aquí.
9: Sí?
10: Val, 3-2. El que no sento és el tren arribant...
9: El que no sento és el tren arribant a l'estació. Amic, hauria d'haver arribat fa 20 minuts.
10: Ai, Frank. Ai, pobre innocent, Frank.
9: Sí, sóc jo.
10: Els trens de Renfe són com les actualitzacions de Windows.
9: Eh?
10: Mai saps quan arribaran.
9: Ah, no exageris. No pot ser tan greu.
10: Guaita!
9: Ei, ja arriba el tren!
10: No et precipitis, Frank. Mai és tan fàcil, això.
9: No?
10: Fixa't en el panell d'informació. Què hi posa?
9: Doncs primer és un monitor de tub dels anys 90. Aviam...
10: Però què hi posa, llegeix?
9: Tren cap a Barcelona, andana 2.
10: Molt bé.
12: I ara mira't els peus.
9: Sí.
12: En quina andana som ara mateix, Frank?
9: Els meus peus no arriben.
12: No. En quina andana som ara mateix, Frank?
9: Andana 1. Merda!
12: Hem de canviar d'andana. Ràpid, corre! I el tren arrenca en 30 segons. Déu meu, no arribarem. Mou el cul, Frank! Com es nota que vius a Barcelona.
9: Eh?
12: Els barcelonins, quan perdeu el metro, sabeu que n'arriba un altre al cap de 5 minuts.
9: Bueno, va dir.
12: Però a Tortosa,
9: sí.
12: A Tortosa ens ho juguem tot. A l'únic tren que passa.
9: Va.
12: Si és que passa, Frank! Cap cigrany!
9: Un moment, no cal que m'insulti, ja l'entenc, si jo...
12: Va, sí. Que ja ho tenim.
9: Sí.
12: Corre!
9: Sí.
12: Entra!
9: Sí.
12: I seu!
9: Sí.
12: Mitja hora més tard.
9: Una cosa, no entenc per què hem hagut de córrer. Fa mitja hora que hem pujat i les portes del tren continuen obertes. Encara no hem arrencat gent fumant, que no sap si fuma dins o fora.
12: És el monstre final, Frank.
9: Eh?
12: Saps quan seus al tren? Si és que trobes lloc per seure.
9: Sí.
12: Però mai saps quan arrencarà. T'agrada aquest joc?
9: Però una cosa, aquest ritme, quan arribarem a Barcelona?
12: Haurem de tirar la pel·lícula una miqueta endavant. Un any més tard. Per fi, Frank! Si ja arribem a Barcelona!
9: Hòstia.
12: Per cert, aquest bebè que acaba de vomitar dins del vagó és teu?
9: Sí, és la màgia de Rodalies. Durant tota l'estona que hem trigat per fer el trajecte a Tortosa a Barcelona, m'ha donat temps de flirtejar amb una passagera... Perdona.
12: Passatgera.
9: Sí. Sí, és la màgia de Rodalies. Durant tota l'estona que hem trigat per fer el trajecte a Tortosa a Barcelona, m'ha donat temps de flirtejar amb una passatgera, copular amb ella... I
12: heu tingut un bebè?
9: Sí.
12: I la teva parella ha passat tot l'embaràs durant el trajecte a Tortosa a Barcelona?
9: Sí, ara tenim una nena preciosa. Es diu Rodalies.
12: I així és com en Frank va construir una vida aprofitant un trajecte a Tortosa a Barcelona a la R16. Ah, i ara en Frank ja és calb del tot.
9: Però el tren ha arribat o...
12: Rodalies, where amazing happens.
13: Diumenge, pollets de l'as.
14: Arracu. Estàs escoltant la competència.
15: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
14: Reconcentrat.
16: Comença l'hora de disfrutar.
17: No se retire, por favor.
18: Bueno, buenos días, licenciado.
19: Radio Latina Internacional.
18: Hay un problema ahí.
14: Amb el Òscar. Estàs escoltant la competència.
20: Especial 50 anys, carnusos.
9: Els pescadors del país fan vaga.
2: Urdons, hòstia, sí. jo tinc la sensació sí. que cada dia hi ha un gremi diferent que fa vaga, eh?
9: Bueno, això és perquè les vagues són una de les eines més eficaces per aconseguir drets laborals
2: sí.
9: nous o per conservar els que ja tenim, perquè si no...
2: Perdona, no sabia que estava parlant amb el noi del sucre.
9: Sí, bueno...
2: Disculpa.
9: El noi del sucre moreno.
2: Bueno, fins i tot jo m'he sorprès d'aquest referèndum.
9: Eh?
2: Que tingui jo aquest referèndum.
9: Que vostè tingui el referèndum.
2: Exacte. Sí. Bueno, però escolta'm, endavant amb la vaga, eh?
9: Sí,
2: escolta'm,
9: sí,
2: això... Bueno. Les vagues, vull dir, ningú ha aconseguit res demanant-ho per favor, no?
9: Mira
2: els pagesos la setmana passada.
9: Sí, bé, van sortir i...
2: La qüestió és cremar pneumàtics.
9: Sí, bueno, però de tota manera els pagesos van sortir i no se'ls ha respectat.
21: Sí, van sortir, van parlar amb el govern català, que els van dir, ja us farem cas, i dissabte.
2: Aquest fi de setmana...
21: Úrsula von der Leyen...
2: Circulava pel Berguedà, vaig punxar un pneumàtic.
9: Ah, sí?
2: Dissabte per la tarda.
9: Sí?
2: Fantàstic moment per punxar un pneumàtic, per trobar un mecànic per allà obert un dissabte a la tarda.
9: Sí?
2: Finalment vam localitzar-ne un, ja estava a casa, quan estava de festa, però ens va dir us deixo un pneumàtic fora del meu taller.
9: A la porta.
2: Passeu a recollir-lo. Bueno, és un pneumàtic usat, però bueno, per canviar la roda i arribar a Barcelona, pues li servirà, senyor Josep Cabestany.
21: Només faltava que el llancés per la carretera i ja veurà com arriba el pneumàtic.
9: Enganxi-la en moviment.
2: Així ho vaig fer.
9: Sí.
2: I, hòstia, però que et sobra aquest pneumàtic i tal. Diu, sí, dels pocs que em sobren, perquè tota la resta els hi vaig donar als pagesos perquè els cremessin. Me van fer un favor a mi i jo els hi vaig fer un favor a ells.
9: Aquesta se'n diu solidaritat entre els treballadors.
2: Fixa't, això és reciclar el cautxo.
9: Sí. Bueno,
21: on érem?
9: Això, estàvem parlant de que vostè és imbècil, li havia de dir jo per aquí.
2: No, res, escolta'm, jo només vull dir que, escolta'm, aquesta gent que fa vaga, si no voleu treballar, si teniu un os a l'esquena...
9: No és que no vulguin treballar, volen treballar i volen treballar en condicions.
2: Que vagin al parc a donar menjar als coloms, però que no ens perjudiquin els que cada matí hem d'aixecar aquest país.
9: Sí.
2: Que, per cert, és Espanya, eh? Creus que en aquest programa no es diu gaire. Per no dir gens.
9: Eh?
2: He de sortir jo per dir-ho.
9: És un programa centrat, és un programa que diríem les coses que passen, sí, que passen a Catalunya i que passen al món.
2: Claro.
9: A vostè se suposa... En què l'afecta una vaga de pescadors a vostè?
2: Bueno, tu no et posis nerviós, perquè ja veig que ja comences a...
9: És que no sé d'on vas.
2: A caquejar.
9: Sí, començo a caquejar.
2: La gent que repeteix que caqueja.
9: Sí.
2: Que ve d'aquí.
9: Però sí, caquejo és perquè no...
2: Ja saps que tu i jo, en el fons, mal que et pesi, estem d'acord.
9: No.
2: Si és que estem d'acord.
9: No, és que no estem d'acord.
2: No, si és que estem d'acord.
9: Amb alguna cosa estarem d'acord.
2: Tu que vas avui amb un jersei de color groc.
9: Sí.
2: Groc lazi.
9: Lazi, què vol dir?
2: Lazi, doncs d'independentistes nazis, d'aquests.
9: Sí.
2: Potser podem discrepar.
9: Això ho diu algú que defensa un país on els nazis encara no han perdut, com diu vostè, els nazis. No? Que és l'únic país on continua la vida.
21: Hi ha una cosa estranya. És una cosa estranya, que vostè diguéssim que els nazis, els franquistes, els feixistes els defensa, però després si són feixistes independentistes, no.
2: No, claro que no.
9: Pesa més el fet que sí.
2: L'independentisme sí que és feixisme, però feixisme del dolent.
9: És com el colesterol. Vostè troba que el nazisme sí...
2: N'hi ha del bo i del dolent, del colesterol de tota la vida. Feu-vos una analítica, ja veureu.
9: Sí. De tota manera, vostè m'està dient que jo vaig de groc. Efectivament, avui vaig de groc, però vostè...
2: Escolta'm.
9: Què?
2: Lo meu és ocre. No és color groc, l'àfic.
9: Perdoni.
2: Escolta, tu i jo potser podem discrepar en la lletra petita. Mm-hmm. Però el que són els temes grans, són els temes importants.
9: Aviam, on vol anar per ahí?
2: Són els temes que s'escriuen en mallúscules. Estem d'acord? En mallúscula,
9: sí.
2: Dame una M.
9: Eh?
2: Dame una A.
9: Sí, però no cal...
2: Dame una L.
9: No, però és que...
2: Dame una U.
9: En català no és mallúscula.
2: Mallúscula.
9: És que, bueno... Va, expliquem la notícia, si la podem explicar.
2: Noelia,
9: els pescadors, eh?
1: Sí, els pescadors tornen a fer vaga per denunciar l'increment de la burocràcia de la nova normativa de la Comissió Europea.
2: Va, vinga.
9: I ja tenim aquí el Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. No només és vostè seguidor de l'Espanyol, de fet ja ha sortit una mica per parlar... No
2: per posar els punts sobre les is.
9: Ha vingut per parlar de la derrota del Barça, no pas de la de l'Espanyol, però bueno, ja en parlarem
2: en un altre moment.
9: Perquè vostè ara ve en condició, doncs, això, de persona que treballa a l'Agència Catalana de Consum. Hola de nou.
2: Vaig molt ràpid, que si dilluns hi tinc unes lleganyes que me'n podria fer una truita de 6 ous.
9: Oh, quin fàstic!
2: Sí.
9: Quina imatge tan desagradable.
2: Sí. No, he sentit que els pescadors es queixen de la burocràcia, que han de fer massa paperassa.
9: Bueno, clar, o sigui...
2: Doncs tot el meu suport. Sí. Tot aviat hi ha prou de burocràcia.
9: Sí.
2: O com en dic jo, burrocràcia.
9: Ja.
2: No sé si ho he entès, aquest...
9: Sí, l'he entès perquè té més anys que...
2: Vivim enterrats en paperassa.
9: Sí.
2: Avui en dia calen permisos per tot. Sí. L'altre dia, la setmana passada, em veu un pobre diable aquí a l'Agència Catalana de Consum. Sí. Un d'aquells que ja els veus venir.
9: Sí.
2: Dius, mira'l, un esquena dret.
9: Un esquena dret, sí.
2: I em diu, miri, vinc a posar una queixa a Consum. I jo li dic, miri, em sap greu, però necessitaré el permís A32/8 ser trencada.
9: Mm-hmm. Ser trencada.
2: Que és el formulari imprescindible per posar una queixa a l'Agència Catalana de Consum.
9: Mm-hmm.
2: I ell que em diu, i d'on el puc treure, aquest permís?
9: Mm-hmm.
2: I jo li dic, doncs me l'ha de sol·licitar a mi.
9: Déu-n'hi-do.
2: I ell em diu, d'acord, doncs li sol·licito.
9: Mm-hmm.
2: I saps què li vaig dir jo?
9: No.
2: Li vaig dir, però per obtenir aquest permís s'ha de portar el volant.
9: Uh-huh.
2: I això s'ha de fer online.
9: Hòstia,
2: no li puc fer jo.
9: Yeah.
2: Això ha d'entrar vostè a l'ordinador, des de casa seva, i, o sigui, que millor que torni demà.
9: Sí.
2: A veure si hi ha sort. I escolta'm, el consumidor, cap a casa.
9: Ja. Però aleshores és vostè qui fa que hi hagi molta burocràcia.
2: Mira, nano.
9: O participa d'aquesta mena d'engranatge de la burocràcia.
2: Perquè... Nano, que... jo no faig les normes, eh?
9: No, ja, però...
2: Ja està, les normes estan fetes, s'han de complir.
9: Molt bé.
2: I ara deixeu-me en pau.
9: Molt bé.
2: I no vingueu. Avui no vingueu.
9: No, avui no vingueu.
2: És un
9: avui...
2: consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat. Sí.
9: Molt bé, deies, Noeli.
1: Aquesta nova normativa de la Comissió Europea obliga les barques a pesar i registrar tot el que pesquin abans de tornar a port, i els pescadors catalans diuen que això no és assumible per ells i que no s'ajusta a la seva realitat.
2: Va, doncs a mi m'encanta fer servir la bàscula.
9: Sí, home, però si has de sortir a pescar amb la merda de la bàscula tota l'estona...
2: Ho passo teta.
9: El super?
2: El supermercat, quan vaig al super, que no vull dir marques, però sempre vaig al bon preu.
9: Sí, val, ara ja no
2: dic... Bueno, menys quan compro la xocolata d'Ubai, que vaig al Mercadona.
9: Sí, val, sí.
2: Doncs escolta'm, jo mateixa m'apeso la fruita i la verdura. I de vegades...
9: Sí, molt bé.
2: Bueno, faig una mica.
9: No, però què diu, què fa?
2: Que faig una mica de trampa!
9: Ja l'he entès, però què vol dir que fa trampa?
2: Doncs, per exemple, agafo kiwis, que a mi m'encanten, nenes, en dejú,
0: Mig kiwi. En dejú, que va des de llevar. Escolta, jo vaig com un rellotge, no sé vosaltres. Ara podríem fer...
21: No, cal fer una enquesta sobre el trànsit intestinal del públic.
0: I fer allò teràpia de grup.
21: No,
0: escolta, jo un kiwi, mig kiwi, i escolta'm, amb la cullereta, el va repassant. La pell no, eh?
9: No, la pell no, perquè si no sí que vas... No cal ni mig kiwi.
0: Doncs jo agafo kiwis, que a mi m'encanten, i si n'agafo tres... Peso 2. Primer em peso 2, després em peso 2 més.
9: Això no es pot fer. O sigui, no
0: si veig que es dispara molt el preu del kiwi, doncs dic, escolta'm, a veure on està el número del kiwi...
9: Però això...
0: Ai! Zanahoria.
9: Com que zanahoria?
21: El bon preu que posen pastanaga.
0: Bueno, posen un dibuix. Sí, bueno, és un dibuix.
9: Sí, però té un número.
0: Llavors, pues, bueno, mira.
21: Alguna vegada ens havia explicat...
0: Agafo kiwis a preu de pastanaga.
21: Ens havia explicat alguna vegada que a l'hora de pesar la fruita el que feia era com aguantar la bossa perquè pesés una miqueta menys, cosa que s'ha de tenir un pols, vaja, de
0: persona... No, pues el tinc, el tinc.
21: Això ho podria desactivar alarmes, bombes, vull dir.
9: Això va intentar una vegada un d'allà de la llar de Sant Jordi, que jo hi anava, intentava agafar amb molta cura la bossa i mantenir-la que toqués la superfície...
0: La bossa de la fruita,
9: La bossa de la fruita, la superfície de la bàscula, però que no fos el pes real. I, bueno, es veu que es va enviar un missatge a tota Catalunya que va començar a sonar. Saps quan et pixes en una piscina i surten el cercle vermell?
0: Diuen, jo no ho he vist
9: mai. Doncs diuen també que quan fas això s'envien un missatge d'alerta a tots els mòbils del barri. I aleshores saben que ets la persona. Tanmateix, també em van explicar...
0: No, escolti, ja...
9: Això va passar... Una persona va pesar kiwis verds...
0: Sí.
9: Els va marcar i eren Golden.
21: Ah, això, clar, els bons, clar,
9: Els Golden, el Golden...
21: Valen 18 vegades més.
9: I s'estan fent ja, actualment, s'estan fent joies...
0: És kiwi gold.
21: És kiwi gold,
0: eh?
21: Golden són les pomes.
9: El que sigui. Tant me'l fot, amiga.
0: Un home que va comprar, eh? Posi'm kiwi golden, eh? I pomes gold, eh? Bueno. Mare de Déu, senyor.
21: Érem amb els peixos,
0: de dos homes no en fem
9: un. De què parlàvem? Parlàvem dels pescadors que fan vaga.
6: Sí, i d'aquesta normativa europea que també obliga les barques a enviar un preavís 4 hores abans de tornar a port, i els pescadors catalans diuen que aquesta mesura no té cap sentit per ells perquè moltes de les flotes pesquen uns 30 minuts del moll.
22: Però jo trobo que està bé avisar quan tornaràs, no?
23: Però què dius?
22: Encara que sigui per tirar l'arròs, no? Lo que vols dir és que jo, si tingués xurri, també l'avisaria, en plan, me quedo una estona més aquí al bar amb els amigatxos fent unes birres, no et preocupis per mi, xavala. Això és el que se'n diu responsabilitat afectiva i noves masculinitats, oi, Noelia?
6: O ser un pringat, també.
23: Segons Satanàs. Vale. Satanàs Bomberos.
9: Un moment.
23: Si tu es va parir, cony.
9: Aviam, un moment.
23: Carnusos.
9: Sí.
23: Bocalatges.
9: Sí.
23: Castellans.
9: Salvador Rente Calvajó, bon dia i bona
23: hora. Bon dia, diu, te fotré una estasolà i que te vestiré de bombero, tu també.
9: Què volia? O sigui...
23: Vols d'entrar, eh?
9: Sí.
23: Voldria que vinguésseu amb mi a treballar el tros.
9: Home.
23: I que fos un Haití.
9: No.
23: Si se'ls traurien les tonteries, hòstia, però com que no vindreu, lo que voldria és trucar, bueno, cridar per telèfono.
9: Sí.
23: A mon cosí. L'Isidret de Caltremall, que ell és pescador.
9: Ah, sí, vol trucar el seu cosí pescador, l'Isidret de Caltremall.
23: Exacte.
9: Tenim preparada la trucada?
23: Ell va néixer al meu poble, allí a Vilanova de la Franja, però se'n van a viure a la Ràpita.
9: És un migrant. Pescador,
23: eh?
9: És un migrant, no? És...
23: Com? No, és mon cosí.
9: Sí,
23: mon cosí germà.
9: Sí, val, d'acord. Bueno,
23: Truquem al Isidret de Caltremall, per favor.
9: Truquem.
23: A veure si despenja, perquè este...
24: Soc l'Isidret de Caltremall. Si m'unfles los pebrots, te fotré un cop de mall.
9: Ah.
24: Qui demane?
23: Home, Isidret, que sóc lo Salvadoret, de Calva Joco, ton cosí. Com estàs, moniato?
24: Salvadoret!
23: Sí!
24: Estic molt bé, jo.
23: Vale.
24: Jo que tu, això segur, que l'últim cop que te vaig veure foties molt mala cara.
23: Què dius?
24: Pareixies un gat quan lo fots a la banyera.
9: No.
24: En fi, què vols?
23: Com te passes, Isidret? Va, que mos sí molta gent. Isidret, te crido per telèfon pa preguntar per la vaga de pescadors. Tu també ne fas de vaga o què?
24: Clar, com vols que no ne faiga? Si mos estan ofegant en la paperassa i en la burocràcia, que som pescaors, naltres.
23: Ja.
24: Si jo hagués volgut ser oficinista, m'hauria anat a Barcelona a treballar al districto 22 a armosar avocado toast en semilles de chia i café d'especialitat en un got de bambú, com feu altres tros de carnuso.
23: Què collons feu altres? Jo treballo al tros, estic a Vilanova de la Franja, que sóc pagès, jo ja ho saps, collons.
24: Però ara tampoc m'expliquis la teua vida, que ja tinc prou mal de cap.
23: Home,
24: mira, un altre motiu per fer vaga és que mos volen obligar a avisar 4 hores antes de tornar a port.
23: Sí, senyor.
24: Jo sé quan surto al mar, però no quan ompliré la xarxa ni quan tornaré.
9: Clar.
24: Realment, los polítics són mig tombos verinosos, ja. I que se pensen que nosaltres tirem la canya i ja ne traiem les llaunes d'atún. Ja. Aneulats.
23: Totalment d'acord, Isidre.
24: Mira, Salvadoret, ja saps que me xoca molt parlant tu, sí, perquè me sento més intel·ligent.
23: Home. Sí.
24: Però justament ara tinc una urgència.
23: Què?
24: Però... Caig d'anar al lavabo.
23: No, què passa?
24: A traure la barca de port.
23: Oh.
24: Ja m'entens.
23: Però què collons? Sí.
24: Haig d'anar a descargar lo camió.
23: Va, vale, ja crec...
24: Tens o no? Sí. Haig d'anar a gronxar la garrafa.
23: Ja, sí, home, sí.
24: A cagar, vamos.
23: Sí. Mira, tio santa, me'ls ha pinjat a la boca.
9: Sí. Bueno, mentre sigui...
23: No sé què haurà volgut dir-li, si de ta volta és un poquet críptic.
9: Sí, no, cosí, però a l'hora de cagar no, ja li dic jo.
3: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
4: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
3: Noelia Carnetzi.
4: Manel Vidal.
3: Àlex Arbiol.
4: Òscar Andreu.
3: I Òscar Dalmau.
4: Feu bandaix.
5: RAC 1 Central.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, les 11. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs, diumenge 16 d'agost del 2026. A 16 dies per tancar el mercat de fitxatges, el Barça comença a tenir la feina més encarrilada, en dos flancs, el del mig del camp i el del lateral esquerre. Rodri i Cancelo, dos objectius del mercat, especialment el de Rodri des de fa uns dies, seran jugadors del Barça de manera oficial ben aviat. En el cas del migcampista madrileny, l'operació s'ha accelerat en les últimes hores i ja hi ha un principi d'acord entre clubs. Hem d'anar ara cap a Basilea, on el Barça hi ha jugat i guanyat 2-5, l'últim amistós abans del Gamper, justament per parlar de Rodri. Allà hi ha la Marta Ramon. Marta, bona nit.
2: Bona nit. Sí, el Barça ja ha confirmat definitivament que té un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs del migcampista. Ja ha començat l'intercanvi de documentació i en els propers dies serà oficial. El club blaugrana encara no ha facilitat les xifres concretes de l'operació. Rodri signarà per les properes 4 temporades.
1: Aquesta és la notícia, doncs, principi d'acord entre els dos clubs que el Barça confirma definitivament. Ja explicàvem ahir al Tu diràs que l'operació s'havia accelerat i que la idea era que arribés pel Gamper el pròxim dimecres. L'altre nom propi és João Cancelo. El Barça té lligada l'arribada en propietat del futbolista en portuguès. Marta.
2: Sí, la carpeta Cancelo és a punt de tancar-se i arribarà lliure un cop resolts alguns aspectes fiscals. Si tot va com està previst, com preveu el Barça, en les properes hores o com a màxim en un o dos dies, un parell de dies, arribarà, insistim, com a agent lliure, sense necessitat de pagar-li res a l'Al Hilal.
1: Dos fitxatges de pes, clarament que el Barça espera fer oficial en les pròximes hores o dies, però, com diu la Marta, les dues operacions estan molt encarrilades. Resolta la carpeta del mig del camp i de lateral, doncs, tots els esforços es centraran, ara sí, a abordar la posició de davanter centre. Van passant els dies i amb Julián no es mou res, per tant, continua sent una opció molt difícil, malgrat que el Barça es neguen a donar-lo per perdut. Si no és Julián, el club haurà d'optar clarament per un pla B. Actualitat farcida aquesta nit pel que fa al mercat de fitxatges, tot plegat després que el Barça, com dèiem ara, hagi jugat el seu penúltim partit de preparació, l'últim abans del Gamper, ha guanyat per 2-5 contra el Basilea i ha deixat prou bones sensacions i amb noms propis destacats, Marta.
2: En el compte enrere del mercat, Rafinha ha actuat com a nou d'inici i el jove Hamza s'ha consolidat com a màxim golejador de la pretemporada a la segona part. Ha tingut una bona estrena Anthony Gordon com a titular i ha destacat Xavi Espart, fent gran la versatilitat que tant li valora Hansi Flick, aquest cop actuant al mig del camp a la base de la jugada. Dels campions del món, Joan i Eric García han jugat a la primera part, Eric de lateral, passant-li al davant a Koundé, i a la segona meitat han acumulat rodatge Lamine Yamal, autor de l'1-3 de penal, Olmo i Cubarsí. El regust final del triomf ha estat especialment dolç per Visibu, amb el seu doblet que li havia donat relleu a una Adeyemi feliç que havia donat mostres del seu progrés havent obert la llauna. Flick ha marxat satisfet en línies generals amb el 2-5 final.
1: Gràcies, Marta. Des de Basilea, després ho comentarem tot plegat en tertúlia amb el Dani Solsona, el Pichi Alonso i el Jordi Roura. Els preguntarem què destaquen més d'aquest partit i, lògicament, abordarem les carpetes que ara comentàvem de Rodri i Cancelo avui, que, com dèiem, el Barça ha confirmat que té les dues operacions molt i molt encarrilades. En el cas de Rodri, insistim, un principi d'acord entre Barça i City que el mateix Barça ha confirmat. És un tu diràs en què també haurem de parlar de la primera jornada de Lliga. Recordem que el Barça no debuta fins diumenge que ve al Camp de l'Elx, però avui ja ha arrencat l'Espanyol i amb victòria contundent 3-0 contra el Llevant, doblet de Roberto Fernández i un altre gol de Tyrese Dolan, bona estrena i molt plàcida de l'Espanyol a l'RCD Stadium, que li serveix per començar amb un peu i també girar full de la temporada passada. En parlarem també al final del Tu diràs amb l'Edu de Batlle, el Dani Solsona i la resta de la taula. També avui a primera s'ha jugat el Racing 2 Villarreal 2, el retorn del Racing de Santander a primera. I un esglaó per sota, a segona divisió, el Girona ha acabat salvant un empat contra el Leganés, 1-1, el gol d'Abel Ruiz al 90, li ha donat el primer punt al projecte de Quique Álvarez i ha neutralitzat així el golaç que havia fet Naïm pels madrilenys a la primera meitat.

0: Encara en futbol, el Madrid ha jugat l'últim amistós de la pretemporada i ha guanyat 0-3 al camp del Schalke amb gols d'Mbappé, Hausen i Carlos Espí. Han debutat Konaté, Cucurella i Diomandé i també han tingut els primers minuts de pretemporada justament Mbappé i Jude Bellingham. A França, el PSG ha perdut el primer títol de la temporada. La Supercopa francesa ha caigut 1-0 contra el Lens amb un gol del Lens a la mitja hora de joc, encara sense Ferran Torres, que de fet només havia fet un entrenament sota les ordres de Luis Enrique. Això a França i Anglaterra. L'Arsenal s'ha endut la Community Shield amb una victòria inapel·lable contra el Manchester City, 3-0. Continua com un tro l'equip d'Arteta. Encara li falta, però, camí al nou projecte d'Enzo Maresca, que a més ha de buscar ara un recanvi al mig del camp per la sortida de Rodri. Sis minuts i mig per sobre de les 11. Hem de fer una pausa i de seguida comentem tot plegat. L'arribada de Rodri Cancelo, que, insistim, s'ha de fer oficial en les pròximes hores o dies. Aquí a la tertúlia el Tu Diràs, amb el Dani Solsona, el Jordi Roure i el Pichi Alonso. Això és la nit esportiva de Catalunya. Ara tornem.
1: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Ligue 1 i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va.
8: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
7: ¡Venga!
1: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
0: Onze i vuit, moment d'obrir tertúlia aquí al Tu Diràs, en aquest diumenge 16 d'agost del 2026. Ja en corren per aquí el Jordi Roura. Hola, Jordi, què tal?
9: Hola, bona nit. Hola, què tal? Bona nit.
0: El Dani Solsona. Hola, Dani.
10: Hola, bona nit, Pau.
0: Avui fas una altra cara, eh?
10: Sí, avui... Com,
0: sembla que sigui...
10: Sembla que estic millor, no?
0: Sí? S'ha de una explicació, eh?
10: Home... Començat bé.
0: Ha començat bé l'Espanyol, molt bé la temporada, 3-0 contra el Llevant. Després en parlarem, una victòria sòlida de l'equip de Manolo González, motiu de la felicitat del Dani Solsona. També tinc per aquí el Pichi Alonso. L'Àngel, bona nit.
11: Què tal, Pau? Molt bona nit.
0: A veure, avui hem estat molt pendents d'aquest partit del Barça a Basilea, el penúltim partit de preparació, l'últim abans del Gamper. Però aquest vespre rebíem la notícia que el Barça confirmava definitivament que té un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs de Rodri. Encara no sabem xifres de l'operació, tot i que alguns mitjans parlen aproximadament d'uns 70 milions d'euros. Ja ha començat l'intercanvi de documentació i en els pròxims dies serà oficial. Signarà fins al 2030, 4 temporades. Jordi, per fi, després de molts dies, sembla que l'operació arribarà al final i que Rodri, veurem si dimecres ja pot ser presentat al Gamper, però com a mínim tenim aquesta certesa que això és a punt de tancar-se.
9: Bé, home, crec que és una molt bona notícia, no? Hem comentat, no? Al final dèiem, no?, que potser, home, doncs al mig del camp ja hi ha molta gent, que el Barcelona anava cobert, però escolta, al final el Barça fitxa l'últim pilota d'or i fitxa el millor jugador del Mundial, no? Per tant, jo crec que és un fitxatge, és un jugador extraordinari, que anirà molt bé. Crec que és una molt bona notícia per l'equip, no? Sense cap mena de dubte, no?
0: Àngel, com ho veus tu?
11: Gran fitxatge, com deia Jordi, gran fitxatge, jugador que no és imprescindible, que no era dels que probablement la seva posició necessitava un fitxatge pel Futbol Club Barcelona, però que li resta al Real Madrid la possibilitat de fitxar-lo, i això jo crec que és tremendament positiu. És un jugador amb una experiència brutal, que ha apostat ell pel Barça personalment, i que ha demostrat ser el millor migcentre que hi ha al món en aquests moments.
0: Mira, avui he jugat al Manchester City, que és l'actual equip de Rodri, i el seu tècnic, Enzo Maresca, després que el City, després en parlarem, hagi perdut la final de la Community Shield contra l'Arsenal per 3-0, tenen feina encara al City, ha dit això sobre Rodri.
12: És un jugador que acaba de guanyar el Mundial, té una pilota d'or. Tots els equips necessiten un jugador com Rodri.
0: Tots els equips volen un futbolista com Rodri. Diu Maresca, que sap que no el podrà tenir, però admetent que és una pèrdua de molt de pes.
10: No, significativa, és la veritat. I el que ha fet Maresca és començar a muntar l'equip, que un resultat contundent avui de... Quant? 3?
0: 3-0, sí, 3-0, sí.
10: 3-0, escolta... amb la quantitat de jugadors que té el Chelsea, amb els diners que es guanyen, la feina que tindrà. Però és veritat que Rodri podia tardar més o menys al Barça, però jo en aquest cas estava més o menys convençut de que el Barça el fitxaria. El que ja no estic convençut és de Julián. De Julián no. Però de Rodri sí, tardarà més o menys, seran 60, seran 70, no sé quines són les xifres, però crec que es mouen amb aquest nivell. I a partir d'aquí, com deia el Pichi, és veritat, no era una necessitat el que el Barça busqués un jugador d'aquestes característiques pel mig del camp, tenint en compte els jugadors que té el Barça en aquesta posició. Però, escolta, si tens la possibilitat i t'arriba un jugador d'aquestes característiques, que a més és dels millors que hi ha, junt amb Pedri i Vitinha, diguéssim, però aquest encara és més posicional, és més el que organitza, el que passa en totes les pilotes per ell, doncs Flick tindrà feina. Tindrà feina, no per col·locar-lo amb ell, sinó per intentar buscar la millor solució amb tots els migcampistes que té el Barça.
9: De fet, tornant, això del Rodri que dèiem, no? Quan va tindre aquella lesió enrere amb el Pep, el City va estar una època que ho va notar moltíssim futbolísticament parlant, va tenir un baixón important, per tant, no hi ha cap mena de dubte que és un jugador absolutament determinant. No?
10: Sí, inclús jo crec que van anar a buscar Nico.
9: Exactament.
10: Sí, van anar a buscar Nico. Perquè jugués en aquesta posició. I clar...
9: I ho van portar a l'Oporto, si recordo malament, no?
0: Sí, sí.
9: No,
0: sí.
10: I no és el mateix. Evidentment que no és el mateix.
0: I a més, mira, aquesta tarda durant la transmissió del Barça en xancletes, ho deia, diria que era el Xavi Puig, que parlava Rodri amb 30 anys, també pot aportar aquesta maduresa, aquest... component de ser sensat en moments determinats, sobretot en moments importants en què cal un punt de calma, un punt de controlar les emocions. Això també és important, tenint en compte que la mitjana d'edat de la plantilla és jove, tenir un futbolista d'aquest tipus, que a més és absolutament referencial en el món del futbol, que també pugui ser una mica de professor pels companys, Jordi.
9: No hi ha cap mena de dubte, sempre hem parlat o hem lluat, de fet, aquesta precocitat del Barcelona amb els jugadors que té, no? Tan i tan joves, no? I fins i tot hem dit que, home, hi ha partits que potser faltava aquell punt de no sé què. Sense cap mena de dubte, un jugador com el Rodri, en moments determinats, segurament entendrà millor el tempo. El Pedri ja ho comença a fer, ja ho ha fet molts partits, però, home, és un jugador de moltíssim nivell, no? I que pot aportar, entre moltes altres coses, aquest punt de tranquil·litat o de llegir el tempo dels partits, no?
0: Es parlava, ara el Dani apuntava alguna xifra, uns 70 milions d'euros aproximadament, un jugador de 30 anys. Recordem, ara ho dèiem, que Rodri signarà per 4 temporades. Què us sembla un fitxatge d'aquestes característiques per uns 70 milions d'euros aproximadament?
11: Bueno, el rendiment ho dirà tot, però al principi és una garantia de que pot aportar moltíssim, com és com

0: molt bé en aquest sentit, no? Però bueno, no es pot fitxar tothom.
1: Sí que és veritat que li quedava un any de contracte, però clar, estem parlant d'un futbolista absolutament diferencial, com deia ara l'Àngel, guanyador de tot una pilota d'or. Vaja, és que és un preu que has de pagar. El City ha anat tensant la corda, segurament el Barça hauria volgut pagar un preu més baix, però han anat al City també conscient que perden aquí un puntal i que ells s'hauran de reforçar, hauran de trobar un relleu per Rodri, que no és fàcil, és clar.
2: No, no, i que no serà el mateix estil, perquè parlen d'Enzo i clar, quan ja vas a buscar un jugador d'aquest nivell que està jugant amb un equip top, ja, ara ja 120 sembla que es quedin curts ja. Ja, i clar, tu has de pagar molt més, però a sobre no et farà la mateixa funció que et farà Rodri, potser en farà una altra, potser serà més interessant, sí, però la mateixa, si busquen aquest perfil, és molt complicat. El tema dels diners és, bueno, ells han anat apretant, perquè saben de la vàlua del jugador, i després el rendiment amb aquests 3 o 4 anys. Escolta, recordem que Lewandowski va venir amb 33, o més o menys, jo crec que amb 33, i es van pagar 50, 55, no? És veritat que és un golejador. I un golejador, si tu el vols, l'has de pagar. Encara que tingui una certa edat, i ho va demostrar Lewandowski amb els primers 2 o 3 anys, els gols que va marcar. Bueno, Rodri, aquí, o sigui, amb Rodri no hi ha cap dubte. Si està bé físicament, no hi ha cap dubte. Ningú la té.
1: Bon rendiment, 4 anys. Podria donar.
2: Anirem veient, perquè, clar, l'edat passa per tothom, però pot ser, 30, 33, 34, pots estar a un gran nivell encara. Aquí l'únic que s'haurà de veure és el gran treball, o el treball que haurà de fer Flick per donar-li encaix a tot aquest producte que té. De 4, 5 jugadors en aquesta zona. I els que juguen davant, que veurem si arriba un altre, si hi ha un plan B, és el plan A o el que sigui. I a partir d'aquí és això. L'altre, com a futbolistes, no en tenim cap dubte ningú.
3: Jo estic d'acord, no? Jo, si tu, tal com està el mercat d'avui en dia, repeteixo, estàs fitxant el pilota d'or i estàs fitxant el millor jugador del Mundial, per tant... I bé, és veritat, té 30 anys, però jo estic absolutament... Sí, li respecta les lesions, òbviament, que això malauradament no se sap mai, no? Però si tot va bé, i per l'oposició que ocupa en el camp, és un jugador que 4 o 5 anys els pot fer perfectament. Perfectament, repeteixo, si li respeten les lesions, no? I després, doncs, com molt bé deia l'Àngel, no? Pues això depèn del rendiment. Quan es va fitxar Lewandowski, la gent deia, hòstia, 33, has pagat 5... Escolta, algú té alguna dubte de que s'ha amortitzat Lewandowski? Cap. Per tant, depèn del rendiment, no? Si al final Rodri juga, no té problemes i es guanyen, per tant, ningú s'oblidarà i serà absolutament rentable, no? Depèn, com tots, per altra banda, depèn una mica del rendiment, no?
1: Mira, llegia, de fet ho expliquen diversos mitjans, que el substitut de Rodri al City seria Ayub Boadi, que és un migcampista de l'Illa,
2: que demanen ser
1: jove, sí, alguns mitjans parlen d'uns 100 milions d'euros per deixar sortir... Això,
3: ara, a partir de 100, començarà a parlar.
2: Sí, bueno, aquest és jove,
1: Sí, sí, és jove.
2: 18, 19 anys,
3: sí, clar.
2: Ho ha dit, que tothom parla molt bé, massa marroquí.
1: 18 anys. Mira, en farà 19 a l'octubre. Sí, sí, és un jugador... Clar, també és una aposta. Però, clar, és molt difícil de trobar un substitut de Rodri. En el seu moment al Barça es parlava de trobar un substitut de Busquets. Era impossible. Pel City, segurament, salvant les distàncies, lògicament, però trobar un relleu per Rodri, vaja, és que no ha de ser fàcil. Veurem què passa en els pròxims dies i si dimecres ja el podem tenir aquí a Barcelona i el veiem a la presentació dels jugadors davant de la seva afició en el trofeu Joan Gamper dimecres al vespre al Camp Nou. La de Rodri és una de les notícies de les últimes hores, esperant que es concreti. L'altra és la de João Cancelo, que a mi em fa la sensació que és una carpeta que tots teníem clar que Cancelo acabaria arribant, però anàvem passant els dies, anàvem passant les setmanes, i clar, ell tenia un contracte amb l'Al Hilal i per tant estava lligat en aquest sentit contractualment. Avui podem explicar que la seva arribada és, vaja, està molt a prop i ho faria com a agent lliure. Recordem que a la segona etapa ell va estar cedit,

0: Per l'Al-Hilal, ara arribaria lliure i s'espera que en un o dos dies ja pugui ser anunciat oficialment com a nou jugador del Barça.
1: Però no tenia una clàusula, deien, de 15 milions o no sé.
2: Això no sé que... per què ara és agent lliure, no ho sé.
0: S'entén que ell haurà tensat la corda o que l'hauran deixat sortir per la raó que sigui, però vaja, a mi no és veritat que... Però en qualsevol cas, pel que fa a l'impacte que pot tenir el Barça, que us sembla, Cancelo, després del rendiment especialment que va tenir aquesta segona etapa a Can Barça?
3: La passada temporada va estar bé, va donar molt bon rendiment. És cert que va tenir poca competència perquè Valde ha estat a un nivell bastant inferior al que ens havia mostrat amb anterioritat. El que passa que, bueno, sent dretà, és un jugador que està habituat a jugar també a la banda esquerra, i bueno, molt millor ofensivament, sense cap mena de dubtes, que no defensivament, en aquest sentit. Però a llarg pla, no hi ha cap mena de dubtes que el Barça ha d'optar per trobar un bon lateral esquerre. Jo sempre he tingut l'ull posat amb Lewis Hall, que és el lateral esquerre del Newcastle, que va anul·lar completament a Lamine pràcticament els dos partits, i ofensivament també té moltíssima qualitat, però bueno, no es pot fitxar tot. Està clar que no es pot fitxar tot.
0: Et convenç, Jordi, Cancelo, dins el que, no sé si del que hi havia al mercat, que el Barça hagi apostat per ell?
2: Home, és un jugador que a la primera etapa va deixar molts dubtes, quan es va tornar a portar a la gent, ui, i la realitat és que va estar a un nivell molt més alt del que tothom es podia pensar. Jo crec que va estar francament bé, amb les seves característiques. Òbviament és molt millor atacant que defensant, però jo crec que va estar correcte, va jugar partits importants i va estar a molt bon nivell, no? Dit això, bé, jo crec que el que s'està aconseguint, per exemple, en la banda esquerra, és que hi hagi competència, no? Esperem que el Valde torni a recuperar el nivell que tenia. Si recupera el nivell que tenia, doncs ja ho veurem, perquè el Valde també ara l'ha estat matant, perquè ha tingut un any dolent, lesions i tal, però és un jugador que si recupera el nivell, crec que té bon nivell, i és veritat, com deia l'Àngel, home, aquest jugador que ell comentava és fantàstic, però esclar, hòstia, igual no podem fitxar tot, no? Però bueno, a mi em sembla que l'arribada de Cancelo millora l'equip, no? Li dona competitivitat, i seguim amb aquest rol de jugadors que poden optar moltes posicions, no? Que són versàtils, que poden jugar, i això sembla que en el Fligli està funcional, li agrada, i de fet ja n'hi ha diversos d'aquests jugadors, i crec que és positiu per un equip, no?
0: El que passa que tenim el record del segon Cancelo, més proper, no? Ara deies la primera etapa molt més irregular, clar, ara ens convenç més pel que hem vist en els últims mesos.
2: Ara ja has vist el que pot fer, clar.
1: Ja, és que aquest era el gran dubte. Defensivament, què? Bueno, és que no defensa. Ataca millor. Sí, ja ho sabem, tot això ja ho hem vist moltes temporades. Però, escolta, quan ha tingut que defensar aquesta temporada, ho ha fet prou bé. No, jo diria que molt bé. Ho ha fet, aleshores, vull dir, no és un problema de que ell no pugui defensar bé ni que sàpiga defensar bé, sinó és que la seva mentalitat és de pujar a l'atac i anar en profunditat. Però si tu l'obligues, entre cometes, a dir, escolta, avui tens un atacant que, escolta, que és un partit de Champions, que no sé què, i avui, escolta, procura estar més a l'hora de defensar, que ja tindràs temps a l'hora de pujar si anem progressant, no? Per tant, a mi em sembla una bona opció, i més si ve lliure.
0: Sí, clar, econòmicament.
2: Perquè, clar, abans... No, i en aquest sentit, home, crec que té molt a veure l'entrenador, no? Jo crec que el Flick ha estat capaç, no?, de revertir una mica potser les coses que no feia tan bé, potenciar-les, i repeteixo, crec que aquesta última etapa va tenir un rendiment molt bo, molt bo.
0: I coincideixes, Àngel, amb la mà de Flick per canviar el rendiment i la percepció que tenim actualment de Cancelo?
3: De Cancelo i de molts altres futbolistes.
0: Sí.
3: La mà del tècnic alemany seu clarament. Cancelo estava habituat a jugar amb les dues posicions, tant a la dreta com a l'esquerra. El que sí és cert que sempre, bueno, seria tirat per cara la poca capacitat a l'hora de defensar, però com molt bé dir el Jordi, la passada temporada, fins i tot en defensa, en molts moments, va estar francament bé, no? Per tant, veient com està el planter dels laterals esquerres, jo crec que Cancelo, amb la idea de Flix en aquest moment, és que sigui titular.
0: I veurem si té una competència real o no. Ara treies, Jordi, el nom de Valde, que és un futbolista que ha demostrat que té problemes físics de manera recurrent, però jo estic coincideixo plenament amb tu que el millor Balde és un grandíssim jugador pel Barça. Aquí estava per veure si realment tots estan en la seva millor versió. No sé qui seria titular, si Cancelo o Balde.
2: Bé, el Balde... l'has de conèixer, no? I és una mica... bueno, potser ha estat irregular en alguns partits, ha tingut molts problemes de lesions, això és veritat, però crec que ha mostrat, quan estava bé, tot el nivell que té. No oblidem que ha estat internacional per Espanya moltes vegades, és un jugador que si recupera aquest nivell, si torna a, no sé, autoexigir-se, té la confiança i té... crec que és un jugador absolutament aprofitable, no? I que pot donar aquesta competitivitat en el lateral esquerre, no? Crec que ara s'ha d'intentar recuperar, i en aquest sentit, el que deia l'Àngel abans, no? El Flick ho ha fet, segur que l'apretarà, i segur que, repeteixo, si físicament acaba solventant els problemes que té, pot ser un lateral fantàstic, no?
1: És que a vegades acostumem a fer comparacions, no? Bueno, és que Balde, és que pujant, hòstia, en atac no, clar, en atac no és Cancelo, no és Alba, no. Ara, ell equilibra molt bé l'aspecte defensiu amb l'aspecte atac, sense ser determinant, et compleix si està bé físicament, que ja està treballant bé. A mi em sembla molt bon defensa. Ara, clar, amb el Barça potser es demanen una sèrie de coses que no es demanen amb un altre equip, no? De dir, bueno, no, a sobre de defensar bé, a sobre has de pujar bé, has de marxar del lateral, fer la centrada i que remati l'altre. Home, d'això n'hi ha pocs. Vull dir...
2: No, i després, tal com juga el Barça amb aquesta línia tan alta, és extremadament ràpid. És el que deies tu, Dani. És bo corregint. És tan ràpid, és potent, i això ho pot fer-ho bé, no? Després, clar... O sigui, és que clar, és que té que atacar, defensar, fer-ho tot, bueno, pues noi, pues tots potser tot perfecte no ho farem, no? No ho sé.
0: Àngel, digues,
3: perdona,
0: sí.
3: També hem de tenir present que probablement amb l'arribada de l'inglès de Gordon i de Adeyemi, ja la banda tampoc serà tan pel lateral, no? I que probablement tampoc necessite que el lateral s'incorpore tant a l'atac, no? En aquest sentit, perquè Gordon és un jugador que juga a la banda, que té capacitat de desbordar això, i probablement tampoc requerirà que el lateral arribi tant com arribava en temporades anteriors, no?
1: Tot, jo crec que tot dependrà en funció una mica del rival i en funció de quin jugador et posarà a la banda, si posarà Adeyemi, si posarà Rafinha, si posarà Gordon, i en funció de quin jugador posi, aleshores el lateral haurà d'anar més en profunditat o menys, perquè clar, si juga Lamine i juga Adeyemi i està jugat i juga en banda, i Lamine juga en banda, els laterals pujaran quan puguin pujar, quan els altres els hi deixin espai, no hi ha un altre.
0: Per anar tancant aquesta qüestió de Cancelo, que insistim, és a punt de tancar-se el seu fitxatge pel Barça, com dèiem, arribarà lliure, si tot va com està previst, en un o dos dies arribarà com a agent lliure, per tant es desvincula de l'Hilal. Àngel, a tu una banda esquerra amb Cancelo i Balde et deixa tranquil per aquesta temporada?
3: Sí, però jo cada futur miraria de tenir la vista posada amb els laterals esquerres, no? Sense cap mena de dubtes.
1: Però el del Newcastle, no? El del Newcastle.
3: entre d'altres, no? No, tenir controlat el mercat dels laterals esquerres, però bueno, jo crec que la posició amb Cancelo i Balde, i fins i tot avui m'ha encantat Pesquer,
0: sí.
3: El Roset, en aquest sentit, vull dir que... En fi, que a més el Barça té molts jugadors joves. Mm-hmm. És que de fet, jo crec que Hansi Flick tindrà molt de treball ara a l'hora de determinar qui es quede, qui no es quede, aquest s'hi va cedir, perquè...
2: És que Àngel fa goig, estan demostrant comencen a sortir tots aquests nanos i jo estic, quina feinada, això que dius tu, decidir, decidir.
3: És que ara t'ha aparegut el Bisibu aquest avui amb una facilitat, dius, home... El Hansa, bueno, el Xavi Espar jugant al centre del camp ha estat extraordinari. Vull dir, tots són xavalets de 18 anys. I quan parleu abans de veterà 30 anys, home, és que és bo que hi haguin veterans. Els joves tampoc és necessari que siguin.
2: No, és que, Àngel, aquest que comentaves, que és molt bon jugador, el Jordi Pasqué,
0: 16 anys.
2: No, té 16 anys. És que aquest, Àngel, ha jugat 5 partits al juvenil A.
0: Sí, sí.
2: A la A. No ha jugat al B, eh? En el Barça B, eh? No ha jugat, eh?
0: Jugava al juvenil B.
2: Jugava al juvenil B i avui ha estat francament bé. És molt bon jugador aquest noi, eh?
1: Avui n'ha debutat un any amb el Llevant amb 15 anys.
3: Amb 15 anys, sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Lateral esquerre, també.
1: Sí. Mare de Déu. No, és que és molt complicat. És que el lateral esquerre inclús podria posar, en cas determinat, a Gerard Martín, no?
2: Que va començar aquí.
0: Però amb el rendiment que t'ha donat també la posició de central, dius ara...
1: Però amb una necessitat, sí, tal, sí, sí. Si tens el Christensen, tens l'altre, i tens l'Eric, i tens el Covarsí, doncs amb una necessitat que dius, s'han lesionat els dos, doncs potser haurà de buscar una alternativa, i una d'elles podria ser aquesta. Però bueno, això ja és anar molt més endavant, perquè, clar, s'ha de lesionar Valde, s'ha de lesionar Cancelo, s'ha de... normalment no passa, normalment.
0: I per tancar ja el tema lateral esquerre, el cas de Jordi Pasqué, avui el veiem en la pretemporada a Basilea, em sembla també meritori, és veritat que la posició de lateral esquerre en aquest cas encara no està tancada i per tant és més lògic que tingui minuts, però han anat caient, per dir-ho d'alguna manera, jugadors del filial i del juvenil a la pretemporada i ell continua i està rebent la confiança de Flick i a més és un jugador que s'incorpora a la pretemporada més tard que els altres, perquè a priori no estava previst que anés a entrenar amb el primer equip, l'acaben trucant, Flick el veu, veu que és un bon jugador, malgrat que és molt jove, i li acaba donant minuts, i minuts de bon rendiment, com ara dèieu. A veure, 2 minuts i mig per sobre de 12:15, hem de fer una pausa, i de seguida ja han començat a sortir unes quantes coses del partit d'avui del Basilea-Barça, les comentem i les posem sobre la taula, fent tertúlia amb el Pichi Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Ara tornem.
4: RAC 1.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1.
8: RAC 1. Tots som un milió.
9: I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
8: Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: La Fúmiga, 4 minuts per la zona, per sobre de 2:15. A veure, ara començàvem a treure aquest Basilea 2, Barça 5. Penúltim partit de pretemporada. Bones sensacions. Avui que ja hem vist una cosa que s'acosta més segurament al que veurem durant la temporada, amb els mundialistes, jugadors del primer equip, però bones sensacions, malgrat que encara hi ha uns quants jugadors. Eric, Joan Garcia, que ha estat titular després de sortir Lamine, que encara els hi falta rodatge perquè venen de les vacances. Jordi.
1: No, naturalment. Avui hem començat a veure jugadors que no teníem tan vistos, no? Han començat a donar minuts, ha jugat el Gordon, ha jugat altres tipus de jugadors. Hem tingut, com deies tu, en aquesta combinació encara de jugadors joves que no són, però la grata sorpresa altra vegada del Xavi Espar, no? En aquesta posició de doble pivot, que crec que també ha estat francament bé. Però bueno, jo crec que, per exemple, hi ha hagut un aspecte ja que... per exemple, el tema de la línia, no? És veritat que en el gol d'ells han estat una mica... no han estat massa fins, però després la línia diverses vegades han estat bastant coordinats, i bueno, són partits que mica en mica han d'anar començant a... i sobretot el càlcul dels minutatges, no? Hi ha hagut gent... aquest famós Excel, doncs, ho tenen absolutament controlat, no? El minutatge d'uns més, altres menys, però hi ha hagut jugadors que ja van acumulant... I bé, al final el que es tracta és això, no? Queda un partit més i preparar ja el que realment interessa a tothom, que és el començament de la Lliga, no?
0: Mira, d'aquí a 7 dies estarem explicant el final de l'Elche-Barça, per tant, una setmana justa perquè arrenqui la Lliga pel Barça. Àngel, com veus l'equip? Encara, com dèiem, jugadors que s'acaben d'incorporar de les vacances, però quines sensacions tens amb aquest Barça a 7 dies perquè torni a la Lliga?
2: Bueno, com molt bé dius, hi ha molts jugadors que encara estan lluny de poder aportar tot el que tenen que aportar, però és obvi que crea il·lusió. Repeteixo, veure aquests jugadors jovens amb futurs que dius, a mi, ho he comentat abans, el Bissibú avui fa 2 gols. Havia estat apagat els partits anteriors, però se li veu una soltura gran. El Hamza té moviments extraordinaris de nou, però extraordinaris. I l'altre dia em va quedar molt sorprès, i bueno, està fora una mica de lo que és el Barça, no? Però la Supercopa d'Europa, l'Aston Villa PSG va jugar el Maggio aquest, el davanter centre de l'Aston.
3: Sí, sí.
2: 17 anys, 1,90, no sé quan.
3: 93, és un armari.
1: És un armari, va, un armari.
2: Però és que a Pacho, jo no l'havia vist mai patir a Pacho, per exemple. I tots els cossos a cossos li va guanyar tots.
1: Físicament, Àngel, el va guanyar tots.
2: 17 anys, va fer tots. Un golaç molt difícil. És cert que va fallar 2 gols de cap, però té 17 anys i han pagat 10 milions d'euros d'un equip francès. Però potser que no necessites després que te surti el Hansa o que te surti el Bissibú i tal, i que no necessites res més amb tots els davanters que tens. Tots estem molt preocupats que falta la figura del nou clàssic, que tal, però que a mi, veient jugar aquests xavalets jovens i tal, a mi em crea molta il·lusió per veure quina capacitat tindran i quin rendiment li traurà Hansi Flick a aquests joves xavalets.
0: Anirem estirant els diferents fils que ha donat de si aquest partit del Barça a Basilea, però abans hem d'escoltar què ha dit Hansi Flick després del partit. Hola, Oriol Jové, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què és el més destacat que ha dit el tècnic alemany després d'aquest duel?
4: Doncs mira, Flick, en consonància una mica amb el que dèiem ara, ha dit que ha estat una bona prova. 7 dies de començar la Lliga, 7 dies que comenci la competició oficial. En línies generals, el tècnic ha vist millor equip a la segona part que no pas a la primera, i de fet la segona és la part en la qual l'equip ha fet 4 dels 5 gols d'avui, la primera per prendre notes i per millorar en la posada a punt de cara al partit contra l'Elche.
5: Ha estat un bon test per nosaltres. El Basileu ha fet molt bé i no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part potser no hem jugat tan ràpid com volíem. També en el posicionament sense la pilota. Això és el que hem de millorar. Tenim potencial, però en general estic content.
6: We have potential, but at the end with the test and also with the result I'm happy.
4: Per tant, a una setmana que comenci la Lliga, Flick satisfet, tot i que és conscient que a l'equip li queden encara coses per polir.
6: Well, I think we need a little bit more, so we will analyze this game and we will...
5: Crec que necessitem alguna cosa més. Analitzarem el partit i entrenarem la setmana que ve, però com he dit, el més important és com entrenem, com és la qualitat i la intensitat en els entrenaments, i això fa bona pinta. Aquí és on veig en quin nivell està real l'equip. I per a mi això és el més important. Hem de millorar en els entrenaments i els partits, només mirar com de lluny hem arribat. Avui hem estat molt bé.
6: How far we are for today was good.
0: A l'inici d'aquesta declaració, ell deia necessitem alguna cosa més, o volem alguna cosa més. Li preguntaven específicament pel mercat. Després ell fa una volta llarga i no acaba tocant el tema, però sí que aquesta, jo crec que aquesta primera resposta de dir necessitem alguna cosa més, conscient que falten aquestes peces, Rodri, Cancelo i també el nou. Però en qualsevol cas... Jordi, amb quines sensacions o què és el que t'ha agradat més avui del partit?
1: No, jo crec que, com comentàvem abans, no? Hem començat a veure una mica l'estructura que pot tindre l'equip, no? Però repeteixo, també és difícil sacar o treure conclusions, primer perquè encara hi ha una barreja, doncs, de jugadors que en principi no han de tindre el màxim protagonisme, no? I després perquè també, home, no ens enganyem, el rival tampoc era un primer pas, no? Per tant, crec que és un partit ideal per anar progressant, per agafar minutatges, per anar veient coses, i res més, sobretot perquè la gent vagi agafant minutatges, no? I sobretot, el més important, el tema dels joves, no? Que abans ho començava l'Àngel, no? Veus que, escolta, que van sortint un a l'altre i tal, i l'altre, i caramba, i és... Ostres, és bonic, no?, com a barcelonista, com veure el potencial d'aquests nanos que poden, amb un plaç més o menys curt, ser importants a l'equip. Jo crec que això, home, això és molt il·lusionant, no?, veure que això està, el futur està en certa forma assegurat, no? Jo crec que és el més important d'aquests partits, no?
3: Falten peces, falta Rodri i falta Pedri.
0: Sí, sí.
3: Que jo no sé, Pedri, que és... que fa un treball a part, després de 3 setmanes de vacances, quan venia del Mundial, no sé, no sé que realment què és el que té, no ho sé.
0: Gestió de càrregues, a priori. Càrregues físiques.
3: Però ve de 3 setmanes de vacances, no?
0: Sí.
3: No sé.
0: No, però potser no, físicament necessita un punt més de posar-se a to abans de tenir minuts de competició, més enllà dels entrenaments, no ho sé.
3: Sí, sí, val. Però que a mi m'ha estranyat.
0: Sí, sí.
3: A mi m'ha estranyat. Vull dir que no es va parlar que tingués algun tipus de molèstia o tipus de lesió, no sé, però bueno, això és...
0: No, ni Pedri ni Gavi.
4: En Pedri segurament és més conservador que amb d'altres jugadors per l'historial que té, i és veritat que la tornada a la feina després d'un període d'inactivitat pot ser convida a la precaució, no?
3: Per tant, que... no estarà a la Lliga d'entrada.
4: Clar, és que dels mundialistes, a veure quants en veiem a l'11 titular al Martínez Valero. Jo tinc ganes de veure-ho, això. Suposo que n'hi haurà, però clar, no sé si l'11 que hem vist avui es comença a costar una mica, potser el que veurem d'aquí unes setmanes, que no falta tant.
0: Home, avui al mig del camp titular, Marc Bernal, Xavi Espart i Fermín. Podria ser perfectament l'11 de diumenge que ve a Elx, amb aquest Xavi Espart, que està, vaja, tenint un rendiment excel·lent a la pretemporada, però jo crec que aquest mig del camp és perfectament vàlid, tenint en compte que Pedri no està, com a mínim, físicament al 100%, perquè si no hauria viatjat, encara que estigués a un 70 o un...
3: I Gavi tampoc està?
0: Tampoc. Sí, sí. Són dos jugadors que estan fent un procés diferent. Segurament també en la línia de Pedri, doncs també Gavi necessita en aquest sentit un procés més individualitzat per tornar una mica al seu nivell. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per exemple, Xavi Espart és un jugador, jo crec que ens ha cridat molt a tots l'atenció. De fet, a la transmissió l'hem votat com el millor jugador del partit, perquè, vaja, al mig del camp, a més és un jugador que pot jugar de lateral, però que està tenint, Jordi, un rendiment molt bo a la pretemporada.
1: Sí, ha estat francament bé. Quan ha jugat de lateral, és veritat que tothom diem, no, és que amb la pilota en atac, però després defensivament ha estat correcte, ha estat bé també. I avui al mig del camp és una posició per ell bastant natural, no? Que ha jugat moltes vegades aquí, de fet, amb els altres equips, no? I avui està francament bé, no solament des d'un punt de vista posicional en pilota, sinó que a vegades ha arribat, ha trencat a l'espai alguna vegada. Jo crec que ha estat segurament dels millors del partit d'avui, no?
0: Àngel, com has vist a Xavi Espart, o què et sembla Espart pel primer equip del Barça en aquests moments?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que avui ha estat francament bé, inclús filtrant passes, vull dir, jugant de primera, rebent, jugant de primera i combinant. Té molta facilitat per combinar, perquè de lateral alta, quan juga de lateral també té molta facilitat per associar-se i busca, i a més col·loca bones pilotes en profunditat. Però jo li diria time to time, no? A poc a poc. A veure si és cert que hi ha problemes amb gent que no estarà en condicions. Jo crec que Pedri no estarà, que Gavi no estarà, però bueno, el Mundial pesa, però jo crec que davant de l'Els ja el diumenge s'ha de veure un equip que sortirà descaradament a demostrar que és millor des del primer moment.
3: Al mig del camp, no sé, Eric Bernal. No? I en defensa sí. Gerard Martín amb Pau Cabarsí, no?
0: El que passa és que...
3: O Christensen, si està
4: o Christensen...
3: bé.
0: Avui, per exemple, hem vist Eric i Koundé, que porten els mateixos dies de feina, i Eric ha passat per davant. Potser és anecdòtic, al lateral dret volia dir, potser és anecdòtic o és una mica un símptoma del que s'imagina Flick a partir d'ara. Sabem que hi confia molt a Eric, ho ha demostrat aquesta última temporada especialment, però és veritat que podria ser una opció Eric a lateral dret per davant de Koundé, en aquest sentit, vull dir que li prengui el lloc.
2: Bueno, ja fa dies, sí. Que es parla d'aquesta possibilitat. De fet, l'any passat, quan va jugar Eric en aquesta posició, va estar a un nivell molt, molt alt, molt alt. Molt... A mi, personalment, em va agradar molt més Eric que no pas Koundé, en aquest sentit. Però, bueno, crec que en aquesta posició qualsevol dels dos pot tenir donar garanties de poder rendir en funció de les necessitats que tingui a la resta de l'equip per la baixa que hi ha de jugadors, pues utilitzarà el català pues, la posició que més pugui rendir, en aquest sentit.
4: Clar, compte Espart que no comenci a agafar, és a dir, si comença bé la temporada, que pugui entrar, diguéssim, en la rotació. Ara mateix Koundé no té el lloc assegurat i la polivalència d'Eric t'obre aquí un espai al lateral dret molt interessant. Vull dir que jo crec que ja l'aparició al mes de març de l'any passat, en el tram final de la temporada, li obre la finestreta a Xavi Espart. Ostres, per què no? Intentar rascar, no dic al mig del camp, però sí en aquest lateral dret, on Koundé, doncs, fa temps que no... Vaja, que no el veiem al nivell que hauria d'estar Jules Koundé.
0: I Espart, que reuneix unes característiques, per exemple, que comparteix amb Eric, que és aquesta polivalència, i sabem que això agrada molt a Flick, i vaja, que el pot utilitzar al mig del camp o el pot utilitzar al lateral dret. I avui l'hem vist rendir a bon nivell al mig del camp, i ja li havíem vist un bon rendiment també a la posició de lateral dret. En aquest sentit, és una garantia tenir un jugador... Jordi, amb aquesta polivalència per Flick, vaja, és un regal.
1: Sí, abans ho han dit, no? Que li agrada aquest tipus de jugadors, no? I en aquest sentit Espart reuneix aquestes condicions, no? Un jugador que pot jugar en garanties, a diferents llocs, no? Aquest primer partit és una mica especial, no? Perquè arriba en un moment això, no? Que molts jugadors encara no tenen les cargues, que encara no estan no sé què, que encara no sé quantos. Però és un partit que crec que l'alineació encara pot ser una mica, diguem-ne, pot sorprendre, no? O pot aparèixer algun jugador que en principi la gent no hi pot o no pensava que d'inici seria, no? Després, mica en mica, quan recuperem tots els efectius, doncs veurem realment quines són les verdaderes intencions de l'entrenador, no?
3: També hi ha jugadors que amb el mateix treball i amb els mateixos dies uns es posen en forma més aviat que altres.
0: Ah, pot ser, sí,
3: a les característiques de cadascú.
2: Sí, perdona.
3: No, digues.
2: No, que, a veure, Espart de lateral dret, Cancelo de lateral esquerre... Bueno, pot ser el camp de l'Elx, però... Necessite algo més contundent defensivament a l'equip.
3: Parles ja en partits, en partits...
2: Sí, parlo en partits...
3: En partits grans, des... en partits grans.
2: No, grans, de cert nivell.
1: Ja, no, per això deia que...
3: Grans de cert nivell.
1: Sí, per això deia que aquest partit és una mica especial.
2: Aquest partit pot servir, molt bé, com ho diu el Jordi, em sembla, molt bé perquè hi haguin sorpreses i aparegui l'Espar i sigui titular i l'altre, però no pensant en que aquest serà el titular quan estiguin recuperats els altres jugadors que ara no estan encara, no?
0: No, no. Sentit.
3: Home, és que si tu poses a Espar o l'afegeixes amb aquesta nòmina de jugadors al mig del camp on estiguin tots, doncs...
0: Difícil, clar.
3: Anem malament, eh?
0: Tindrà difícil. Per cert, justament, em sembla que Jové ha parlat a Espar d'avui.
4: Sí, mira, a Flick li han preguntat específicament per dos noms a l'acabar el partit, per Adeyemi, que ha marcat i segurament ha fet el millor partit en aquesta pretemporada, i per Xavi Espar, que com dèiem, ha estat la novetat jugant al mig del camp, i el propi Espart doncs ha dit que s'ha sentit còmode en una posició on amb el Barça no l'havien vist, però que ell coneix molt i molt bé.
7: Còmode perquè al final estic acostumat també a jugar a aquesta posició, vinc de l'europeu que he jugat a dintre, i la veritat que també amb els companys que tinc al costat doncs m'ho posen bastant fàcil.
4: Un Xavi Espar que ha jugat 79 minuts, que ho dèiem ara, va debutar el mes de març amb el primer equip i que està satisfet per les oportunitats que està tenint i davant la possibilitat de seguir-ne tenint un cop comenci la competició.
7: És molt difícil arribar, però realment el que costa és mantenir-se, perquè aquí l'exigència amb aquests jugadors i al final és el Barça, que és el meu equip del món, doncs és màxima, i ja et dic, és cada dia. No pots baixar mai, la veritat que és això, no baixar cada dia, treballar, i amb il·lusió, però treballant al màxim.
4: I precisament sobre la competició, una setmana pel debut a la Lliga a Elx, Espar diu que veu l'equip preparat.
7: Els del Mundial que han arribat ara venen amb moltes ganes, nosaltres que ja portem 3-4 setmanes doncs el mateix, i crec que tothom està centradíssim en afrontar el Gamper i després el fin de la Lliga, amb molta il·lusió que la temporada aquesta estarem a tope.
0: Ell, jo crec que també feia una reflexió de és molt difícil arribar, i no tots hi arriben, però encara és més difícil quedar-s'hi. I avui, per exemple, llegia el Pol Ballús, The Athletic, parlant que, vaja, Tomi Marquès està molt a prop de sortir a l'Sporting de Braga traspassat, és un jugador que havia debutat amb el primer equip en partit oficial, però també tenint en compte que no hi ha espai per tothom, no? Però amb aquesta sensació de d'una banda és difícil arribar, però encara és més difícil quedar-se i tenir regularitat dins del primer equip del Barça.
1: Home, naturalment, no? A més, es dona les circumstàncies, no? I més en un any com aquest, que s'incorpores molts jugadors tards, que necessites l'aparició de molts jugadors, no? Ara, una altra cosa és arribar, debutar, jugar, i la tens... ja no solament assentar-se, sinó formar part estrictament de la primera plantilla, no? I això és complicat. I cada vegada, ho hem dit moltes vegades, serà més complicat, perquè al final el Barcelona acabarà tinguent molts jugadors de casa, molt i molt joves. I cada vegada, per tant, serà més difícil, no? I en aquest sentit, Tomi, que és un jugador també fantàstic, doncs escolta, aquestes, no sé si va cedit o va traspassat, no sé quin és el...
0: A priori serà un traspàs.
1: Un traspàs, però
0: sí, segurament el Barça
1: de reserva, opcions, sí. Són bones opcions, perquè tots aquests jugadors no hi queben, tenen moltíssim nivell i cadascú té que créixer i té que evolucionar en altres llocs, perquè aquí és impossible, no?, amb el nivell que tenen, no? Siguent molt i molt joves encara, eh?
0: Mira,
3: s'han de prendre a vegades riscos amb jugadors, perquè que tots tenen un gran nivell, això ho veiem, que tenen un gran nivell, però clar, tots no poden arribar, i aleshores tu has de començar a fer una selecció junt amb l'entrenador que porti uns anys, estigui veient i això, i resulta que el risc és no, aquest, escolta, el traspassem amb un percentatge X, el que sigui, aquell també i tal, i a lo millor algun d'aquests jugadors doncs al final toca la flauta i dius, ostres, i aquest el vam deixar. Bueno, el vam deixar, però és clar, és que si en tens 50, algú ha de sortir, i t'has d'equivocar el menys possible en aquest aspecte, i això és un gran treball dels que estan a les categories inferiors, més els que estan a dalt, que són els que es colleixen.
0: 6 minuts i mig per la mitjanit, parlant d'aquest Basilea Barça, i afegirem una veu per acabar d'analitzar-ho. I I a aquesta hora ens escolta el periodista i col·laborador d'aquesta casa, Marc Marvà. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
8: Què tal, Pau? Bona nit a tots, com esteu?
0: T'hem demanat un exercici de posar, d'avaluar aquest partit de pretemporada del Barça amb unes notes, una mica per destacar el que t'ha agradat més i el que no t'ha agradat tant de la visita del Barça a Basilea. A veure,
8: sí.
0: Comencem a veure. Pel que consideres excel·lent.
8: Mira, excel·lent, Pau, això que les notes diuen que es posen a final de temporada, però avui ja amb els primers amistosos ja ho fem. Excel·lent, li dono a Hansi Flick, que ha marcat el perfil del nou. Jo crec que sense Lewandowski, sense Ferran, a mi m'interessava molt veure quin perfil de nou decidia dins de la pròpia plantilla Hansi Flick. I amb les opcions que tenia des d'Olmo, Gordon, Adeyemi, ha acabat escollint a Rafinha. A la segona part hem vist a Hamza, però que escollia a Rafinha jo crec que ja explica quin nou l'interessa tenir a Hansi Flick, que entre el de Lewandowski i Ferran, si busquem un perfil i un altre, s'assembla més al de Ferran amb Rafinha. De fet, el primer gol del Barça arriba gràcies a aquesta profunditat de Rafinha i la passada enrere, no? I a la segona part, com dèiem, visa a Hamza, i per tant, a dia d'avui, sense cap nou que hagi arribat en el Barça, jo em pregunto si Rafinha serà el nou en el partit contra l'Elx.
0: Tu el veus com una opció plenament viable, a Rafinha, ja no de la setmana que ve, sinó en partits mínimament importants aquesta temporada, Marc?
8: Sí, jo el veig com una opció, però també veig a Gordon i també veig a Adeyemi. Per tant, per això el que més m'agrada avui és que Flick marqui ell, no? Una mica el seu perfil, perquè a més també ho hem vist en les pressions. Per exemple, avui eren Rafinha i Gordon els dos homes que pressionaven, i era una pressió una mica diferent a la que es feia quan jugava Lewandowski, que eren els dos extrems que pressionaven. Però vaja, també és un partit avui amb pinces, no? Que pots avaluar-ho. Però a mi m'agrada que Flick marqui una mica el perfil amb Rafinha i veurem si té continuïtat o està sent una prova. El que de moment no hi ha passat és Adeyemi, amb els partits que hem vist. Veurem si acaba passant Gordon, que això ho veurem el dia del Gamper.
0: Això és el que t'ha semblat excel·lent. La següent categoria de nota és notable. Marc, què em diries que el partit avui és notable?
8: Sí, i en parlàveu, és el nom que us sentia amb el Dani, amb el Pichi, amb el Roura, que és Xavi Espart. I jo em pregunto si Xavi Espart pot aspirar a ser el nou Sergi Roberto, perquè la veritat que és un perfil de futbolista que, quan es parlen de jugadors de la Masia, i el Roura ho sabrà perfectament, jo sempre penso que un jugador de la Masia, si fos un membre del cos tècnic d'algun equip inferior, posaria la figura del Sergi Roberto com a gran exemple, és a dir, un jugador molt polivalent, que normalment s'acaben cuinant en el mig del camp, com ho ha fet Xavi Espart en el futbol base del Barça, però que té capacitat per jugar en el lateral dret, i avui, per exemple, li hem vist també amb aquestes passades trencant línies, que ja li vam veure l'any passat, en recordo una al camp del Sant Andreu, que li dona la victòria en el Barça Atlètic, però que és un jugador molt polivalent, que aquesta virtut jo crec que agrada molt a Flick, i que veurem si aquesta temporada doncs ja no només té minuts residuals, ara en parlàveu, sinó que pot fer un pas endavant i en un futur convertir-se, doncs això, en un jugador de dins de la plantilla que pot jugar d'interior, pot jugar de lateral, pot arribar a jugar de mig centre en un dia, de lateral dret, de lateral esquerre, i crec que Xavi Espart pot aspirar a ser un jugador com aquest.
0: Tindrà competència al mig del camp seguríssim, al lateral dret també, perquè peces n'hi ha, però no sé si, veient una mica, sobretot aquesta pretemporada i amb el que el coneixes del Barça Atlètic, si el veus més al mig del camp, amb aquest Barça, o més al lateral dret?
8: Jo el veig més en el lateral dret, la veritat, sobretot a nivell de peces també. L'any passat amb el Barça Atlètic, per exemple, el que feia molt, i el Barça de Flick també ho fa, que era aquesta sortida de 3, i en aquesta sortida de 3 Xavi Espart s'incorporava molt al mig. I en aquesta figura d'aquesta sortida de 3 sí que el lateral dret amb Lamine, doncs és una peça molt específica, que això no ho veig tant com ho feia en el Barça Atlètic. Però jo és que el veig un jugador de futbol amb un talent per saber-se... amb un talent tàctic per saber-se adaptar en qualsevol posició, i després també té un peu que en aquesta posició d'avui, això ho deia, la passada prèvia de Rafinha en el primer gol és seva, i té aquestes passades en profunditat a l'espai que li poden sumar molt en el Barça. En dies, m'imagino més amb un equip replegat i amb el Barça doncs tenim més la pilota.
4: Ara mirava algunes estadístiques de Xavi Espar de l'amistós d'avui. 95% d'encert en passada en els minuts que ha jugat, 55 passades intentades, 52 completades, i és el tercer jugador de l'equip amb més passades clau en tot el partit. Vull dir que ja és una mostra una mica del que explicava el Marbà.
0: Excel·lent com Hansi Flick ha marcat el perfil del nou, notable com Xavi Espar pot aspirar a ser el nou Sergi Roberto, diu Marc Marbà, i suficient, Marc?
8: Doncs mira, han sigut suficients per mi els 20 minuts de Lamin. I la veritat que en 20 minuts ha robat dues pilotes que han sigut els dos gols de Visibu. I quan Lamin a sobre ha fet un gol de penal, no? Però la veritat és que jo tenia certs dubtes també pel caràcter de Lamin, de com tornaria postmundial, no? Al final és un jugador superjove que ha guanyat ja tots els títols excepte la Champions, i s'entendria que tornés mentalment tranquil, d'alguna manera, no? per dir-ho un eufemisme, no com Romario va fer l'any 94, però que volgués tornar amb unes aspiracions, doncs, a poc a poc. I al final, on avui Lamin ha destacat més, sota el meu punt de vista, és defensivament, en la pressió, en la robant aquestes dues pilotes específicament que s'han convertit en dos gols, i això em transmet cert optimisme, de dir, ostres, si aquest és el jugador que ha de guiar el Barça, si des de la parcel·la defensiva, en aquesta pressió, que és el que identifica molt l'equip de Flick, ja és així els primers 20 minuts que apareix, m'han sigut suficients per dir, d'acord, anem per bon camí, amb que un campió del món amb només 19 anys com és Lamine Yamal, doncs segueix endollat i pot seguir guiant el Barça aquesta temporada.
0: I després de vacances i de 4 entrenaments, com aquell que diu, i com sí, dius sí, que torna amb aquesta empenta, i coincideixo molt.
8: La celebració de la festa i tot.
0: Sí, exacte.
8: És a dir, tot el que l'envolta, sempre hi ha molt de soroll, però després en el camp sembla que no li pesi tot això.
0: I per últim, l'última nota, a veure, insuficient. Què és el que t'ha semblat insuficient, Marc?
8: Doncs la veritat que és una pretemporada de moment que crec que poc demostra el que veurem. I ara també ho deia el Roura, perquè jo crec que és com que tens jugadors a ritmes diferents. Primer, òbviament, els que arriben més tard perquè són mundialistes i a sobre han guanyat la Copa del Món i venen més tard que qualsevol altre jugador de qualsevol altre equip, juntament amb els argentins. Això li sumes a que hi ha jugadors que des del 15 de juliol ja estan entrenant. I aleshores són jugadors a ritmes diferents, amb entrenaments diferents, més jugadors que incorporaràs nous, i tot això tinc la sensació, l'altre dia Flick, després, crec que era la prèvia o postpartit, després del triangular, deia, crec que fins a l'octubre no veurem la millor versió del Barça, i és la sensació una mica que tens, que et sembla insuficient, no? Veus el partit i dius, ostres, m'agradaria anar a la tercer partit de la Champions a mitjans d'octubre per dir, d'acord, aquest és el Barça que veurem, ara te l'has d'imaginar una mica. I aquests partits de pretemporada, d'alguna manera, et fan sentir insuficient de dir, ostres, on arribarà aquest Barça? I a sobre li comences a sumar les peces que avui es confirmen de Rodri o la peça de Cancelo. I, clar, els partits d'avui, doncs, amb les ganes que tens de veure aquest equip, doncs, et fan sentir una mica que són insuficients per projectar el Barça que serà la tercera temporada de Flick.
3: O sigui, Marc, que ho has trobat tot bé, no?
8: Ho he trobat tot bé.
3: M'has trobat tot bé, sí, gols, perquè tant. Entre els sobresalients, els
0: home, bé, clar, hem d'anar que posi unes notes.
3: Ja, però i una nota dolenta no l'ha trobat. Totes són bones. Està bé, molt bé, Marc, has estat fenòmeno.
0: No, però tampoc cal a fer...
8: Bé, Dani, bé, m'agrada que m'apretis.
3: No, home, no, que està bé.
0: Home, sí que és veritat que, clar, molts jugadors, a més, era el primer partit, avui hi havia molts jugadors que tornaven de vacances, que han tingut, de fet, pocs entrenaments, i altres que s'estan adaptant encara una mica als esquemes de l'equip. Marc, ja per anar acabant, i aprofitant que et tinc per aquí, ara ho deies tu mateix, tres el nom de Rodri, aquest jugador que, insistim, ha d'arribar en les pròximes hores o dies. Què et sembla i com veus l'encaix de Rodri en aquest Barça?
8: Doncs, ostres, jo crec que canviarà bastant la manera d'interpretar el partit des del migcentre, no? Pel migcentre que hi havia ara i el migcentre que vindrà. Vull dir, és que per mi, al final, el Barça ha fitxat el millor jugador del món en aquesta posició. I aleshores és pujar, per mi, molts nivells, que no tindrà una afectació directa en el gol, potser, Rodri, no, però sí que una afectació directa en el joc, i la veritat és que jo crec que l'afició del Barça pot estar tranquil·la que amb Rodri el Barça puja el nivell. Veurem, tinc dubtes, o m'agradarà veure aquest encaix de Rodri i Pedri, que amb la selecció no va acabar funcionant, i jo crec que també era normal que en 8 partits de la Fuente doncs no ho provoqués, no? Que acabés funcionant, però serà un migcentre posicional. Això canvia la manera de jugar que hi havia ara. De Jong no era un migcentre posicional, Marc Bernal sí que ho és més, i vaja, al final el Barça fitxa el millor migcentre del món, i davant d'això, per mi, només es pot aplaudir el fitxatge de Rodri. Pujarà el nivell per mi també en defensa, aquest triangle que a Espanya va ser Rodri, Cubarsí i Laporte, ara el triangle serà Rodri, Cubarsí i Gerard Martín, i això també el farà millorar en defensa per mi al Barça.
0: Ja l'última i et deixo anar a dormir. Et convenç l'opció de Cancelo pel lateral esquerre?
8: Sí, sí, i tant. Jo sóc un ferm defensor, me'n recordo al principi quan arriba Cancelo, que estava sol, però a mi m'agrada molt.
0: Has aguantat la posició, eh?
8: Sí, i amb això, abans ho deia el Pichi, que amb Gordon o amb Adeyemi, si estan més oberts, amb el lateral, doncs tindrà potser una posició més interior, i jo crec que aquí Cancelo encara pot ser millor, no? Si Gordon sempre, per exemple, és jugar a l'extrema esquerra i és el jugador que sempre està obert, Cancelo és un lateral que per dins també et pot sumar molt, i vaja, jo el veig al lateral esquerre titular, i per tant Valde a guanyar-se la titularitat.
0: Doncs notes posades del partit d'avui i també apunts fets sobre Rodri i Cancelo amb el Marc Marvà, que avui
8: ha fet... I Dani Solsona tocant el crustó,
0: sí,
8: eh?
0: Sí, no m'esperava menys. Que ha anat a apretar, el Dani, ha anat a apretar.
3: No, home, ja saps que no, Marc, ja saps que no.
0: Riu, ja t'aviso que riu.
3: Home.
8: Va, no m'esperava.
0: No pateixis.
4: Sempre hi ha professors que són més benèvols, no?, que posen notes que d'altres. Això està bé, això està bé.
8: Clar, avui el Pau m'ha demanat unes notes en...
0: Clar.
8: Saps aquell primer dia de classe?
0: No es...
4: Sí, de preavaluació.
8: Que... Sí, sí. No. Sí, una preavaluació, exacte.
0: No cal anar a cremar-ho tot.
8: No era ni el primer trimestre, això.
3: No, el que no ve gaire clar, Marc, del que has dit, és Rafinha, en aquesta posició. No estic gaire convençut, jo, eh? No estic gaire convençut, però bé.
8: O sigui, jo avui no l'he acabat de veure molt còmode, però si és l'aposta de Flick, entenc que insistirà, no? Vull dir que a mi no és que em generi dubtes, sinó que ni Rafinha, ni Gordon, ni Adeyemi veuria, saps? Però clar, si aposta per Rafinha...
3: Veuries doncs... més a Olmo.
8: Exacte, sí, jo veuria més a Olmo, però també és una... No, és un jugador molt diferent a Rafinha. Si aposta per Rafinha, entenc que vol un nou que vagi molt a l'espai, que vol un nou que sigui el primer en la pressió, i per això deia això d'excel·lent, de dir, bueno, doncs Flick defineix aquest perfil de nou que vol, i que entenc que s'assemblaria doncs també al que va ser Ferran, o al que seria un nou més Julián. Clar, o el mot canvia totalment.
3: Perquè aquesta percepció. Tu descartes que vingui Julián, i si no ve Julián no hi ha pla B, sinó que seria això?
8: No, jo crec que vindrà algú. Jo crec que vindrà algú. No sé, la sensació que aquesta setmana... Ja es parlava de la passada, eh? Però que aquesta setmana o fins al Gamper s'apuraran les opcions per Julián i que si no vindrà un altre jugador i un estil Julián, estil Ferran o estil aquest nou del que estem parlant més com Rafinha, perquè l'alternativa molt, molt ja la tens, òbviament el davanter d'àrea sembla que aquesta figura potser la pugui acabar fent Hamza, però és un jugador molt jove, eh? però et faltaria aquesta figura que és la que ha fet marxar Lewandowski en aquest sentit. Però Rafinha no ho veus clar, Dani?
2: S'ha obert un debat que pot ser molt guapo. Per mi el millor equip d'Europa en aquest moment, sense cap mena de dubtes, és el PSG. El PSG juga sense nou. Són tres extrems. I quan entra l'altre, quatre extrems. Per què no pot jugar el Barça així?
0: Ara en seguirem...
2: És una pregunta que llanço, perquè és un debat que pot ser interessant. Sempre hi ha entrenadors valents, Luis Enrique ha estat valent i li ha sortit molt bé. I ho fa jugant amb tres extrems, cap d'ells davant de centre.
3: L'equip
2: fa gols per un tubo.
3: Ara veurem si Ferran Torres.
2: Igual. No, però Ferran Torres el tindrà com a plan B.
0: Marba.
8: Amb això que diu el Pichi, o sigui, comparar amb això, i a mi m'agrada la idea, que no hi hagi un nou, entre cometes, com ho fa el PSG, però sí, Pichi, que potser Rafinha, Dembélé, cau molt, et ve a rebre, i no és comparable amb Dani Olmo, però sí que té aquest joc entre línies que potser Rafinha no té. Llavors, aquí sí que potser crec que Gordon té més joc entre línies que Rafinha, eh? Si haguéssim de fer aquesta comparació amb el Paris Saint-Germain, no. Qui podria fer de Dembélé?
2: Jo no dic que ho fugi, però que és un tema que pot sortir a debat.
8: Sí,
2: en aquest sentit. Una aposta de Adeyemi, Rafinha i Lamine, o Gordon i... Vull dir que o fins i tot el fals nou ja, però ja seria una mica diferent, no? Però a veure, ho ha provat un entrenador i li ha anat molt bé. I quan una cosa va bé, ho proven un equip i va bé, hi ha molts que volen copiar.
3: Sí, si tens els bons jugadors, sí. Tu, Marc, no t'interessa que ja els entrenadors no juguin amb un nou, perquè tu ets atacant referència.
8: Exacte.
3: Tu si ve l'entrenador que juga amb un fals nou, t'ha fotut, eh? Jo
8: et convenço sempre que necessites el Guadalla.
2: Ah, no, jo ho dia perquè també, a més, estic escoltant amb molta gent que parla de que sense Ferran, sense Lewandowski, sense Rashford, el Barça perd 45 gols.
3: Això ho dèiem nosaltres, el Jordi i jo.
2: Bueno, doncs jo crec que el Barça no necessite fer 125 gols per acabar campió de Lliga, que igual ne fa 80 i pico, 90, i segueix sent campió de Lliga. Vull dir que no és necessari guanyar cada partit 6-1, 5-0, 4-0. Vull dir que tampoc s'ha de buscar el fet aquest de dir que aquests fien tants gols i els que venen han de fer tants gols. No, jo crec que no és així.
8: I amb això que diu el Pichi, un últim apunt de, o sigui, com el PSG jugava sense nou la temporada passada, però sí que tenia Gonzalo Ramos com a alternativa, sí. No? Com a, però ara aquest any s'ha tret de sobre Gonzalo Ramos i fitxa Ferran. I no tenir l'alternativa, vull dir que a vegades hi ha equips que poden no jugar amb nou, però sempre tenen una alternativa. Recordo, de fet, com la premsa de Madrid es va carregar a Luis Enrique en el seu dia per no tenir plan B, no? Perquè no tenia un nou, doncs això, per penjar-li pilotes en els últims minuts i rematar quan era seleccionador espanyol. Però ara amb el Paris Saint-Germain ho ha tingut amb Gonzalo Ramos, però marxar al Milan i fitxar Ferran, que no acaba de ser un nou rematador, vull dir que ni com a plan B tampoc Luis Enrique decideix tenir un nou aquesta temporada.
0: Ara recuperarem el fil del davanter, acomiadem el Marc Marbach i li agraïm molt que hagi posat aquestes notes del partit de pretemporada. Després el Dani Solsona ha avaluat el Marc Va, l'aproves, no, Dani, el Marc?
3: Aprovadíssim.
0: Veus, ja està. Ja pots anar a dormir.
9: Gràcies, Dani.
0: Tranquil i content, Marc.
9: Gràcies, Pau.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Nosaltres fem una petita pausa, a punt d'arribar a un quart d'una de la nit, i de seguida, mira, recobrarem aquest fil de la posició del nou, sense Julián. Veurem si el Barça troba l'alternativa dins del mateix equip. Ara tornem.
10: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
11: Ganarles el derbi es lo único que pido.
12: Volver a ser grandes.
13: Un altre sextet serà massa.
14: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
15: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chitado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta! Ocasión Plus.
10: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
0: Ets tu, la meva rosa de... Un quart d'una amb la posició del nou, la posició d'atac, que clar, genera molts debats.

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: No sé si és simptomàtic, necessitarà el Barça xifres prou contundents dels diferents jugadors d'atac, en absència de Lewandowski, de Ferran, ja és un bon símptoma que avui Jordi Adeyemi hagi fet aquest gol, a veure si pot tenir continuïtat això.
4: Sí, jo és l'únic dubte que em queda, és veure tant ell com el Gordon, si són capaços una mica d'augmentar els registres que han tingut fins ara, no? Però no són jugadors especialment golejadors, eh? Aquí al Barça segurament augmentaran per l'estil propi del club, no? I després també, doncs, això, que el Rafinha sigui capaç de mantenir aquests números tan extraordinaris que va tenir, que tampoc eren habituals en ell, però que ha tingut uns números golejadors extraordinaris, no? Si això es puja, doncs, escolta, fantàstic. No és l'únic dubte que tinc, no? En aquest sentit, en els números estrictes de golejadors, eh? Després que tindrem desborde, que pressionarem, que serem agressius, verticals, això no hi ha cap dubte, no? Veurem si som capaços de mantenir. I en aquest sentit, que hagi marcat ja, doncs, bueno, doncs ja està bé, no?, que comencem a veure'l, no?
5: Perquè va marxar Rashford, també.
4: Ah, exactament.
3: Sí, sí. També.
5: I Rashford em va marcar 10, no?
4: Tenia bons
5: 10,
4: números.
3: Segons més, sí.
5: Bons números, sí, que per 14, ser jugador de banda...
6: I moltes assistències.
4: Bons números, bons números.
5: Sí, sí. No, aviam, que té raó el Pichi, té raó el Jordi, en aquest sentit. Vull dir, que és veritat que no cal marcar 125 gols per ser campió, si te'n marquen pocs o tal. Però és que sí que necessites una sèrie de jugadors que vagin omplint això, perquè... Que sí, que Adeyemi, si em marcava la temporada passada, em marcava 7, estant al Barça, jugant com juga, doncs em marcarà més. Gordon em marcarà més. Si Rafinha marca els que marcava la temporada passada, tal, Lamin va pujant els registres. Vale? Tots sumen. Fermín ja marcant, sí, però clar, s'han de fer.
4: No, i després, perdona, per exemple, aquests dos jugadors... en moltes ocasions eren gols molt determinants, els que marcaven, en moments molt determinants.
5: Sí, sí, sí.
3: Clar, aquest és el tema per mi. És a dir, és veritat que no calen grans golejades, però el dia que no tens un bon dia, que valgui la redundància, que se t'encalla el partit, necessites aquell futbolista que té una relació estreta amb el gol, que podia ser Lewandowski, per exemple, en alguns moments, que et podia... vaja, desembossar un partit que se t'havia ennuegat. Ara aquest perfil no el tens, aquella facilitat amb el gol. Jo crec que és el que segurament el Barça aquí perd, però sí que és veritat que necessita, doncs, que vagin sumant bones xifres Rafinha, Adeyemi, Gordon, que avui ha jugat a l'esquerra, no sé si Gordon, sortint, però el veieu, per exemple, no, per dins.
5: Però jo el dubte, l'únic dubte que tinc, però el tinc jo, perquè jo no tinc cap tipus d'informació, vull dir, si no ve Julián, jo no tinc clar que em vingui un altre, jo des de fora, que no tinc informació de res, només el que us escolto vosaltres, que ja és bastant. Vull dir, no sé si al final no ve Julián, tenen un altre jugador que pugui semblar una mica aquest perfil, si és que estan buscant un jugador d'aquest perfil. No ho sé. La veritat és que no ho tinc clar, jo. No, jo no ho tinc clar.
3: I l'opció, ho plantejo, no ho sé, l'opció de fitxar un nou, a priori suplent, que pugui entrar en moments determinats, però que sigui aquest davanter referència tipus que tenim al cap, però que només sigui per moments determinats, però que no sigui la gran estrella que seria, per exemple, Julián.
7: I no pot ser el Hansa...
3: Per exemple, sí, no, podria ser, no ho sé.
4: Totalment d'acord, Àngel. Si hem de fitxar un segon espasa...
7: Estem parlant de la figura del nou. Julián no és nou.
5: Nah.
7: Ja partim d'aquesta base. Julián no és nou. Julián no és l'home d'àrea. Julián és un jugador que es mou molt per tot el front d'atac, però no és un nou. A l'estil que de quan parlem dels nous, no? No és un Lewandowski, no és un Benzema, no és un nou. És un jugador que es mou molt, que té moltíssima qualitat i que teòricament el Barça faria més gols que l'Atlètic Madrid, però no és un nou típic. I

0: Per què no? La possibilitat de donar-li minuts al xaval aquest, que es mou bé, té bons moviments, té gol... Bueno, pues, potser sigui aquest plan B que necessita l'equip en un moment determinat. Per què no? És que, si no fitxes a Julián, no serà fàcil trobar un futbolista que et doni la garantia de ser titular i de fer gols, eh? I aleshores què portaràs? Un plan B de fora? No sé.
1: Per això que jo deia que jo no ho veig clar, però, per exemple, tenim un cas al Madrid que és claríssim. Té el plan A, que s'ho tira veu malament, amb Mbappé i tots aquells que hi ha, Vinícius, ara Dio Mandé, i ha fitxat un jugador totalment diferent. És Espí. Per un moment determinat, escolta, això no funciona perquè s'han tancat i no trobem espais i no sé què, escolta, doncs traiem aquest jugador que era el Joselu de torn en el seu moment o el que sigui, i és una altra manera de veure el futbol en un moment determinat. Bueno, el Barça vol a Julián, ja ho sabem, que no és un delanter tipus referència, ja ho sabem, però com que jo fa no sé quants mesos que escolto que Flick vol jugar amb un fals nou, doncs clar, entenc que vulgui a Julián, ho entenc. Ara, si no hi ha Julián... Que, escolta, el mercat és el que és. Jo cada vegada em costa més trobar un jugador d'aquestes característiques, vull dir, no ho sé, ja veurem, eh? Després queden 15 dies, o sigui, per saber, o abans.
2: Ara traia el nom l'Àngel de Hamza, avui, déu-n'hi-do quina rematada, el segon pal ja va marcar el dia del Birmingham. És un jugador que ha demostrat que té alguna cosa amb el gol, té una relació predilecta amb el gol, Hamza.
3: Home, per exemple, això que deia l'Àngel, no? Si no has de fitxar allò, el crac, i necessites... el Hams ho pot fer perfectament, no? I tornant a això que deia el Dani, que estic totalment d'acord, no? Jo crec que és important tindre jugadors diferents. Tindre coses diferents està bé, tindre altres opcions. En aquest sentit, jo crec que el Hams també ho pot fer una mica, aquest paper, pel que li hem vist fins ara, eh? No, i molt jove, ja ho veurem. Però està clar que aquest sí que és el típic nou de tota la vida, no? Que té aquell nas, aquella arribada especial, que té aquell remat, que té aquell gol que dius, oh tio, sí, però no, però està, sempre està on té que estar, no, té bons moviments de nou, es mou bé, bueno, potser si vols alguna cosa diferent, l'opció podria ser aquesta, no? Si no has de portar, repeteixo, el primer espàs, el crac de turn, no? Va, en aquest sentit, que pot tindre lloc, repeteixo, per tindre una opció diferent, no?, que tens.
2: Uh-huh. I avui també hem vist a Visibu fent un doblet, especialment cridaner el primer gol, que vaja, Àngel, és un golaç, després també rebent l'assistència de Lamin i marcant, però déu-n'hi-do, també li comencem a veure cosetes a un futbolista que el Barça va pagar 8 milions i mig aproximadament.
0: Per això, jo el fet de que hagi pagat 8 milions i mig per un futbolista de 18 anyets, que, és que li han vist coses segur, i la veritat que el primer gol que fa avui és un autèntic golarro, i té coses, se li veuen coses, aquesta, com es planta quan vol sortir encara en l'1 contra 1. Jo crec que si és valent i atrevit, pot donar més d'una sorpresa, eh? Pot donar més d'una sorpresa. Uh-huh. Hi ha futur molt, molt brillant al Barça amb aquesta gent jove que segueix pujant, i crec que és un gran encert del club apostar per joves jugadors de cara a que en un futur molt proper puguin ser titulars al primer equip.
2: I ja per anar acabant aquesta anàlisi del Basilea Barça, Àngel, Lamine Yamal, de fet ho destacava el Marbà, que ha tornat, se'l veia amb gana, l'hem vist pressionar, i després, lògicament, aquest gol de penal, però també bona notícia que un futbolista com ell, en els primers minuts, doncs, que ja deixi bones sensacions.
0: Sí, jo crec que a Lamine el que li agrada és jugar, i és feliç jugant, no?, en aquest sentit. I, bueno, tot i l'edat que té això, el recorregut que li queda per davant és grandíssim, i estarà en el punt de mira de moltíssima gent. Per què? Perquè hi ha molta gent que quan destaca un futbolista tan jovenet i això, pues, sempre li va buscar el pero, no? Però a mi les garanties, em donen les garanties de que és un futbolista que vol estar al camp, que vol seguir jugant i que vol seguir creixent com a futbolista.
2: 4 minuts per arribar a 1:15. Farem una pausa i de seguida aquí el Tu Diràs. Repassem el que ha donat de si la jornada de primera divisió que ja ha arrencat amb la victòria de l'Espanyol. També explicarem que ha jugat al Madrid aquesta tarda l'últim amistós. Sentirem a Cucurella, que ha tingut els primers minuts com a futbolista blanc, i també hem de repassar en plana internacional dos tornejos importants: la victòria de l'Arsenal a la Community Shield i la del Lens contra el PSG a la Supercopa Francesa. Una pausa, ara tornem.
4: Tu diràs, amb Pau Bonastre. Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
6: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
4: Si es fútbol, es DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja. Tu diràs, amb

0: A punt d'arribar a dos quarts d'una, què et sembla aquesta tria musical, Dani, del Dani Manzanera, un altre Dani. El Dani 2.
1: No, el Dani 3.
0: No, el Dani 3, correcte. El Dani 2 és el Dani Aguilar, que el tenim de vacances encara. Jo crec que ja fa dies, eh?
1: Deu fer dos o tres mesos.
0: Sí, pràcticament. Em sembla que torna aviat, però sí, sí, és veritat. És veritat, fa molts dies que no el veig.
1: Sembla que sigui ja fa tres mesos.
0: Ha passat una vida, sí, sí. A veure, ara connectarem amb l'Edu de Batlle per parlar de l'Espanyol, sentir Manolo González, també comentarem aquí a la taula el que ha donat d'ací aquest partit. Abans, però, entra el Miquel Pasqual aquí a l'estudi. Hola, Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, torna-hi.
3: Bona nit.
0: Ara sí, bona nit. Com un tro. A veure, per comentar breument la victòria del Madrid, l'última de la pretemporada, 0-3, avui al camp del Schalke.
3: Sí, el conjunt de José Mourinho ha tingut una tarda ben plàcida, Gelsenkirchen, des que al minut 6, un defensa del Schalke ha fet una passada enrere cap al seu porter, Loris Karius, s'ha quedat curta i Mbappé, doncs, ha fet el 0-1, el seu primer gol de la pretemporada, el dia que s'estrenava després del Mundial. D'inici, també comença el seu compatriota Konaté, que ha debutat amb el Madrid, i al minut 20, el seu company a la defensa, Tinhausen, anota el segon gol a la sortida d'un córner, el 0-3 decisiu, a la trobada de Carlos Espí, que ha fet el seu segon gol amb el Madrid en una segona meitat en la que també ha tornat Bellingham i han debutat Diomande, recordem el missatge més car de la seva història, i Marc Cucurella, després de guanyar el Mundial, el d'Alella ja està llest per afrontar la seva etapa al Madrid i ha parlat a Real Madrid Televisió dient que és un premi aquesta etapa al Madrid al seu esforç els últims anys.
4: Muy feliz. Al final, detrás de todo esto hay mucho trabajo y nada, todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena. Muy feliz por todo lo que me está pasando y ojalá seguir así, seguir ganando títulos y sobre todo disfrutar de esta experiencia.
3: Ara ja amb tots els jugadors disponibles, Mourinho ha volgut treure pit de les peces que té, però ara la feina és fer-les funcionar.
5: Aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy, muy, muy, muy buenos. Y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Es lo que estamos intentando hacer y pienso que estamos dando los pases ciertos para hacerlo.
3: Déu-n'hi-do. Buenos, muy buenos y muy, muy, muy, muy buenos. De fet, la pretemporada del seu retorn ha estat invicta amb 5 victòries, incloent aquells dos primers partits d'entrenament contra el Corcón i Leganés i només un empat contra la Fiorentina, així que Mourinho reclama que l'afició ha d'estar il·lusionada.
5: Estamos todos y lo más importante es que los jugadores están ilusionados. Si están los aficionados, si estoy yo, si está el presi y si ellos no están, tenemos un problema. Yo pienso que ellos están demostrando que están. Están.
3: Doncs bé, veurem com li va el Madrid, que debuta dissabte a 2:15, recordem, contra l'Espanyol a Cornellà del Prat.
1: Estan sentenciats.
0: Què et sembla aquest Madrid fins ara? Avui que ja s'han incorporat les peces noves amb la plantilla que està fent, com el veus, Dani?
1: Home, sempre estem parlant d'aquesta peça que ha fitxat el Barça, que és
0: correcte.
1: La peça que els hi faltava amb ells, no? Però avui ha posat un mig del camp, que no sé quin mig del camp farà, perquè falten jugadors, però avui ha jugat amb Valverde, amb Bernardo Silva i Arda Güler. No tant. Ha estat bé el Madrid, ha estat bé. La veritat és que ha estat bé. Però d'aquí que falta Bellingham i altres jugadors, no? Però avui han jugat bé i Bernardo Silva és molt bon jugador. No està al nivell per jugar com Rodrigo, no? Allà, en aquesta posició de pivot, però jugant al costat de Valverde i quan té la pilota, escolta, l'administra molt bé, molt bon jugador. Veurem com està, què farà Mourinho, veurem, no ho sé, si el farà jugar, el farà jugar aquí, el farà jugar amb una altra banda, perquè aquí hi ha peces a aquestes mitges puntes que també haurà de decidir entre Bellingham, De Guller, Bernardo Silva i altres.
0: També té feina per triar aquí, Àngel, Mourinho.
6: Sí, sí, té per triar, té bons futbolistes. Jo crec que la premissa d'ell és equivocada. El Madrid té bons jugadors, millors jugadors i molt millors jugadors. però el que ha de tenir és un molt bon equip. I bons jugadors no tenen per què fer un bon equip. Per tant, la tasca és la de l'entrenador i ahí és on ell ha de demostrar que té la capacitat de fer un bon equip.
0: Cucurella, Diomandé, Konaté són els tres jugadors que han debutat avui amb el Madrid. Dani, no sé quin és el dels tres el que et crida l'atenció. Bueno, lògicament, els diners que s'han gastat allà a Madrid amb Diomandé genera curiositat, però quins jugadors diries, home, m'hi fixaré més?
1: No, m'hi fixaré més en Konaté, perquè sí que havia sentit parlar, Konaté, havia vist i això i tal, però després vaig veure algun partit que em va semblar, dic, ostres, fa coses rares, no? Però
3: en França, aquell partit del tercer lloc, que juga, el canvi a la mitja part, perquè el partit en general és el que era, però surt especialment assenyalat, sí, perquè va ser suplent tot el Mundial i el dia que juga el treuen al 1045.
1: Pues avui ha estat bé, és veritat que són partits de pretemporada, repeteixo, i els rivals a vegades tampoc estan bé, i avui ha estat amb un bon nivell amb Hausen, avui ha jugat a Hausen. Per tant,
0: i ha marcat, no, em sembla?
1: Sí, ha marcat la sortida d'un corna. Bueno, i Cucurella ja sabem. Però potser la incògnita, o que no és tan incògnita, és Diomandé. Per què? Perquè has pagat una quantitat enorme de diners, és un fitxatge d'un xaval jove que estava al Leganés, que se'n va anar al Leipzig per 20 milions, van tenir bon ull, i aquí anem a veure quin és el rendiment que pot donar en banda dreta. A mi em sembla que és un jugador molt ràpid i que pot aportar molt i que pot ser un dels jugadors de la Lliga. Però bueno, anem a esperar. Tot té la seva prudència, anem a veure i a veure com s'integra dins d'un grup que davant tens a Mbappé, tens a Vinícius. Per tant, és diferent.
3: Per cert, a Cucurella, avui jugant a Alemanya, encara el xiulen a Alemanya per l'Eurocopa. Recordeu com la selecció lleva aquelles mans als quarts de final contra Alemanya? Doncs avui destaquem que cada cop que hi va surt xiulat. Avui debutava, però vaja, ha sigut entre xiulets.
0: Doncs aquest Madrid que jugarà dissabte que ve a 2:15 a l'RC Stadium contra l'Espanyol, que avui ha debutat amb victòria 3-0.
2: Contra l'Espanyol, Roberto, gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Així narrava el primer gol del partit de Roberto Fernández, l'Edu de Batlle. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
7: Hola, Pau, bona nit.
0: Primera jornada, primera victòria plàcida contra el Llevant, 3-0, amb què et quedes?
7: Doncs mira, sí, d'entrada em quedo amb la sorpresa d'aquesta comoditat de victòria. Jo crec que ningú ho esperava, malgrat que el Llevant és un dels equips que està tenint més problemes a l'agost, abans de tancar el mercat, perquè té jugadors que ha fitxat i no ha pogut inscriure, té poques fitxes disponibles i avui ja arribava gairebé un quadre a l'RC Stadium, però és que l'Espanyol no ha guanyat la temporada passada cap de les victòries que va aconseguir, van ser unes quantes, mai va aconseguir guanyar per més de 2 gols de diferència. Avui ho ha fet en la primera estrena, en aquest primer partit, en l'estrena de la Lliga, i ho ha fet de manera solvent. S'ha avançat molt d'hora, al minut 5, amb aquest gol de Roberto, que ara sentíem. El mateix davanter andalús ha rematat una gran jugada que ha fet néixer Roger Hinojo, i que en què Javi Hernández l'ha assistit abans del descans per fer el 2-0, i Tai Dolan ha rematat la feina 10 minuts pel final per fer el tercer. El Llevant no ha generat ni una oportunitat a la porteria de Dimitrovic, i l'Espanyol ha aconseguit guanyar un partit per 3-0, a més fent jugar futbolistes, molts futbolistes joves, futbolistes que l'any passat eren cedits a segona divisió. Ha jugat Hinojo de titular, ha jugat Javi Hernández, ha jugat Calatrava, que ha arribat procedent del Castelló. S'ha reivindicat Roberto, i la veritat és que ha estat una tarda absolutament rodona pel conjunt blanc i blau. Així ho expressava també Manolo González, satisfet pel triomf dels seus.
8: Contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts, des del minut 10 al 20, que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que poques situacions de gol, I bueno, contents, ja et dic, perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
7: Ha destacat això sobretot Manuel González, i també amb el que ara ho explicàvem, els ingredients d'aquesta victòria. La quantitat de futbolistes que aquesta temporada han de fer un pas endavant. S'han de reivindicar perquè l'any passat van estar cedits o perquè potser no són fitxatges d'aparador o de llumanetes, però són futbolistes, en alguns casos, formats al planter de l'Espanyol, que volen fer un pas endavant, que necessiten confiança i que per això el tècnic es felicitava que s'hagi començat d'aquesta manera. Valorava no només el què, Manolo, sinó també el com.
8: Molt important. Guanyar sempre és important. Guanyar, si pots, com ha fet l'equip avui, encara més. I bueno, tot això t'ajuda a créixer moralment, el que dèiem, molts jugadors joves que estan jugant d'inici, això ajuda a tots a anar millorant i a jugar i a afrontar els partits amb una altra, amb una altra calma. Hem de tenir en compte que ve el Madrid, anem a Real Societat, que són partits complicats, i avui era molt, molt important començar guanyant.
7: Fixa't que de les cares noves, dels fitxatges, dels 5 fitxatges que ha fet l'Espanyol fins ara, només n'han jugat 2 avui. Unai Núñez, titular a l'eix de la defensa, al costat de Riedel, i no de Cabrera, ara explicarem per què, i també Calatrava. És a dir, no han tingut minuts ni Hartman, al lateral esquerre, que ha vist el partit des de la banqueta, el migcampista brasiler Moscardo, que encara no ha debutat, ni el central eslovè Terkušić, que aquest veritat, en aquest cas, és veritat que va arribar fa tot just 48 hores, només tenia un entrenament amb l'equip. Voldré veure la segona jornada del dia del Madrid tenir un xest titular, però de moment ells tres encara no s'han estrenat. No ha jugat Cabrera perquè, de fet, anava convocat a la convocatòria que l'Espanyol ha fet oficial 6 hores abans del partit, a la 1 del migdia, i era l'uruguaià, però havia caigut just una hora abans del partit quan s'han anunciat les alineacions i les banquetes. En principi semblava que era per una indisposició o per lesió, però no, resulta que és per una sanció. I és una sanció que no havíem conegut perquè no s'havia reflectit en l'acte i perquè no s'havia fet pública. És una sanció que arrossega Cabrera des del mes de març d'aquest any, finalment. Monchi, el director esportiu, diguem-ne que sense voler-ho, han desinformat el descans. Es parlava d'una sanció de feia una temporada i mitja en un derbi. No. El cas és que Cabrera, en el partit contra el Getafe de la temporada passada, com dic, el mes de març, va malmetre la instal·lació del VAR que hi ha al camp de l'Espanyol. Va rebre una sanció, malgrat no constar en acte, va rebre una sanció de 3 partits que l'Espanyol va anar recorrent i van aconseguir la cautelar i ho ha fet fins avui. És a dir, l'Espanyol avui ha inclòs a Cabrera la convocatòria pensant que els tribunals esportius allargarien aquesta cautelar, però finalment no. Són 3 partits de sanció que Cabrera ha de complir ja, i avui ha complert el primer, per això avui no ha estat sancionat. No ha jugat, vull dir, està sancionat i tampoc jugarà el partit contra el Real Madrid a la segona jornada i el tercer contra la Real Societat.
0: Déu-n'hi-do.
7: Ho ha valorat així Manolo González, que després d'explicar el tema no s'ho explicava massa.
8: L'àrbitre a l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament. És una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges, i torno a dir el mateix, hi ha un precedent que no es va sancionar, i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a Lele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha, i amb això hem de lluitar.
7: Doncs, com diem, Cabrera no jugarà ni dissabte que ve la jornada 2 contra el Real Madrid a casa, ni la jornada 3 d'aquí 15 dies a Sant Sebastià contra la Real Societat. Veurem qui juga al costat d'Unai Núñez, que jo crec que ara per ara és central fixa a l'eix de la defensa de l'Espanyol. Avui ha jugat Riedel, que no ho ha fet malament, és veritat que l'Espanyol no ha tingut feina, però jo m'atreviria a dir que la parella de centrals canviarà de cara a dissabte, bàsicament perquè Riedel no ha tingut una bona pretemporada. Unai Núñez jo crec que ara està per davant, és el central número 1. Veurem si ja debuta Terkušić contra el Real Madrid o encara és molt d'hora, però en tot cas fins a la jornada 4 no tindrem a Leandro Cabrera. Veurem aquesta setmana si l'Espanyol tanca algun fitxatge, perquè n'hi queden 2, un lateral dret i un home de banda, un extrem en principi esquerre. Veurem què passa. També ha de donar sortida a 2 futbolistes que no compten per Manuel González. De fet, avui no n'estan convocats, que són un central, Miguel Rubio, i un lateral dret, Rubén Sánchez.
0: Dani, com has vist els fitxatges? Unai Núñez, ara en destacava l'Edu, que a priori ha de ser un fix en aquestes pròximes jornades. També que Calatrava ha estat titular. Què en destacaries?
1: Aquí el gran problema que se li presentava a l'Espanyol a l'inici de partit sense Cabrera era a veure quin comportament tenien els dos centrals, perquè no havien jugat junts, acabaven d'arribar, Unai acabava de feia res, 4 dies que havia arribat, i no sabíem a veure quina compenetració podien tenir i si s'entenien bé. La veritat és que no han tingut molta feina, ha sigut molt més fàcil del que podíem preveure amb un inici de partit, i el seu comportament ha estat perfecte, igual que el resta de l'equip, eh? Uh-huh. Perquè després de nous que la trava, jo ja el coneixia de l'època, de la temporada passada amb el Castelló, que ja havia vist partits i ja l'havia vist. Bueno, és un jugador que diferent dels que habitualment hem tingut, habilidós, banda dreta però cama canviada, doncs es perfila bé, s'associa bé, treballa, bueno, és un jugador, és interessant, i després els altres ja encara no han jugat. Harman Hinojo està ara, veurem, no el conec bé, uh-huh, per poder fer una valoració, igual que en Boscardo, tampoc li pis bé aquesta pretemporada, perquè no ha jugat molts minuts, i quan ha jugat doncs no ha estat finet, i després veurem el jugador que acaba d'arribar al central, l'eslové Darkusic, no? Uh-huh. Per tant, bona notícia, per exemple, el mitja punta Javier Hernández, que bé, ja venia de la sessió del Mirandés, que va estar bé, avui ha treballat bé en aquesta posició, però clar, és el primer partit, queden molts, i la veritat és que això acaba de començar, segurament arribaran alguns jugadors més, els altres equips també aniran reforçant, i començarem a veure la realitat segurament doncs d'aquí 2 o 3 partits.
0: Mm-hmm. Edu, bona notícia el doblet de Roberto, no? No sé si el tenim encara. Dani, Edu, estàs per aquí. Anava a dir, bona notícia aquest doblet de Roberto, que comenci així la temporada. El necessita l'Espanyol i que estigui inspirat de cara a porteria.
7: Sí, és evident que aquest jugador ha de fer un pas endavant per diferents motius aquesta temporada. El primer, l'Espanyol va pagar per ell 6 milions per el 50% de la propietat fa un any. La temporada passada no va fer tants gols com tothom preveia, van ser 7 gols, no va ser el màxim golejador de l'equip, de fet va acabar compartint titularitats amb Quique García, cosa que no es preveia. El pla inicial de l'Espanyol és que Quique García fos un pla B, i aquesta pretemporada amb la lesió de Quique, del mateix Quique, doncs Roberto va fer un pas endavant. És molt important. És molt important començar amb confiança i començar fent 2 gols, perquè és aquesta classe de jugadors que funcionen molt per Coco. Avui també ho explicava Manolo González a la roda de premsa, i la veritat és que ha començat la temporada ficat el futbolista andalús.
0: Dani, un Roberto bé, eh?
1: Sí, sí, sí. No, la veritat és que sí. Ara ha començat una nova temporada. És veritat que la temporada passada jo vaig comentar moltes vegades doncs que li costava molt, que treballa molt, això és veritat, que no dona una pilota per perduda, que es baralla amb els defensors i això, però després de cara a porteria o en el joc de desmarc, doncs no m'acabava de fer el pes, no? Però de la mateixa manera que vaig dir això i vaig comentar això, ara, quan ha començat aquesta temporada, dic, home, aquesta ha de ser la temporada de Roberto de consolidar-se en aquesta posició, i a l'Espanyol no demanem que el delanter centro marqui 25 gols. No. Pot ser que toqués la flauta alguna vegada, no? Però sí que aquest jugador ha de marcar entre 12 i 15. Perquè si Quique està lesionat, veurem quant temps té, 2, 3 mesos, no ho sé, que és l'altre jugador que entrava al terreny de joc quan la situació estava complicada i això, i sempre aportava coses. De fet, va marcar un gol més que Roberto. Doncs hem de confiar que ell sigui el jugador titular i que vagi rendint i marcant gols, i donar pas a Marcos Fernández, que és l'altre jugador que va arribar cedit del Ceuta, que va marcar 14 gols aquella temporada, i que ha de tenir minuts i ha d'anar ocupant aquesta posició quan Roberto no hi sigui. A part, queda Puado. El Puado potser també en un parell de mesos entrarà i el Puado també és un altre del jugador, el que passa que portarà 9 mesos, 10 mesos, 11 mesos inactiu. Per tant, necessitarà també un procés d'adaptació.
0: Ho anirem seguint. De moment l'Espanyol ha començat amb bon peu a casa, avui contra el Llevant, 3-0 en l'estrena a la Lliga. Segona jornada, dissabte que ve, un altre cop a l'RCD Stadium, a 9:45 del vespre contra el Madrid, i lògicament amb la narració de l'Edu i també els comentaris del Dani. Edu, gràcies i a descansar. Bona nit.
7: A vosaltres, bona nit, una abraçada.
0: I també diem bona nit al Pichi Alonso. Àngel, bona nit, gràcies.
9: Bona nit, pa, bona nit.
0: Jordi Roura, bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
0: I Dani, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Fem una pausa i de seguida anem cap a Girona. Ens espera el Miquel Agut per parlar de l'estrena del Girona a la segona divisió i també hem d'anar cap a Sabadell. Demà debut el Sabadell a segona, a les 7, al Molinón contra l'Sporting. Res, pausa curteta i ara tornem.
11: RAC 1. Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
12: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
14: Yeah.
13: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
14: Yeah.
13: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
14: Yeah.
13: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
15: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
11: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
0: Encara unes quantes coses a comentar abans de tancar aquest Tu diràs. 8 minuts pràcticament per arribar a la una de la matinada. Hem d'explicar l'estrena del Girona a la segona divisió. Avui empatat a una a casa contra el Leganés. Hola, Miquel Agut, bona nit.
16: Bona nit, Pau Bonastre.
0: I amb quines sensacions ha deixat el Girona aquest debut a segona?
16: Les sensacions són bones. El que passa és que no es poden treure del marc general, del neguit que representa que el mercat estigui obert i de saber que hi ha jugadors que se'n volen anar i que poden deixar un buit important a nivell futbolístic, més enllà que després puguin deixar uns calés a la caixa del Girona. Però futbolísticament, avui el Girona ha fet un partit que jo no me l'esperava, perquè ha jugat contra un rival que s'ha tancat però li ha sabut trobar les escletxes. El problema és que, com la temporada passada, li ha faltat acabar d'aprofitar les oportunitats, perquè n'ha tingudes unes quantes en el global del partit. 24 rematades del Girona, 5 del Leganés, però al final empat a 1, gol anul·lat a Arnau per un fora de joc justet a la primera part, gairebé només començar. A la segona part, golàs des de la distància de Naïm, que col·locava el 0-1 en el primer xut a porta dels madrilenys, i poc després, un altre que cau des de molt lluny, en aquest cas de Tejero, ex de l'Espanyol, ha picat a la creueta. Si arriba a entrar i es col·loca el 0-2 al el marcador, probablement avui el Girona no hauria sumat ni un sol punt. Un gol d'Abel Ruiz, entre ell, el pal i un defensa visitant la pilota que va entrant, ha provocat l'empat final i el Girona, que se'n va relativament content pel resultat i més content del que es pensava segurament per la imatge i per la relació entre l'equip i l'afició, perquè avui gairebé 11.000 persones hi havia a Montilivi per animar l'equip i posar la primera pedra per tornar a primera divisió.
9: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
16: Parla Quique Álvarez de Sigankov, que és el nom propi d'aquesta nit, perquè futbolísticament hi ha un diagnòstic que és el que hem explicat, i després, amb el mercat obert, hi ha altres casos. Per exemple, el de Sigankov, perquè Benat era a la banqueta. Benat ja veurem si continua o no el Girona, tot i que el club està fent esforços per convèncer-lo. Però el cas més extrem és el de Sigankov, que avui s'ha negat a jugar amb el Girona. Vol marxar, vol fer-ho a cost zero, tot i que té contracte fins a la temporada que ve, i avui, quan l'ha convocat el tècnic i l'ha assegut a la banqueta, ell s'hi ha negat, no s'ha canviat i ha vist el partit des de la llotja. Quan se l'ha vist al marcador electrònic de Montilivi i l'afició no ho sabia això encara, ja se l'ha xiulat, sabent això encara se'l xiularà més si és que se'l torna a veure per l'estadi gironí, i això d'una banda representa un trencament del codi intern, el club li obrirà un expedient i podria ser fins i tot el cas acabés un judici, o sigui que sí, aviam si totes dues parts arriben a un acord i si Gankov pot marxar, deixar uns calés a caixa i tal dia farà un any, però de moment a aquesta hora de la nit això és el que podem explicar i haurem de seguir de prop aquest cas.
0: Què més ha dit Quique que puguem destacar, Miquel?
16: Doncs per contrastar amb Sigankov, Arnau, que té una oferta ferma del València, però que ha volgut jugar. Li han preguntat al tècnic si el d'avui pot ser l'últim partit del premianenc a Montilivi.
9: Desconec si ha sigut l'últim partit, però és veritat que, bueno, que la situació, jo no seré el que amagui que hi ha una possibilitat de que surti, però ha estat professional, ha volgut, a mi m'ha volgut jugar...
16: Això és el que deia el tècnic del capità del Girona avui, ho ha estat fins que Estuani ha entrat al camp, i per acabar, doncs clar, entre tants noms, doncs parlem una mica de l'equip i de com ho ha vist l'entrenador després d'aquest empat a un que valorava positivament, tenint en compte que al minut 90 gairebé l'equip estava per darrere el marcador.
9: Està clar que quan vas perdent al minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertat i bueno, al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
16: Doncs veurem si les sensacions es mantenen. Divendres a Còrdoba en el segon partit i com queda la plantilla aquell dia, si els que hi eren avui hi continuen sent, o si no, o si n'ha arribat algun altre. Vaja, que s'acabi el mercat d'una punyetera vegada i puguem saber tots plegats què és el que tenim entre mans i amb quines cartes juguem.
0: De moment, escolta, un puntet i gol d'Abel Ruiz avui, Miquel.
16: Sí, no, no, això és gairebé miraculós. En Brugui ja deia abans del partit que ell signava l'empat a zero, fins i tot. El Mayo li deia un 1-0, home, si no un 1-0. Però no, no, i al final, doncs mira, un puntet i aviam a Còrdoba com van les coses. I això, si Abel continua veient porteria o esmolat a dalt, si Benat vol jugar o pot jugar. Avui deien que tenia un problema, havia tingut un accident domèstic, però vaja, en fi, tot són rumors fins que el mercat no estigui tancat i barrat.
0: Divendres, el segon partit del Girona a l'Arcàngel, al camp del Còrdoba, divendres a les 9 del vespre en directe a RAC+1 amb el Miquel Agut. Miquel, gràcies i a descansar, bona nit.
16: A disposar, bona nit.
0: Això pel que fa al Girona, que avui ja ha debutat, i demà serà el torn del Sabadell, que visitarà l'Sporting de Gijón a partir de les 7 de la tarda i en directe a RAC+1, Oriol.
10: Sí, en el que serà el retorn dels arlequinats al futbol professional 5 anys després, i després del doble ascens aconseguit, l'equip que ja és a Gijón, on s'ha exercitat aquesta tarda, i arriba a l'estrena amb 11 cares noves, els defenses Edgar González, Miki Codina, Català i Pipa, els migcampistes Pere Pons, Òscar Sanz i Alain Ribeiro, i els davanters Gastón Valles, Obolski, Xavi Moreno i Rahmani. D'aquests encara no hi serà demà Ribeiro, que es baixa, com també ho són Pipa i Javi López Pinto. Per tant, un possible 11 podria ser amb Fuol i la porteria, Bonaldo, Edgar i Genar a la defensa, Ton Ripoll, Urri, Pere Pons, Quadri i Miqui Codina al mig del camp, i al davant Joel Priego i Rahmani, davant un Sporting que enceta l'era de l'argentí Nicolás Larcamón a la banqueta. Ve de fer una temporada discreta al conjunt asturià, la desena consecutiva ja a la categoria, i té les següents coses que a Ferran Costa, tècnic del Sabadell, li treuen la son.
14: Jugadors molt contrastats a la categoria, jugadors amb estatus important, que ja venen fent temporades molt, molt bones, combinat amb jugadors de la casa, que tenen aquest sentiment de pertinença, una afició que empenta molt en un estadi on, a part, es fa notar i hi ha sempre sensació de soroll, amb un ambient de futbol meravellós. Bueno, un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que a dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai, un equip amb molt potencial.
10: L'Sporting té de cara demà les baixes d'Andrés Ferrari, Mamadou Loum i Jorge Sáenz, i manté el dubte de Gaspar Campos per molèsties. El partit arrencarà a les 7 al Molinón i en directe, com deies, a RAC+1, amb arbitratge de Domínguez Cervantes a la gespa i de González Frances al bar.
0: En directe a RAC+1, ho viurem, entre altres, amb el Gerard Guardi, que anirem comentant durant la temporada els partits del Sabadell i que està aguantant i combatent la son a aquestes hores de la nit. Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
17: Hola, què tal, Pau? Bona nit.
0: Amb quines sensacions vius el retorn del teu Sabadell a segona, 5 anys després?
17: Home, crec que amb molta il·lusió i sobretot molta ambició, no? És evident que no tenim els millors cromos de la categoria, que no hem fitxat figures, però sí que mantenim aquesta ADN, aquest caràcter, aquesta intensitat que impregna Ferran Costa i que al final ens validarà la temporada passada per la via al final més lenta i més farragosa com és el play-off, però de tornar a la categoria de plata. I ara ho comentàveu, teniu bona informació, crec que heu afinat molt l'11 amb moltes cares conegudes, no?, de la temporada passada, que han pogut completar tota la pretemporada, i en això Ferran Costa hi creu molt, i amb aquestes últimes incorporacions que encara necessiten una mica més de rodatge, però la columna vertebral de demà serà l'equip que ens ha portat fins aquí, fins a la segona divisió.
0: Efectivament, perquè alguns fitxatges Guardi estan lesionats en aquest moment, és el cas per exemple d'Alain Ribeiro i de Pipa. López Pinto també ha sigut baixa durant la pretemporada, jugadors que els hi falta rodatge, deia divendres Ferran Costa en roda de premsa. Clar, això fa que ara mateix o que demà veiem un Sabadell que segurament serà molt diferent al que puguem veure d'aquí a un parell de mesos, per exemple.
17: Jo crec que sí, perquè jo també aposto una mica per jugar sense nou, no?, que és una de les figures més preuades, però Volski, que ha de ser una mica la referència, aquest jugador amb experiència a segona divisió, tot just acumula 5 entrenaments, Gastón Valles també ha arribat amb molèsties i no està al 100%, igual que Agustín Coixa, que tampoc ha pogut completar la pretemporada. Per tant, queden peces i encara fitxatges i noves cares per incorporar, d'aquestes d'última hora, aquestes dues últimes setmanes de mercat, on el Sabadell intentarà pescar jugadors contrastats a la categoria, però per això, com que no anem amb la bitlletera segurament més gruixuda de la categoria, doncs caldrà esperar fins l'últim instant.
0: Fins ara, la gran majoria de fitxatges, exceptuant Pere Pons i Edgar González i potser algun més, la gran majoria són jugadors amb una gran trajectòria a primera federació, però no a segona. Dius que a partir d'ara el que ha de venir en aquest mercat, que no sé quines línies creus que són més prioritàries per reforçar, han de ser jugadors amb una certa trajectòria a la categoria, Guardi.
17: Sí, al final Lucas Vial és un director esportiu que li agrada anticipar-se als timings del mercat, i crec que ho ha fet molt bé amb aquestes més de 10 incorporacions de jugadors top de primera federació, que és un mercat que coneix molt, de jugadors també que volen reivindicar-se a segona, amb temporades potser una mica més a l'ombra, com el cas de Dobolski. I ara, doncs, segurament, més enllà de pendent també de sessions, a veure si els catalans de primera divisió doncs també se'n recorden de nosaltres, però al final aquest efecte papallona que tant passa al mercat de totes les categories de jugadors que han de marxar d'un equip, i això fa que doncs, hi hagi moviments i aquests puguin recaure el Sabadell, que està a punt de tancar la incorporació d'un porter. Jo crec que falta un lateral dret, una peça amb qualitat al mig del camp, a la sala de màquines per fer jugar aquest equip, i veurem també si una referència, perquè estem pendents d'entrades però també de sortides com Rodri Scudera, i veurem si, si Agustín Coixa, si l'argentí, per tant, pendents de les entrades, però com passa tot arreu, abans d'entrar també s'ha de deixar sortir.
0: Sentint l'altre dia a Ferran Costa en roda de premsa, vaja, l'ADN de l'equip, aquest estil tan característic, crec que és innegociable, malgrat el canvi de categoria.
17: Jo avui m'imaginava el partit de demà i els primers, l'11, crec que com us deia, ho he afinat bastant, però més enllà dels noms, m'imaginava sortir molt valent al Molinón, no? Com és habitual al Sabadell, aparellant a la sortida de pilota amb molta intensitat, amb jugadors sense jugar, amb un nou referència que veurem si acaba apostant o no Ferran, però amb jugador amb molta grapa, amb molta cama per anar a la pressió, per deixar-ho tot. L'Sporting, evidentment, és un equip històric que segurament no està en el seu millor moment, però sí que a priori ha de portar doncs segurament la iniciativa, i el Sabadell aprofitar això, no? El mig del camp amb Quadri, amb Pere Pons, amb Murri, i sobretot la velocitat també d'aquests jugadors en punta. Per això et deia que al final això és innegociable, que aquest caràcter, aquesta intensitat i aquest ADN Ferran Costa em fa pensar en una temporada on hem tornat al futbol professional, ens ha costat suor i de tot la temporada passada.
0: I algun descens entre mig, també.
17: Ah, efectivament, sí. I ens hi hem d'aferrar com sigui, no?, a aquesta categoria de plata.
0: I a més, guardi que enguany la ciutat podrà gaudir de la categoria. No va poder ser així en l'última experiència segona per culpa del coronavirus. Enguany, vaja, si una pandèmia no ho impedeix, podrem entrar tothom qui vulgui a la nova Creu Alta.
17: És molt curiós, perquè ara no tenim temps, ja ho anirem explicant en les retransmissions, però aquest, com deies, aquest de pràcticament doble descens al Sabadell, de pràcticament el fang de segona federació, ha servit per reactivar tota l'afició, tota una ciutat, d'aconseguir xifres, vaja, de rècord històriques del club, fins i tot pensant en un futur d'ampliar a graderies, com ha passat també recentment a Montilivi, que ara, no?, sembla molt agosarat, però pràcticament estem ja fregant la xifra als 9.000 socis. A la nova Creu Alta actualment hi ha una capacitat pràcticament de 12.000, és a dir, que farà patxoca, i crec que això, aquesta empenta, aquest jugador número 12, que és un tòpic, però que el Sabadell, crec que aquest any hem vist remuntades en el play-off, en aquest camí cap a la segona divisió, i aquesta ha de ser una mica la imatge aquesta temporada d'un Sabadell que a segona divisió, si a primera federació ja ho és d'important, a segona divisió, veient places com en les que ens trenem al Molinón, doncs els partits a casa, els 3 punts s'han de lligar, sí o sí.
0: Guardi, demà t'esperem a RAC+1, a 6:45 la prèvia, a les 7 el partit, per viure aquest duel, aquesta estrena al Sabadell, al Molinón contra l'Sporting, i tant de bo puguem explicar demà tots plegats, també amb la Clara Rodergues i un servidor, la victòria del Sabadell en el seu debut.
17: Ens escoltem demà, guarda forces, Pau, per narrar, esperem, la primera victòria del retorn. Una abraçada.
0: Tu també, descansa. Bona nit, ens veiem demà.
17: Bona nit.

0: 7 minuts per sobre de la una. Un cop analitzat la prèvia del debut del Sabadell demà a segona, ho dèiem a l'inici del Tu diràs, avui s'han disputat la Community Shield i la Supercopa de França, victòries de l'Arsenal contra el City, del Lens contra el PSG. Martí Villegas, bona nit.
1: Bona nit, Pau.
0: Comencem per Anglaterra, repassem breument en aquest partit en què l'Arsenal ha superat clarament el Manchester City per 3-0.
1: Gran partit dels de Mikel Arteta contra un City encara molt verd i en ple procés de transició en aquesta nova etapa post-Guardiola. Un partit en què el conjunt d'Enzo Maresca ha trobat a faltar jugadors com Bernardo Silva o sobretot Rodri, de qui hem sentit abans què n'ha dit Enzo Maresca a roda de premsa. El City afronta ara un procés de transició post-Guardiola, però des del club demanen paciència. Sentim què n'ha dit en zona mixta el capità citizen Rubén Díaz.
2: It's part of any transition.
3: Que les coses no vagin del tot bé al principi forma part de qualsevol procés de transició, però hem de tirar endavant, seguir treballant, comunicar-nos i fer que les coses funcionin entre nosaltres i amb l'Enzo. Sento que anem pel bon camí, però hem de seguir treballant i, evidentment, haurem d'afrontar molts reptes durant tot el procés.
2: Lots of challenges along the way.
1: Un projecte que encara ha de cobrir algunes de les importants baixes d'aquest estiu, com la que serà la de Rodri. Sobre el mercat de fitxatges, Enzo Maresca explicava que, independentment del resultat de la final, des del club ja sabien que se'ls acumulava la feina abans que s'acabi l'estiu. Tot això pel que fa al City, l'Arsenal, en canvi, segueix en la mateixa línia que la temporada passada, com un trobeja. Un bloc defensiu difícil de penetrar i molt poderós de mig camp cap endavant, amb jugadors molt fins, algun d'ells acabats d'arribar, com el grec Christos Cholis, que ha fet dues assistències. Partit rodó dels de Mikel Arteta, que s'ha mostrat molt sorprès del nivell del seu equip en aquestes alçades de temporada, sobretot perquè, com tants altres grans d'Europa, l'Arsenal ha viscut una pretemporada on els jugadors han anat arribant de forma esglaonada.
0: L'altra final que s'ha disputat aquesta tarda és la Supercopa de França, amb sorpresa perquè el Lens ha guanyat el PSG per 1-0 jugant amb un menys des del minut 39. Gol de Florian Zoubent a la mitja hora de joc, ha estat decisiu per decantar la final a favor del Lens. Encara no ha jugat Ferran Torres, de fet no estava convocat perquè ahir tot just va fer el seu primer entrenament. Martí, no marxis, perquè més enllà del futbol, i abans de tancar el Tu diràs, hem de fer un repàs a l'actualitat en clau poliesportiva.
1: Sí, perquè avui Jael Bestué i Guillem Crespí s'han penjat la medalla de bronze en el relleu 4x100 metres mixtos a l'última jornada dels europeus d'atletisme de Birmingham. També ha estat bronze la vegenca Meritxell Soler en la modalitat de marató femení per equips. Tot plegat el dia en què Armand Duplantis ha guanyat una nova medalla d'or en salt de perxa, la quarta consecutiva en campionats europeus. Avui també han posat punt i final als europeus de natació de París amb dues noves medalles per a la delegació espanyola. El mallorquí Hugo González s'ha penjat la plata als 200 metres estils, mentre que Laura Cabanes ha sigut bronze als 200 metres papallona. Per la seva banda, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han quedat sisens al relleu de 4x100 metres estils. I en tennis, fa una estona Dani Mérida s'ha classificat per a la tercera ronda dels Masters 1000 del Mastersville, ara ho diré bé, de Cincinnati, contra el belga Zizou Berks en 2 sets, 6-3 i 6-2. En canvi, Pablo Carreño ha caigut contra Andriy Rublev. De cara a demà, Rafa Hodder s'enfrontarà al xilè Alejandro Davilo en tercera ronda, mentre que Martín Landaluce ho farà contra l'argentí Thiago Tirante, el butxí, recordem, del serbi Novak Djokovic.
0: Martí, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Pràcticament 11 minuts per sobre de la una de la matinada. Nosaltres ho hem de deixar aquí, en aquest Tu diràs, en què us hem explicat que Barça i Manchester City han arribat a un principi d'acord per Rodri, per tant se l'espera en els pròxims dies ja a Barcelona. També Cancelo, de fet, ho reflecteix a la portada de Mundo Deportivo d'aquest dilluns, que diu Rodri sí, Cancelo també. Nosaltres, com diem, ho deixem aquí. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem amb el Gerard Ballera. Descanseu, bona nit.
4: Tu diràs.
5: RAC1. Notícies. Josep Riba.
4: Bona nit, passen 11 minuts de la una. Des de fa poc més d'una hora crema un edifici al barri de Balàfia de Lleida. Segons informen els bombers que treballen per controlar el foc, la primera planta del número 3 del carrer del Vallès hauria col·lapsat per culpa de les flames. Els bombers també han desallotjat un bloc proper, el número 9 i 11 del carrer Corts Catalanes. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat d'emergències. No hi ha cap persona ferida. Pel que fa al risc d'incendis als boscos de Catalunya, el pla Alfa eleva la perillositat dilluns en pràcticament tot el territori i només se n'escapa a l'extrem nord del país. Segons els agents rurals, les zones amb perill més alt són a l'interior de les Terres de l'Ebre, el Prepirineu de Lleida, el centre de Bages i a l'Alt Empordà. Pel que fa als focs que cremen a l'estat espanyol, avui ha mort un militar en un accident de trànsit mentre mirava d'extingir l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Ho ha anunciat fa unes hores el president d'Aragó, Jorge Azcón.
5: El fallecimiento de uno de los miembros de la UME, una de las autobombas de la UME con cuatro personas ha tenido un accidente, una de ellas está ingresada en el hospital Miguel Servet esta misma tarde, dos de ellas están heridas y por desgracia un miembro de la UME ha fallecido.
4: Les flames del foc ja han arrasat gairebé 17.000 hectàrees i han obligat a evacuar un miler de persones. Per fer-hi front, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat amb un missatge a X que han enviat un nou equip de bombers a la zona de l'incendi i ha defensat la solidaritat i la cooperació davant les emergències. A Niebla, Huelva, en canvi, aquest diumenge s'ha donat per estabilitzat el foc que cremava des de fa 10 dies. Ha sigut el pitjor incendi de la història d'Andalusia amb 38.000 hectàrees cremades. En plana internacional, Trump ha anunciat fa poc més d'una hora que reduirà els exèrcits conjunts que té amb Corea del Sud perquè diu que són molt costosos i perquè no vol enviar un missatge hostil a la Corea del Nord de Kim Jong-un. De fet, el president dels Estats Units s'ha referit a la seva bona relació amb el líder suprem de Corea del Nord com una de les raons principals per les quals vol reduir l'acord militar amb Seul. De fet, dissabte el magnat nord-americà va compartir una foto amb Kim Jong-un on assegurava que es porten de meravella. Tot plegat passa després que l'exèrcit nord-coreà llancés dimecres un vaixell milístic al mar del Japó, l'11è d'aquest any. Al Pròxim Orient, Hamas ha demanat al Consell de la Pau que obligui Israel a acceptar l'acord de pau de 15 punts de Trump que havien pactat fa unes setmanes però que el govern de Netanyahu es va negar a complir. Pel que fa al govern israelià, el mitjà Al Jazeera ha compartit les declaracions del ministre de Seguretat Nacional israelià, l'ultradretà i exconvicte Itamar Ben-Gvir, en què assegura que cada nit haurien de morir literalment entre 30 i 40 palestins. Ho ha explicat en un podcast publicat a les xarxes. A l'entrevista del presentador, un israelià que va estar captiu per Hamas ha demanat al ministre que permeti executar presos palestins a la forca. I Ben-Gvir ha respost que es treballaria per complir-ho perquè, segons deia, executar-lo seria un dels seus somnis més grans. I ara els esports. Amb Oriol Jové.
6: El Barça ha confirmat que té un principi d'acord amb el Manchester City pel traspàs de Rodri. Ja ha començat l'intercanvi de documentació entre els dos clubs i en els propers dies serà oficial l'arribada del migcampista al club blaugrana, que d'altra banda també està a punt de tancar el retorn de Cancelo. S'espera que tots dos jugadors estiguin disponibles pel trofeu Joan Gamper que es disputa aquest dimecres. Tot plegat després de la victòria de l'equip de Hansi Flick per 2-5 a Basilea amb gols de Deyemi, Abdelkarim, Lamine i Bissigu, que n'ha fet dos. Mentrestant, l'Espanyol ha estrenat la temporada primera amb una golejada a Cornellà al Prat contra el Llevant per 3-0 amb dos gols de Roberto i un de Dolan, i a segona també ha debutat el Girona, en aquest cas amb empat a un contra el Leganés gràcies a un gol in extremis d'Abel Ruiz. Aquest dilluns serà el torn del Sabadell, que visitarà l'Sporting de Gijón a les 7 i en directe a RAC+1. Tot plegat en un dia en què en futbol internacional l'Arsenal ha guanyat la Community Shield contra el Manchester City per 3-0 i en què el PSG s'ha quedat sense la Supercopa francesa. Els de Luis Enrique han perdut per 1-0 contra el Lens. Al marge del futbol, el diumenge també ha deixat dues medalles catalanes als europeus d'atletisme de Birmingham. Jael Bestuer i Guillem Crespí s'han penjat el bronze en el relleu 4% mixte i Meritxell Soler en la marató femenina per equips.
4: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana marcat per les pluges i les tempestes, la setmana començarà amb una situació molt més estable. Demà el sol serà el protagonista durant bona part del dia, especialment al matí, tot i que hi haurà alguns núvols alts.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Dies futurista, jocs i contes amb l'avi Sisquella. Ens proposarà com jugar, a què jugar amb els més petits i amb els més grans, i seguirem també escoltant relats curts, aquells que explicava el Geni Rodari a través del telèfon, contes per telèfon. Seguirem també fent un viatge pel fons marí, els errors financers, que ens corregirà l'Edu Conti, i com sempre tancarem els diumenges amb música, música dels musicals, amb Martió i Jordi Ramos. Tot això ara mateix, aquí a La Primera Pedra.
4: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.

0: Fa anys que cada estiu exclamem quina calor, mentre patim temperatures cada vegada més extremes. L'estiu de 2025 va ser considerat el segon més calorós des que hi ha registres a Catalunya. Les dades indiquen que continuem situant-nos com a mínim 2 graus per sobre dels límits fixats en l'acord de París per frenar aquest escalfament global. Cal reflexionar, per tant, sobre com fer front a la crisi climàtica i ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia i quina calor, no?
0: Doncs sí, quina calor i, clar, no podem evitar pensar en la crisi climàtica cada vegada que estem a l'estiu, no?
1: No podem evitar-ho i no hem d'evitar-ho, perquè a vegades ens pensem que la crisi climàtica és una problemàtica del futur, que bé, que ja ens la trobarem i que ja farem alguna cosa, però és urgent qüestionar el model de vida que ens està conduint cap aquí i imaginar, doncs una alternativa, és urgent.
0: I segur que els filòsofs tenen molt a dir i que tu ens explicaràs ara.
1: Sí, ho farem a través del pensament del filòsof japonès Kohei Saito, que és l'autor d'Una nova manera de viure, el capital a l'era de l'antropocè, publicat en català per Tigre de Paper l'any 2022. El llibre, bé, ha estat tot un best-seller al Japó, arribant a vendre més de 500.000 còpies. És una autèntica barbaritat. Sí. Uh-huh. Jo vaig tenir la sort d'entrevistar-lo l'any passat en una de les seves visites a Barcelona, que és una ciutat que, per cert, li agrada molt i que, de fet, referencia al seu llibre. Té aquesta obsessió per Barcelona. De fet, potser té fins i tot una idealització per Barcelona.
0: Ja pot ser, No m'estranya, per això.
1: Sí.
0: I ell fa la proposta de comunisme decreixentista.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: No pagueu la ràdio, perquè és un concepte que entenc que fa por.
0: Sí, dens, no? Comunisme decreixentista.
1: Ell mateix fa broma amb el fet que ha ajuntat dos termes que potser poden sonar fins i tot massa contundents. Mm. Ho fa, diguem, com a moda de provocació, d'una provocació que li ha funcionat, perquè ha vengut tant, doncs que podem confirmar que li ha funcionat.
0: A veure, explica'ns-el tu, Anaïs.
1: Sí, és fàcil. Aquest concepte assegura que el capitalisme no funciona, no? Parteix d'aquí, el capitalisme no funciona.
0: Això ho hem notat tots una mica, no? Estem tots una mica en crisi amb aquest concepte.
1: Ens ho sembla, pel que sigui, no? I la seva proposta intenta pensar alternatives capaces de fer front en concret a la crisi climàtica, entenent que la crisi climàtica és una conseqüència d'aquest model econòmic, que ha estat provocada per aquest model econòmic. Mhm. Saito fa una descripció de per què ha passat això i observa com el capitalisme és un sistema d'expansió infinita on inverteixes diners, produeixes béns, crees plusvàlua i reinverteixes aquesta plusvàlua per produir cada vegada més.
0: No té fi, no té fi.
1: Una roda infinita. I què passa? Diem, no té fi, però és que el nostre planeta sí té fi. Uh-huh. Llavors aquesta lògica és insostenible. Segons el filòsof, les problemàtiques mediambientals són l'evidència que estem produint i consumint massa i que això ens està portant doncs, cap al desastre ecològic. Mm-hmm. Què podem fer, no?, davant d'aquest desastre?
0: Sí, perquè això ja ho veiem, però com hi posem remei?
1: Bé, doncs, ell proposa la necessitat de créixer. A vegades quan sentim aquest concepte, no sé si et passa, però sentim una mena de, com de flop, de baixona, com no ens acaba d'agradar.
0: Sí, sí.
1: Ara, ell defensa fins i tot que aquest decreixentisme no ha de significar necessàriament austeritat o carència, sinó precisament tot el contrari. Uh-huh. Això està bé, ens agrada.
0: Sí, sí.
1: Tampoc us enganyaré. Aviam, el

0: creixentisme implica reduir el consum excessiu.
1: Clar, això és segur.
0: Això és així. Nosaltres segurament mengem massa carn, viatgem massa, o tenim doncs més cotxes dels que necessitem. Això,
1: que al final aquesta és la clau, que necessitem.
0: Exacte. En conjunt, sí, hauríem de reduir el nostre consum en allò que no necessitem, allò. Això ho hauríem de reduir. En aquest sentit, el decreixentisme és un projecte que desafia el consumisme. El filòsof critica molt durament això que s'anomena el capitalisme verd, aquesta idea que podem continuar mantenint el nostre ritme de consum, però consumint béns etiquetats com a sostenibles, com si una Totebag, no?, o un cotxe elèctric haguessin de salvar-nos del col·lapse ecològic.
1: Que al final acaba convertint-se una mica en el greenwashing, que també parlem, no?
0: Que a les empreses els agrada molt.
1: Exacte, exacte. Perseguint aquest capitalisme.
0: Sí, i perquè no deixem de sortir de la roda del consum, no? Això ha de parar, tot i que sigui consumir productes sostenibles, aquest consumisme ha de parar. I Saito diu que aquesta transformació no necessàriament implica viure pitjor, perquè defensa que potser fins i tot pot contribuir a la creació de formes diferents d'abundància i satisfacció. Això ho veiem molt clarament en el cas de la fast fashion. Nosaltres comprem roba constantment, però això no necessàriament sembla que ens proporcioni una satisfacció real, no? A vegades consumim ja per consumir, però no ens genera un benestar.
1: No, no, i a més a vegades doncs, optimitzar aquest consum ja està bé, no? Comprar una peça, però que sigui bona, que sigui propera, quilòmetre zero, totes aquestes coses.
0: Que ens duri
1: moltes temporades, exacte, que no caduqui.
0: Que no caduqui al cap de 2 mesos.
1: Exacte.
0: També la destrucció de parcs o biblioteques per construir centres comercials, no, que això passa, doncs tampoc sembla que en generi gaire felicitat.
1: No, no, no, no, totalment. Per tant, conclusió, Anaïs, a veure, què fem?
0: Fa temps que és evident que alguna cosa hem de fer. Cada estiu és més evident. Un canvi és necessari. Potser per això hem d'acceptar la invitació de pensaments com Kohei Saito a imaginar una nova manera de viure. Potser en aquest context marcat per la crisi climàtica i també per una profunda atomització, potser hem d'explorar, com ell diu, noves maneres d'abundància i satisfacció. Potser hem d'explorar com consolidar una comunitat on compartim molts d'aquests recursos que ja existeixen, en lloc de continuar consumint irresponsablement com si els recursos del nostre món fossin infinits, que no ho són.
1: Exacte, i sí, mira, podríem acabar recomanant el llibre, no?, que la gent se'l llegeixi, és dens, però segur que pot ser molt il·lustrador d'aquesta nova era que estem vivint. Una nova manera de viure el capital a l'era de l'antropocè.
0: Us el recomano.
1: Sí, senyor. Doncs, Anaïs, moltíssimes gràcies.
0: A tu.

0: Bens a tots els amants de l'arquitectura i el disseny, perquè farem escapades. Les fem de la mà d'una periodista especialitzada justament en arquitectura i disseny, que és l'Ariadna Rousseau. Ariadna, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim ganes de fer aquestes escapades per conèixer, doncs això, edificis que probablement no se'ns hagués acudit mai anar-los a veure expressament i que valen la pena. A més, estem en l'any de la capitalitat de Barcelona com a seu d'arquitectura i jo crec que val la pena aprofitar l'excusa. Avui anem a Astúries.
1: Avui anem a Astúries i és una ruta que titulat Astúries Futurista. I ara veuràs per què.
0: A veure.
1: Perquè després de tres rutes per França, ara ja tocava canviar una mica de zona i de paisatge. I dir, bueno, doncs vinga, marxem cap al nord d'Espanya, que és una zona superatractiva a nivell arquitectònic, i concretament anem cap a Astúries amb un destí final espectacular. Ja saps que parlem de rutes que puguis fer amb cotxe i que el destí final sigui un edifici d'algun arquitecte impressionant, i aquest cop anem a veure el centre Niemeyer d'Avilés. Val, aquesta és una ruta més llarga a nivell de distància de totes les que us he proposat aquest estiu, i des de Barcelona fins a Avilés hi ha uns 900 quilòmetres. Això traduït en el llenguatge de carretera són gairebé 9 hores de conducció.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Per tant, tornem a convertir el trajecte en part de l'experiència.
0: Que
1: no?
0: Ja ens agrada.
1: Anem
0: ja ens
1: a veure
0: agrada,
1: el centre
0: sí.
1: Niemeyer, però què fem de camí?
0: Ah, exacte.
1: Sortim ben d'hora i tirem milles cap a Logronyo. Mm-hmm. Sortim de Barcelona, de Girona, d'on vulguis, de Tarragona, Lleida, on vulguis. I tirem cap a Logronyo. Val? Des de Barcelona són unes 4 hores i mitja. Parem allà per dinar al carrer La Laurel. Mm-hmm. Ens fem uns pinxitos.
0: Típic.
1: Vi, si has de conduir, no?
0: No cal. Val?
1: Els copilots sí. Perquè tot seguit enfilarem cap al Ciego, que està a 20 minuts, per fer una visita guiada a les bodegues Marquès de Riscal. Mm-hmm. Obra de l'arquitecte canadenc Frank Gehry, del que us he parlat moltíssim, i recentment, de fet, vam parlar la ruta del Luma d'Arles, perquè també és l'autor de l'edifici del Luma. A partir d'aquí, carretera i manta, per arribar a fer nit a Llanes, que estarà 3 hores i mitja. És un dels primers pobles d'Astúries, és preciós, i aquí ja comencem a veure una mica les platges, els penya-segats, la boira, i aquesta llum que canvia constantment, tan pròpia de tota la zona cantàbrica. A Llanes trobareu una instal·lació d'art públic que val molt la pena visitar, són els famosos Cubos de la Memòria d'Agustín Ibarrola. Mm-hmm. Ja saps que barregem arquitectura, però també una miqueta d'art i disseny i, bueno, creativitat en general.
0: Exacte.
1: Ara, aquesta intervenció artística són uns blocs de formigó en el port que s'han convertit en una de les imatges més reconeixibles de la costa asturiana. El segon dia aprofitaria per visitar Ribadesella, Cangas d'Onís i, per descomptat, Covadonga. No? Aprofitem i anem a veure la parròquia, la Santina, els llacs, i passem un dia una mica a la natura, perquè val la pena, no tot han
0: de ser necessitem, edificis. Sí, exacte, ho necessitem.
1: El dia següent, el destí serà Gijón, però abans passaríem per Lastres, que és un poble molt famós d'Astúries que es va fer molt conegut perquè es va rodar la sèrie de Doctor Mateo. Mm. Però, a part d'això, val la pena, encara que no s'hagués rodat la sèrie, val la pena visitar-lo. A Gijón tenim una de les visites arquitectòniques que més ens agraden, l'Elogio de l'Horizonte, l'escultura monumental d'Eduardo Chillida. És una peça enorme de formigó situada damunt d'un turó que mira directament al Cantàbric. I ara sí, després de Gijón, anem ja cap a Avilés. No? Avilés, allà tenim l'estrella del nostre viatge, que és el centre Niemeyer. L'impacte és enorme, perquè Avilés no és una ciutat monumental ni especialment turística. De fet, bueno, a mi tothom m'havia parlat una mica que era molt lletxota. A mi no em va semblar tan lletxota, però sí que és una ciutat amb grues, ports, un passat molt industrial, fàbriques, sí. I de sobte, enmig de tot això, apareix una gran nau espacial, no? Arquitectura blanca, corba i optimista. És el centre Niemeyer del gran arquitecte brasiler Oscar Niemeyer. De fet, aquest projecte el va regalar el Principat d'Astúries després de rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Arts. Això el converteix en una obra molt especial perquè, a més, és l'únic edifici de Niemeyer que tenim a Espanya. Ell odiava les línies rectes, deia que la recta era artificial i que la corba era la forma de la natura. Això ho veiem amb molts arquitectes, no? Aquesta obsessió per la natura, per la llum. I aquí ho veiem molt, no? Perquè ja són com que està format com per tres edificacions. Primer tenim l'auditori, que representa el mar. És com una estructura corba sinuosa que emula una gran onada. La muntanya la trobem a l'edifici de la cúpula, que és un espai expositiu de línies molt suaus. L'arbre és aquesta torre mirador molt típica, no? Quan veiem les imatges. I el riu és una passarel·la d'entrada que connecta el centre històric amb aquesta illa urbana. Llavors, o sigui, són com unes edificacions que tu realment veus com està intentant representar la natura, no? El mar, la muntanya, l'arbre i el riu. A mi aquesta ruta m'agrada especialment perquè combina dues coses que semblen incompatibles, l'arquitectura ultracontemporània i el paisatge salvatge. I acabes entenent que el nord d'Espanya no només és gastronomia i pobles bonics, sinó també un territori d'arquitectura espectacular.
0: I tant.
1: A diferència d'altres escapades, potser més culturetes, aquesta funciona perfectament amb nens. Tu pots passar molt bé i en Meyer, platges, penya-segats, carreteres impossibles, el viatge és tota una aventura.
0: Doncs ens vindrà molt de gust fer aquesta ruta, com dèiem, a Astúries, que a vegades la desconeixem, i que, total, al final acaben sent 9 hores de camí, però que hem dit que amb aquestes parades es fa ben fàcil. Una ruta familiar, sí senyor. Doncs avui hem volgut fer aquesta ruta per conèixer una mica més l'arquitectura i el disseny que tenim ben a prop, més a prop a vegades del que pensem. Ariana, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves. En aquesta secció, en aquest espai, volem aproximar-nos a la generació més jove, com viuen, com senten, què senten, com es relacionen. En volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Noé.
0: Ells han passat per la primera pedra perquè ens ha estat estudiants fent pràctiques en aquí i hem dit, escolta, explica-nos una mica. Estem parlant d'edats entre 19 i 25 anys i doncs això, volem veure què sentiu, com veieu el món amb els vostres ulls. A veure, expliqueu-nos-ho.
2: Primer, abans de tot, volem deixar clar que nosaltres no som psicòlegs ni som experts, ¿vale?
3: No, volíem deixar-ho clar.
2: Sí, per si de cas.
0: Ho sabem.
2: Però, bueno, si parlem de joves, hi ha tres conceptes que nosaltres volem destacar, que són la inseguretat, la síndrome de l'impostor i la solitud no desitjada.
0: Que això ha passat sempre.
2: Sí, la pregunta no és tant si ara ens passa o no, perquè sempre ha passat, perquè aquestes sensacions no són exclusives de la nostra generació. Podríem dir que són com característiques de la joventut, no? Uh-huh. El que sí que ha canviat molt és com les vivim i, sobretot, com parlem d'elles. Perquè, bueno, partim de la base que ara tenim moltes més eines per parlar-ne obertament o per identificar què ens passa i sense prejudicis, sense jutjar-nos, no? Uh-huh. I això és, en part, el que ens diferencia dels joves d'unes altres generacions.
0: Clar.
2: De fet, mira, tinc aquí una dada del baròmetre de joventut del 2025 que diu que més de la meitat dels joves a Espanya, concretament un 54,7%, reconeix haver tingut problemes de salut mental el 2025.
0: Un 54,7%, eh?
2: Aproximadament una de cada dues persones.
3: Una de cada dues.
0: Sí, és més de la meitat, de fet.
2: Exacte. Però també aquests estudis també ens han ajudat molt a donar-nos visibilitat, no? Perquè abans no hi havia tants estudis i els joves potser no se s'entenia massa o no sabia què us passava, no?
3: Clar, hi ha molts estudis i baròmetres sobre les dades. Això també ho visibilitza més, no? Puguem veure més com què passa amb aquest tema, no?
0: Clar, potser abans també hi havia malalties mentals, és a dir, depressions, etc, però no se'n parlava. Per tant, no existien els números.
2: Clar. Exacte. Uh-huh. I aquí és on entren la inseguretat i la síndrome de l'impostor, que és aquesta sensació de no ser prou, de dubtar de tu mateix i de pensar que en qualsevol moment algú descobrirà que no ets tan vàlid com sembles. Uh-huh. I és aquesta sensació també de pensar que una altra persona seria capaç de fer el que tu estàs fent i de fer-ho millor. I a mi aquesta sensació, no, em sembla una mica... Bueno, em sembla molt injusta perquè crec que tu t'ho estàs currant molt i sempre tens aquesta veu interna al teu cap que t'està dient que no, que l'altra persona és millor que
0: sí,
2: tu.
0: Sí, sí, el difícil és fer la lluita per deixar de sentir aquesta veu i empoderar-vos una miqueta, no?
3: Clar, si tu has currat per arribar fins allà, per què t'has de sentir traïdor del que d'on estàs, no?
0: Clar, clar.
3: T'has currat.
0: Sí, sí.
2: Clar, però el problema és que molts cops aquesta veu ja no és només interna, sinó que també és externa i t'ho estan dient.
0: Ja. Vols dir que a vegades no es confia prou amb la gent jove, no?
2: Sí, exacte.
0: Això és un retret per la resta de gent. Molt bé, molt bé.
2: A més, també tenim la solitud no desitjada, perquè una cosa és estar sol i una altra cosa molt diferent és sentir-se sol.
3: Exacte. Perquè cada cop hi ha més joves que se senten sols, tot i estar connectats, entre cometes, digitalment.
0: Hiperconnectats digitalment.
2: Clar, perquè precisament potser aquest és el problema, no?
3: Clar, o sigui, justament sembla que, ostres, tinc tothom online al mòbil i sembla que estàs molt més a prop de tothom del que ho estàs. Mm-hmm. Però, a veure, la solitud ha existit sempre, no? Ja ho hem parlat. Però ara adopta una nova forma amb les xarxes, amb la tecnologia pel mig, no? I és que un de cada quatre joves experimenten la solitud no desitjada aquí a Espanya. Un de cada quatre.
0: Entre els 16 i els 29 anys, oi?
3: Sí, sobretot aquesta edat és molt, molt més exagerada i és bastant impressionant. Hi ha una altra dada que és que 2,5 milions a Espanya la pateixen. Això és molt important recalcar que és el sentir-se, no tant estar-ho, perquè hi ha gent que està sola, eh? Però...
0: No, és molt pitjor el sentiment. Tu pots estar sol i, en canvi, sentir-te la mar de bé.
3: Totalment. És com... cal diferenciar, no? Jo, per exemple, algun cop en algun concert, no? Et sents totalment sol, tot i estar rodejat de gent. Això és... cal diferenciar-ho. Això per què passa? Doncs passa, d'entrada, jo crec, per una inestabilitat molt gran avui en dia. La feina molt precària que hi ha, les dificultats per independitzar-se, el que sabem molt, no? Ja s'ha parlat molt del tema, però això què fa? Això debilita molt les relacions, perquè estàs ocupat. Això jo ho he volgut resumir així, no? Sempre estàs ocupat, sempre estàs fent coses, tothom té molta cosa a fer, i ara tinc això, ara l'altre... O sigui, quadrar una quedada amb amics es fa enginyeria...
2: Impossible.
3: Per quadrar el teu horari, perquè és que... tinc tot de feines, i això...
0: Aquesta tendència a omplir tant el temps no és bona.
3: Ocupats.
0: I heu d'estar fent, heu d'estar estudiant, heu d'estar treballant, heu de fer, heu de fer, heu de fer.
3: S'han de fer coses per poder pagar-te també el teu estil de vida, i això fa que acabi distanciant-se molt i no creant un vincle tan fort amb la gent que tens al voltant.
0: Per tant, per vosaltres, la inestabilitat no ajuda a tenir una vida social més tranquil·la.
3: No, també està a les xarxes que et creen una comparació constant, no? I aquesta versió tan idealitzada de tothom, que sembla que és més millor que tu, que té una més bona vida que tu, i això a vegades t'allunya molt de la persona, perquè potser estàs uns mesos sense veure aquella persona, però vas veient la seva vida, anem a dir, exagerada, a les xarxes...
0: Falsa, una mica.
2: I no veus la realitat.
3: Pseudo-falsa, no?
2: I potser no tens les mateixes condicions de vida que l'altra persona, però tot i així et compares.
3: I això, et va allunyant.
0: En comptes d'aproximar-te a la persona, no saber les seves debilitats fa que t'allunyis.
3: I veure aquella persona i que et digui, em passa això, em passa l'altre, no.
0: Clar.
3: Veus com està en una platja perfecta. I
0: doncs
3: això t'allunya.
0: La falta d'empatia i de poder sentir-te a prop amb els moments més febles fa que tu, aquell amic, el vegis més distant, encara que el veus cada dia a les xarxes.
3: I tant. Està jo aquí voldria puntualitzar una iniciativa molt maca que ha sortit aquí a Espanya, que es diu Aquí la Sole, que és una espècie d'influencer que es fa dir Soledad, no? Aquí està la Sole, que vol acabar amb aquesta soledat no desitjada entre els joves, i està molt bé, perquè me l'he trobat molt aquests anuncis del tren a les estacions, que avisa de que, bueno, bé... aquesta sensació falsa de connectat que et dona les xarxes socials i l'internet...
0: És tramposa.
3: És molt trampa, i el que cal és contactar, cal veure's de veritat, i el que crea aquesta iniciativa és aquests espais segurs, organitza tallers, grups de conversa, crea aquest espai on et pots veure amb gent de la teva edat, perquè està molt bé que sigui de la teva edat, sobretot, i així pots fer.
0: Fer relacions més reals.
3: Clar, perquè pot semblar un pèl avorrit, entenc, per la gent jove, però si realment et sents sol, pot ajudar moltíssim.
0: Aquí la Sole,
3: exacte. I bé, només remarcant un punt, no sé si estaràs d'acord amb el que diré ara, Noé, però hi ha un punt que, del tema de la inestabilitat que he parlat abans, volia remarcar que ha canviat també molt la prioritat dels joves. I és que abans, jo crec que, en general la gent, però la gent jove, en aquest cas, prioritzava molt més la feina que no pas ara. haig d'agafar una feina, haig de ser millor en ella i anar escalant dins d'aquest món laboral, no?, una mica. Mm-hmm. Ara no.
0: No, no, exacte. Tu abans entraves en una feina, sabies que hi havia una carrera professional a dintre, clar, interna, que et podia anar promocionant, sí, i que al final acabaves en un lloc de treball que et donava més seguretat, més, exacte, estabilitat. Ara és molt més difícil, oi? No. Les feines van, sí, i venen. Clar. I a més, a més, vosaltres potser tampoc aposteu tant pel món laboral.
3: No, eh? Aquest és el tema.
2: És que la nostra relació amb el món laboral i amb el treball ha canviat moltíssim.
3: I tant. Mm-hmm. Jo crec que prioritzem molt el temps, el nostre temps, sí, la nostra tranquil·litat.
2: Sí, i la salut mental. I si n'hi ha una feina que ens treu aquesta salut mental o aquesta estabilitat, doncs directament passem d'ella.
0: A més, us diré una cosa, i al final penso, si ens veieu tan estressats, tan agobiats, sí, home, doncs, d'allò de dir, vull ser com el meu pare, no. Jo no vull tenir la vida que teniu vosaltres.
2: Sí,
0: i em sembla molt bé.
3: Sí, i això ha creat aquesta gran comparació que vam trobar l'altre dia, que és viure per treballar, no.
0: No.
3: Treballar per viure, perquè sí, cal treballar, no? És, sí, aquest, sí, és aquest el canvi amb la prioritat de la gent jove, no?
0: Està molt bé, sí, sí. Doncs jo crec que feu bé de,
3: sí, no?,
0: de treballar per viure i no viure per treballar. Està
3: doncs
0: molt bé.
3: Anem a passar a la secció de En un minut t'ho explico.
0: Doncs a veure, què m'expliqueu en un minut?
2: Doncs hem preparat un qüestionari que hem enviat al nostre entorn per veure com els joves rebem alguns dels mites que existeixen sobre la generació Z i si som de vidre.
0: Ah, mira, està molt bé, o sigui que heu fet feina de camp, eh?
3: Sí, sí, sí,
0: camp.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, de camp.
3: Cal anar més a profunditzar. I el primer mite seria: som fràgils i no sabem gestionar la frustració.
0: Ah,
2: doncs més de la meitat dels votants confirma que sempre resolvem, però que primer ens frustrem una mica.
0: Ja.
3: Això ho podem confirmar,
2: sí,
3: la Paula i jo.
2: Sí,
3: jo
2: sí,
3: ens
2: sí,
3: he dit que puc explotar una mica massa ràpid a vegades, si
2: jo
3: no
2: també
3: em surt la cosa com volia.
2: Clar, perquè també ens diuen que som la generació de la immediatesa, no?
3: Clar.
2: Per tant, no tenim tanta paciència. Quan alguna cosa no ens surt bé a la primera o a la segona, compte.
3: Quan tot està a un clic i allò no et surt, dius, home, què passa aquí?
0: Clar, doncs heu d'aprendre a tenir una mica més de paciència,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, tot i això, acabem arribant, eh? No,
2: sí, sí, sí, sempre ho resolvem.
3: Ens ha deixat clar que la gent no es queda en aquest mal rotllo, sap avançar.
0: Va,
2: sí,
3: de la frustració.
0: Està bé.
2: I a més, més del 40% creu que la nostra generació és més fràgil que els joves d'altres generacions.
0: Ah, sí? Us sentiu més fràgils, eh? Per
3: bé,
0: tant,
3: l'enquesta diu això.
2: Jo, a mi m'ha sorprès una mica, la veritat.
3: A mi una mica també. Jo crec que, per exemple, o sigui, jo crec que ens ho han dit tant,
0: que
3: ens ho hem cregut una mica, sí, que som més fràgils del que som, però al final jo crec que les condicions, no dic més o menys difícils, però les condicions són difícils i això no et fa fràgil, simplement et posa en una qüestió difícil, no?
2: Exacte. Clar, perquè nosaltres també hem viscut coses que els joves d'unes altres generacions no han viscut. Han viscut unes altres coses, però no és el mateix, per tant, no som més fràgils, sinó que som diferents.
3: Diferents, mm-hmm,
2: diferents,
3: sí.
0: Això m'agrada, sí senyor. No sou fràgils, us toca viure en unes circumstàncies molt diferents.
3: És el que passa.
2: Sí.
3: Passem al segon mite, que seria: no volem treballar.
2: Fals. No generalitzarem.
3: No, perquè hi ha molta gent que vol treballar.
2: Però
3: hi ha molta gent que no.
0: Però realment sí que voleu treballar.
2: Sí.
3: Sí.
2: Hem preguntat què és el més important pels joves a nivell laboral, no? Si treballar d'alguna cosa que no t'agrada, treballar amb propòsit o amb equilibri de vida personal i laboral. Mm-hmm. I el 80% tria l'equilibri.
3: Tranquil·litat.
2: Yeah. Tranquil·litat.
3: Escolta, vaig...
0: Oh, està molt bé.
3: Momento. Ho tinc aquí així, vaig a la, sí, feina, després a casa, amb els meus amics.
0: És a dir que per la feina que heu fet i la gent amb la que heu preguntat, l'equilibri i la pau,
2: sí,
0: és la principal motivació.
3: Total.
2: Sí, perquè a més no hi ha cap vot per treballar molt en un treball que no t'agrada simplement pel fet de treballar.
3: Ningú ha votat, yeah, això.
2: Ningú ho ha votat.
0: A canvi de diners tampoc, eh?
2: No.
0: Està,
2: no,
0: molt,
2: no,
0: bé. Doncs ja m'agrada, ja. Què més?
3: Passem al tercer i últim mite, que seria: els joves no tenim les habilitats necessàries i tampoc volem desenvolupar-les.
0: Ah.
2: En aquest sentit, quan hem preguntat si creuen que tenen oportunitats de demostrar el que saben, un dels encastats ens comenta literalment, i obro cometes, volen treballadors molt joves, amb molta experiència, i és impossible.
0: Clar. Això és veritat.
2: Clar. Això acaba generant una espiral, no?
3: Sí.
2: De la qual costa molt sortir.
0: Clar, et demanen quina experiència tens. I tu, vosaltres, quan acabeu d'estudiar, no heu pogut treballar, perquè,
2: clar,
0: és que amb prou feines heu pogut acabar d'estudiar.
3: I
0: et, no?,
3: notes com molt tard, no? Ho hem parlat abans. Noto que sempre vaig tard, perquè és que aquell als 18 anys ja ha fet no sé què, ja té un Goya, no sé què. I tu, no, ostres, no, encara estic aquí menjant-me els mocs a casa. Llavors, sembla que vagis molt tard a tot. Tothom sempre està amb molta més cosa i crec que aquí se'ns demana una mica potser massa.
0: A més, us diré una cosa, al final de trens em passen tota la vida.
3: I tant.
2: Ja, o sigui, som molt joves encara per arribar tard a qualsevol cosa.
0: Exacte, sí, aquesta sensació de que sempre arribeu tard, moltes vegades es té, i després la vida t'ensenya que és que mai s'és tard per començar una cosa.
3: Hem d'esperar el tren.
0: I que cada vegada la vida és més llarga, tu.
3: Clar.
2: Sí, és veritat.
3: Clar, és veritat. Sí, és veritat, eh? La tecnologia ens donarà el 120.
2: Mira, aquesta perspectiva no la teníem, eh?
0: Clar, cada vegada la vida és més llarga, per tant, el que abans exigir els 20 anys, ara es pot exigir els 30
3: jo,
0: i no passa res.
3: Que, calma. Crec que ja arribarem als 120, aquestes generacions, no? Sí, no? La tecnologia no avançarà.
0: Home, ara
3: no avançarà,
0: cada l'esperança de vida va pujant, a veure sí, què ens depara la ciència.
3: Jo espero que sí. Home,
0: potser sí que vosaltres ho viureu, això.
2: Sí, home.
0: Ja veurem. O sigui que aquí ja hem arribat al tope?
2: No.
0: A veure.
2: Gairebé el 90% dels encastats reconeix haver-se sentit infravalorat pel fet de ser jove.
0: Ah, sí?
2: Gairebé el 90. Això i la gran majoria coincideix en que és per prejudicis cap als joves de que no som capaços.
3: Uh-huh. Aquesta capacitat, no? Aquesta cosa de... És que encara ets una mica inexpert, no ets capaç.
0: És a dir, que, i és que de fet ja es parla de l'edadisme i de la confrontació de generacions. La gent gran sembla que hagi de rebutjar la gent jove i la gent jove també a vegades sembla que hagi de rebutjar la gent més gran.
3: Clar.
0: Per tant, potser aquí ens hauríem de conciliar una mica, no? No creieu que hem de fer una mica les paus entre generacions?
3: Sembla que si no estàs entre aquesta edat dels 30-50, més o menys, algo així...
0: El món t'expulsa, una mica?
3: Sí, molt jove, molt gran... No estàs dins d'aquell tema,
0: no? Doncs m'agrada aquesta perspectiva. Feu molt bé de subratllar-ho, que no pot ser que les generacions més amunt pensem que els joves els mirem sempre amb aquest despreci, no? Amb aquesta falta de confiança cap a vosaltres.
2: Sí, perquè som totalment capaços, però ens falta demostrar-ho i ens falta experiència, no?
0: Sí.
3: Ho hem de demostrar.
2: Sí, total.
0: Doncs nosaltres us deixarem que ho demostreu. De fet, aquí ens agradarà que ens expliqueu aquestes coses per poder anar canviant una mica. Entre tots ho farem tot millor, no?
3: I tant.
2: Això espero.
0: Segur que sí. Doncs Paula i Joan, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i us convoquem la setmana que ve, no?
3: Sí.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: I ara anem a saber què recorda el Margarit d'aquells estius. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Noé. Ho anunciàvem diumenge passat. Avui viurem uns moments d'estiu tan simpàtics com interessants, tan actius com relaxants.
5: Cinema, la fresca, cinema, com ho puede ser?
6: Ja és aquí en Jep Cabestany, el nostre expert en cinema. Quina pel·lícula representarà avui? Dramatitzarà.
5: Bueno, avui vinc a parlar d'una pel·lícula d'aquelles...
4: Els Oscars presenten la secció del cinema amb el nom de Cinema a la Fresca. En parlem avui, ja que un 13 d'agost de 2008 s'estrenava Mamma Mia, la pel·lícula on Meryl Streep excel·lia com a personatge i com a cantant. L'aniversari d'aquesta versió cinematogràfica ens fa pensar en aquells moments de pel·lis a la fresca, quan amb un simple llençol penjat o aprofitant el blanc de la paret de la plaça, col·locàvem l'altaveu del tocadiscos i som-hi. El projector no era res de l'altre món, però funcionava. Aquelles cadires que cadascú portava de casa, l'entrepà i la gasosa, i vinga, quina posen avui? Unes escenes meravelloses. Quantes imatges inoblidables a la fresca. De les més agraïdes, sempre eren les que ens apropaven les bones i males arts de l'oest llunyà. Els cavalls, els vaquers, els mals anomenats indis, el setè de cavalleria, el somni de l'or i els barruts tan valents i foleros com perdudament enamorats de la noia de Torn. Res a veure amb les experiències del cinema a l'aire lliure que venen dels Estats Units. Aquells recintes on hi entres amb cotxe, demanes l'entrepà i la Coca-Cola i sense moure't del volant veus la projecció assegurant la bona companyia per compartir sensacions de tota mena. Per mi, el cinema a la fresca, arran de mar, assaborint la marinada i la celebró, és un plaer estiuenc indescriptible. Festa i companyia. La Mediterrània en estat pur. De tota manera, som de mar i muntanya. Sovint assaborim productes d'un i altre lloc barrejats. El medi natural al nostre país ens presenta igualment paradisos de mar i tanmateix espectaculars valls i pics de muntanya. El proper diumenge hi pujarem. De moment, però, pengem el dia en el nostre cinema a la fresca. Moments especials d'estiu. Malgrat tots els malgrats, la vida és bella.
0: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius meravellosos, anem a gaudir ara amb els més petits de la casa.

0: Aquest estiu estem jugant molt, estem llegint molt, ho fem de la mà de l'avi Sisquella, que ella és psicòloga, està al capdavant del Centre de Psicologia Ludum, que ho podeu trobar per Instagram, @ludumcp. Avi Sisquella, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noé.
0: Que volem jugar més, que ens agrada molt això de jugar. Doncs vinga, comencem pel joc, que serà aquest...
1: Aquest Ladrones Mapaches.
0: Ah, que veig que és d'Ava, que és una d'aquestes...
1: D'aquestes que ja és conegudeta,
0: Sí. Podríem dir editorial de jocs.
1: Exactament.
0: Que fa jocs molt xulos, que a més físicament també són molt macos.
1: Són bonics.
0: Són bonics.
1: Tens raó. Sí. I és petit per portar-lo a la motxilla.
0: Sí, són pràctics.
1: A la bossa de la platja és meravellós.
0: Sí, és un potet ara així amb uns dibuixos molt macos.
1: Exactament, sí.
0: Molt bonics. I què? Com es juga?
1: És un joc de daus, aquest.
0: De daus.
1: I de càlcul. Aquí treballem càlcul pels més petits. Pels més petits vull dir a partir de 5-6, Més petits no. D'acord? I aleshores aquí hi ha uns nombres, que cadascú té 6 nombres d'aquests, per exemple, si el 13 en tindríem 6, i hem d'aconseguir amb aquests daus aquest valor, sabent que els daus blancs, que en tenim 4, sumen, i els daus vermells resten. Per tant, el nen o la nena tiren 2 daus, per exemple, ha sortit, he d'aconseguir un 13, 5, doncs segueixo sumant, més 6, 11, més 3, 14. Què he de fer per aconseguir un 13? Restar. Ara em sortirà.
0: Però pots triar quin deu tires.
1: Sí, però clar, ja m'estic quedant sense, Només... Estic amb 8 ara. 8, a veure, menys 2. Ja està, 6, no he aconseguit el 13.
0: Oh.
1: Em passa el torn.
0: Et passa el torn.
1: I ara passa el següent amb les seves fitxes. Cadascú té els seus valors de fitxes.
0: És fàcil, és senzill.
1: És fàcil, és molt dinàmic, és ràpid, que això també està bé pels més petits, i és càlcul mental divertit.
0: Clar, perquè aquest és d'aquells jocs que et permet improvisar un joc ràpid en un moment.
1: I si tens poc temps, doncs en comptes de 6 fitxes, entres 3.
0: Clar.
1: Saps? I l'adaptes una miqueta al que necessitis.
0: Doncs em sembla...
1: És molt divertit.
0: Sí, molt interessant. Ava és Ava. Qui ho produeix. I el joc es diu?
1: Ladrones Mapaches.
0: Ladrones Mapaches.
1: Sí.
0: Doncs molt bé, ja hem jugat. Ara anem a llegir una mica.
1: Vinga.
0: Que també ens ve de gust.
1: Vale. Què? Avui us porto un llibre d'enigmes, però per més petits.
0: Ah, molt bé.
1: Fa unes setmanes vam parlar d'enigmes per adults o per més grans, i avui us porto un llibre molt bonic, perquè si no els enigmes només van a partir de nens de 10 anys. I no, vaig trobar aquest mini enigmes del mar, amb unes il·lustracions boniques.
0: Molt apropiat per l'estiu, això de mini enigmes del mar.
1: I amb uns textos molt curtets, que és això. No cavalca, però sap nedar. Comparteix el nom amb un altre animal. Viu entre les algues i té la cua enroscada. I aleshores, quan l'infant diu el que creu, aixeca i surt el cavallet de mar.
0: Val.
1: Però perfecte. Són lectures amb lletra majúscula, o sigui, això s'agraeix també, depèn de l'edat, i molt fresquet i molt lleuger.
0: Sí.
1: I per tant...
0: Amb unes il·lustracions molt maques, molt visual.
1: Sí, molt bonic.
0: Tot plegat molt visual.
1: Enigmes del mar.
0: Mini enigmes del mar.
1: Exactament.
0: Sí, senyor. Doncs editorial la tenim.
1: Thaori.
0: Doncs mira, ja tenim llibre i ja tenim joc. O sigui que aquest estiu qui digui que no s'ho passa bé és perquè no vol.
1: És que no ens escolta.
0: És que no ens escolta.
1: Exactament.
0: Que posi més la primera pedra. Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: I tenim una proposta més de lectura per compartir en família. Parlem de l'obra d'un periodista, mestre i pedagog revolucionari. Un escriptor guardonat amb el premi Hans Christian Andersen, una inspiració per a tots aquells que l'han llegit alguna vegada. Aquest estiu ens hem proposat fer lectures curtes perquè l'excusa del temps no ens serveixi. I si parlem de contes curts, hem de parlar d'un gran contista, Gianni Rodari. Tenim aquí els contes per telèfon, però és que Editorial Joventut també té el llibre dels errors, que és del mateix autor, i avui el volem descobrir amb la Elodie Bourgeois. Elodie, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: D'Editorial Joventut, que ens porta aquestes dues meravelles perquè són un recull de contes que jo crec que hauria d'estar, no sé si tu ho veus igual, a totes les cases. És igual si hi ha nens petits o si no els hi ha, perquè són grans contes per llegir també els adults.
2: I tant que sí. Contes per telèfon, de fet, es va publicar a l'any 62 o 63, ja porta més de Pues 60 anys. Estava calculant, dic, ostres, són molts.
0: Sí, són molts anys.
2: Són molts i jo crec que fa molt de temps que està a les biblioteques familiars. Molts pares i avis ja el coneixen, el llegeixen encara als seus fills i als seus nets. I afortunadament és un llibre que també es llegeix encara a les aules.
0: Mm-hmm. En aquest cas està il·lustrat per Emilio Urberuaga i traduït per Teresa Duran. Però vull fer especial menció a les il·lustracions. Estem parlant de contes per telèfon. Són unes il·lustracions que acompanyen molt el text, que estan totalment integrades amb el text. És veritat que són petites, és a dir, no és un conte basat en les il·lustracions, però que fan molt bona companyia i que li donen com una més fàcil lectura, no?
2: Sí, a veure, l'Emilio Urberuaga és un il·lustrador a qui li agrada molt jugar, també és molt juganer, com el Rodari. Ens va semblar que realment aquest binomi del Rodari i de l'Urberuaga era molt maco, perquè ell sempre juga amb les seves il·lustracions, hi ha molt d'humor, com dins dels contes de Rodari. Vull dir, es complementen molt bé.
0: Mm-hmm. Ara parlarem de qui va ser Gianni Rodari, però per tenir una idea d'aquest llibre, Contes per telèfon, gairebé el primer conte podria ser el motiu de l'existència d'aquest llibre, perquè explica un senyor que viatjava molt i que, justament perquè viatjava tant, volia explicar cada nit, no es volia perdre el moment del conte a la seva filla. Llavors la trucava cada vespre i podia fer, era l'època que s'havien de pagar les factures telefòniques de manera molt més elevada, i va fer contes curtets per acompanyar cada nit a la seva filla. Aquesta podria ser el motiu, perquè són contes molt, molt curts que es podrien explicar amb una trucada telefònica gairebé, no? Qui va ser Gianni Rodari i per què de la importància de voler publicar ara, avui dia, també joventut, aquest conte?
2: Bueno, Gianni Rodari va ser una figura molt important a Itàlia. Ell va néixer a Omenya al 1920 i, bueno, primer va ser periodista, després va ser mestre, i al ser mestre es va donar de tots els problemes que hi havia a les aules, que venien encara d'un sistema molt rígid, i es va donar que els nens no gosaven parlar a les aules, que el més important era l'autoritat. Clar, ell també havia viscut aquest
0: Mussolini, no?
2: Amb el Mussolini, etc. I llavors va començar a experimentar amb els nens, explicant-li els contes que ell anava escrivint. I així, experimentant, es va adonar que gràcies a la participació dels nens, si et posaves a la mateixa altura que ells, si els feies participar, etc., bueno, els resultats eren molt diferents i els nens venien amb moltes més ganes a l'escola. I llavors es va iniciar una mica aquest moviment de renovació pedagògica que, a Itàlia, que va ser, bueno, associacions de mestres, però també de pares, que, bueno, van lluitar una mica per trencar amb aquest model tan autoritari, tan homogenitzat de les escoles. I llavors...
0: Ell utilitzava el llibre una mica com a apropament intergeneracional, no? També.
2: Exacte, exacte. Ell per ell, diguem, els contes, els llibres, era una manera de lluitar una mica, bueno, tenir un espíritu més crític, de poder criticar la societat, però amb molt d'humor, i permetre també a la gent, pues això, vull dir, poder combatre una mica tots els problemes que tenien o aquest sistema polític que havien de patir.
0: Ell també va lluitar contra el sistema polític de Mussolini amb l'escriptura i amb les poques eines que tenia, no?
2: Exactament.
0: Que li permetien, vaja.
2: Exactament, sí, mm-hmm. sí. Ell va decidir, pues, que era la seva arma per lluitar contra el fascisme i l'autoritarisme. Mm-hmm. Bueno, després políticament ja va agafar un altre camí, ja es va afiliar al Partit Comunista, etc. Però vull dir que dins de la seva ensenyança i de la manera d'entendre el món i d'ensenyar, és veritat que hi havia aquest desig d'alliberament pel joc, vull dir que era una manera amb la fantasia, amb la imaginació, poder crear un nou món.
0: Uh-huh. A través d'aquests contes, ell construeix aquest nou món, contes per telèfon, també el llibre dels errors, que podem intuir la mateixa fantasia.
2: Sí. Bueno, hi ha la seva introducció, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que diu: els errors no es troben en les paraules, sinó en les coses. Hem de corregir els dictats, però sobretot cal corregir el món.
0: Està molt bé.
2: Bueno, això per mi és una frase brutal.
0: Hem de corregir els dictats, però també hem de, sobretot, corregir el món. Això és el que el fa tan vigent, no? És a dir, que avui llegeixes els llibres, els contes de, per telèfon de Jenny Rodari, o el llibre dels errors, i trobes... no et caduca.
2: No caduca, i jo crec que, vull dir, la lluita que va tenir ell per, bueno, per reformar l'escola, la pedagogia, encara és present. Vull dir, a les aules, aquí a Catalunya almenys, veiem que hi ha molts professors que volen una altra forma d'ensenyar, on els nens ho passin bé, on puguin expressar-se, on puguin ser lliure, i això sempre va de la mà de la imaginació, del joc, de la fantasia.
0: A ell li va mereixer el premi, el reconeixement també, que se li diu el Nobel de Literatura Infantil, el Premi Andersen. Uh-huh. Això va ser el 1970, va morir jove.
2: Bueno, el 60, sí.
0: El 60, sí, però a causa d'una operació que hagués pogut tenir molta més producció.